0: El Papa Lleó XIV visita Catalunya. Ràdio 4 ha preparat un ampli dispositiu informatiu per oferir-te tots els detalls i dos programes especials. Dimarts 9, a les 7 de la tarda, amb la vigília a l'Estadi Olímpic. I dimecres 10, a les 6 de la tarda, missa i consagració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La història es viu una vegada. Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.

0: el gran aparador de l'escena musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio 4,
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Territori clandestí. Amb Consol Sáenz.

0: Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes al nostre territori clandestí. Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Consol Saez.
0: Mira, t'haig de dir que obrim avui el territori clandestí amb un cert optimisme i tu diràs, ai, innocent, amb la que està caient.
1: Em poses content.
0: Però la veritat és que després de passar aquest cap de setmana per la Fira Literal i escoltar moltes de les veus que ja es van donar cita, ens quedem amb aquella sensació de que encara hi ha esperança, que encara hi ha llum al final del túnel, que hi ha altres maneres d'entendre la vida social, cultural, políticament, i que hauríem d'esforçar-nos en fer-les possibles.
1: Jo recordo molt bé quan l'Àngela Davis va estar precisament a la Fira Literal, que parlava de l'esperança com una disciplina, no? I deia que ens havíem d'obligar en aquesta disciplina de no abaixar els braços, de no caure en aquest col·lapsisme i en aquesta derrota que ens volen, no?, fer creure i instaurar, aixecar la mirada i treballar amb companys i companyes per transformar. Llavors, aquesta esperança com a disciplina cultural, jo crec que sí, efectivament, fires com la Literal ajuden a cultivar-la, i aquest programa crec que també posarà la nostra pedra.
0: Sí, més no, ho intentem. I també estem contentes perquè obren llibreries. I mira, a mi quan em diuen és que obren una llibreria...
1: Una flor.
0: O sigui, em resulta una notícia absolutament fascinant. Avui parlarem de noves llibreries, concretament d'una llibreria a la ciutat de Barcelona dedicada a la cultura palestina.

0: Olivia Watson, responsable de la llibreria Finestres Palestina. Què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I a més, Dani Granados, perdoneu que escombri cap a casa, d'una persona que ja fa com 25 anys que viu fora de la ciutat de Barcelona, però que el seu barri és Gràcia, uh-huh. I me l'estimo i de quina manera, i m'encanta passejar amunt i avall, i evidentment una de les grans artèries del barri de Gràcia de la ciutat de Barcelona és el carrer Verdi, i allà tenim el cinema, i tenim llibreries, i tenim botigues d'artesania, i tenim una miqueta de tot, i ara donem la benvinguda a aquesta nova llibreria. Déu-n'hi-do, no?
1: Gràcies, gràcies. Una llibreria més a Carrer de Verdi, sí, a Verdi 17. És. Uh-huh. Uh-huh. I vam obrir fa una setmana, només.
0: Una llibreria que és la germana de la llibreria Finestres, del carrer Diputació, de la ciutat de Barcelona. Que, Olivia, abans de passar a parlar una miqueta del contingut que podem trobar amb aquesta llibreria Finestres, bé, del contingut i de les activitats, perquè passaran moltes coses per aquesta llibreria. A mi m'agradaria recordar-me que tot té un inici i que ja a la llibreria Finestres, doncs vosaltres ja teníeu a espai precisament per allò que parlàvem abans amb el Dani, no? Per mostrar aquelles línies de pensament argumentals que d'alguna manera visibilitzen determinades situacions que no es veuen o es veuen d'una manera una mica estranya, sobretot als mitjans de comunicació.
1: Sí, doncs el projecte ha nascut amb la Llibre General de Finestres, com has dit, a Diputació. Tenia sempre una secció dedicada a drets humans, a la causa palestina també, i encara més des de 2023. Doncs tothom hem vist el que està passant aquests últims anys, no? Doncs tenim aquesta secció allà, a Llibreria Finestres, i una persona ha entrat a la llibreria per fer un acte de vandalisme a aquesta uh-huh. secció. I des d'allà hem decidit dedicar encara més recursos per alçar la veu, donar suport al poble palestí.
2: Uh-huh. Gairebé com una resposta a una provocació, no? I és que sí. Són moltes les provocacions que estem rebent i són moltes els actes i les plataformes que també tenen una dimensió cultural que d'alguna manera estan darrere d'aquest genocidi a Palestina, no? I és per això que és tan important que des de diferents entorns, des de l'activisme més movimentista fins al que s'entén que podien ser simplement negocis, que no ho són, que són les llibreries, especialment moltes llibreries de Barcelona, doncs s'articulin i treballin des de la cultura per aquesta idea d'una cultura de la pau i per aquesta idea de lluitar contra el genocidi, no? Jo em venia al cap aquella frase que aquests dies està sonant molt, que va dir José María Aznar, de el que puede hacer que haga, no? Bàsicament ho deia contra la democràcia directament, però d'alguna manera el que està fent Finestres és arremangar-se i dir no, evidentment que hi ha un projecte cultural que està sostenint el genocidi, per tant els projectes culturals han de donar resposta també, no?, a aquesta sí. aberració que estem vivint.
1: Sí, sí, i no és només això, és que estem mirant a la televisió, a les notícies, un genocidi del poble, però també de la cultura. Doncs estem mm-hmm. veient la destrucció de les llibreries, de les biblioteques, de tota la cultura molt rica que té del poble palestí. A Gaza i a Cisjordània també.
0: És interessant això que... Bé, és interessantíssim això que ha dit l'Olivia Watson, responsable d'aquesta llibreria Finestres Palestina, perquè fa alguns dies, quan vam tenir amb nosaltres el Mohammed Bitari, que mm-hmm. és poeta palestí, mm-hmm. resident aquí a Catalunya, parlava precisament i incidia amb aquest fet. O sigui, parlem molt d'un... O sigui, parlem molt, parlem alguns... uns altres no, d'un genocidi contra el poble palestí, però ens referim molt, diguéssim, a l'aspecte físic, no? Perquè, evidentment, és el més important, no? L'assassinat de part de la població. Però és que també hi ha un genocidi cultural, un genocidi que incideix en destruir les llibreries, els museus, ens parlava el Mohammed Bitari, amb tot això els llibres, les obres d'art, és a dir, la cultura.
1: Exacte. De fet, Mohammed Bitari està treballant amb nosaltres, no sé si ho sabies. Però, clar, és exactament això, que aquesta cultura també aquest esforç d'atacar també la cultura és una manera de dir al poble que està mirant que oblidem d'aquesta cultura palestí. I la resposta amb aquest projecte és que no oblidem i dediquem més recursos.
2: No només no obliden, sinó que fan coincidir aquesta inauguració amb la Nakba, no?
1: El moment de... Sí, el 15 de maig.
2: Exacte. I això ens posa davant del, diguem, dels nostres ulls un element que és central i que això va d'alguna manera al que està fent aquesta llibreria, que és que la cultura no és ni pot ser per definició neutral. És impossible. Mm-hmm. I per tant, tothom, fins i tot qui diu que no es mulla, s'està mullant, estan prenent partit. En aquest sentit, l'aposta de Finestres és una aposta clarament política.
1: Claro, sí, sí. El Nakba sí que ha passat el 15 de maig de 48, però és una cosa que està passant ara mateix també amb el genocidi. Doncs és una resposta a això que diuen no. I jo crec que hi ha molta gent, la majoria, que no està a favor del genocidi, crec jo. I és el que estem veient també amb la gent que entra a la llibreria, que està molt il·lusionada, que està molt contenta. Tenir un lloc on podem alçar la veu una mica. Sí.
0: Carrer Verdi 17,
1: Això
0: no
1: és.
0: M'equivoco. Carrer Verdi 17 de la ciutat de Barcelona, ja teniu aquesta nova llibreria, Finestres Palestina. Us expliquem en una estona què és el que trobareu dintre, física i també emocionalment.
3: The Palestine I know does not have a VIP pass. The Palestine I know does not have a VIP pass. The Palestine I know does not have a VIP pass. Wear Armani suits and French cologne. She smells of sage and za'atar. She is warm like Deir Yassin. The Palestine I know

0: Rafid Seadà, ara que parlàvem de la Fira Literal, precisament en aquesta fira, una de les converses importants que va tenir lloc i que, a més, ara li estava explicant a l'Olivia Watson, directora de la llibreria Finestres Palestina, tot i que ja ho sap perfectament, una de les que, diguéssim, va tenir més concurrència va ser la que van fer a l'escriptor Ilan Impapé, historiador, i la Mariam Barghouti, on parlaven, evidentment, doncs, de tot allò que està passant a Palestina. Veus com la de la Mariam Barghouti i Ilan Impapé, imagino que inundaran, no? Els espais de la llibreria.
1: Sí. Ja, és una llàstima, però la llibreria és un espai petit. Però estem donant el benvingut a la Mariam el dia 4 de juny per venir i parlar dels llibres que li han pactat. Doncs sí, és un espai petit, però farem actes. Comencem amb aquests dos actes del Mariam i el Tariq Bakuni, també, al juny, i des de setembre organitzem clubs de lectura, seminaris també per entendre millor la situació a Palestina, i més actes amb escriptors, actors i periodistes.
2: Justament abans l'Olivia deia, no?, que necessitem aquests espais on poder alçar la veu, però també aquests espais on trobar-nos, no?, on trobar-nos amb la gent que pensa, sí, amb la gent que és activista. Llavors, clar, les llibreries des de fa uns anys a Barcelona i a molts llocs, doncs, no són comerços, no? Adopten aquesta idea de comerç i de comerç de proximitat, però amb moltes més dimensions, com la capa comunitària, no? A part d'aquestes xerrades o clubs, sou com una nova porta, no?, que vincula Catalunya amb Palestina d'una manera com molt, molt, molt arrelada, també.
1: Sí, l'objectiu amb la llibreria és que sigui un centre d'intercanvi cultural, també. Doncs sí, és un espai que no teníem per dedicar a Palestina, però també als veïns de Gràcia. Hi ha moltes veïns que han entrat perquè volen entendre més la situació o només per parlar, i clar, el comunitari de Palestina també, i el comunitari que parla àrab. Doncs, de fet, tenim també un local que és una mica més gran al costat de la llibreria, que encara no està, no ho tenim, però ho tindrem a veure aquest any o l'any vinent també.
2: Doncs, sí, com un espai per a les activitats, exacte, per fer tallers, sí, per fer...
1: Sí, sí. Doncs comencem amb aquests actes i jo crec que podem créixer encara més. Sí, sí.
0: Escolta'm una cosa, Olivia, que tinc una curiositat. Ara parlaven, no? És veritat que arran de tot allò que està succeint a Palestina, el que ens estan explicant i el que no, necessitem informació, necessitem comprendre, no sé si respostes, però realment tenim aquella sensació de que són absolutament necessàries veus que ens il·luminin una miqueta, no? Com s'ha arribat fins aquí i una miqueta què és el que està succeint i què és el que pot passar en un futur. I això, evidentment, vosaltres ho fareu a través de totes aquestes activitats, però per sobre de tot mitjançant els llibres, no? I jo em pregunto, hi ha tanta bibliografia al respecte d'aquesta qüestió?
1: Sí, de fet m'ha sorprès bastant perquè hem triat, no?, cada llibre que està a la llibreria. Doncs tenim diverses seccions. Tenim una secció d'art, tenim una secció gran d'assaig i literatura també, i ficció, poesia, teatre, i també una secció d'infantil, de llengua, de gastronomia. Doncs la majoria tenim també en cinc llengües tenim les llibres, doncs en català, en castellà, àrab, francès i anglès. I la secció més gran és això d'assaig, però la secció de literatura, que és la gran majoria d'autors palestins, està ple de llibres que m'encanten. I que hi ha moltes autors palestins que val la pena a llegir, sí, sí.
2: Clar, jo no sé com ho veureu, però ara, escoltant a Olivia, jo, el que em venia al cap d'alguna manera és que entrar per aquella porta d'aquella llibreria és entrar a Palestina, no? I és entrar a Palestina en un context, com ho deia abans la Consol, no?, on s'està no només acabant amb moltes vides, sinó amb tota amb tot aquest bagatge cultural, no? Amb tot aquesta, aquest patrimoni material i immaterial brutal, no? D'alguna manera, una llibreria com aquesta, jo tinc la sensació que neix com un búnquer, no? Encara que estigui en un altre, molt lluny, a altres quilòmetres, no? Però com un búnquer dintre de Palestina que està ajudant a preservar aquesta memòria, no? Aquesta memòria del genocidi, aquesta memòria d'una cultura que està sent, intentant ser aniquilada, però que no podran, i no podran, entre altres coses, perquè existeixen aquest tipus de búnquers, no? Us imagineu també aquesta llibreria com aquest gran arxiu de la cultura palestina que pot ajudar a preservar tot el que, malgrat tot, encara va sorgint i encara es va creant?
1: Això seria molt bonic.
0: Se li il·lumina la cara a l'Olivia. Sí.
1: Ja, bueno, és un espai petit, eh? Però...
2: Bueno, però obrireu un més gran.
1: Ja. Nosaltres creiem que és l'única llibreria dedicada a Palestina, almenys en Europa, si no al món. Doncs esperem, això és l'objectiu, sí, a guardar aquesta cultura i protegir-ho. Sí.
0: Anem a... ara li demanaré a l'Olivia si també faran concerts. Anem a seguir escoltant música, posant-li banda sonora amb aquesta llibreria Finestres Palestina avui aquí al nostre territori clandestí.

0: És la veu de la Emel. Estem avui parlant, presentant aquesta nova llibreria a la ciutat de Barcelona, Llibreries Finestres Palestina, i jo torno una altra vegada a la literal, que és el que deia. És bo passar per espais com aquests, perquè te'n vas amb una motxilla carregada d'idees. I a moltes de les xerrades que van tenir lloc allà, tant parlant de Palestina com de l'auge de l'ultradreta, com dels moviments antifeixistes, es feia relació a la cultura, no? I es deia que la cultura és aquell reducte, probablement l'últim reducte inexpugnable, no? Aquell espai que volen conquerir aquelles forces, diguéssim, fosques, per acabar-se ja definitivament amb el control de la societat, no? I pensant en el poble palestí i allò que dèiem abans, no? De que s'està produint un genocidi físic, però també cultural, jo em demano, o et demano, Olivia, clar, com i de quina manera vosaltres feu ponts per saber què és el que està passant amb la gent que en aquests moments està fent cultura, perquè se segueix fent cultura des de les terres palestines, els escriptors, la gent que fa obres escultòriques, els músics.
1: És molt difícil, és molt difícil. De fet, comprant les llibres en àrab, que tenim uns 1.000 llibres en àrab a la llibreria, ha sigut molt difícil perquè només a Gaza, però també, clar, a Beirut hi ha guerra, i doncs tot és molt complicat. La feina ha aturat en moltes situacions. El que és veritat és que hi ha moltes esforces que donen esperança, com deies al principi. Jo, per exemple, havia llegit unes dones que estan intentant trobar totes les llibres de la Biblioteca de Gaza per guardar-los i protegir-los. I això està passant inclús durant el genocidi. Doncs això em dona molta esperança, perquè hi ha moltes esforces al nivell individu per protegir la cultura. I clar, fem d'aquí, de Barcelona, fem la nostra esforça és invitar la gent de Palestina, sobretot els que han d'anar de Gaza en aquests últims anys, per convidar-les a fer actes amb nosaltres i intentar també crear aquesta vincles amb ells.
2: Abans, Olivia, us deia, no?, que efectivament el genocidi se sosté també en uns imaginaris culturals que estan impulsant-lo, i me'n recordo el vídeo aquell de Trump Gaza, no?, que era una aberració, no?, que es dibuixava com la franja de Gaza com si fos una
0: riera,
2: un resort, una barbaritat. Clar, és molt important aquesta feina de preservació que fareu, no?, i que jo estic convençut que efectivament serà un búnquer, no?, d'aquesta reserva cultural palestina, però és molt important també continuar creant continguts, no?, i apostar per la nova creació. I és una cosa que Finestres fa habitualment, tenen com una sèrie de beques, i que acostumen a treballar en la nova creació de continguts, d'assaig, de literatura, de diversos tipus, no? I volia preguntar si heu contemplat també la possibilitat d'obrir una beca Finestres pensant en la producció literària o assagística sobre Palestina.
1: Un editorial, vols dir?
2: No, una beca.
1: Una beca.
2: Una beca per produir, és a dir, igual que ho estem fent Finestres en altres àmbits, si ja que feu una llibreria, fareu també, no?, una aposta o uns recursos perquè autors, autores puguin també produir continguts.
1: Sí, això m'encantaria, sí.
2: Aquí hem donat idees, eh?
1: És una idea, sí. ja, pel moment estem creant aquests vincles. Per exemple, hi ha una llibreria que es diu The Educational Bookshop a Jerusalem, que és com, jo crec que és l'única llibreria que el propietari és palestino a Jerusalem i a Palestina i Israel. I tenim una vincle amb ell. Sí, beques d'artistes, no ho sé, és una cosa a pensar pel futur. Jo estic d'acord amb tu.
0: El Dani Granados aprofita qualsevol moment per deixar-les anar a ell. Va, aquí en aquest programa anem regalant idees, yeah. I encantadíssimes de la vida si ens els compren. Olivia, abans jo passava, estava parlant d'aquest aspecte, no?, d'espai sempre amenaçat de la cultura. En aquests últims dies, a França, un grup molt important, audiovisual, doncs s'ha anat a parar a mans de gent doncs, amb molt de poder, i molt de poder sobretot dintre de tot el que té a veure amb l'ultradreta, de tal manera que alguns dels molts escriptors que formaven part, em sembla que alguna cosa així com 600 entre escriptors, actors, etc, doncs han decidit plegar les seves col·laboracions. Dintre del món editorial també hi ha pressions, és a dir, com es viu el fet de poder publicar o no determinats llibres sobre la cultura o sobre el que està succeint a Palestina?
1: Sí, això és una cosa que també la llibreria és un esforç a tenir alguna cosa que és contra aquest comportament, perquè durant molts anys el món editorial ha sigut així. Qui fa les decisions si no s'interessen la causa palestina o si no sé què, no publiquen veus palestins. Doncs hem vist que falta veus palestins al món d'editorials, sí. I és per això també que tenim la llibreria amb la majoria d'autors palestins.
2: Uh-huh. Hi ha una cosa que està passant els últims anys també, i és que aquests personatges, no?, que no fan més que sembrar odi, no?, i aposta per la guerra com a sistema cultural pràcticament, estan sortint de les seves cases desacomplexats i d'alguna manera, tant a mitjans de comunicació com pel carrer, es manifesten i es posicionen, no? Ara que heu inaugurat una llibreria clarament posicionada, no?, políticament, és a dir, que reconeix que la cultura no és neutral i per tant adopta una posició que jo crec que és natural, que és la de reivindicar els drets humans, teniu por que sentiu algun tipus de pressió mediàtica o d'algun context, com deia la Consol, de poder, que aquest tipus de posicions doncs els hi puguin semblar potser una miqueta incòmodes?
1: Bueno, espero que no passa. És un espai de diàleg, de debat. Doncs si hi ha gent amb una opinió que no és mateix, que entran i que parlem, és per això que existeix l'espai. Doncs espero que també amb aquest projecte, és el que estem fent, és tenir una manera d'anar a altres coses, al debat i no a la violència.
2: A practicar una cultura de la pau, en aquest sentit.
0: Efectivament, doncs la practicarem dintre d'aquesta nova llibreria. Més que donar les dates, jo crec que adreçaria la gent a les xarxes de la llibreria Finestres Palestina, perquè allà vosaltres ja teniu aquestes primeres converses, si no m'equivoco, el dia 4 de juny, has dit Maryam Barghouti.
1: Sí. I el 16 de juny el Tarek Pakuni.
0: Uh-huh. I més endavant doncs, hi haurà moltes coses i sabem del cert que estan fent molt els deures per quan s'acabi l'estiu, el mes de setembre, començar amb una bona programació. No sé si et faig un parany o no, o tal, però no vull deixar-te marxar, Olivia Watson, sense que ens recomanis, si més no, un parell de llibres. Ja sé que recomanar un llibre per una llibretera és com si li diguessis quin dels fills t'agrada més. Però
1: no, a mi m'agrada aquesta pregunta perquè me donen molta il·lusió els llibres que tenim a la llibreria. A mi m'encanta de narrativa a Tania Shipley, El detall menor, que està venent molt bé i està molt impactant. És una història d'una dona que intenta investigar una mica la història i es troba dintre del lío de com és ser un palestí al Cisjordània ara mateix. I a Saïd i l'Ampapé és el gran d'aquest conflicte. Doncs els llibres que té són fàcil a llegir, són molt bé explicats. Doncs aquest llibre, un breu història sobre el conflicte entre Israel i Palestina, és curt, és senzill i està molt bé escrit. Doncs a mi m'agrada això.
0: Olivia Watson, moltíssimes gràcies per haver vingut. Enhorabona a totes les que feu possible aquesta llibreria palestina. I nosaltres ens hem quedat en les ganes, però com que sabem que al setembre doncs, tindran una agenda d'allò més atapeïda, i ens n'hem apuntat per venir a fer el programa des de la llibreria. Tot i que sigui petita, nosaltres ens podem encabir
2: allà
0: on sigui.
2: Allà, sí. I tant que sí.
0: Olivia, de veritat, moltíssimes gràcies,
1: moltes gràcies.
0: I fins la pròxima.

Doncs ja sabeu, tenim una nova llibreria i això sempre són bones notícies, com deia al final d'aquella pel·lícula de l'Isabel Coixet sobre una llibretera. Mai no estaràs sola si estàs envoltada de llibres. Tampoc si estàs envoltat de música. I aquests pròxims dies n'hi haurà música arreu, sobretot en els grans festivals. Ja sabeu, a partir de dimecres i fins diumenge, el Primavera Sound a Terra, a la capital catalana.

Doncs és Guitarcada La Fuente i actuarà precisament amb aquesta jornada, entre cometes, gratuïta, que se celebra el dimecres al Parc del Fòrum de la ciutat de Barcelona a partir de 5:45 de la tarda. A veure, és una jornada gratuïta, però si volíeu accedir a una d'aquestes entrades gratuïtes, doncs ja sabeu que havíeu d'haver fet la reserva mitjançant doncs, la plataforma de ticketing del Primavera Sound. Vull dir que tranquil·litat i bons aliments, no us penseu que és arribar allà i moldre, perquè no és tan així. Guitarrica de la Fuente, com dèiem, una de les presències d'aquest festival Primavera Sound, però ja diguéssim amb el gruix de la programació oficial, que evidentment s'obre el dijous al recinte del Parc del Fòrum de la ciutat de Barcelona, tot i que ja sabeu que es desplega per diferents locals, sales i espais de la capital catalana amb altres concerts, però el gruix, el que és el Primavera Sound oficial, té lloc al recinte del Parc del Fòrum, recupera a la reina. No podia ser de cap altra manera, si us vareu quedar amb les ganes. Quan vaig ja i el va presentar doncs, el seu darrer treball discogràfic al Palau Sant Jordi, ara tindreu una altra oportunitat.

Doncs ahir estava a Batxell, el que no para, l'altre dia. Vam tenir l'oportunitat de veure-la, bé, els que van tenir l'oportunitat de veure-la, tot compartint escenari en el concert, en un dels concerts de Bad Bunny a la ciutat de Barcelona. Ella és de gira, presentant el seu darrer treball discogràfic i, com dèiem, passarà per a la Primavera Sound. Qui també ho farà serà Rusowski. I no sabem si aprofitarà la vinentesa d'haver fet aquest Bye Bye Romeo a en Ralph Fitxó en convidar-lo a compartir escenari, o a l'inrevés, perquè tots dos formen part de la programació del Primavera Sound.

Podríem dir allò de que els hem vist néixer i créixer a Rusowski i també a Ralphie Chow. I si hi ha una cosa que ens agrada d'aquests dos personatges és precisament la capacitat que tenen per reinventar-se musicalment i per ser camaleons dintre del món de la música. I això sempre és algú positiu quan decideixes dedicar-te al món de la creació. Ralphie Chow i Rusowski seran presents en aquest festival Primavera Sound i també aquests senyors que ens arriben des de Madrid i que celebraran segurament que porten 10 anys a sobre dels escenaris. Ells són Somos la Herencia.

Doncs aquí teniu algunes de les propostes locals, podríem dir, del país, no?, en aquest Primavera Sound. Demà anirem amb les internacionals. Déu-n'hi-do, és que et perds. Quan comences a mirar la programació del Primavera, et perds, com després et perds físicament, quan vas, que aquest és un dels grans problemes d'aquests macroesdeveniments. En fi, estimats, estimades, nosaltres acabem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Recordeu que tornem demà amb la Biblioteca Inflamable dintre del nostre territori clandestí a partir de les 7 de la tarda i a la sintonia de Ràdio 4. Sempre hi ha presents. Gràcies per haver-nos acompanyat, ho dèiem, Alejandro Pacho, també a Dani Granados, Consol Sáenz. Demà serà el torn d'en l'Oriol Rossell i la seva Biblioteca Inflamable. I ens quedem amb més mostres musicals de les que aniran planant per aquest Primavera Sound. Demà, com dèiem, ens ocuparem d'altres històries, com ara, per exemple, mira, ves per on, que els Cure o Massive Attack o Stuart the New Batten o moltíssims altres també formen part de la programació d'aquesta mostra que, sabeu, se celebra res, dues setmanetes abans del Sónar. I amb això, diguéssim, ja tindríem unes quantes hores de música. Però ho comentàvem, des de l'altra banda de l'Atlàntic ens arriba en aquesta formació. Ells són Bèstia Bebé i també formen part d'aquesta edició del Primavera Sound.

0: Tots els marroquins roben.
1: Ens treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràsit. Marimacho.
8: Existir solo.
9: Terroristes.
10: Menjar plata.
11: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: El Papa Lleó 14 visita Catalunya. Ràdio 4 ha preparat un ampli dispositiu informatiu per oferir-te tots els detalls i dos programes especials. Dimarts 9, a les 7 de la tarda, amb la vigília a l'Estadi Olímpic. I dimecres 10, a les 6 de la tarda, missa i consagració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La història es viu una vegada. Ràdio 4.
14: Ràdio 4.
15: El Barcelona Supercomputing Center, el BSC, ha inaugurat el seu tercer ordinador quàntic, instal·lat a la renovada capella de Torre Girona. Aquesta nova infraestructura, cofinançada per la Comissió Europea i el Govern d'Espanya, incorpora una tecnologia de codificació analògica que complementa el sistema quàntic ja existent al centre. La incorporació d'aquest nou ordinador reforça la partició quàntica Mare Nostrum ONA i converteix el Mare Nostrum 5 en un dels primers superordinadors del món capaç de combinar computació clàssica amb computació quàntica digital i analògica. El desenvolupament tant del xip com del programari s'ha fet íntegrament a Espanya, consolidant l'aposta del BSC i de l'empresa europea EuroHPC per avançar cap a la sobirania tecnològica amb tecnologia 100% europea. Aquest avenç situa Catalunya i Barcelona a l'avantguarda de la recerca científica i tecnològica mundial, demostrant que el país té talent, coneixement i capacitat d'innovació per liderar alguns dels grans reptes tecnològics del futur.
14: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
16: Hola, Pere.
15: Hola, Núria.
16: La transformació digital està redefinint la manera com vivim, treballem i ens relacionem. Tecnologies com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, l'anàlisi de dades o la digitalització de processos s'han convertit en elements clau per a la competitivitat empresarial i el desenvolupament econòmic.
15: En aquest context, iniciatives com el Clúster Digital de Catalunya tenen un paper clau a l'hora d'impulsar la col·laboració entre empreses, institucions i agents de l'ecosistema tecnològic per fomentar la transformació digital, la innovació i la generació d'oportunitats de negoci.
16: Per parlar-ne, hem convidat la Joana Barbany, directora del Clúster Digital. A la segona part, parlarem dels 20 anys del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, del PRBB, amb el seu director, el Jordi Camí.
15: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
17: Joana Barbany és una professional del sector digital especialitzada en el binomi tecnologia-persones amb experiència en els àmbits públic i privat. Llicenciada en periodisme i diplomada en ciències empresarials, té formació de postgrau i lideratge en institucions com la UOC, SAD i l'IES. Ha liderat estratègies d'innovació i transformació digital des de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Cugat i empreses del sector digital i tecnològic. Actualment és directora de desenvolupament de negoci a Michael Page i presidenta del Clúster Digital de Catalunya. És autora del llibre Rehumanizando la tecnología.
16: Benvinguda, Joana.
15: Hola, Joana.
18: Hola, molt contenta d'estar aquí.
16: Comencem una mica de com vas començar aquesta trajectòria, no? La consultoria de la transformació digital.
18: A veure, jo crec que avui en dia la tecnologia és per persones curioses i amb ganes d'aprendre, val? Llavors jo, ja des de petita, sempre m'ha interessat tot, no? I quan et fan escollir a què et vols dedicar, doncs dius, és que tot m'interessa. I crec que doncs, vaig escollir camí del mig, no? Vaig estudiar periodisme, vaig estudiar ADI, que es diu ara, però sempre amb aquesta mirada cap a la tecnologia, no? Perquè crec que és un... Et s'està... Bueno, està atent, veure cap on va el món, i és una cosa que sempre m'ha interessat molt, però no tinc formació d'enginyera.
15: Eres de tenir joguines tecnològiques?
18: De tot, sí, sí. Però és que tenia... Sí, sí. Era de tenir... De provar coses, saps? i muntar-me fletxes i coses d'aquestes. Sí, sí, de do it yourself, saps?
15: I trobaves amics o amigues per fer-ho? Per jugar amb aquestes coses que t'agradaven?
18: Sempre acabes trobant els més rarets de la classe que es fan amb tu. Però sí, sí, era una mica ànima lliure, que es diu.
16: Bueno, és que la tecnologia està tot arreu, no? Vull dir que una mica seguint això. Tu, avui en dia, quins són, creus? Treballes molt, no?, amb empreses del sector digital. Quins són els errors quan implementem tecnologia, potser, a les empreses que podem trobar?
18: A veure, la tecnologia avui ho pot fer quasi tot. O sigui, ho fa tot, quasi tot. Llavors, jo crec que és implementar-la sense saber per què l'estem implementant, no? És a dir, ara amb la IA, que hi ha tanta... No? Tothom vol implementar la IA. També depèn de si ets una pime, una micro o una gran empresa, i dels recursos que tinguis. Però has d'anar a tenir molt clar per què la vols fer servir. O sigui, implementar IA per provar... Bueno, allò de provem i si ens fracassem no passa res, bé, però no tota l'estona, no? Llavors és tenir molt clar perquè la fa servir.
15: Jo precisament et volia preguntar sobre això, perquè amb aquesta arribada a la IA generativa que comentes, moltes empreses estan adoptant eines molt ràpidament, i m'agradaria saber si tens la sensació de que el món empresarial va més ràpid que la capacitat dels governs per entendre què està passant i posar les normatives que calgui per regular.
18: Jo crec que la tecnologia va molt ràpida, el sector empresarial depèn de quin. Ja et deia, una empresa mitjana de la Catalunya interior o petita, pobra tampoc, si no va arribar a acabar una multinacional tecnològica a Barcelona, val? I després a nivell de governs crec que fan el que poden, però tot el tema de la legislació, la regulació, Europa, com sabeu, doncs es posiciona com un espai regulat, que està bé, però això frena la innovació i l'adopció de tecnologia per part de les empreses.
16: I una mica lligat amb això que parlava segons el tipus d'empreses, és que és més difícil canviar, no?, aquesta tecnologia de com les empreses ho fan, o la mentalitat de les persones que vulguin, no?, implantar aquesta tecnologia, no?
18: La mentalitat es té o no es té. Per tant, si és difícil canviar algú que no creu en la tecnologia o que no està atent als canvis, no? I això és un tema de lideratge, de tot un líder atent o atenta als canvis o no ho ets, val? I després, jo crec que el més difícil és desfer el que ja hem après. Ahir estàvem en una xerrada a la Salle amb empreses industrials i es comentava que el que és més complicat és digitalitzar processos existents, val? A vegades és millor treure les escombraries i començar de zero, perquè canviar... O sigui, no és... el que ja està fet, fer-ho digital, sinó que moltes vegades és canviar processos. Per tant, és millor desaprendre i tornar a aprendre des de zero. Aquest és el tema.
15: Home, això deu costar, no? I una empresa, com es planteja què ha de fer per transformar-se digitalment? Quin és el moment en què l'empresari diu, escolta, ara he de fer el pas?
18: Si ens posem el focus en les empreses que jo conec, que són les industrials, és un tema de direcció, ha d'anar bottom, o sigui, de cap a baix, no? Top down. Llavors, si el president, presidenta, la consellera d'administració, el consell directiu, sempre hi ha algú que hi creu i ho ha d'impregnar tot, si no és molt difícil, perquè si no es creu des de dalt de l'organització, és a dir, si la part de tecnologia és informàtica i penja de recursos humans, estem morts, o sigui, ha de ser una cosa transversal. Per mi ha d'estar al nivell 1, de la presa de decisions de les empreses.
15: Després deu venir la pregunta habitual que et deuen fer, no? I quin retorn, a quin termini, això, aquesta inversió que em dius que he de fer, com la rentabilitzo?
18: La pregunta de millor és que s'ha de fer, val? Llavors...
15: De que no pots quedar enrere, potser, no?
18: És que si no la fas tens un cost d'oportunitat, o sigui, si no ho fas t'equivoques, això està clar. Bueno, hi ha resultats a curt plaç i a llarg plaç. Òbviament, al final el que volen les empreses és ser més rentables, no?, generar més benefici, i està demostrat que si tu apliques la tecnologia surt, no? El que passa que cal una inversió al principi i poder no veure resultats fins al cap d'un temps, no? Llavors és tenir paciència i tenir molt clar quines són les fites a curt plaç, no? Perquè al final, per seguir amb el teu projecte, necessites inputs positius a curt plaç. Per tant, s'ha de fer una estratègia de quins inputs vull tenir o quins outputs, no? Concrets a curt plaç, però tenir la visió a llarg plaç, perquè si no, tampoc fas res si fas coses a curt tot el dia, saps?
16: I com valores la maduresa digital, no?, de les empreses d'aquí a Catalunya?
18: També depèn molt del sector. És a dir, per exemple, el sector farma està molt avançat, però hi ha el sector agrícola, per exemple, que està molt enrere, no? I sobretot jo crec que també hi ha un tema important que ara s'està treballant i s'està evolucionant, que és tot el tema de l'àrea metropolitana i fora de l'àrea metropolitana, perquè el fet de no tenir proveïdors a la vora i de no poder generar tota la cadena de valor, això a la llarga pot, no, pot ser un fre per la competitivitat i l'evolució de les empreses. Però és que és molt variat, depèn del sector i de la mida de l'empresa. O sigui, una empresa petita que facin oli, Bueno, en aquest cas potser sí, perquè són, normalment són empreses noves i són més àgils, però al revés, una empresa de tota la vida, amb tercera generació, que fan un producte industrial, no sé, coure, doncs a vegades costa, o agafa algú amb una mentalitat diferent, o costa que aquella empresa es digitalitzi.
15: Tenim un debat obert sobre la sobirania tecnològica europea, la dependència de les plataformes nord-americanes. Catalunya i Europa, creus tu que poden tenir una indústria digital pròpia realment competitiva?
18: Hauríem. Crec que ens hem de posicionar com a un espai referent en drets, però no hem de perdre de vista la rapidesa. És a dir, sí, però no cal, potser ens podem... Amb alguna vegada són una miqueta més àgils, no? Perquè a vegades la pròpia normativa...
15: Jo crec que sí, però ens encantem.
18: Sí, però cal fer una reflexió, eh? I sí que s'està fent, avui en dia, perquè per competitivitat, està claríssim. Però crec que està bé erigir-nos com a defensors dels drets digitals.
16: I a nivell, parlem de les empreses a nivell català, a nivell europeu, com està el nivell de digitalització?
18: És que també són... És que l'Europa... És que Europa, clar, és, o sigui, quan parlem de Xina, Estats Units...
16: Sempre estan per sobre?
18: No, o no és que té per què? És molt més, o sigui, que Europa és que no pots comparar els països que formen part... O sigui, Espanya... O sigui, cap, els països de la Unió Europea tots són tan diferents i tenen regulacions pròpies en segons quins casos. Són incomparables. Llavors, hi ha regions que excel·leixen doncs, en tema, potser, de tema quàntic, etc. N'hi ha que excel·leixen en temes més de programació. És que depèn de la regió. No tenen res a veure els països, no? Per exemple, tota la part del nord-est són molt potents, tot el que era tota la part d'Estònia, etc., perquè són països que han nascut ja amb la tecnologia. I després tenim el tema geopolític, també empreses que hi ha països que poden estar en moments rellevants, doncs pateixen temes de geopolítica que els fan enrere, no? Jo vaig estar a Ucraïna no fa massa... Bueno, sí, fa temps... fa 7 o 8 anys, i ningú hagués dit amb un programa de tema d'innovació de tecnologia que ara estarien així, no? Per tant, bueno, també tot el tema polític s'ha de tenir en compte.
15: Dirigeixes, bueno, ets presidenta, presideixes el clúster digital de Catalunya, on es parla, suposo, contínuament de digitalització de la indústria, no?
18: Sí.
15: Aleshores, què feu en el clúster digital?
18: Un clúster és una associació que fas aglutinar empreses, val? En el nostre cas són empreses industrials, i aquí tenim des de, ja et dic, una microempresa a una gran empresa multinacional. El meu afany és que sigui de tot Catalunya, i el que fem és donar-los l'ecosistema per poder, òbviament, generar networking entre aquestes empreses, no? Empreses d'oferta de demanda, que diem. I un tema molt important, parlareu del networking, que està molt bé, i ens ho passem tots molt bé, però després, al final, tu també necessites generar projectes, no? I els acompanyem també a l'hora de demanar uns projectes a Europa, no? Que hi ha molts fons, ja ho sabeu, i llavors gestionem tot el que és la poder presentar propostes conjuntes amb dues o tres empreses per poder tenir fons europeus, i això està superbé, perquè és, jo crec que és el que dona més sentit al clúster. Després fem formacions, òbviament, eh?
15: Quantes empreses formen part
18: som
15: del clúster?
18: Som més d'un centenar, 115 o alguna cosa així, van pujant i baixant. Són 115, ja et dic, tenim molta varietat, que és el que a mi m'agrada, no? Ara hem obert, estem fent també pel territori diferents formacions. Ara vam estar amb les cambres de comerç, vam estar a Tortosa fa 2 setmanes, que vam signar un acord de col·laboració amb ells, a través del qual doncs, les empreses del territori, no, del Baix Ebre poden formar part del clúster amb condicions especials, i també allà generem un ecosistema d'innovació digital interessant.
16: Què s'ha de fer per formar part d'aquest clúster?
18: Entra a la web, clusterdigital.cat, i allà hi ha tota
16: així
18: la informació, facilíssim. I tothom que ve està... O sigui, de fet, tenim les baixes que hem tingut és perquè són empreses doncs, que ja estan... Vam fer un pla estratègic d'orientar cap on volíem anar, i les que han marxat és que no estaven dins l'escop que volíem, que era aquest indústria 5.0, que li dic jo. Indústria 5.0, que després us explico què és per mi.
15: Explica'ns ara.
18: I ara estic amb aquest tema. Que si va parlant de indústria 4.0, doncs per mi la 5.0 és que a més és el que em defineix una mica, que és això de com posar la persona al centre, que ara tothom en parla, però abans ningú en parlava, i és que la indústria, òbviament, ha de generar benefici, però ha de tenir molt en compte les persones que treballen i l'impacte que tenen a nivell social, no? I llavors, ara hi ha tota una corrent que parla d'això, no? De com poden ser sostenibles a nivell ambiental, a nivell digital, cuidar els seus treballadors, que també tenim un tema de talent que després, si volem, parlem. Per tant, és posar el foc amb les persones una altra vegada, no? I aquest, ara s'està movent cap aquí aquest discurs, i a mi m'agrada molt.
0: Rehumanizando la tecnología, claves para sobrevivir como especie en la era digital, de Joana Barbany, és un assaig que reflexiona sobre com la transformació digital està transformant la nostra manera de viure, treballar i relacionar-nos. L'autora defensa que la tecnologia ha d'estar al servei de les persones i alerta dels riscos de la hiperconnexió, la deshumanització i la dependència digital. Amb un estil divulgatiu i proper, el llibre combina reflexions sobre intel·ligència artificial, salut mental, educació i societat digital. L'obra convida a trobar un equilibri entre innovació tecnològica i benestar humà.
16: Acabem de sentir el teu llibre, un dels teus llibres. Creus que la societat està preparada per conviure amb la intel·ligència artificial? No? També és un tema del que tractes.
18: Malauradament, crec que no. Crec que ens ha passat per sobre i la gent no ha fet l'esforç, que és el que intento explicar el llibre, eh? O sigui, res és culpa nostra ni ens afecta. Ara comença a canviar una mica. Això ho vaig escriure fa 2 anys i mig, val? Imagineu-vos, i ara s'està parlant d'això. Ningú es pensava que ens afectaria d'aquesta manera, no? De fet, quan ho vaig escriure, no hi havia, el ChatGPT no es feia servir, no existia. No he fet servir res perquè no el teníem, no hi era. Bueno, hi era per les empreses, però no era usable per tothom. En 2 anys i mig ha evolucionat molt. Ara es comença a parlar tot aquest tema, que jo ja fa 2 anys i mig que en parlava, i crec que ens ha passat per sobre, perquè és que no ho hem vist i ho tenim a davant, no? Llavors, tot aquest debat de si hem de tenir els mòbils a l'aula o no, el debat de com eduquem els nostres infants, el debat de la bretxa amb la gent gran, surt ara i no fa 2 anys i mig que és quan hagués hagut de sortir.
15: Però també sembla que hi ha un perill en quedar fora, no?
18: És que hem de ser dins, però amb educació i amb formació. Òbviament hem d'abraçar la tecnologia, però hem de fer amb una mirada crítica. O sigui, no pot ser que ens tregui les relacions socials presencials. O sigui, ha de ser una cosa més a més del que som com a persones, no? És a dir, estar jo aquí presencialment amb vosaltres m'encanta perquè ens saludem, ho podíem fer-ho per Teams, però crec que té molt més valor fer-ho així, no? Llavors, la tecnologia sí, soc supertecnòloga, no soc gens tecnòfoba, però no podem perdre els valors humans i socials de les persones.
16: Sí, una mica, et volia preguntar això, no? La tecnologia ens connecta més o ens està fent perdre aquesta qualitat de les relacions humanes?
18: Depèn de l'ús que en fas, és a dir, et pot connectar, tots tenim el xat familiar de WhatsApp.
16: A totes superbé, hores, a tots moments.
18: Que vas, saps qui s'està anant a parella, qui té un fill, quina àvia s'ha mort, ho saps tot, val? Perfecte, però no pot obviar ni pot deixar de banda ni substituir les relacions humanes, saps? Llavors, si es fa servir amb sentit, 100%. Si només fem servir tecnologia i obviem tot l'altre, desastre. Estem morts com a espècie.
16: I com la podem fer servir amb sentit?
18: Pues sobretot molta formació, molta mirada crítica i qüestionar-t'ho tot, perquè, o sigui, tu quan t'instal·les una app, ja que no llegeixes res del que t'està dient i fas acceptar. El que estàs fent allà, almenys que sàpigues el que estàs acceptant, no passa res. Si tu estàs d'acord amb que les teves dades vagin a nodrir, no sé, perfecte, però ho has de saber. Llavors, tot el que fem ho hem de mirar amb mirada crítica. O sigui, tu no surts a passejar al carrer i, o sigui, tu mires a veure on estàs, què fas allà, o sigui, la xarxa, no? La tecnologia, el món digital, no el coneixem i hem d'estar atents. No passarà, jo soc, m'encanta, eh? I soc superusuària, però hem d'estar atents perquè és un entorn que no coneixem.
15: I què et va impulsar a escriure el llibre? És potser alguna cosa que et va passar a tu mateixa?
18: Sí. Sí. Va ser el moment que els meus fills es van fer grans, que van agafar... vaig ser l'última generació, jo crec, de pares i mares que no hem tingut el problema de... el que els hi passa ara als nens petits, que és molt dur. I després també un tema, un canvi laboral, de moment de reflexió, que estava jo al sector públic llavors i volia tot el que havia après i havia intentat transmetre-la, doncs, a la societat, plasmar-ho. I vaig començar a fer un esborrany i va acabar amb un llibre. Mira.
16: I creus que la societat necessita aquest rehumanitzar-se amb la tecnologia?
18: Sí, el que intento explicar és el que dic, que la tecnologia l'hem de fer servir, però pel nostre benefici. Per al benefici de les persones. O sigui, al final, qui fa la tecnologia són les persones, també qui la programa, qui la dissenya. No, o sigui, la tecnologia de per si no és un ens. O sigui, és una eina que alguna persona humana ha programat, o ha pensat, o ha ideat, però ha de ser el benefici social i humanístic. O sigui, el foc és tecnologia. Tu pots fer servir per cuinar-te un bistec espectacular o per cremar una casa, jo què sé, o sigui, tot depèn de l'ús que en fas, no?
15: Sí, i fa 2 programes vam tenir aquí la Fundació Alícia i ens van estar explicant, pues, això, precisament, no? Que el foc es pot utilitzar de moltes maneres diferents, no?
18: Sí, sí.
15: Escolta, es parla molt sovint de la bretxa digital, però ara estem ja a portes de la bretxa de la IA. N'hi ha també d'una discriminació en l'ús de la intel·ligència artificial.
18: I malauradament el que fa la IA és les bretxes que hi havia existents, amplificar-les. És a dir, la bretxa generacional l'amplifica, la de gènere l'amplifica, la social territorial l'amplifica. És a dir, qui no té accés a poder consumir, programar, aprofitar la IA per qüestions de desconeixement, de que viuen en un lloc on no tenen connectivitat, de que no poden comprar-se un terminal, de que estan en un lloc on a nivell educatiu no els ensenyen, aquests, per culpa, anava a dir, però degut al tema de la irrupció de la IA, hi haurà més bretxa amb els que tenen accés a aquest tipus de continguts i coneixement. Per tant, està ampliant les que hi havien existents.
16: La desigualtat, no?
18: Sí, clar, si ets molt espavilat o molt espavilada, potser, tu, o sigui, si tu ets una persona molt espavilada i amb moltes ganes d'aprendre i tens la sort de poder-te, doncs, perfecte, perquè tu pots, tu sol pots autoformar-te, no? Fer el projecte de skilling personal i tu pots acabar, o sigui, realment entenent, no?, com aquest, tot aquest món. Però si no tens aquesta sort, o no tens ningú que t'animi, o no tens aquella, no, aquella guspira que et fa començar, o sigui, estàs molt lluny d'estar, és que està ampliant les bretxes claríssimament.
16: Una altra cosa que a vegades es parla molt, no?, és que l'impacte de la IA sobre l'ocupació, no? Sí. Quines professions creus que en sortiran més impactades?
18: Mira, a més ara va sortir un informe fa molt poc, sortiran impactades les professions que tenen poc valor. Va? Llavors jo això no ho veig malament, perquè el que passa que hem d'anar amortitzant aquestes feines. El que no podem fer és la gent que està treballant en aquests sectors, doncs, i mira, un cop a l'esquena i adéu, no? Si jo crec que hi ha feines que no tenen valor, que està molt bé que les faci una IA, perquè ningú les vol fer. Hi ha gent que les fa perquè ningú més vol, no? És a dir, jo què sé, netejar els lavabos de l'aeroport. Escolta, doncs millor que ho faci una màquina.
15: Que faci un robot.
18: És veritat, perquè jo no els he netejat mai, però sincerament preferiria no fer. O sigui, si ho hagués de fer, ho faria, eh? Sí, sí. Perquè estem com, a vegades hi ha feines que no són gens agradables de fer, no? O està patrullant de nit amb un polígon, que és superperillós, doncs poses un robot i va fent. Perfecte. Per tant, tasques que tenen poc valor, jo crec que seran substituïdes segur. Més que feines, són tasques. I per altra banda, generaran una sèrie de feines i tasques molt rellevants i molt importants. Però aquí tornes a haver el tema de la bretxa. O sigui, o formem gent amb aquestes, no, estudiants que no tenen per què ser gent jove, hi ha tot un tema de reskilling de persones més adultes que es poden reformar, que dir, però fer un reskilling cap allà, no? Hi haurà canvis segur i l'hem d'acceptar i ho hem d'afrontar, perquè és que si no fem res morirem. Llavors, què diria la gent que està en una feina que té pues, risc? S'ha de formar. I ara, és a dir, aquí a Catalunya ho pot fer, si hi ha projectes públics i programes públics on et dic, tenim la sort de viure aquí, tenim un Barcelona Activa que està aquí al costat, que tu pots fer formació amb el que calgui, no?
15: I el clúster, impulseu projectes sí, sobre IA?
18: Sí, sí, i tant. Tenim un curs amb la Pompeu Fabra per aplicar la IA a les empreses, sí, sí, és que és clau. Però el que passa que ho fan molt sobretot en tema de processos, i ara on estem mirant cap al tema de tot el tema de prediccions, no? De tot el tema de com aprendre a fer prediccions, no? Gràcies a la IA, que això ja és un pas més, no? De moment és molt les dades que ja tenien, perquè les empreses tenen dades. Mm-hmm. El que passa que molts cops estan mal agafades, no? Llavors, netejar i donar-los puresa, es diu, a les dades que tenen ara. Això és el que estem fent ara. Ajudar a verificar que allò és real i que aquelles dades serveixen per fer algun tipus de prendre decisions.
16: Has treballat també en el sector públic i el sector privat. Mm-hmm. Quines diferències hi ha, no?, a l'hora d'impulsar la transformació digital a cada àmbit? Grosses,
18: bueno, no? Tots tenen el seu bo i el dolent. A veure, que a més m'ho planteja molt això, el sector públic, el bonic és que té un impacte espectacular, o sigui, fas una cosa i impacta, i això a mi m'omple moltíssim, de dir, anem a fer una política pública, que després ara veurem la part negativa, però té un impacte i tu ho veus, o sigui, vaig estar a política municipal i a més té un impacte molt curt plaç. A la Generalitat és més a llarg plaç, però és que és molt bonic veure que fas polítiques que funcionen. Quin problema hi vaig trobar jo? Pues tota la burocràcia és un drama. Va? Llavors, si tu ets una persona inquieta, amb ganes de fer coses, doncs has de baixar una miqueta el ritme perquè no et segueixen. Va? Llavors, crec que és, per mi és el que em va acabar cremant una mica. I al sector privat, jo li trobo a faltar, depèn de quin projecte aquest impacta. O sigui, està molt bé perquè si et paguen bé, guanyes molt bé la vida, però a vegades necessites tenir impacte social, no? I quan dic social no vol dir vull dir impacte a les persones, no? Fer una feina que t'impacti. On estic jo encara, perquè és una empresa de talent, llavors, vulguis o no, ajudem a trobar feina a la gent, no? Llavors, també té un impacte important.
15: Parlàvem a l'inici del programa del nou computador quàntic del BCC. Les grans tecnològiques estan invertint en computació quàntica, doncs, i en centres de dades, que també se'n parla molt, no? Uh-huh. Creus que a Catalunya tenim capacitat per jugar algun paper rellevant en aquesta cursa tecnològica?
18: Bueno, ja el juguem, i amb tot el projecte de Gigafactory allà a l'Ebre encara més. Jo crec que aquí és clau el tema de la col·laboració público-privada, o sigui, és que si no estem morts. I en aquest cas, us haig de dir que, malgrat tot el que pugui haver, crec que s'estan entenent molt bé les administracions públiques a nivell estatal, global, local, de Generalitat, etc., amb les empreses, siguin d'aquí, siguin d'Espanya. Crec que estem en el bon camí.
16: I, per acabar, has estat una de les dones amb més visibilitat, no?, del sector TIC català. Encara existeixen barreres de les dones en tecnologia i lideratge digital?
18: Malauradament, sí. Sí, estem bastant igual del que estàvem. Jo diria una miqueta millor, perquè si no tota la feina que hem fet no serveix per res, però jo aquí llenço una mica, també una mica de... un missatge una miqueta crític envers les dones, perquè sempre tirem, no?, critiquem els altres, i crec que hem de ser a vegades un pèl més valentes i no marcar els notes als límits, no? I ara em passa amb gent jove que diu, però, o sigui, però com podeu pensar així? No? És com, bueno, les nostres mares també ens ho deien, perquè elles també van ser més, no?, més lluitadores que nosaltres. Llavors, potser és un tema generacional, però jo els diria a les noies joves que segueixin, que hi ha molt camí per fer.
15: Amb una frase, què hem de fer a Catalunya els propers anys?
18: Què hem de fer a Catalunya els propers anys?
15: Bueno, amb dues frases, tranquil·la.
18: No, jo diria...
15: Quins gran repte tenim tecnològic a Catalunya?
18: Et diria el que he dit abans, entendre'ns a nivell públic o privat, perquè Catalunya té un ecosistema que no té totes les regions d'Europa, i és una sort. I doncs el que hem d'evitar és això tan catalanet de discussions als altres, això m'has dit, això no m'has dit. Per tant, jo crec que és engranar tota aquesta quadruple hèlix o quintuple hèlix, no? Pues a lo que és acadèmia, lo que és indústria, lo que és el sector públic i la societat, per poder doncs desenvolupar el país a nivell global. Jo crec que tenim les bases i ara és un tema d'actitud.
15: Doncs moltíssimes gràcies, Joana Barbany, periodista diplomada en Ciències Empresarials, presidenta del Clúster Digital de Catalunya i autora del llibre Rehumanitzant la Tecnologia.
16: Moltes gràcies, Joana.
18: Gràcies a vosaltres. Fins una altra.
15: Adéu.
0: El sucre indueix hiperactivitat en els nens? El mite que el sucre torna hiperactius als nens està molt estès, però la ciència no ho ha pogut demostrar. Tot i que els dolços augmenten l'alliberament d'insulina, els estudis no han trobat una relació directa entre el consum de sucre i la hiperactivitat infantil. Els experts apunten que es tracta més d'un efecte psicològic i contextual que no pas d'una reacció orgànica. Sovint, els nens mengen dolços en entorns festius, envoltats d'altres infants, amb jocs, riures i molta estimulació. Aquest context és el que acostuma a generar més excitació i activitat. Per això, la percepció que el sucre altera el comportament pot estar influïda per la situació en què es consumeix, més que no pas pel sucre en si.
14: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
16: S'han commemorat els 20 anys d'un espai que ha esdevingut un referent internacional en la investigació biomèdica. Una comunitat científica que avui agrupa 7 centres de recerca, prop de 1.700 professionals i investigadors, 18 plataformes tecnològiques compartides i un model pensat per créixer, col·laborar i perdurar en el temps.
15: Parlem del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, un projecte que continua impulsant avenços científics i coneixement al servei de la salut i la societat. Per això avui volem mirar enrere per entendre com va néixer aquesta idea, quins reptes ha afrontat durant aquests 20 anys i, sobretot, mirar cap a on camina la recerca biomèdica del futur. Ens acompanya, amb aquest objectiu, el seu impulsor i actual director, Jordi Camí.
1: Jordi Camí és doctor en Medicina i especialista en Farmacologia Clínica. Ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria acadèmica entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, on va impulsar els estudis de Biologia i la creació del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Actualment és catedràtic honorari de la UPF. Ha impulsat la creació i dirigit diversos centres de recerca biomèdica, destacant especialment el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que va fundar i dirigir des de 2005. També va ser impulsor i primer director de la Fundació Pasqual Maragall per a la recerca sobre l'Alzheimer entre 2008 i 2020 i n'és vicepresident. Ha sigut el director de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques entre 1985 i 2005 i ha format part d'organismes relacionats amb la salut i la bioètica, com el Comitè de Bioètica d'Espanya i el Consell Assessor de Sanitat. L'any 2017 va ser escollit membre de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos reconeixements, entre els quals destaquen la Medalla Narcís Monturiol i la Creu de Sant Jordi per la seva destacada contribució científica i social.
16: Benvingut.
15: Benvingut.
5: Què tal? Moltes gràcies per l'invitació.
16: Fa 20 anys, com hem sentit, no?, naixia el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, al costat del mar, a la Vila Olímpica, no? Enhorabona per aquesta efemèride. I una mica en perspectiva, no?, què representa a veure per vostè, no?, en què s'ha convertit aquell projecte inicial?
5: Bé, és un projecte molt madur i que ens sembla, si ja l'hem normalitzat, però han passat 20 anys. I en aquests 20 anys el que hi ha hagut és un creixement i una gran consolidació de tot un sistema de recerca a Catalunya, que en el camp de la biomedicina, la Barcelona metropolitana, és especialment poderós. I el que estem veient ara és això. Però fa 25 anys, quan estàvem ideant aquestes coses, tot plegat no era tan obvi.
15: No, anava a dir, per qui no sàpiga què és ni on està el Parc de Recerca Biomèdica, ens situa una miqueta?
5: Sí, és un edifici que no passa desapercebut, que està entre, diguéssim, abans d'arribar a l'Hotel Arts, entre l'Hospital del Mar i l'Hotel Arts. És un edifici molt interessant perquè és un tron, és un con troncat, té la forma d'una elipse, geomètricament parlant, perfecte, i és un edifici que és atractiu també, a part de la seva arquitectura, perquè està davant, davant del mar. I tingueu en compte que això fa 25 anys era una mica una afrenta, no? És a dir, vaig rebre crítiques serioses de què fèiem posant recerca en un lloc tan atractiu per apartaments o per oficines o per què sé jo, no? Perquè es veu que el món de la ciència havia d'estar en soterranis foscos i en prefabricats.
15: Estic segur perquè
5: fa
15: uns
5: anys
15: ho vaig poder comprovar.
16: Imagina't com estem, no? Com estàvem. Afortunadament hem canviat.
15: Els investigadors jo crec que estan encantats de la vida, de poder gaudir uns minuts, una estona, l'hora de dinar davant del mar, no? Aquest edifici és aquell que és com de fusta de teca per fora, no?
5: Bueno, té una fusta a l'exterior que és molt rellevant per la climatització de l'edifici. No és de teca. És d'un cedre roig que està...
15: De fusta.
5: Penseu que tal qual es va posar fa 21 anys i mig, tal qual està, de ben conservat, però és un edifici... La gent ve de gust a treballar allà, no cal que vegi el mar, perquè també, si vas a treballar a un lloc que és agradable, també hi vas
16: clar
5: més
16: sí.
5: de gust. No?
16: Clar que sí. I una mica tornem amb aquests inicis, no?, que deies que sembla que els científics no poguessin treballar al costat del mar... Quan vostè s'ho va començar a imaginar, que què podria ser aquest parc de recerca biomèdica, quina era, no?, la idea fundacional i què volia aconseguir que en aquell moment no existia?
5: Aquí es combina una oportunitat, com sempre en el món és qüestió a vegades d'aprofitar les oportunitats, amb una concepció de política científica. L'oportunitat era el resultat de tots els remodelatges d'aquella zona posteriors a l'operació olímpica, que van fer que es complessin uns compromisos de l'Ajuntament amb el barri i que van alliberar un solar al costat de l'Hospital del Mar, que és on ara hi ha el parc, que anteriorment era un camp de futbol. Per tant, allà hi havia una oportunitat, no necessàriament estava escrit, Jo, abans dels Jocs Olímpics, vaig tenir ocasió de poder introduir un pla especial d'urbanisme, que aquella parcel·la es deia Parc Biomèdic, però bé, això no és... Això ha estat molt rellevant després, aquestes coses que...
16: Als anys 80, ja,
5: però
16: això.
5: Però aquesta era l'oportunitat, l'espai, i tenia nuvis i núvies per temes diferents, i per tant no va ser tot obvi d'entrada. Però el projecte polític de política científica crec que és molt important recordar-lo, perquè aquest jo crec que hem pogut acomplir-lo, ens hem de situar fa 20 i pico d'anys, i en aquells moments encara Barcelona tenia una llarga tradició molt, molt ben consolidada, que ve de fa molts anys, amb recerca clínica, molt lligada a la tradició assistencial sanitària dels grans hospitals de Barcelona. En canvi, no tenia el gruix que, per exemple, hi havia a Madrid, amb recerca bàsica. A Madrid hi ha una concentració anòmala, encara hi és ara, de centres del CSIC, una sèrie d'etcètres que justificaven plenament el que comencíssim a afegir àmbits de recerca bàsica en un lloc molt aplicat de pràctica clínica, i amb això vam ser predecessors d'una idea magnífica que no la va començar, però la va tirar endavant Andreu Mascovell en la creació de Centre Cerca. De fet, el primer Centre Cerca el vam gestar nosaltres, que és el Centre Genòmica, no? Però aquest és el concepte polític que crec que és rellevant i que avui això ha canviat, ho considerem normal, però no era així fa 20 i pico d'anys.
15: Tenim experiència que les grans coses, sobretot centres de recerca o infraestructures, quan es posen d'acord les administracions totes, doncs regeixen molt més, no? Per exemple, el BCCN és un grandíssim exemple, no? En parlàvem al començament del programa. En aquest cas, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Pompeu Fabra, costa molt posar d'acord totes les administracions. La seva bona relació, crec jo, ara ens ho explicarà, amb l'alcalde Maragall, va jugar també a favor d'aquesta creació?
5: A veure, aquest és un projecte que sense el compromís de l'Ajuntament no existiria. Ara ja han passat 20 anys i millor que ho deixem córrer. Però ja us podeu imaginar fa 20 anys qui governava la Generalitat i qui l'Ajuntament, i un allà entremig, no? Però vaja, jo crec que aquesta és una història menor i no hi ha dubte que això és el resultat d'un esforç entre diferents administracions, i va tenir molt a veure també, jo hi vaig estar directament implicat, en un canvi formal importantíssim que va fer la Universitat Pompeu Fabra quan va acceptar, això ho vaig promoure jo, obrir estudis en ciències, en medicina i biologia.
16: No?
5: La idea era fer medicina, però la colla que hi havia en aquells moments de rectors i tal va considerar que allò era un excés. És igual, s'ha acabat fent medicina. I aleshores vam començar, ens van oferir fer biologia, i nosaltres li vam donar la volta immediatament i vam proposar una biologia humana que permetia que els estudiants es triessin el títol oficial de biòloga, feien una mica de zoologia i de botànica, així, però en canvi se'ls estava formant en les ciències mèdiques bàsiques, i ha estat una carrera molt exitosa que després altres universitats han reproduït amb noms diferents, però la idea era aquesta.
16: I a algun moment difícil, que suposo que n'hi ha hagut molts, i reptes que ha hagut d'afrontar aquest projecte, que destacaries?
5: Molts. Home, a veure, a diferència de coses que he tingut ocasió jo primer vagi de fer després, aquest és un projecte, és arrencar cebes, això, és molt llarg. A vegades penses que l'arrenques a pesada, tothom és complicat convèncer a una classe política, ara ja no, la classe política actual ha connectat, o sigui, ja hi té una visió de creixement, d'innovació econòmica del que fem. En aquella època això no era òbvia. Val la pena dir que qui ho tenia clar era el regidor Joan Clos. Ell ho tenia clar, ell veia, i de fet ell quan en el seu mandat va jugar molt fort també, 22@, etc., en aquestes operacions. No? Per tant, aquesta visió va ser fonamental, aquest suport, però tot va ser molt parsimoniós i complicat, però és igual, ja ha passat, aquí existeix, no? Ja hi som.
16: I en
5: ja
16: quin
5: estem,
16: moment
5: no?
16: Vas dir, això està funcionant?
15: Sí, deu haver hagut moments bons també, no?, en aquests 20 anys, i moments de moltes alegries.
16: Vas dir, anem creixent, no, això està
5: moments
16: funcionant.
5: Moments complicats, sobretot els 5 anys abans, que són els més complicats, perquè no és només aconseguir l'acord polític, és encarrilar la viabilitat econòmica. Hi havia també les ganes, ara ja és més normal, més corrent, de captar talent de fora i que vingués allà a sumar amb els recursos que hi havia. Es van crear centres nous, de dalt a baix, que no existien abans, una mica remolc de tot això, com el Centre de Regulació Genòmica, que és el primer centre després cerca que existeix de tot el... També eren èpoques, veníem de fer coses que també eren poc freqüents, i una d'elles, que jo la recordo, que va ser molt difícil, i ara em remeto ja a 40 anys, en fi, no ho sé, a finals del 90, que era muntar fundacions per gestionar la recerca en els àmbits hospitalaris. I era una època, als anys 90, que només en Joan Rodés, a l'Hospital Clínic, i jo empentàvem això contra la voluntat de tothom, però això és normal, és això.
16: Els pioners, no?
5: Bueno, mira, anar arrencant cebes, jo en dic, sí.
0: El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona manté una forta aposta per la divulgació i el talent jove. D'una banda, el Premi PRBB, un guardó al millor treball de recerca en l'àmbit de les ciències de la vida, ja acumula més de 3.200 treballs presentats i més de 3.400 estudiants participants al llarg de 21 edicions. L'Open PRBB, la gran jornada de portes obertes del parc, continua apropant la recerca a la ciutadania i els canals com Ellipse continuen explicant la recerca i el seu impacte social a través de continguts divulgatius. Un model de comunitat científica pensat per compartir coneixement i construir el futur de la biomedicina.
16: El PRBB tenia una forta vessant, com acabem de sentir, en la promoció, no?, de les vocacions científiques, la divulgació. Com us va portar a desenvolupar aquest model en uns anys en què potser no era tan evident, no?, desenvolupar aquesta vessant de divulgació i de vocacions científiques?
5: Sí, en el parc de recerca tot ha estat evolutiu i, sobretot, jo el que dic és que hem après molt. Per tant, hi ha coses que van començar de manera incipient, com aquest premi, que aquest premi ve d'una iniciativa conjunta amb la part docent de la Universitat Pompeu Fabra, no? I hem anat aprenent. Moltes coses que fem les hem après, n'hem fet moltes altres que ens hem equivocat i hem rectificat. I un descobriment que hem fet ha sigut la importància de multiplicar, de sumar-nos els esforços de divulgació i de promoció de les vocacions científiques que tenen els centres. Nosaltres aquí ens hi hem afegit i ho hem multiplicat. I aquest premi ens estem molt feliços perquè es presenta moltíssima gent, però es presenten de vegades motivats pel professor o la professora de l'institut. I aquest premi de vegades serveix perquè les persones que hi participen i fins i tot les que es guanyen, algunes d'elles ara estan fent...
16: Estan fent
5: la tesi doctoral en allà.
16: Imagina, no? Això és un clar exemple de vocació científica.
5: Però això ara és òptim, però com tot ho hem anat aprenent i modulant, eh? Jo crec que és important també que aquestes coses...
16: No? S'han d'explicar.
15: 20 anys donen per tenir una certa perspectiva. Aquí, cada setmana, doncs, tenim la sort de poder conversar amb investigadors, investigadores, tecnòlogues, tecnòlegs que ens visiten. Amb aquesta perspectiva de 20 anys, hi ha alguna diferència entre els científics d'avui i els de llavors, quan es va crear el Parc de Recerca?
5: Sí, però és l'evolució que estem vivint aquí a la nostra societat, la mateixa. En el nostre cas, especialment, hem tingut diguéssim, hem aconseguit atraure molt talent de fora d'Espanya. Un avantatge que tenim és la grandària, que som el que jo en dic és una poderosa cooperativa. En ciència, la grandària, la massa crítica, tampoc és trivial, perquè en allà apareixen oportunitats de fertilització encreuada, de relació, no? Nosaltres hem comprovat que això és molt potent en comparació a entorns més petitets, o que no tenen... perquè allò és la suma de moltes coses, no? I la capacitat d'atracció que tenen els centres i el nostre conjunt de talent de fora marca, jo crec, bastant la diferència. Penseu que gairebé un 30% de tots els residents són de fora d'Espanya.
15: I què fa per retenir-los? Perquè no se'n vagin.
5: És que no és aquest el tema. M'agrada la pregunta perquè en la carrera científica, per ara, això canviarà, el pla és moure't. Si fas la tesi doctoral a la teva universitat, l'etapa postdoctoral a fora, i aquests moviments són fonamentals per formar bons científics. Per tant, aquesta mobilitat és correcta i la retenció del talent passa per la part de dalt. I això passa perquè el sistema creixi i el sector públic i també el privat creixi amb recursos i doni més oportunitats de feina.
15: Però al final no deixa ser un tema econòmic també, no?
5: Sí, bueno, i de prioritat, sí, de prioritat. És a dir, tu, país, tal, amb què te'ls vols gastar? Quina lliga vols jugar? Per on apostes?
16: Vam veure també, no, que la ciutadella del coneixement ja s'està construint, no? ja està, serà una realitat en uns anys. Quins objectius persegueix, no? S'ha quedat petit el PRBB ja.
5: Bueno, la història natural no comença per aquí. En el nostre món els edificis neixen plens. Això és
16: neixen un plens, ja.
5: Això és un defecte, eh? Això no és un avantatge.
16: No, tard, no, sempre,
5: no,
16: doncs.
5: Els terrenys de l'antic mercat del Peix, que és allà on hi havia l'antic mercat del Peix, abans que anés a Mercabarna, que està davant de l'entrada al zoològic, allò és una àrea de la Universitat Pompeu Fabra, i ja abans de la pandèmia amb el rector Casals vam començar a treballar el com convertir aquella zona, com afegir aquella zona al hub, al clúster de biomedicina que havíem muntat, no? I ara ja tenim concreció, perquè aquests projectes, com tot, neixen amb unes idees, després s'han d'anar ajustant, modelant, i de vegades venen altres oportunitats. Però ara ja està perfectament definit que hi anirà allà, i les obres de la majoria d'equipaments ja estan en marxa. Per tant, a partir de l'any 28 veurem multiplicar la massa crítica, i com que més hi aniran uns centres del CSIC on hi ha uns terrenys al Parc Mòbil allà molt a prop, jo he calculat que de la comunitat actual de 1.700 persones acabarem sent prop de 4.000 si sumem totes les coses que aniran, tots els bolets que aniran allà creixent. Penseu que només en l'edifici que farem nosaltres en allà, que és gran, en allà ja allò tindrà capacitat per unes 900 persones. O sigui que no, estem parlant de grandàries importants, sí, sí.
16: Entrem una altra faceta del Jordi Camí, la vessant d'il·lusionista. Com aconsegueixen els mags fer veure, no? També estudiaves coses de neurociència, no? Com aconsegueixen els mags fer-nos veure allò que realment, racionalment, diem que és impossible? Tens algun secret?
5: No, bueno, el secret està escrit, no faré publicitat, si algú té interès. El món de la màgia és un món que necessita treballar de manera privada, secreta, si no els mags no es guanyarien una vida, però qualsevol que tingui interès en la màgia no trobarà cap obstacle per conèixer i saber. Llavors, el món de la màgia, en part, no sempre, a part d'utilitzar mecanismes i materials i tot el que vulgueu, també juga bastant amb condicionar i amb manipular la cognició. Però els mags el que fan és aprofitar-se de la manera que funcionem. El ser humà funciona amb unes estratègies molt optimitzades, molt pràctiques, que els mags han descobert que tenen portes o els que s'hi pot entrar, tenen punts flacs, no? I els mags ho han après de manera empírica, això, al llarg dels segles. No?
16: I això és les diferències que tenim del cervell entre la percepció i la realitat?
5: Bé, es basen en això? Bueno, això dona per... Això no hi ha programa per resoldre-ho, però, diguéssim, partim de la base de que el que crea il·lusions no és el mag, sinó el nostre propi cervell, perquè vivim
16: d'il·lusions. La percepció del cervell, no?
5: Sí, nosaltres tenim una percepció de la realitat construïda, que es pot considerar il·lusòria. Tots fem el mateix, ho fem de manera bastant semblant. De vegades ens barallem perquè, no, això és de color marró, no, això és de color verd, i de vegades això crea grans conflictes. Però aquestes diferències les suportem, però formen part de la nostra, diguéssim, percepció interpretadora constructiva de la realitat. I això els mags també se n'aprofiten.
15: No, em resisteixo a preguntar-li si utilitza la màgia en la seva vida diària, no sé si a les reunions de feina o en moments complicats.
5: No, perquè això és una concepció idíl·lica de la màgia. Acostumo a contestar que per fer desaparèixer gent tinc llista d'espera i que no ens en sortim encara.
15: No, em referia a coses més senzilles, eh? Fer un encanteri perquè al final acabin aprovant allò que...
5: No.
15: Bueno, ha publicat també un llibre, no?, amb l'investigador Lluís Martínez, que es diu El cervell il·lusionista, la neurociència, al darrere de la màgia, no? I de què parleu amb aquest llibre?
5: Bueno, sobretot és un llibre de neurociència cognitiva.
16: Sí. Uh-huh.
5: Que utilitza la màgia com a exemple per fer un recorregut modern, avançat, de com funciona la nostra ment. I de passada, sí, explica algunes estratègies.

0: Suposo la
1: però
0: meva conferència
1: temps, el temps
0: també.
1: Es pot atrapar, es pot mesurar, es pot organitzar. Ser humà ha muntat calendaris, ha arribat a inventar rellotges, per tant, però el temps passa, el temps transcorre, i a més també és una concepció subjectiva, com sabeu bé. El temps passa molt de pressa quan tot està molt ple, i el temps no acaba de passar mai quan t'avorreixes com un ostre.
0: Cert.
2: Doncs no sé si amb màgia o sense màgia, però sí que segur amb molta il·lusió, és el que ens transmet el doctor Jordi Camí, a qui li agraïm moltíssim que hagi estat avui al programa, director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que celebreu els 20 anys, i per tant, enhorabona. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Jordi.
2: El control tècnic ha estat Eduard Ortega i hem comptat amb la veu de Maricruz Hernández.
0: Si podeu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
2: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
3: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Costa.

0: Tots els marroquins roben.
1: Ens treuen treballs.
2: Com a trans, et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràsit.
8: Marimacho.
5: Existir solo.
6: Terroristes.
9: Menjar plata.
10: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra de la nova longevitat a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats on ningú sobra i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. Som el programa de les moltes veus. I sempre, sempre recordem, l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari, com sempre, molt obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, el significat d'envellir sense fills, el gran repte silenciós de la longevitat del segle XXI. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem, doncs, finalitzar. Per què? Perquè el contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Doncs bon dia, com sempre diem, bon dia. També bon vespre, bon dia, perquè ara són les 8 del matí. El programa fa reemissió el diumenge a les 22 hores. I també bon dia a tothom, bona tarda, benvingut tothom a qualsevol hora. Si l'escolten per al web de Ràdio 4, a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Per tant, Josep Carné i Teixidor, ells, FATEC, el president de la Federació d'Associacions Persones Grans de Catalunya. Josep, quin plaer tenir-te. Com estàs?
2: Hola. Bon dia.
0: Bon dia, estàs bé?
2: Molt content d'estar aquí.
0: Jo també, de veure't, de veritat, de veritat. Antonio Martínez de Loyo, com sempre, el nostre amic i president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el que se'n diu ELICAP. Don Antonio Martínez de Loyo, si fos Madrid li dirien Don Antonio Martínez de Loyo,
3: Incluso a Mallorca, tenint en compte que tenim una invitada, em deia Don Toni, cosa que em feia molta il·lusió i molta gràcia.
0: Si tu et sembles Don Toni, podríem dir-ho a partir d'ara o no?
3: I tant, m'encantaria. Sí,
0: Don Toni, doncs sí. Mira, ves per on. Laura Rosillo, ella és membre de 55 i més, o assessora de 50, més 55, i membre del Consell Assessor de la Direcció General de la Gent Gran de la Generalitat de Catalunya. Laura, com estàs?
4: Estupendament, com sempre que estic aquí, feliç.
0: I ser feliç. I no tens fills, no?
4: No tinc fills, i tinc 70 anys.
0: I no tens nets, clar.
4: I no tinc nets, vale? I més sola que un xínxol. Vale?
0: Ara en parlarem. No, sola no tens, molts amics.
4: Ara en parlarem.
0: Dels cercles d'amistat, no? Montserrat Barceló, metgessa, assessora de Veristat, l'alegria del programa. Montserrat, coneixement, intel·ligència, somriure... No sé, ho tens tot, Montserrat?
5: Bon dia, és que aquest programa fa feliç a molta gent, o sigui que molt contenta de ser aquí.
0: Gràcies. Fem un viatge a les illes, a la Mediterrània pel mig. Natàlia Roset, bon dia, Natàlia.
6: Bon dia a tothom des d'aquí, des de les Illes Balears.
0: Des de les Illes Balears. Molt bé, vostè és advocadessa, dret de la vellesa... parla de la dependència, de la discapacitat, la solitud, aquesta no desitjada, no volguda, creadora del sistema Calma Legal o Carpeta de la Calma. No sé si allò, com l'Illa de la Calma, té res a veure, però això ho acabarà d'explicar vostè d'aquí una estona. Per tant, Natàlia, gràcies per ser nosaltres, benvinguda, doncs.
6: Gràcies a vostès.
0: També està amb nosaltres Ramon Moissant, que el tinc aquí davant dels micròfon. Ell és director financer de Bismont. El Bismont és... A què es dedica Bismont? L'objectiu és prevenir el sentiment de solitud, de la solitud no desitjada en les persones grans. Per tant, això ho explicarem ara, però jo li dono la benvinguda a Ramon. Ramon, gràcies per ser aquí.
7: Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tots.
0: Molt bon dia a tots. I Enric Esteban. Enric Esteban és un sènior de 68 anys... que és, ha estat el món de l'escola, l'acadèmia, l'ensenyament, no? Ara és voluntari. I és voluntari per què? Perquè aquest sènior, que no té fills, aquest sènior que està no sol perquè té molts amics, perquè tenir fills no es vol dir garantia que t'acabin cuidant, però en qualsevol cas és una situació que està creixent i molt notable. Ja veurem què diem. Ell és acompanyant de persones grans als hospitals, a les llars i a les residències. Per tant, té una gran experiència d'allò que volem parlar avui. Enric, o Esteban, o senyor Esteban, benvingut, bon dia.
8: Bon dia i moltes gràcies per aquesta invitació.
0: És un plaer tenir-lo amb tots nosaltres. Per tant, això és Sentit de Viure, Ràdio 4, però el senyor de la FATEC. Ell té l'experiència de fa ja molts anys com a president de la Federació d'Associacions de les Persones Grans de Catalunya. Josep, ho saps tot, no?
2: No, no, que va, jo m'agradaria saber-ho tot.
0: No?
2: Però no, cada dia aprenc coses noves.
0: Quant temps portes de president ara per ara?
2: Pues 10 anys ja.
0: 10 anys, d'unidó, eh?
2: Sí, no, són molts anys.
0: Si algú ha de parlar de longevitat o d'envelliment i de situacions, tu ets una de les persones.
2: Bueno, el fet de que estàs vivint cada vegada més anys, cada dia aprens coses, com estàvem dient, i clar, evidentment, cada dia t'aporten coses noves i això et dona vida, no?
0: Doncs benvinguts. Arriba el moment de la reflexió. Ara tenim aquí unes quantes persones, un munt de persones, totes disposades a explicar què vol dir això d'una realitat demogràfica que ja està transformant Catalunya, està transformant Espanya, està transformant el món, no? A veure, posem seny amb el tema i el discurs, no? Durant dècades, l'envelliment sense fills es va considerar una situació d'excepció, no? Era molt estrany. Ara per ara, avui, però s'ha convertit en una de les transformacions socials més importants i menys debatudes del nostre temps. Catalunya és una de les, diríem, societats més longeves, ho sabem, d'Europa, amb una esperança de vida en néixer de punt mig de 83,46 anys. És a dir, 80,72 anys per homes, 86,9 anys per les dones. Dono xifres per donar una mica de context. És a dir, una diferència de 5,4 anys més de vida a favor de les dones. Per tant, el nivell d'esperança de la vida a les quatre províncies, tenim una referència, no? A Barcelona, quina és? Segons dades, 83,66 anys. Girona, 83,26 anys. Lleida, 83,16 anys. I Tarragona, 83 anys 00, en punt, no? Per tant, això és una aproximació de com tenim la nostra esperança de vida a Catalunya. I ara diria una cosa, eh? Fa una estona, a Catalunya érem, o som, el temps del verb apropiat, 8.210.710 persones, 710 habitants en aquest moment. Igual ara han nascut 3 nens més i ja som 10 més, eh? Però diríem que són 8.200.000 persones en aquest moment a Catalunya, no? D'aquestes, per anar al context, de més de 65 anys a Catalunya és en aquest moment 1.638.743 habitants. És a dir, 49,5% són homes i 50,5% són dones. Allò que havia dit, que les dones tenen uns 5,4 anys més que nosaltres de vida, no? Aquesta longevitat extraordinària conviu amb una natalitat persistent a la baixa i amb un augment de persones que arriben a la maduresa sense fills, sense cap fill, sense descendència. Per tant, les generacions nascudes als anys 60, per més o menys, i 70, són les primeres que faran visible aquest fenomen a gran escala. Atents amb això, eh? Atents. Per tant, no es tracta d'una anècdota demogràfica o social, sinó d'un canvi estructural que afectarà la manera com organitzem les cures, què fem amb els serveis socials, l'habitatge, la convivència, les xarxes d'amics. La pregunta ja no és si aquesta realitat arribarà, sinó si estem preparats per gestionar-la, per visualitzar-la, com estem fent ara, en aquest moment, a Ràdio 4, a Sentit de Viure. Montserrat Barceló, tens una hora per respondre tot això. O necessites menys d'ells?
5: No estem preparats, Manel.
0: No estem preparats.
5: No estem preparats, necessitem l'hora d'aquest programa i necessitem parlar-ne més. Com ja sabeu, perquè ho he explicat en alguna ocasió, jo sóc sòcia fundadora de l'Associació d'Executives i Conselleres Espanyola, AEGECON. Som 3.600 sòcies i socis, on moltes d'elles, per temes de decisió personal o per poder arribar a ser vicepresidentes, directores generals i tenir posicions globals, van optar per no tenir fills. Quan parles amb aquestes dones tan sumament preparades i les interrogo una mica de dir com planifiques tu la teva vellesa, no et pensis que és un tema que en volen parlar gaire. Són dones en aquest entorn que s'han preparat sumament de quina carrera estudiaré, quin màster faré després, quin PDD, on viuré, on promocionaré. Han viscut món i arriben a aquesta etapa, primer pensant, moltes de nosaltres ja estem rondant els 60, ui, que això encara queda molt. I és com, de veritat? O sigui, de veritat, encara no has planificat? Et parlen potser una mica de que sí, econòmicament s'han preparat, però és que clar, si només és econòmicament, mare meva, tots els deures que tenim per endavant de fer, no? Amb la qual avui estic supercontenta de tenir aquí l'Enric, la Laura, que ens expliqui una mica la seva vivència personal, però jo el que estic veient és que no estem preparats i no en parlem prou. Això és un full de ruta que t'has de preparar igual que t'has preparat en quatre etapes de la vida. I a sobre ara va i et diuen que aquest full de ruta pot ser de 30 anys. O sigui, més bones notícies no poden ser, però clar, preparem-nos.
0: Per tant, és una realitat que estem posant sobre la taula. Per això el tractem el tema, no? O sigui, és a dir, al final d'un gran... al final dels grans mites, tenir fill no garanteix cures, ja ho sabem. Tenir fills no és garantia que et cuidin, no? Però, en fi, però això és un altre tema. Ara estem aquells que no tenen ni fills i, per tant, no tenim nets, no hi ha descendència. Una de les idees, diríem, que ja estem repetint ja des de fa una estona, més arrelades de la cultura mediterrània és que els fills actuaran com a xarxa de protecció durant la vellesa. Bueno, fins tant de bo que fos així, però el tema està canviant. Aquesta convicció ha condicionat durant generacions la manera d'entendre la família, però la realitat actual és molt més complexa, però molt, molt més. O potser no tant, però és una realitat. La mobilitat geogràfica, les transformacions laborals, la reducció de la mida, del volum de les famílies, l'augment de les llars unipersonals, ha debilitat, doncs, que el model tradicional de suport intergeneracional. Moltes persones, els fills, experimenten, doncs, que soledat, manca d'acompanyament o dependència sense suport familiar suficient, no? Paral·lelament, tot plegat, nombroses persones sense descendència, què estan fent? Estan construint xarxes estables d'amistat. Cuidado amb això, Repeteixo. Estan construint xarxes estables d'amistat perquè estan veient que està arribant la seva edat, que tenen 70 anys i escaig i no tenen a ningú. I, per tant, la cooperació i suport mutu. La gran lliçó és clara. La qualitat de vincles. Qualitat de vincles pesa més que l'existència de la descendència. Déu-n'hi-do. Laura Rosillo.
4: Efectivament. Està claríssim que jo tinc 70 anys, no tinc fills, però no els he tingut mai. I aquesta, què vol dir? És la gran diferència en persones de 70 anys, amb fills, que veuen que segurament els seus fills no els cuidaran. Ha canviat també aquesta percepció, no? De que el matalàs, diguem-ne, de l'envelliment eren els fills. Jo tinc pràctica, jo tinc molta pràctica de no tenir a ningú que em cuidi. Per tant, a què em dedico jo ara? A ensenyar les persones a, justament, a viure amb soledat, o no amb soledat, o amb una família escollida, com estaves dient, però que això no és cap maledició ni és cap tragèdia, sinó tot el contrari, és una nova possibilitat de, justament, contribuir socialment d'una altra manera.
0: I aleshores, vale? Ja sé que... l'editorial que t'he posat no, havia que llegir, no t'he posat en el primer pla de la qüestió, no? Però tu penses, tinc que fer la pregunta, quan tinguis 80, 85, 90 anys, no sé, perquè arribarem tots plegats, segurament, com ho veus aquest tema de la solitud?
4: Jo ho tinc molt planificat. Jo en aquest moment ja estic en un projecte de convivència de cohousing, justament de convivència no familiar, ¿vale? Que té a veure, a més, amb una planificació financera, per una banda, una planificació també de la meva contribució a la societat. Jo vaig canviar Barcelona per un poble, justament perquè sóc una persona sola, sense fills, ¿vale? I el poble em permet molt millor que la ciutat aquest tipus de convivència, etcètera, etcètera. Vull dir que porto anys planificant justament aquest moment.
0: Però deu ser l'única del planeta, no?
4: No,
0: n'hi ha més?
4: Són molts, són molts.
0: D'acord, no, perquè aquest és un tema molt punyent i molt interessant, i, en fi, l'exemple de la Laura és extraordinari, no? Perquè la longevitat obliga, doncs clar, a planificar, no? Per tant, l'augment de l'esperança de vida és una de les grans victòries de la societat moderna, no? De la biologia actual, no? A Catalunya, doncs, una persona de 65 anys encara té de mitjana més o menys, de 21 anys de vida per davant. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no? Per viure més anys també implica més necessitats de planificació, com deia ara la Laura. La longevitat ja no es pot deixar a la improvisació. Per tant, fixeu-vos bé el que estem dient. Estem obligats a pensar, si no tenim fills, primer, són lliures de fer el que vulguem, no? Però també hem de pensar al llarg del temps què farem nosaltres o què faran altres amb les nostres vides si ningú ens cuida o ens ajuda, no? Si no tenim xarxes d'acompanyament. Cal anticipar, doncs, qüestions fonamentals. On viurem? Què farem? Com garantim la nostra autonomia? Tindré salut per fer-la? O no tindré salut? Qui prendrà decisions si perdem capacitat? Quina xarxa de suport tindrem? Uf, quantes preguntes. Com afrontarem una eventual situació de la dependència, si arriba? Aquestes preguntes ens afecten a tots. Volguem o no volguem? Arriba o no arriba? Per això el sentit de viure està posant els punts sobre si és sobre aquest tema. Comencem a pensar. No volem angoixar ningú, a ningú, però sí volem donar aquesta línia de pensament a tothom, perquè tothom pugui adquirir una rellevància especial en persones sense descendència, sense fills, amb xarxes familiars reduïdes o sense xarxes familiars, que aquests dies també he vist algunes, no? La nova cultura de la longevitat passa per preparar el futur abans... Atents. Què vull dir? Què vull dir? Vull dir que la nova longevitat passa per preparar el futur abans que arribi, que arribem a ser vulnerables. Antonio Martínez del Hoyo.
3: Tenim instruments jurídics per poder planificar la vida de les persones grans. A Catalunya tenim figures com la autocuratela, també dita com a autotutela o autocautela, que significa la possibilitat de designar preventivament una persona d'apoyo. I això es pot fer mentre tens capacitat pel dia que no la tinguis. No solament hi ha aquesta figura, alguna és pròpiament del sistema català. Per exemple, l'assistència voluntària, regulada al Codi Civil Català. És la possibilitat de demanar ajuda sense perdre capacitat jurídica. Tenim també els poders preventius, que es poden fer pel dia que no tinguis aquesta capacitat. Tenim més figures encara, tenim la possibilitat de lo que es diuen voluntats anticipades, lo que és conegut popularment com el testament vital. Tenim, finalment, la figura del pacte successori, un pacte que es fa entre aquesta persona i la seva família i que no es podrà modificar, salvo que hi hagi la conformitat de tots. Això evita situacions que coneixem tots, de que al final de la vida activa poden haver-hi variacions que són sospitoses de que podria haver-hi una captació de voluntats. Finalment, la llei de la gent gran, de les persones grans, que és com hem de dir de futur, ja preveu també alguna possibilitat de que hi hagi una assistència gratuïta, article 66 de la llei de les persones grans, d'accés a la informació d'orientació jurídica en matèria testamentària pels poders públics de Catalunya. Si interessa, podem fer una miqueta de desenvolupament més endavant.
0: Sí, en farem. Però en qualsevol cas, fixa't, Antoni, tot això que has dit, que és molt correcte, a mi tinc la percepció que queda molt lluny de les persones, encara, tot això. Sí, és veritat que està bé que ho posis, per això estàs aquí i per això estem tots per parlar del tema. Però Déu-n'hi-do el lluny que queda, no? Però, per tant, envellir amb drets, Déu-n'hi-do, no? La revolució silenciosa, aquesta que deia de la planificació jurídica que estava dient l'Antonio ara, un dels grans dèficits socials, jo diria que és el desconeixement de l'instrument jurídic que estava dient l'Antonio. Existeix, sí, però tenim un desconeixement que permeti protegir la voluntat personal, no? L'autocuratela, no? Has dit, no? Uh-huh. Aquesta mesura judicial, notarial, de suport per a persones grans que requereixen que assistència per a l'exercici de la seva capacitat jurídica. Ostres, els poders preventius, els documents de voluntats anticipades, la DBA, que es diu, aquestes figures, tot això existeix, però si estàs sol i no tens família, doncs es deu complicar molt més. Permeten decidir, a veure, amb antelació, qui es representarà, amb interrupció, qui serà el meu representant quan jo tingui 70, 80, o tingui una malaltia, una patologia, la que sigui. I a quines decisions volem que es respectin? De les meves, seran respectades? Sí o no? Els notaris ja fan aquesta feina, no? Si algun dia no podem expressar-nos per nosaltres mateixos, qui ho farà si no tinc fills? Pregunta. Bueno, els experts, jo puc dir algunes coses, però ja ho direu vosaltres. Aquesta denominada carpeta de la calma, que vull que m'expliquin des de Mallorca. Sintetitza, doncs, aquesta filosofia, doncs, preventiva. Ordenar avui allò que podria esdevenir crític demà. Insisteixo, ordenar avui allò que pot esdevenir crític demà. Caram, la protecció jurídica, no? No és només una qüestió patrimonial, és una eina de què? De dignitat. d'autonomia i llibertat personal. Me'n vaig a Mallorca. Natàlia Roset, ja hem fet la presentació abans. Natàlia, quin és de tot això que estàs escoltant i també què és la teva, és el teu focus professional? Què ens dius d'entrada?
6: Bueno, a ver, en un principio coincido plenamente con todo lo que venís diciendo, sobre todo con el compañero que ha hecho referencia a estos instrumentos de autoprotección o de la capacidad que tenemos y que la posibilidad que nos da el derecho a las personas de poder manifestarnos de manera anticipada. El gran problema justamente es lo que tú comentas, que la gran mayoría de la gente no tiene conocimiento de estos instrumentos. Como mucho, conocen el de voluntades anticipadas, porque es el más difundido, es el, bueno, en la sociedad es el que quizás un poquito más difusión ha tenido, y justamente por esto, por esta falta de conocimiento fue que yo a lo largo de los años del ejercicio de la profesión he detectado justamente esto, ¿no? Y una de las cuestiones a las que me dedico muy fervientemente es a dar difusión de todo este tipo de documentos y de instrumentos mediante talleres, charlas y cuestiones que son muy prácticas y muy didácticas, justamente para que la gente conozca estos instrumentos y sobre todo los conozca de una manera sencilla y coloquial, ¿no? Bueno, yo siempre que empiezo mis charlas o cada vez que tengo oportunidad de hablar de esto, la gente solo conoce el de voluntades anticipadas y el testamento. Y yo siempre les hago la misma pregunta. Es curioso que tengamos tan arraigado o que estemos tan acostumbrados a dejar hecho nuestro testamento, que es el documento que va a regir el día que nosotros ya no estemos muertos. Sin embargo, no tenemos la costumbre o la conciencia de que podemos hacer un documento que puede llegar a regir y cuestiones muy importantes como es nuestra vivienda, nuestros cuidados, sí, el día que quizás estemos y no estemos bien y no lo podamos decir. Efectivamente, estos instrumentos son para eso, para hacer uso en ese momento, si ese momento llega, porque puede ser que, bueno, que no los tengamos que utilizar nunca. Ahora bien, contestando o bueno, o alineándome con
0: sí,
6: la
0: pregunta, una primera reflexión, sí, dígame.
6: Sí, a la que tú hacías referencia, sí, es, claro, todo esto está muy bien, pero seguimos haciendo uso de la familia, seguimos tirando de la familia. ¿Por qué? Porque las personas que hacen estos documentos, que son muy pocas, generalmente nombran a alguien de su entorno familiar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Tenemos en España, existe en Cataluña algún tipo de institución, servicio, sistema que dé cobertura a esas personas que el día de mañana probablemente no tengan un entorno familiar? La respuesta es no. Ahora bien, existen en otros países modelos que creo que habría que empezar a mirar.
0: ¿Tens un país en memoria ara?
6: Sí, he hecho una pequeña investigación. Sí. Canadá, por ejemplo, es un país que tiene un servicio de una institución pública justamente para que personas en previsión de una discapacidad puedan designar a una institución que les represente sin necesidad de tener que pasar por un procedimiento judicial. Porque aquí en España, tengo que aclarar que en Cataluña también lo tenemos, pero siempre vamos a estar obligados a pasar a través de un procedimiento judicial de medidas de apoyo, un asistente asistencial representativo.
0: Espera, que Antonio Martínez quiere responder, hacer un apunte.
3: Querida compañera, tenemos una gran esperanza en la futura ley de la Ley de las Personas Grandes de Cataluña. Recomiendo la lectura del artículo 66. Se titula Sucesiones. ¿Sí? Dice: la Administración de la Generalitat de Cataluña facilitará el acceso a la información y ofrecerá un servicio de asesoría y orientación gratuitos en materia testamentaria y de sucesiones para la gente mayor, de cara a evitar que estas pueden ser víctimas de manipulaciones respecto a la herencia de su patrimonio. La ley le falta un largo recorrido todavía, estamos intentando que se agilice, pero en cualquier caso es esperanzador de que haya ya una cierta sensibilidad respecto a mecanismos que sean fáciles de acceso, cómodo y gratuito, para saber qué se puede determinar para cuando no estemos en este mundo.
0: Bueno, aquest edifici, comencem a veure portes, no? Comencem a veure portes que s'obrin. Aleshores, el baròmetre de la soledat, ara el Josep Carné, aquesta és una reflexió per tu, Josep, jo diria que el baròmetre de la soledat no desitjada a Catalunya 2024, és una dada, les dades sempre són proyeccions, no? Assenyala que el 18,4% de la població general adulta catalana afirma sentir-se sola, de totes les edats, 18,4%. I el 12,6% pateix una situació de soledat crònica, o sigui, d'una forma permanent. No? Per tant, la soledat sembla que és un eix central de tot plegat, no? Que afecta persones de totes les edats, situacions familiars i nivells socioeconòmics. De fet, diríem que la soledat, que la percepció de solitud depèn més de la qualitat de les relacions que no pas de la composició familiar. A veure com ho torno a dir, això, perquè quedi clar. La percepció d'una solitud, de la solitud de les persones i nivells socioeconòmics que he dit, és més de la composició, és més de les relacions personals, dels amics, de les xarxes, que no pas de la composició familiar. A vegades això cal tenir-ho clar. Per tant, el problema central no és tant viure sol com a sentir-se desvinculat del món i del teu entorn. Per això, les polítiques públiques del futur, que ara Antonio estava obrint la porta, hauran de posar el focus, crec jo, no només en les cures físiques, sinó també en les construccions de comunitats i pertinença de relacions molt significatives per la vida del futur. Josep Carné, quina és la teva visió?
2: És molt clar que estem vivint un canvi generacional molt important que ens permet viure molts més anys, no? I aquesta longevitat el que fa és promoure de que hi haurà persones que puguin patir soledat. El fet que hagin patit persones que pateixen soledat, ens veiem de que actualment les generacions, tal com està, és fàcil que quatre generacions puguin conviure en filiació directa. Fills, pares, avis o besavis. I aleshores, si estan tots junts, cada vegada són més. Però què passa? Que els fills no estan al barri, no estan al poble, no estan inclús al país. I no diguem ja els nets o besnets. Per tant, aquesta persona, aquestes generacions actual, de que a més som la primera generació que m'ha arribat als 80 anys, que com has dit molt bé, l'esperança de vida és de 83 i pico.
0: Correcte, sí.
2: Per tant, imagina't la gent com podem estar junts. I en canvi no estem junts. I què està passant? Nosaltres, que hem treballat el tema, perquè tothom està fent coses per la soledat, i què podem fer? I vas als ajuntaments, als consells comarcals, les entitats, tothom fent projectes, fent programes, i al final... Dius,
0: vols dir que hi ha una realitat que no s'ajusta a tanta feina? Què vols dir amb això?
2: Vull dir de que hi ha molts projectes, però sí, que no n'hi ha cap de tots aquests projectes, o sigui, no n'hi ha cap, que són tants projectes de que al final no, crec que no solucionem res. Per què? Perquè la persona d'entrada el que diu no assumeixen de que pateixen soledat. Perquè una cosa està sol i l'altra cosa és patir soledat. I encara les estadístiques en marquen de que sí, hi ha tantes persones que viuen soles i tantes són joves i tantes són grans, ja és cert. I és cert que no parlem de la soledat de les persones joves i també la pateixen. Però totes aquestes persones que al final pues, podem ser números... Què està passant al final de tot això? De que, com podem ajudar-los? Què és el que podem fer? I, per exemple, nosaltres, què és el que estem intentant fer? És com podem previndre. Per tant, nosaltres el que hem organitzat, tenim un projecte que en diu Prevenim la soledat. Prevenim la soledat perquè intentar mentalitzar o sensibilitzar a les persones de que algun dia podem quedar sols. I que no hem d'esperar a quedar sols, que m'estigui a casa plorant tot el dia, sinó que des del primer moment, abans de que em quedi sol, de dir el dia que em quedi sol, i sobretot el dia que em quedi sola, perquè la imatge de la soledat és una persona, és dona gran, i aleshores, què pot ser aquesta persona? Pues, comença't a preparar. I què he de fer? Pues, jo m'apunto aquí o jo m'apunto allà i tindré, sobretot, aliances i col·laboracions per part de tothom.
0: Correcte. Una cosa és quedar-te vidu, i una altra cosa és no tenir fills, però al final, el tema al final és la soledat. Per tant, la necessitat, doncs, d'una nova cultura de la bellesa. Això sembla que comença a quedar clar, si no queda clar, és almenys el que estem dient. Per tant, el debat sobre envellir sense fills és, en realitat, un debat molt més profund sobre el futur de la societat. Jo crec que és molt més profund. Ens obliga a replantejar, doncs, que conceptes que semblaven inqüestionables. Què és una família? A veure, què és una família? No, en fi, per tant, és magnífic, no? Però comença a preguntar què és una família, què significa cuidar, què entenem per un llegat, com a construïm pertinença. Cada vegada més persones trobaran sentit vital, o no només en la seva descendència, el seu sentit vital, què vol dir? On quedarà, no? Sinó també en les amistats, tornem a insistir sempre, sembla que anem al tema de la xarxa com un futur evident, no? Les comunitats, el voluntariat, la participació social i els projectes compartits, no? Per tant, aquesta longevitat del segle XXI, XXII i XXIII, vés a saber, necessita només formes, no només formes de convivència i nous pactes socials. És evident, no? Perquè és veritable el repte. És a dir, el repte no és tenir fills o no tenir-ne. El gran repte és construir, crear una societat capaç de garantir cures, autonomia, insisteixo, drets i dignitat a totes les persones durant tota la vida. I, òbviament, contra la soledat no volguda, en funció del que vulgui fer a la seva vida. No? Això és molt quimèric, no? Però en qualsevol cas es tracta de posar allò que dèiem al punt a la CIE, és a veure on arribem. No? Que les persones grans que se senten soles puguin gaudir d'un vincle. La paraula clau és vincle. I una comunitat que recolzi. Comunitat que recolzi. I aquesta serà, probablement, una de les proves més exigents, crec jo, de maduresa col·lectiva de Catalunya de les pròximes dècades. A veure, Ramon Buixant, director financer de Bismont, us dediqueu vosaltres amb aquest objectiu que és prevenir el sentiment de solitud no desitjada, no volguda, de les persones grans. Què ens tens que dir amb aquesta primera apreciació, Ramon?
7: Com tu bé acabes de comentar, en aquest marc de l'envelliment actiu estem en un moment molt més clar de que el llegat va més enllà de la sang. El sentit de viure es desplaça de la continuïtat biològica cap a la realització personal i el llegat comunitari. El valor de la vida ja no es mesura pels gens viscuts, sinó per les ments inspirades, els vincles creats i l'impacte en l'entorn.
0: Sembla que és el que estem tots coincidim amb això, no?
7: Coincidim. Aleshores, la visió de futur que hem d'anar per capgirar aquesta situació és per teixir teixits comunitaris i teixits de barri, generar vincles intergeneracionals i, sobretot, cada vegada més, generar tecnologia amb rostre humà. Està molt bé que els serveis financers proveeixin milers de serveis, però si un no és capaç d'accedir a ells a través d'un caixer automàtic o de qualsevol altre recurs que es posin al nostre abast, estem novament a la mateixa cruïlla i al principi de l'inici. No? Per tant, tenim molts reptes encara per treballar i solucionar i, com comentaven des de la FATEC, un tema molt clau és que tots els elements que hi participen, administracions públiques, societats, fundacions, entitats, empreses, puguin treballar de forma coordinada, no generant duplicitat, sinó treballant amb un esforç comú de cara al futur.
0: Tenim una persona que té aquí una pràctica real, no? Que és la pràctica de ser voluntari, que té 68 anys, que és acompanyant de persones grans hospitals a les llars i les residències. Ell és Enric Esteban. Enric, quina és la teva, com a primera aproximació, què ens dius a tots? Quina és la teva aproximació? Què et diuen a tu les persones que acompanyes, que no tenen fills, que estan soles? Què diries tu? Com ho plantegem?
8: Bueno, jo crec que cada persona és un món, perquè a vegades em consta treure conclusions generals, perquè hi ha persones, quan hem parlat de les xarxes que estan en un poble, acompanyo a persones que entre elles mateixes venen de poble i tenen un tipus de relació diferent, han quedat juntes, queden a Barcelona, van a visitar museus, van a fer activitats, i curiosament són gent que han vingut de llocs, encara que ara estan a Barcelona, han vingut de poble. Tinc altres persones que han nascut a la ciutat, que han viscut tota la vida en el seu barri, van néixer al mateix edifici i es troben soles, molt soles. Això de plorar no era... és una realitat. I en canvi, una solució, les xarxes, Catalunya dona molt. Estem per sort a un lloc on la funció social és segurament la més alta de tot l'estat,
0: sí.
8: I les xarxes que hi ha, des de residències a centres de dia, com els casals, com les fundacions que hi ha, permeten que molta gent d'aquesta que està sola, quan dona el salt de casa a anar a un centre de dia o dona el salt per estar en una fundació que fa activitat, la seva situació canvia totalment. Hi ha algun estudi, ara no recordo, però bueno, tinc apuntat, que una persona que entra en una dinàmica social, i aquí tenim moltes possibilitats de fer-ho i es fa, pot viure 7 o 8 anys més sí, de vida el tema que si està sol.
0: El tema social és molt important en aquest tema. Però la pregunta és, senyor Esteban, vostè no té fills?
8: No tinc fills.
0: No té fills. Per tant, vostè... Hem escoltat a la senyora Rosillo, Laura. Com planteja vostè els seus 70, els seus 80 anys, els seus 90? Com planteja el seu futur sense fill? Com el veu vostè? Com el sent?
8: Interessant. No m'ho he plantejat això mai. Estic visquent constantment conforme, no diré que és un carpe diem, però quasi. Jo, una activitat com fer voluntariat, que em dona moltes possibilitats perquè estic amb gent que podrien ser germans meus perquè tenen només 6 o 7 anys, entén perfectament el que em diuen, i mentre que molts d'ells tampoc s'han plantejat res...
0: La pregunta és... tinc moltes preguntes ara, ràpidament, donant entrada. Vostè no ho pensa per por?
8: No.
0: Per inconsciència?
8: No.
0: Perquè ja veurem per què no ho pensa.
8: No
0: és, ho penso. Aquí estem dient tota l'estona el fet de programar-lo, això.
8: Sí.
0: Vostè no ho fa?
8: No ho he programat, ni la meva companya, tampoc. Estem visquent, però aquesta xarxa social de la que hem parlat, tenim una xarxa social ja de fa molt temps amb altres amics, i tenim amics que si ho plantegen. Jo no m'ho he plantejat, ni ella tampoc, però tenim molts amics.
0: La nova longevitat, ja veuen, ens convida a canviar la mirada, sens dubte, això ho tenim clar, eh? Amb Sentit de Viure, Ràdio 4, volem posar, doncs, veu amb aquest canvi de mirada, que no capiga, doncs, diríem, cap dubte en cap moment. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio, és un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte, Ràdio 4, i a tota hora, al web i a la plataforma de RNE, un non-stop, el no aturar-se, al pensament, a les reflexions, als criteris, al coneixement. És el programa de les moltes veus i experiències, doncs, com diem sempre, que ens ajuden a projectar junts, o intentem, un nou sentit de viure, un nou sentit de viure la bellesa, un nou sentit de viure la joventut, un nou sentit de viure el procés intergeneracional. Un futur on ningú sobra. Un compromís al servei de la ràdio pública a Catalunya, Ràdio 4. Per tant, ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
9: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: Laura Rosillo, què volies dir?
4: Volia... A veure, que m'ha agradat molt, com ho has comentat, el tema de no planificació. Però no és cert. Hi han coses que has planificat sense voler. Una... Justament has canviat el propòsit, que és molt important. És una cosa que no fa ningú, o que fa molt poca gent, i que és molt important. O sigui, jo he treballat durant 45 anys, he cotitzat a la Seguretat Social 45 anys, ¿vale? En el moment que vaig deixar de treballar, el que va canviar és el meu propòsit. El meu propòsit ja no tenia a veure amb la meva feina. Tenia a veure amb, justament, acompanyar gent gran, el voluntariat, tot això. Ha canviat el propòsit. Una altra cosa... que també, que acabes de comentar, és que tu tens una companya, ¿vale? No és el mateix si tu vius sol que si tens una parella. Lògicament, és un altre tipus de planificació. En el cas de les persones que viuen soles, una de les coses que jo recomano moltíssim és gaudir de la soledat. Perquè una cosa és l'aïllament, Una cosa és l'aïllament i el tema de, justament, sentir-se sol. I una altra cosa és treballar la solitud. Vull dir, no sabem gaudir de la soledat. A mi m'encanta viure sola. Disfruto moltíssim vivint sola. Però ho he après. O sigui, jo porto 70
0: anys... Però com s'aprèn? Com s'aprèn a viure la soledat, volguda o no volguda? Com s'aprèn la soledat?
4: Doncs mira, entre altres coses, perquè he conviscut amb moltes parelles. ¿Vale? Ja. Aleshores, ara jo gaudeixo justament de la llibertat que em dona, justament a la meva soledat, la llibertat absoluta. A veure, no és una tonteria, el que estic dient és absolutament cert. Vull dir, he tingut diferents experiències, tinc 70 anys, i aquesta suma d'experiències em dona arguments per treure-li suc al moment actual.
0: A veure, un moment, anem a Mallorca, perquè vull saber, amb Natàlia Roset, el tema de la carpeta de la calma, que has dit fa una estona. Abans, vols explicar què és la carpeta de la calma, què simbolitza aquesta nova cultura preventiva, crec jo?
6: Pues sí, mira, la carpeta de la calma és realmente ni más ni menos que una invitación justamente a tener un espacio de reflexión y... coger una carpeta física, ¿no? Y yo invito a todos los participantes a que cojan una carpeta física y ahí dentro empiezan por ordenar toda su documentación, que parece una cosa sin importancia, pero os puedo asegurar que a efectos prácticos tener localizado en un solo lugar las escrituras, los documentos importantes, es fundamental. Entonces, ya es solo el gesto de sentarnos y decir, bueno, a ver, voy a ordenar mi documentación, nos va a invitar a hacer una reflexión. Y con la carpeta de la calma lo que yo pretendo es justamente ir un poquito más allá. No, bueno, voy a ordenar mis papeles. Te invito a replantear qué es lo que quieres hacer. O sea, tengo esto, ¿cómo lo quiero manejar? Yo te explico las opciones. Tú puedes hacer un documento donde el día de mañana, si te pasa algo, puedes designar a alguien. Puedes hacerlo o no, pero al menos sabes que ese documento existe y que tienes la posibilidad. ¿Quieres dejar también una cosa que hablamos mucho? Es sí. El tema de las disposiciones digitales. Es algo que la gente no se plantea. Y la gente que no tiene herederos también, porque hoy en día todos tenemos mucha vida digital. Quizás dejarlo expresado en el documento, en un documento, con algún representante o responsable que haga lo que nosotros le decimos que queremos, también es algo muy importante. Es un espacio de reflexión, y solo que de reflexión y de preparar estos documentos en la medida de que la persona lo decida. Y sobre todo de que cuando finalmente, si la persona decide hacerlo, va al notario, porque este tipo de documentos al final, siempre para que tengan validez,
0: va al notario, tienen que hacerse. Evident.
6: Exacto, sí. Pero uno ir al notario con la idea muy clara, habiendo trabajado previamente qué es lo que quiere, porque es verdad que hay notarios que te lo explican fantásticamente, pero hay otros que te dan un formulario, te dicen, bueno, designe a la persona, y realmente por ahí no nos tomamos el tiempo, o la gente no tiene
0: Natalia, Natalia, ¿la carpeta de la calma té una edat per començar a fer-la?
6: No, de hecho yo recomiendo... Todos deberíamos tener hecha nuestra carpeta de la calma, independientemente de nuestra edad, porque, a ver, una discapacidad o un accidente podemos tener cualquier edad de nuestra vida. No es algo inherente a ser una persona mayor.
3: Natalia, me encanta lo de la carpeta de la calma porque coincide en una intuición que hizo que yo empezara a generar una caja negra, como la de los aviones. Es una caja negra donde cualquiera puede saber lo que quiero que pase el día que yo no esté. Y lo he hecho claro. No tanto desde una reflexión teórica, sino desde la vivencia como profesional del derecho, de las dificultades que significa cuando no hay testamento. Las gestiones de las sucesiones ab intestato son complejas. Nosotros empezamos a hablar del testamento cuando tenía 25 años. Yo mi primer testamento lo hice a los 25 años y mi esposa también. Los hemos ido reformando a partir del conocimiento de alternativas, de mejoras fiscales, etcétera, etcétera. Cuando uno se plantea que la casa que tiene se la va a dejar a sus hijos pensando que va a ser muy fácil, se puede encontrar que aquella hipoteca que dejó de pagar no esté amortizada legalmente, no esté en el registro. Y puede pasar hasta 8 meses con una entidad seria hasta que consiga un certificado. Si a partir de ahí luego significa todo el tema de lo que es la transmisión, puede ser complejísimo. Y la finalidad última no sería tanto una planificación para nuestro bienestar, sobre todo para el bienestar de nuestros hijos. Pensamos en ellos para que sea lo más fácil posible. Saber qué pasos tienen que dar, a qué instituciones tienen que ir, qué trascendencia fiscal tiene cada una de las cosas que hagamos. Por lo tanto, un día compartiremos mi caja negra con tu carpeta de la calma.
6: Sí.
0: Escolta, Josep Carné, què simbolitza per tu això que estem parlant, aquesta nova cultura preventiva?
2: Bé, i crec que, com deia al principi, és necessari. És necessari la prevenció. I si anem a mirar l'any 50, al món hi haurà 13.400 milions de persones més grans de 65 anys. I aleshores la pregunta primera que et fas és, els estats estan preparats per donar resposta a les necessitats que tindran totes aquestes persones? I la resposta és de que no estan preparats. Per què no estan preparats? Perquè, clar, això de ser gran doncs és una cosa que està allà, mira, els grans, i els grans, i per primera vegada, jo crec, i gràcies a la pandèmia, els grans potser estem una mica posats al centre de l'atenció. Que han començat a parlar de nostres mayores, de nostres abuelitos i coses d'aquestes. Encara que siguin cada tipus d'expectiu, però ens han centrat. Per tant, el que hi ha millor és la prevenció. I la prevenció vindrà donada amb com tu t'has d'organitzar. I estem parlant de la soledat dels que no tenen fills, però els que tenim fills tenim el mateix problema.
0: Però és diferent. Sí, però no mira, trobes?
2: Sempre els comentaris habituals que diem, jo no puc confiar en els meus fills. Bueno. Els meus fills tenen la seva vida, la seva feina, i per tant mai d'organitzar jo. I per tant ve aquí la prevenció, aquesta organització. No de que per el dia de demà els meus fills ja m'ajudaran i ja m'acompanyaran o ja faran no sé què. I és necessari. I per què? Perquè la soledat, com deia abans, no és una malaltia, és un sentiment que costa molt sortir-ne i costa molt
0: Ramon,
2: fàcil.
0: Ramon, des de Bismón, que feu i tracteu constantment el sentiment de solitud, de tot el que estem dient, estàs d'acord? Aportes una nova visió a partir de l'experiència?
7: Mira, et comento, Manel, hi ha un, diguéssim, el vocabulari sempre és molt intens a l'hora de qualificar les realitats. I aquí hauríem d'introduir una paraula, que és l'edatisme. L'edatisme, aquesta invisibilització de la realitat de les persones, etc, etc, ens porta una nova grulla, que és, per una banda, el no tenir fills i la lluita contra l'edatisme, que al final aquesta absència de fills, el prejudici, encara s'agreuja molt més. La societat sovint mira la persona gran sense descendència amb una barreja com de llàstima, com de recel, l'etiqueta com a solitària o assumint que la vida manca de llegat, no? Per tant, s'imposa un canvi social de discurs, de cultura, per aconseguir que la societat accepti com la plena normalitat que una persona d'una determinada edat visqui en plenitud estant sola.
0: D'acord, jo no sé si el nostre també convidat Enric Esteban està, de tot això que està escoltant, ell ho viu a la seva versió, però hi havia una diferència, que això que crec que ha dit abans el Rosillo, que el tenir parella és una cosa diferent. El tema és quan no tens parella i no tens fills. Aquest és l'eix central, perquè hi ha variables, i si hi ha variables ja perdem el focus, no? Sí, vostè ho veu igual o no? Perdó.
8: Sí. No, però ella demana
4: la paraula. Deixa'm només una petita incidència, i és que no tenim en compte una cosa, que hi ha una part molt important, i és que jo no tinc càrregues. O sigui, quan parlem de fills, estàs parlant de que no s'ocuparan de tu. No, jo parlo al revés. Tu te n'ocupes dels fills. Aquesta és la gran diferència. Jo tinc una bellesa molt més divertida, en aquest sentit, perquè no tinc càrregues. ¿Vale? I perdoneu-me el to, però és important de dir, escolta, estic d'acord absolutament amb que és un prejudici el fet de, home, una dona que no té fills, alguna cosa li ha passat, no?
0: Aleshores, estic escoltant una sintonia. El tema farà més programes. Sempre ho dic, perquè si és veritat, ja estem exaurint el programa. Però és que avui hi ha un convidat. Hi ha un convidat inesperat que acaba d'entrar a l'estudi. Bé, inesperat no l'hem convidat. El convidat és que l'hem convidat. Es diu José Almuzara Pérez. Ell és el president de l'associació Pro Beatificació d'Antoni Gaudí. I l'arquitecte de l'alma és el seu llibre que porta, perquè li dic que el portés. Què vull dir jo? D'aquí uns dies, un dia o dos, Gaudí serà protagonista. Bueno, la seva família. Lleó 14. Però parlem de Gaudí, perquè què era Gaudí? Un geni, sol, sense família, sense fills. Per tant, és protagonista també del nostre programa. Jo tinc un text de Joan Vergós i Massó, que era un dels més interessants, un home de l'arquitectura del moment catalana, no, del segle XX, un dels millors, que deia una cosa. Vergós diu que un dia va convidar a les seves noces de la seva promesa, va dir, i la seva promesa li va dir a Gaudí, que el va convidar a les noces, li va dir a Gaudí, com pot viure vostè tan sol? Li va dir al Gaudí. I Gaudí, ell li va respondre, no estic sol, no estic sol, sinó envoltat de meravelles de tota classe. Així és feliç? Li pregunta, per tant, vostè és molt feliç. I Gaudí diu, respon Gaudí, doncs, diu, en aquest món, el feliç sempre és l'altre. Què vol dir això, estimat?
9: Moltes gràcies.
0: Benvingut, bon dia.
9: Gràcies, bon dia. Pues sí, yo creo que Gaudí, después de todo lo que he oído, sería un potencial de la cultura del servicio. Entonces, si tú sirves, como lo que hemos escuchado aquí, todas estas personas, el feliz es el otro, porque lo haces pensando en el otro. Con lo cual, aunque estés solo, acompañado o mal acompañado, siempre eres feliz porque estás sirviendo. Y esto me recuerda cuando el año 2016 el Papa Francisco habló de la misericordia y una palabra decía él, que la misericordia no es una palabra abstracta, sino que es un rostro para reconocer, contemplar y servir. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Si cada uno de nosotros servimos con amor al que está al lado, estemos solos o acompañados o con dificultades...
0: Per tant, aquí, fíjate, aquí hem escoltat a tots, cadascú ha dit el que ha pogut en el temps que tenim, però ja en farem més programes perquè cal ampliar aquest tema. Però Gaudí, Antoni Gaudí, en 70, faltava poc pels 74 anys, no? Sí. El dia 10 que... El,

0: el dia 10, el Papa Lleó farà el seu la mirada, no? La benedicció de la creu, no? Mm-hmm. Però jo crec, i tu saps, que segurament el moment més potent serà quan baixi la cripta.
1: Exactament.
0: I el Papa León XIV estigui davant de la tomba d'Antoni Gaudí, sols, amb flors, suposo que n'hi ha una càmera, i ho veurem. Què és el més important d'aquest acte? Això que estic dient ara, la benedicció de la creu, tota l'hora, tu, la teva emoció com a estudiós d'Antoni Gaudí, on està la teva emoció?
2: En la cripta, sin lugar a dudas. Me da igual, entre comillas, la cruz, que sí, que está muy bien, pero es que un papa baje a la tumba donde está Gaudí, que ya es venerable desde el 14 de abril de 2025, es lo más grande para mí, lo más emocionante.
0: Ho has dit amb un sentiment molt profund, no?
2: Es que así lo siento, son muchos años. Soy el más mayor, creo, de la mesa, y con lo cual pues son muchos años transmitiendo Gaudí, recibiendo mucho, porque también es la gran maravilla que
0: era. El Sant Pare, León XIV, farà una oració de genolls, o sentat, o com, no sé.
2: Bueno, lo importante es que ara farà la oració.
0: Farà a la tomba de Gaudí, estarà sol, sol amb Gaudí.
2: La primera piedra, cuando empieza esta familia, el papa era León XIII, y ahora un León XIV baja a la tumba. Quizás será el que ponga la última piedra.
0: En fin. Gràcies, gràcies a tots. No sé si algú... Jo no voldria dir res més, perquè crec que el tema està clar. Hem parlat dels avis de Jesús, hem parlat de la soledat de Gaudí, i aquesta última frase... No sé si està en el teu llibre, Gaudí, l'arquitecte de l'alma, que acabes de publicar fa poc, ja portes la segona o la tercera edició, no? Parles d'això o no, en el llibre? O no, ho has dit ara a la ràdio, perquè...
2: Sí, sí. No, parlo perquè tu has mencionat dos frases que estan recogides aquí, de Bergós, precisament. Sí. Nunca se sintió solo porque siempre tenía a Dios en su alma y en su corazón.
0: Estimats amics, gràcies. Exaurim el nostre programa. Josep Carné, tindrem més temps i sí, parlarem més sovint. Antonio Martínez de l'Ollo, Laura Rosillo, Montserrat Barceló, Natàlia Roset, Mallorca, Ramon Buixant, Enric Esteban, José Antonio Almuzara, i també saludem a Antoni Gaudí, que s'està escoltant des de qualsevol lloc del món, del cel, de l'univers, d'on sigui. Per tant, gràcies a tots. Entrem en aquesta sintonia. Com sempre, dediquem el programa a les dones i homes sèniors, els quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència. Tornem al sentit de viure. Tornem el dissabte vinent, doncs, sí. A les 8 hores, temps del sentit de viure. Per què? Perquè quin és el tema? Viure millor, no només més, no només més, sinó viure millor com? L'habitatge, programa 2, com a pilar essencial del nou contracte social de la longevitat a Catalunya, al món i a la nostra societat. Salutacions de José Gil a la realització, de Roger Vergés a la taula de so, i recordem, sentit de viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Radio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els he parlat amb entranyable agraïment i, com moltes vegades, amb emoció potent i trencada, Manel Domínguez.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. D'aquí una hora i mitja està previst que el Papa Lleó XIV arribi a Espanya. Ho farà a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, on serà rebut pels Reis i pel president del govern, Pedro Sánchez. Aquest és el primer viatge a Espanya de Lleó XIV durant el seu pontificat. Des d'avui fins al dia 12 visitarà Madrid, Barcelona, on hi serà dimarts i dimecres, i les Illes Canàries. L'última visita d'un papa va ser fa 15 anys, quan Benet XVI va estar a Madrid amb motiu de les Jornades Mundials de la Joventut. És per això que l'expectació entre els fidels és màxima.
2: Con muchas ganas y con mucha emoción, ¿no?
3: Estamos muy ilusionadas de que llegue el Papa y hemos preparado todo con mucho cariño, así que nada, aquí le esperamos.
0: Aquí a Catalunya els actes principals seran la vigília de dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant unes 40.000 persones i la visita que el pontífex farà dimecres a la Sagrada Família coincidint amb la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Allà aprofitarà per inaugurar la Torre de Jesucrist. Per cert, que segons ha confirmat el Vaticà, el Papa reunirà en algun moment del viatge amb víctimes d'abusos sexuals per part dels religiosos, però no han transcendit més detalls. L'Església espanyola està l'encarregada d'organitzar aquesta trobada que no estava inicialment prevista a l'itinerari. Parlem ara d'educació. Els sindicats de docents, USTEC i CGT, es reuniran avui per decidir futures actuacions a seguir a partir d'ara. De moment han convocat una nova jornada de vaga dimarts vinent, tot coincidint amb l'arribada del Papa a Catalunya i l'inici de les proves d'accés a la universitat. La vaga de biblioteques a Barcelona s'estén a tot Catalunya a les portes de la selectivitat. Els sindicats han convocat una aturada indefinida tots els dissabtes, per tant, avui i també els divendres, fins que no es resolgui el seu conflicte laboral. Reclamen, recordem, més plantilla. Laura Solà, directora de la Biblioteca Volpelleres de Sant Cugat i delegada de la CGT, lamenta les molèsties als estudiants.
4: Ens sap greu, però realment estem lluitant pel futur d'aquests estudiants, perquè si continuem obrint tensionats i els serveis públics continuen sense inversió i aquí no aixequem la veu, això és pan per avui i hambre per a mañana i no ens ho podem permetre.
0: I mobilitzacions també dels treballadors de Nissan, que han convocat una manifestació per aquest matí. D'aquí una hora, a les 11, sortiran de la plaça Urquinaona i aniran fins a la de Sant Jaume, on tenen previst llegir un manifest en defensa de la continuïtat de l'activitat i els llocs de treball. Raül Ocón, delegat de Comissions Obreres a la planta del Prat, assegura que l'empresa és viable i que l'ERO és un tancament encobert.
5: La realitat és que els centres de Catalunya són viables, són productius i no registren pèrdues. Però sembla que per a la direcció de Nissan salvar la presència d'Europa passa per destruir centres de Nissan a Catalunya.
0: De l'exterior, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos atacs contra bases militars dels Estats Units a Kuwait i Bahrein, que l'exèrcit nord-americà assegura haver interceptat. Segons la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, l'ofensiva respon a atacs que els Estats Units han dut a terme abans. I encara de l'exterior, el ministre d'Afers Exteriors espanyol aposta perquè la Unió Europea augmenti la pressió sobre el govern d'Israel amb sancions contra els ministres de Netanyahu acusats d'incitar vulneracions de drets fonamentals. José Manuel Álvarez ho ha dit en una entrevista a mitjans francesos.
6: Tant que cette violence perpétuelle sans fin continuera en disregard complet du droit international et du droit de l'homme.
0: Mentre continuï aquesta violència permanent, diu Álvarez, aquesta violació del dret internacional i dels drets humans, Europa no pot mantenir la mateixa relació amb Israel. El ministre ha recordat que Espanya, juntament amb Irlanda i Eslovènia, ha sol·licitat la suspensió de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. En esports, derrota del Joventut davant del Baskonia, 82-63, el que força un tercer i definitiu partit de la sèrie de quarts de final dels play-offs de la Lliga ACB. Es decidirà a Vitòria demà a les 7 de la tarda. Avui és el torn del Barça, que se la juga a Múrcia en el tercer partit de la sèrie, després de la derrota de dijous al Palau. Ja en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió, després de protagonitzar una espectacular remuntada ahir a la nit a la nova Creu Alta contra el Real Madrid Castilla. Els de Ferran Costa van guanyar 3-0 i van donar la volta al 2-0 en contra de l'anada. I avui és dissabte, 6 de juny. Quin temps ens espera? Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
7: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució amb probabilitat de ruixats ocasionalment amb tempesta, sense descartar que siguin localment forts al Pirineu i al Prepirineu Oriental, amb baixa probabilitat de que arribin a altres zones de l'interior de la meitat oriental. Les temperatures diurnes avui pugen. Podem arribar a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona. Per altra banda, el litoral nord bufa vent moderat de la component sud-oest. A la resta de la comunitat, vent fluix de direcció variable, predominant la component sud durant les hores centrals. És una informació d'EMET.
0: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, a la pública, quan siguin les 10.
1: Ràdio 4.

0: musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio
1: 4, Ràdio 4. L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
2: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
3: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
4: Irrepetibles.
5: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
6: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
4: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
7: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, companyia. Benvinguts al Són quatre dies d'aquest dissabte 6 de juny, un dissabte més de ràdio de cap de setmana. El Papa Lleó XIV ha sortit a les 8 del matí de l'aeroport de Roma cap a Madrid. La seva arribada està prevista a 11:15 del matí. Aleshores començarà, de fet ja ha començat, un viatge de 7 dies farcit d'actes oficials que el portaran també fins a Barcelona i a les Illes Canàries. Després de la polèmica dels darrers dies, el pontífex finalment es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos pel clergat. Ahir a la nit, el director de la sala de premsa de la Santa Seu, Mateo Bruni, confirmava que s'efectuarà una trobada organitzada per l'Església Espanyola amb víctimes d'abusos. Una setmana on hem tornat a escoltar la veu dels docents. Milers d'ells procedents de diverses columnes es van reunir ahir a l'Arc de Triomf de Barcelona per manifestar-se fins al Parc de la Ciutadella en el marc de la vaga educativa de tot Catalunya. Ahir divendres, a més, es va anunciar una altra vaga per a dimarts vinent, 9 de juny, coincidint precisament amb el primer dia de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, una vaga convocada per l'USTEC, CGT, la CNT i COS. Portaveus d'USTEC i de la CGT han explicat que el rebuig del preacord obliga a mantenir, diuen, vives les protestes que busquen bloquejar Catalunya. Els que no van bloquejar res i van ser un dels grans protagonistes dels concerts d'ahir del Primavera Sound són els de Cure.

La banda liderada per Robert Smith ha tornat al Parc del Fòrum 14 anys després d'actuar al Primavera Sound per primera vegada, un directe recordat, segur, serà recordat per la seva intensitat i perquè va durar atenció 3 hores, un fet poc habitual en els concerts del festival. Eren un dels caps de cartell més rotunds d'aquesta edició i no han decebut, a ritme de Pictures of You, Love Song, Lullaby o aquest Just Like Heaven que estem escoltant.

Doncs som-hi amb els continguts d'aquest... Són quatre dies d'aquest programa 743 d'aquest dissabte 6 de juny. Tot seguit analitzarem els protagonistes de la setmana amb el Luis Mendizábal. Després escoltarem la columna sonora de la Irene de Zumbilla. I avui les entrevistes d'actualitat dedicades, com no podia ser d'una altra manera, a aquesta visita, aquest viatge oficial del Papa Lleó XIV a Espanya, que de fet, com us hem explicat fa uns minuts, va sortir de Roma a les 8 del matí i aterrarà a Madrid a 11:15 del matí. Entrevistarem Francesc Romeu. Ell és capellà, és periodista i també professor de periodisme a la Facultat de Comunicació Blanquerna a la Universitat Ramon Llull. Amb ell analitzarem la importància d'un viatge d'aquestes característiques i també doncs, farem un repàs pels diferents actes oficials que té a la seva agenda a Catalunya. I després, precisament, en un d'aquests actes actuarà o serà present un dels seus protagonistes, el Josep Vila. El Josep Vila és director artístic del Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers, que seran, com us explico, una de les actuacions o estaran presents dins de l'acte oficial del Papa Lleó XIV que farà a la Sagrada Família, on farà la benedicció de la Torre de Jesucrist i també es commemorarà doncs aquest centenari d'Antoni Gaudí. A la segona hora hi haurà la tertúlia habitual dels dissabtes. Avui ens acompanya la jurista Paula Vázquez, el psicòleg especialista en psicologia forense i criminal Eric Arenas, el doctor en comunicació audiovisual i publicitat i professor de periodisme a l'Autònoma Xavier Salla, el coordinador de debat.org Bernat Escanelles i el periodista i exprofessor universitari Cisco Bages. També anirem fins a Madrid amb la nostra companya, la Isabel Jiménez, redactora de Ràdio Nacional, ja que faltaran molts pocs minuts per a l'arribada de, com us expliquem, del Papa Lleó XIV. I a la tercera hora, desordre global, avui amb en Martí Serra, on parlarem, entre d'altres qüestions, de la gestió dels migrants a la Unió Europea i de les eleccions al Consell de Seguretat de la ONU. Passarem per Torrelles de Llobregat. Saludarem la seva alcaldessa, Falgàs Marco, amb motiu de la Festa de la Cirera, que se celebra fins demà diumenge. I acabarem el programa amb l'Esteve Plantada, la seva secció de literatura, avui dedicada a la poesia eròtica femenina, i entrevistarem la poeta, filòloga i professora Raquel Casas, que acaba de publicar amb Lídia Gázquez Foc al cos, antologia de poesia eròtica femenina catalana. Tot i això, des d'ara i fins a les 12 del migdia.

0: Doncs som-hi amb aquest cap de setmana. Ho fem, com sempre, amb aquest retrovisor posat, destacant aquelles persones que, segons el criteri del nostre company, de Luismi Mendizábal, són les autèntiques protagonistes dels darrers dies. Luismi, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, David. Confesso que tenia ganes de començar la setmana, perquè el dilluns comencem amb un overbooking de protagonistes.
0: Som-hi.
1: I comencem per un clàssic, en tot l'ample sentit de la paraula.

0: El diumenge, Clint Eastwood arribava als 96 anys. I un dia després, el seu fill anunciava que no rodarà més pel·lícules. L'actor, que es va fer molt popular després de rodar amb Sergio Leone en l'anomenada trilogia del dòlar i posant el mapa a l'espagueti western, passarà a la història com a director de culte, amb pel·lícules com Million Dollar Baby, Els Ponts de Madison, Gran Torino i Sense Perdó, entre moltes més. Precisament aquest tema que estem escoltant pertany a Sense Perdó i el va composar el mateix Eastwood.
1: Doncs jo, Luismi, no sabia, de fet desconeixia, que Clint Eastwood fos músic també.
0: No acostumava a fer la banda sonora de les seves pel·lícules, però en diverses d'elles ha deixat temes musicals propis, no? També se sap que toca el piano i que té devoció pel jazz clàssic. Una mostra d'aquesta devoció és la seva pel·lícula Bird, sobre Charlie Parker, que és una autèntica meravella.
1: I pel que ens explicaves fa uns minuts, Luismi, tenim més protagonistes destacats o que tu creus que mereixen la nostra atenció pel que fa al dilluns.
0: No t'equivoques, estimat David, perquè celebrem el centenari del naixement d'una altra mita del cinema. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you. Norma Jean Mortenson, més coneguda com a Marilyn Monroe, va néixer a Los Angeles l'1 de juny del 1926,
1: clar.
0: I va patir una infància difícil, es va casar quan tenia només 16 anys per fugir de l'orfenat on vivia, i un fotògraf la va descobrir i la va convertir en model. La resta ja és història viva del cinema. Tots recordem, entre d'altres, la pel·lícula del genial Billy Wilder, Con falda ya lo loco, a la que pertany la cançó que acabem d'escoltar. Interpretada per Marilyn Monroe.
1: Per Marilyn Monroe, t'anava a dir. I si hi ha una actriu que podem definir com a fotogènica, aquesta, és, sens dubte, n'hi ha moltes altres, però sens dubte és Marilyn Monroe.
0: Va tenir una vida plena de llums i ombres i va morir als 36 anys per una sobredosi de barbitúrics. O això és el que diu la versió oficial, perquè circulen altres versions menys conspiranoiques que se situen a l'entorn de l'aleshores president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy, que va ser un dels seus il·lustres amants. En fi, un personatge caòtic i fascinant.
1: Un dilluns molt potent, Luismi. Per cert, que si voleu veure una exposició sobre Marilyn Monroe, només us heu de passar pels Encants de la Glòries, perquè demà l'Edu de Vicenta, que és la nostra secció, parlarà d'aquesta exposició que està organitzada per l'actor i director teatral Manel Torquet.
0: I encara no deixem el dilluns, perquè l'arquitecte Sir Norman Foster, que va complir precisament aquest dilluns 91 anys, i bueno, la seva vida dona també per una novel·la, però no l'explicarem.
1: No l'explicarem. Però de ben segur. Luismi, dimarts, què? També el tenim molt carregat de protagonistes?
0: No, del dimarts, mira, només destacaré un protagonista, un periodista que va ser col·laborador d'aquesta casa fa uns anys i que ens va deixar el passat dimarts amb 90 anys. Es tracta de Josep Maria Cadena, un representant de la primera generació de periodistes que després de la Guerra Civil, amb una memòria privilegiada, et podia explicar mil històries d'aquelles que no surten als llibres, i es va convertir en un referent a l'àmbit de la divulgació de l'art. Però, sobretot, va impulsar el món del còmic, dels seus creadors, aquest gran grup de ninotaires que fins aleshores no formava part de les informacions periodístiques serioses. He seleccionat un petit fragment del programa A quatre bandes d'aquesta casa, on opinava sobre què és informació en temps del Twitter.
2: Les històries no s'expliquen en 140 caràcters, que, com sap, és el màxim de caràcters que caben en un missatge de Twitter, no? 140
3: sí,
2: caràcters.
3: Sí, sí, bé, això també és veritat, però l'obligació del periodista és saber resumir. Nosaltres tenim, crec jo, l'obligació de servir amb els nostres lectors, donar-los amb el mínim de paraules, que això és molt difícil, la idea exacta del que ha passat. La informació no és periodisme, segons com es miri aquesta informació. Jo crec que informar és el deure primer que té un periodista. El que no vol dir que informar és consisteixi en dir, miri, aquí hi ha un senyor o una senyora que diu això, aquí n'hi ha un altre que diu això, diu, vostès ja s'apanyaran.
1: Quanta raó que tenia en Josep Maria Cadena.
0: Era un mestre.
1: Un gran mestre, un gran referent. Luismi, anem al dimecres, vinga, va.
0: Mira, aquesta darrera setmana s'han anat desgranant els guardonats i guardonades als Premis Princesa d'Astúries, de diferents especialitats.
1: Sí, sí.
0: I dimecres van conèixer el guanyador en la categoria d'esports. el jurat ha optat per destacar la trajectòria del que possiblement és el millor jugador de tots els temps.

0: Jo, en saps, Lluís Mica, de futbol vaig justet, però crec que aquest tango fa referència al nom de Leo Messi.
1: Sí, Messi ja transcendeix el
0: món del futbol
1: en general, sí, el món del futbol, no? I els membres del jurat van destacar, i cito textualment, su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Uh-huh. O sea, no només el premian per la seva trajectòria, sinó també per aquesta tasca,
0: per
1: no?
0: aquesta tasca.
1: Humanitària, podem sí, sí. dir, no? I és un premi important perquè, entre d'altres personalitats, ho ha guanyat Carolina Marín, uh-huh. el mític alpinista Reinhold Messner, el Germán Gasol, la nadadora paralímpica Teresa Perales o l'equip de rugby de Nova Zelanda. Els premis s'entreguen des del 1987.
0: I crec que la cerimònia serà a l'octubre a Oviedo.
1: A l'octubre, exactament. Uh-huh. Cal recordar que Messi també té la Creu de Sant Jordi, que li va ser atorgada l'any 2019. Només li falta l'homenatge del seu club de tota la vida.
0: Un homenatge que li haurà de fer al Barça, tens raó. Anem al dijous, Lluís, vinga, va.
1: Anem al dijous i els primers protagonistes són quatre xavals desconeguts que van fer a Manchester el seu primer concert. Ara fa 50 anys.

0: Ara m'ha donat aquí una pista, crec que estem escoltant els Sex Pistols.
1: Exactament, els mateixos. Johnny Rotten, Steve Jones, Glenn Matlock i Paul Cook conformaven els Sex Pistols. Encara no havien fitxat el Sid Vicious i estan considerats com la banda seminal del punk. Van actuar davant una trentena d'espectadors en un concert que ja ha estat immortalitzat en dues pel·lícules i que la revista NME va catalogar com l'esdeveniment musical més important de tots els temps. Mm-hmm. Jo no sé si van estar en l'acomiadament de Beethoven, però no sé si entraria. Jo crec que més que musical va ser un esdeveniment sociològic, no? I és que les revistes musicals són una mica com els diaris esportius, que utilitzen titulars que són com sentències.
0: Un paral·lelisme molt, molt bo, Luismi. Jo també ho crec, és una mica exagerat, sobretot que per la quantitat de concerts que s'han fet des de que la música la coneixem com a música, com a tal.
1: Sí, ja, aquest dijous passat hem de lamentar la mort també de Marjane Satrapi, cineasta i dibuixant iraniana, que ha mort a París als 56 anys. Va ser coneguda sobretot pel seu còmic de culte, Persepolis, un dels més venuts de la història, en el que explica la seva infància a Teheran després de la caiguda del Sa de Pèrsia i la instauració de la República Islàmica de Khomeini. Compromesa amb el feminisme i amb la llibertat del seu país, Satrapi va rebutjar l'any passat la Legió d'Honor de França per l'actitud hipòcrita del govern francès envers l'Iran. Tot i que tenia problemes de salut, les causes de la seva mort no s'han fet públiques. El comunicat de la seva família diu que ha mort de tristesa, originada per la mort del seu marit ara fa un any.
0: Una notícia que realment ens va copsar aquesta setmana, perquè no tant també, evidentment, pel que suposa la seva figura, sinó pel llegat, el seu llegat. Sempre és un tòpic, però sempre perdurà. Luismi, què destaques d'ahir divendres?
1: Pues mira, el divendres toca més música, però abans volia destacar que el dijous es va anunciar que l'actriu Carmen Machi havia guanyat el Premi Nacional de Cinematografia 2026 per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol. Jo estic d'acord, tot i que la Machi no destaca només per les seves comèdies.
0: Les comèdies. És, de fet, una gran actriu i això és innegable. I ara sí que sí, no? Anem al divendres?
1: Anem al divendres. Vinga, va.

0: Són els The Cure, que els hem escoltat també al començament del programa, perquè ells són de Barcelona, ho dèiem, formant part d'un dels grans caps de cartell del Primavera Sound.
1: Exactament, va actuar ahir i bueno, ja van presentar algunes cançons de l'últim àlbum de l'any 2024, que es diu Songs of a Lost World. Sonidos de un mundo... de un món perdut.
0: Exacte.

0: disc que té un grapat de cançons en la que Robert Smith, per exemple, reflexiona sobre l'època de la seva joventut, el seu món perdut.
1: Ja són uns clàssics.
0: Sí. I no van deixar ningú indiferent allà al Primavera Sound. Doncs una setmana molt musical. Lluís, mi, gràcies.
1: Adéu.

0: Fet aquest repàs a la setmana, setmana molt musical, com us dèiem fins ara, doncs continuem amb més música i ara ens, que qui és l'encarregada de posar aquesta música a les 9 i 25 minuts del matí? Doncs la Irene Desumvil amb la seva columna sonora.
1: Què tal, David? Llegia aquests dies un article a Crític de l'historiador Mark Bray. En ell s'explica l'auge de l'extrema dreta als Estats Units, reacció als avenços dels drets civils, control de la cultura de masses i xarxes i conquesta amb conceptes com woke, o la criminalització de qualsevol protesta. I apuntava també un diagnòstic interessant. Terrorisme estocàstic, n'hi diu. El fet d'assenyalar públicament enemics, com periodistes, o com el propi Bray, que va haver de marxar d'Estats Units per amenaces de mort, i crear un ambient que faciliti l'assetjament. L'any 1984, Wan Chang ens feia ballar amb Dance Hall Days, una cançó que respira la nostàlgia d'uns vells dies de ball idealitzats. Però, tot i la seva meravellosa i atmosfèrica progressió d'acords, no us deixeu endur per l'obsessió de tornar a un passat perfecte. És precisament la benzina de l'extrema dreta als Estats Units, diu Bray. Un passat que poc té de daurat, sinó de supremacia blanca i violència. Una melodia perillosa que intenta fer-nos retrocedir en el temps. Avui, però, el compàs el marquem nosaltres i decidim ballar amb consciència les notes de Wan Chang. Això és Dance Hall Days.

0: Els caps de setmana a Ràdio 4 són 4 dies, amb David Gallac Gesto.
1: L'arribada del Papa Lleó XIV a Espanya està generant molta expectació al nostre país. A Barcelona el veurem a la Sagrada Família, a la Catedral, a Montserrat o al Centre Penitenciari de Brianzo. Se n'ha parlat molt del que farà i del com, però per conèixer la importància d'una visita d'aquestes característiques hem convidat al programa Francesc Romeu. Ell és periodista, capellà i professor a la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna a la Universitat Ramon Llull. Francesc, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies a Ràdio 4.
2: Molt bon dia i gràcies a vosaltres per la feina que feu en la comunicació.
1: Quina serà la fotografia de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya?
2: Home, jo crec que la fotografia la tindrem al final. És un viatge gairebé pensat a l'inrevés i acabarem amb la fotografia del Papa a Canàries, que igual que el Papa francès va anar a Lampedusa, en el seu primer viatge, el Papa Lleó ve a Canàries, que és un altre dels llocs on entra la gran immigració a Europa. I, per tant, jo crec que aquesta fotografia, l'última missa que farà, que és a Tenerife, davant del mar, jo crec que serà una fotografia molt important i molt impactant, perquè el mar on nosaltres ens banyem resulta que és un cementiri no només de persones, sinó també d'il·lusions, d'esperances, de desitjos.
1: Francesc, per què és important, a nivell de context, la visita del Pontífex a Espanya?
2: Home, és important perquè porta un any de pontificat el Papa Lleó. Però, a més, també tenim la gran sort de que la setmana passada va publicar l'encíclica, i per tant ara ja sabem una mica què pensa aquest Papa. I ara sabem què ens portarà o què ens dirà. Jo estaré molt pendent de veure com coincideixen les seves paraules amb el que ha publicat en l'encíclica, tant a nivell religiós com a nivell polític.
1: Dins de la seva agenda hi ha diversos actes. Un d'ells és que està previst un discurs al Congrés dels Diputats, que com a mínim s'adreçarà als polítics del Parlament. Quins temes creus que tractarà i de quina manera els pot interpel·lar, Francesc?
2: Mira, jo havent llegit ara l'encíclica, jo crec que aquest Papa es posiciona molt clarament a favor de la dignitat humana. I posar-se a favor de la dignitat humana, gairebé en continuïtat amb la gran encíclica de la Rerum Novarum de Lleó XIII el 1891, doncs jo crec que el Papa ens recordarà que per damunt de tot hi ha la dignitat humana. Per tant, alerta amb aquesta vegades manera com ens posem davant de la immigració, com si no els volguéssim, com si no fossin persones, alerta amb aquesta economia que descarta tantes persones perquè busca l'interès en el guany i no pas en la dignitat de les persones. Jo crec que té un bon discurs polític i els polítics el poden entendre, diríem, perfectament, perquè el Papa es posiciona molt clarament. Tenim un líder, en aquests moments, investit pràcticament pel Trump, però tenim un líder en aquests moments mundial, líder religiós i líder moral.
1: Clar, també t'anava a dir, és potser aquesta doble lectura de líder moral, de líder religió, a banda de cap d'estat del Vaticà, que hem de fer una lectura de líder mundial, com tu has dit, d'enfrontar-se a les polítiques i la figura de Donald Trump, però doncs, també segurament en podrem extreure una lectura política de la seva visita.
2: Evidentment, sí. Jo crec que quan una persona es distancia d'una postura política com s'ha distanciat el Papa Lleó de les postures de Trump, queda molt claríssim que tu et distancies. No fa falta que et pronunciïs, però distancia't. Jo crec també que el Pedro Sánchez també ho està fent a nivell internacional. També està prenent una postura que no sempre està seguida ni per Europa ni per líders d'això. Per tant, jo crec que poden haver-hi algunes coincidències en el discurs polític.
1: Ara parlaves, apuntaves la figura del president del govern, de Pedro Sánchez. D'alguna manera, potser fins i tot la visita del pontífex pot suposar un reforç a la seva política internacional?
2: Jo crec que sí, ho dic així de clar, perquè em sembla que encara que siguin minoritaris i tot això, però són persones que no es deixen arrossegar pel discurs comú o pel discurs generalitzat. I això jo penso que és bo, i els cristians també ens ajuda en un món complex, divers, però que almenys sapiguem dialogar. Jo crec que el Papa Lleó 14 sap dialogar, sap dialogar.
1: Francesc, el Papa visitarà l'església de Sant Agustí del Raval a Barcelona, on es retrobarà amb els membres de la seva ordre, dels agustins. S'ha parlat molt d'aquesta església, però per què? Què té d'especial aquesta església? Per què creus que l'ha triada?
2: Home, jo crec que ell se sent molt agustí, se sent molt de l'ordre dels agustins. A més, durant 12 anys, no són pocs, va ser el prior general. S'ha mogut per tot el món visitant tots els agustins del món, i fa molt poc temps que l'església de Sant Agustí la van tornar a agafar els agustins, i això és un gest bonic. I l'altre, també un punt d'orgull barceloní, que el Papa trepitgi el Raval, vull dir, que trepitgi un dels barris doncs multicultural, multiètnic, multireligiós, multitot, però també un barri on hi ha molta gent vulnerable. Allà mateix de l'església on estarà el Papa, darrere mateix hi ha el menjador de les Treses de Calcuta, de les monges, que donen 300-400 dinars diaris, diaris a la gent pobra. Home, acostem-nos a la gent pobra. Que vagi a Brians. Home, acostem-nos a la gent que ja hem descartat i que, a més, els hi fem difícil la seva reincorporació social. Per tant, visitar la presó, visitar els vulnerables, visitar els llocs on hi ha persones desfetes, aquesta humanitat desfeta, i que no sabem com gestionar-la. Ja voldríem que tots els presos després es rehabilitessin a la societat normal, però no ho aconseguim.
1: Per tant, una de les imatges de la trobada també en aquesta església pot ser aquesta que apuntaves ara, el Papa Lleó XIV, al Raval, és a dir, els carrers del Raval, amb tota la simbologia i el simbolisme del Raval i amb la seva presència.
2: Sí. Mira, hi haurà tres testimonis en aquesta visita, tres testimonis molt importants. N'hi haurà un de Càritas, però també n'hi haurà un d'una entitat que és Ovinso, que es dedica justament als presos i als drogadictes. I que moltes vegades he sentit que el seu discurs és dir, si fóssim una empresa ja hauríem tancat, perquè els nostres resultats són sempre negatius, en el sentit de que no poden recuperar tothom, de que hi ha molta gent que torna a caure en la droga, hi ha gent que torna a caure en la delinqüència. Per tant, però sort que hi ha realitats humanes que no són com empreses, que no busquen només el resultat. Vull dir, només salvar-ne una persona ja és prou, ja és suficient quan es lluita en aquests camps difícils. Que el Papa trepitgi el Raval, jo ho trobo maquíssim, maquíssim. Sí. Que no només sigui... Hi ha l'art, també, vull dir que... la Sagrada Família és una gran obra d'art, evidentment, però també hi ha aquestes zones brutes, no? de les ciutats, que també cal visitar.
1: Darrere de la seva visita a Montserrat, quin simbolisme hem de llegir, Francesc?
2: Mira, aquesta et diré una cosa bona, que a lo millor els mitjans de comunicació no sabríeu. El Papa Lleó XIV, durant 7 anys, quan va ser missioner al Perú, va ser rector de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat. I, per tant, jo penso que ell hi té el cor. I va ser ell mateix, segons m'han dit, que el que va dir, home, si es ve a Catalunya s'ha d'anar a Montserrat. Jo, massa, he estat 7 anys rector de la parròquia de Trujillo, a Perú, doncs, home, jo penso que ell s'hi sent i s'hi vol trobar. Jo ho trobo simpàtic. És un papa viatger, pensa que ha viatjat molt. Jo crec que, fins i tot ho dic amb els periodistes, i tranquil, que el papa tornarà. Jo crec que tornarà.
1: Apuntes que tornarà, Francesc, apuntes que, sí, que pel sí, seu sí, caire sí. Viatger el tornarem a veure en una altra ocasió a Barcelona.
2: Sí, jo ho dic ben clar. Primera, perquè serà un pontificat llarg, de 70... encara no... Sí, ja els ha fet 70.
1: Sí.
2: Sí, rodons, al setembre en farà 71. Però està bé, a més, és, això del tennis i tot això el té bastant en forma física, per tant, jo crec que... I ell, com que ha viatjat molt, perquè per la seva obligació, per ser... prior general dels agustins, doncs ell té un estil de viatjar que és bo, que és el de conèixer la realitat i apropar-se a la realitat. Llavors, tu tornes cap a casa, no?, per d'un viatge de descans. sinó d'un viatge de tocar la realitat. Els capellans que estem a parròquies i tot això, toquem la nostra realitat. Els que estan molt en la gestió, jo crec que els hi va bé tocar la realitat i veure la realitat.
1: Et preguntava, Francesc, la qüestió aquesta de Montserrat, a banda del simbolisme, perquè se n'ha parlat molt aquesta setmana, del tema del català, de la importància, i hi havia veus que deien, no, és que anant a Montserrat ja demostra aquesta catalanitat i aquest respecte per la cultura catalana. No sé si això ho comparteixes o creus, sí, més que el Picà hauria d'haver fet alguna passa més endavant pel que fa a l'ús del català a la Sagrada Família, per exemple.
2: Home, jo crec que, coneixent amb ell i coneixent una mica la realitat, jo crec que no hi ha cap cosa en contra del català i tot això. Sí que és veritat que el fet de ser un nascut d'Estats Units, que ho podria anar pel món fent-ho tot en anglès, diríem, però hi ha aquesta... Els llatins en deien la captatio benevolentia, que és captar el bon rotllo de la gent. Una mica el que fa el Bruce Springsteen quan arriba al Palau Sant Jordi,
1: sí,
2: no?
1: Sí, que fa la salutació típica en català, no?
2: Exacte, que també, i després continua parlant en anglès. Aquest papa fins i tot sap castellà, perquè va ser missioner al Perú i té la nacionalitat peruana. Per tant, ja hi ha l'esforç aquest. Jo penso, com a periodista, t'he de dir que jo crec que si en les rodes de premsa i en les d'això s'hagués donat més tranquil·litat, doncs potser no haguéssim arribat a aquesta situació. Una situació una miqueta tonta pel sentit aquest de dir, si els que comuniquen haguessin dit que el papa està fent aquest esforç i que el farà aquest esforç. Ara no li podem demanar, ostres, no sé, jo amb alemany potser només puc saludar i dir quatre coses, però no puc fer un discurs amb alemany, perquè no tinc el coneixement suficient. Doncs home, siguem també una mica comprensius. Ell ho és amb la realitat i amb les cultures, ho ha estat tota la seva trajectòria i ho continuarà mantenint. Amb això no ens sentirem despreciats.
1: Ara hi pensava, Francesc, com és habitual, s'han convocat protestes per part d'entitats laiques contra la seva visita. Jo em poso amb la pell ara del papa Lleó XIV, per la manera de com és, com ens el descrius. Si el pontífex els tingués al davant o al costat, quin diàleg creus que podrien tenir?
2: Bueno, el diàleg de la comprensió, de dir, comprenguem-nos entre nosaltres. Evidentment que no tothom té una sensibilitat religiosa, ni tothom la pot desenvolupar. Per tant, home, siguem comprensius. Jo crec que la comprensió i el diàleg avui en dia en l'Església hi són, i es comprèn aquests col·lectius, i alguns col·lectius fins i tot se'ls hauria de tenir més en compte. Això també és veritat, Això també és veritat. I em refereixo no només col·lectius, diríem, marcats, com seria l'homosexual, però també els col·lectius creients o no creients o agnòstics, no? Que també amb ells hem de construir societat. I, per tant, aquí no estem construint una societat religiosa, sinó que estem construint una societat social.
1: Francesc, com a rector de la parròquia de Santa Maria del Taulat, al barri del Poble Nou de Barcelona, quin és l'ambient que vius a dia d'avui pel que fa a aquesta visita del pontífex?
2: Home, evidentment no tota la gent ho seguirà, diríem, amb el sentit de poder anar a la Sagrada Família o de poder anar a l'estadi. Hi ha més joves que el de l'estadi que els hi agradarà i s'ho passaran molt bé, però també hi ha molta gent que jo crec que ens seguirà des de casa, perquè hi ha gent, doncs, que tenir un personatge important que no és mala persona i tenir-lo a Barcelona, doncs, home, poder-ho seguir una mica, sí. I aquest petit orgull que tenim dels barcelonins amb la Sagrada Família.
1: Què et diuen, què et transmeten en el dia a dia, és a dir, a banda del seguiment que puguin fer o no, creuen que haurien d'haver estat més a banda del Raval visitar altres barris, o no sé si t'han fet algun inclús suggeriment de dir, escolta, no creus que podria haver fet això o podria fer jo altre?
2: Sí, no, això sí que és veritat, això sí que ho comenten, doncs, poder estar més temps aquí, poder-hi haver-hi més actes, sí que és veritat. Però, bueno, també el veu en bona persona. També una senyora em deia l'altre dia, té cara de papa, amb el sentit de que té cara de bondat. També és, val a dir, la seva timidesa, eh? Uh-huh. Jo també, ara que estic com a periodista, et diria, ara que li munten tant acte aquí a l'estadi, vigilem que l'acte no se'l mengi amb ell, perquè avui dia hi ha molts cantants, hi ha moltes coses, però bé, diem que ell no perdi el protagonisme, perquè és una persona que no acaba de riure, se'n manté sempre aquest somriure, quan veus que s'emociona i vol plorar, apreta les mandíbules, vull dir que també conté molt els sentiments, però en canvi amb els discursos no hi ha res que li hàgim de corregir, vull dir que té un discurs molt encertat. Mm-hmm. Alguna cosa li deurien veure els cardenals quan el van votar com a papa i el van votar molt ràpidament, el mm-hmm. quart escrutini, mm-hmm. i el van votar 108 cardenals de 133. Mm-hmm. Diríem, només hi ha 25 que no el van votar amb ell.
1: Que no.
2: Home, alguna cosa li deurien veure, alguna cosa li deurien veure.
1: Precisament, Francesc, per acabar, ho parlàvem, el Papa Lleó XIV va començar, ara ho explicaves, el seu pontificat fa poc més d'un any. Tu, quin balanç fas? No sé si destacaries algun moment concret o si ha complert les expectatives que a priori s'havien generat sobre la seva persona o la seva figura o la seva manera de ser.
2: No, aviam, sobre les expectatives de la persona no s'han, diríem, no s'han posat en qüestió, ni tampoc hi havia massa expectatives. El que sí que es nota és la diferència amb el Papa Francesc. La manera que tenia el Papa Francesc de dominar l'escena o de diríem, d'omplir l'escena no és la del Papa Lleó. Això és veritat. Però potser també ens convenia això, també. Diríem, després d'un papa doncs molt argentí, uh-huh. que diríem amb el llenguatge s'ho menja tot i amb l'escena s'ho menja tot, tenir ara un papa una miqueta més suau, uh-huh. i més pacífic, també ens va bé, perquè els temps són molt convulsos, i un papa, i a més, si vols mantenir aquest lideratge religiós i moral a nivell mundial, no pots estar sortint cada dia, eh? Vull dir que has de sortir en els moments importants i no pots estar cada dia al Candelero, com un amic ho feia el Papa Francesc, eh? I a més pensant això de que el seu final va ser justament una malaltia i per tant teníem cada dia el parte mèdic de com estava i tot això i tal, i això va generar molt. Després va haver-hi un mes, que el primer mes del Papa Lleó, que semblava que no teníem papa, no? Uh-huh. Perquè ell és molt més reservat. Però bueno, un papa reservat, ja dic, ens pot anar bé. Un papa serè, per temps convulsos, ens pot anar bé.
1: Ens quedem amb aquesta reflexió. Francesc Romeu, periodista, capellà i recordem també professor a la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna a la Universitat Ramon Llull. Gràcies per acompanyar-nos al Són 4 dies de Ràdio 4. Bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
1: El Papa Lleó XIV oficiarà una missa solemne a la Sagrada Família on es commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i es farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Basílica. El cor infantil Veus de la Societat Coral Amics de la Unió de Granollers estarà present en aquest acte i per aquest motiu saludem el seu director, Josep Vila. Josep, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies.
3: Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com han anat els assajos al llarg d'aquests dies?
3: Bé, doncs la veritat és que intensos, perquè nosaltres tenim la sort doncs, que aquesta proposta ens va venir enmig d'altres projectes que ja teníem, per tant hem hagut de combinar-ho amb la resta dels nostres compromisos i amb la resta de produccions. Realment està sent intens, però bé, ara ja hem arribat al punt doncs, que tenim tota la música doncs, preparada i ara doncs començarem ja els assajos conjunts, perquè diríem que aquesta, la part de la missa, les nostres intervencions les farem juntament amb l'Escolania de Montserrat i també un grup de cantaires de puericantores, i ara diríem doncs que ja aquesta setmana comencem a fer els assajos conjunts per la setmana que ve ja incorporar-nos als assajos doncs a l'assaig final que es fa a la Sagrada Família i al moment esperat de la missa, no?
1: Josep, has notat nervis en els membres del cor davant d'aquest repte?
3: Bé, més que nervis, jo diria il·lusió, també, perquè a mesura que van arribant es va costant el moment. És obvi, doncs, que tota la societat, doncs, a les notícies, a tot arreu se'n parla i se'n parla moltíssim, i més que nervis perquè... Bé, simplement, doncs, des d'un punt de vista musical, el que hem hagut de fer és el que fem amb la resta de produccions, que és preparar al màxim de bé la música, però sí que ara es veu una il·lusió en el fet de que és un esdeveniment, doncs, que està, doncs, sent, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, molt reconegut, i doncs hi ha aquesta il·lusió, doncs, de formar-ne part.

0: el gruix de la part musical el portarà doncs, cors de veus mixtes, també hi haurà l'orgue, també hi haurà un grup de trompetes, i la veritat és que serà una missa molt musical perquè pràcticament en tots els diferents moments hi haurà intervencions musicals.
1: Josep, què suposa compartir escenari amb l'Escolania de Montserrat i el cor i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu?
0: Bé, la veritat és que, per sort, nosaltres tenim hàbit de compartir
1: De
0: amb aquestes
1: fer-ho.
0: formacions musicals tan importants al nostre país, i per tant és bé, una il·lusió, també és un reconeixement, per què no dir-ho, i la veritat és que doncs ens agradarà molt, doncs, per exemple, amb l'Escolania no vam interpretar una missa de Bernat Vivancos a doble cor, i ells feien un dels cors, nosaltres l'altre, i amb el Liceu, doncs ara, per exemple, hem estat fent un Carmina Burana fa molt poquet amb ells una gira, i també doncs intervenim en diverses òperes que fa doncs la institució del Liceu, i per tant doncs, bueno, suposa doncs una il·lusió en el sentit de que realment doncs actuem amb agrupacions molt importants, no?
1: Heu compartit sensacions, Josep, tot i que habitualment coincidiu i actueu de vegades, us veieu, sou habituals, però heu compartit sensacions pel fet de participar en aquest moment històric?
0: Bé, la veritat és que hem parlat en tota la producció prèvia, però no ens hem vist els diferents cors encara. Això passarà ara. Començarem els assajos de tot això entre el cap de setmana i dilluns, que serà el moment on sí que ja d'una manera vivencial ens veurem i farem aquests assajos i compartirem doncs l'especialitat d'aquest moment i el moment històric que realment és, no?
1: I què creus que suposa per a Granollers el fet d'actuar en aquesta cerimònia de dimecres?
0: Bé, per Granollers no ho sé, però en tot cas per nosaltres com a cor doncs és realment excepcional. La vinguda d'un papa és una cosa realment que passa molt poques vegades, i tenir l'oportunitat doncs en el nostre cas, que participarem tant en la missa que es farà dins com en la benedicció de la Creu de Jesús que es farà en acabar la missa fora, doncs ser un cor que participa en els dos esdeveniments, doncs bé, per nosaltres és una sort, és un orgull, i entenc que per la ciutat de Granollers, doncs, per extensió, que en realitat doncs, en serem els representants també, no?
1: Tot i ser tenir una llarga i reconeguda trajectòria, tu recordes el moment en què vas rebre la notícia de que actuaríeu en aquest esdeveniment, Josep?
0: Sí, ho recordo bé, perquè bé, des de Sagrada Família ens van contactar, ens van fer una videotrucada, ens van explicar el projecte, ens van dir que volien comptar amb nosaltres, i bé, pots suposar doncs la i doncs això, doncs de seguida ens vam posar mans a l'obra en el tema doncs de planificar, d'organitzar, perquè com et dic, per nosaltres hi ha una complicació afegida, que això ve enmig de totes les nostres produccions,
1: Clar.
0: que són molta gent, molta feina, i per tant doncs molt molt ràpid vam voler això, organitzar i establir quina seria la nostra participació i la nostra feina, no?
1: Que no deu ser una tasca fàcil, oi, Josep? La de compaginar, a banda d'aquest gran moment, el vostre repertori i els vostres compromisos habituals.
0: Sí, exacte. Aquí està una part gran de la feina que no és a l'assaig i que no és en tota la feina de producció, però per sort tenim un equip molt compacte, molt implicat, diríem, i bé, tenim la sort de poder dedicar totes aquestes hores a programar, a organitzar i a que a nivell de producció tot estigui al seu lloc.
1: T'he preguntat per la qüestió de com vas rebre la notícia, m'explicaves com us ho comunicàveu des de la Sagrada Família, però recordes els components, els membres del cor, com la van rebre aquesta notícia, Josep?
0: Sí, bé, la veritat és que d'entrada és una cosa tan xocant i tan diferent que va ser una mica, no fred, però tampoc sense una reacció molt, molt, molt clara, no, molt extrovertida general, perquè una mica ni s'ho creien d'entrada, quan ho vam explicar. I llavors, bueno, jo crec que està sent més ara, que, com et deia al principi, amb el pas dels dies, ens estem trobant que tot el dia, tot arreu se'n parla, i ens estem adonant, doncs, de la, això, no?, de la importància que té el fet de ser-hi.
1: I per què creus que es van fixar en vosaltres des de la Sagrada Família? Per què creus que us van...

0: A banda de, evidentment, per la trajectòria i per la vostra, doncs, expertesa, per què creus que és on que van contactar amb vosaltres?
1: Bé, suposo, doncs, que, com tu has dit, habitualment fem i hem fet produccions amb les institucions importants del país, també tant al Cor Veus com als altres cors nostres, el Cor Jove, el Cor de Cambra, han participat en produccions que ens ha demanat la Sagrada Família, per tant, hi tenim un contacte directe i fluid i saben ben bé la feina que fem i bé, doncs pel tipus d'esdeveniment que estaven pensant, doncs van voler pensar en nosaltres i la veritat és que els estem molt, molt agraïts.
0: Em parlaves dels propers compromisos, Josep, però crec que teniu reptes, tots són importants, però algun de prou especial, perquè crec que esteu preparant una gira força, força important i destacada. No sé si m'equivoco, Josep.
1: No, exacte. Sí, en un mes estarem doncs volant cap als Estats Units. Allà participem en un festival de reconeixement importantíssim a nivell mundial, que és el Festival de Cors de Nens de San Francisco. Allà hi competim en diferents competicions, en diferents concursos, i després estarem allà una setmaneta, i després volem cap a Nova York, on el cor de joves de Nova York ens acull en uns concerts que ens han organitzat allà i unes masterclass on també el cor participarà oferint, doncs, bueno, explicant una mica el nostre treball, la nostra trajectòria i una mica la feina que fem. Així que sí, amb moltes ganes i molta feina, sobretot preparant la part dels concursos, que és la més...
0: Una de les més destacades, segur. Josep Vila, estarem pendents de la vostra trajectòria, ja no dimecres, sinó, com deia, amb aquesta gira i aquests compromisos que teniu al llarg dels propers mesos. Recordem Josep Vila, ell és director del Cor Infantil Veus de la Societat Coral Amics de la Unió de Granollers. Gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies de Ràdio 4 i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres i fins molt aviat. A reveure.
0: L'actualitat de la jornada que ve marcada per aquesta visita del Papalló 14. De fet, el president del govern, Pedro Sánchez, ja ha arribat a l'aeroport d'Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, per rebre el pontífex, una arribada que està prevista per a 11:15 d'aquest matí, d'aquest dissabte 6 de juny. Serà el primer dia d'aquests 7 dies de viatge que farà aquí a Espanya, on estarà a Madrid, a Barcelona i també a les Illes Canàries. Estarem pendents d'aquesta arribada aquí al programa el Són 4 Dies. També n'estaran pendents, com no pot ser d'una altra manera, els nostres companys i companyes dels serveis informatius d'aquesta casa, de Ràdio 4 i de Ràdio Nacional, on explicarem els butlletins horaris tota l'actualitat relacionada amb aquest i altres temes destacats del dia. Nosaltres, a la segona hora, el que farem és començar la tertúlia d'actualitat, sempre aquesta segona hora dedicada íntegrament a aquesta tertúlia, on el Papalló 14 també serà un dels protagonistes. Notícies, i ara tornem.
2: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Molt bon dia. El Papa Lleó XIV vola aquesta hora rumb a Madrid. És previst que d'aquí mitja hora arribi a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allà el rebran els reis Felip i Letícia i també el president del govern, Pedro Sánchez, qui ja és allà. També molts fidels i curiosos que no volen perdre detall d'aquest primer viatge oficial del pontífex a Espanya.
4: Si queremos mantener la Iglesia Católica, hace falta que alguien nos ponga las pilas.
5: Sí, sabemos que llega hoy.
6: Sí, claro. Que no sabe esto, ¿no?
3: Dins de la comunitat religiosa, els agustins, ordre a la que pertany el papa, l'esperen amb especial il·lusió. Escoltem Alfonso Turienzo, membre d'aquesta ordre, en declaracions al Canal 24 Hores.
7: Estamos hablando de un hijo de San Agustín, en sus propias palabras. Él, cuando salió al balcón y fue elegido papa, dijo: soy un hijo de San Agustín, y se le nota. Por eso, para nosotros los agustinos, pues es un acontecimiento lleno de entusiasmo. Lo estamos esperando con mucha expectación, un acontecimiento lleno de alegría que nos produce muchísima emoción. Vamos a tener, de hecho, un encuentro privado con él mañana.
3: Lleó XIV arribarà el dimarts a Catalunya. Aquí a Barcelona els actes principals seran la vigília de dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant unes 40.000 persones i també la visita que el pontífex farà dimecres a la Sagrada Família coincidint amb la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Allà aprofitarà per inaugurar la Torre de Jesucrist i després marxarà ja cap a Canàries. Dins el territori espanyol, el papa viatjarà sempre, com és tradició, en els viatges papals amb la companyia Iberia. La sobrecàrrec Mari Iribarne, que anirà en un d'aquests vols, ha explicat al Canal 24 Hores alguns dels detalls que s'estan preparant per a aquests vols interns.
5: Detalles como, por ejemplo, cosas pequeñitas, como en los cabezales se va a poner el escudo vaticano, también se vinilará el avión por fuera con el escudo heráldico vaticano, y la música, por ejemplo, la música del embarque y del desembarque, pues estará cantada por las escolanías del Escorial.
3: Segons ha confirmat el Vaticà, el papa reunirà en algun moment del viatge amb víctimes d'abusos sexuals per part de religiosos, però no han transcendit més detalls. L'Església espanyola ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta trobada, que no estava inicialment prevista a l'itinerari. La vaga de biblioteques a Barcelona s'estén a tot Catalunya a les portes de la selectivitat que començarà dimarts. Els sindicats han convocat una aturada indefinida tots els dissabtes, avui per tant, i també els divendres fins que no es resolgui el seu conflicte laboral. Laura Solà, directora de la Biblioteca Volpelleres de Sant Cugat i delegada de la CGT, lamenta les molèsties dels estudiants.
8: Ens sap greu, però realment estem lluitant pel futur d'aquests estudiants, perquè si continuem obrint tensionats i els serveis públics continuen sense inversió i aquí no aixequem la veu, això és pan per avui i hambre per a mañana y no nos lo pueden permitir.
3: I els sindicats de docents, USTEC i CGT, es reuneixen avui per decidir futures actuacions a seguir a partir d'ara. De moment han convocat una nova jornada de vaga dimarts vinent, coincident amb l'arribada del papa a Catalunya i l'inici, com dèiem, de les proves d'accés a la universitat. Aquesta aturada de dimarts arribarà després de la d'ahir, del no aquesta setmana, a la consulta sobre l'acord amb el Departament d'Educació. La comunitat educativa, recordem, reclama millores que permetin revertir les mancances estructurals del sistema i critiquen que les propostes del govern no resolen aquestes necessitats. I de l'àmbit internacional, les autoritats de Sant Petersburg, la segona ciutat de Rússia, han demanat als seus habitants avui que no surtin de les seves cases després d'un atac massiu ucraïnès amb drons. És la primera vegada des que Rússia va envair Ucraïna que es demana una mesura com aquesta. Ucraïna ja va llançar un atac massiu contra aquesta ciutat el passat dimecres, coincidint amb la celebració del Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg. I en esports, victòria del Joventut davant del Baskonia, 82-63, el que força un tercer definitiu partit de la sèrie de quarts de final dels play-offs de la Lliga ACB. Es decidirà Vitoria demà a les 7 de la tarda. Avui és el torn del Barça, que se la juga a Múrcia en el tercer partit de la sèrie després de la derrota de dijous al Palau. En futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió després de protagonitzar una espectacular remuntada ahir a la nit a la Nova Creu Alta contra el Real Madrid Castilla. Els de Ferran Costa van guanyar 3-0 i van donar la volta al 2-0 en contra de l'anada. I és dissabte, 6 de juny, anem a veure quin temps ens espera. A Emet, Juan Carlos Piña, bon dia.
9: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució amb probabilitat de ruixats ocasionalment amb tempesta, sense descartar que siguin localment forts al Pirineu i al Prepirineu Oriental, amb baixa probabilitat de que arribin a altres zones de l'interior de la meitat oriental. Les temperatures diurnes avui pugen. Podem arribar a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona. Per altra banda, al litoral nord, bufa vent moderat de la component sud-oest. A la resta de la comunitat, vent fluix de direcció variable, predominant la component sud durant les hores centrals. És una informació d'AEMET.
3: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 quan siguin les 11.
2: Ràdio 4.
10: El mes que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
11: El papa Lleó XIV visita Catalunya. Ràdio 4 ha preparat un ampli dispositiu informatiu per oferir-te tots els detalls i dos programes especials. Dimarts 9, a les 7 de la tarda, amb la vigília a l'Estadi Olímpic. I dimecres 10, a les 6 de la tarda, missa i consagració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La història es viu una vegada. Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: 10 i 7 minuts del matí, segona hora del Són quatre dies, centrada en aquesta tertúlia d'actualitat. I el que farem tot seguit és saludar a les persones que ens acompanyen i amb les quals parlarem de diferents qüestions al llarg d'aquesta segona hora de dissabte del programa. Avui, doncs, molt ben acompanyat pels nostres habituals analistes aquí a la tertúlia d'actualitat. Paula, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Molt bé.
1: Eric Arenas.
3: Què tal?
4: Molt bon dia.
1: Xavier Sallà.
5: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Bernat Escanellas, et saludo per primera vegada. Molt bon dia. I el Siscu Bages. Què tal? Molt bon dia, Siscu.
6: Bon dia. Esperant el papa.
1: Esperant el papa.
5: La mama, no?
1: Un dels temes d'actualitat.
6: Ja estaria bé que algun dia tinguéssim una mama en comptes d'un papa, però això trigarà.
1: Això, de moment és ciència-ficció. El que estàs explicant, de moment, el que estem centrat és en aquesta arribada del papa Lleó XIV, com aquest viatge oficial, aquest viatge de 7 dies que, de fet, en uns minuts està tot el dispositiu preparadíssim a l'aeroport d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas. És la seva primera aturada. Són aquests 7 dies que farà fins al dia 12 de juny. Estarà a Madrid, estarà a Catalunya, estarà a Barcelona, estarà a les Illes Canàries i, de fet, doncs, aquesta visita és el quart viatge d'aquest papa Lleó XIV en un any i escaig de pontificat. Xavier Sallà, aquesta visita oficial, per quina importància li veus i què suposa per a Catalunya en aquest cas?
5: Com sempre que ve un cap d'estat i el papa té aquest tipus de tractament, pues és una oportunitat per tornar a resituar Catalunya i Barcelona al món, el qual pues sempre és un avantatge comunicacional si se sap aprofitar, com no pot ser d'una altra manera.
1: Uh-huh. Eric?
4: Bueno, jo crec que no és només un cap d'estat, sinó que també és un líder moral, no?, en aquest sentit. És a dir, no només ens interpel·la des del punt de vista polític, sinó que a molts també ens interpel·la des del punt de vista moral. No aquest papa concretament, no? És a dir, molt ens sentim molt més partidaris, per exemple, en el meu cas, del papa Francesc, que no pas d'aquest papa, també pel temps que hem tingut de conèixer-lo, no? Efectivament, però crec que és una oportunitat per referenciar, no?, aquest lideratge moral que tant necessitem.
1: Bernat?
7: Sí, jo, per no repetir el que deien els meus companys, revisava venint les dades i a Catalunya hi ha més d'un milió de catòlics practicants i més de 4,5 milions de persones que s'identifiquen com a catòliques i, per tant, em sembla una oportunitat fantàstica de cohesió i de celebració i això d'escoltar un missatge al final humanista, pacifista i doncs tot el que tingui a dir el Sant Pare aquests dies.
1: Paula?
2: Jo estic flipant, amb tot el que s'ha mogut aquí. La veritat és que jo estic molt sorpresa. Imagino que a Madrid igual i a Barcelona igual, però no, mai havia viscut algú així, que de sobte arriba el papa i no sé, és que hi ha de tot pels carrers, un munt de pancartes, tothom parla del tema, és com molt sorprenent, la veritat.
1: Uh-huh. Siscu?
6: Jo tengo mi corazón partido, com diu el Alejandro Sanz, no? Perquè jo sóc un ateu convençut.
5: Convençut.
6: No, vaig començar molt cristià, o sigui, els meus pares anaven a missa, em portaven a missa, no em deixaven cantar perquè cantava molt malament i no em deixaven cantar, però em portaven a missa de petit. I cap allà als 15-16, no sé, vaig deixar-ho córrer, no? I a mi em sembla que això de la religió és una parida, o sigui que no, que això que la gent cregui en déus i àngels i totes aquestes històries em sembla fatal, tant els cristians com els musulmans, com els budistes, tot. Em sembla que està, el dia anirem bé el dia que no hi hagi al món peles ni religions. Mm-hmm. Però, d'altra banda, aquest papa en cau bé. Aquest papa en cau bé perquè li fot canya al Trump i, bueno, ja avui ja posats, no? Si a sobre ens hagués vingut a papes anteriors com a Boitila o aquesta colla que eren del morro fort de dretes, aleshores sí que ja muntava un pollo i anàvem pancartes a la... Hi ha gent que ho fa, no? Hi ha gent que ha fet unes pegatines, unes enganxines, dient no t'esperem i tal.
1: Deixeu-me saludar a la nostra companya Isabel Jiménez, que està precisament a Madrid pendent d'aquesta arribada del papa Lleó XIV. Isabel Jiménez, què tal? Buenos días.
8: Hola, buen día.
1: Isabel, ¿cuál es el ambiente hasta ahora? Tú que llevas desde primera hora de la mañana allí en Madrid, cuando faltan pocos minutos para la llegada del Papa León XIV.
8: Bueno, pues un ambiente bastante curioso. A primera hora estábamos los de siempre, ¿no? La limpieza, los policías, los periodistas, pero también veíamos a algunos deportistas terminando su carrera de la mañana, aprovechando la fresquita, y luego ya se han ido sumando quienes querían la primera fila, pero también lo acabo de comentar en Radio 1, quien se dé prisa todavía coge muy buen sitio. Uh-huh. La primera fila está cubierta, están sentados, pero hay buen sitio. Después han ido llegando los turistas, algunos bastante despistados, a quienes ha habido que explicar porque el palacio...
1: ¿Por qué este operativo, no? ¿Por qué este despliegue?
8: Claro, ¿qué estaba pasando? Turistas que venían, muchísimos turistas que venían de China, que de India, que decía, ¿pero qué pasa hoy? No se puede entrar, ¿a qué hora abre? No, hoy difícil. Pero bueno, entre quienes se están acercando a propósito, sabiendo efectivamente lo que pasa aquí hoy, la motivación cambia, bascula entre la fe y la curiosidad.
3: No es que seamos muy religiosos, pero bueno, es una cosa que no se va a ver durante muchos años, creo que yo no lo volveré a ver, y bueno, me apetece verlo.
9: O sea, es que es lo más, lo top, entonces no lo podría definir con una palabra sino gratitud.
10: Ay, súper bendición, una emoción porque no es común, ¿verdad?, encontrárselo así, y bueno, coincidió y bendito sea Dios, ¿no?
8: Bueno, pues como decía, hasta ahora va llegando gente a poquito, a cuentagotas, pero se va llenando, así que quien quiera venir, que se vaya dando prisa.
1: Exacto, se despierta Madrid con este espíritu y con este ánimo, pero como nos comentas, Isai, que todavía hay estos espacios libres, estos huecos. ¿Cuál es la agenda prevista para hoy,
8: Isai? Pues mira, la agenda de hoy es muy simbólica y parece que resume muy bien el espíritu de esta visita. Está la parte más protocolaria, que es la que vamos a presenciar aquí en el Palacio Real, con el rendimiento de honores, la visita a los reyes y otras autoridades, pero destaca que más allá de este encuentro, evidentemente ineludible, su primera parada sea en un centro de Cáritas para personas sin hogar que ha atendido a más de 2.500 usuarios en 2025 y que lleva casi 50 años ayudando a uno de los colectivos más abandonados y más solos de la sociedad. El obispo auxiliar de Madrid nos decía que el Papa entra y sale de España por la fragilidad, entra por los sin hogar y sale por los migrantes. Así que a esa parte social se ha querido dar un especial realce. Pero luego la parte evangelizadora. España se ha secularizado mucho desde la última visita papal en 2011. La Iglesia quiere invitar a los jóvenes a sumarse. De hecho, se ve cierto resurgir de la fe en ese sector y van a apelar a ello. A partir de las 6:30, fiesta en la Plaza de Lima de Madrid, música para esperar al Papa, rezo del Rosario. Y a partir de las 8:30, León XIV va a dialogar con jóvenes. Un adelanto también un poco del evento que se va a celebrar en Barcelona, sí, creo que el martes.
1: Correcto, correcto. Pues Isabel Jiménez, compañera redactora de Radio Nacional en Madrid, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido aquí en Son Cuatro Días en Radio 4 para comentarnos estos minutos previos a la llegada del Papa León XIV aquí a España. Muchas gracias y buen día.
8: Un abrazo, compañero. Buen día.
1: Doncs de fet, ara l'avió que porta el Papa Lleó XIV, que ha sortit a les 8 del matí des de Roma, en aquests moments està aterrant a l'aeroport de Madrid, aquest avió d'Ita Airways que porta doncs, el pontífex amb tota la comitiva. L'espera doncs, el president del govern, Pedro Sánchez, l'esperen també els reis d'Espanya. Aquesta arribada a l'aeroport és el primer punt d'aquesta aturada, doncs, un avió que ha anat puntualíssim, s'esperava cap a 11:15 del matí i és un quart d'11 del matí i ja tenim aquest avió aquí que ha aterrat a l'aeroport de Madrid-Barajas. Anirem explicant, anirem fent, avui és d'aquells dies que anirem fent tertúlia, també anirem explicant el que està passant perquè la notícia la tenim,
6: és guapo,
1: la tenim ara mateix en aquest moment aquí al Son 4 Dies.
6: És guapo l'avió.
1: És un avió blau, és un avió blau d'Ita Airways, una bandera d'Itàlia.
6: Petitó i tal,
1: i escolta, i puntualitat. En aquest cas ha arribat puntual, de fet, allò quan aterra, no, que diuen hem arribat amb 15 minuts abans de l'horari previst a l'aeroport d'Adolfo Suárez, Madrid, Madrid-Barajas.
5: Greatbus 320, no?, si no ho veig malament.
1: Ara mateix hauria de... Segurament, sí, estem veient també doncs, que porta la bandera d'Espanya i que està en aquest moment està fent aquestes maniobres de l'aterratge previ.
6: Qué dominio que tienes.
5: Jo del cielo, jo domino molt del cel.
1: Sí? Airbus, sí, dels models? Ah, doncs sí. Escolta. Doncs,
6: Airbus, què?
7: I el Papa també.
5: Sí, té el jefe allà.
1: És el... que no falti el gag del Xavi Salla. Escolteu, el Caire, ara m'anirem explicant en la seva arribada, també veiem, com dèiem, el president del govern, Pedro Sánchez, que l'espera aquí a l'aeroport. Es parla molt, s'ha parlat molt d'aquest Caire, ens ho comentava la nostra companya Isa Jiménez, que una de les primeres dels primers actes és amb Càritas, aquí també es desplaçarà fins al Raval. és potser el caire solidari, un dels eixos d'aquesta visita, Xavier.
5: Bueno, deixant per puntualitzar el Cisco, que els ateos també són creients, no? Ells creuen que no hi ha res, no? Sí, home, i tant.
6: Ah, creiem altres coses.
5: Exactament, vale. Per puntualitzar.
6: Creiem en la ciència i
5: bueno,
6: la ciència. Intel·ligència.
5: Bueno, pues tot això és ben avançat, ja saps que quan, si recordem a Arthur C. Clarke, vull dir, quan la tecnologia és prou avançada, és indistingible de la màgia, o sigui que ja ens estem apropant una mica allò que negues, però que veritablement pot existir. Però per anar una mica el que tu comentaves...
1: Déu-n'hi-do la reflexió, Xavier. Déu-n'hi-do la reflexió que
2: s'ha de fer. Ja comencem
1: a pam.
5: M'he convidat per això, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Això estarà guai, avui.
5: Una teva al davant, doncs, escolta, això no s'ha de desaprofitar.
1: Pim-pam.
5: Si recordem el Ray Kurzweil o el Nick Bostrom, que són aquesta gent tan premonitòria que diu que en la intel·ligència artificial hi arribarem tan junt i el que és el creixement exponencial. Escolta, una intel·ligència super mega avançada que cada vegada doblega les seves potencialitats, ben podia encarnar el següent déu o el déu que es podem imaginar en els àmbits de la ciència i de la tecnologia. O sigui, quan vulguis que parlem d'aquest tema, per mi encantat.
1: Ara també veiem els reis de Felip i Letícia, els reis d'Espanya, que s'afegeixen en aquesta... comitiva, podem dir, de salutació de benvinguda del Papa Lleó XIV a les instal·lacions de l'aeroport de Madrid. El caire solidari també pot ser, Eric, el caire polític, perquè nosaltres amb Francesc Romeu fa una estona aquí al programa parlàvem de que està previst doncs, un discurs al Congrés dels Diputats. Uh-huh. És un papa, recordem, que s'ha posat al davant de Donald Trump per dir-li realment el que pensava, pel que fa a la seva política internacional i política de conflicte. Per tant, tenim la vessant solidària, també tenim la vessant humana, però també una vessant de visita de cap d'estat i de líder polític.
4: Totalment, i crec que això realment és una oportunitat perquè el lideratge del papa sempre ha estat un lideratge, jo diria, literalment polític, no? Uh-huh. Perquè a vegades també ens pensem que la religió és només fer en alguna cosa que ningú ha vist, però també es fer en les causes més nobles, no? Almenys és la meva visió. Jo crec que aquesta visita del papa és una obertura al món des del sentit més literal, perquè ens obre la visió a aquell món que desconeixem en la nostra quotidianitat, no? El funcionament de la societat actual no ens permet veure que vivim en un món on existeix la pobresa, que vivim en un món on existeixen els migrants en situació de vulnerabilitat, que vivim en un món on hi ha gent que cada dia lluita per la supervivència de la seva vida, i realment l'arribada d'aquest papa és una obertura a un món que també existeix, i això també és fer política, no? I jo crec que en un moment on estem en un estat purament polaritzat políticament, que anem a una polarització molt més elevada, m'agradarà molt veure, jo si més no tinc molta inquietud en quin serà el discurs que farà dilluns al Congrés de Diputats, perquè crec que és una oportunitat també per demostrar que la política no són només qüestions pragmàtiques o de gestió pura, sinó que també la política ha de dependre d'aquest humanisme, no? Perquè va dirigida als humans, va dirigida a les persones, i una política que no mira per la dignitat de la gent, des del meu punt de vista, és una mala política. Per tant, tinc certa inquietud per veure quina política fa el papa Lleó en aquest sentit.
1: De fet, recordem, com a punt a dilluns, aquesta, ara que comentaves, Eric, està prevista la seva agenda dilluns 8 de juny a 9:45, aquesta trobada amb el president del govern, ara el rebrà, però es trobaran amb Pedro Sánchez, i a 9:45 trobada amb els membres del Congrés dels Diputats, que és on està previst.
4: I puntualitzo una última cosa, i és que jo espero que després d'aquesta visita, que jo també crec que és el més important, no? És a dir, què passarà després d'aquesta visita o quina incidència tindran els discursos del papa en tota la classe política espanyola i catalana, m'agradarà veure que els polítics, o almenys el que jo espero, es facin seves també les causes de la pobresa, les causes de la desigualtat, les causes de la gestió migratòria, perquè no hem d'esperar que vingui el papa de Roma, millor dit, no? a dir-nos realment què és el que passa, i crec que els polítics també han de trepitjar al carrer, veure les problemàtiques de la gent i posar-se a treballar per solucionar-les, perquè no és competència del papa. No? Parlant de política, no és competència del papa. El papa no té la competència
1: per
4: de la
1: poder resoldre, per poder resoldre problemes, o per poder
4: resoldre... La tenim nosaltres.
1: El dia a dia. Xavier Breument i segueixo ronda, va.
5: Bueno, una mica el problema, seguint la línia del que tu plantejaves, Eric, que em sembla molt coherent, el problema està en que la política, en essència, és la lluita pel poder. I quan és la lluita pel poder, és de bé encarnissada, no? I sobte, i malauradament, tots com a societat voldrien que, efectivament, els nostres polítics tinguessin com a prioritat una mica aquest reequilibrament social, perquè no quedin els marginats tan marginats, sinó no hi hagi tanta distància entre els que estan molt ben acomodats i els que tenen molt poquets, però és que d'alguna manera entronca en el que som nosaltres com a éssers humans en essència. Ja ho sabeu, gregaris, territorials i predadors.
1: Uh-huh. Bernat.
7: Jo estava pensant que en el moment en què estem, i suposo que en parlarem després, en què sembla que els partits polítics espanyols faran el que calgui, sacrificaran els estàndards i les línies vermelles que calgui per mantenir-se en el poder o per aconseguir-lo, almenys descansar una setmana i poder parlar, com deia l'Eric, dels temes que ocupen a la gent i que preocupen i que afecten la vida de la gent, doncs em sembla esperançador i això, tinc ganes de sentir-lo també.
1: Mm-hmm. Paula?
2: Des del meu punt de vista, jo diria que el Papa és, per mi, molt més que política, perquè parla d'uns temes que jo crec que al final, efectivament, la lluita per tenir uns millors drets socials, per parlar del no a la guerra, jo crec que tot això transcendeix la política i jo crec que hi ha una cosa que no m'ha acabat d'agradar, que és que quan es va dir que el Papa vindria, hi ha hagut certs partits polítics o certes persones que han dit, bueno, pues jo no estaré, jo no donaré suport, jo no tal. És com que sempre s'ha de posar la puntillita, és com, jo entenc que puguis no ser catòlic, però és que hi ha una cosa que també es diu respecte, i és que hi ha moltíssimes persones que sí que creuen, que són votants teus. Mm-hmm. I des del punt de vista polític crec que hi ha coses que s'ha de tenir una mica de respecte, i crec que hi ha molts de polítics que no ho tenen. Per molt que siguis ateu, per molt que no hi creguis, també has de respectar que hi ha altres persones que sí que hi creuen, que li s'ha ajudat, que els hi ajuda a dia d'avui, que això li fa il·lusió. Hi ha una senyora que ha dit, gràcies a Dios que està aquí, gràcies a Dios. Si hi ha una cosa que fa bé a la gent, perquè has de tirar-lo
1: posar-te enrere, sí. per no estar d'acord.
2: És com per fer política, no? Però és com, no, hi ha coses que no cal. Si és que està defendent la pau, què vols? No defendre la pau? O sigui, per què? Per cridar l'atenció? O sigui, que no, uh-huh. No entiendo.
1: Siscu, tu què en penses?
6: Ja, em sap greu discrepar de la Paula, perquè jo crec...
2: Dale.
6: No, perquè...
1: Endavant.
6: Se't deu bona fe.
1: Discreparàs igual.
6: No, sí.
2: És bueno. Que jo tampoc soc catòlica, però el fet de no ser catòlica no m'ho fa tirar por los suelos todo lo que es que la gent cregui en aquesta religió, que la gent cregui en aquest papa, que tinga aquesta esperança. Perquè jo he vist que hi ha gent que no li ha ajudat res, però hi ha gent que li ha ajudat molt. I això jo crec que també s'ha de veure, i que Leches no deixa de ser una figura que, òbviament, es veu que és una figura important, a la vista està tota la que s'ha liat. O sigui, vull dir...
6: No sé. Però sí, no... Clar, sí.
2: Però si a tu també et cau bé, si m'ho has dit.
6: Sí, clar, que no, et cau bé, i va...
1: I que va contra Frank. Si és cobert, t'ha desmuntat. Ai,
6: No. Jo firme mis convencimientos.
2: Sí, sí.
6: Moriremos peleando contra las religiones. Va a la parròquia Sant Agustí, aquí a Barcelona, que és una parròquia, mm-hmm. que ara són tots filipins allà i hi ha molts immigrants.
5: Però perquè ell pertany a l'ordre de Sant Agustí.
6: A mi em van confirmar en aquesta parròquia, en aquella època. És veritat.
5: Sí, estava la teva foto allà, ja la vaig veure.
6: Hi havia una cosa que es deia confirmació, que aquest feien abans de la comunió.
1: Sí.
6: Hòstia, veia, va, clar, esto lo he pasado yo, y después te lo he de sobre aquest... Bueno, era divers, però em van vestir amb una túnica i no sé què, i els meus pares s'ho creien i eren bona gent també, o sigui que... Però, i em sembla molt bé que vagin a veure el tema dels immigrants, la sense llar i tot això, no? Però jo segueix insistint en això de com... Hòstia, lo de los agujeros negros no lo entiendo, però vaya.
5: Però explicaré en otro
6: momento. Però no, d'aquí a justificar l'existència d'uns... que quan mores te'n vas a un lloc i no sé què, però per l'amor de Déu, que no pot ser això, no pot ser, mentre visquem amb aquestes coses...
5: Siscu,
6: amb les processons de Setmana Santa.
5: 8.000 milions de persones al planeta, 6.500 milions creuen en algun tipus de des o de més enllà. I no tots són tontos ni enganyats. Home,
6: jo crec que
5: possiblement la postura més honesta, jo crec que va ser l'agnòstica. Dic, mira, escolta, no tinc capacitat mental per poder entendre.
2: És honesto.
5: Sembla honesto,
6: no entenc res. No hi ha nada de la vida. Després de la mort, tinc quantitat d'amics que s'han mort, ja no hi són, ja està, s'ha acabat. Venim a viure aquí, ara.
5: Però això és molt massa...
6: Intentem arreglar el món
5: massa pragmàtic i massa planer.
6: Ajudar els immigrants sense sostres, però no ens perdem l'olla aquí.
5: Però què dius ara? Mira, aquest és un pensament molt simplista i molt planer que fa que diguis, és que no crec que altra cosa que no vegi. I amb aquest mateix pensament, un pensaria, escolta, les pedres o les coses, els objectes sòlids no poden volar, i amb aquest pensament, una cosa que pesa més que l'aire no pot volar. Però alguns van creure que això era possible, tot i que era contraintuitiu, que és del que estàs parlant tu, i tenim avions que surten tots els cels. Escolta, el que no creus, el que no pots saber, no pot ser al límit de dir no existeix res més. Jo crec que precisament, i torno a insistir, el més honest per mi sembla la persona agnòstica que diu, mira, no tinc capacitat per poder entendre tot el que se m'explica. Estaré atent a veure què passa.
2: Però, i per què?
1: Un segon, Pola, perquè parlaves d'avions, doncs l'avió precisament, que porta el que ben lligat, que portava el pontífex, el papalleu 14, doncs ara sí, ja després d'aquestes maniobres ja està aturat ara mateix, l'escala estan doncs, fent aquests preparatius. Imagineu-vos, la gent que no ho estigui veient per televisió que ens estigui escoltant, doncs imagineu-vos qualsevol preparatiu com qualsevol avió que arriba, que has de baixar de l'avió per aquelles escales, has de creuar la pista. Nosaltres no ens fan la benvinguda que li faran al pontífex, és evident, però doncs estan fent aquests preparatius amb les escales, doncs recordem, amb la presència del president del govern, Pedro Sánchez, dels reis d'Espanya, Felip i Letícia, que estan dins d'aquesta comitiva de rebuda. Eric, ara sí, digues.
4: Jo crec que la Paula plantejava un debat molt interessant, que és aquesta diferència entre fe i església, no? És a dir, al llarg de tota la història és veritat que l'Església s'ha fet càrrec d'aquesta fe perquè també se li havia encomanat o així havia anat sorgint, no?, per les dinàmiques socials històriques que van anar esdevenint. I jo crec que estem en un moment de crisi o de fractura entre aquestes dues coses, no?, on moltes persones que tenen certament fe, ja siguin un Déu o siguin la bondat de la gent o siguin fer el bé, no?, i no pas el mal, moltes d'elles han deixat de creure en l'Església. No? Jo crec que l'Església ha fet coses molt malament, molt malament. Home. Però que això no treu que realment sigui o hagi de ser el portaveu, no? O l'altaveu d'una sèrie de valors que també ens defensen com a societat, no? Jo no sé si després de morir hi haurà un cel, hi haurà un infern o el què, però jo el que sí sé és que en l'últim alè de vida que tingui, jo vull estar en pau amb mi mateix, no? I aquesta ensenyança de la pau, aquesta ensenyança de fer el bé, aquesta ensenyança de poder-te preocupar pels altres, de poder-te, no?, sensibilitzar amb aquestes persones que a mi també és un nou debat que em genera internament el tema de les etiquetes, no? Sembla que ara que arriba el papa comencem a parlar de drogadictes, comencem a parlar de pobres, comencem a parlar de marginats i que després al nostre dia a dia tenim certs problemes per dirigir-nos a aquestes categories de persones, no? O parlem de persones en exclusió, parlem de persones amb addiccions, no? És a dir, que em sembla molt bé i que les paraules també van canviant, però crec que a vegades també diluïm les problemàtiques amb certs discursos superflus que no ens ajuden a focalitzar on està el problema i gestionar la seva solució, no? Per tant, jo crec que paral·lelament de l'estructura eclesiàstica, que podem estar més a favor o més en contra, perquè ha tingut també diferents episodis, no?, diferents fases al llarg de la història, si més no, que l'Església o que les persones es facin seu el discurs de la fe, el discurs de la bondat, el discurs de fer el bé, i no pas tant el discurs de l'estructura eclesiàstica, jo crec que també és un avenç i un canvi a la nostra societat.
1: Bernat, i després Paula, va.
7: Sí, jo en temes ontològics no hi entraré, però sí que l'Església, al final, no són només la institució en si, els religiosos, sinó que l'Església és totes aquelles persones que estiguin batejades i hagin fet la comunió, i per tant, l'Església és tothom que forma part de cada parròquia, a cada ciutat, a cada poble i a tots els països del món on hi ha religió catòlica. I per tant, s'ha de tenir una visió més àmplia, encara que quan pensem en l'Església pensem en el capellà. I dit això, parlava abans de la vulnerabilitat i de les visites al Raval, a Càritas i també afegeixo a Brians, però al final això no, o sigui, no hauria de sorprendre a qui hagi estat escoltant el que diu l'Església i a qui entri en una església de tant en tant, perquè és del que es parla a cada missa, cada dia de la setmana, a totes les esglésies de Catalunya i del món. I per acabar també, crec que no som conscients també de l'increïble, parlaves de l'església de Sant Agustí, que hi ha una comunitat estrangera d'immigrants molt potent, no som conscients de la capacitat integradora i cohesionadora de l'església. Recordo fa poc a la Catedral de Barcelona, no vull mentar el cardenal Omella, però tots els seus escolans, si són 20 o 30, són de vinguts de fora. I realment és una imatge que fa pensar molt i que bé, vull dir, no sorprèn després quan veiem aquestes coses.
1: Ràpidament, abans de donar-te la paraula, Paula, veiem entrar també entre les autoritats. Hem esmentat doncs, la figura de Pedro Sánchez del rei d'Espanya, també veiem la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Isabel Celà, que és l'ambaixadora d'Espanya davant de la Santa Seu, el ministre d'Afers Exteriors, Álvarez, José Manuel Álvarez, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, preparats a punt. Això ens fa preveure que d'aquí a res pocs minuts aquesta imatge del Papa Lleó XIV baixant d'aquest avió, doncs la veurem d'aquí a molts, molts pocs minuts, i també transcendeixen algunes informacions, com per exemple doncs, que el pontífex dins aquest recorregut amb avió demana respecte per a cada ésser humà, doncs, aquest, en línia amb això que parlàvem precisament aquí a la tertúlia, que hem comentat amb aquest caire humà, aquest caire personal, aquest caire d'anar doncs, entre el seu programa d'activitats, d'actes oficials, també tenir aquests espais per estar amb diferents comunitats i posar el focus en aquestes qüestions. De fet, ara tenim doncs, aquí a l'aeroport de Madrid, d'Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, aquest avió blau, aquest Airbus que ens apuntava...
5: Crec, m'ha semblat.
1: I ara doncs, veiem com els reis d'Espanya, en Pedro Sánchez, que presideixen aquesta comitiva, es desplacen fins a aquest avió, on ja el que us expliquem en pocs minuts, de ben segur, el veurem aparèixer ja aquí a Espanya, a l'aeroport de Madrid. Paula, ràpidament, digues.
2: No, bàsicament volia fer un comentari que l'Eric li ha donat la clau, que al final és... Efectivament, hi ha dos punts de vista que són la fe i l'Església. L'Església ha fet molt de mal, però jo crec que quan més inclusiva sigui... Jo crec que l'Església s'ha d'adaptar a nosaltres, no a nosaltres, a l'Església. O sigui, que quan més inclusius siguem, més ajudarà. Perquè al final jo crec que... A mi m'agradaria pensar que això pot passar, perquè hi ha moltes... Jo he vist que ha ajudat molt, però també ha fet molt de mal. Moltes persones que han deixat de creure perquè notava que aquella cosa que li donava una certa pau, una seva tranquil·litat, dius, ostres, però és que realment, jo què sé, alguna persona, bueno, moltíssimes persones homosexuals que diuen, ostres, a mi no me acepta esto, mm-hmm. però no t'acepta, no és que no t'acepte Dios, és que no t'acepta la Iglesia, i això és un fallo, això és un fallo jo crec que han de canviar.
4: I és un dels punts on xoca directament, no?, aquest relat de la fe, de la bondat, de fer el bé pels altres, amb la pròpia estructura eclesiàstica, no? Jo com a homosexual, a mi m'encantaria casar-me per l'Església. M'encantaria. A mi m'encantaria casar-me a Montserrat. I no puc. Ja tinc planificat que em colaré, segurament.
2: Molt bé. T'ajudo.
1: Doncs escolteu, perquè ara mateix la imatge que us dèiem, el Papa Lleó XIV doncs, estava baixant per les escales d'aquest avió que l'ha portat des de Roma, recordem, un vol que ha sortit des de les 8 del matí, des de Roma. Ara saluda els reis d'Espanya, el rei Felip i Letícia, i ara el que farà doncs, és veiem com el reben les diferents autoritats, en aquest cas, doncs, com ho dèiem, encapçalat pels reis Felip i Letícia, ara, doncs, segurament està amb aquesta catifa vermella que s'ha col·locat al que és la pista de l'avió, que va doncs, des de l'escala fins a doncs, un recorregut que farà per diferents espais d'aquesta pista de l'avió que aterrat, ho dèiem, a un quart d'onze ha arribat aquest de vol procedent de Roma, amb aquest de destinació Madrid, i ara doncs, està doncs, trobant-se amb, el veiem, el Papa Lleó XIV enmig de la figura acompanyat dels reis d'Espanya, que estan fent doncs, aquest passeig, aquesta rebuda d'autoritats, recordem, encapçalat aquesta comitiva de rebuda pels reis, pel president del govern d'Espanya, doncs ara el que veiem és que està doncs, fent aquest passeig que va des de les escales, on després entenem que va fins a l'altre punt de trobada amb la resta d'autoritats, on hi veiem fa uns minuts a la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, on hi veiem també doncs, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, on veiem alguns ministres com el ministre d'Exteriors, d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, on hi veiem també el ministre de Justícia, Félix Bolaños, l'ambaixadora d'Espanya davant de la Santa Seu, Isabel Celà, doncs, com ho expliquem, diferents és la imatge del dia en aquests moments, quan passen 5 minuts de 2:15 del matí, i ara doncs, s'està produint precisament el que us estava explicant, que està doncs, el Papa Lleó XIV fent aquesta rebuda amb les diferents autoritats presents, tal com estava planificat a dins de l'aeroport, bé, no a dins com a tal a les instal·lacions, sinó a la pista d'aquest aeroport de Madrid, Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, que és un dels primers punts de trobada. Doncs la imatge de, del dia, sens dubte, Eric, que ja la, la tenim aquí, tal com estava previst. Molt, de moment, van amb un, jo tinc l'agenda oficial aquí al costat i va clavat en el, o sigui, en on time, que diria, més o menys tot,
4: puntualitat divina.
1: Exacte.
4: A mi el que em fa la sensació en veure les imatges, i això ja és una percepció prèvia que també que tenia, i jo crec que s'anirà confirmant conforme passin els actes d'aquest dia, però veig, el veig com un papa amb les coses molt clares, no? És a dir, un papa que ha vingut amb una agenda molt marcada, amb uns objectius molt marcats, que els complirà, i no només això, sinó que ho farà amb serenitat, no? És a dir, no se'l veu un papa que li agrada, no? Allà que hi hagi rebombori, si repetim la imatge, no veiem un papa que s'hagi aturat a dalt de l'avió a saludar tothom, sinó que ha baixat directament a fer feina, no? I a mi això personalment m'agrada, perquè és una institució que va directa als seus objectius, que ho fa amb certa serenor, no? Amb certa tranquil·litat, és a dir, no el veurem córrer, crec jo, durant tota la seva visita, però sí anar per feina, no? És a dir, les coses s'han de fer, s'han de complir, nosaltres tenim molt clar què és el que volem i a part ho fem amb certa consciència, amb certa serenor i ho anem treballant, no? No sé si altres papes ho haguessin fet així, a l'entrevista que fèieu aquest matí, no? També dèieu, aquest papa marca molta diferència amb el papa Francesc, sí, que no sabem, correcte, no? Com hagués reaccionat a certes coses que van passant a la nostra societat, i era un papa molt més reivindicatiu, no? Per això jo potser m'hi sento més identificat amb ell en aquest sentit. Tu segurament, Cisco, també, amb el papa Francesc, que no pas amb aquest.
6: No,
2: sí? Aquest li agrada per Trump, o sigui, per Trump. Ja està.
6: M'ha molat el Trump, sí, m'ha molat.
2: Sí, m'ha molat el Trump, però ja està.
1: El fet que vagi al capdavant i que s'enfronti directament.
6: Aquesta encíclica, com es deia, magnífica...
5: Humanitates, no?
6: Sobre la intel·ligència artificial.
1: Sí.
6: A mi m'ha semblat que estava bé. Puc dir alguna bestiesa més o sense...
1: Tu mateix.
6: Fent el contrapunt, no, però...
1: Tu mateix.
6: Una de les coses que a mi em al·lucina més de tota aquesta cosa dels cristians és que tinguin com a referència un tio que clavat amb una creu. Això, per la canalla, és brutal. És a dir, és quina cosa més gore pot haver-hi que el símbol representatiu sigui una persona clavada amb una creu. Això,
4: els prehistòrics també es menjaven entre ells.
6: Ja, ja, ja. A mi em retorna la prehistòria.
1: Si fem una revisió de la història i de la prehistòria, tenim, no per una tertúlia d'una hora, tenim per...
6: No, home, no pot ser.
2: Per tot el cap de setmana, mínim.
1: I fins al d'aquí 20 anys.
4: Jo crec que va més enllà, Cisco. És a dir,
6: tu veus un tio clavat amb una creu i dius Netflix? Això és Netflix amb una...
4: Bueno, sí, evidentment, però... Va ser una realitat o no, però és el que simbolitza.
6: Almenys no tenen imatges.
2: Bueno, realitat va ser, o sigui, que fos Jesús o no, i que existeixi o no, però que això va succeir, vull dir.
6: Seguro.
2: I coses... Persones penjades, sí.
5: Crucifixió, sí, és un dels càstigs típics.
6: Era entonces, i ara deixem-ho estar, no sé.
2: Bueno, però si no hem de recordar el que va passar...
6: Jo me quedo con la vida de Brian, con la... Always looking the way of life. Bueno, això és, a veure... Exacte, tot això és...
2: Jo volia fer un petit apunt de que quan l'Eric estava fent una mica d'explicació sobre com ha vingut el papa i com...
1: La manera.
2: La manera. Mm-hmm. Al final, com a professional...
4: És que són molt importants les formes.
2: És que t'anava a dir, tu com a professional de la psicologia també miraràs una cosa molt important, que és el llenguatge no verbal. Mm-hmm. I jo crec que també quan va caminant amb figures al costat també és com molt significatiu, no? Com la forma en la que camina, la forma en la que dona la mà, la forma en la que efectivament es para o no es para, per què es para o per què no es para. No va del tot erguit, tampoc, va una mica enxapadet.
4: Que com... també entra el simbolisme de tot, no? És a dir, al cap i a la fi, el papa va subjecte a uns elements protocolaris absolutament estrictes, no? Però també té el seu propi estil. Això ho veiem amb el papa Francesc, que el papa Francesc, dins de tot el protocol, ell va decidir que les sabates que portaria no serien les sabates establertes pel protocol, sinó que realment serien les seves sabates que utilitzaven el seu dia a dia quan no era
1: les
4: papa.
1: Diàries quan no era papa.
4: Per mi això és molt simbòlic. Per també veure un papa amb tots els seus signes més enllà de la pròpia verbalització de les idees que executi és molt important. Veurem que, com es va comportant al llarg de la...
1: De fet, Eric, anava a apuntar, i la resta, evidentment, parlàveu del simbolisme, però també doncs, podem veure com s'atura amb els fidels que estan en aquest pavelló de l'aeroport. És el que diem, va per feina, però també hi dedica el seu temps. És a dir, que està doncs, gairebé, no direm un per un, però doncs, que hem dit que passaven 5 minuts, doncs 5 minuts llargs, doncs amb aquests fidels que estan aplegats aquí a aquest pavelló de l'aeroport de Madrid, on hi ha hagut aplaudiments a la seva rebuda, per donar algunes dades. Amb els Reis d'Espanya és la tercera trobada, si no recordo malament, amb el papa Lleó XIV, i crec que és la primera vegada en 15 anys que no visitava un pontífex al nostre país. són algunes dades de context. Oh. El Papa, en aquest cas, doncs, també un vell mare, està rebut, per exemple, doncs, aquests aplaudiments amb fidels, també amb famílies d'infants amb discapacitats, és a dir, una mica per qui ens estigui escoltant i no pugui veure les imatges, que aquesta és la fotografia que podríem dir que aquesta hora, 10 i 40 minuts del matí, on està el focus de la notícia, en aquests moments, aquest pavelló ja dins de l'aeroport de Madrid. Bernat.
7: Sí, jo estava pensant que ja li podem demanar al Papa Cisco de Parteva que busquem un hashtag a partir d'ara per representar l'Església. Vosaltres parlàveu de l'avió i jo estava observant una mica ara el protocol i sembla que ha sigut tot de manual. Hi han basat l'anell, Letícia de Blanc, però bé, més enllà d'això, que és pura... Crec que veurem les pròximes hores com es van desenvolupant i tindrem la primera oportunitat de sentir cap on apunta aquest Papa, perquè a més això, aquests mesos que ens han precedit, ha sigut una mica el tancament de tota l'agenda del Papa Francesc i el posar-se a escriure aquesta encíclica, i ara veurem doncs quin tipus de papat ens espera.
1: Mm-hmm. Paula?
2: Pues jo la veritat és que en aquest sentit ara és veritat que veurà com se desenvolupen aquests dies, però jo crec que hi ha una cosa que sempre m'ha dit ma mare i això ho vull reivindicar, que és s'ha de respectar. O sigui, vull dir, si una persona no creu, pues s'ha de respectar perquè és la seva vida, i si una persona creu, se li ha de respectar perquè mentre que tu te faci bé i no faci malament als altres, jo crec que el problema està quan això... és que, clar, aquest debat és que es podria començar a parlar i a parlar, no? Però jo crec que, sincerament, si hi ha una cosa que mentre que no t'afecti la teva vida personal, o sea, vive, la típica frase de vive y deja vivir, o sea, si ve el Papa i molta gent està contenta, pues mira, oye, pues una alegria, no? I també hi haurà gent que no estarà tan contenta i s'haurà de veure com se desenvolupen aquests dies.
1: Ara el segon punt a l'agenda, a 11:45 del matí, és a dir... no arriba ni a una hora, hi haurà una cerimònia de benvinguda al Palau Reial de Madrid. De fet, en aquests moments també podem veure a través del canal de 24 hores les imatges, com ens comentava la nostra companya Isa Jiménez, l'expectació era màxima. Ella deia que quedava algun lloc en algun indret de Madrid. Potser en qüestió de mitja hora la situació ha canviat força, perquè realment aquí, en aquest cas, parlem ara del Palau Reial, el següent punt de trobar, doncs, centenars de persones doncs esperen l'arribada del Pontífex. Doncs us anirem informant al llarg dels butlletins horaris de Ràdio 4, un papalló 14 que també, com ho dèiem, Siscu, vindrà a Barcelona, ho apuntàvem a la parròquia on tu vas fer la confirmació concretament, també coneguda ara a partir d'ara d'aquesta manera.
6: La comunió la vaig fer a Sant Pau del Camp.
1: La comunió, exacte, doncs la confirmació, quedem amb la confirmació i que vindrà dimarts i dimecres, un desplegament i un dispositiu, tu Paula crec que ho apuntaves al principi, que demostra la complexitat en el sentit de la transversalitat d'una visita, no?, d'aquestes característiques. Xavier, va.
5: Ningú es pot permetre que el Papa o qualsevol cap d'estat, especialment el Papa, vingui o faci una visita a una ciutat com Barcelona i rebi un atemptat d'aquest tipus. És que no s'ho poden permetre, per això el desplegament és absolutament brutal. Són 5.600 Mossos d'Esquadra i 600 agents de la Guàrdia Urbana que desplegaran, amb unes mesures de control que fins i tot pot acabar indignant, com ha comentat abans la Paula, o comportant que a qualsevol que va a casa seva, visqué de prop de la seva família, pues li demanin el DNI per comprovar qui és o qui deixa de ser.
1: Ara en parlem, si vols, Paula.
2: Bueno, vale.
1: Si vols,
2: Sí.
5: I també, com has comentat abans, que també ho deia la Paula, pues, bueno, la creença, la llibertat de creença, pues, una protecció jurídica de màxim nivell, perquè està contemplat a la Constitució, a la qual els legisladors ja van interpretar que el que la gent creu mereix aquest tipus de màxima protecció, i per tant és cert que s'ha de tenir respecte a les creences de cadascú, fins i tot les del Cisco.
2: Home, també s'ha de...
6: Jo respecto el que... Jo respecto
5: no,
2: bueno, has començat a detectar-ho dient aquestes cristians i que això no hauria d'existir.
5: Has ho fes.
6: No... Però ni això, ni els musulmans, ni els budistes... No. Jo respecto tothom.
5: Tu escampa més.
2: Però això no és respectar. Això és...
6: No?
2: Això no ha d'existir. Això no és respectable.
6: Ni bufetades, ni insultos, ni res.
5: És menys tenir.
2: Bueno, jo que crec que quan dius que una cosa no ha d'existir...
7: Però tothom per igual.
5: Jo respecto, sí, sí, és molt, molt democràtic.
1: O sigui, un manteniment igualitari.
6: Jo respecto sí, sí. les dones que porten vel, tot i que els hi dic, dic, escolta, tia, no, per què portes vel? Si no, no passa... No, treu-te'l, no? Però no... Bueno, però no... Te l'aspecto i...
2: Per què has de dir tu a qualsevol dona o a persona el que ha de portar?
6: Treu-te'l, no, li diria. Però diria, home, per què portes vel? Ja que no veus que això no va... Que no, no, o,
2: tot, però aquest, si hi ha algú que porta un sombrero cada dia de la seva vida fins que és mort perquè vol, a tu què més et dona?
6: Però el vel el porten perquè la tradició fa que això que les dones han d'anar tapades no sé què.
5: Sí, el que hem de defensar és l'estat de dret.
6: Jo respecto,
5: que, claro. Que això és el que protegeix a qui no vulgui portar-lo i a qui vulgui portar-lo.
2: Jo, com a dona, entenc aquest debat. I
5: jo també ho comprenc perfectament.
2: O sigui, jo entenc perfectament aquest debat i entenc perfectament de d'on ve i sé que... Bueno, i a mi, personalment, com a dona europea espanyola, jo ho veig a un burca i a mi, sincerament, ho sento, però em sorprèn. O sigui, a mi em xoca, sobretot a Itàlia, quan vaig a veure els meus pares, hi ha molta gent en el nord que és musulmana i que practica certes religions musulmanes i hi ha bastantes més dones amb tot tapat que a mi, personalment, em xoca. Però hi ha coses que... És un debat de...
6: Però vols dir que és... No,
2: per què li has de dir res a aquella pobra senyora? Vull dir, és que la llum... Okay. És que... Qui més et dona? O sigui, deixa-la. O sigui, vull dir...
6: No, jo dejo a tot el món, però...
5: No, però hem de defensar...
2: A tu t'agradaria que et deixessin fer.
5: Hem de defensar l'estat de dret. Si aquella dona, en un moment determinat, es vol treure el burca perquè considera que no l'ha de portar, ningú l'ha de coaccionar perquè tingui algun poder masclista o algun tipus d'ascendent sobre ella que li faci que tingui aquesta coacció.
6: Però intervenir el debat, jo crec que es pot
2: perquè
6: intervenir.
2: Perquè és que la seva vida ningú ha de decidir sobre la vida de ningú. I bueno, això així de clar.
5: Això per això és tan important l'educació, que torna a ser un altre dret fonamental que tenim protegit per la Constitució. La gent ha de rebre formació.
1: Deixeu-me tornar un moment a la qüestió, sisplau.
2: Perdó,
1: del tema.
2: Perdó.
1: Està molt interessant. No, si voleu, un altre
2: perdó.
1: Dia, perquè em sembla molt interessant l'estat de dret, el tema de les religions, em sembla que no m'interessa. No, i en podem fer un altre dia un debat interessant. El desplegament a Barcelona.
2: Perdó,
1: desplegament...
2: és que com a dona saps que surten aquests temes i...
1: Evidentment, cap
5: els homes estan amb deute en les dones.
1: Però deixeu-me reubicar una mica amb el tema que ens ocupa.
2: Que no puc entrar a mi casa.
1: Exacte. Ja a veure, Paula, tu ens deies, tu, per exemple, ets un clar exemple d'una veïna de la zona, no? Podem dir, dels voltants,
2: sí.
1: Que el teu dia a dia el veuràs restringit. Tu això com ho has viscut?
2: Mira, vaig a dir-te una cosa sincera. El meu pis on estic visquent ara mateix, el de lloguer, és un pis dels que estan afectats per la Sagrada Família. És a dir, ese piso se tira abajo. Uh-huh. Vull dir, menos mal que no l'he comprat ni res d'això, perquè estarem en un problema. Però... què vull dir, no, això? Que jo seré la primera a la que me demanaran el DNI i també ja està tot parlant amb la meva parella, que ell viu a Viladecans, i hem dit, nos vamos, cariño. En plan, nos vamos a las afueras, nos vamos a...
1: Marxeu una setmana fora. Com a mínim dos dies.
2: Ens anem uns tres dies. O sigui, aniré amb el cotxe a la feina i ja està, però, bueno, jo defenc tot això de que es faci aquest tipus de... Bueno, de que vingui el papa, òbviament, però, bueno, al final és com a persona, com a títol personal... Pues se fa molt incòmoda que si jo vaig amb les bolses de la compra, pues me diguen, no, DNI i d'on vives? I jo en plan, a ver, senyor, vull dir, quiero pasar, por favor. I jo ho entenc, però també des del punt de vista personal, si em preguntes, dic, joder, que, pues qué rollo, así de claro. Ja està.
1: De fet, també, dins de l'agenda, en aquest cas aquí a Barcelona, també hi ha Montserrat, hi ha hagut aquesta setmana doncs, diferents qüestions relacionades amb el català. A l'entrevista amb en Francesc Romeu apuntàvem, no, és que el fet que vagi a Montserrat ja la catalanitat es dona per... El respecte a la catalanitat es dona per suposat. És a dir, no cal. Es diu, va haver-hi una setmana, van haver-hi diverses declaracions, es deia primer que li demanaven mesos del català, després va sortir el cardenal Omeia dient que sí, que es parlaria. Bernat, el tema del català i aquesta visita... del Papa Lleó XIV, com ho veus?
7: No es pot, al final ve a beneir la Sagrada Família, que és un monument d'una catalanitat innegable i universal, i ve a Montserrat, que a més no oblidem que va celebrar els 1000 anys l'any passat, i per tant, o sigui, la visita serà catalana perquè serà a Catalunya, no hi ha un altre... Uh-huh. Però sí que, aviam, a mi el paper del cardenal Omeia em sembla bastant... no vull dir lamentable, però em sembla preocupant, i em sembla més preocupant que el cardenal Omeia ja fa anys que està en temps de descompte, que de fet continua sent arquebisbe de Barcelona perquè per poder organitzar aquesta visita i no hi hagués canvis entremig, I estic ara a l'espera i preocupat, aviam a finals d'any, quan se'l substitueixi, qui es posa, si es torna a posar algú que no és de fora de Catalunya i que no té la sensibilitat o el compromís amb el que ha de defensar l'Església catalana, que és la cohesió i la integració.
1: Eric?
4: Jo crec que a vegades ens costa molt referir-nos a les coses que tenim davant dels ulls, no? I que tenim aquesta cosa com... Com menys parlem dels temes, millor, no? Perquè aleshores no crispem a la gent, aleshores no ens enfadem, quan jo crec que l'enuig, la crispació mínima, forma part del nostre dia a dia. És a dir, qui no s'ha enfadat amb un veí de casa seva perquè no sé què? No? És a dir, per tant, els conflictes formen part de la nostra realitat. I crec que l'arribada del Papa a Barcelona i a Catalunya concretament també demostra aquesta crisi de la normalitat, no? No només pel que fa a la gestió del dia a dia, mobilitat, talls de carretera, sinó també perquè ve a Catalunya perquè Catalunya ha estat històricament vinculada a aquests elements religiosos. Ha estat vinculada històricament a la Sagrada Família, ha estat vinculada històricament a Montserrat. Per tant, Montserrat i la Sagrada Família, pels catalans i per Catalunya, són els elements capdavanters en l'àmbit religiós, no? Per tant, Catalunya

0: cristians, independentistes i no independentistes, però crec que és molt important que quan anem als territoris i els coneixem, no evadim tampoc les característiques comunes d'aquests territoris, entre les quals Catalunya, és que existeix un moviment nacionalista independentista molt fort. Per tant, jo crec que aquesta reivindicació per part del Papa de simplement comunicar, ei, existiu, seria un bon element comunicatiu per tota la societat catalana, no crec jo.
1: Deixem fer un breu apunt de l'agenda aquí a Barcelona. Està prevista la seva arribada dimarts 9 de juny, cap a 1:15 del migdia, a l'aeroport de Josep Tarradellas Barcelona al Prat. A la 1 està prevista la seva assistència a la catedral. A les 8 del vespre, ja a la tarda, aquesta vigília d'oració a l'Estadi Olímpic. I dimecres, doncs, ho apuntava, crec que era Bernat, la visita també al centre penitenciari de Brianzo, cap a les 11 del matí, a la 1, doncs, Montserrat, i després, doncs, l'acte potser el més, no un dels més esperats, sinó un dels més significatius, que serà, doncs, aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist i aquesta commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí a la Basílica de la Sagrada Família. Recordem, dimecres, 10 de juny, també hi haurà un breu recorregut. És a dir, sí, un breu recorregut amb el Papa Mòbil el dia 10, dimecres a la tarda, abans d'aquesta visita. És una mica més d'un quilòmetre, des de la confluència de l'Avinguda Diagonal amb el carrer de Rosselló, girarà per Cerdanya, doncs, la zona del voltant. Aquí també un dels dubtes que a mi em sorgeixen és, veurem quin és el clima en el sentit, perquè se n'ha parlat de les protestes, ho apuntaves tu Cisco, que està aquestes entitats laiques que pleguen amb aquest la campanya del Jo no t'espero, però caldrà veure quin serà el sentit majoritari, doncs el que veurem durant el recorregut del Papa Mòbil, també per expectació, o pel tema històric que representa, pel fet d'una visita d'aquestes característiques, o per un tema religiós, Xavier?
2: Bueno, una mica en la línia que estava comentant, que també deia l'Eric, a veure, la visita del Papa, òbviament, genera una expectació extraordinària al país i arreu del món. No es deixa res a l'atzar. Tot està estudiadíssim. Per això, quan ve aquí, no, estem tots atents a veure si hi ha alguna cosa que se surt una mica del guió per generar justament aquesta notícia que tots esperem. Però la veritat és que s'intenta que això no passi. Totes les visites del Papa, tot el recorregut que fa, tot el que ha de dir, el que no ha de dir, està molt calculat. Jo, Eric, entenc el que tu has manifestat abans de potser una referència per a l'independentisme. No s'ho pot permetre. No, no s'ho pot permetre.
3: Si és que no se pot permetre ni parlar del feminisme.
2: Just,
3: vull dir, que som la meitat de la població.
0: Pues jo crec que és un error, perquè des dels papats sempre s'ha referit a aquest amor fraternal pels pobles.
2: Però ho pot fer, potser en altre escenari o en altre indret, però jo m'imagino aquí el Papa fent un mínim comentari sobre l'independentisme i el que es lia després, vull dir, deixar ja de pau, d'harmonia i de tot el que tu vulguis. Jo no veig
4: a l'encaix. Va, el de pilla, eh?
2: Va, amor, conciliació, amor, pau...
0: Jo crec que seria un dels punts d'inflexió entre el conflicte entre Catalunya i Espanya.
1: Però creus que realment s'arribarà a produir això, Eric? Una cosa
0: no es produirà. Però crec que seria un... És a dir, els conflictes s'enerven molt més i es cronifiquen quan no se'n parla. I hi ha persones que estan molt interessades en tirar la catifa per sobre i fer veure que el moviment independentista a Catalunya no existeix. I és una realitat que hi ha un gruix de persones a Catalunya que tenen la voluntat de que Catalunya esdevingui un estat independent de l'estat espanyol, no? I crec que és absolutament legítim. I un Papa que ha reivindicat i que crec que ha de reivindicar l'amor per tots els pobles, entre ells, per exemple, l'amor a Palestina, no? I el dret de Palestina a esdevenir un estat propi, crec que també ho podria fer per Catalunya. Però no des del punt de vista de la legitimitat política de dir, ei, vull que Catalunya sigui un estat, sinó de dir, aquí hi ha un conflicte amb aquestes característiques, senyors, facin vostès el que hagin de fer, però això existeix. I crec que aquest marc mental, tots els catalans ens faria molt bé per començar a trobar una solució en aquest tema.
1: Abans de donar-te la paraula, Bernat, al pontífex que ja ha sortit de les instal·lacions d'aquest pavelló de l'aeroport de Madrid, acompanyat dels Reis, com us hem anat explicant al llarg d'aquesta hora, aquí al Són 4 Dies, i doncs justament doncs ara aquest està en un vehicle que es posa en marxa per, com us apuntàvem també, el següent punt de la seva agenda oficial és a 11:15, on arribarà al Palau Reial de Madrid, on ja hem comentat aquesta expectació també que hem viscut aquí a l'aeroport, traslladada al Palau Reial de la capital. Bernat.
5: Bé, jo no estic del tot d'acord amb el que deia l'Eric. Crec que hi ha conflicte perquè hi ha fet nacional i el reconeixement ha de ser el fet nacional perquè catalans al final som tots i jo crec que sí que s'ha de reivindicar al final la senyera en aquesta visita papal i s'ha de reivindicar tot el que sigui propi de Catalunya perquè al final això, vull dir, som una nació i això és tan...

0: cert i tan universal com el que com l'Església i com en fi, per tant, potser parlar d'independentisme és polititzar de més la visita o potser és donar-li un tint que potser fa que perdi aquesta intenció d'arribar a tothom, però evidentment el fet nacional ha d'estar present i perquè ve a Catalunya.
1: Jo soc català, jo soc català. Bueno, no sé què soc, jo soc ciutadà del món, però fa 70 anys que...
2: Et heu convençut.
3: Sí. Això t'ha quedat claríssim,
1: però, sí, però... I faré 70 anys que visc aquí, per tant, bueno, barceloní, o digue-li com vulguis, no? Però a mi la Sagrada Família i Montserrat...
2: La
1: Sagrada Família mola bastant perquè a mi m'agrada i molta gent diu que no, que és un desastre i tal.
3: Què dius? És espectacular.
1: Ostres,
2: sí, jo tinc molta gent que no li agrada gens,
1: eh? Montserrat ho trobo molt raro.
3: També hi ha ateos, vull dir, no t'estranyi.
1: Aquella cosa de Montserrat que tenen allà enmig, dius, hòstia, això com ha sortit aquí enmig? Allò sí que és un misteri, això de Montserrat, no? Però a mi que hi hagi gent vivint allà i tot això no m'interessa gens.
0: I què aproves?
1: No ho sé, no, a mi m'agraden altres coses, m'agrada, no sé, no sabria definir quina part m'agrada Cadaqués o jo què sé, m'agraden altres coses, no? Però això de Montserrat i...
4: Fet aquest apunt turístic...
1: No, el que em preocupa a mi és què cridarà la gent aquests dies. Quan hi havia l'altre, Juan Pablo II, Te quiere todo el mundo, no? Ara, allò 14... Bueno, en català més val que no facin rimes, perquè quedaria malament. Però en castellà, León 14, què?
4: Igual no pot tenir.
5: Home, jo espero que la gent de Catalunya, si ha de fer alguna rima, la faci en català. A mi m'agradaria.
1: En català, sí que... León 14, no pot ser rimes.
4: Sí que estaria present. Escolteu, hem de deixar-ho aquí. Sé que ens han quedat molts temes, la majoria, però escolteu, avui era un dia que l'actualitat manava. No hem pogut parlar ni de l'anunci de Sánchez que faria pressupostos, ni del tema de l'educació que va sortir el preacord, que no. Per tant, la consellera d'Educació diu que tirarà endavant el preacord malgrat aquest no. El departament, els sindicats que convoquen una vaga pel 9 de juny coincidint amb la visita d'aquí del Papalleó. Però escolteu, potser dissabte vinent ens fem ressò, tot plegat. Escolteu, Paula Vázquez, Eric Arenas, Xavier Saya, Bernat Escanigues i Cisco Bages, com sempre, un gran plaer.
2: Igual.
4: Que estigueu aquí amb nosaltres al Són 4 Dies. Nosaltres ara, doncs, continuar a les 11.
1: León, te queremos mogollón.
4: Podria ser. Vinga, va, notícies i tornem amb la tercera hora del Són 4 Dies. Fins ara.
6: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Molt bon dia. El Papalleó 14 ja és a Espanya. L'avió on viatjava aterrat a l'aeroport de Madrid una mica abans del previst, en concret quan passaven 12 minuts de les 10 del matí per iniciar la seva primera visita apostòlica al nostre país, que finalitzarà el proper 12 de juny després d'haver estat a Madrid, a Barcelona i a les Canàries. Els reis Felip i Letícia han rebut a peu d'avió el pontífex. A l'aeroport també l'esperava el president del govern, Pedro Sánchez. El divulgador de teologia, Abel de Jesús, ha explicat al Canal 24 Hores el simbolisme d'aquesta visita del Papa.
8: Viene a una tierra especial necesitada como del Papa en muchos sentidos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la Iglesia Católica en España, que como digo, que le tiene mucho, mucho cariño a la figura del sucesor de Pedro, también desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de este drama de la migración, que era lo que estaba en la mente del Papa Francisco cuando ideó un poco este viaje a España.
7: El simbolisme de la visita ha fet també referència al capellà, periodista i professor de la Universitat Ramon Llull, Francesc Romeu, al programa Són 4 Dies de Ràdio 4.
9: Jo, havent llegit ara l'encíclica, jo crec que aquest papa es posiciona molt clarament a favor de la dignitat humana. I posar-se a favor de la dignitat humana, gairebé en continuïtat amb la gran encíclica de la Rerum Novarum de Lleó XIII, el 1891, doncs jo crec que el Papa ens recordarà que per damunt de tot hi ha la dignitat humana.
7: Durant el vol que l'ha portat a Madrid, el Papa Lleó XIV ha dit als periodistes que l'acompanyaven a l'avió que l'Església continuarà treballant en els casos d'abusos sexuals que afecten l'institució perquè és una ferida encara oberta. Ha confirmat també que durant la seva visita a Espanya reuniran víctimes d'abusos, tot i que no ha especificat amb qui tindrà aquestes trobades ni quan. A l'arribada de l'aeroport, el Papa saluda també els fidels que s'han apropat per veure'l. Altres esperen ja a les portes del Palacio Real, on es dirigeix ara mateix la comitiva i que és la primera parada d'aquest viatge on es durà a terme la cerimònia oficial social de Vallmura.
10: Él realmente ha sido un hombre que ha estado entre los más pobres sirviendo allí en Perú. Pienso que todo aquello le ayudó mucho para la labor y la gran misión que tiene sobre sus espaldas el Santo Padre.
11: Es una bendición para todos los españoles, para todo Madrid, España, para que la bendición del Papa nos ilumine más y dé mucho amor a todo el mundo.
12: Nuestra misión de obra de la Iglesia es la de ayudar al Papa y a los obispos, ¿no?, a hacer vivir la vida de la Iglesia a todos los cristianos. Y entonces, pues si viene el Papa a nuestra ciudad, pues es lógico que vayamos a estar con él.
7: Esquerra Republicana de Catalunya dona el tret de sortida cap al nou cicle electoral i mira a les municipals de l'any vinent amb la celebració avui del seu Consell Nacional. Joaquín Calvente, bon dia.
13: Bon dia. Els republicans aspiren a ser la primera força a Catalunya i per això criden a ampliar les bases del catalanisme en contraposició amb els corrents identitaris més restrictius, diuen, de la dreta. Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra.
14: Quan hi ha un independentisme que ens està dient que ja no és suficient en parlar català, que ja no és suficient en voler ser català, que només els cognoms catalans et donen el carnet de catalanitat. Això ens porta a la derrota. Això ens porta a perdre. A ser més autèntics, a ser més purs, però a perdre.
13: Els eixos dels republicans, juntament amb la batalla del relat identitari, seran ser-hi al costat de la classe treballadora i construir el futur del país, ha dit Alemany, davant dels que atien l'odi o gestionen el mentrestant.
7: Més coses, unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola afectat per les restriccions per combatre la pesta porcina africana. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu cap entitat en concret. Una de les participants, la Cristina Alier, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies per què volen que es reobri el parc.
15: Aquí entres i és pau, és salut. Hi ha gent que té depressió i li va molt bé anar per la muntanya. Hi ha gent que surti de treballar i necessita desconnectar. Li va molt bé anar a la muntanya.
7: El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. I un últim apunt, un motorista ha mort aquesta matinada en sortir el vehicle de la via a la carretera de la Ràpita al Montsià per causes que encara es desconeixen. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís poc abans de 2:45 de la matinada. Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres unitats del sistema d'emergències mèdiques. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
6: Ràdio 4.
16: Tots els marroquins roben.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans, et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
21: Una soledat, la gent gran.
22: Són gent que roben.
23: Paràsit. Marimacho.
24: Existir solo.
25: Terroristes.
26: Ven a menjar plata.
27: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
28: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
7: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
29: Coneixeu el concepte d'evolució?
30: Sota sospita.
29: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
7: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
29: Podien parlar a través dels oceans.
7: Amb Laura González.
29: L'impossible.
31: Per què la volen capturar?
29: És més intel·ligent que la majoria.
6: A Ràdio 4.
7: La millor companyia.
32: En temps d'uniformitats, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'empremen verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes a les 2:05 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
6: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: 11 i pràcticament 7 minuts del matí, tercera hora del Són quatre dies, i una setmana més, i el desordre global, el que podem dir és que continua. Aquesta setmana s'ha arribat a un fràgil alto el foc entre Israel i el Líban, un fet que no ha aturat l'intercanvi d'atacs durant les últimes hores entre Israel i Hezbollah i que ha deixat diverses víctimes mortals a tots dos bàndols. Pel que fa a Ucraïna, reprèn la iniciativa a la guerra contra Rússia. Ho fa a través d'una carta escrita per Zelensky en què proposa a Putin un alto el foc i negociacions directes per posar fi a la guerra. Tot plegat mentre Donald Trump, doncs, podem dir que segueix fent de Donald Trump. Avui tractarem tres temes que defineixen el món que ve, però que no ocupen grans portades a casa nostra. Un món més multipolar, secularitzat i dominat per les grans tecnològiques. Parlarem de les votacions al Consell de Seguretat de l'ONU, de la nova llei d'estrangeria de la Unió Europea i de la sortida a borsa de l'empresa d'Elon Musk. I per acompanyar-nos, com cada dos dissabtes, Martí Serra, doctorant en Relacions Internacionals per la Universitat de Bristol, però avui no anem fins a Bristol, sinó que el tinc aquí a molts pocs metres, aquí als centímetres, de fet, aquí al costat, el tenim aquí a l'estudi. Martí, què tal? Molt bon dia, com estàs?
2: Hola, David, què tal? Bon dia, molt content de ser aquí i de veure'ns en persona.
1: Això canvia, eh? Quan estem aquí, ens agrada anar a Bristol, com ens agrada anar a París amb el Nil, però això de fer-ho aquí en persona, doncs sempre és més... És diferent, oi?
2: És més fàcil, ens podem dir si ens saltem alguna pregunta, exacte, si els temes... I va bé veure's els ulls, també.
1: Aquestes interioritats de la ràdio que sempre agraden. Però, si et sembla, comencem parlant del primer tema, que en aquest cas és el de les Nacions Unides.
3: Having obtained the required two-thirds majority and the largest number of votes, Austria, Portugal, Trinidad and Tobago and Zimbabwe are elected members of the Security Council for a two-year term beginning on January 1st, 2027.
1: Hem escoltat, Martí, Annalena, ho diré bé, Baerbock, crec que es diu així, presidenta de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Aquests noms que acabem d'escoltar, de sentir, perquè són importants.
2: Sí, això ha sigut la votació a l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre quins eren els membres rotatoris del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, no? Llavors, aquesta dona, que va ser ministra d'Exteriors d'Alemanya, estava llegint aquests noms. Llavors, el Consell de Seguretat és probablement l'òrgan més poderós de les Nacions Unides, no? Uh-huh. És l'únic que pot aprovar resolucions vinculants, imposar sanció, enviar els cascos blaus, els famosos cascos blaus. Uh-huh. Llavors hi ha 5 membres permanents, que són Estats Units, Rússia, la Xina, França i el Regne Unit, i després n'hi ha 10 que no tenen dret a veto, com aquests 5, però que van rotant. Uh-huh. Llavors, aquests seients rotatoris es reparteixen per regions i aquesta setmana passada es va votar quins eren els dos seients rotatoris, els dos països que per part d'Europa anaven a estar en aquest Consell.
1: Uh-huh. I què ha passat exactament? Per què Alemanya, per exemple, ha quedat fora?
2: Clar, la sorpresa és aquesta, no? Perquè ja tenim de membres permanents a França i al Regne Unit, com el P5, que es diu, que tenen dret a veto, i Alemanya sempre havia sortit votada, sempre tenia un seient en el, com a membre rotatori del Consell de Seguretat. Però ha sigut clara. Aquesta vegada, Portugal ha obtingut 134 vots, Àustria 131 i Alemanya només 104. Llavors, mm-hmm, s'ha quedat fora, perquè Portugal i Àustria han entrat. Llavors, Berlín han apuntat a dos factors principals. Han primer apuntat cap a Rússia, dient que Rússia està, pel suport d'Alemanya a Ucraïna, està maniobrant. Cosa que és veritat, però Portugal i Àustria també donen cert suport a Ucraïna, no? Llavors, el que molta gent està apuntant és que el problema és Gaza, mm-hmm, i la posició que Alemanya ha tingut sobre Israel, no? I llavors, molts països del sud global haurien votat a favor d'altres països que han tingut posicions més moderades que Berlín, en aquest cas.
1: Mm-hmm. Això, entenc que, Martí, arriba en un moment delicat per Friedrich Merz, és una derrota per al canceller alemany.
2: Sí, clar, Merz va arribar al poder dient que volia reforçar el lideratge internacional d'Alemanya i també projectar una fermesa interna dins del país. Merz ara mateix està amb nivells de popularitat extremadament baixos internament i això és un cop molt dur simbòlicament, quasi pel poder internacional que ha tingut Alemanya, no? Llavors, ja l'oposició ha sortit dient que és un error i un fracàs immens.
1: I això, per acabar, Martí, és una cosa excepcional. Quina lliçó en podem treure pel que fa al món actual?
2: Sí, realment és excepcional pel que dic, no? Que Alemanya havia ocupat 6 vegades un seient, ja. Llavors és la primera vegada que es queden fora. Jo crec que això ens parla del món actual i de la posició que té Occident i les potències europees en aquest moment, no? Durant dècades el pes econòmic i polític d'Alemanya era indiscutible, però hi ha dos problemes, no? Primer, els problemes amb els dobles estàndards que està tenint Europa, no? Alemanya ha condemnat la invasió russa d'Ucraïna, però en canvi no ha condemnat els mateixos termes el que està fent el que ha fet Israel amb Gaza durant aquests anys i s'està posicionant de manera bastant de perfil. Llavors, també hi ha un element que és la idea d'Europa i Alemanya com a líders del desenvolupament global que està caient molt. I això, que és una votació, que és simbòlic, ens indica molt i ens ensenya cap on va el món.
1: Ens pot donar uns indicadors, uns petits inputs de cap on va a nivell mundial la situació dels indicatius, de fet, dels canvis que pateix.
2: Sí, del poder internacional i on està avui en dia el poder en el món.
1: Doncs, Martí, marxem de les Nacions Unides i vinga, anem cap a la Unió Europea.
4: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Acuerdo? Sí, acuerdo, pero de mínimos. En esa cumbre europea de Bruselas en la que la preocupación por los movimientos migratorios ha ocupado y preocupado a los 28. Se ha pactado abrir efectivamente la puesta en marcha de centros controlados en territorio comunitario. Esto de los centros controlados es el término que aparece en las conclusiones de la cumbre. Pero atención, con carácter voluntario. Allí se determinará la situación de los que llegan para poder decidir su futuro con cierto criterio. Respuesta europea, financiación europea, ya no es el Estado miembro el que tiene que gestionar la situación. Esto es lo que ha querido resaltar, esto es lo que ha querido subrayar el presidente Sánchez.
5: A mí esto me parece que es un buen paso, porque en el fondo políticamente, ¿qué quiere decir? En el fondo políticamente lo que quiere decir es que cuando llega alguien a Malta, a España, a Italia o a Grecia, por poner 4 ejemplos de países mediterráneos, está llegando a la Unión Europea. No está llegando a Malta, a España, a Grecia o a Italia.
4: Sánchez, que hablando de centros controlados, ha dicho que España no tiene necesidad de ellos porque hace ya tiempo que en nuestro país están funcionando los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros.
1: De fet, aquesta setmana ha estat notícia l'acord assolit per la Unió Europea per accelerar la deportació de migrants a centres de detenció a tercers països. El que hem escoltat, de fet, ara és una crònica de l'any 2018, perquè d'aquest tema ja se'n parlava, és a dir, de fa 9 anys, tot i que aleshores, atenció, als centres s'ubicaven dins dels països de la Unió. I ara us proposem un viatge, en aquest cas, fins a l'any 2024, fins al 16 d'octubre. Un buc de la Marina Italiana arribava a Albània amb els primers migrants a bord per internar als centres d'identificació i retenció que el país transalpí havia construït al país balcànic.
6: Se trata de un buque de la Armada italiana y según la agencia de noticias ANSA lleva a bordo al que será el primer contingente de migrantes que va a ocupar las polémicas instalaciones italianas en suelo albanés. No está claro cuántos serían, sí que las autoridades habrían hecho ya una primera criba apartando a mujeres, niños y personas consideradas como vulnerables, un grupo que se quedaría en Italia. Hacia Albania estarían viajando, por tanto, solo hombres adultos en situación no vulnerable. Se espera su llegada en unos días y en los centros en Albania se verá si van finalmente a Italia o lo más probable si acabarán deportados a sus países de origen. Este controvertido plan arranca con 5 meses de retraso.
1: Doncs vinga, posem aquest retrovisor sobre aquesta qüestió.
0: El retrovisor.
1: Martí, què diferencia? Hem escoltat diferents moments, un de l'any 2018, un de l'any 2024, explicàvem el que passava aquesta setmana. Què diferencia l'acord assolit a nivell comunitari respecte a aquestes situacions que escoltàvem d'anys anteriors?
2: Clar, el 2024 es va aprovar el conegut com Pacte Europeu de la Migració i Asil, no? Que va portar molta polèmica, de fet, no? I aquesta setmana el que s'ha aprovat és l'última regulació d'aquest pacte, diguem-ne, l'última peça que faltava, no? Aquest pacte tenia 10 regulacions i el que faltava era precisament què fer amb les persones que no obtenen l'asil o que es troben actualment irregularment a la Unió Europea, no? El que passa, perquè ho entenguem tots, és que pot arribar gent a la Unió Europea que demana l'asil, és a dir, la condició de refugiats, però en primer lloc passen dues coses, no? On es situen aquestes persones mentre es decideix aquesta condició, que porta investigacions molt grans. Llavors, si deixes passant aquestes persones i després es revoca i es troba que no tenen dret a la condició de refugiat, el que passava és que hi havia dificultats perquè la Unió Europea estimava que al voltant d'un 25 i un 30% de persones acaben marxant de la Unió Europea un cop se'ls havia denegat aquesta petició d'asil, no? Llavors, això ha abordat aquest tema en concret.
1: Posa el focus en aquesta qüestió. I què canvia exactament amb aquesta nova normativa?
2: Clar, canvien bastantes coses, no? Per exemple, ara... I es podria argumentar que s'avança cap a una part de més de securitització d'aquesta migració, no? Es veu un problema de seguretat o de més control pels estats. Llavors, s'augmenta el màxim de detenció que aquestes persones poden passar en aquests centres dels 18 mesos fins als 24 i en alguns casos fins als 30 mesos, no? Mm-hmm. Es reforcen també les sancions contra les persones que no col·laboren amb les autoritats, es poden confiscar documents, prohibir la reentrada a la Unió Europea... I una de les mesures més polèmiques, que realment molta gent ha lligat amb el que està fent l'ICE a Estats Units, mm-hmm, sí, és que es faciliten o es permeten les inspeccions domiciliàries o accedir a determinats espais per executar ordres de deportació. Llavors, el que ha passat és que molta gent està molt preocupada per això, perquè és apropar-se una mica més en aquest model de gestió de la immigració irregular, com el que està tenint Estats Units ara mateix.
1: La gran novetat, ho explicàvem ara, són aquests centres fora de la Unió Europea. Hem escoltat anteriorment els primers experiments amb crònica del 2024 del Jordi Barsi, el corresponsal de Ràdio Nacional a Itàlia, uns experiments que es van fer a Albània. Martí, què són exactament?
2: Clar, la idea és que els estats membres poden enviar aquestes persones que estan en procés d'una investigació de veure si realment venen de països amb guerra, si estaven en perill i, per tant, tenen accés a la condició de refugiats, mm-hmm, perquè la idea és que, si no, haurien d'haver anat per les vies migratòries legals. Tot això és molt discutible, no?, en termes normatius, perquè pots argumentar on està la línia entre refugiat, migrant econòmic...
1: On està aquesta diferència i on poses la diferència en aquesta
2: exacte
1: qüestió.
2: Exacte, i a més en un moment on els refugiats climàtics, que és un tema que és difícil perquè no estàs fugint d'una guerra, però si estàs fugint de desastres climàtics, la línia es desdibuixa una mica, uh-huh, no? Però la idea és que això, aquests països poden portar aquestes persones a tercers països perquè no es quedin dins del seu país mentre es tramita aquesta investigació. Uh-huh. Aquests centres encara no existeixen a la majoria de governs, però Alemanya, Països Baixos, Àustria, Dinamarca, fa mesos que estudien possibles acords, no? I han circulat noms com Ruanda, Uganda, Uzbekistan, com països on es pot portar aquestes persones. Clar, una de les preocupacions és que una persona que acaba d'arribar buscant un futur millor o el que sigui,
1: totalment,
2: es troba en un país on no té cap vincle nacional, familiar o personal, i al final, al cap i a la fi, tampoc ha comès cap delicte perquè anar a mirar...
1: Perquè
2: si
1: tens... no pugui estar en aquest país,
2: exacte,
1: en el qual ha arribat.
2: Exacte. Llavors la idea és que aquests centres hauran de tenir les portes obertes, però aquesta gent tampoc coneix res en aquests països on se'ls envia, no? Uh-huh.
1: Les organitzacions de fet, segurament, potser per aquesta qüestió i d'altres més, han reaccionat amb duresa a aquesta qüestió.
2: Sí. Les ONGs denuncien, sobretot, jo crec, tres coses, eh? La primera és l'augment dels períodes de detenció, això que poden arribar fins a 2 anys i mig sense que la persona hagi comès cap delicte penal, realment. La segona és la situació dels menors, i aquí és on hi ha una mica de polèmica, perquè els menors no acompanyats no poden ser enviats als centres externs aquests, però la normativa sí que permet, com a últim recurs, la detenció de famílies amb nens, no? I ens ve al cap imatges que hem vist als Estats Units, no? Uh-huh. I la tercera és que la creació d'aquests centres fora de la Unió Europea no està clar quines garanties de drets humans tindrien aquestes persones, perquè la mateixa legislació no s'aplica perquè estàs extraterritorialment i llavors preocupa quin tractament rebran aquestes persones en aquests tercers països.
1: Doncs estarem pendents de veure com evoluciona aquesta situació i a veure com es desenvolupa. Fet aquesta anàlisi, anem al tema central d'aquest dissabte.

0: A veure, Martí, aquests dies s'està parlant molt de la sortida a borsa de SpaceX, és l'empresa espacial d'Elon Musk. Pels que no hi entenem de què va això, comencem pel principi de tot plegat. Què és una oferta pública de venda?
1: D'acord, vaig a posar una mica tècnic, però si em poso tècnic em pares, no? Bàsicament, una oferta pública de venda és el moment en què una empresa privada passa a cotitzar a borsa, mm-hmm. no? I, per tant, qualsevol persona pot comprar accions d'aquesta empresa, no? Fins ara SpaceX pertanyia a Elon Musk, a alguns dels treballadors o socis i a grans inversors privats. Però no fluctuava en borsa.
0: En mercat bursàtil, no podia estar allà.
1: Exacte. Llavors, amb aquesta operació, una part de l'empresa es posa a la venda perquè puguin entrar nous accionistes, no? I el més important és entendre que tampoc es ven tota l'empresa, o sigui, no és que tota l'empresa surti a borsa, no? En aquest cas, SpaceX es valora aproximadament en 1,8 bilions de dòlars i hem de ser conscients de la magnitud d'aquí, eh? Perquè no són els bilions americans, que els bilions americans són 1.000 milions, estem parlant de un milió de milions. Exacte, llavors 1,8 bilions, no? Tenim un mil... És que és complicat de dir-ho,
0: eh? Un milió de milions, com a 8, no?
1: Exacte. És una xifra similar a la que té Meta, no? L'antic Facebook, no? Llavors, el que es posarà a la venda són uns 75.000 milions en accions. Això és un 4 o un 5%
0: ara,
1: de la companyia.
0: Ara, t'anava a dir, un 4 o un 5% de la companyia de SpaceX. I qui organitza aquesta operació d'aquestes característiques tan enorme? Qui decideix quan va l'SpaceX i qui compra aquestes accions?
1: Clar. Això són coses tècniques de les ofertes públiques de venda o les IPOs en anglès, no? Llavors, això bàsicament entren en joc els grans bancs de Wall Street, no? Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, aquests bancs actuen com a intermediaris, no? Entre els compradors que estan allà, realment són fons d'inversió, però us els podeu imaginar abans, als anys 20, gent allà volent comprar empresa.
0: Compra, ven, compra, no?
1: I els bancs que fan d'intermediaris amb l'empresa, no? Llavors, durant setmanes fan reunions amb grans fons d'inversió, fons de pensions, asseguradores, per preguntar, escolta, tu quantes accions vols? Quin preu estaries disposat a pagar, etc, no? Normalment la gran majoria d'accions acaben en mans d'inversors institucionals, no? BlackRock, per exemple. SpaceX està fent una cosa poc habitual, que és reservar un 20, un 25% d'accions per petits inversors, no?
0: O sigui, fa aquesta reserva d'un 20 i un 25% per a aquests petits inversors.
1: Sí, i això és bastant poc habitual, no? Llavors, Musk, en certa manera, ha entès millor que ningú com estan funcionant els mercats financers avui en dia, no? Llavors, tradicionalment, com deia, les grans sortides a borsa estaven dominades pels grans fons d'inversió, no? Però Musk té una relació especial amb aquest públic més petit. A X, per exemple, l'antic Twitter, té centenars de milions de seguidors, Tesla també té petits accionistes, i llavors la idea és que aquests petits inversors poden ser fans o seguidors de la figura d'Elon Musk, llavors tenen tendència a vendre menys les accions, encara que baixi el preu o pugi molt...
0: No se'n desprenen amb tanta facilitat perquè s'estimen, entenc,
1: sí.
0: Martí, s'estimen
1: sí,
0: el producte...
1: Fans.
0: Per tant, se'n desprenen, els hi costa més perquè hi ha un component emocional, potser, no?
1: Són fans de l'Elon Musk i, per tant, els dona una certa estabilitat més gran, en aquest cas, a l'empresa i a Elon Musk mateix.
0: I per què ho està fent Elon Musk, això? És a dir, és una de les sortides, pel que ens explica, és una de les sortides a borsa més cares de la història i com pot, parlem de SpaceX, una empresa de coets... arribar a valer gairebé 2 bilions de dòlars.
1: Sí. És un tema complex i realment el que està intentant fer Elon Musk, que a vegades ens en riem molt
0: com a personatge i com a que suposa.
1: Exacte, ens en riem com a personatge, també els seus posicionaments a Twitter i políticament molt d'extrema dreta i donant suport al president Trump i fins i tot en conspiranoies, però és veritat que tampoc es pot desprestigiar o deixar de banda com una bogeria el que està fent. No? Llavors, ell... SpaceX mai havia sortit a borsa encara. Ell deia, perquè ens fem una idea, que només sortirien a borsa un cop haguessin creat una colònia a Mart. Llavors, o sigui, per veure les dimensions. Ara bé, se n'ha adonat que pel que vol fer necessita molts, molts, molts diners. No? Llavors, aquest any, què està fent Musk? No? Aquest any ha fusionat SpaceX, la seva empresa aquesta d'espacial, que ara explicaré una mica el que fa, amb la seva empresa d'intel·ligència artificial, XAI, que és bàsicament la que porta això del groc.
0: Ah, exacte. Això que veiem a Twitter, bueno, a X, que... Sí. Que veiem que li fan preguntes i
1: exacte.
0: Li demanen...
1: Groc, això és veritat, no? Una cosa clarament que és veritat, la gent li pregunta, això és veritat?
0: I a vegades les respostes de groc donen per una altra secció, però donen, sí. No són les més apropiades ni les correctes.
1: Totalment. Llavors, al fusionar aquestes dues empreses, Musk té una idea una mica boja, realment, no? Té tres objectius. Primer de tot és l'Starship, que és aquest coet gegant que està creant. O sigui, Musk ja fa temps que controla tot l'espai, és a dir, tot l'espai està controlat per als seus Starlings, sí, bàsicament, sí. I perquè el que té és la capacitat molt alta i molt barata de portar coses a l'espai, sobretot satèl·lits. Llavors, fins ara tenia el Falcon 9, que és aquest coet que la cosa bona que té és que és reutilitzable, no? O sigui, és una cosa que no havíem vist enlloc, no hi ha cap empresa ni cap ens públic que pugui fer això, i ara el que vol fer és fer un coet reutilitzable que sigui encara més gran, que pugui portar encara més coses, i a més que fins ara hi havia una part només reutilitzable, diguem-ne la del casc, però la de l'impulsor no era reutilitzable, perquè es perdia o es cremava, el que sigui. Ara la idea és que les dues parts poden ser reutilitzables. Llavors, vol acabar de crear aquest Starship per portar encara més coses a l'espai, per poder anar a Mars i crear 100 naus de Starship, no? L'altre és l'Starlink, que és aquesta part de satèl·lits que té al voltant del món. Llavors, la idea que ell té d'unir la intel·ligència artificial amb l'Starlink és interessant, no? No és només seva. És de crear... Quin problema hi ha ara amb els centres de dades d'intel·ligència artificial? Passa que gasten molta aigua, que la gent està en contra perquè ocupen espai i que quasi no necessiten molta energia, també. Llavors, el que ell proposa és, en aquests satèl·lits que els podem posar a dalt, tindrem centres de dades que estiguin als satèl·lits orbitant. Llavors, això ens soluciona alguns problemes. En primer lloc, no s'han de refredar perquè ja estàs a l'espai.
0: Ja ets allà.
1: Fot un fred de l'hòstia, l'espai, no? Llavors, no necessites aigua per refredar-los. D'altra manera, pots tenir plaques solars que t'agafin el sol i, a més, estan tota l'estona en el sol i, com que no tens l'atmosfera, tens un 30% més d'energia i, per altra banda, tampoc tens oposició de la gent perquè els centres de dades estan a l'espai.
0: Estan allà. I, escolta, clar, tot això que ens expliques, Martí, aquestes previsions del tot el que vol fer, són realistes o estem del que podem definir com una nova bombolla tecnològica?
1: Clar, ningú dubta que SpaceX és una empresa molt bona, extraordinària i amb innovacions brutals, no? I la pregunta és, realment, primer, això justifica la valoració de gairebé 2 bilions de dòlars o no? I segon, això és possible de fer realment, no? Perquè molts dels negocis de l'intel·ligència artificial que s'utilitzen avui per justificar el preu no existeixen. O hi ha la idea de que existiran i, per tant, que seran molt bons. Tampoc sabem si els costos que diuen que ens costarà seran tan baixos i els ingressos d'on vindran. Realment, és l'empresa d'intel·ligència artificial de Musk... pot ser molt bona donant infraestructura, però encara no ha produït. Grok no és com Claude o ChatGPT, que estan produint coses per empreses. Per tant, hi ha certs dubtes.
0: Hi ha molts interrogants i molts dubtes que crea, que pot generar una certa incertesa, no? Podríem dir, Martí?
1: Sí, hi ha molta incertesa, perquè, clar, jo crec que la gent està posada en la idea i en les previsions de la idea. Si aquesta idea funciona, és a dir, si Musk pot crear una colònia a Mart, que és el que vols fer, d'un milió de persones, no? La idea també és que es veu que, i això són coses que he descobert avui i ahir llegint, no? Pots anar a Mart només un cop cada dos anys, per l'alineació dels planetes. Llavors ell es diu, si tenim 100 starships que ens porten a Mart, què farem durant els dos anys, la resta de dos anys que no podem anar a Mart perquè no estan a la línia dels planetes? Doncs portarem centres de dades a l'espai que puguin crear aquesta intel·ligència artificial molt més barata del que passa ara mateix.
0: I això en algun moment haurem de provar-ho, de veure si realment, com tot, no? Com totes les previsions, veure si això compleix la realitat, Martí.
1: Clar, de moment l'avaluació funciona i està funcionant i ell probablement aixecarà els diners que necessita a la borsa. Però què passa si l'Starship s'encalla i, per tant, no pot treure els Starlings i no va a Mart fins d'aquí 30 anys? Llavors, Musk és un empresari extraordinari, perquè han aconseguit coses molt importants, però també el seu talent més important és la narració, no? Vull dir, quan el tema eren els cotxes elèctrics, treu Tesla amb uns dissenys espectaculars. Quan el tema eren els satèl·lits, treu els satèl·lits aquests. Ara el tema és la intel·ligència artificial, llavors ell va encadenant narrativa darrere narrativa i fent-se com molt important i jugant a ser un actor i un protagonista, però en algun punt aquestes narratives s'han de veure si generen els beneficis que justifiquen aquestes inversions ingents que s'estan produint.
0: I si realment els inversors aquests, no, a banda de ser fidels per sentiment, ho són per convicció, ho són realment perquè els suposa després un retorn.
1: Exacte. Si hi ha diners darrere de tot això.
0: De tot plegat.
1: Que alguns n'hi ha, però la pregunta és si n'hi ha tant.
0: Si n'hi ha tants. Escolta, Martí Serra, recordem, analista en política exterior, doctorant en relacions internacionals a la Universitat de Bristol. És un plaer, has de tornar més. Ja sé que no pots, però, escolta, és un plaer tenir-te al costat i és didàctic com sempre i quan vulguis torna, eh?
1: És intentaré a dir... tornar més, intentaré. Vinga, tornar
0: va. Més. Gràcies, Martí.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Pels amants de les cireres, us proposem un pla que de ben segur que us agradarà. De fet, dura fins demà. Atenció, perquè Torrelles de Llobregat celebra, com us estic dient, fins demà, l'edició número 46 de la Festa de les Cireres. Saludem l'alcaldessa de Torrelles de Llobregat, Falgàs Marco. Senyora Marco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com esteu?
0: Gràcies per atendre la trucada del 104 dia. A veure, per què és important aquesta festa?
1: Bé, per Torrelles la Festa de Cirera és un gran esdeveniment, és el cap de setmana de l'any on el poble es vesteix de festa i on col·labora tothom. Quan diem tothom és tothom, la ciutadania, els veïns, les veïnes, les entitats, els comerços, tots ens posem mans a... ens arremanguem les mànigues per poder donar el millor de nosaltres per aquest cap de setmana i promoure el fruit més preciat, que és la cirera.
0: Clar, de quina manera es pot promoure aquest fruit, aquesta cirera des de Torrelles?
1: Ui, aquí, comencem, no? El que és el central és el mercat, no?, de la cirera, vendre la cirera en si, la cirera de Torrelles, la que conreen encara els nostres pagesos que s'hi dediquen, i exposar-la i que tothom la pugui veure, no? Fem exposicions de la millor cirera de qualitat, de la cirera millor presentació, i fem tot un seguit d'activitats al voltant de la cirera. Concursos de llançament de pinyol, tot envoltat amb la cirera. Tots els restaurants i bars ofereixen una ruta gastronòmica al voltant de la cirera, amb la cirera com a element principal, i bé, tot gira al voltant de la cirera aquest de setmana.
0: Alcaldessa, per què és important consolidar aquesta fruita, una fruita de proximitat que teniu aquí al vostre voltant?
1: Doncs precisament per això, perquè és una fruita de proximitat. Tothom que vingui a comprar avui i demà la cirera són cireres collides de cirerers de Torrelles al mateix matí o la tarda anterior. Vull dir, és cirera recent collita de l'arbre, és molt bona i bé, és el nostre fruit. Fa molts anys que els pagesos de Torrelles mantenen i cuiden els cirerers, i per nosaltres, bé, la cirera és l'element central.
0: Quants visitants reben? Perquè és l'edició número 46. Entenc que, clar, aleshores, de ben segur, potser algun dels oients no coneixen aquesta festa, però podem dir que està consolidada. Quants visitants poden acollir a Torrelles aquest cap de setmana?
1: Doncs calculem que uns 20.000. 20.000 visitants, i això, també no volem espantar la gent, com ho fem, no? A veure, el que és el nucli està tancat a la circulació, però sí que hem habilitat 6 zones d'aparcament, totes són àmplies, i una sobretot, la més àmplia, que és la que està al voltant de Catalunya Miniatura, del parc temàtic, i des d'allà hem habilitat un bus llançadera que passa cada 5 minuts i que porta tothom que vulgui venir a la festa, deixa el bus al mig del nucli, on trobarà ja de seguida a dos passes el mercat amb totes les paradetes tant dels artesans de Torrelles com dels pagesos, de la venda de cireres.
0: Per tant, pel que m'està explicant l'alcaldessa, per qui ens estigui escoltant, és un pla perfecte per gaudir d'aquest cap de setmana.
1: La veritat és que sí. No és perquè sigui l'alcaldessa, però realment el poble fa molt de goig i ho recomanem, perquè és quan el poble dona el millor de si, està tothom al carrer, hi ha un ambient festiu familiar extraordinari, i sí, recomanem que és un bon pla, és un bon pla de dissabte i de diumenge.
0: Hi ha cultura de la cirera, entenc que, clar, vostè és per proximitat, com dèiem, una edició consolidada, però crec que falta un foment de la cultura de la cirera a casa nostra, a Catalunya?
1: Jo crec que la cirera és un fruit molt, molt preciat, perquè a més arriba quan ve el bon temps i és molt golosa, sembla un caramel, no?
0: Sí.
1: I realment tothom que compra cireres fa goig veure, quan estàs al mercat, al costat dels pagesos, els visitants, sobretot de fora, la il·lusió, no?, d'endur-se una caixeta de 2 quilets de cireres. És un fruit que és fàcil de menjar, que té una... és molt vistós i molt atractiu. Jo crec que és un fruit que a Catalunya està molt ben valorat.
0: i, de fet, aquesta valoració que ha de continuar al llarg del temps, no? És a dir, és una fruita de proximitat i, sobretot, que, alcaldessa, que no es perdin aquestes tradicions, aquests pagesos, aquesta pagesia que fa aquesta tasca tan important per tot el territori. És a dir, que potser algú, no ho sé, però potser algú que ens escolta diu, ah, doncs, a Torrelles de Llobregat, és a dir, per exemple, a Barcelona, doncs, a prop, que tinc aquesta festa i tinc aquest producte local que el tinc ben a prop. És a dir, també és una bona manera de fomentar ja no la cirera, l'agricultura i el producte de proximitat, oi, alcaldessa?
1: Correcte, que bueno, des de l'Ajuntament procurem mantenir, no?, que no es perdi aquesta vessant pagesa i agrícola del municipi. Estem a 16 quilòmetres de Barcelona, però qui hagi vingut a Torrelles haurà pogut comprovar que som un poble i que som un poble envoltat de natura i de muntanyes i de vinyes encara. Sí que és cert que cada vegada la pagesia va menys, perquè bueno, no cal recordar tots els motius, però són ben obvis, no?, des del canvi climàtic fins a tota la competència, competència, la globalització, etc. Però encara hi som, i encara hi són. Són moltes les famílies que tradicionalment han conreat vinyes, li diem vinyes aquí, en comptes de camps, de cirerers, i encara ho estem mantenint i estem procurant que això no es perdi. I realment és un impacte, eh? Estar tan a prop de la gran ciutat de Barcelona i poder encara mantenir aquesta essència de poble i aquesta essència de natura, eh? Tan a prop, tan a l'abast.
0: Doncs, Falgàs Marco, alcaldessa de Torrelles de Llobregat, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat aquí al Són 4 dies de Ràdio 4. Molt bon dia.
1: Molt bon dia i moltes gràcies. Que tingueu bon dia.

0: Esteve Plantada, molt bon dia.
1: Molt bon dia, David. Em posa de molt bon humor aquesta sintonia.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí.
1: I ser aquí, veure't la cara, veure el somriure.
0: Igualment, és a dir, que és recíproc. És a dir, igualment, encantats de tenir-te aquí amb nosaltres. I avui, habitualment també, no és que no ho fem habitualment, però avui centrem la secció a la poesia, però d'una poesia, crec, molt concreta.
1: Sí, i també podríem dir, ja que posem adjectius, una mica lúdica, no? I ho dic perquè ningú arrufi el nas, perquè quan dius avui parlem de poesia, jo ja estic veient, no els veig, però me'ls imagino.
0: T'imagines.
1: Veig els oients arrufant el nas i dic, escolta'm, la poesia, primer de tot, també ha de tenir espais a la ràdio pública.
0: I tant.
1: I, a més, aquesta poesia, la bona poesia, la bona feina, i avui parlarem de poesia eròtica catalana escrita per dones.

0: Anem, comencem forts avui, Esteve.
1: Avui que ha fet la tria musical Sant Lluït, eh? Però bé, ja és una mica... hem de jugar. Avui parlarem de Foc al cos, aquest llibre que tinc aquí, que és antologia de poesia eròtica femenina catalana. Però que es publica a Proa, que acaba de presentar aquesta antologia eròtica, de poesia eròtica femenina catalana des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. De fet, és una repassada molt completa, de molta qualitat, que demostra el bon nivell de la poesia catalana, de la poesia catalana feta per dones.
0: Per dones, que això és important i destacat.
1: Sí, perquè sovint, a més, ja ho sabeu, no és només propi de Catalunya, però la poesia de dones ha estat relegada...
0: Un segon terme, potser no, sí. No es posa el focus sí. en elles, bueno, no sé el per què.
1: Ha estat silenciada, vull dir, les dones han escrit, sempre han escrit, però per motius que ara tampoc podríem desenvolupar.
0: Que no perquè... desenvoluparem, és a dir, però, no sé el per què, vull dir, no, per altres qüestions, però no sé el per què en el sentit de... Sí, és boníssima.
1: Exacte, i aquest llibre reivindica que hi ha hagut sempre dones que han escrit i demostra que, a més, la poesia eròtica, que a vegades diem, no?, la literatura eròtica, és una literatura com menys tinguda, que queda com una mica en cercles més íntims, doncs no, la poesia eròtica pot ser molt estimulant i molt interessant. A més, com deia, proposa una tria amb una perspectiva històrica perquè hi ha un arc temporal molt ampli, que comencem amb les trobadores medievals i continuem, doncs, amb autores com Maria Antònia Salvà, Maria Mercè Marçal, ja entrats al segle XX, o les poetes, les noves veus del nou segle, com, per exemple, Mireia Calafell i Blanca Llum Vidal. I, de fet, arriba fins a les ultimíssimes veus
0: les emergents. Les més emergents, no? Les més de la nostra... contemporànies.
1: Doncs les responsables de l'edició són dues persones, que són la Raquel Casas, que és poeta, filòloga i professora, i la Lídia Gázquez, que és periodista, professora i directora del Centre de Formació d'Adults de Sitges. I avui, justament per parlar-ne, tenim amb nosaltres la Raquel Casas.
0: La saludem.
1: La saludem.
0: Vinga, va, Raquel, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs encantada de compartir una estoneta amb vosaltres, evidentment.
0: I nosaltres de compartir-la amb tu. Gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies.
2: Gràcies.
0: Deixa'm dir que tu i la Lídia, no?, sou les creadores també d'un podcast, no?, si no tinc mal entès,
2: sí.
0: De Literacura't. Sí, sí, sí. On heu construït un refugi de paraules que curen, converses que abracen i llibres que obren finestres al benestar emocional d'infants i joves. Explica'ns també una mica d'aquest podcast.
2: Doncs mira, de fet en tenim dos. Aquest podcast va ser un projecte que ens van premiar als Premis Literaris de Girona amb el Premi Lletra i nosaltres el que volíem era demostrar també que la literatura, igual que qualsevol altre art, ens pot ajudar a millorar el nostre estat d'ànim. Uh-huh. El que passa és que nosaltres ho vam redirigir cap al nostre àmbit educatiu, que són els nois més joves, no?, els adolescents i primera joventut. Uh-huh. I és una manera també de doctrinar, saps?
0: Ho heu fet, ho comentàvem, ho explicava ara l'Esteve, heu fet juntes amb la Lídia Gázquez aquesta antologia. D'on ve o com neix aquesta relació poètica o professional?
2: Mira, nosaltres és això, tenim un podcast que es diu Geminades, de literatura catalana, on fem entrevistes a no, tots els agents que tenen a veure amb el llibre, ja siguin autors, escriptors, editors, llibreters, i llavors com ja fa molts anys que treballem juntes, doncs ens va venir molt de gust doncs, tractar aquest tema que vam veure que hi havia un forat, no? O sigui que hi ha antologies de poesia eròtica on bàsicament hi ha homes i potser alguna dona, o de poesia de dones, concretament eròtica, però que només abarcava el segle XX i vam veure que, evidentment, hi ha una genealogia de dones. Nosaltres tenim una referència, això s'ha fet sempre, i com és que no està tractat? Com és que no està estudiat? Llavors ens hi vam posar, mans a l'obra. Mm-hmm.
1: Hola, Raquel, què tal? Soc l'Esteve.
2: Hola, Esteve.
1: Aquí estàs explicant doncs, que aquesta és una idea que sorgeix de vosaltres, és a dir, no és un encàrrec.
2: Sí. No.
1: És una idea que vosaltres proposeu a l'editorial i l'editorial us compra. I el que volia és preguntar-vos com veu treballar aquesta tria, perquè, clar, havíeu de trobar, fer aquest arc ampli, no?, que dèiem històric, no?, trobar autores, trobar poemes, a més, amb aquesta temàtica concreta. Com veu treballar-ho, això?
2: Doncs mira, jo com a professora de batxillerat, de l'ITE Universal i de Literatures Nostrades, tenia ja molt clar algunes de les autores. Llavors ens hem repartit la feina. Les més recents també les tenim molt llegides. Nosaltres com a poetes doncs, controlem molt el tema poesia, també perquè tenim aquesta curiositat i aquest interès pel que s'està fent ara. Llegim moltíssimes dones, llavors ja teníem una feina ja de base feta. Ostres, hi ha això. Tenim tots aquests poemes, totes aquestes autores, aquestes altres antologies, llavors ens hem repartit la feina perquè si no hauríem trigat 4 anys en lloc de 2.
1: I després d'haver fet aquesta feina d'endinsar-se, no?, i de capbussar-se en tota aquesta poesia, què em podríeu dir que us sembla el nivell de la poesia eròtica femenina catalana? I, de fet, això ho dic també perquè per al gran públic, ara ho dèiem abans, no?, és una poesia molt desconeguda.
0: Desconeguda.
2: Sí, és desconeguda perquè de vegades l'etiqueta d'eròtic es pensen que és una cosa com, no?, de segona, no?, que té a veure només amb sexe quan té més a veure amb desig. I llavors, clar, nosaltres el que hem vist és que el nivell és altíssim. Potser la gent coneix més autors com Vicent Andrés Estellés, que ho ha fet sovint, però no coneix les dones, perquè també hi ha èpoques dins la història on hi ha buit pel tema que ens ha tocat viure, no?, doncs durant la dictadura. Doncs, evidentment, no s'escrivia aquests temes, però el nivell és altíssim, com podeu comprovar en els poemes. Nosaltres posem la mà al foc per a aquestes autores i per a aquests poemes.
1: De fet, us haig de felicitar també pel pròleg, que és molt, molt, molt, molt il·lustratiu de tot el que expliqueu, i dieu algunes coses com, de fet, l'erotisme sempre ha anat més lligat a la lírica, però que sembla que us copi un espai menor, i a més el sexe de la dona ha estat invisibilitzat. Per què creieu també que ha passat, que hi ha hagut, en el cas concret del sexe de la dona, aquesta invisibilització?
2: Doncs és una qüestió de poder. Normalment el poder ha sigut dels homes i llavors les dones han sigut un objecte. Han sigut la musa, l'objecte de desig, han sigut l'objecte i no mai la gent. En canvi, nosaltres vam descobrir que hi ha un munt d'autores on s'inverteixen aquests papers, que és el que volíem destacar. Les dones també han sigut agents. Ho han hagut de fer en segons quines èpoques d'una manera més simbòlica, subtil, no? Perquè igual també van a la foguera o també van a la presó, però sempre hi ha hagut aquestes dones parlant en primera persona del que volien. Des de la comtessa de dia, Beatriu de dia, li diu a un home: és que jo vull que vinguis al meu llit aquesta nit, que bé que ens ho passaríem. Raquel... Sí que des d'una posició de poder, saps? Perquè era comtessa.
0: I per tant, per tot el que ens expliques, potser és molt, molt òbvia la pregunta, però cal fer una tasca de, ja no molt més extensa, sinó de divulgació, és a dir, perquè potser encara existeix alguna mena de, ara hi penso, no potser de tabú o de recança, de dir, ostres...
2: De tòpic, sí,
0: de tòpic, no? De dir, sí, clar, per la invisibilització de la dona, pel no, el tabú de no parlem del sexe o no ens expressem amb llibertat, doncs també llegir poesia eròtica, ostres, és un tema molt tabú que potser encara, gràcies a vosaltres, trencarem moltes o trencareu moltes barreres.
2: Exacte, i gràcies a les poetes que ho han fet abans, no?, que ens han servit de porta, les que continuen...
0: Doncs les... Raquel, no sé si la... No, crec que no la...
2: Parlar de sexe.
0: Ara.
1: T'hem recuperat i t'hem perdut i t'hem recuperat, Raquel. Sí.
2: Ai, perdona.
0: Digues, torna a dir.
2: No, que gràcies a les poetes que ens han precedit i a les que continuen escrivint sobre plaer i sobre plaer sexual, doncs encara sembla revolucionari, no? Fins i tot parlar de sexe al segle XXI. Sembla estrany, però sí.
0: Així és.
2: De fet, la nostra tasca és divulgativa i demostrar que té qualitat i que les dones... Doncs hem estat sempre entre dos pols, no? Entre l'àngel pur, que no té sexe, bàsicament, ni interès, a la dona aquesta més una femme fatal, que és bàsicament una nimfòmana.
1: És que...
2: No, entre un punt i l'altre. No, sempre ens han intentat col·locar en una caixeta.
0: Hi ha un terme mig, no, sí, Raquel? És a dir, que no cal... Primera, que no cal posar etiquetes, evidentment, sí, ja ho hem après al llarg dels anys, i segona, sí, que en temes de sexualitat i en temes de sexe no cal anar d'un extrem a un altre.
2: Exacte.
1: De fet, el pròleg escriviu: no és casual que les figures mitològiques associades a la sexualitat femenina hagin estat vinculades a l'accés, al pecat i a les relacions sexuals amb el dimoni, no?
2: Sí.
1: Sempre hi ha aquesta cosa demonitzadora, la bruixa, no?, la pecadora, la que deies tu, no?, la nimfòmana,
2: tota aquesta cosa. Lilith va ser la primera, no?, la primera dona que va dir: ah, no, que tu... Ella va dir que ella volia tenir relacions sexuals damunt de l'home, no per sota. Ah, doncs fora. També fora del paradís. I en farem una miqueta més formal. I es dirà Eva, i aquesta sí que ens farà cas. Però és una manera d'explicar, no? És una manera de... La religió és una manera també de controlar. La religió és control sobre el poble, sobre la societat. I, evidentment, doncs, les dones havien de tenir un perfil i no al contrari. Llavors, és molt interessant veure aquesta evolució, també, no? Des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, veure com ha anat canviant el discurs de les dones. Però és això, entre àngel i dimoni hem estat sempre.
0: Una dualitat. Sempre una dualitat repetida també en el món de la... De la literatura i també el pròleg, no? Un discurs que presenta la sexualitat des d'una perspectiva masculina, que d'això ja se n'ha parlat abastament en d'altres qüestions i afortunadament que en molts àmbits, i crec que personalment hem evolucionat, encara queda molt camí per recórrer, però crec que hem evolucionat en que aquesta perspectiva masculina, fins i tot de la sexualitat, doncs s'ha de trencar, i això també ho poseu de relleu.
2: Sí, per sort, poquet a poquet anem canviant, depèn molt també del moment històric. Potser ara tornem a tenir una tendència més conservadora, intentarem que això no ens faci canviar el punt de vista i no tornem enrere.
1: No, la foscor sempre s'ha de deixar a banda. Raquel i David, si em permeteu, m'agradaria fer una lectura d'un fragment, d'un poema, perquè justament per reivindicar aquesta part més lúdica, més que trenca, no?, i que dius que també es pot viure la sexualitat amb alegria, no?, amb aquesta repressió
2: i foscor, tant.
1: No? Hi ha el poema anònim, en veu de dona, del segle XVII, que, David, jo te'l recomano molt, i els oients també, és divertidíssim.
0: M'ho apunto, diu, preu-ne't, Esteve.
1: Que comença dient, posa'm al ventre una clau i fes-no sia molt dura, perquè com estic tan pura, no m'hi fessis algun blau. Procura ficar-la al trau i mira, no erris la treta, però tota me n'has feta. Ai, traïdor, traïdor, i com me mordes, no m'hi poses caps de cordes, sinó una grossa tireta. I continua, eh?
2: Però fantàstic, sí.
1: Aquest és fantàstic, eh, Raquel?
2: Sí, molt. Aquest... Però fixa't, el que has dit, no és anònim, perquè la dona que el va escriure doncs no es va atrevir a signar-lo.
1: I, bueno, sí, clar, vull dir, en aquestes...
0: Clar, el fet d'aquesta qüestió, no?, del que suposo, un Raquel, relacionat amb el que parlàvem abans, amb aquesta por, aquest... imagina, no?, en aquest cas, si no és, pel que ens apunta l'Esteve, crec que estem parlant del segle XVII, és a dir,
2: sí,
0: que si ara ens pot fer una certa recança a escriure, o hi ha gent que pot tenir una certa por a escriure sobre sexe, al segle XVII, i és un poema d'una...
2: Teníem por d'acabar a la foguera. Ara potser tens por que et posin una etiqueta de literatura de segona, poca qualitat... O què diu aquesta, no? És una miqueta fresca,
0: exacte.
2: Però en altres èpoques els perills eren reals. Ara, avui dia, perills no, senzillament una etiqueta.
1: A veure, aquest poema anònim, podria cantar-lo avui en dia Rosalía perfectament.
0: Tranquil·lament.
1: Vull dir, les seves lletres van per aquí algunes vegades, no? O,
0: sí.
1: O coses de la música aquesta urbana, no? Que, de fet, estem reivindicant això.
0: Sí,
1: Raquel,
0: sí.
1: Jo per si vols, per anar acabant la conversa, dius també, dieu, el pròleg, i aquí vull reivindicar també el fet, allò que deies ara fa un moment, el fet revolucionari, que el discurs, que escriure el desig femení avui en dia continua sent un acte de llibertat i de responsabilitat literària. I m'agradaria molt destacar i subratllar això de la responsabilitat literària.
2: Gràcies. És que ho és. Sempre que escrivim, més que quan escrius, tens més llibertat, però potser quan publiques, hem de ser responsables amb el que fem, i té molt a veure el cos, el desig, però també la llengua.
0: I
2: escriure en llengua catalana.
1: Exacte.
2: Follar en llengua catalana.
0: És a dir,
2: en català.
0: Aquesta llibertat amb tots els àmbits.

0: I per acabar, Esteve, també doncs, tenim doncs, més qüestions.
1: Sí, no, ara, de fet, volia recomanar moltíssim i m'agradaria que tingués una llarga vida o un gran èxit comercial aquest llibre.
0: Exacte.
1: I de fet, perquè veieu ara que ja hem acomiadat a la Raquel, però hem llegit un fragment d'un poema del segle XVII, però perquè veieu, i que era un poema una mica lúdic, desvergonyit,
0: sí,
1: clar, diguéssim, diàfan, però hi ha moltes maneres d'abordar aquest aspecte. I m'agradaria llegir-vos dos fragments molt breus de dues poetes del segle XX que ho aborden des de diferents sensibilitats. La primera és Montserrat Abelló, que en aquesta antologia té un poema que es diu M'assec a contemplar el temps. I diu així, diu: M'assec a contemplar el temps a l'espera que alguna espurna encara viva s'adolli aquesta set de tu. I escric a Murg per servar gelosa el plaer de sentir-te dins meu en cada mot que escric. I aquí hi ha aquesta cosa més, no sé, més de pell, no? De com entren les coses, allò que diu, no? Que el plaer de sentir-te dins meu.
0: El plaer, Esteve, i també és molt obvi, però és la bellesa de les paraules emprades.
1: Ah, exactament.
0: Que moltes vegades és així, però amb aquest tipus de poesia eròtica, és que insisteixo molt, perdona, amb aquest tema que comentàvem amb la Raquel, el tema del tabú, d'un tipus de literatura molt condicionada, a vegades per l'entorn social o l'entorn familiar, i és una literatura d'unes paraules que trobo exquisites, triades amb una atenció, són curoses i que són molt elegants.
1: Exacte, no? Hi ha moltes maneres, i aquesta antologia n'és un gran exemple, moltes maneres d'aproximar-se a això de la poesia eròtica, que a vegades no tenim el cliché una mica absurd i tronat de que la poesia eròtica o la literatura eròtica és això, no? És explícita, barruera, de segona, com deia la Raquel. I no, hi ha grans poetes que amb grans paraules fins i tot poden ser subtils, insinuadores, poden ser juganeres, no? I poden ser més explícites, com el primer poema que hem llegit, o també poden abordar temes que fins fa no gaire no s'han tocat a la literatura catalana i a la poesia, i Maria Mercè Marçal en aquest sentit va ser una pionera, no? D'escriure l'amor entre dues dones. I aquí hi ha us llegiré un fragment molt breu d'aquest poema que es diu Solstici, que comença dient: el teu sexe i el meu són dues boques, no sents quin bes de rou sobre la molsa, quin mossec amb lluors d'ametlla viva, quina parla amb rellent de gorga oberta, quin ball, petites llengües sense brida, quin secret de congost. Els nostres sexes, amor, són dues boques. I és una manera, bueno, de parlar de l'amor que no s'havia parlat abans.
0: Que fins ara, que és innovadora i trencadora.
1: Sí.
0: Ens queden un parell de 3 minuts, més o menys, mal comptats.
1: Doncs, si em permets, sí, acabarem, perquè crec que té molt a veure justament amb aquest poema i amb aquest llibre, perquè m'agradaria també parlar d'un altre llibre publicat a Proa, a la mateixa col·lecció, que es diu I desitjo i cremo, que són les poesies, es va dir, incompletes de Safo de Lesbos, que van ser fetes a cura d'Eloi Creus. Aquí, en el llibre aquest d'I desitjo i cremo, hi ha totes les poesies conservades de la poeta llegendària Safo, que es van traduir totes per primer cop en català. I ho referencio perquè Safo de Lesbos va viure, com sabeu, entre els segles 7 i 6 abans de Crist, estem parlant de fa molt de temps, i és la poeta per antonomàsia, no?, de la Grècia antiga, i per tant la primera poeta occidental de qui tenim notícia, sigui home o dona, que això és molt fort.
0: Això és important.
1: Sí.
0: Clar, això és molt important, el que acabes de dir.
1: Sí,
0: sí.
1: Home, dona. Les seves poesies van tenir un èxit enorme ja en el seu temps, va ser molt popular, van traspassar les fronteres justament de l'illa de Lesbos, on era originària, i d'aquí ve doncs a la paraula, el lesbianisme. Bé, de fet, en una societat tan misògina, tan masclista com la grega del moment, Safo va representar el model de la poesia amorosa i també aquest model primigeni de la poesia lèsbica, que, com hem dit, li deu el nom a ella, no? I doncs amb el temps, amb la censura de l'Església, va quedar una mica soterrada tota aquesta obra, va acabar difuminant-se una mica, va esdevenir un mite, Safo, i per alguns va ser una santa, per altres va ser una prostituta, una sacerdotessa, una persona d'aquestes pecadora que dèiem amb la Raquel.
0: La Raquel.
1: Però justament al llarg del segle XX i fins ara la seva figura es va anar

0: es va anar reivindicant amb la troballa de diversos papirs, amb diversos poemes més seus, que la van situar en els cims de la lírica i, de fet, té molt a veure amb la poesia que dèiem ara, amb aquesta antologia de Foc al Cos, perquè també hi ha aquests poemes que l'han fet famosa, no?, d'aquesta exaltació amorosa i d'una manera, doncs, pensa, no?, 2.000 anys, fa que van ser escrits i que alguns tenen vigència.
1: Molt, molt, molt i molt de temps i, malgrat tot, continuar amb una vigència que espanta en el sentit de que...
0: Per què? Perquè són bons.
1: Que podríem fer en el nostre dia a dia, precisament per això, Esteve, perquè com molt bé apuntes, són bons i la literatura, quan és bona, doncs és igual quan sigui, no?, quan sigui escrita, que realment traspassa fronteres, traspassa segles i traspassa mil·lennis i perdura fins als nostres dies. I molt, molt curiós, com passa en molts altres àmbits del món, com aquesta connexió entre el que ens apuntaves, un Foc al Cos, aquest recull, aquesta antologia de la que hem parlat amb la Raquel, podria estar relacionada, sí, d'alguna manera, amb aquesta literatura de Safo de Lesbos. Esteve Plantada, com sempre, un plaer. Moltes
0: igualment,
1: gràcies.
0: Ens veiem d'aquí 15 dies.
1: Exacte, ens retrobem amb més literatura d'aquí a 15 dies. Nosaltres acabem aquí el Són 4 dies d'aquest dissabte. Demà hi tornarem, quan passin 5 minuts de les 9 del matí, amb una nova edició del programa aquí a Ràdio 4, amb més continguts. I recordeu que podeu seguir tota l'actualitat del dia, els butlletins horaris de Ràdio 4, sobretot la qüestió relacionada avui del dia, de la visita de la benvinguda oficial del pontífex del Papa Lleó XIV a Espanya. Nosaltres hi tornarem demà, sigueu feliços o com a mínim intenteu-ho. Adeu.
2: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Molt bon dia. Un grup de nens, alguns d'ells amb discapacitat, han estat els primers ciutadans en rebre el Papa Lleó XIV a la seva arribada a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas per iniciar el primer viatge apostòlic del Sant Pare a Espanya. Aquest era l'ambient. La visita de 6 dies que el portarà a Madrid, Barcelona i les Canàries té com a lema el seu la mirada i es produeix 15 anys després de l'última visita d'un pontífex. Llavors va ser Benet XVI qui va venir amb motiu de les Jornades Mundials de la Joventut. Lleó XIV ha arribat ja al Palacio Real de Madrid, on estan també els reis, la princesa i la infanta, el president del govern i 13 ministres, entre d'altres autoritats. Durant aquest acte, Lleó XIV pronunciarà el primer discurs d'aquest viatge. A l'avió que l'ha portat a Madrid, el papa ha compartit una mitja hora amb els 88 periodistes que van amb ell i els ha manifestat l'alegria que li provoca aquest viatge.
4: Personalmente soy muy contento de realizar este viaje, que he venido muchas veces a España, pero la primera vez en esta misión, a cumplir una visita apostólica, a venir... encontrar a los fieles, a celebrar la fe, anunciar el mensaje de Jesucristo, pero al mismo tiempo saludar a todos, a toda la sociedad.
3: Lleó XIV ha destacat també el paper entusiasta de molts joves.
4: Que sea una oportunidad para descubrir mucho entusiasmo. Hay muchos católicos, sobre todo quiero subrayar la presencia de los jóvenes. Me parece que de lo que me han ya informado, habrá un buen número de jóvenes con su entusiasmo, y creo que en ese sentido, compartiendo todos la alegría de la fe, podemos dar un mensaje muy bueno.
3: Aquí a Catalunya, els actes principals seran la vigília de dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant unes 40.000 persones i la visita que el pontífex farà dimecres a la Sagrada Família, coincidint amb la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Allà aprofitarà per inaugurar la Torre de Jesucrist. I a aquesta hora els treballadors de Nissan es manifesten pels carrers de Barcelona contra l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la multinacional japonesa per acomiadar més de 200 treballadors. Seguint la protesta, hi ha el nostre company, Àlex Eloi, bon dia.
5: Bon dia. Armats amb creus, làpides i esqueles, entre d'altres, els treballadors de Nissan denuncien que l'automobilística pretén desmantellar de manera silenciosa el que queda del seu teixit industrial a Catalunya. Asseguren que l'expedient de regulació d'ocupació no respon a una crisi econòmica en els centres catalans, sinó a una deslocalització progressiva. Raül Adon, delegat de Comissions Obreres de Nissan.
6: Nosaltres tenim clar, des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys s'acabaran tancant, ho tenim claríssim.
5: Dimarts de la setmana que ve acaba el termini de negociacions de l'ERO i els treballadors no estan confiats de poder arribar a un acord. Demanen al govern que s'impliqui davant d'una situació laboral, diuen, insostenible per moltes famílies. Recorden que l'edat mitjana de la plantilla és de 50 anys.
3: Parlem ara d'educació. Els sindicats de docents, USTEC i CGT, es reuneixen avui per decidir futures actuacions a seguir a partir d'ara. De moment han convocat una nova jornada de vaga dimarts vinent, tot coincidint amb l'arribada precisament del Papa a Catalunya i l'inici de les proves d'accés a la universitat. Aquesta aturada de dimarts arribarà després de la d'ahir, del no aquesta setmana en la consulta sobre l'acord amb el Departament d'Educació. La comunitat educativa, recordem, reclamen millores que permetin revertir les mancances estructurals del sistema i critiquen que les propostes del govern no resolen aquestes necessitats. Precisament, el conflicte entre el govern i el sector educatiu ha sobrevolat el Consell Nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya, en què els republicans han donat el tret de sortida, Joaquín Calvente, cap a les municipals de l'any vinent. Bon dia.
7: Bon dia, sí. Els republicans demanen a l'executiu del socialista Salvador Illa que continuï a negociar amb els sindicats docents per trobar una solució a l'altura del país. Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra.
8: Que els mestres han de poder fer de mestres. I el govern de la Generalitat necessita una cura d'humilitat per afrontar el conflicte que avui hi ha amb els mestres i donar una resposta que estigui a l'altura del país.
7: Els republicans remarquen que han passat molts anys sense grans acords de país respecte d'una escola que ha canviat molt durant els últims anys. Asseguren que cal un model que doni resposta a la nova realitat, com ara el retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i també la diversitat.
3: Gràcies, Joaquín. Joaquín, és tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.
9: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, així que encetem la coartada perfecta. Som al Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
10: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
11: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
12: Què hi vols dir?
13: I no sé res de tu.
14: Ho descobriràs.
15: Els bons llibres us han d'incomodar.
16: A tu què et sembla, això?
17: No ho sé, no sé què pensar.
18: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
2: Sota sospit, amb Laura González.
9: Et saludem, com sempre, des de l'estudi 32 de l'edifici RTVE a Barcelona, com cada dissabte i cada diumenge. Som Esther Bages, al control tècnic, i Laura González, al micròfon, i anem a començar fent un tastet dels continguts d'avui al Sota Sospita. En el nostre pla d'entreteniment cultural i social per a menys inquietes, comptem en aquesta ocasió amb la nostra sumiller de capçalera, la Meritxell Falgueres. També tenim la sessió d'història i biografies del Jordi Coromines, i, com sempre, novetats musicals en català, consell lingüístic. En definitiva, cultura, humor, conversa, aprenentatge, i per començar una reflexió. És el moment en què ens posem filosòfiques. En lloc d'una frase et proposo dues, eh? Comencem per aquesta de Shakespeare: és millor ser un divertit no res que un quelcom trist. És veritat que hi ha una forma de supervivència que no apareix als manuals d'autoajuda ni a les grans teories filosòfiques, i és la capacitat de riure. Riure del món, dels altres, sobretot d'un mateix. Potser per això l'humor és tan poderós, no? Perquè no és només entreteniment, és una manera de suportar el pes de viure, de mirar. I la ironia, especialment, és una arma sofisticada. Té elegància, intel·ligència i distància, però també té una ferida al darrere. Poques vegades algú profundament satisfet amb la realitat necessita ironitzar-la. Això em porta a la segona frase que diu Charles Chaplin: riu i el món riurà amb tu, plora i el món, donant-te l'esquena, et deixarà plorar. Volem parlar d'això, de la ironia i de l'humor. La frase de Shakespeare sobre que és millor ser un divertit no res que un quelcom trist sembla lleugera, gairebé insolent, però amaga una idea molt profunda. De què serveix, no sé, el prestigi, la importància, el reconeixement, si van acompanyats d'una existència grisa? Shakespeare contraposa aquí dues maneres d'estar al món. D'una banda, ser algú, tenir pes, identitat, transcendència. De l'altra, posseir la capacitat de provocar un somriure i de gaudir, encara que sembli que no estiguis fent res o que et creguis ningú. És una defensa de la lleugeresa com a forma de saviesa, com si ens digués que hi ha persones aparentment insignificants que sostenen la vida dels altres, que són en realitat importants, encara que no surtin, no sé, a la Wikipedia, per precisament la seva capacitat de lleugerir la vida. Però aquesta lleugeresa no és banal. Sovint, els que fan riure coneixen molt bé la tristesa. L'humor, de fet, neix moltes vegades de la contradicció, de l'absurd, de mirar el dolor amb prou distància com per transformar-lo en alguna cosa compartible. Riure no elimina el sofriment, el tradueix. I en aquesta traducció hi ha una forma de resistència. Charles Chaplin ho va entendre millor que ningú. Riu i el món riurà amb tu, plora i el món donant-te l'esquena et deixarà plorar. És una frase amarga, perquè és certa. El món tolera millor l'alegria a la vulnerabilitat. La tristesa incomoda, exigeix temps, atenció i empatia. L'humor, en canvi, crea comunitat immediata. Qui fa riure és benvingut, qui plora sovint es queda sol. Chaplin, que va convertir la misèria i la injustícia en poesia còmica, sabia que darrere de cada rialla hi havia una desesperació domada. El pallasso, de fet, és una figura tràgica, perquè converteix les pròpies caigudes en espectacle perquè els altres suportin millor les seves. I aquí apareix la ironia. La ironia no és exactament humor, és una manera de mirar el món sense acabar de creure-se'l. És la defensa dels que han vist massa contradiccions, massa hipocresia, massa decepcions. Però això sovint és crítica. La ironia despulla el poder, ridiculitza les convencions, les institucions, posa un mirall davant del que és absurd, però també protegeix qui la fa servir. Permet dir veritats doloroses sense quedar exposat del tot. És una màscara elegant de la tristesa. Potser per això les persones més iròniques acostumen a ser també les més sensibles. La ironia és la manera oculta de no confessar que alguna cosa et fa mal. Convertir el desengany en enginy. És una broma abans que el silenci reveli la ferida. És evident, necessitem l'humor, perquè la vida sense ell seria massa literal, massa dura. Riure és una manera de desafiar la fatalitat, de reduir la por, de compartir fragilitats sense haver-les de confessar explícitament, o precisament posar-les sobre la taula per veure que res no és tan important i transcendent. L'humor és una eina social, política, emocional, uneix, desarma, denuncia, consola. Potser els grans humoristes són, en el fons, persones que no entens tan bé la tristesa que han decidit transformar-la en llum pels altres. Així que riu tot el que puguis, somriu i fes somriure als altres i intenta pensar de vegades que les penúries poden passar. I si no, embolcallades amb una mica d'humor i ironia, passen millor. Després d'aquest rotllo que t'he fotut, anem a les commemoracions del dia. Avui és 6 de juny, és el 157è dia de l'any, marca l'inici, jo crec que sí, des de ja fa setmanes, però per les temperatures, però vaja, que ja quan estem al juny ja estem a l'estiu, com aquell que diu. I sobretot l'inici de les fires locals en diferents parts del món. Algunes efemèrides i celebracions internacionals. Que sàpigues que és el Dia Mundial dels Pacients Transplantats, celebrat per conscienciar sobre la donació d'òrgans, que important. També que sàpigues que és el Dia de la Llengua Russa, promogut per la ONU. I atenció, perquè ara t'explicaré, més enllà que és el Dia Nacional de Suècia, també conegut com el Dia de la Bandera, que commemora la coronació del rei Gustav Vasa al 1523, que tal dia com avui, 6 de juny del 44, les forces aliades van iniciar la invasió d'Europa Occidental durant la Segona Guerra Mundial, és a dir, el desembarcament de Normandia, succeïa un 6 de juny. Hi ha dues dates que em semblen, si més no, curioses. Avui és el Dia Mundial del Yo-Yo, en homenatge al naixement de Donald F. Duncan, que va ser qui va popularitzar aquesta joguina. Llavors, és el dia del ioió precisament perquè és el dia del naixement d'aquesta persona. S'estima que l'origen de la paraula ioió, atenció, és filipí, que en tagalog significa bé, bé, o que, no, que bé, que bé. Degut a la manera com aquesta joguina, evidentment, es desplaça per la corda i s'acosta cap a la teva mà, no? El ioió està format per dos discos, que poden ser de fusta o d'altres materials, units en el centre, amb aquell cordill que s'enrotlla, s'enusa en el dit índex, en el cor, i el fa pujar i baixar. Que sàpigues que el ioió ajuda a tenir menys estrès, fomenta la concentració i la coordinació. A més, escolta'm, no li cal wifi, ni connexió elèctrica, el pots portar a la butxaca, pot ser un entreteniment quan vas amb els nens de vacances, ocupa poc espai, només has de tenir una mica d'habilitat o de pràctica, o si més no, mirar a assajar-ho. I avui, també, com cada primer dissabte de juny, i amb això acabem les commemoracions i les efemèrides, és el Dia Mundial del Parkour, que és aquesta disciplina, que sàpigues que és d'origen francès, consisteix a superar obstacles, a més, en un recorregut que va pels paisatges urbans, pels espais urbans. Vull dir, tanques, escales, murs... I compta només amb la habilitat del cos humà. S'ha de ser, no sé, com molt destre físicament, no? Has de tenir molt bona capacitat motriu. S'estima que el parkour es va originar degut a una disciplina desenvolupada per un tinent naval francès que es deia George Herbert al principis del segle XX... arran d'una experiència d'evacuació de moltíssimes persones davant la imminent erupció d'un volcà, estava a Martinica, doncs va desenvolupar aquesta tècnica física que es tractava de, doncs això, superar tots els obstacles possibles en carrera, córrer, escalar, nedar, obstacles diversos. Bé, com a dades curioses sobre el parkour, que sàpigues que quan s'abrevia, si has d'enviar un WhatsApp a algun aficionat, poses una P i una K, que tenen un lema, ser i durar. Vull dir, no caiguis per llocs, sobretot, que puguin ser especialment perillosos. Que als practicants se li diuen traceurs, si són homes, o traceuses, si és una dona, que prové, evidentment, del francès tracer, no? Qui fa una traça, qui fa un recorregut... I bé, ja està, que sí, que s'ha de tenir molt bona forma física, que no són aquests bojos que van, no sé, saltant per parets, sinó que són gairebé atletes. Vinga, va, fins aquí aquestes informacions al Sota Sospita. Anem a les novetats musicals.

un nou avançament del seu proper treball discogràfic, un single que ha publicat en català i també en castellà. Tema bilingüe que retrata aquell moment en el que decideix quedar-te, tot i que saps que allò no funcionarà pas. Un pop d'autor subtil amb el que la cantant abraça la nostàlgia, no? És molt sensible i converteix el desamor en una forma de lucidesa, podríem dir. Anem a escoltar a continuació un tastet de Des de lluny, cançó d'Ivan Herzog.

Continuem escoltant cançons d'amor perquè Ivan Herzog el que fa des de lluny és abordar la persistència emocional dels vincles més enllà del trencament, de la ruptura. Jo no crec que em deixi d'estimar-te, tot i que t'estimi. Aquest nou single en realitat funciona com una mena d'extensió conceptual, no?, temàtica, emocional, de la cançó que va publicar fa ja uns mesos, tot un himne de l'amor.

0: No ens faci cap
1: bé. Recorda, et prometo, eh? Et prometo... Va ser com, sí, això, una mena de cançó oficial de Sant Jordi, i aquesta és la continuïtat, diguéssim. I ens pregunta què passa amb totes aquelles promeses quan la relació arriba al seu final. Ai! Enllacem més música aquí al Sota Sospita. Anem amb el projecte musical Can d'Estisorà. Fusiona la tradició oral de la Marina Alta amb sons contemporanis i uneix a l'Abril i a la Joana d'Arc.

Estem a Terres Valencianes, en aquest projecte Can d'Estisorà, que està impulsat pel productor d'Alacant, Manu Torres. Reuneix en aquesta ocasió Abril i Joana d'Arc. És una proposta que recupera i reinterpreta el projecte les cançons tradicionals de les estisoradores de la Marina Alta des de nous llenguatges sonors. Una barca de novios per aquella que no en té. Chino, chino, guai, guai, guai, tarai, tarai. I la iniciativa és molt interessant, Incorpora més la participació de dones del municipi vinculades directament en aquesta tradició oral que han col·laborat en les gravacions vocals, també amb el videoclip, reforçant aquest caràcter comunitari i intergeneracional del projecte. I el rastreig musical de cançons en català el tanquem amb les banderes vermelles de Julen. Escoltem Red Flags. Tens tanta Red Flags.

0: Una setmana més comptem amb el Jordi Corominas per a la nostra classe habitual d'història i biografies. Què tal, com estàs?
1: Molt bé. Avui tanquem... Bé, no tanquem amb les biografies, però sí que hem acabat una curiosa sèrie d'aquestes darreres setmanes amb personatges anòmals. Però, clar, vam prometre, i de mica en mica s'omple la pica i s'apropa al final de la temporada, que mataríem a Franco.
0: Ah, això.
1: I aleshores
0: aviat ho farem.
1: Clar, hem de ressuscitar el fil històric.
0: Ens sentirem com Tarantino, no?, quan fa... Els bastardos i...
1: Sí, sí, és la idea.
0: I maten els nazis, no?
1: És un moment èpic de la història de la ràdio, ja ho sabem.
0: Escolta'm, la història s'explica com jo vull. No, aquí no. Expliquem la història tal qual va ser, no?, per emmirallar-nos i per entendre, per fer memòria, per reconèixer-nos, per expressar-nos a través del passat i per recuperar no només aquelles vides intenses que marquen o que defineixen la història del nostre país. Hem estat durant tota la temporada a la postguerra.
1: Sí.
0: Hem parlat d'arquitectura, hem parlat d'urbanisme, hem parlat de moviments socials, hem parlat de l'evolució de, no sé, del paper de l'església, de les fàbriques, de la immigració, de l'art, absolutament de tot. I avui anem amb una espècie de biografia col·lectiva, podríem dir.
1: És així.
0: Un concepte que no hem sentit mai i que
1: mai,
0: no se n'ha parlat mai,
1: Mai, no, un concepte, a veure, d'altra banda, de dir que fa unes setmanes un dels seus protagonistes, el Joan Manuel Serrat, va dir una frase que a mi em va deixar de pedra.
0: Quina va dir?
1: Que va dir, diu, clar, i a veure, tenia una part de raó, però no es pot aplicar a ell i tampoc a la gent de l'Agoix Divin. El que va dir és, clar, una vegada fas 80 anys, pateixes un greu procés d'invisibilització. I dius, home, Serrat...
0: Home, però si ets en Serrat, per favor, això que ho digui una persona qualsevol...
1: Però tu, Serrat, no.
0: Home.
1: Tu no. I a més, què passa amb l'Agoix Divin, per cert?
0: L'Agoix Divin.
1: No, però dic, tots més o menys sabeu què és...
0: Anem a parlar de l'Agoix Divin.
1: Però quin és el tema? Per què en parlem? A veure, en parlem, doncs, perquè sí que va ser un moviment cultural important, però s'ha de dir que, a diferència d'altres moviments del passat, molts dels seus protagonistes, amb 80, 90 o els anys que tinguin, encara continuen vius.
0: Sí, clar.
1: Què passa? Que d'aquesta manera legitimen el relat encara més. I el relat es fa més sòlid i aleshores doncs ells, al cap i a la fi, han sigut hegemònics a nivell cultural.
0: Bé. En tot cas, estem a finals de la dècada dels 60, no? Quan neix l'Agoix Divin. Això es tracta de, ja ho sabeu, moviment d'intel·lectuals, artistes d'esquerra i burgesos al mateix temps.
1: Ah, aquest és el tema.
0: Aquest és el tema de la dècada dels 60, començament dels 70, i d'un lloc emblemàtic, que és la discoteca Boccaccio.
1: La discoteca Boccaccio i una idea
0: vull
1: que...
0: Vull dir, perquè si en lloc de ser burgesos haguessin estat...
1: Si era tal Bar Manolo, vols dir?
0: Bueno, amb prou feines.
1: Sí.
0: O s'haguessin reunit a casa del veí del primer.
1: Bueno, que això,
0: m'entens o no?
1: Això després ho veurem amb les associacions de veïns.
0: Ara. Tu et recordes, Jordi, quan nosaltres ens dèiem amb un grup, que també anàvem també de guais, l'Agoix de l'Agoix?
1: Bueno, clar, per nosaltres... A veure, encara existeix el grup de WhatsApp, que
0: sí,
1: jo sàpiga.
0: Sí, l'Agoix de l'Agoix. Clar, perquè nosaltres som d'Extra Ràdio, som d'Extra Radi, venim d'un altre grup social, d'un altre grup social més humil, i llavors i estàvem a l'esquerra de l'esquerra.
1: A veure, és molt digne ser de l'esquerra de l'esquerra, no?
0: Home, i tant, per favor.
1: A l'Agoix Divin també li van arribar a dir l'Agoix Caviar, que encara es fa servir, clar, caviar, no? A veure, no m'havien... No va havia anar al tetrabric de Vivarato, per dir d'alguna manera. Anaven a...
0: No, clar.
1: Encara avui en dia, si aneu a determinats llocs que sobreviuen de l'Agoix Divin, que es troben al carrer Granada del Penedès, no passa res per dir els noms perquè tothom els coneix. És a dir, a veure, un flash-flash, no?, per exemple.
0: Exacte.
1: O un jardineto.
0: Això mateix.
1: Que és de l'any 73, la cervesa allà et clava amb 8 euros. Saps què et vull dir?
0: Sí, jo el jardineto, com només vaig el dia de...
1: Sí, jo cerco d'evitar-ho pel preu.
0: Jo vaig el dia 22 d'abril, sempre.
1: Jo cerco d'evitar-ho.
0: Que és després de la festa de l'Avantguarda, que sempre acabem al Jardineto.
1: Sí, em té molt teumatitzat.
0: I llavors arribes a casa i dius, què ha passat amb el meu nadero? Què m'ha passat amb la tercera? Què ha passat aquí?
1: Em té teumatitzadíssima la cervesa, que és com de tubo, però és de tubo prim, i que et claven... O sigui, soc de barri, perdoneu-me. No? és una cosa molt fotuda. Doncs bueno, l'Agoix Divin, què us he de dir? Doncs eren senyors i senyores que venien en general de bona família, i hi havia poques excepcions. O sigui, el...
0: Sí, res a dir, Vull dir
1: no,
0: que...
1: No, a veure, a més...
0: Tot bé,
1: Ho hem explicat alguna vegada que...
0: I per sort tenien aquesta també visibilitat, aquest tipus de professions, i es van poder...
1: Però que a veure, que després hi haurà els Ocañas, els Nazarios i tal, que són l'altra banda d'aquesta cultura,
0: correcte.
1: Clar, perquè aquí amb l'Agoix Divin és allò, podem fer name-dropping, que es diu ara, i ens trobaríem cineastes, arquitectes, cantants, literats...
0: Són com els dels Quatre Gats, però uns quants anys després.
1: I uns quants més.
0: I uns quants més,
1: I uns quants més, perquè
0: no eren Quatre Gats.
1: No eren pas Quatre Gats, i a més, tu que deies lo de Bocaccio, ara ja anirem, però Bocaccio més enllà de la discoteca. Això m'ho explicava fa un temps gent, entre cometes, perquè jo crec que no hi ha ningú normal, però gent normal, que em deien que, clar, a veure, el Bocaccio estava obert prou hores i hi havia sessió de tarda. I ells deien, nosaltres anàvem a la tarda, m'ho explicava gent que ara tindrà 70, 80 anys,
0: sí,
1: perquè el Bocaccio va romandre obert fins als anys 80. Uh-huh. I em deien, ei, jo anava a la tarda i mai veia cap d'aquestes persones, eh?
0: Ah,
1: clar, no les veia, diu, a saber si anaven allà a fer el paripé o com anava la cosa. El cert és que qui va, diguem, batejar tot aquest col·lectiu és el Joan de Sagarra.
0: Mm-hmm.
1: Joan de Sagarra, que va morir fa poquet, un dels cronistes de Barcelona. A veure, també, el seu origen és Meitin Goix Divin, perquè
0: sí,
1: era fill de Josep
0: correcte.
1: Maria de Sagarra. I ell escrivia, crec, les rumbes, estava al Teleexpress,
0: uh-huh.
1: El Teleexpress, que era un diari molt nou en
0: sí,
1: aquell moment.
0: Sí, tenia la seva columna ell allà, i va ser allà que els va batejar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, va veure...
0: Després d'una festa de Tusquets.
1: Exacte, que veia que tots eren fantàstics i meravellosos, guapos i guapes, gent entre 30 i 40 anys. Jo parlant amb algun supervivent de la Goix Divin, m'ho han arribat a dir, diu, nosaltres vam agafar, i atenció a la frase, vam agafar el poder molt joves. Vam agafar el poder.
0: D'acord. En tot cas, sí que és veritat que eren joves de la burgesia catalana, amb ideologia progressista i amb
1: sí.
0: aquest estil de vida sofisticat i, a més, amb aquesta estètica, no?, de mira que guapos que som.
1: Sí, sí, som
0: llavors,
1: la pena.
0: Aquesta gent van ser la Goix Divin.
1: Van ser la Goix Divin i, a veure, tenien una sèrie d'exemples.
0: I qui eren?
1: Uau, qui eren?
0: Escriptors i poetes.
1: Escriptors i poetes,
0: per
1: arquitectes,
0: exemple.
1: Cineastes.
0: Sí. A veure, Fènix de Azúa.
1: Sí.
0: Carandell. Els Moix, Jaime Gil de Viedma,
1: Carlos Barral,
0: Goiti Solo,
1: Castellet,
0: Rosa Regàs, ¿vale?
1: O sigui,
0: després,
1: Guillermina Mota,
0: arquitectes,
1: també.
0: Dissenyadors, Òscar Tusquets, Ricard Bofill, Oriol Boigues,
1: clar.
0: Elsa Peretti, cantants, Guillermina Mota i Serrat, fotògrafs, Colita, Oriol Maspons,
1: clar.
0: Xavier Miseracs, models, la Teresa Gimpera.
1: La Teresa Gimpera,
0: que
1: és la musa, exacte.
0: És la musa del grup.
1: I la Serena Bergano, que es va casar amb el Ricard Bofill.
0: Editors, l'Esther Tusquets, l'Herralde,
1: sí, sí.
0: Beatriz de Moura, gent del cinema, Gonzalo Herralde.
1: El Joaquim Jordà.
0: Gent de l'Escola de Barcelona, també, sí, exacte.
1: Joaquim Jordà, l'Esteve, no? Sí.
0: No sé, altres com Jaume Peric. Jaume Peric.
1: Sí, la Maruja Torres, també a la darrera etapa.
0: Sí.
1: És a dir, hi havia un fotimer de gent allà ficada. I el lloc era, i aquest és el punt, no? Ara us ho expliquem, la majoria ho sabeu, però què passa? Als anys 60 neix una... Que això és important, perquè després, a mi, a Madrid m'ho han dit moltes vegades, claro, és que nosotros, anem a precisar, tuvimos la movida, no? Tuvimos la movida, i la movida mola mucho i tal. Dic, ei, amigo, però és que en Barcelona, abans...
0: Sí.
1: La Goix Divin ve abans que la movida.
0: Exacte.
1: I el moviment tampoc és tan diferent. A veure, el que és diferent és que la Goix Divin passa en uns anys de dictadura i la movida, diguem, que és el
0: passa
1: boom...
0: amb l'obertura un cop
1: exacte,
0: s'acaba la dictadura.
1: El boom després de la mort de Franco. Però l'Alaska, que venia de família pobra, no... No,
0: no, clar.
1: No, ni molt menys. És a dir,
0: no, clar.
1: I la gent de Radio Futura i altres llocs, no? I el com es diu, el fill del Berlanga, és a dir, el Carlos Berlanga, hi havia una sèrie de gent allà que tenien diners, no? Amb la qual operació sí. semblant, però la vam tenir abans aquí i des d'una vessant potser, si voleu, més intel·lectualoide.
0: Clar, llavors, o sigui, ells no tenien vinculacions polítiques de militància activa.
1: PSUC.
0: Teníem algun,
1: sí,
0: algun, però no, la gran majoria simplement eren simpatitzant amb una ideologia determinada.
1: Sí.
0: I està, que els ajuntava més aquesta classe social, més aquest tipus de professions liberals intel·lectuals.
1: No, i anava a dir que hi ha un altre punt, que sí, a Londres, als anys 60, neix una cultura juvenil...
0: Sí, bohemis, Esther, ja ho has dit bé. Bueno,
1: sí, a veure, bohemi, ojo.
0: Pijos bohemis. Oh,
1: exacte, no, serien, avui dia serien hipijos. Una mica, no?
0: Hipijo.
1: No, a veure, és que el Santiago...
0: Moderns.
1: El Santiago Rusiñol deia una frase que, a més, el Rusiñol tenia pasta, no? Llavors,
0: sí.
1: estem parlant de principi de segle XX. El Rusiñol li deien, és que vostè, senyor, és un bohemi. I deia, no, perdona, el bohemi no té ni un duro.
0: Clar,
1: amb la qual
0: cosa no.
1: entraria més en el pijo.
0: Però, clar,
1: exacte.
0: No, però ells tenien aquesta condició que, en tant que de bona família, no? I en aquest context, podríem dir, de repressió social, de
1: sí.
0: repressió artística del franquisme, ells, que podien viatjar per Europa, que podien conèixer les avantguardes, que podien conèixer totes les tendències que venien del món occidental, doncs, d'alguna manera, no sé si ho portaven això cap a Barcelona o exemplificaven...
1: Això està molt ben vist. Sí, això està molt ben
0: no?
1: vist perquè...
0: Vull dir, eren aquella... Sí, aquella connexió
1: una com connexió a Europa.
0: Sí.
1: Sí, perquè aquí també s'ha de trencar el mite que...
0: Tot i que el seu activisme era ociós, era...
1: Sí, no, però a veure, aquí s'ha de trencar el mite que anar a Europa era anar només a Perpinyà a veure l'Último Tango a París, no? És a dir, sí. A més, a la dictadura, a partir de l'any 57, això ho hem explicat, hi ha una obertura econòmica que jo crec que se'ls gira en contra. Per què? Perquè ells pensen, ei, farem l'Espain is different, però què passa? Que de manera involuntària acaben creant classe mitja.
0: Escolta'm una cosa, però sí, però ells van a Perpinyà, com bé m'apunten per aquí, o sigui, no perquè agafin l'autobús 50 no. persones i facin allò una excursió, sinó perquè estaven a Cadaqués.
1: Sí, sí, correcte.
0: M'entens?
1: Sí, és una mica com anar al poble del costat.
0: Clar, no? Vull dir, no és el mateix, saps?
1: Sí, sí, no té...
0: No és aquesta cosa de, oh, sí, anem a veure l'Último Tango. Sí, sí, però que el context és diferent. Sí, sí, ben apuntat, Estel.
1: Molt, molt bé, i mentrestant, escolta, anem a escoltar The Groovy Nobody, perquè hem de continuar.
0: Molt a favor, de la Goig Divin, que no us sembla que ho estiguem, molt a favor,
1: No, però fem quelcom que és molt sa, que és ser crítics, mentre, com dèiem, The Groovy Nobody...
0: És enveja pura,
1: Sí, perquè ens agradaria haver-ho viscut.
0: I tant.
1: Clar.
0: I haver-hi format part, haver-hi format part.
1: Escolta, ara veuràs el títol i entendràs el motiu de l'enveja encara més, perquè és el títol de la cançó que escoltarem és Sansik.

0: A veure, avui estem parlant de la Goig Divin, aquest moviment d'intel·lectuals i artistes de l'esquerra, de l'esquerra em refereixo de l'esquerra ideològica,
1: sí.
0: De la dècada dels 60s i començaments dels 70s, en principi se'ls ubica a l'entorn de la discoteca Boccaccio i d'aquests altres llocs de la part alta de Barcelona, però el que els caracteritza, ja ho hem dit, és aquesta posició benestant, aquest contacte, diguéssim, no, amb la modernitat europea, també, per una qüestió econòmica, aquesta ideologia, clarament, sí, antifranquista, des del oci, vull dir, aquesta manera d'entendre la vida, de passar-s'ho bé, ja està, de cert hedonisme,
1: sí, okay.
0: I després, a nivell intel·lectual, doncs, hi hem dit novel·listes, filòsofs, poetes, fotògrafs, editors, gent del cinema, models, vincles, com hem dit amb la nova cançó, en tal que alguns integrants formen part de la Goig Divin, vincles amb l'Escola de Cinema de Barcelona, etcètera, etcètera. És veritat que l'evolució que tenen, després ja ho acabarem veient,
1: i tant,
0: dir, perquè les seves afiliacions polítiques arriben després quan es desintegra el grup.
1: Sí, però a veure, ells són d'esquerres i ells són antifranquistes.
0: La gran majoria, no tots. Alguns han acabat no sent d'esquerres.
1: Bueno, d'acord, però és
0: no
1: que la vida és molt llarga, no?
0: Anem a dir-ho, ja, sí, així. Clar, diguem-ho
1: així. La vida és superllarga. No, però anava a dir una qüestió que amb el que comentava l'Ester, jo que amb el Nazario, no?, que encara viu a la plaça Reial hi he parlat moltíssim, ell a mi m'explicava una anècdota que resulta molt definidora i definitiva, que és el fet de com... Jo li explicava, però tu, a veure, Nazario, amb els de la Goig Divin, què tal? No? I em deia jo, diu, con esos... Diu, jo me vi con Terenci i Gil de Vietma una vez. I dic, i diu, per què? Diu, no, perquè nosotros éramos los de Bajo Plaza Catalunya.
0: Clar, és que eren dues ubicacions diferents.
1: Clar, deia, i
0: dues Barcelones.
1: El Terenci, en aquest sentit, i a veure, és el que deies
0: tu. El Terenci
1: tu.
0: Era com l'infiltrat, no?
1: Sí, no, el Terenci, és que no és el que deia, sembla que estem aquí criticant-los a mort.
0: No, però, jo soc superfan de Terenci Moix,
1: eh? El Terenci va néixer Joaquim Costa, venia de família humil, i va pujar allà dalt, com el Mercè també pululava.
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí.
1: No hi ha cap mena de problema en dir-ho. Però el que ens comentava l'Ester fora de micro, de gent crem de la crem, doncs és cert. És a dir, hi havia una gent benestant que...
0: Hi havia un nivell aquí.
1: Sí, tenien uns codis, un llenguatge, i a més, és que ho hem dit mil vegades, però anem-ho a remarcar perquè les coses més òbvies són les que més s'han de dir. Upper Diagonal. Ara parlem de l'Upper Diagonal, no?, com zona de poder, i en aquells moments la Diagonal havia sigut l'avinguda dels guanyadors de la guerra, i de cop i volta, on és Boccaccio? És el carrer Muntaner,
0: sí, sí.
1: Però la resta de llocs d'influència ja generen a imitació del Carnaby Street de Londres, Tusset Street.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, es mouen a una part alta de la ciutat.
0: Correcte.
1: No van
0: no
1: a...
0: Tot bé, eh?
1: Sí, però vull dir que no van al Guinardó, no van a la Guinaueta, no van a la Bordeta.
0: No,
1: no, això per ells és molt lluny.
0: A veure, tècnicament...
1: Això és molt lluny per ells.
0: És upper. Vull dir, si tu poses la Diagonal...
1: És tot upper.
0: Nosaltres som upper, Jordi Corominas.
1: Som upper, sí, tens raó.
0: Vull dir, ara no barris és up.
1: Nosaltres que som upper Maragall.
0: Per tant, ara que dic up i down en contraposició, l'up and down és com la continuació del Boccaccio, no?, d'alguna manera, perquè crec que va ser al ras quan van vendre's el negoci del Boccaccio, després obririen l'up and down, si no tinc mal entès.
1: Sí, una sèrie de discoteques d'aquest tipus, sí,
0: no?
1: Total.
0: Jo havia anat a l'up and down.
1: El que passa que, a veure, amb el Boccaccio, atenció, ara parlarem també més d'aquestes persones, perquè és que tenen tanta trajectòria que és impossible copsar-los en un sol dia,
0: mm-hmm.
1: Però s'ha de dir que el senyor de Boccaccio, atenció, nom i cognom, Oriol Regàs.
0: Ara.
1: Que ens sonarà Oriol Regàs, no? Doncs Oriol Regàs organitza viatges Boccaccio, fa la revista Boccaccio.
0: Clar,
1: més...
0: clar, és que és l'imperi.
1: Anava
0: a dir l'imperi Boccaccio, no,
1: és
0: però és l'empresa,
1: sí.
0: Boccaccio, vull dir que és més enllà que un lloc.
1: Però sí que és un imperi, sí. A veure, sí. Són formes de ser d'esquerres, podríem dir-ho així, mig irònicament. No? Podríem dir-ho així, tal qual, perquè clar, a veure, revista Boccaccio era la primera on començaven a sortir noies lleugeres de roba, lo qual en aquells moments no era masclisme, sinó una forma
0: d'alliberació,
1: de
0: sí, perquè exacte. Ells defensaven també la llibertat sexual, i és que al cap i a la fi, vull dir, tota la funció que van fer la Goig Divin, més enllà de passar-s'ho bé i més enllà de ser no? bones professions i tal qual,
1: sí.
0: I doncs d'alguna manera van contribuir a erosionar, a desgastar la moral franquista, no? La moral social d'aquesta... sí, d'aquest tancament entre ètic i polític, perquè ells representaven aquest aire fresc, aquesta obertura que venia de fora. Vull dir que van fer una funció social
1: molt
0: interessant.
1: Molt important, a veure, que no s'ha de negar...
0: Importaven
1: que...
0: llibres prohibits, no?
1: No, i a veure, ho hem explicat aquí, el Carlos Barral com a editor, ara mateix encara hi ha moltíssimes editorials que el que fan és mirar la contracoberta dels llibres dels diversos segells segells que va dirigir per veure les darreres publicacions i les reediten. No, no, no perquè tinguin qualitat, sinó perquè hi va deixar un llegat molt important, no? A veure, tu parlaves del Terenci, el Vázquez Montalbán ja anava i no hi anava, perquè també va escriure, i jo me'n recordo d'una columna del Manolo, que el que explicava és, diu, bueno, diu, fui un dia a Bocaccio a ver qual era l'ambiente i les pregunté sobre l'agost divin, no? Llavors la resposta que es va trobar és que, com és comprensible, cap d'ells declarava ser de l'agost divin. És a dir, al final el terme també era una espècie de bumerang.
0: Bé, però també t'havies de protegir, no? Perquè, vull dir, no deixàvem d'estar encara en una època de repressió i llavors identificar-te tu directament amb alguna cosa, doncs podia tenir certs riscos.
1: I era gent que venia de jesuïtes i salesians, també això s'ha de mencionar.
0: Però vaja, que en realitat, que dèiem abans, l'agost divin es va parir a la Costa Brava.
1: Sí, podem dir.
0: L'epicentre es va parir allà perquè és on estiuejava la burgesia de Barcelona. Llavors es va concentrar, diguéssim, o com a epicentre neuràlgic geogràfic, va ser el Bocaccio, amb l'Oriol Regàs al capdavant, i a partir d'aquí... Per cert, ara estic veient, el Dalí va assistir, perquè la inauguració de la discoteca en el 67 m'hagués agradat anar-hi.
1: Home, hauria sigut xulo, sí.
0: Home, m'hagués agradat anar-hi. Vull dir, tu imagina't aquells anys, no? De no sé...
1: De neurastènia i frenesí.
0: Clar.
1: Sí, tal qual.
0: Sí, era el nostre Estudio 54.
1: Podem dir-ho així, sí. Estudio 54 abans d'Estudio 54.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Els precursors de l'Estudio 54.
1: I, de fet, el van exportar a Madrid.
0: Bueno, i era un lloc en el que es va començar a punxar, doncs, Bowie, Lou Reed, saps? Pink Floyd... I, clar, música que era completament nova.
1: El que passa que es veu...
0: I que era completament trencadora amb el Duodinámico.
1: Sí,
0: vull entendre-me, vull dir, som dos mons.
1: Ballaven com ho estava fent la Laura ara a l'estudi, movien...
0: El rotllo Yeye aquest.
1: D'esquerra a dreta, així,
0: ja, però llavors, o sigui, com, no, és com la manera d'introduir la psicodèlia amb tot el que comporta.
1: No, i a més volien anar vestits a la última. A veure, també els... Jo he llegit textos de fora que, clar, diuen, a veure, per Barcelona podia ser molt important, però per un senyor de Londres deia, mira, aquests provincians fent de londinencs, no?
0: Ja, però és que si no hagués estat per ells, que ells sí que anaven a Londres i s'emportaven el que trobaven d'allà, o als Estats Units fins i tot alguns, etc, doncs aquí encara estàvem a la foscor.
1: No, que era una cosa totalment de... A veure, no anem a dir que l'agost divin era de poble, però diguem que era una evolució per trencar justament amb aquesta
0: idea. Eren els més moderns d'aquí, els més moderns, absolutament.
1: Eren els més moderns, i a veure, i sobretot en literatura hi ha obra vàlida, s'ha de dir.
0: Home, per favor,
1: estaven els
0: Goiti
1: Solos, el que deies tu, l'Herralde, que durant aquells anys funda Anagrama, la Beatriz de Moura, que en Pau descansi perquè va morir fa poc, i per cert, em van dir, cosa curiosa, que el seu enterrament, i aquí sí que llenço una fletxa, ella va morir, ella va ser la fundadora de Tusquets, ella va ser una persona que creia que els autors havien de publicar 10 llibres abans de triomfar, i el seu funeral, com que ja s'havia retirat feia temps, es veu que no va anar gairebé ningú del sector literari.
0: Què dius?
1: Gairebé ningú.
0: Quin xisme més lleig.
1: I a nivell de representació institucional, poqueta gent, també.
0: Uh-huh.
1: I és una persona fonamental, no? I que, a més, mostra una forma de fer les coses que s'ha perdut. Perquè ara s'acerca el producte, i a veure, l'agost divin, dins de les seves dèries i dels seus diners, encara creien en una possibilitat artística, anem a dir-ho així, no? Però ho explicàvem abans. Hi havia tanta varietat que fa molt complicat poder resumir-los de manera unitària. Jo crec que va ser un moment generacional i una coalició d'interessos molt forta, no? Al cap i a la fi, perquè...
0: Sí,
1: a veure, també qui anava per allà, que és un personatge molt, molt fort, és el Pere Portabella.
0: Clar, és que tu ho has dit bé, o sigui, al cap i a la fi es tracta d'un grup heterogeni,
1: molt.
0: Perquè no hi ha una militància activa concreta, sí que hi ha una unió per l'antifranquisme, per la modernitat, per classe social i per tipus de professió, no? Liberal, intel·lectual, etc. Però, i de fet, despectivament, des de fora se'ls deia el Partit Comunista de Cadaqués, també. Que clar, això
1: és meravellós.
0: Sí, però clar, això és una cosa així com despectiva. Però clar, no els unia tant una única ideologia, sinó com un front comú en contra del tancament, la repressió, el franquisme, etcètera.
1: A mi hi ha un...
0: Anem a posar més música
1: abans
0: de la part final.
1: Sí, anem a posar música i aniré una... No tindré una pregunta, sinó una reflexió, però mentrestant, The Dead Beds, She Don't Love Me, per ambientar-nos als 60s.

0: de Deadbeds, escolta, m'estava pensant, no? Com, o sigui, l'univers Boccaccio, l'univers Oriol Regàs, tota l'empremta que deixa, més enllà de ser l'epicentre de la Coix Divin, però és veritat que a poc aquest model de moviment intel·lectual s'extén, es converteix en una altra cosa, perquè abans quan dèiem, no? quan es ven el Boccaccio, que d'alguna manera s'ha expandit també, perquè
1: va a
0: Madrid, després hi ha d'altres tipus d'espais que d'alguna manera intenten també aglutinar aquest model, no? El Revolution a Lloret de Mar, el Palladium, vull dir que hi ha altres llocs arreu de Catalunya que també intenten, doncs, tenir aquesta atmosfera, etc, etc, i com dèiem, que ells intel·lectualment estan lligats, no sé, a l'Escola de Barcelona, que al mateix temps segueixen l'estela de la Nouvelle Vague, als viatges a Londres, vull dir, tot ja ho hem entès, no? Que com a moviment cultural, social, etc, etc. Però ell, quan funda la Pandown, és que tinc aquí unes declaracions de Oriol Regàs, que diu, perquè ell, amb el que va aconseguir de la venda del Boccaccio, va acabar creant la Pandown, i diu, una discoteca de dretes on es parlava de diners i de iots.
1: A mira.
0: Això ho deia el mateix Oriol Regàs. Vull dir, com evoluciona
1: el canvi, però perquè
0: no?
1: tenen poder al final d'una manera molt clara. Hi ha una novel·la, que és allò que deia de la pregunta, no una pregunta, sinó una reflexió, una novel·la d'un infiltrat també a la Goix Divin,
0: sí,
1: que era el Juan Mercè.
0: Juan Mercè,
1: que és
0: correcte.
1: L'oscura història de la prima Montse és la continuació d'Últimes tardes con Teresa. Però ell fa un retrat que és brutal, perquè parla de la travessera de dalt de Barcelona, que ara és una espècie d'autopista urbana, perquè van fer les rondes, no?
0: Sí.
1: Etcètera, etcètera. Però a finals dels anys 60 hi havia Vilet, i en aquestes viletes, ell més o menys el que diu, i ho diu l'any 1970, no? Diu, aquesta gent que van recolzar la dictadura, i ara que queda poc perquè aquesta s'acabi, s'estan preparant per donar suport al nacionalisme català que vindrà.
0: Mm-hmm.
1: Atenció, a veure, a Boccaccio hi havia gent que després va ser de les esquerres, diguem, esquerres
0: més
1: socialistes,
0: actives, sí.
1: I hi ha gent que va ser del sector dreta conservadora catalana.
0: Mm-hmm.
1: Però tots ells van acabar tocant poder, i tots ells van rebre càrrecs, i tots ells han format part d'un conglomerat molt fort, que és el que ha manegat la cultura a Catalunya.
0: Sí.
1: I més enllà d'això, és a dir, si parlem dels arquitectes, amb el tema de la Barcelona postfranquista, que acaba sent la Barcelona preolímpica, mare de Déu, acaben refundant una ciutat, no? I alguns d'ells, doncs, com exacte, Tusquets, Buigas mateix, que són pares fundadors, per
0: absolutament,
1: dir-ho d'alguna manera.
0: Absolutament, vull dir, sí, són dels noms més importants.
1: Sí, són uns imprescindibles, per dir-ho com un famós programa d'aquesta casa, no? Però són imprescindibles en el sentit de que ells ja van gestant la seva carrera durant aquells anys de Boccaccio, i al final tots aquests noms, com deia la persona que no diré el nom, que mencionava al principi, de molt joves i en aquell moment de Boccaccio, ja comencen, si no a tocar poder, a saber que el tindran aviat.
0: Mm-hmm.
1: Perquè mor Franco i, clar, no podien ser els grans els que es quedessin amb
0: el... No, clar, hi havia una generació que s'havia anat gestant, no? I que havia d'arribar al seu moment.
1: I de fet hi ha una crítica que ells han tingut el poder tant de temps que han generat un tap. Això és veritat. Hi ha hagut un tap de generacional fortíssim a Catalunya, diria jo, no? A partir també de la Goix Divin i no només. És a dir, tota aquella generació...
0: És veritat que ha estat una generació que ha estat durant molts anys a la primera fila, no?
1: Han estat
0: com
1: 40 i 50 anys a primera fila.
0: Sí, sí. Escolta'm, l'Enrique Vilamates també d'allò?
1: Era outsider.
0: Era outsider.
1: Aspirava a entrar-hi, era molt jovenet.
0: D'acord.
1: Perquè, a veure, aquí a l'altre punt, clar, són gent nascuda als anys 20-30 del segle passat.
0: Mm-hmm.
1: El Vilamates és de l'any 48.
0: D'acord.
1: Però es veu que anava a Boccaccio i...
0: Era molt jovenet, però també hi devia anar de tant en tant.
1: No, i va molt bé per acabar això, perquè el que feia ell és que es posava la barra i es veu que era el que prenia notes per fotogrames.
0: Uh-huh.
1: I res, llavors tenia una secció que es deia Oído en Boccaccio. Però pel que sabem també, i ell alguna vegada ho ha dit, perquè és molt, en aquest sentit és molt juganer, es veu que s'inventava la meitat.
0: Ah!
1: S'inventava la meitat, però bé, ell anava a Boccaccio i era la forma també de conèixer persones, efectivament.
0: Clar,
1: era el que
0: tu
1: volia.
0: Saps que els que t'interessen, no? I amb els que,
1: que
0: et vols
1: que
0: relacionar estan allà i vas.
1: Tal qual.
0: És així.
1: I al final ho va aconseguir, perquè va publicar Anagrama, que era de l'Herralde, que en aquells moments pujava, però és que em sembla, l'Herralde dels Goytisolo i una barbaritat de persones que anaven a Boccaccio havien estudiat, no sé si els jesuïtes de Sarrià o un lloc d'aquests. Mm-hmm. És a dir, tots es coneixien ja de l'escola. Al cap i a la fi era una espècie d'endogàmia molt forta, però que de ser fills de guanyadors de la guerra i tenir una educació absolutament entre cometes repressiva i reprimida a casa seva, doncs van sortir de l'armari i es van tornar als pijos més festius i culturetes de la ciutat mm-hmm. i de Catalunya. Bé, és un resum una mica radical aquest, però si et
0: ja,
1: sembla...
0: Bueno.
1: Si et sembla, anem tancant. I per cert, la propera setmana...
0: Home, una bona lectura, El discreto encanto de la subversión.
1: Sí. Sí, perquè després hi ha llibres homenatge, també, eh?
0: Clar.
1: Clar, hi ha llibres...
0: Evidentment, però aquest, que és d'Alberto Villamandos, que és una crítica cultural de la Gauche Divine, i és una manera d'entendre no només què significa el moviment, i, sinó com evoluciona i el perquè de tot plegat, com aquell qui diu.
1: Perquè
0: no?
1: Després això, hi ha homenatges com un que va fer el Tony Bay, que era més entrevistes així una mica...
0: Però vaja, que és l'únic massatge. Moviment intel·lectual d'aquella època, intel·lectual, cultural, ociós, no? que d'alguna manera agafa entitat.
1: Sí, a veure, és legitimat perquè també controla mitjans, etc etc. De fet, la setmana vinent, si et sembla, per fer un contrapunt, encara no anirem a Ocañas i Nazarios, que ens toca més a la mort de Franco, però el que sí que veurem, i ho veurem a tota Catalunya, encara que l'epicentre serà la capital, parlarem del moviment, que a mi em sembla brutal, de les associacions de veïns.
0: No.
1: Que és màgia tan pura i dura, i són els que van començar a construir democràcia de debò en aquest país. Ens n'anem amb un tema que també defineix, en certa manera, la Gauche Divine, sempre amb molta ironia, Mishima...
0: Els vells hippies.
1: Els vells hippies que ens diuen que van molt calents.
0: Jo em quedo, per cert.
1: Tu et Jordi, quedes?
0: Que diu, sí, sempre diu, ens n'anem, i jo penso, jo em quedo una estona més.
1: Jo és que parlo en plural majestàtic.
0: Apa, fins la setmana que ve.
1: Ciao.
0: Adéu.
2: Els vells hippies van molt calents, semblen més purs, més nets de ment, però els vells hippies van molt calents. Rere ulleres rodones et repassen la dona amb un somriure innocent, però amb els ulls encesos en sang i les canes al vent. Els vells hippies obeeixen gurus i xamans, i diu que viuen en espai zen, però Déu-n'hi-do i tapa't nena, perquè ara diu que van més calents. Els vells hippies si fan cara de seta i no tenen mòbil ni adreça ni compte corrent, segur que no porten calçotets.

que fuma Maria. És per despertar el subconscient. Prefereixen banyar-se en estanys plens de merda abans que gastar una sola gota d'aigua corrent. Va, ja sé que tu no creus en l'amor lliure. Sempre has sigut un burgès indecent. L'amor és una mercaderia més aquí a l'Occident. Corromputs pels calés, sembla que visquem tots dins un convent. Però què hi ha de lliure en l'amor, penses tu? I de tan corrupte en el món, quan l'únic que passa

I mira, fa uns dies es va presentar el cartell de la 22a edició del Festival de la Veu de Banyoles, la Fònica, que té lloc del 25 al 28 de juny a la capital del Pla de l'Estany. I participen, la veritat que hi ha artistes de molta qualitat. Tens tota la informació, les entrades, etc. a www.afonica.banyoles.cat, afonica escrit en PH. I, per exemple, a l'Osa tindràs també el Petit de Caleril, tindràs també Caamaño i Ameixeiras, tindràs també Filles de Cassandra, per exemple, Minibús Intergalàctic, per exemple, Kiko Veneno, per exemple, Magalí Sare, Quim Carandell i Raquel Lua. Vull dir, el programa, el cartell, és espectacular, de diferents estils i ritmes i, sobretot, de noms que formen ja no només el panorama actual en català, sinó també en altres llengües de l'Estat, no? Vull dir que Maño Meixeras i Filles de Cassandra, que venen de Galícia, són els noms més potents de l'escena galega actual. Com et deia, www.afonica.banyoles.cat per tota la informació d'aquest Festival de la Veu de la Banyoles, la Fònica.

0: escoltant Minibus Intergalàctica participant al Festival de Banyoles. I atenció, que hi ha un nou cicle de concerts que ha de reunir 45 artistes en 45 concerts. Aquest serà pel setembre i l'octubre, a diferents sales, tant de Catalunya com de les Illes Balears, com de Castelló i d'Andorra. Però és una iniciativa impulsada per Estrella Damià Sac i, clar, cicle de concerts que té lloc a diferents ciutats i, sobretot, que posa en valor, que reivindica les sales com a equipaments culturals essencials per al creixement dels artistes i de la vitalitat de l'escena musical, doncs és una molt bona notícia. Per exemple, Fades, per exemple, Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Maruja Limón, Quimi Portet, Sugú, El Poni Pisador, Al·lèrgiques al Polen, Carlota Flaner, Murn, Svetlana, El Petit de Caleril, de nou, són alguns dels noms que formen part de la programació. Així que ja ho saps, hem d'estar atents per conèixer les dates arran de la presentació d'aquest nou cicle de concerts, 45 artistes, 45 sales, Catalunya, Illes Balears, Castelló i Andorra.
1: Nata, un tutti, un frutti, batuta tutti frutti, propina pel meu buri, psicòleg.
0: També s'han presentat les pel·lícules de competició del Rain Film Festival, que jo crec que a partir de dimarts 16 de juny pots anar a veure. S'ha de reservar plaça, però vaja, del 14 al 17 de juny aquest festival de cinema també és una de les fites, de les dates imprescindibles a tenir en compte en aquestes setmanes, amb una competició i una qualitat, no? Tenint en compte, a més, que empren la IA, però no només com a forma estètica, la IA generativa també com a mecanisme per recuperar la memòria col·lectiva, il·luminar els punts foscos de la història i els oblits que el cinema convencional sovint ignora. Doncs tens tota la informació del Rain Film Festival que tindrà lloc al Teatre del CCCB i, mira, marxarem avui amb Michael Jackson perquè torna al Teatre Poliorama de Barcelona durant dues úniques setmanes, des del proper 10 de juny fins al dia 21, el show de Michael's Legacy, l'homenatge a Michael Jackson, del que diuen que és el millor imitador del rei del pop, amb la companyia més avalada, amb músics en directe, amb ballarins. En definitiva, jo el vaig anar a veure, un espectacle molt recomanable. Fins aquí el Sota Sospita. Aquesta hora arribem a la una. Ara tornem.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. El papa Lleó XIV ja és al Palacio Real de Madrid. Allà ha estat rebut amb honors d'estat i allà està pronunciant ara mateix davant un acte institucional amb 250 convidats el que és el seu primer discurs durant aquest viatge oficial. Qui acaba de parlar fa uns moments és el rei Felip, que ha recordat els orígens espanyols de part de les arrels del pontífex.
2: Llegáis a un país donde está una parte de vuestras raíces. Os recibe un pueblo al que conocéis bien. Vital y con carácter, solidario y tolerante, también creativo y cosmopolita.
0: I qui està parlant ara mateix, com dèiem, és el papa Lleó XIV, l'escoltem.
3: Es cristiana y esta tierra, si bien por un lado no agota la multiforme identidad de vuestro pueblo, por otro ha moldeado profundamente su cultura y representa una fuente de esperanza y de orientación entre los desafíos que hoy
0: recordem que el Sant Pare arribarà a Barcelona el dimarts. A l'avió que l'ha portat des d'Itàlia i on ha pogut parlar amb els més de 80 periodistes que l'acompanyen, ha volgut destacar la importància de tots els destins que visitarà.
4: Cada puerto, digamos, donde vamos a llegar, tiene un sentido particular, sea Madrid, Barcelona, las Canarias, pero todo para vivir la fe y para anunciar este mensaje del amor de Dios, de la caridad, del respeto per cada ser humano.
0: I després de la polèmica d'aquests dies sobre si el papa parlaria o no en català, Lleó XIV ha pronunciat a l'avió les primeres paraules públiques en català a petició d'una periodista.
5: Us espero, tinc ganes de veure-us.
6: Espero, tinc ganes.
5: De veure-us.
6: De
5: veure-us.
6: De veros.
5: Sí, que quiere decir, os espero, tengo ganas de veros.
0: El papa arribarà dimarts a Barcelona i amb motiu d'aquesta visita que farà dimarts i dimecres, Protecció Civil recomana fer teletreball a les persones que visquin o treballin a la demarcació de Barcelona. Ho ha dit la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler.
7: Què busquem? Busquem aquelles coses, aquelles aspectes que veiem que poden ajudar. I una de les coses que veiem que pot ajudar és aquesta recomanació de teletreball. Si la gent aquell dia, perquè la feina li permet, pot fer aquesta tasca sense desplaçar-se, bueno, doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: Avui les biblioteques públiques de Catalunya tanquen portes. A pocs dies de les proves d'accés a la universitat, els treballadors denuncien precarietat i també, Joaquín Calvente, bon dia, manca de recursos.
8: Bon dia. Els sindicats convocants, la CGT i la Intersindical, plantegen una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que es resolgui el conflicte laboral. Reclamen més recursos d'inversió i personal per continuar oferint un servei de qualitat. Laura Solà és directora de la Biblioteca Volpelleres de Sant Cugat i delegada de la CGT.
9: El que no pot ser és que continuïn tirant del personal per obrir uns serveis cada cop més tensionats. S'ha d'invertir més tant en personal com dotar més de recursos al servei de lectura pública i invertir més en els equipaments existents.
8: El col·lectiu, que depèn de diferents administracions i està molt feminitzat, reclama un conveni comú que unifiqui les condicions laborals i garanteixi la conciliació familiar.
0: I a plaça Sant Jaume ha acabat fa uns minuts la manifestació dels treballadors de Nissan, que ha recorregut els carrers de Barcelona contra l'expedient de regulació d'ocupació que pretén acomiadar 211 treballadors. Allà continua el nostre company Àlex Eloi. Bon dia.
10: Bon dia. Ha conclòs ja aquesta manifestació dels treballadors de Nissan aquí a la plaça Sant Jaume, amb lemes com aquí no s'obre ningú, cap passa enrere o Nissan ens enganya. Els treballadors de l'automobilística rebutgen l'ERO amb el que l'empresa pretén, diuen, deslocalitzar la producció. Dimarts de la setmana que ve acaba el termini de negociacions i els treballadors no estan confiats de poder arribar a un acord. Per aquest motiu demanen al govern de Salvador Illa que s'impliqui. Juan Carlos Yepes, d'UGT.
11: Hi ha molta gent que el que necessita és un lloc de treball. No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social amb els seus treballadors durant tots aquests anys.
10: En aquesta protesta també hi han participat altres empreses que tenen acomiadaments en marxa. Es tracta de Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego Appliance Control.
12: Sure.
0: I aquest ha estat el moment, com sentien, en què el català Marcel Granollers i la seva parella tenística, l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat guanyadors del Roland Garros en dobles. Avui a la Philippe Chatrier han superat la parella Harry Eloviara i Henry Patten 6-4-6-2 en 1 hora i 16 minuts. S'han convertit en la cinquena parella que guanya dos trofeus consecutius d'aquest gran slam sobre terra batuda. Nosaltres ho deixem aquí. La informació torna a 4:45 a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: Tinc un coeficient intel·lectual de 150-160.
12: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
13: Sóc aquí per complir els teus somnis.
1: Sota sospita.
14: Això és surrealista.
1: Amb Laura González.

Continuem al Sota Sospita des d'ara i fins a 2:15. Ja sabeu que ens agrada gaudir de la vida a aquesta hora sempre amb la nostra sommelier, escriptora, periodista, comunicadora, influencer, amb la Meritxell Falgueras.

0: Estàs... Doncs... Mira, estic fent una mica un Mary perquè m'està començant a fallar la veu.
1: Però és que, mira, tu i jo estem tan compenetrades que quan tu afluixes jo pujo.
0: Així.
1: Són com els matrimonis.
0: Anem
1: on cadascú arriba a un pot i on no pot un, on no pot l'altre.
0: Això en un món ideal, eh?
1: Sí, però això haurien de ser les parelles ideals, que de vegades no han de ser, perquè parelles matrimonials, també t'haig de dir. Però que està molt bé perquè jo estic intentant fer classes de gospel perquè tinc un complex que de vegada que vinc aquí, que pensareu, però la Falgueras és una trasnotxada de la vida.
0: Que ho és.
1: També, però la meva mare i el meu fill, que no surten, tenen la mateixa veu que jo. I estic intentant, pels nostres oients, perquè, si no, ja ho sé que... T'haig de dir? Ai, a mi és una cosa que m'agrada molt, de la vida, ara m'entendràs.
0: A veure què.
1: Saps que hi ha gent que li agrades per coses que tu no t'esperes, no? A vegades, aquí parlem sempre, comencem a parlar del vi amb molt d'estil, i parlem com d'outfits, de coses, però a vegades a la persona li agrades... Jo, per exemple, hi ha una persona que li encanten les meves mans i els meus peus.
0: Oh, que bonic.
1: Que jo sí m'agraden normal, però des de que m'ho va dir, penso, ai, saps? I hi ha gent que jo que penso, home, doncs tinc una veu que a vegades doncs, em podria dir Manolo també, hi ha gent que em diu, ai, no, pues, la tens molt sexy, llavors dius, ai, doncs...
0: Que bé, no?
1: I això són coses que et pujan l'humor.
0: Mira, això em va passar a mi, de molt de jove, jo odiava les meves cames. Odiava les meves cames. Jo les odiava, però amb tot...
1: Treballadíssimes.
0: Però molt. Fins que un dia, amb un grup d'amics... vaig descobrir, em van dir que em tenien guardada tots en el WhatsApp com a Laura Piernas.
1: Que fort.
0: I clar, llavors diu, no, és que són espectaculars. Vull dir, mira, veus? Vull dir, jo molt complexa, s'acabaron els pantalons.
1: Clar.
0: Vull dir, es van acabar els pantalons.
1: Però és sempre la nostra mirada.
0: Sí.
1: Que tu pots creure, també cal dir que només et fa falta que la teva parella et digui que bé et queda la cua, que llavors tu sempre te la poses i llavors també perd com aquest rotllo, no? Però tot això...
0: Anem al tema que ens ocupa.
1: Sí, no, però és que jo ja us vaig calentant pel tema. Sempre em dieu, Meritxell, ets una dona molt glamurosa, a veure quan em convides a aquests llocs de tast, etc. Cal dir... I ara, fent amics en el món del vi, el meu exmarit és viticultor. Llavors, us haig de dir que el món del vi sembla molt glamurós perquè movem les copes, normalment doncs, tot ho crida, no? Que és bona gastronomia. Jo crec fermament que la gent que té bon gust en el vi també té bon gust amb l'art, amb la joc de vibre, amb altres àmbits. Però al final és el món de l'agricultura. Que queda més glamurós dir que fas vi, que no vodka, que està fet amb patates. Bueno, clar, és que he posat un exemple molt dolent, perquè un és superalcohòlic i l'altre és cultura.
0: Bé, però sempre defensem el vi, evidentment, és cultura de territori, això vol dir que és paisatge, això vol dir que és terra, això vol dir que és agricultura, evidentment.
1: I que és també beure amb moderació. Llavors, com sempre em dieu que voleu venir amb mi a tastos, a veure com es fa, etc. Doncs jo us he portat un tast molt xulo i us explicaré una mica no només com no queda malament amb un tast, sinó també si després d'aquest tast que es farà a Vilanova i la Geltrú de l'11 al 14 de juny teniu ganes de fer-ho a casa, doncs com podem també fer un joc de taula. Per això i molt més, tenim aquí el Nacho Vicente.
0: Nacho, benvingut al Sota Sospita.
2: Moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom.
0: Bon dia. Fira Temps de Vi, Vilanova i la Geltrú, Rambla Principal de l'11 al 14 de juny. Què ens espera?
2: Correcte. Pues ens espera un 15è aniversari. Aquest any fem 15 anys. I tenim 15 dies d'activitats que van... El tret de sortida va ser ahir amb la presentació d'aquest esdeveniment. I creiem que serà una edició molt bonica i molt xula.
1: Però el pintor, l'il·lustrador, és també de Vilanova, no? El
2: sí.
1: Lluís Amare, que és aquest cartell. Però, a part, també hi ha programació musical i familiar, pels
2: sí.
1: que també la Laura, té una nena petita.
0: Sí. Com tanta gent, no?
1: Com tanta gent, que per això després parlarem de també fer com un tas semiprofessional als de casa. Però també teniu coses molt glamuroses, com un tas amb un vaixell, a veure.
2: Sí.
1: Hollywood.
2: Comencem, doncs mira, per el que has comentat del Lluís Amaré, que sí, és un pintor vilanoví molt reconegut allà i crec que per fora també. I el que ha fet ha sigut un cartell d'aquest 15è aniversari i ve també a compte una miqueta el tema que havíeu comentat, el tema del primer sector, del relleu generacional, de lo difícil i complicat que està siguent el tema del camp i la venda d'aquest raïm que no sempre es paga com s'hauria de pagar, doncs aquest cartell s'ha fet una miqueta reivindicatiu. Vale? Llavors és molt bonic i a part té el seu rerefons reivindicatiu.
0: Explica'ns una mica com són a temps de vi els tars i maridatges, que són experiències guiades més enllà de la degustació.
2: Pues mira, aquest any tenim també amb el nostre aniversari hem fet coincidir diversos tars amb aniversari. Tenim, per exemple, el TAS, celebració dels 25 anys de la Deo Montsant.
1: Mm-hmm. Ai, sí, vale? Molt important.
2: Vale, que serà un TAS que segur tothom troba un vi que l'agradi, perquè la veritat és que la Deo Montsant ha pujat moltíssim i amb nosaltres ens encanta i estem a tope amb ells. D'acord, també tenim una altra celebració de 25 anys, en aquest cas de la Ruta del Vi del Penedès, que també és una de les primeres rutes de tot el territori que es va constituir i crec que està molt consolidada i ve a celebrar amb nosaltres el seu 25 aniversari i farem un tas molt xulo amb un espai museístic que es diu Can Papiol, on farem també una petita visita guiada, un tas al final, o sigui, molt complerta també. A part d'això, doncs, molts més. Tenim, des de, com ho comentaves abans, els tastos a cegues. Hem fet una iniciativa d'un tast a cegues per wine lovers, no només per professionals, perquè com tu molt bé saps, Meritxell, normalment estan més adreçats, més dirigits cap a professionals o per gent molt entesa el tema del tast a cegues. Pues per apropar aquest món i que no sigui tan elitista o tan, com comentàvem, tan amb aquesta per wine lovers, farem un tast on es farà primer una petita explicació dels vins i de les varietats i després es posaran a tastar.
1: Ah, molt bé.
2: A cegues. Serà molt, molt, molt interessant.
0: Fira Temps de Vi, Vilanova i la Geltrú, de l'11 al 14. A qui vulgui saber més, no?, informar-se de com participar, de com assistir a les diferents activitats, teniu tota la informació al web firatempsdevi.cat. A banda d'això, explica'ns una mica ubicació, la quantitat de bodegues i cellers representats, etc.
1: 20 bodegues, però quanta gent aplegueu? Perquè és una fira que ha anat guanyant i guanyant adeptes, i també ens has d'explicar, Nacho, que a mi em té superboja, que Vilanova és com un centre gastronòmic
0: i tant,
1: molt important.
2: Pues la veritat és que sí, tot el tema de la comarca del Garraf ha fet una pujada molt important amb el tema enogastronòmic. Nosaltres aportem el nostre granet de sorra amb el tema dels vins, i el que hem fet ha sigut una fira que durant aquests 15 anys ha estat pujant i fent molta empenta amb el tema de les cartes de vins de tota la restauració de la comarca, com dèiem, del Garraf, perquè hi hagi una bona representació dels vins de totes les nostres DOs, de les 12, comptant 11 més cava, d'acord? I a partir d'aquí poder fer un reforç, no?, amb tota aquesta cultura enològica que dèiem. El pas estimat, per exemple, de persones de l'any passat, perquè es feia una idea, això amb un estudi d'impacte econòmic, no es fa comptant a mà, van ser d'unes 45.000 persones, vale? Durant tota la fira, més d'unes 6.000-7.000 copes venudes i amb més de 50.000 tíquets que corroboren aquesta xifra.
1: Clar, però això ja no només és aquesta dada, sinó és també l'efecte oli, no?, que fa, doncs, que la gent digui, home, doncs estic al Garraf, la subsona al Garraf del Penedès. Clar, també és que Tarragona al final té 4 denominacions d'origen i sou molt generosos, que no només aneu al Penedès, no, has parlat abans del Montsant,
2: sí,
1: també
0: acolliu una mica tota la varietat, no?
2: Nosaltres ens encanta tenir aquesta diversitat, aquesta varietat de DOs que crec que enriqueixen qualsevol. Lògicament tenim més representació presentació de cellers. Tenim, com comentaves, més de 20 cellers, que crec que en concret són 22. Tenim molta representació de cellers de més a prop, no? Pues, diguéssim, del pan de la Deo Penedès, en concret del massís del Garraf, que és una subzona de la Deo Penedès.
1: Boníssima. Vale. Si mai hagués de... Ho sento, eh? Tenir una bodega, la tindria al Garraf.
2: Pues, jo he de dir-te que, com jo pensava com tu, he començat un petit projecte al massís del Garraf. Jo vaig començar com a sommelier.
1: Que valent.
2: I al final vaig començar estudis a la Universitat de Valladolid online.
1: Sí?
2: I ara tenim un petit projecte fent una xarel·lo i una garnatxa al massís del Garraf.
1: I és que hi ha molta gent que és que guai fer vi. No. O
2: no.
1: Sigui, és més guai veure tant.
2: No, perquè la veritat
1: és que hi ha molt d'esforç. Però un moment, Nacho Vicente.
2: Molt.
1: O sigui, tu... Amb el Carles Carbonell.
2: Correcte.
0: O sigui, ui, jo tenia un nòvio que es deia així.
2: Mira.
1: No, segur que no. A fer, doncs, perquè al final és una iniciativa vostra, que heu anat aquí, vinga, grandina a la gent.
2: Pues és una història curiosa, la veritat, perquè jo fa uns 16-17 anys arribo a Vilanova i la Geltrú, i des de Barcelona, i pregunto amb una colla d'amics quan és la fira, perquè a mi ja m'agradava el vi d'abans.
1: Ma, clar, sommelier, imagina't.
2: Vale? I quan és la fira del vi de Vilanova? I em diuen... Fira del vi de Vilanova, aquí no n'hi ha una fira així establerta, què tal? I dic, com pot ser? Clar, Barcelona, tots els voltants, ja saps,
1: sí,
2: tocar, hi ha moltes coses d'aquestes.
1: Sí.
2: I llavors vam dir, i per què no la fem? I vam començar amb aquesta xerrada, amb una terrassa d'un bar, prenent alguna cosa. A partir d'aquí va anar-se conformant un projecte que al final va sortir i a poc a poc ha anat creixent durant aquests 15 anys.
0: Déu-n'hi-do.
2: I jo me'n recordo d'una senyoreta que va venir el primer any a fer la presentació.
1: El primer any?
2: Que ho vam fer al restaurant La Cucanya.
1: Que no estava ni casada.
2: I vas venir a
1: el primer
2: fer...
1: cop.
2: I vas venir a fer la... Bueno, vam fer un sopar maridatge.
1: Jo me'n recordo d'aparcar i de... Que és que sóc molt dolenta conduint. Me'n recordo que em va costar com molt arribar, però no perquè Vilanova estigui lluny de Barcelona, eh?
0: Ni molt menys.
1: Sinó perquè jo sóc molt... No sé ni quina és la dreta ni quina és l'esquerra. Tots ja fent senyal de la creu. La gent es pensa que sóc supercatòlica. Llavors, jo me'n recordo el moment d'arribar al parc i dir... Oh! I que no sé com va sorgir. I després sí que he anat com veient i sempre penso... Un dia ets anar a Vilanova, però a fotre... Perdó, l'expressió, un festival gastronòmic... No pel vi, només, perquè el vi
2: no.
1: El tinc a casa.
0: Però jo et vull preguntar també, tenint en compte que podrem fer tastos de tot tipus i prendre copes dels diferents representants.
2: Correcte.
0: Del vi de Catalunya, etc, al llarg de tota la fira, per acompanyar, per menjar, què em recomanes i què hem de fer?
2: A veure... Això hem de deixar-ho clar. Nosaltres tenim una petita representació gastronòmica a nivell de un picoteo, per dir alguna cosa, ¿vale? Perquè sabem que amb el vi s'ha de menjar alguna cosa. Mm. Però a partir de... Clar,
1: molt
0: recomanable.
1: Mira, és una de les... del que volia dir per fer els tastos de casa. Sobretot, els tastos professionals és palitos i aigua, o sigui, trossets de pa. Sí que us deixem una mica més, però no moltes olives, no moltes anxoves, no moltes vinagretes.
0: Que alteren a gust.
1: Sí, i sí que també direm que quan després d'enamorar-se de temps de vi, quan ho vulgueu fer a casa, en recordeu-vos que no val això que cadascú porta una ampolla aquí, sinó fem temes. Tema xarel·lo, cadascun xarel·lo, veritat. Tema, si no, doncs garnatge, i de diferents zones es pot fer, o del 2023, doncs un tas, no? Horitzontal.
0: De vins d'aquella anyada,
1: sí,
0: clar.
1: Però amb tema, que
0: tema,
1: si no es passa.
0: I sense formatge, que això és una obvietat.
1: Molt bé,
0: però
1: Laura, veig
0: sense
1: que acaba el curs
0: formatge.
1: I tu has passat l'examen.
0: No,
1: molt
0: perquè és
1: bé.
0: Que amb formatge, saps què passa? Que qualsevol vi que va, vull dir, és igual el que et fotis.
1: Que no te la
0: segona, a la segona copa ja t'és igual d'on és el vi.
1: Vino...
0: Explicaves, si us plau, Nacho, això de la gastronomia.
2: Sí, comentava que la gastronomia tindrem pues, algú d'embotits, hi ha un restaurant de Vilanova que es diu Picatapa, que ofertarà algo de lo que dèiem, no? unes tapetes, un tal, però realment la nostra iniciativa, com deia al principi, surt envers els restaurants també i la gastronomia en general. Volem que la gent després faci poble, faci comarca,
0: molt
2: i
0: bé.
2: Es quedin allà als restaurants a dinar.
0: Ja, ara bé, quan jo et pregunto i a quin restaurant vaig a dinar i tu em dius, és que clar, no puc escollir només un.
2: Correctíssim. No et podria només dir un.
0: Doncs digue'm restaurants, quatre, si vols, o els que se t'acudeixin.
2: Restaurants representatius a la zona de Vilanova. Doncs tenim una, la façana marítima, mm-hmm. i després la zona més interior, que al final és poquet, estem... Que, encara que dic poquet, tenim la Rambla més llarga de Catalunya. La Rambla principal, des de la,
0: que és on hi ha la
2: plaça
0: fila,
2: de dalt del tot de les Neus, ho vaig comprovar, perquè com jo sóc de Barcelona, ho dic això perquè m'estava mirant la Meritxell amb la cara una miqueta sorpresa, ho vaig comprovar perquè jo al ser de Barcelona vaig dir, segur que això és així? O és algú molt...
1: I és que
2: i des de la plaça de les Neus, que és a dalt del tot, sí? Que és una església, fins a la platja,
1: sí?
2: Fa gairebé 2 quilòmetres i és la més llarga.
1: A veure, i la Rambla de Catalunya...
2: La Rambla de les Flors fa una miqueta menys. Perquè és des del, diguéssim, Plaça Catalunya, des de la parada de metro,
1: sí,
2: fins a baix, fins a Colón, mira, i és una miqueta menys.
1: A la cama no t'era, sense una cosa més.
2: Veus?
1: Jo t'anava a dir, perquè tu, Nacho, em coneixes pel vi, però la Laura sap que jo sóc una Sants Obsession, jo t'anava a dir el carrer de Sants, que no és ni Rambla, però a mi com tot me la xufla i com s'ha mort la Núria
0: que
1: Feliu.
0: Que competència ara en Vilanova amb el carrer de Sants.
1: Sí, com nosaltres no hem fet encara una fira de... No, però Temps de Vi és molt bonic el nom. És que és molt bonic el nom. Una cosa, quin és el nom del teu celler, del teu projecte? Doncs
2: pues es diu...
1: Mira, hablar de tu libro, home.
2: Es diu Single Vineyards Collectors i és en anglès perquè en català ja estava agafat. Perquè com tu ja saps, els namings en...
1: Però
2: el
1: si
2: tema
1: jo
2: del
1: dic Wines and the City, què m'has de dir?
2: Doncs pues mira, tu m'entens. Està tot agafat, llavors van buscar un nom... A mi m'agradava molt Cercadors de Vinyes Singulars.
1: Sí.
2: Però hi ha part d'aquest nom que està agafat i quan vas a registrar un nom et bloqueja directament. Llavors van posar Single Vineyards Collectors buscant fer elaboracions de diferents varietats i zones representatives de tota Catalunya, en principi. Ara estem fent, hem fet Massís del Garraf amb aquestes dues varietats, sí? Xarel·lo i Garnatxa, que crec que són molt representatives i tradicionals, i tenim també un projecte paral·lel a la Conca de Barberà, que és amb Trapat i Macabeu.
1: El Trapat, que també és una margi i és una varietat que mola moltíssim.
2: A nosaltres ens encanta.
1: Per exemple...
0: He trobat la vostra web, Single Vineyards Collectors, sí. I llavors si haguessis de definir el vostre vi o els vostres vins?
2: Pues mira, el meu vi, i és el de la tercera vinya, va ser perquè la tercera va anar a la vençuda buscant vinyes.
0: Sí,
2: una vinya...
1: També els matrimonis diuen que la tercera va...
2: Mira,
0: sí, però s'ha passat per una segona que jo ni penso passar, que vols que et digui?
2: Veus, és l'únic dolent que té aquesta dita, no? Buscàvem, per mi, com jo vinc com tu del món de la sommelieria, sabia molt bé el que buscava. I llavors jo ja tenia al cap el vi que volia fer. Volia fer un xarel·lo que representés la varietat, que representés el terroir del Massís del Garraf, que com ben tu saps té una tipologia i unes característiques de sols molt específiques, d'acord? Mm-hmm. I volia que mostrés la varietat amb una certa criança, però que no la bota, que el roure no li passés per sobre. Mm-hmm. Perquè si algú té la xarel·lo és que li agrada molt la fusta. I de seguida sí. Se la queda tot
1: sí,
2: per
1: sí,
2: ella.
1: Sí, sí, xucla...
2: Vale, llavors va ser prova i error fins que vam trobar per mi l'equilibri entre una criança i que no estigui passat de fusta.
1: M'encanta el passat de fusta, perquè la gent deu dir passat de voltes. Doncs sempre et diferent, o sigui, és com quan fa més olor a torrefactes, a vainillines,
2: sí.
1: A pebre blanc, que
0: és com una mica vinya de bosc.
2: Sí, la vinya està envoltada de bosc perquè el Massís del Garraf, la diferència més substancial amb el que dèiem de la resta de subdeos de les deo penedès és la tipologia dels sols i també que no està en una plana, està més al bosc i llavors això li dona també uns trets identitaris diferents a nivell de viticultura, de tot el que trobarem després aromàticament o organolèpticament parlant al vi. Bueno, és, per mi és molt identitari el Massís del Garraf.
0: Ho sabeu, eh? Llavors teniu pla per la setmana vinent des de l'11 i fins al 14 de juny a Vilanova i la Geltrú. La fira Temps de Vi a la Rambla principal, la més llarga de Catalunya, com ens ha explicat el Nacho. I a més, amb motiu també d'aquest 15è aniversari, aquest temps de Vic ha anat creixent, compta amb una programació especial, activitats úniques, tastos, experiències... Els tastos en els vaixells, també, per exemple,
2: sí,
0: maridatges, activitats per la família, he vist que hi havia fins i tot teatre al carrer,
2: sí,
0: música, un munt de coses, música, sí. Vull dir que una molt bona manera per gaudir del territori, visitar Vilanova, veure, menjar bé i anar amb la família o amb qui tu vulguis.
1: I si no pots anar, a casa, 4 o 5 mostres com a màxim, com ens ha dit el Nacho, anem menjant i també podem veure aquest terroir a la copa.
0: Molt bé, això haurem de fer una sessió especial de tast a casa,
1: sí, sí,
0: amb els amics,
1: sí.
0: A veure com ho plantegem, no?
1: Amb
0: a veure
1: fundes,
0: com ho desenvolupem,
1: per
0: a veure
1: cegues,
0: si hem d'agafar la llibreteta, què és el que
1: totalment,
0: hem d'anar apuntant, vull dir,
1: totalment,
0: tot això, ens ho explicaràs
1: totalment.
0: Un dia, no?, per poder
1: sí.
0: fer aquesta activitat a casa.
1: Sí.
0: Doncs em sembla que ens queda pendent.
2: Cultura
0: Nacho, Vicente, moltíssimes gràcies per
2: gràcies
0: venir aquests minuts al Sota Sospita. I que vagi molt bé.
1: Temps de
0: aquest temps de vi. I enhorabona pel 15 aniversari per aquesta iniciativa.
2: Gràcies, bon dia.
0: Doncs bé, arribem a 2:15, serà el moment de l'informatiu i tanquem el Sota Sospita. Ho fem amb Gràcies a la vida, la versió de Sidoní d'aquest tema mític. Adéu-siau.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. El papa Lleó XIV ja és a Espanya, comença el seu primer viatge europeu i arribarà a Catalunya dimarts. Es trobarà un escenari de protestes laborals com la dels mestres, que han convocat nova jornada de vaga, tot coincidint amb la presència del pontífex. Lleó XIV també haurà de suportar altres protestes dirigides contra la seva visita i els 25 milions d'euros que costa pagats amb diners públics. Per això s'ha posat en marxa la campanya Jo no t'espero, organitzada per entitats laiques que han convocat una manifestació per dimarts. A la llista de retrets que l'Església no ha demanat perdó per la seva complicitat amb la dictadura franquista o els casos de pederàstia. Per cert, que el papa rebrà finalment la seva visita a Espanya les víctimes dels abusos a l'Església, com també inclourà el català en la seva visita a Catalunya. Ja ha vingut fent els deures en l'avió perquè, confessa, només sap dir bon dia.
2: Us espero, tinc ganes de veure-us.
3: Espero, tinc ganes.
2: De veure-us. De veure-us.
3: De veure-us.
2: Sí, que quiere decir, os espero, tengo ganas de veros.
0: Més confessions que ha fet el papa. Diu que Robert Prevost és del Real Madrid, però el papa és de tothom. El president de la Generalitat, Salvador Illa, participa en els actes institucionals que es fan a Madrid amb motiu de la presència del pontífex. El president Illa va ser, per cert, la primera autoritat de l'Estat que va ser rebut en audiència per Lleó XIV al Vaticà. En aquella trobada, Illa va convidar Robert Prevost a viatjar a Catalunya amb motiu de la finalització de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i el centenari del seu creador, Antoni Gaudí, i així es va forjar aquest viatge papal. Protecció Civil ha recomanat avui a qui pugui fer teletreball per tal de minimitzar l'afectació en la mobilitat a causa de la presència del papa. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
4: Si la gent aquell dia, perquè la feina li permet, pot fer aquesta tasca sense desplaçar-se, bueno, doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: Canvi d'opinió, doncs, perquè dimarts passat la consellera portaveu deia que no calia fer el teletreball. Avui, el titular d'Empresa i Treball diu el contrari.
5: No deia el contrari. Deia el que era un estat de la previsió que teníem fins aquell moment. Un cop Interior i Protecció Civil, de forma especial, fan una anàlisi de la dimensió que pot tenir la visita, això és una cosa d'una magnitud X, i després nosaltres, des de Treball, hem d'entrar doncs amb les recomanacions, insisteixo, recomanació que fem als nostres centres de treball.
0: Fem una ullada al temps. Aimet, Juan Carlos Pinyà.
6: Bona tarda. Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, encara que durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució amb possibles ruixats ocasionalment amb tempesta que podrien ser localment forts. Les temperatures diurnes avui pugen i podem arribar a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Girona, 26 a Barcelona i 25 a Tarragona. Demà diumenge tindrem el cel poc ennuvolat durant la tarda al Pirineu Occidental amb més núvols d'evolució que podrien deixar més ruixats ocasionalment amb tempesta. Així mateix, les temperatures diurnes se mantindran amb poques variacions.
0: I l'estat a les carreteres, Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
7: Hola, bona tarda. Hores d'ara, la Nacional 260 es dona pas alternatiu a Montferrer i Castellbó per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. A l'autopista AP7 hi ha 11 quilòmetres de retenció de Martorell a Subirats en sentit Tarragona per un accident que talla un carril, i també hi ha lentitud i aturades de Parets a la Roca del Vallès a llarg de 6 quilòmetres en sentit Girona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha cua a Montgat en sentit Mataró i a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A l'autovia 2 hi ha lentitud i aturades de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32 hi ha retencions de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. La B24 va carregada a Vallirana en sentit Barcelona. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la C32 hi ha cua Mataró en sentit Blanes. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre Horta i la Via Júlia en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
0: Amb l'Alejandro Pacho als comandaments tècnics, Albert Bacassa, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Primeres hores de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, primer país europeu que visita el pontífex, ho fa amb motiu de la finalització de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, la més alta i, per tant, emblemàtica de l'obra de Gaudí en el seu centenari. Però abans de venir a Catalunya, el Papa visita Madrid i després de Barcelona anirà a les Illes Canàries. A casa nostra, el Papa es trobarà una Catalunya amb diversos fronts oberts, lluites i protestes sindicals, per exemple, la dels mestres, que dimarts han convocat una nova jornada de vaga. Els sindicats en vaga es reuniran avui per decidir el full de ruta a seguir a partir d'ara, després del no a l'acord amb educació. Avui els que estan en peu de guerra són els treballadors de biblioteques que fan vaga i els de Nissan, que s'han manifestat a Barcelona. Anem a PAMS. La plantilla de Nissan protesta contra l'ERO presentat per la companyia japonesa, que preveu acomiadar 211 persones. Els sindicats asseguren que no està justificat. Més de mig miler de treballadors s'han manifestat entre les places d'Urquinaona i Sant Jaume. I seguint la protesta, l'Àlex Eloi, endavant.
3: Amb lemes com aquí no sobra ningú, cap pas enrere on Nissan ens enganya, els treballadors de l'automobilística denuncien que l'empresa pretén desmantellar de manera silenciosa el que queda del seu teixit industrial a Catalunya. Asseguren que l'expedient de regulació d'ocupació no respon a una crisi econòmica en els centres catalans, sinó a una deslocalització progressiva. Raül Odón, delegat de Comissions Obreres de Nissan.
8: Nosaltres tenim clar, des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
3: Dimarts de la setmana que ve acaba el termini de negociacions de l'ERO i els treballadors no estan confiats de poder arribar a un acord. Demanen al govern de Salvador Illa que s'impliqui davant d'una situació laboral insostenible, diuen, per moltes famílies. Recorden que l'edat mitjana de la plantilla és de 50 anys. Val a dir que en aquesta protesta també han participat altres empreses que tenen acomiadaments en marxa. Es tracta de Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego Appliance Control.
0: I en el cap de setmana prèvi a les proves de la selectivitat, avui els que fan vaga són els treballadors de les biblioteques públiques de tot Catalunya. Els sindicats convocants, la Intersindical i la CGT, plantegen una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no resolgui el seu conflicte laboral. Joaquín Calvente.
9: Tot i que el sistema de lectura pública de Catalunya depèn de distintes administracions, les principals reivindicacions dels treballadors són les mateixes. Reclamen més inversió, més recursos i més personal. El col·lectiu amb una alta presència femenina reclama un conveni comú que unifiqui les condicions laborals, que ordeni els seus horaris i que garanteixi la conciliació laboral. Laura Solà, directora de la Biblioteca Volpelleres de Sant Cugat i delegada de la CGT.
10: No tenim horaris, no tenim una tipologia de jornada laboral que contempli la conciliació ni que contempli absolutament res. Podem treballar fins a 7 jornades laborals seguides, podem fer jornades laborals de fins a 11 hores, podem doblar 2-3 dies a la setmana, i sempre és perquè ens utilitzen com a peces per anar tapant forats per la falta endèmica de personal que patim o per la falta de cobertura de baixes.
9: Els sindicats asseguren que l'administració s'ha tancat en banda amb la regulació dels horaris.
10: Ens diuen que tenim ampliat específic i d'aquí no es mouen, que això ja està assignat i que els horaris no són matèria de negociació. Així que nosaltres continuarem lluitant, continuarem alçant la veu i continuarem dient que estem esgotades, estem exaurides i que el motor de lectura pública d'aquest país no pot estar en mans d'un col·lectiu que no podem més, que estem demanant més inversió per mantenir la qualitat del servei públic que es mereixen els nostres ciutadans.
9: I és precisament aquest missatge el que envien als estudiants que aquests dies es preparen per a la selectivitat i que es veuen afectats per el tancament d'aquests espais. Els hi diuen que cal lluitar tots junts per uns serveis de qualitat.
0: I una altra protesta a la vista, la possibilitat d'una vaga general per l'habitatge i l'estancament dels salaris. Avui uns 1.800 voluntaris estan fent una enquesta a tot Catalunya per copsar l'opinió de la ciutadania si estan a favor de la vaga general. La campanya es diu Ens costa la vida. Pepa Sangenís.
11: Desenes de milers de persones són interpel·lades avui a diferents poblacions de Catalunya amb preguntes com aquestes per saber quina percepció tenen del cost de l'habitatge i si estarien disposades a fer una vaga general per la situació de l'habitatge. És la macroenquesta que ha organitzat la plataforma Viure ens costa la vida, que integren sindicats laborals i de l'habitatge.
12: Has hagut de renunciar a coses per poder pagar el lloguer o la hipoteca?
13: Sí, he renunciat a despeses, però no importants.
12: Per què la vida és cada vegada més cara?
13: Pues l'habitatge, l'energia i salaris baixos.
12: Des de la plataforma estem proposant fer una vaga general per aconseguir això. Estaries disposada a fer una vaga general per aquestes reivindicacions?
13: Sí, clar que sí.
11: Aquesta plataforma vol prendre el relleu a les vagues dels docents, organitzant una vaga general per denunciar la crisi de l'habitatge i exigir solucions. Sara Terrés, la portaveu a Lleida de la plataforma Viure ens costa la vida.
14: Caminar cap a una vaga general. En aquest context, nosaltres el que volem avui és fer una macroenquesta per veure com està la gent al respecte, no? Com llegeix la situació de l'emergència habitacional que ja està bé, si l'estan patint o no. S'està trobant amb qui cada cop un percentatge més alt del seu salari està anant destinat a pagar doncs, el lloguer o la hipoteca.
11: Els resultats d'aquesta macroenquesta es coneixeran aquesta tarda en un acte que es farà a la plaça Can Fabra, Barcelona.
0: I Esquerra Republicana engega la maquinària municipalista cap a les eleccions de l'any que ve, en què aspiren ser la primera força del país. Per a fer-ho, criden a ampliar les bases del catalanisme en contraposició amb els corrents identitaris més restrictius, diuen, de l'ultradreta, dels que estan al mig, en referència a Junts, i dels que gestionen el mentrestant, en referència al PSC. Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra.
15: Quan hi ha un independentisme que ens està dient que ja no és suficient en parlar català, que ja no és suficient en voler ser català, que només els cognoms catalans et donen el carnet de catalanitat. Això ens porta a la derrota. Això ens porta a perdre. A ser més autèntics, a ser més purs, però a perdre.
0: Els efectes de la sequera i el canvi climàtic i la necessitat de planificar els recursos hídrics centren l'assemblea anual de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, que se celebra avui a Tortosa. Pilar Ribas.
16: La sessió de la tarda estarà centrada en una taula rodona oberta a tothom, organitzada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, sota el títol Lluites compartides, reptes de futur, a l'aula didàctica del Museu de Tortosa. Susana Abella, portaveu de l'entitat, explica els temes que es tractaran.
17: A nivell de Conca de l'Ebre, els casos dels embassaments, el fiasco que ha sigut la modernització de regadius, conques internes, la preocupació que tenim sobre la llei de transició hídrica i el possible trasbassament latent que sempre tenim de la interconnexió de xarxes que sabem que s'està treballant, doncs, bueno, ficar damunt de la taula. Doncs el problema que ara tenim en el tema dels cabals per a llacunes i badies, tenim una amenaça de que ens baixin el cabal de Tortosa un 20%.
16: El debat comptarà, entre d'altres, amb la participació del Premi Goldman i relator especial de l'ONU sobre els drets humans a l'aigua potable i al sanejament, Pedro Arrojo, o l'ecòleg Narcís Prat, que va participar en la batalla legal i tècnica contra el Pla Hidrològic Nacional el 2004. Durant la sessió del matí hi ha hagut una trobada científica i tècnica al Col·legi de Periodistes amb representants d'organitzacions i plataformes en defensa dels rius vinguts de Catalunya i de diferents llocs de l'estat espanyol, com Aigua és Vida, Coagrec, Xúquer Viu, Plataforma del Tajo, del Río Castril i moviments dels rius Segura i Guadalquivir, les conques gallegues, cantàbriques i andaluses. S'han analitzat aspectes com els efectes de la sequera, la nova planificació hidràulica i els reptes que el canvi climàtic imposa als ecosistemes fluvials.
0: Mosquits, paneroles, rates són convidats inesperats a l'estiu. Els experts adverteixen que la combinació de pluges d'aquest hivern i les altes temperatures de la primavera pot fer proliferar aquests animals. Un avís en aquest Dia Mundial de Control de Plagues, ara que ve l'estiu i augmenta la presència d'aquests veïns gens benvinguts com les paneroles, Eloi Sadurní.
18: I que sobretot s'estén a les zones urbanes pel moviment de població en aquesta època de l'any, aquest cop més després d'uns mesos humits i calorosos que alhora han fet créixer la presència d'altres espècies com els mosquits i les rates. Andreu García, vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, reivindica alhora l'estudi de les plagues.
19: Articles que ja estan publicats sobre leishmaniasis associada a rosegadors, ¿vale? Aquesta malaltia que acostuma a estar associada als gossos, també paràsits o microorganismes que poden estar a l'interior de paneroles o rosegadors. Per tant, des d'aquí una crida també a la investigació com a una de les vies fonamentals per a que el nostre sector puguem fer la feina que té que fer, que és controlar les plagues i assegurar un àmbit públic saludable.
18: I implica la ciutadania perquè participi de manera activa en l'erradicació de plagues de paneroles, mosquits i rates, amb mesures com evitar l'estancament d'aigua i mantenir restes de menjar fora de l'abast dels animals.
0: Caminada popular aquest matí a Collserola per protestar pel tancament del parc 6 mesos després de la prohibició. Es va tirar endavant per frenar la propagació de la pesta porcina africana. Els veïns reclamen el seu dret a sortir a la natura.
20: Aquí entres i és pau, és salut. Hi ha gent que té depressió i li va molt bé anar per la muntanya. Hi ha un senyor a Sant Cugat que em va comentar que té Covid persistent i s'ho està notant molt el no poder anar a la muntanya. Gent que té diabetes, això també m'ho va dir la meva doctora. Diabètics i hipertensos.
0: Els participants a la caminada han passat per sota de la cinta que barra el pas a Collserola i agents de la policia els han volgut identificar, però no ho han pogut fer. El Parc Natural de Collserola xifra un 83% la pèrdua de visitants per les restriccions a causa de la pesta porcina africana. Els més damnificats són els establiments de restauració.
21: Estem patint, però bé, aguantant, però molt, molt... I encara ens queda els mesos de l'estiu, que són els que baixen més la feina. Al final hem hagut de reduir personal perquè és que no, no, no es pot aguantar, portem molt, molt de temps.
2: Aquesta hora era tota la terrassa plena i aquí un grup de gent fent cua. I en compte de tindre 7 o 8 bicicletes, doncs teníem 60 o 70.
0: Des del Consorci del Parc Natural de Collserola no descarten revisar els cànons que paguen els bars i restaurants per tal de revertir les pèrdues ocasionades per les restriccions. La depressió és considerada com la pandèmia silenciosa del segle XXI. En molts casos, sense diagnosticar ni rebre tractament. S'estima que prop de 400.000 adults catalans i catalanes tenen depressió i un de cada tres casos pot derivar en una depressió resistent quan no respon a dos o més fàrmacs administrats adequadament. Per abordar aquesta problemàtica, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi va posar en marxa una unitat especialitzada. Han atès 205 pacients, 190 dels quals ja han millorat o fins i tot s'han recuperat. El 80% han rebut ja l'alta en menys d'un any. Joaquín Calvente.
4: Per curar la depressió és fonamental encertar el diagnòstic i potser això és el més complicat perquè es diu que de depressions n'hi ha tantes com persones. Aquesta patologia pot manifestar-se de mil maneres i té un origen multifactorial, per la qual cosa, de vegades, qui la pateix no se sent comprès. En Javier va passar per diversos episodis.
22: La gente de la calle no lo entiende. La gente que no lo ha pasado piensa que está triste. No está triste. No lo vimos un día malo, una semana mala, un mes malo incluso puede tener una persona que una depresión. No tiene nada que ver. No es tristeza, es como si el cerebro se desconectara.
4: Fins ara, trobar el tractament ideal ha estat un procés d'assaig-error. Hi ha pacients que no milloren amb les teràpies disponibles. El motiu ens l'explica el psiquiatre Salvatore Aguilar.
23: Els pacients amb depressió resistent tenen una alteració de la plasticitat cerebral. És a dir, que les neurones amb el temps s'han separat, no estan en contacte i, per tant, el senyal elèctric no passa d'una neurona a l'altra i és per això que es produeix la resistència als fàrmacs, no? Perquè les neurones estan tan separades entre elles que el neurotransmissor que va des de la primera neurona fins a la segona no pot arribar a la segona neurona, no?
4: El doctor Aguilar treballa a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat. Amb tractaments avançats busquen, precisament, estimular la neuroplasticitat del cervell, és a dir, que les neurones es reconnectin millor. Ho fan amb l'esquetamina intranasal, la teràpia electroconvulsiva o l'estimulació magnètica transcranial. En combinació amb un fàrmac regulador, en Javier ha millorat la seva qualitat de vida.
22: Así como te digo que las primeras depresiones era un mes, la dos últimas han sido 6 meses. Esta última vez me hicieron el tratamiento de esquetamina y lo combinaron con litio. Y yo creo que entre una cosa y otra, pues me pusieron las pilas.
4: Com en Javier, el centre ja ha atès 205 pacients, 190 dels quals s'han recuperat o han millorat notablement. De fet, el 80% rep l'alta en menys d'un any, fet que demostra l'èxit d'avançar cap a una psiquiatria de precisió, però cal treballar a tots els àmbits de la vida per evitar recaigudes.
0: En 12 minuts per arribar a les 2 de la tarda donem la benvinguda a l'audiència de Ràdio Nacional i Ràdio 5 que han estat escoltant el programa especial sobre l'arribada del Papa a Espanya. I abordem l'actualitat cultural. El govern inaugurarà aquest any un macrocentre logístic a la Catalunya Central per encabir les reserves dels museus nacionals. La consellera de Cultura ha explicat a Ràdio 4 el programa Faristols, que podreu escoltar després d'aquest informatiu, els detalls de la inversió. 75 milions d'euros en els primers pressupostos del president Illa pendents de la validació definitiva al Parlament. La consellera Sònia Hernández ha explicat també que el govern vol regular la intel·ligència artificial i que espera que imperi la raó en el litigi amb l'Aragó pels murals de Sixena. Helena García.
24: Sí, el govern ultima un macroespai de 35.000 metres quadrats a la Catalunya Central per protegir i gestionar les reserves dels museus, que reivindica accessible a qui distant el territori i fàcil d'arribar. Amb un pressupost de 75 milions d'euros, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en un avançament del programa Faristols de Ràdio 4.
25: Estem mirant des d'alguna idea amb un solar per construir, però també tenim alguna opció amb una nau ja construïda i que, per tant, doncs, s'hauria d'adequar. Llavors estem en negociacions.
24: Alhora, el govern vol regular la intel·ligència artificial i preparar unes jornades de debat quan l'Estatut de l'Artista Estatal preveu limitacions estrictes de la IA.
25: No se li poden posar portes al camp. Ara es poden construir fars que ens il·luminin i que ens facin de guia.
24: I en ple litigi pels murals de Sixena, el govern apel·la a la raó.
25: Traslladar-les suposa uns riscos molt, molt elevats de fer-les malbé. I, per tant, el que estem treballant és perquè imperi la raó.
24: Hernández remarca que és el MNAC qui està assenyalat judicialment per fer el trasllat dels murals davant del pla alternatiu que agita l'Aragó.
0: El Primavera Sound celebra avui la seva tercera jornada al Parc del Fòrum de Barcelona, que marca el final de la seva programació principal. El cartell d'aquest dissabte concentra tres dels concerts més esperats d'aquesta edició, a càrrec de DXX, Gorillaz i My Bloody Valentine. Marta Orquín.
1: Gorillaz presentant el seu disc nou, el retorn de My Bloody Valentine, un dels grups de referència per tot l'equip de Primavera Sound, o DXX, que són caps de cartell.
3: Són els tres imprescindibles de la jornada d'avui del Primavera Sound, com ens destaca Aleix Ibars, cap de comunicació del festival. Tres cites que connecten amb el públic més veterà. Els britànics DXX tornen després de 8 anys als escenaris a un festival on han tocat 3 cops i que és com casa seva. Una jornada marcada també pel retorn de Gorillaz, projecte liderat per Damon Albarn, que presenta nou disc, The Mountain, i de My Bloody Valentine, pioners del shoegaze als anys 80, que celebraran el seu llegat construint un mur de distorsió i melodia. Però pel Parc del Fòrum també passen avui altres noms destacats, com els revolucionaris Nikab.
1: Serà un dels concerts més divertits, més incendiaris del festival, el folk rock sempre exquisit de Big Thief, o la proposta de Rusowski, un dels artistes nacionals del moment.
3: Amb l'aforament complet i la previsió d'arribar als 293.000 assistents, el Primavera tanca avui la seva programació central. Demà celebrarà una festa de clausura electrònica encapçalada per Carl Cox.
0: I de la música als esports. Avui, amb un nom propi, el del tenista barceloní Marcel Granollers, que acaba de guanyar per segona vegada Roland Garros. Jorge Agüero, bona tarda.
5: Què tal, Olga? Molt bona tarda. Ho ha fet aquest migdia en la categoria de dobles i juntament la seva parella tenística, l'argentí Horacio Ceballos.
6: Granollers-Ceballos.
5: 6-4, 6-2, 2 sets a 0 s'han imposat a la parella formada pel finès Elio Vara i el britànic Patten. Aquest és el segon Roland Garros per ells, pel Marcel Granollers i per l'Horacio Ceballos, que formen parella des de fa 7 anys. De fet, Olga, aquest és el segon Roland Garros que guanyen, perquè és consecutiva. A més, l'any passat, en el 2025, també ells van guanyar el torneig. Han guanyat un parell de Roland Garros i un obert dels Estats Units, que també ho van aconseguir l'any passat. Per tant, tres grans slams en total per aquesta parella, Horacio Ceballos i el barceloní Marcel Granollers.
0: I també hi ha molta emoció avui amb el bàsquet. Aquesta nit el Barça juga a Múrcia un partit a vida o mort per continuar viu en el playoff de la Lliga.
5: A les 9 de la nit al Palau de los Deportes de Múrcia, on dimarts passat va passar el Barça per sobre de l'UCA Múrcia, guanyant per 68-91, però on malauradament, pels interessos dels de Xavi Pasqual, ha hagut de tornar l'eliminatòria després, recordem, de la derrota dijous 87-90 al Palau. És el millor de 3 a aquesta ronda de quarts de final. Per tant, partit a caixa o faixa, l'alert nord-americà Will Clyburn ha parlat en la prèvia.
7: Oh yes, it's a new day, the new game. We just got to approach it.
5: I ha dit Olga, doncs, que per ell és un nou partit, que s'ha d'entomar com qualsevol altre partit del play-off. Recordem, Olga, que abans d'aquest enfrontament a les 9 de la nit hi haurà a les 6 de la tarda a Madrid el partit entre el Real Madrid i la Laguna Tenerife, també amb la sèrie empatada. Per tant, Barça i UCAM jugaran a les 9, sabent qui serà el rival que tindran esperant a les semis. El missatge de Clyburn i aquesta mentalitat que diu ell, jo crec que també la necessitarà demà el Joventut, la penya, en el seu partit de desempat de la sèrie contra Baskonia. Serà demà diumenge.

0: està una antiesportiva en contra al jugador de Baskonia, decisió que també, per cert, es va aplicar per a Ricky Rubio, que es va ficar després en aquesta batussa. Amb vestidors parlàvem amb Guillem Vives de tot plegat.
1: Aquest grup no volia acabar la temporada d'aquesta forma, perdent a casa. És una sensació molt dolenta per tots. L'any passat ens va passar i jo crec que aquest grup està amb l'ambició d'aspirar més, a passar la ronda, i s'ha mostrat avui. No ens hi hem donat cap marge al principi perquè fiquessin un partit igualat, hem agafat una renta que hem sabut dominar i després hem sabut trobar les nostres armes per tenir un partit amb una renta bastant àmplia.
2: Guillem, la tangana, el que ha passat amb Kurux, tothom ho hem vist a la pista, però el que no arribem a entendre alguns és la decisió de l'àrbitre. O sigui, com és possible que Kurux no hagi estat desqualificat?
1: Bueno, ells han considerat que només tenia una falta antiesportiva. Jo... És una decisió respectable de l'àrbit i això és el que m'han dit. Després ja tot es lia una mica més i hi ha diverses més antiesportives. Però bueno, no vull comentar la jugada, crec que ja s'ha vist per si sola les imatges, les reaccions i d'uns i d'altres, i jo sempre, des de la meva part, sempre respectaré els valors de l'esport.
2: Ja et faig l'última. Diumenge 7 de la tarda a Bos Arena. Com s'ha d'arribar per guanyar aquest partit?
1: Bueno, primer de tot, recuperar-nos físicament. Crec que tenim jugadors que han jugat molts minuts i hem d'anar amb les cames fresques perquè serà un partit amb molta intensitat. Ells sabem el plan que faran ells, que serà anar més durs, anar més al contacte. I això et dic, recuperar-nos físicament i sobretot, com dic, millorar una mica la guerra tàctica, perquè aquests partits es decideixen a vegades per petites coses, i sobretot confiar en nosaltres. Sabem que no tindrem la nostra gent, però hem de fer nosaltres i dins per tirar endavant.
2: I hem descansat, gràcies.
1: Gràcies.
0: Guillem Vives, en el micròfon de Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, en l'NBA, i abans de deixar el bàsquet, recordar que els New York Knicks aquesta matinada han posat la sèrie de la final amb un 2-0 favorable, després de guanyar novament a la pista dels Spurs, en aquest cas per un punt de diferència, 104-105.
3: I una altra cita que ens ocupa aquest cap de setmana és la Copa del Rei d'Handbol,
0: que s'està disputant a la capital de la Costa Blanca, a Alacant, i on avui tindrem les semifinals. La primera serà a les 5 de la tarda, la protagonitzen Club Balonmano Nava i el Barça. Ahir l'equip d'Antonio Carlos Ortega es va desfer de l'Atlético Valladolid als quarts de final per 38-24, un resultat, val a dir, que amaga l'inici molt dubtós que va tenir l'equip, encaixant un 0-4 en contra. Domen Makuč, el central eslové del Barça, que aquesta temporada s'acomiada de l'equip, parlava després del partit.
4: De acuerdo con el míster, que no hemos salido bien. Espero que me despido de España con otro título y nada. Lo importante, yo creo que tenemos que estar expuestos, concentrados cada minuto y jugar juntos como el equipo.
0: Nava Barça, primera semi avui 5 de la tarda i per Teledeporte. També per Teledeporte, la segona semi Huesca Bidasoa Irún a un quart de 8 del vespre. La final serà demà diumenge a les 5 de la tarda.
3: I també per Teledeporte, i amb el Barça de protagonista, el primer partit de les semifinals pel títol de Lliga de Futbol Sala.
0: Sí, senyora, semifinal al millor de 3 partits en aquest playoff de la primera divisió de Futbol Sala. Aquesta nit l'inauguren Barça i Inter, tot un clàssic en aquest esport. El primer maig es disputa al Palau Parque, recordem, és l'equip de Javi Rodríguez qui té el factor pista. Per això, el tècnic del Barça diu que és molt determinant assegurar el primer punt en l'eliminatòria.
5: Hay una cosa muy importante y es que nos hemos ganado el derecho a ser los anfitriones, ¿no? Como digo yo, por haber quedado primeros en la liga regular. Por poder, en caso de que haya tercer partido, decidirlo también aquí en casa, pero claro, indudablemente que es muy importante para los dos equipos este primer punto porque se puede decidir mucho.
0: I més play-offs, en aquest cas les semifinals de la Lliga d'Hockey Patins. El millor de 5 partits a Igualada s'estan enfrontant des de fa una estona el Club Igualada i el Barça, amb una sèrie favorable 2-1 per als blaugranes. També a Calafell estan jugant Calafell i Hockey Club Liceo. La sèrie la dominen els gallecs per 2-1.
3: Ha quedat molt poc temps, però tenim MotoGP i Fórmula 1.
0: N'hi ha de sobres per recordar que en MotoGP tenim en marxa el Gran Premi d'Hongria al circuit de Balaton Park. Marc Márquez ha signat la pole position aquest matí. A les 3 de la tarda serà la cursa a l'Sprint en Fórmula 1, Gran Premi de Mònaco. A les 4 de la tarda la classificació en els tercers entrenaments lliures del dia. L'italià demà

0: Mercedes, Quim i Antonelli, assignat al millor crono.
1: Gràcies, Jorge.
0: Fins ara.
1: Són les dues. El Papa Lleó XIV ja és a Espanya. Ha començat el seu primer viatge europeu que el portarà a Catalunya dimarts. Des de la Generalitat recomanen ara el teletreball per tal de no afectar la mobilitat, o dit avui Protecció Civil. Canvi d'opinió, doncs, perquè dimarts passat la consellera portaveu deia que no calia fer teletreball. Avui el titular d'Empresa i Treball diu el contrari.
2: No deia el contrari. Deia el que era un estat de la previsió que teníem fins aquell moment. Un cop Interior i Protecció Civil de forma especial fan una anàlisi de la dimensió que pot tenir la visita, això és una cosa d'una magnitud X, i després nosaltres, des de treball, hem d'entrar doncs amb les recomanacions, insisteixo, recomanació que fem als nostres centres de treball.
1: Després de la primera etapa del viatge a Madrid, el Papa es trobarà a Catalunya un escenari de protestes laborals com la dels mestres, que han convocat nova jornada de vaga, tot coincidint amb la presència del pontífex. Elena Pérez.
3: Lleó XIV també haurà de suportar altres protestes dirigides contra la seva visita i els 25 milions d'euros que costa pagats en part amb diners públics. Per això s'ha posat en marxa la campanya Jo no t'espero, organitzada per entitats laiques que han convocat una manifestació per dimarts. A la llista de retrets que l'Església no ha demanat perdó per la seva complicitat amb la dictadura franquista o els casos de pederàstia. Per cert, que el Papa rebrà finalment en la seva visita a Espanya les víctimes dels abusos a l'Església, com també incloure el català en la seva visita a Catalunya. Ja ha vingut fent els deures en l'avió perquè, confessa, només sap dir bon dia.
4: Us espero, tinc ganes de veure-us.
5: Espero, tinc ganes.
4: De veure-us.
5: Mm?
4: De veure-us.
5: De veure-us.
4: Sí, que quiere decir, os espero, tengo ganes de veure-us.
1: I més confessions que ha fet el Papa. Diu que Robert Prevost és del Reial Madrid, però el Papa és de tothom. Més coses. Més de mig miler de treballadors de Nissan s'han manifestat aquest matí pels carrers de Barcelona contra l'ERO que ha presentat la multinacional nipona per acomiadar més de 200 treballadors.
3: Una marxa que ha començat a Urquinaona i ha arribat fins a Sant Jaume. Els treballadors de l'automobilística acusen l'empresa de voler deslocalitzar la producció. Dimarts acaba el termini de negociacions i els sindicats creuen que no arribaran a un acord. Per aquest motiu demanen al govern de Salvador Illa que s'impliqui. Juan Carlos Yepes, d'UGT.
6: Hi ha molta gent que el que necessita és un lloc de treball. No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners.
1: I a les portes de la selectivitat, avui fan vaga els treballadors de biblioteques de tot Catalunya que se sumen a les protestes que van començar els de Barcelona.
3: Els sindicats han convocat una aturada indefinida tots els dissabtes i divendres fins que no es resolgui el seu conflicte laboral. Reclamen més plantilla. Laura Solà, directora de la biblioteca Vulpelleres de Sant Cugat i delegada de la CGT, lamenta les molèsties als estudiants.
7: Ens sap greu, però realment estem lluitant pel futur d'aquests estudiants, perquè si continuem obrint tensionats i els serveis públics continuen sense inversió i aquí no aixequem la veu, això és pan per avui amb per a mañana i no ens ho podem permetre.
1: I una altra protesta a la vista, la possibilitat d'una vaga general per l'habitatge i l'estancament dels salaris.
3: Avui uns 1.800 voluntaris estan fent una enquesta a tot Catalunya per copsar l'opinió de la ciutadania si estan a favor de la vaga general. La campanya es diu Ens costa la vida.
8: Has hagut de renunciar a coses per poder pagar el lloguer o la hipoteca?
9: Sí, he renunciat a despeses, però no importants.
8: Per què la vida és cada vegada més cara?
9: L'habitatge, l'energia i salaris baixos.
8: Estaries disposada a fer una vaga general per aquestes reivindicacions?
9: Sí, clar que sí.
1: El govern inaugurarà aquest any un macrocentre logístic a la Catalunya Central per encabir les reserves dels museus nacionals. La consellera de Cultura ho ha explicat a Ràdio 4, el programa Faristols, que podré escoltar ara, tot just després d'aquest informatiu.
3: La consellera Sonia Hernández ha donat detalls de la inversió, 75 milions d'euros que sortiran dels pressupostos de la Generalitat, els més alts per al seu departament, 1,8 milions d'euros.
10: És un pressupost de rècord, és el pressupost més alt de la història per cultura, ens anem acostant cap al 2, aquesta és una fita que estem decidits a assolir. És una fita que el govern està decidit a assolir i que sabem que tots els grups parlamentaris doncs comparteixen.
3: La consellera de Cultura ha explicat també que el govern vol regular la intel·ligència artificial i que espera que imperi la raó en el litigi amb l'Aragó pels murals de Sixena.
1: Acabem amb el temps. Aimet, Juan Carlos Piña.
5: Bona tarda. Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, encara que durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució amb possibles ruixats ocasionalment amb tempesta que podrien ser localment forts. Les temperatures diurnes avui pugen i podem arribar a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Girona, 26 a Barcelona i 25 a Tarragona. Demà diumenge tindrem el cel poc ennuvolat durant la tarda al Pirineu Occidental amb més núvols d'evolució que podrien deixar més ruixats ocasionalment amb tempesta. Així mateix, les temperatures diurnes se mantindran amb poques variacions. S'aprovouen màximes de 32 graus a Lleida, 29 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona. És una informació d'EMET.
1: Ho deixem aquí. Més notícies a les 3 de la tarda.
11: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Catalunya gastarà en cultura 77 euros per habitant aquest any, 21 euros més que el 2023. Un increment inèdit, encara que de nou no arriba al compromís llargament reivindicat del 2% cultural. Amb un carrusel de lleis escalfant per la banda del Parlament i amb panorama inquietant per la crònica judicial i la polarització política, obrim el faristol avui a la cultura amb la consellera Sònia Hernández a Ràdio 4.
1: Hola, consellera, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Molt benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Un pressupost rècord en cultura i política lingüística, una despesa històrica, però encara no del 2%. Per què costa tant, consellera?
2: Doncs sí, és un pressupost de rècord. És el pressupost més alt de la història per cultura. Mai havíem tingut un pressupost que tingués l'1,8 del pressupost de la Generalitat. En el darrer exercici, que es van fer avenços molt importants, vam assolir l'1,5, sí, en política lingüística, com tu deies, perquè teníem política lingüística dintre del, integrada dintre del Departament de Cultura. Ara tenim dos departaments diferents, però per poder veure quin és el creixement, doncs fem el càlcul conjunt. És un pressupost de rècord, com tu deies, tindrem 574 milions al Departament de Cultura. Això sí que és pel Departament de Cultura. Mai hi havia hagut un pressupost tan alt. Són 168 milions d'euros més que en el darrer exercici i, per tant, jo crec que hem d'estar molt contents. Ens anem acostant cap al 2. Aquesta és una fita que estem decidits a assolir. És una fita que el govern està decidit a assolir i que sabem que tots els grups parlamentaris doncs, comparteixen. I, per tant, crec que treballant tots plegats l'assolirem.
1: Al Parlament tramita el projecte de llei de drets culturals que, entre d'altres coses, pretén blindar aquest 2% d'inversions. Dic entre d'altres coses perquè quan parles de drets culturals jo crec que la majoria no sap de què estem parlant.
2: La llei blinda aquest 2%, això està en el text de la llei. Crec que és molt important dir que aquesta llei ja està en tramitació parlamentària, ja s'estan duent a terme totes les compareixences demanades pels diferents grups, doncs, de les persones expertes en drets culturals, representants del sector, que ens han d'ajudar a enriquir el text i a matisar-lo. I per mi, el que és més important, perquè ens puguem imaginar què representa tenir una llei que reconegui la cultura com un dret, vol dir que posem la ciutadania al centre de les polítiques culturals. Això que sembla una frase feta, per mi és molt important i és un matís que per mi és, més que un matís, és un gir copernicà, perquè vol dir que entenem les polítiques culturals com a polítiques ciutadanes i com a polítiques transversals i no com a polítiques sectorials. És a dir, que les polítiques culturals estan enfocades al ciutadà i que, per tant, pensem en el ciutadà quan les posem en marxa, quan les ideem, quan les pensem i, naturalment, quan les executem, i no en el sector cultural. No vol dir que la llei no té en compte el sector cultural. Hi ha tot un apartat sobre els drets dels treballadors del sector cultural. Recull també, la llei recull, per exemple, doncs, que el sistema ha d'estar vertebrat i, per tant, defineix qui forma part del sistema cultural, com tenim doncs, un sistema de salut, i tots sabem que hi ha uns hospitals de capçalera, uns centres d'atenció primària, no? I que un no es pot inventar qualsevol cosa dintre d'aquest sistema, el sistema està definit, llavors la llei defineix aquest sistema i, per tant, també doncs, com les administracions hem d'ajudar aquest sistema. I aquest sistema, per tant, per suposat, recull també tot el sector privat importantíssim. No vol dir que només els equipaments públics o aquells que fan cultura des de lo públic estan dintre del sistema. Per tant, la cultura, evidentment, no la fan només les administracions, al contrari. Hi ha tota una part molt important, per exemple, i que també té un capítol que és la participació cultural. la gent té dret a accedir a la cultura, tenim dret d'accés a la cultura, però també hi ha dret a participar, a fer cultura, que és molt important. Per tant, per mi aquest és el gran paradigma i la gran importància d'aquesta llei.
1: S'ha de validar, o compte que s'hagi de validar enguany? O...
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí.
1: Sí? Oh.
2: Estem decidits i em consta que la ponència està, tots els ponents estan treballant molt i així m'ho fan arribar, doncs, perquè aquestes compareixences circulin i puguem fer-ho ràpid i acabar l'any amb aquesta llei aprovada.
1: Amb un nou cicle electoral per partida doble l'any vinent, municipals, generals, com preveu retenir aquest rècord inversió en cultura? I arribar al 2% quan es planteja difícil que el president Salvador Illa pugui tornar a validar uns altres pressupostos.
2: Enlloc està escrit que no puguem tenir uns altres pressupostos.
1: Bé, també està en tràmit la llei de patrimoni cultural immaterial. Aquí, consellera, hi ha des de la protecció de la subhasta del peix de Montgat, passant per la festa dels Reis d'Igualada a les falles del Pirineu. Quan es parla de patrimoni immaterial, per què és necessari que legislem això?
2: Doncs és necessari perquè, a veure, en matèria de cultura tenim un dèficit d'actualització del marc legal. En general tenim doncs això, lleis molt antigues, i tenim una llei que és molt troncal en cultura, que és la llei del patrimoni cultural, que és una llei del 93. Evidentment, la noció de patrimoni evoluciona amb la societat, és a dir, allò que és patrimoni és allò que cada societat vol que sigui patrimoni, i per tant la noció de patrimoni ha evolucionat moltíssim en tots aquests anys i la llei de patrimoni doncs és estreta. Estem treballant també per fer aquesta nova llei del patrimoni cultural. Però en l'anterior legislatura vam veure que aquesta llei de patrimoni cultural deixava un buit molt gran, no? Justament tot el patrimoni immaterial no estava recollit en aquesta llei, no està recollit en aquesta llei. I llavors, tenint en compte la demanda de tot aquest sector i de totes les necessitats que hi havia en el patrimoni immaterial, es va decidir fer aquesta llei, que al final s'haurà de refondre amb la llei de patrimoni cultural, perquè al final el patrimoni és un, i allà tindrem doncs aquesta nova definició que s'ajusti a la que demanen els temps.
1: Dèiem que fins a aquesta legislatura les inversions en política lingüística sempre depenien de cultura, ja no? Això de desvestir un sant per vestir un altre funciona? És a dir, que s'hagin separat?
2: Sí, jo crec que, a veure, les polítiques lingüístiques són polítiques transversals, és a dir, no només des de la cultura fem política lingüística, és evident que de la llengua ens n'hem d'ocupar tots, i per tant tenir una conselleria és un senyal evident de preocupació d'aquest govern per la llengua, i evidentment tenir aquesta conselleria doncs dona més força a totes aquestes polítiques.
1: O sigui, que funciona millor que sigui absolutament transversal a tots els departaments de govern, que no només està...
2: Jo estic segura que li dona molta més força, que té molta més transversalitat i, per tant, sí, que és una bona pensada.
1: La inversió en els nous equipaments culturals nacionals és continuista o n'hi ha alguna on vostè té posat l'ull?
2: Quan a mi el president Illa em va proposar sumar-me al govern, ho va fer amb una proposta de dir, escolta'm, en l'anterior legislatura es va fer una molt bona política en matèria de cultura i a mi m'agradaria doncs que això pogués continuar, i per això doncs em va demanar que em quedés en el govern amb aquesta proposta, i per tant doncs hi ha una part molt important de coses que estem reblant el clau de tot el que es va o començar o seguir impulsant. Les inversions, per força, han de ser continuistes perquè s'ha de ser generós. Les inversions són translegislatures, sí o sí, aquestes grans inversions. És difícil que iniciïs una inversió i que la vegis inaugurada en la mateixa legislatura. Per tant, hi ha una part de coses continuistes que, a més, jo subscric. Hi ha, per exemple, doncs la Foneria, aquest centre d'arts digitals, que va ser una aposta de l'anterior legislatura i que nosaltres hem continuat i que continuem molt convençuts de que necessitem també aquesta casa capçalera de tot aquest sector tan important que és en el nostre país de la cultura digital, no? Estem continuant la Casa de les Lletres, que és una demanda històrica i que també en l'anterior legislatura es va posar en marxa, no? I per tant, doncs, una mica cada sector tindrà com el seu equipament capçalera, el seu equipament nacional, no? Com tenim el Teatre Nacional, com tenim el Museu Nacional d'Art de Catalunya, com tenim la Filmoteca Nacional de Catalunya, ara, sí, després d'aquesta nova llei que s'ha aprovat. I, per tant, totes aquestes, doncs, són continuistes. Nosaltres estem engegant també inversions noves i una, per mi, molt important i que és una necessitat de país molt evident, són les reserves nacionals. És a dir, perquè tothom m'entengui, els magatzems centrals per tots els museus de Catalunya. Catalunya té un patrimoni riquíssim, i molt sovint, doncs, som més conscients d'aquest patrimoni arquitectònic, el que en diem els monuments, no? Els castells, cases, museu, però tenim un patrimoni moble, el que són objectes, que és allò que està dipositat als museus, que és importantíssim i riquíssim, i ens trobem que la majoria de museus d'aquest país tenen dificultats tant d'espai com de tenir aquest espai adequat, vull dir, de dimensions. El patrimoni creix. Una de les, funcions que té l'administració és acréixer el patrimoni. I ho diu la llei de patrimoni, s'ha d'anar acreixent el patrimoni, no? fent-lo més gran. I els museus fan creixen les seves col·leccions. Nosaltres sabeu que tenim una política d'adquisicions i de per la col·lecció nacional en què bàsicament és la Generalitat qui compra i després ho distribueixen als diferents museus del país, independentment de la titularitat d'aquests museus, és a dir, no només en els museus de titularitat de la Generalitat, sinó en museus, doncs, de titularitat municipal, en museus, en fundacions, és a dir, que el patrimoni i de fet, tot el que comprem pretén tenir un relat únic d'una col·lecció nacional única que ens expliqui, però a la vegada comprem allò que algun museu vol també per incorporar en la seva col·lecció, en el seu relat, i que per tant garantim que més part d'aquest patrimoni està a l'abast i es pot veure i la ciutadania el pot veure, i també que anem conformant aquest gran relat i que ho fem a tot el país, que no tot es queda en els grans museus que a més doncs, estan a les grans ciutats i sobretot, com tots sabem, a Barcelona. Per tant, fer créixer aquest patrimoni és molt important. Què ens passa? Doncs que aquest patrimoni s'ha de conservar en unes condicions que en alguns casos són molt estrictes. La fotografia té necessitats molt, molt, molt especials. Ho sabeu, el patrimoni fílmic, la pintura, en fi, tenim un patrimoni arqueològic immens, perquè, com sabeu, tots els objectes arqueològics, tot el que apareix en excavacions és de domini públic, per tant, ha d'anar dipositat necessàriament a museus, i, per tant, vol dir que cada vegada més necessitem d'espais en condicions. I, per tant, estem treballant no per unes reserves per cada museu, sinó per unes grans reserves centrals que puguin donar servei a tots els museus que s'hi vulguin acollir.
1: Això és que els pressupostos inclouen la creació d'un gran espai al centre de Catalunya per protegir aquestes reserves, 75 milions d'euros per un espai de 35.000 metres quadrats. Ja sé que em dirà, no ho sé. A on?
2: A on? Doncs si tu em preguntes un municipi ara mateix, doncs no ho sé, tenim algunes opcions, però el que sí us puc dir és que des del Servei de Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, que està dins de la Direcció General de Patrimoni Cultural, han fet un estudi molt exhaustiu i molt rigorós de la mà del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya i amb tots els museus del país per veure quines necessitats ha de cobrir. I una, evidentment, és la ubicació. El que no podem fer és 5 o 4 magatzems a diferents llocs de Catalunya. Per tant, una de les decisions que s'ha pres, tenint en compte doncs, que els recursos s'han de gestionar amb eficiència i són finits, és que tindrem un sol espai. I, per tant, que és molt important que estigui en un lloc accessible, al màxim d'equidistant per tothom, fàcil d'arribar. Imagineu-vos doncs, que han d'arribar camions, que han d'arribar investigadors, perquè aquestes col·leccions, evidentment, doncs, hi han de poder arribar fàcilment els conservadors dels diferents museus que en tenen cura, però hi han de poder arribar també recercaires, no?, que demanen per investigar. I, per tant, doncs, amb totes aquestes variables tenim algunes opcions. Et dono més pistes, si vols, o alguna informació més. Estem mirant des d'alguna idea amb un solar, i, per tant, per construir, però també tenim alguna opció amb una nau ja construïda i que, per tant, doncs, s'hauria d'adequar. Llavors estem en negociacions...
1: La nau construïda és a Barcelona?
2: A Barcelona no, perquè a Barcelona... tenir un magatzem a Barcelona és molt car.
1: I aleshores on és?
2: Us ho diré molt aviat. Molt aviat us ho podrem dir. Perquè és un tema que estem accelerant.
1: Ah, o sigui, aquesta legislatura.
2: Home, a mi m'agradaria aquesta legislatura, i tant, i tant.
1: Aquest any.
2: I si podem aquest any, també aquest any.
1: Què passa amb el Centre d'Història Contemporània que Junts parla de desmantellament?
2: Doncs que ho nego categòricament i ho he fet en seu parlamentària. El Centre d'Història de Catalunya estava adscrit a Justícia, ha estat adscrit a diferents departaments al llarg dels anys de la seva existència i darrerament estava adscrit a Justícia. I el conseller Espadaler em va proposar adscriure la cultura, que ja ho havia estat en altres temps. Adscriure la cultura al centre, com sabeu, té seu dins del Museu d'Història de Catalunya, des de sempre, jo diria, ara no recordo, però diria que des de sempre, des del seu inici, i a mi em sembla molt lògic que un centre d'història estigui adscrit al Departament de Cultura. Per tant, el que hem fet senzillament és un canvi d'adscripció de departament. L'altra cosa que hem fet és, com que està dintre del Museu d'Història de Catalunya, actualment el director del museu, i des de fa molts, molts anys, el director del Centre d'Història és una persona que dirigeix el centre voluntàriament i sense cobrar, des de fa molts anys. I ara el director del centre serà el director del museu. Per tant, cobrarà en tant que és director del museu, però farà això cobrant. I tenim un director que, a més, és doctor en història i, per tant, és algú que ha treballat molt en recerca i que, per tant, li pot donar un impuls. Jo penso que, a més, hi ha una cosa molt important i és que aquest centre es podrà beneficiar de tota la maquinària del museu, i per tant, per mi, podrà funcionar molt, molt millor. Del Departament de Justícia ens han traspassat el 100% del pressupost i els seus treballadors. Per tant, no és que ens passen al centre sense treballadors o sense recursos. I per últim, jo vull dir que aquest centre seguirà fent la seva feina. Intentarem de totes potenciar-la i que la pugui fer més i millor. I sobretot el que tenim el compromís és que amb aquests nous pressupostos tan expansius que tenim en cultura, també aquest centre se'n vegi beneficiat, que té un pressupost estable de fa, ara no recordo si del 2015 o del 2011, té exactament el mateix pressupost.
1: Una altra llei que s'espera al Parlament, que validi a finals d'any, és la del mecenatge, la primera catalana, i amb un consens molt ampli. És necessari, consellera, canviar la mirada sobre el mecenatge, com reclama el sector, de l'opacitat a la contribució?
2: És necessari, jo crec, prestigiar el mecenatge, que sigui vist com una cosa beneficiosa i com una cosa que molt necessària per tenir més cultura, per tenir més accés a la cultura i, per tant, Doncs aquesta llei, que va molt més enllà de la cultura, perquè és una llei que recull, evidentment, el mecenatge en recerca, el mecenatge a l'esport, en diversos sectors on és molt important la contribució de la societat civil i, per tant, també de la ciutadania de peu, no només de les empreses, de les grans marques que fan grans aportacions i que poden fer-ne encara més si tenen doncs, aquests incentius fiscals també en el tram català, doncs, però també doncs, la societat civil, no? que tenim una societat civil molt activa i que també doncs, es vegi empesa, que es vegi seduïda també doncs, en contribuir en projectes culturals.
1: Se li han de posar portes al camp a la intel·ligència artificial? Li dic perquè això hi ha una regulació penjada a nivell estatal, l'Estatut de l'Artista, se li ha de posar portes al camp a la intel·ligència artificial,
2: consellera? Doncs et contestaré continuant amb la teva frase. No és que no se li han de posar, sinó que no se li poden posar portes al camp. Ara, es poden construir fars i hem de tenir fars que ens il·luminin i que ens facin de guia. Evidentment, la intel·ligència artificial està aquí, ha vingut per quedar-se, però hi ha qüestions legals, s'ha de regular, hi ha qüestions ètiques i les hem de debatre i no les podem defugir i per suposat hi ha usos beneficiosos i grans avantatges que segur que podem construir tots plegats doncs, per trobar-hi aquesta part positiva.
1: La consellera de Cultura és aliena a la tempesta a l'Estat per la teranyina de presumpta corrupció al PSOE?
2: No em puc ser aliena de cap de les maneres, però jo el que sempre penso és que la presumpció d'innocència és consubstancial a l'estat de dret i, per tant, la demano en tots els casos i en aquest també, i també la confiança en la justícia i en que, doncs, escolta'm, les coses evolucionin i que puguem seguir treballant.
1: El govern de Salvador Illa arribarà a l'Equador a l'agost. I amb l'aprovació dels pressupostos, el president afiança la legislatura. Dues preguntes. És un contrast l'estabilitat a Catalunya amb la inestabilitat del president Sánchez a Madrid?
2: Jo penso que no és un contrast. És, aquí tenim doncs, una estabilitat, acabem d'aprovar uns pressupostos. En fi, tenim el que espero és que la legislatura de Pedro Sánchez arribi fins al final, perquè el que penso és que necessitem estabilitat a tot arreu per poder continuar treballant en polítiques progressistes.
1: Tem un canvi de govern a l'Estat? L'he dit perquè president Salvador Illa, Catalunya es pot quedar com una illa, eh?
2: Temo per l'involucionisme que partim en el nostre món en general. La veritat és que per això sí que sí temo, i ara mateix el que veig és que no vindria una alternativa conservadora, sinó el que vindria és un autèntic involucionisme. Per tant, crec que necessitem aquesta estabilitat per poder continuar fent polítiques progressistes a Espanya i a Catalunya també.
1: Li anava a dir, Sixena, l'Aragó té un pla alternatiu per fer el trasllat dels murals si el MNAC no el fa?
2: De moment nosaltres tenim interposat un recurs, estem a espera que ens contesti la jutgessa, anem treballant pas a pas perquè el que esperem de totes és que imperi la raó. Aquestes pintures ningú ha posat en qüestió que no són del MNAC, que són unes pintures que estan en dipòsit, però traslladar-les suposa uns riscos molt, molt elevats de fer-les malbé, de que es puguin deteriorar, i per tant el que estem treballant és perquè imperi la raó. Qui està sentenciat a retornar les pintures és el MNAC, i per tant doncs, l'operació en principi l'hauria de fer el MNAC. Veurem com evoluciona tot plegat.
1: De més llibres, més biblioteca, més cultura n'hi ha molt en aquesta casa. Sònia Hernández, consellera de Cultura, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona de dissabte a Ràdio 4.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
1: Ens veiem aviat perquè té molta teca, al Parlament.
2: Doncs encantada, sempre que vulgueu. Moltes gràcies. Gràcies.
0: Fins aquí al Faristols. Gràcies per ser-hi. Més dissabte vinent. A què? A Ràdio 4.

0: Més que esports, amb Marc Galluc.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes un cap de setmana més aquí a Ràdio 4 a escoltar el Més que Esport, que cada dissabte i cada diumenge us acompanya a aquesta hora i durant 30 minuts des d'ara mateix i fins a 2:15 de la tarda. Avui amb l'Helena Ramos al control de so. I avui, aprofitant que ja hem arribat al mes de juny, us proposem sortir a navegar pel mar, però no en qualsevol embarcació, sinó en una de les més singulars del litoral mediterrani i que és autòctona, el patí a vela. Es tracta d'una embarcació única i una icona del nostre mar que enguany fa 100 anys i amb aquest motiu i amb la seva designació com a Ciutat Europea de l'Esport 2026, el Vendrell acull el passat cap de setmana i aquest mateix la 88a edició del Campionat de Catalunya de patí a vela.
2: En el marc de la designació del Vendrell com a Ciutat Europea de l'Esport 2026 i del centenari del naixement del patí a vela, la ciutat tarragonina acull per primera vegada el Campionat de Catalunya sènior d'aquesta disciplina sense timó, que va començar el passat cap de setmana i clourà aquest primer del mes de juny a la platja de Sant Salvador. El Campionat de Catalunya de patí a vela és una de les competicions més arrelades al territori i enguany s'emmarca en un any especialment rellevant pel municipi del Vendrell. L'esdeveniment és un dels actes esportius més destacats de l'any i reforça la projecció del municipi com a territori compromès amb l'esport, el mar i la sostenibilitat. I especialment sostenible és el patí a vela, un vaixell singular que no té motor ni timó i que es va crear a les platges de la Barceloneta i Badalona a la dècada dels anys 20 del segle passat, ara fa 100 anys, a partir dels patins a rem que s'utilitzaven com a embarcacions recreatives. El campionat arriba, doncs, en un moment de reconeixement institucional del patí a vela al municipi. El consistori ha declarat aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell, convertint-se en la primera ciutat de la província de Tarragona que ho fa i en la quarta de Catalunya després de Badalona, Barcelona i Cubelles.
0: Més que esports, amb Marc Galluc.
1: Doncs avui recuperem un dels temes històrics del programa, que és el turisme i l'esport, perquè l'esport ens ajuda a conèixer doncs, el territori, en aquest cas el Vendrell, però també a conèixer més a fons el que és el patí a vela en aquest centenari del seu naixement. Ens acompanya aquí a l'estudi l'Edu Sánchez Vilavecchia, president de l'associació Patí Vela Sant Salvador. Què tal, Edu? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, encantat.
1: Organitzadora d'aquest campionat, que ja s'està fent des del cap de setmana passat, no?
3: Sí, sí, sí, super, super. Organitzat uh-huh. I amb molta sort de poder acollir-lo.
1: Doncs qui també imagino està contenta d'acollir aquest campionat és la nostra segona convidada que ja ens acompanya en aquest cas des del Vendrell, la Mariona Figuera, regidora d'Esports de l'Ajuntament d'aquesta ciutat de Tarragona. Què tal, Mariona? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Contents?
4: Bé, molt bé. Molt contents
1: de tenir sí, aquest sí, campionat al Vendrell? Sí?
4: I tant, la veritat que sí. Mm-hmm. A més, el passat cap de setmana ens va fer un temps fantàstic, que encara fa més grans aquests campionats i a veure, esperem doncs, que acabem la mar de bé aquest campionat.
1: Mm-hmm. Efectivament, esperem que sigui així. De fet, parlem amb l'Edu i amb la Mariona abans que l'Edu, que no només és organitzador, sinó també participant, no?
3: Sí, sí,
1: estàs
3: també.
1: A les regates i, per tant, abans que puguis tornar a les regates estem amb tu. Edu, des de quan i per què el patí a vela?
3: Bueno, el patí a vela a Sant Salvador té una tradició antiquíssima mm-hmm. que ha passat d'avis als nostres avis, als nostres pares, nosaltres mateixos de ben jovenets mm-hmm. i era un vaixell que fèiem de recreatiu per anar a banyar-te al fons, per anar mm-hmm. a disfrutar del mar, del vent, de la navegació. Però sí. Bueno, el bo del patí a vela és que és un vaixell tan singular mm-hmm. per la falta de timó, perquè sí, tu només sí, portes sí. una vela sota el braç, no té botavara, no té orsa, no té timó,
1: no,
3: només tens una escota i llavors mm-hmm. tu, amb el teu pes, et vas bellugant i pots fer mil maniobres uh-huh. i pots anar a qualsevol lloc, disfrutar d'una navegació de passeig, com també, si bufa vent o bufa castanya, com diem, pots disfrutar molt d'una navegació molt més agressiva.
1: De velocitat,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, sí. Sí.
1: Però tot dependrà del vent. Ara ens deia la Mariona que el cap de setmana passat va fer bon temps. Quin seria el millor temps per una competició de patí a vela?
3: Depèn de qui
1: també esteu pensant sempre
3: depèn
1: en el
3: de qui
1: vent,
3: li preguntis. Si em preguntes a mi, jo prefereixo tindre molt de vent, perquè jo em defenc millor jo amb les meves qualitats que tinc de navegar, doncs jo m'agrada més treballar o navegar molt de vent. En canvi, si parles amb segons qui, que són segurament molt més tècnics que jo, amb poc vent has de ser molt més precís, molt més tècnic, la situació de la vela. Podem bellugar molt el màstin, la vela, llegir els roles del vent, llegir la corrent del mar. Llavors, amb poc vent, tot això és molt més sensible.
1: Clar, clar. O sigui que depèn del tipus de navegant.
3: Depèn del tipus de navegant. A les regates hi ha primeres i segones. Hi ha gent que està a primera i gent que estem a segona, amb opció o no de passar a primera. Llavors, la gent de primera...
1: Pel nivell, no? Pel nivell.
3: La gent de primera que porten potser 30, 20 anys navegant, tenen unes qualitats tècniques que molts ens agradaria tenir, però bueno, que estem aprenent i també ens ho passem molt bé amb ells.
1: Mariona, ens deia l'Edu que a Sant Salvador hi ha hagut tradició del patí a vela des de sempre, i la ciutat del Vendrell, doncs ara ho explicàvem, a banda de ser ciutat europea de l'esport 2026, que és un fet important, m'imagino per vosaltres, doncs també heu declarat aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell. Què significa realment el patí a vela pel Vendrell?
4: Bueno, precisament es va fer aquesta acció per preservar, no?, i mantenir aquesta tradició a les nostres platges. A més, ara tenim l'entitat que està fent molt bona feina, i també una demostració i un agraïment a l'entitat va ser fer aquest pas de declarar el patí embarcació emblemàtica del Vendrell, no? Llavors, jo crec que és molt important que vagi passant generacions a generació i a més, doncs, fent coincidir aquest nomenament, no?, aquesta designació amb el fet de ser Ciutat Europea d'Esports, doncs encara ho fa més rodó i més bonic.
1: No sé si també anar a Vegas o no, Mariona?
4: No, jo...
1: No.
4: No,
1: tu ves les de fora, no?
4: Vaig poder pujar una lanxa, sí que he pogut... Sí, vam veure la primera regata des de dins de l'aigua, poder-ho viure a prop dels patins, és una experiència increïble, i el passat mes de setembre sí que vaig poder gaudir d'un passeig amb una membre d'Amblana, una membre de l'associació, i la veritat que són experiències increïbles. Vull dir, el patí, com deia l'Edu, no té timó, no, evidentment és a vela, no té motor, controles amb el teu cos, llavors ho fa una experiència increïble.
1: A més, molt sostenible, no? Perquè el que dèiem, no té motor, no, fins i tot ens explicaven que s'utilitza com a eina científica, és a dir, que el patí, que molta gent, Edu, suposo que, jo no sé a quina edat vas començar tu, o si ho has fet des de petit o no.
3: Des de jovenet, patí,
1: des de ben jovenet.
3: Sortia amb un de la platja que es diu Nelson Camderà i amb l'Andrés Feu, que són mítics d'aquí de Sant Salvador, Sergi Puigserra, amics, amb patins de coneguts o de familiars. Ja. Llavors sortíem amb 13, 14 anys i començar a aprendre a gaudir d'aquest vaixell.
1: No, ho dic perquè realment ha de tenir la seva tècnica, perquè com tu deies, no té timó, clar, la gent es pregunta com es fa perquè vagi a la dreta, a l'esquerra, amunt i avall i tot això, no?
3: Bueno, al final nosaltres aprenem a base de, també una mica de veure com ho fan els pares o familiars,
1: i
3: a base de ficar-te i de cometre errors. Si no, no aprens.
1: Ja.
3: Però al final és una manera segura i sempre vigilant, doncs, que les condicions siguin òptimes per no tindre a posar-te en perill. I al final és un tema de pràctica, és qüestió de sortir i que t'agradi molt. Si t'agrada molt, ho aprens d'una manera molt, diria jo, inconscient, també.
1: Ja, o sigui que et vas absorbint allò que veus.
3: Sí, parlem de navegar. Navegar i fer regates no té res a veure.
1: O sigui, una cosa és navegar de forma lúdica, diguéssim, l'altra és competir.
3: Sí, en el meu cas, jo he navegat fins fa 2 anys, i vaig començar a fer regates sèries, sèries polítiques de Catalunya, d'Espanya, d'europeus, i a més fa 2 anys.
1: O sigui, fa 2 anys que competeixes a un nivell important, diguéssim.
3: Bueno,
1: no?
3: Sí, com uns quants de Sant Salvador.
1: Sí.
3: Nosaltres fèiem unes regatetes a Sant Salvador, que és a l'Open Sant Salvador, que és famós perquè és l'única regata que sortim, és una festa al poble, a més, on col·laboren comerços, entitats, Ajuntament del Vendrell, tots els comerços del barri. Tenim 80 patins, és la regata més, quasi més nombrosa amb el Campionat de Catalunya del territori, però la condició... El fet singular és que sortim tots des de platja. Llavors, la imatge d'abans de la sortida és que tens 80 veles muntades al litoral, i és una festa al patí. Allà guanyar està molt bé, tothom vol guanyar.
1: Però no és el més important.
3: Però no és el més. I és una regata molt vistosa, doncs, també pel públic de la platja i també d'agraïment pels locals, no?, que ens estan ajudant molt, i sense ells no podríem fer-ho, perquè necessitem recursos de tota mena.
1: Per tant, aquesta festa del patí, suposo, Mariona, des de l'Ajuntament, també és un dia especial.
4: I tant, totalment, el que comenta l'Edu, no?, aquesta de l'agost, que fem a l'agost, o sigui, un cop estan navegant des de fora, des de la platja, és maco i es veuen les veles i és fantàstic, però el fet aquest de sortir de la sorra, no? Te'ls imagines pràcticament 100 patins a la sorra, preparats per sortir amb les veles aixecades i que just entren tots a l'aigua allò un darrere l'altre fent, fent una sanefa, no? Aquesta imatge és espectacular, vull dir, la traiem sempre que podem perquè és increïble. I un dels fets que ens va també permetre ser Ciutat Europea d'Esport va ser aquesta aposta pels esports d'aigua i en especial doncs, el patí, està clar.
1: Però el Vendrell té moltes altres coses fora de l'esport importants, com per exemple això que sonarà ara.

0: perquè és el violoncel d'en Pau Casals, un català internacional i mític que va néixer al Vendrell, Mariona, suposo que sempre, a més, dins del que és el Vendrell, doncs també hi ha molt llegat, no?, de Pau Casals.
1: Sí, sí, totalment. A més, un any especial també, celebrem el seu 50è naixement. Sí. Llavors, bueno, l'hem denominat un any de grans esdeveniments al Vendrell, així que bé, el mestre sempre està present i mira, amb el patir doncs podem fer servir la frase que ell deia, no?, que conservem les tradicions que són l'ànima de nostra terra, doncs...
0: I és el que esteu fent.
1: Li seguim l'exemple, no? Ho intentem.
0: Seguim l'exemple d'un vendrellenc universal, no, Edu? Com
2: sí,
0: és Pau
2: sí,
0: Casals.
2: Sí. Molt conegut des de ben petits. Coneixem el seu museu, coneixem ara l'auditori, que es va inaugurar fa uns anys,
0: sí.
2: I està en memòria de tothom, el Pau Casals, com també podria dir, no, com patrimoni del Vendrell,
0: clar,
2: patrimoni de Sant Salvador, perquè està allà a Sant Salvador.
0: Ho és. No sé si anava a patir, eh?
2: Allà hi ha un restaurant que es diu Vila Casals, que és on ell tenia la casa de convidats,
0: sí.
2: I ell també és un gran col·laborador del patí català, quan fem regates, o patí a vela, perdó, i sempre està, bueno...
0: En el record
2: ajudant.
0: De tothom, no?
2: Sí, sí,
0: amb el
2: sí,
0: record
2: sí.
0: De tothom. Doncs ara parlarem més del fet esportiu, del que és el patí a vela, d'aquestes regates, però abans de deixar la Mariona que continuï amb les seves tasques, vull que ens expliquis una mica, ara estem al mes de juny. Mariona, suposo que arriba la temporada alta. Com ho teniu de cara a aquest estiu al Vendrell?
1: Bé, tant esportivament com després amb temes de turisme, no? És un estiu mogudet. Venim d'un cap de setmana ja molt intens, també amb el patí, però amb altres
0: regates.
1: Competicions que hem tingut. Però la veritat que molt contents, perquè també ens estan situant en el mapa, no?, tots aquests actes esportius de gran nivell que estem acollint a casa nostra. I a més, doncs, amb el clima que tenim fantàstic, doncs, i les festes, no?, la cultura popular també i de més, doncs, bueno, som un gran destí turístic i bé, treballant força per acabar els preparatius d'aquest estiu i poder gaudir al màxim.
0: Si algú que ens està escoltant no hi ha anat mai al Vendrell, què és allò que li diries que és imprescindible que no es pot perdre? Si va passar un dia, un cap de setmana, o si, doncs, aprofitant que ja en regates va a veure el patí a vela i vol conèixer la ciutat.
1: Jo crec que les nostres platges són increïbles, no? I més si vas cap a la zona aquesta de Sant Salvador o després a Comarruga, on tenim el port marítim, doncs tens tot el món de la vela, que és fantàstic veure'l. Si seguim a les platges, al Museu Vila Casals, crec que és increïble veure la història de Pau Casals des de primera mà. I si anem al nucli històric del Vendrell, doncs tradició, cultura, els carrers aspiren. Terres d'Àngel Guimarà, també.
0: També. Un altre il·lustre, no? Un altre
1: cultura,
0: fill il·lustre.
1: Sí, tant. Sempre ho diem, potser no tenim grans monuments, però sí que tenim grans fills il·lustres.
0: I
1: és, aquests són els nostres tresors. Llavors, bueno, cultura, tradició, passejar per museus, viure la història... Jo crec que som un gran destí turístic i convidem a tothom a venir a viure. A més, també any de centenari de la Colla Castellera.
0: Esteu de celebració en celebració, no?
1: Sí, no, ja ho vam denominar així, any de grans esdeveniments, perquè eren... Bueno, quan vam començar a fer el llistat van passar més de 40 efemèrides i és bastant bèstia.
0: Déu-n'hi-do, esteu distrets. Li preguntava si era perquè l'Edu parlava molt de Sant Salvador, si tu no ets del Vendrell, però deus anar a força.
2: Jo des de fa 2 anys visc a Sant Salvador.
0: Vius a Sant Salvador.
2: Soc el barceloní que ha estiuejat, els seus avis estiuejaven a Sant Salvador i fa 2 anys em vaig instal·lar. Sí, sí. Baixo a Barcelona 3 o 4 vegades a la setmana a treballar, però estic allà instal·lat.
0: Molt bé, doncs...
1: Tenim molta segona residència
0: també,
1: s'enamoren del nostre municipi i
0: s'hi queden.
1: No, que acaben vivint aquí.
0: I segur que està encantat. Escolta, Mariona, ja per acabar, a banda del patí, suposo que el cap de setmana passat van anar molt bé, no?, les regates. Ara ens donava més detalls l'Edu, però ho vau gaudir?
1: Sí, la veritat que moltíssim, sense cap incidència que poguéssim destacar. Així que molt contents per la feinada que han fet, no?, tant l'associació, l'aposta de la federació i la DIPAP. Així que un cop més, doncs, un agraïment a l'entitat, no?, el Patí de Sant Salvador, per involucrar-se tant i portar-nos aquest campionat a casa.
0: Escolta, i a banda del patí, alguna cosa que vulguis destacar a nivell esportiu de totes aquestes celebracions que esteu fent per l'any en què sou capital de l'esport?
1: Bé, ara el juliol, que no s'ha presentat, però queda poquet, tindrem el 3x3, però de bàsquet també les nostres platges, especialment a Coma-ruga. Tenim la triatló, tenim una mitja marató a peu pla, pràcticament, que serveix per venir a fer marca. Convidem a tothom a venir i anar allargant temporades.
0: Molt bé. Doncs queda dit, ja sabeu que si aneu al Vendrell no us avorrireu i que si ara mateix esteu a prop, doncs que us acosteu, no? Que us acostin per veure les regates, no, Edu?
2: Dissabte i diumenge estem bueno, avui i demà estarem
0: allà. Avui i demà tot el dia esteu per allà, per tant...
2: Sí, hi haurà un espectacle...
0: Tot un espectacle.
2: Maco, abans, durant la regata i després.
0: I després. Sí, ara ens ho expliques. Mariona Figuera, regidora d'Esports del Vendrell, gràcies per ser amb nosaltres a Ràdio 4 i al Més que Esport, i que vagi molt bé tot aquest any i aquest cap de setmana especialment amb les regates.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, adeu.
2: Adeu, Mariona.
1: Adeu.
0: Adeu.

0: Sentíem allò tan clàssic que és el cello d'en Pau Casals, no?, per il·lustrar una mica el que és el Vendrell, que és el que han fet fins ara, sobretot parlar del Vendrell des del punt de vista turístic i esportiu, però ara la marxa ens la posa l'Edu amb la cançó que li hem demanat. Una cançó, Edu, i què? Explica'ns.
1: Bueno, és que aquesta és una de les moltes cançons que potser, quan, com et deia abans, durant la regata i després del regata, pues, som un grup que, a part de la serietat de muntar regates, de fer coses per la sostenibilitat, pel poble i demés, pues, després d'aquesta, sobretot de l'Open de Sant Salvador, i avui a la tarda hi haurà un concert de música que venen...
0: La música que no falti,
1: la,
0: no?
1: La Sant Band, que és una banda d'aquí, de Sant Salvador, de veïns d'aquí, pues, sempre hi ha el post-regata, que és, hi ha un ambientasso, per dir-ho d'alguna manera, brutal, i la gent, a part de disfrutar del mar, també vol disfrutar del post-regata, pues, que fem un dinar... potser estem 100 i escaig persones dinant perquè tenim molts voluntaris i després hi ha, pues, una mica de música i quasi hasta aquí puedo leer,
0: no? Ja, però... no, perquè és sorpresa, no? Si no, desvetllem les sorpreses. Sí. I aquesta cançó també sonarà o què?
1: No
0: o
1: ho sé, però en altres edicions...
0: La Grange, es diu.
1: Sí, ZZ Top és un grup així canyero. Quan fem la regata de l'Open de Sant Salvador, que és una regata més esbojarrada,
0: sí,
1: potser no
0: sí,
1: tan
0: més
1: sèria...
0: Més lúdica, no?
1: Pues, hi ha unes barques de coneguts de la Manuela, que és un tardeo molt famós que hi ha a Sant Salvador, que els seus socis, diguem, passen amb la barca amb altaveus i posen música d'aquest tipus perquè 5-10 minuts abans de sortir, pues, la gent està molt animada, amb ganes de sortir i de passar el seu pipa.
0: Que s'activi la gent, no?
1: Sí.
0: Fantàstic, o sigui, és tota una festa, a més d'un campionat. Però ara parlem del campionat de Catalunya, però abans parlem del que sou vosaltres, Associació Patí Vela Sant Salvador.
1: Sí.
0: Explica'ns què sou exactament.
1: Nosaltres som una associació... Nosaltres vam començar a organitzar regates a través de l'Associació de Veïns de Sant Salvador, amb la presidenta, que és la senyora Pagès, la Victòria Pagès.
0: Victòria Pagès.
1: I quan vam veure que vam començar a fer regates de 14 patins, que això se'ns disparava any rere any, vam decidir, per fer-ho d'una manera més, una mica més com diria jo, més, no millor, sinó més organitzada, més autònoma, fundar l'Associació Patí Vela Sant Salvador. I això ens vam reunir amb uns quants veïns de Sant Salvador, ho vam proposar, és una associació sense ànim de lucre, i va sortir que sí. Llavors ara tenim més o menys uns 100 socis, ara portem, penso que... No sé si... Sóc un desastre per les dates.
0: No te'n recordes de quan
1: anys,
0: va començar.
1: Potser, i potser som uns 100 socis, que la quota és irrisòria, que el que fem és cobrim l'assegurança que hem de tenir i al final fem aquestes regates... O sigui, l'associació s'ha creat per fomentar la navegació a vela a Sant Salvador i, a més, fem altres activitats com ajudar a col·lectius vulnerables, a nens amb risc d'exclusió i ajudar, per exemple... col·laborar amb altres entitats que volen fer coses i potser no coneixen el patí a vela i gràcies al patí a vela doncs, poden gaudir d'aquest vaixell.
0: De quina manera, perquè ens interessa molt en aquest programa, és més que esport, precisament per aquesta vessant que té l'esport, doncs de poder col·laborar amb moltes coses o de ser solidari, de quina manera podeu ajudar, deies, per exemple, nens amb risc d'exclusivitat i tot això?
1: Estem en contacte amb diferents col·lectius i un, per exemple, és el Casal Jove del Vendrell, que són amb nens de risc d'exclusió social,
0: doncs
1: que fem... És una mica complicat, però ho aconseguim fent, que vinguin a la platja, els socis posem els vaixells, ens posem a nosaltres mateixos, posem les armilles perquè ells puguin gaudir d'una explicació de com funciona aquest vaixell i sortir a navegar, que disfrutin de sentir el silenci, només el roce... com llisca el patí sobre l'aigua,
0: no?
1: i bueno, és una manera que ho fem amb molt a gust i a més penso que s'ha de fer tot això.
0: I algú potser li agradarà
1: bueno,
0: anirà amb patí.
1: Sí. Igual que ens fan altres activitats amb per exemple també tenen els nens amb infància robada, nens víctimes de violència, no? Pues jo penso que són propostes per ajudar que entre tots, entre el patí, com hi ha l'equitació, com hi ha d'altres coses, pues, que es pots ajudar la gent i ensenyar pues, què és un patí i què és el mar i per què és sostenible.
0: I per què és sostenible? Explica-ho.
1: Bueno, és sostenible perquè no va motor.
0: Això per
1: començar. Principal.
0: Això és el més
1: Després,
0: important.
1: Després perquè pràcticament tots estan fets de fusta.
0: Sí.
1: Ara ja s'ha innovat i hi ha
0: altres
1: patins de fibra 100% o híbrids, tenen els cascos de fibra i la coberta de fusta. És sostenible perquè també hem fet Bueno, no sostenible per això, però hem fet campanyes de recollida de plàstics de l'aigua. Hi ha una noia que ara no em sortirà el nom.
0: Recordo, sí, ho vam parlar perquè vam parlar del documental, que va fer, va venir el Gerard Esteve, el president de l'UFEC.
1: Sí.
0: I tampoc recordo el nom d'aquesta noia, però
1: sí,
0: ja
1: va inventar una artilugi per, mentre vas navegant, anar recollint microplàstics
0: que pràcticament no es veuen, però que n'hi ha moltíssims, a més, malauradament. No?
1: I a mi un biòleg em va dir fa uns anys, i crec que no m'equivoco, que, per exemple, les sardines són més petites perquè mengen del plàncton i hi ha molt microplàstic.
0: Ja, ja.
1: Llavors, bueno, intentem fomentar... Doncs un dia recollida de plàstics, un altre dia els nens d'exclusió social, un altre dia venen les loves de mar, que és una comunitat de dones que fomenten la navegació la navegació. Llavors venen un dia i fem el bateig del mar, no? I del mateix del patí a vela. Venen amb dones que no han pujat
0: mai a la vida,
1: mai han pujat amb un patí. Llavors també posem els patins, posem els patrons, els expliquem i sortim a navegar amb elles. Fem coses perquè és una manera també de col·laborar amb
0: clar
1: gent
0: que
1: ho vol fer.
0: Clar que sí. I de mantenir una tradició, com explicàvem, que ve de molt lluny i que justament aquest any en fa 100. Per tant, suposo també, dintre del que és el centenari del patí, doncs esteu involucrats, no?, d'alguna forma.
1: Bueno, sí que estem involucrats perquè s'han fet moltes festes. A Barcelona penso que la DIPAF, que és l'Associació Internacional de la Classe del Patí a Vela, amb la Federació Catalana de Vela, doncs, amb la Copa Amèrica que es va fer l'any passat, van col·locar patins en diferents llocs de Barcelona, van fer la regata dels 300 l'any passat aquí al Port Olímpic, amb 300 patins.
0: Ho vam parlar justament coincidint amb la...
1: Amb el Gran Dalton,
0: amb la Copa Amèrica, que sembla que ell es va quedar bastant impactat,
1: bueno,
0: no?, per allò, aquella imatge que es veia a la platja de Barcelona.
1: A mi em van explicar que aquest senyor un dia va sortir a navegar i va veure un personatge que anava caminant a sobre d'un barco i era un noi que estava navegant amb un patí.
0: Clar,
1: i va preguntar,
0: què és això, no?
1: Sí, perquè no porta timó, no porta res.
0: Clar,
1: i llavors
0: li
1: van explicar
0: al·lucinant.
1: I es va, entre cometes, enamorar d'això.
0: Ja.
1: Llavors va parlar amb el Gerard Esteve, va parlar amb els del Patí Vela a Barcelona, amb la natació Barcelona, i es va interessar molt.
0: Perquè al final és autòcton, dèiem nosaltres, singular. Això no es veu a cap altre lloc del món, el patí a vela?
1: A Europa hi ha.
0: A Europa n'hi ha?
1: A França, i et diria que a Holanda o Bèlgica.
0: Sí.
1: I després hi ha un noi que ha comprat un patí que

0: talteta, però clar, perquè això continuï hi ha d'haver base. Hi ha nens i nenes que comencen amb això?
1: Bueno, hi ha el pati júnior, llavors hi ha pares que sí que s'impliquen més. Sí. No hem d'oblidar que això és costós en recursos econòmics, clar, temps, material i desplaçaments. I,
0: perquè llavors, el petit te l'has de comprar.
1: Te l'has de comprar. Hi ha algun... No sé si algun club fa classes particulars amb patins de socis, però que ja són valen diners.
0: Sí, sí, tant i tant.
1: Llavors, al final, jo penso que molts nois joves... Ja tenim flota jove que està,
0: sí,
1: fent regates.
0: Teniu, sí.
1: De noies, de nois, més nois que noies, però que s'estan animant. Però jo penso que, com jo, molts joves que de petit gaudies més de sortir a passejar, de banyar-te, sí, al fons del mar i demés, sí, ara, ostres, doncs t'interessa més... Bueno, tens més curiositat per les regates, no?
0: I com van anar les regates del cap de setmana passat? Perquè dèiem que tu ets un dels participants, ens deia la Mariona que va fer molt bon temps.
1: Sí.
0: No sé si per tu sí o no, perquè no hi havia molt de vent,
1: va
0: o no?
1: Va fer molt bon temps, però per mi no...
0: Faltava vent.
1: Em faltava una
0: faltava
1: mica
0: de vent.
1: Però bueno, em vaig defendre. Com t'he dit, sí, abans, hi ha primeres i segones, es fan, sí, un camp de regates on participen els primeres, van juntets, i 5 minuts després sortim als segones, per no anar junts. Llavors, els 3 primers de segona... de la classificació pujaran a primera l'any que ve.
0: Ah, molt bé.
1: I la regata va anar molt bé, home. Va ser molt tècnica, bé, tenien 80 patins, quasi 78 a l'aigua, entre dues flotes, i a primera va el Jan Hendrik, que penso que és, si és de Sitges, i que va primer a la categoria de primera, i a segona la Cristina, no em sortia algun nom, del patí vela Barcelona, que a part de navegar superbé, sí, doncs tenen un pes més reduït que amb poc vent també els afavoreix una miqueta.
0: Clar,
1: però
0: a
1: més,
0: dones,
1: tècnicament, hi ha ella, hi ha l'Anna, hi ha la Berta Suau, que naveguen superbé. I tenen, a més, el handicap del pes. Després elles, amb una mica de vent, no ho passen tan bé, però es defensen molt bé, també, perquè saben molt.
0: Escolta, i el teu objectiu és pujar primera o què?
1: Jo tinc la sort que ja vaig pujar primera
0: ja
1: a la
0: pujar.
1: Passada regata, a la International Adipap, que es va fer a Sitges ara fa un mes, i bueno, em vaig classificar per pujar primera. El que passa que aquest any encara no pujo primera fins que no passa l'any.
0: O sigui, que estàs allà, però encara no, sí, encara sí, sí, no pots dir. El que sigui que estàs és preparat per les regates d'aquest,
1: sí, sí,
0: d'aquest,
1: sí,
0: cap de setmana,
1: sí, sí. Sí, sí. Ara...
0: i per gaudir també del que és el patí, sí, i d'aquest, sí, centenari, no?
1: I tant,
0: del
1: i tant.
0: Patí.
1: I disfrutar de tota aquesta gent que és amabilíssima i dels col·laboradors que ens han ajudat moltíssim.
0: Doncs mira, parlant de navegar...

0: La meva força és el mar. Són els Lacs amb Buston, que també són del Vendrell.
1: I tant. El Pemi Fortuny, el cantant, sempre el tenim allà al Can 60, que és un bar que, bueno, és la nostra seu.
0: La vostra seu de l'associació.
1: La Pativela, i sempre està gaudint del...
0: I l'heu pujat al patí o no?
1: Jo no sé si ha pujat. Potser sí, però no l'he vist gaire vegades a prop de l'aigua, el Pemi.
0: Millor que canti, no?
1: No sé si millor no.
0: Molt bé, doncs, Edu, que vagi molt bé també aquest cap de setmana de regates. Felicitats per aquest centenari del Patí a Vela i també al Vendrell per aquesta ciutat europea de l'esport. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu. Doncs avui us deixem amb Lacs amb Buston, que són del Vendrell. Nosaltres tornem demà. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Papa descansa hores d'ara a la seu de l'Anunciatura Apostòlica de Madrid, on s'allotjarà durant la seva estada a la capital d'Espanya. Lleó XIV ja ha recorregut per primera vegada els carrers amb Papa Mòbil. Ha estat després de sortir del Palacio Real, on ha pronunciat davant unes 250 persones, entre autoritats, societat civil i cos diplomàtic, el seu primer discurs oficial. El pontífex ha reconegut el paper d'Espanya en la defensa del dret internacional.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo.

0: se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos. Al mismo tiempo, animo a cultivar también en su interior el diálogo y la amistad social.
1: Lleó XIV ha fet una cria també a deixar de banda la polarització i la divisió per centrar-nos, ha dit, en les coses transcendentals.
0: Hoy la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad. Necesitamos trascendencia.
1: Abans del papa ha parlat el rei, Felip VI ha fet referència als abusos comesos per part dels membres de l'Església i ha agraït a Lleó XIV la fermesa davant aquests fets.
2: El dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
1: Per cert, que l'arcabisbat de Barcelona ha afirmat aquest dissabte que el cardenal i arcabisbe de Barcelona, Juan José Omella, mai han cobert casos d'abús sexual. En un comunicat després de les informacions publicades a premsa sobre diversos casos de presumptes encobriments, l'arcabisbat ha volgut reiterar la seva condemna a qualsevol tipus d'abús, de poder o sexual, recordant que Omella ho ha fet en múltiples ocasions a través de locucions, homilies i escrits, tant ara com en el seu mandat com a president de la Conferència Episcopal Espanyola. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics més grans de haixís a Catalunya després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona, a la província de Tarragona. Gràcies a aquest operatiu s'ha permès desarticular un grup criminal que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia. Àlex Eloi, bona tarda.
3: Bona tarda. El dispositiu s'ha desenvolupat en 3 fases entre el novembre del 2025 i el maig del 2026, amb un total de 10 detinguts i diverses entrades a Sabadell, Ulldecona i Fuengirola, a Màlaga. La investigació es va iniciar el novembre del 2025 arran d'un vehicle accidentat en circumstàncies sospitoses en una zona d'Ulldecona. En arribar-hi, els agents van localitzar el vehicle amb danys compatibles amb una col·lisió i diversos impactes de bala. A l'interior hi van trobar una arma de foc i diverses bales sense detonar, entre d'altres objectes. Paral·lelament, els agents desplaçats a la zona van detectar una nau industrial amb la porta oberta, a l'interior de la qual hi van localitzar una gran quantitat de capses metàl·liques que amagaven haixix. Aquesta nau s'utilitzava com a centre logístic des d'on operava l'entramat criminal i es tracta del més gran localitzat fins ara a Catalunya.
1: Unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola afectat per les restriccions per combatre la pesta porcina africana. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu cap entitat en concret. Una de les participants, Cristina Ali, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies per què volen que es reobri el parc.
4: Aquí entres i és pau, és salut. Hi ha gent que té depressió i li va molt bé anar per la muntanya. Hi ha gent que sortia a treballar i necessita desconnectar. Li va molt bé anar a la muntanya.
1: El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. I en esports, el tenista barceloní Marcel Granollers, flamant guanyador del torneig Roland Garros en categoria de dobles amb Horacio Ceballos, ha valorat així el títol.
5: Nunca sabes, ¿no? Cuando va a ser el último, ganar un Grand Slam es muy complicado. Entonces, bueno, ahora disfrutaremos esto, iremos a casa y iremos a Wimbledon con la máxima ilusión de hacer un gran torneo.
1: És el segon Roland Garros consecutiu per a la parella Granollers-Ceballos, que s'ha imposat 6-4-6-2 al duet format pel finès Elio Vara i el britànic Patten. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, la pública quan siguin les 4.
6: Ràdio 4.
7: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
8: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
9: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
10: Irrepetibles.
11: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
12: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll
10: i amb gent irrepetible.
12: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
6: Ràdio 4.

0: On ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu a Ràdio 4, a la ràdio pública, al programa que, com sempre ens agrada dir, busquem històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. Avui no serà pas una excepció perquè coneixerem la història de Naïm Smaili, un noi que, amb tan sols 22 anys, ell és d'Avinyó del Bages, s'ha fet viral aquests últims dies a les xarxes socials. Tothom el coneix, perquè el que ha fet ha estat reimaginar les cançons tradicionals catalanes, com per exemple poden ser el Cargol Trobanya o el Patufet, i les ha reescrit des d'una mirada de l'humor àcid antiracista que ha fet que sigui actualment un dels joves catalans més coneguts a TikTok. Per tant, serà molt interessant conèixer la seva història. Després marxarem fins a Portbou, on coneixerem Gael Rodríguez, és l'actual alcalde de Portbou, que va ser nomenat alcalde amb tan sols 19 anys. Actualment en té 22. És l'alcalde més jove d'Europa. Voldrem parlar amb ell sobre Portbou, sobre fronteres, sobre joventut i tot el que implica la participació política. I tancarem el programa parlant de l'arribada del Papa Lleó a Espanya, però concretament volem parlar amb de l'opinió de joves catalans, catalanes, joves d'altres llocs també d'Espanya, perquè ens donin la seva visió, perquè sempre en aquest programa volem conèixer l'opinió de joves en moments i en situacions com aquesta, on serà evidentment un tema social imprescindible a tractar. Així que benvinguts al D'on ets tu a Ràdio 4.

0: Aquesta tarda volem parlar amb algú que n'estic ben convençut que us sonarà de xarxes socials, perquè els últims dies, aquesta última setmana, s'ha fet viral una de les seves cançons que parla sobre el Patufet, però ell el que fa és tirar d'ironia per parlar de racisme i transforma una cançó infantil on la seva lletra el que diu és que el Mohamed ha matat el Patufet. Llavors, clar, aquesta cançó s'ha viralitzat molt a TikTok, a les xarxes socials, i pràcticament crec que el Naïm aquests dies està sent una superestrella de xarxes socials. Abans de posar-vos aquesta cançó, per qui no l'hagi escoltat aquests dies, anem a saludar el Naïm. Naïm, bona tarda. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Naïm, t'esperaves el ressò que has tingut aquests últims dies? Aquesta cançó que tu vas publicar i que jo crec que tothom coneix aquí a Catalunya. No sé si t'esperaves aquest ressò.
1: Doncs la veritat, no et diré pas, i la veritat és que no, perquè ha sigut tan inesperat tot i tan de cop, o sigui que no tenia ni la menor idea de que sorgiria tot d'aquesta manera i acabaria sent així, o sigui, i cada cop va més i vulguis o no, és un orgull, la veritat.
0: Naïm, tu sabies que tens una entrada a la Viquipèdia?
1: No, o sigui, ho sabia perquè ho vaig veure ahir, perquè m'ho va passar un company i em vaig quedar al·lucinant, vaig dir, Déu-n'hi-do.
0: Doncs sí, tens una entrada a la Viquipèdia de fa poc, on diu que Naïm Smiley és un cantant de dembow, reggaeton i mambo d'Avinyó, del Bages, i que a mitjans del 2026, és a dir, ara mateix, va guanyar popularitat amb les seves cançons Cargol treu banya o El Patufet. Explica que Naïm és d'origen familiar del Marroc, però la seva primera llengua és el català, amb la que relaciona amb el seu entorn més pròxim. Llavors, clar, aquesta entrada de Viquipèdia explica que les teves cançons, destacant per tractar temes de racisme i xenofòbia, d'una forma bastant irònica. Anem a escoltar la cançó que doncs, crec que s'ha popularitzat molt els últims dies i que explica doncs, que tinguis una entrada de la Viquipèdia i que bueno, com expliques, s'estan anant una mica de les mans aquestes cançons, tot el que fas.
2: Gent de Catalunya i de on sigueu, tinc una mala notícia.
3: No pots dir això.
2: Han matat en Patufet.
3: El Patufet?
4: Què dius? Qui l'ha matat?
2: Qui serà? El Mohamed?
3: No, l'amic cigarret no.
2: Pues sí, en Mohamed ha matat en Patufet.
3: No.
2: I ara jo vull dedicar-li una cançó a en Patufet.
3: Patufet.
2: Perquè és el nostre amic.
3: Joder.
4: Era el nostre amic, era el nostre.
2: Yeah.
4: Patufet.
2: Patufet.
4: Et recordem.

0: Doncs escoltem aquesta cançó que s'ha fet viral. El Mohamed ha robat amb un patinet, doncs va atacar el Patufet. Naïm, entenc que tu tires molt de la ironia per les teves cançons, no? Darrere de tot plegat hi ha un missatge que tu vols transmetre.
1: Aquest missatge que vull transmetre, sincerament, o sigui, va dedicat molt a la xenofòbia, rotllo als racistes i tal, perquè tinguin... per poder obrir els ulls a diferent gent que ens veu de manera de que ens posa tots en el mateix sac. I clar, és una manera de reivindicar i de dir que... o sigui, d'assenyalar que no tots som iguals, que hi ha varietat de gent que sí que està inculcada en aquest món, o sigui, que sí que s'adapten a Catalunya, que s'adapten a l'idioma, que l'aprenen. De fet, jo tinc familiars meus que han crescut al Marroc, o han nascut, per exemple, a Andalusia, com és en aquest cas el meu cosí, i són gent que saben el català perfectament, com si haguessin nascut aquí tota la vida, o sigui...
0: Clar. Clar, de fet, tu a TikTok, és la xarxa social on segurament va començar tot, després a Instagram, entre d'altres, tu expliques que el català és pràcticament la teva llengua del dia a dia, la teva llengua vehicular, amb la que tu fas aquest contingut irònic. T'han preguntat molt aquests dies, no?, sobre el català. Entenc que tu fas contingut en català i, de fet, ho expliques perquè vols arribar a altres joves.
1: Sí. Al final el meu públic, o sigui, ja he vist que tinc públic de totes les edats, inclús de... ara mateix acabo de sortir de l'escola, que el meu germà tenia una interpretació i he anat i tant joves com a gent gran m'han reconegut. Els nens més joves, bueno, més petits, doncs és més per la música, pel ritme de la cançó, el que és la música, perquè no saben gaire del tema. Mm. Però la gent gran, ara, per exemple, per dir-te, la meva professora preferida de parvulari, m'acabo de trobar, ara m'ha parat i m'ha dit: segueix fent el que fas perquè el missatge que dones és molt especial.
0: Clar.
1: És molt especial i és un missatge que no qualsevol el pot donar. El donaria.
0: De fet, ara et trucàvem i hem hagut de penjar perquè el que tu expliques, estaves parlant amb la teva professora de parvulari i sentia que et deia: em va agradar molt ahir a TV3 el que explicaves i els mitjans on t'he anat sentint, no? Clar, tu t'has fet molt viral amb els mitjans de comunicació. Que et digui això la teva professora de parvulari, entenc que és una miqueta com una responsabilitat, però també una certa alegria.
1: La veritat, quan m'ha parat i m'ha començat a parlar, se m'ha posat la pell de gallina, perquè, vulguis o no, és la que m'ha ensenyat tot el que sé, diem, a dia d'avui. La que m'ha ajudat molt, o sigui, la vaig tenir dos cursos, que va ser primer de primària i segon de primària, i ha sigut una professora la qual m'ha ajudat un munt i la manera de ser amb nosaltres, o sigui, no ens tractava diferents perquè érem dos marroquins de classe, per dir-ho d'una manera.
0: Clar.
1: I no ens tractava pas diferents per dir-ho d'una altra cultura, d'una altra religió, no, o sigui, sempre ens ha tractat per igual i... Mm-hmm. I és això.
0: Clar. Doncs anem a escoltar una altra de les cançons que tu publiques en català fent aquestes versions.
2: Vale. Tinc una mala notícia. El cargol ja no treu banya. L'ha matat un marroquí. Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
3: L'ha aixafat?
2: L'ha aixafat.
3: L'ha aixafat.
2: L'ha deixat allà aplastat al terra.
3: Ara la gent ja ha marxat.
2: Li
3: ara la gent ja ha marxat.
2: Per què?

0: I com sabeu si va acudir, Naïm, agafar cançons que són de la infància, de molts infants i joves, per agafar aquestes lletres de reivindicació? I, és a dir, com és aquest procés creatiu, pràcticament, per poder dissenyar aquestes lletres?
1: Nosaltres vam pensar que són cançons de la infància, que tota Catalunya coneix, inclús fora d'Espanya també coneixen aquestes cançons. Uh-huh. I són cançons que, diguem, pues no tenen, les cançons originals no tenen un ritme com per ballar-ne, per dir-ho d'una manera.
0: Clar.
1: I vam decidir pues fer-li com un gir així estructural i pues cantant uh-huh. aquestes cançons també vam pensar que podríem donar un missatge al qual pues podria obrir els ulls a molta gent que té una imatge de nosaltres que no és.
0: Mm-hmm. Clar, a més ho feu des del cotxe, no? Jugueu una mica a la imatge, al vídeo que feu. Jo crec que no és només irònica la cançó, sinó també com us presenteu en el propi vídeo. És a dir, esteu en el cotxe, no? Una mica jugueu amb la tretzo, no? És a dir, també sí. Jugueu amb aquesta part visual.
1: Sí, sí, la veritat és que sí.
0: Doncs anem a escoltar una última.
2: Nois, tinc una mala notícia.
3: Què dius? Què ha passat?
2: El cargol ja no treu banya.
3: No.
2: L'ha matat un marroquí. Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
3: L'ha aixafat.
2: L'ha deixat allà aplastat al terra.
3: Ara la gent ja ha marxat.
2: Li
3: ara la gent ja ha marxat.
2: Per què?
3: 20 segons.
2: Cargol ja no treu banya. Ja no
0: puja. Escolta, Naïm, ha estat un plaer conèixer-te.
1: Igualment.
0: T'animem a que continuïs generant aquest contingut irònic que està arribant a moltíssims joves. I res, aquí a Ràdio 4 de Ràdio Nacional de Catalunya, doncs sempre tindràs la porta oberta per explicar-nos com va avançant tot.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
0: Fins molt aviat, que vagi bé.
1: Adéu.
4: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
0: Molt bé, doncs després de conèixer la història del Naïm, aquesta història que s'ha fet viral a Catalunya els últims dies, ara el que fem és marxar fins a Portbou. Marxem a l'Empordà, perquè la Portbou és un d'aquells pobles que semblen, a vegades, que s'acaba la fi del món, però que en realitat és el principi de tot. És el primer poble de Catalunya, de fet, si vens des de França, i l'últim si marxes cap al nord. És un lloc on els Pirineus s'acaba el mar, on el ferrocarril té una vida molt vinculada a aquest municipi, i, de fet, aquí hi podem conèixer la història d'en Gael Rodríguez, és l'actual alcalde, l'alcalde de Portbou. Ell, quan va ser nomenat alcalde, tenia 19 anys, es va presentar a les eleccions municipals l'any 2023. De fet, van ser les primeres en les que podia votar. Les va guanyar majoria absoluta i, de cop i volta, es va convertir en l'alcalde més jove d'Europa. L'alcalde més jove d'Europa es diu Ràpid, i jo crec que crida l'atenció això, no? Que es va poder votar en aquestes primeres eleccions i resultant ell amb majoria absoluta l'alcalde del seu municipi. Dos anys després continua al capdavant de Portbou, presideix el Fòrum de Joves Electes de l'Associació Catalana de Municipis i és una de les veus més singulars de la política local catalana. I aquí, en el D'on ets tu, no podia ser d'una altra manera que convidar en Gael, perquè a Portbou representa d'alguna manera aquest pas, aquestes fronteres, la ruralitat, els joves que marxen, joves que tornen, i entre moltes altres coses. Gael, molt bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda, Mohamed, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Escolta, em fa molta il·lusió perquè ho hem intentat. Clar, havíem d'aprofitar que tu venies a Portbou, a Barcelona, en alguna de les reunions que tenies com a alcalde, per poder fer aquesta entrevista. No? A vegades l'organització és difícil, no? S'ha d'aprofitar aquests moments.
5: Sens dubte, podríem potser haver aprofitat algun cop dels que ens trobem al vagó cafè del tren per gravar el programa, però sí, potser sí, sí. La sonorització no hagués estat la mateixa.
0: Totalment.
5: Ens ha costat, però aquí estem, que és important.
0: No, tens raó, que ens trobem moltes vegades, perquè és que en l'AVE de Figueres fins a Barcelona hi ha un microclima de persones que ens anem trobant. Escolta, Gael, tu tens 21 anys, si no m'equivoco ara mateix, ets alcalde des dels 19 anys. Com s'arriba a presentar com tu arribes a presentar-te a les eleccions del teu poble sent tan jove i a més convertint-te en l'alcalde més jove de tota Europa?
5: Sí, 22 ja, que el temps va passant, però bé, doncs jo em converteixo en alcalde perquè la gent em vota, no? Potser, no? La qüestió és en aquell moment per què em vull presentar d'alcalde, no? I és el que sempre explico. Jo treballava en el bar dels meus pares, El bar dels meus pares és el primer bar que trobes si baixes de l'estació de tren, no? I precisament és un lloc que és testimoni de centenars de persones que passen cada dia per Portbou, no? Diguem-ne que és un lloc de donar la benvinguda o de dir adéu, no? I allà, doncs, servint, no?, a la gent, escoltant a les persones, no?, tant de Portbou com de fora, doncs anava rebent diferents inputs, no? Jo també anava veient que per complir els meus somnis, no?, per poder realitzar un projecte de vida, hauria de marxar de Portbou. I llavors vaig dir, i també vaig descobrir allà que la meva passió era servir. Llavors vaig dir, la meva passió és servir. I veig que la cosa no va bé. Que jo mateix, que la meva generació no pot fer aquí el seu projecte de vida, per què no proposem de construir un projecte en positiu que permeti donar la volta a aquesta situació, portar Portbou de la decadència al progrés, que és un repte ben complicat, no?, i poder fer de Portbou un lloc d'oportunitats. Mm-hmm.
0: De fet, tu expliques que en el bar de la teva família tu vas aprendre a escoltar a la gent. És a dir, aquest ADN d'aprendre a escoltar a la gent, de comprendre cada persona dins de la seva complexitat, jo crec que el fet, tu no podries haver estat polític sent tan jove, sense haver passat pel bar dels teus pares.
5: Sens dubte, perquè és on també descobreixo, com et deia, la passió servir, no? Però és que un cambrer és molt més, no?, d'aquell que et porta el cafè o la Coca-Cola. Un cambrer és una persona que t'escolta en un moment complicat. És una persona amb qui hi ha vegades, no?, algú s'ha enterat de que se li ha mort una persona molt propera quan l'estàs servint, i en aquell moment doncs has de donar escalf, has de donar carinyo, has de també gestionar l'atenció, no?, paralles que poden sorgir en un bar, has de gestionar els elogis, no?, de oh, que bo que està, tal i qual, no se't pot pujar el fum al cap, no? Per tant, no, jo crec que és la feina més semblant a la del polític, no? Al final és una persona a la que se li demanen, que se li encomanen coses i els ha de portar. De vegades no podrà portar-los, de vegades no, potser em demanaràs un cafè i aquell dia la cafetera se m'ha espatllat o se m'ha acabat el cafè perquè no l'ha portat el viatjant, doncs t'hauré d'oferir una alternativa. Perquè jo he de satisfer la teva necessitat, no? Uh-huh. Per tant, no, jo crec que és una feina molt similar a la de la política, no? I la part fonamental, no, és escoltar, perquè el primer de tot el que has d'entendre és que et demana la gent, i això sense escoltar és impossible. Uh-huh.
0: Clar, tu escoltes que tu expliques que en aquest bar vas començar a entendre les persones, però tornem una miqueta a una qüestió que estem passant per alt. Amb 19 anys tu et votes, perquè són les primeres eleccions que pots votar, però això vol dir que tu portaves molts anys abans preparant-te per ser alcalde del teu municipi. Clar, entenc que tu amb 16, 15 anys ja tenies inquietuds polítiques. Per tant, no n'hi ha prou només amb tenir vocació. Hi ha alguna cosa que dins d'un jove o d'un infant li crida a ser, en aquest cas, això? És a dir, no sé si és un tema d'estar predestinat, però sí que és veritat que hi ha alguna cosa que dins teu ja s'anava com, no sé, et portava cap a aquests camins.
5: Jo crec molt en el destí, però efectivament jo sempre he tingut una sensibilitat política, una vocació política. A casa meva ningú havia estat en política, però sempre s'havia parlat molt de política. La política ha estat sempre molt present, no? I aquest gusanillo político, no? I com et dic, jo crec en el destí, també vaig acabar al bar per motius obvis, no? Per família, i doncs el destí, no?, va confabular per despertar aquesta malaltia, no?, que crec que és la política, és una patologia genètica que portem incorporada, no?, i que la tens o no la tens, la vocació política.
0: Mm-hmm. Escolta, en el món en el que estem ara mateix, que si hi ha una professió que està degradadíssima, juntament amb el periodisme, és la política. És a dir, clar, també ser molt valent, perquè la gent està molt enfadada amb els polítics, no hi ha referents polítics, també és com que hi ha manca de lideratge, i quan t'escolto és com que hi ha una certa esperança de redefinir, de crear nous lideratges. Clar, també és un repte arribar a ser alcalde sense en aquest panorama tan desolador també en la política.
5: Que la gent està enfadada amb els polítics és una expressió que tendim molt a generalitzar, no? Però, ostres, jo conec a molts ciutadans de moltes ciutats, de molts de pobles, que estan molt contents amb el seu alcalde o amb la seva alcaldessa, no? I el seu alcalde o la seva alcaldessa, sigui d'un poble de 30 habitants o sigui d'un poble d'una ciutat d'un milió i mig, és un polític. Tot el que està en una administració, tot el que és un càrrec electe, és un polític, no? I, per tant, hi ha molta gent que està més contenta que descontenta amb els seus polítics, amb els més propers, no? Ara, després, doncs, trobem les situacions, no?, de polítics, no?, amb més rellevància institucional i més rellevància, diguem-ne, nacional, autonòmica, no?, que a vegades, sí, i entenc perfectament la gent, et fan agafar desconfiança en la política i odi, fins i tot, que, bueno, odi no, però sí ràbia, no?, perquè et sents fallat, no?, perquè moltes vegades, no?, tu els has atorgat la confiança, no? Però, en fi, crec que no hi ha tant desencant amb els polítics, no?, amb la classe política. Evidentment, si la gent estigués, si tothom pensés a tots els polítics són tal i qual, no hi hauria la participació que hi ha. I hem de dir que a Espanya, escolta, la participació en els processos electorals no és pas baixa, si la comparem amb França, Per tant, no, és una tendència, no?, és aquest soroll, no?, que pot haver, no?, i que s'entén, no?, i sobretot en moments de crisi sorgeix, com pot ser la pandèmia, però que no és tant, jo crec, no és tant. We'll be right back.

0: Portbou, Portbou és literalment el darrer poble de Catalunya. Viure a la frontera et marca com a jove? És a dir, viure als límits?
1: Sens dubte, les fronteres marquen com a jove, com a nen, com a persona d'una edat, diguem-ne, mitjana. Les fronteres marquen a tothom. Marquen a tothom qui les creua i marquen a tothom qui els viu. Les fronteres són espais curiosos, són espais que algú ha intentat tacar com espais tancats, quan són espais realment ben oberts. Són llocs de pas, són llocs d'intercanvi i són llocs, diguem-ne, d'obertura. Portbou, a diferència de moltes societats, no? Portbou, gràcies a ser frontera, podríem dir, quan a Espanya no hi havia llibertat o quan aquí es prohibien discos, no? Quan es prohibien pel·lícules, la gent de Portbou tenia l'oportunitat de conèixer-los i de gaudir-los, abans, anys abans, que després, no? Un cop arribada la democràcia, perquè la frontera era aquell punt més pròxim a la llibertat, no? Que representava França llavors, en el nostre cas. Les fronteres el que són llocs d'esperança. Són llocs on la gent les creua per buscar un futur millor, per deixar enrere un mal moment vital, no? I buscar trobar-se, no? Si mateix. Per tant, les fronteres són llocs molt vius i el que són fulles que s'emplenen amb la història de tothom qui els passa i qui els viu, no? I el fet de viure en una frontera, no? Et permet ser observador de tots els passos, no? Que la gent va deixant, de totes les petjades, no? I per tant, jo crec que això ens enriqueix d'una forma poderosa, no? Que ens obre la mirada, no? I que ens obre el coneixement. Tot i això, sí que crec, no? Que en els últims anys, no? L'auge de l'odi, no? L'auge de les xarxes socials està fent, no? Que la gent, que molta gent de les fronteres es vulgui tancar, no? Quan les fronteres el que han de ser són espais oberts, espais vius, no? Per on te segueixin intercanviant cultures, persones, amors, no? I històries personals.
0: Uh-huh. De fet, en una d'aquestes converses que vam tenir en un d'aquests vagons de trens, d'aquests viatges que ens porten de Barcelona fins a l'Empordà, com a empordanesos, va ser aquí on a mi se'm va ocórrer que havies de venir en aquest programa, perquè em va cridar molt l'atenció, a part de la faceta política, com algú tan jove que viu en una frontera té una visió de les fronteres no romàntica, sinó tan pragmàtica i vinculada als temps actuals, no? Jo crec que aquesta explicació de les fronteres connecta molt amb aquesta generació. De fet, hi ha una figura, que és la de Walter Benjamin, que als anys 40 va fugir del nazisme i ahir hi va morir, precisament a Portbou, i el poble carrega amb aquesta memòria des de sempre. Clar, i tu estàs com també molt vinculat a aquesta figura i vols promoure-la, estàs treballant també per convertir l'estació de trens en una oportunitat tecnològica, per redefinir, deies abans, per sortir de la decadència. Walter Benjamin defineix i té molta influència en la teva visió del món.
1: Walter Benjamin, com bé saps, un pensador alemany vinculat a l'escola de Frankfurt, no? Que fugint del nazisme va haver de parar a Portbou i a Portbou va morir. Walter Benjamin ha parlat molt, havia parlat molt, havia escrit molt sobre les persones anònimes, sobre les que es forja la història, no? I Walter Benjamin és un exemple no anònim, una persona cèlebre, una persona coneguda, una persona il·lustrada, d'una persona que va haver de travessar una frontera per buscar la llibertat i que va haver de morir en una frontera contra, diguem-ne, la seva voluntat, no? Perquè si ell no s'hagués hagut d'exiliar, no hagués mort en una frontera, o no hagués mort amb 48 anys, com va morir. Walter Benjamin és el símbol, no? De la part fosca, de la part obscura de les fronteres, no? I per tant, no, a partir d'aquest llegat de Benjamin, no? A partir de la figura de Benjamin, que és una figura exponencial, el que hem de fer és treballar per recollir tota la memòria de les persones, dels éssers anònims que han construït la història d'Europa, que han ajudat a construir la història del món, com és Hannah Arendt, que construeixen el pensament modern actual, entendre, no? Entendre les fronteres, no? I Benjamin és precisament aquella eina per dir, ojo, sí, Walter Benjamin, un, ben gron, una figura de cap a peus, però representa la història, representa el mateix camí, representa el mateix patiment que centenars de milers de persones, no? Per tant, és per això, no? El concepte és per això la lluita. No és només per retre un homenatge a una persona en concret, sinó a un concepte, a una història, a una forma de viure, no? I és això. Les fronteres, si són una cosa, si, per mi, el sinònim de la paraula frontera és testimoni, més que barrera. Les fronteres són testimonis per sobre de tot.
0: Clar, però això xoca molt amb el que està passant al món. Si mirem a Catalunya, si mirem a Europa, mirem a Espanya, estem immersos en una profunda fractura social. És a dir, una fractura social on la immigració està sobre la taula, com es gestiona, com s'entén. Clar, des d'aquesta visió, no, del que tu explicaves, de Walter Benjamin, de Portbou, com es pot fer una contranarrativa davant de tota aquesta situació, no? I des d'aquesta visió. Per tant, a vegades, i jo comparteixo absolutament aquesta manera d'entendre el món que tu expliques, però és bastant frustrant, i sobretot des d'una mirada jove, molt frustrant veure que el món va una mica contracorrent d'aquesta mirada.
1: Jo crec que en aquest cas el més important és entendre primer de tot d'on ve tota aquesta onada d'odi. Quin és el motiu? Quin és l'origen? El motiu és que hi ha unes elites econòmiques que volen instaurar el seu model, que és neoliberalisme, un capitalisme desbocat, on qui té diners pugui fer el que vulgui sense donar explicacions a ningú. Exemple, tenim Peter Thiel, Elon Musk, aquest, el pedòfil, com es deia, aquest, el Jeffrey Epstein, no? Gent que es pensa que amb els diners ho pot fer tot i el que vol és establir aquest règim del capital per damunt de tota la societat, no? Per fer-ho, evidentment, necessita la complicitat del pobre, perquè són molts més els pobres, són molt més les persones treballadores, és molt més gent la classe obrera, no? Que els rics, no? Però els han de tenir d'aliats, no? Perquè al final, no, voler donar un cop d'estat d'aquesta manera, no, voler instaurar un nou règim, necessita la complicitat de la gent. Llavors, què crec que troben per instaurar aquest règim? El que tenen és l'oportunitat, no, de través de l'odi, no, doncs poder aliar-se, no, amb qui, si no de cap altra manera s'aliaria, no? I per tant, doncs, fomentant amb tots els seus recursos econòmics, no, tot aquest odi envers la gent diferent, no? Quan tots crec que hem de fer la reflexió, aviam, jo et faré una pregunta. Tu coneixes algú que no sigui migrant o que no tingui un origen migrant?
0: No, la veritat és que no, perquè sempre d'alguna manera o altra hi ha una vinculació.
1: Jo no conec a cap persona que no sigui migrant o no tingui un origen migrant. Jo el primer, a casa meva, migració, de dins de la... intraestatal, no, però migració. Tots som migrants, no? Per tant, no, jo crec que si tots fem aquesta reflexió i si tots busquem, gratem una mica en el per què i qui hi ha darrere d'aquesta onada d'odi, d'aquestes fàbriques d'odi, podem trobar el motiu, no? Per tant, el que hem de fer, jo crec, que és la pedagogia, no? Les persones que tenim aquest pensament, no? I que pensem des dels valors de l'humanisme, hem de fer aquesta pedagogia, no? I d'explicar, no, als nostres coetanis, no, realment què hi ha darrere tot això i per què volen que hi hagi aquest odi. Per què? Doncs per instaurar el seu model del fort fort, el dèbil dèbil i jo hago lo que quiero.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: I com tot això, és a dir, com aquesta mirada global del món, aquesta mirada humanista, s'aterra des de lo local, és a dir, des de lo micro. Tu com construeixes aquesta mirada de poble? Portbou està perdent habitants des de fa dècades, és un problema que és difícil de resoldre, perquè és un problema estructural, perquè calen serveis, manquen, evidentment, recursos, des d'aquesta visió rural. Això, aquesta mirada global, com es construeix des de lo local? És a dir, com es construeix poble?
1: Doncs ensenyant les coses tal com són i treballant en projectes, no, que permetin... Des de Portbou és més fàcil treballar-ho, no? Perquè, com el que parlàvem abans, Portbou Frontera ha estat testimoni de tot plegat. No és molt més fàcil treballar-ho, eh? No sé quina seria la recepta a un altre lloc, no? Perquè a lo local, per aplicar receptes, el que has de fer és empapar-te, no?, de l'essència de cada lloc. Però sobretot és construir serveis socials. Quan les coses més bàsiques funcionen, és molt difícil també que sorgeixi tot aquest odi, no? Per tant, hem de treballar, no?, per posar tot el que és el més bàsic, allò que necessitem cada dia, no?, que quan obrim l'aixeta no falti aigua, no?, que quan haguem d'anar a tirar la basura la puguem tirar, totes aquestes coses quotidianes bàsiques funcionin, evitarem, tallarem de qualsevol manera l'aparició d'aquests discursos.
0: Mm-hmm. El teu gran projecte és convertir l'estació en un centre de tecnologia i logística. Per què l'estació? I què té aquest edifici que no tingui cap altre?
1: Bueno, el gran projecte és fer de Portbou un lloc on fer un projecte de vida, i per fer això necessitem llocs de treball estables, i de qualitat, no el que ens pot oferir el turisme convencional de la Costa Brava. Necessitem serveis públics, espai públic de qualitat, i necessitem també elements atractius patrimonials, no, que ens permetin tenir aquest orgull de pertinença, no? Per tant, tot això forma part d'un triangle, un triangle, la part cultural, la part cultural i social, diguem-ne, la part laboral i la part de la qualitat de vida, no? L'estació, evidentment, és el motiu de naixement del nostre municipi. Hem de tenir en compte que l'estació de Portbou és la segona estació més gran d'Espanya, només per darrere que l'estació Madrid-Puerta de Atocha. I per tant, aquí el que estem treballant és per reconvertir un model obsolet en un model que de nou generi oportunitats. I això, que porto molt temps dient que hem de treballar, doncs ara sí, per fi, doncs aquest estiu ja començarem a veure els fruits, que ja vam començar a veure el 2024 amb la implantació del Centre de Competències Digitals, perquè no hem d'oblidar que l'estació de Portbou en els últims anys, tot i que actualment hi ha un ERTE, no, que afecta a part de la població, s'ha generat més llocs de treball dels que s'han perdut. Mm-hmm. Val? I s'han generat llocs de treball diferents al que hi havia i que requereix que la gent també es formi. No, cosa que és molt important, no? I per tant l'estació és part fonamental, no, en aquest, és a dir, el que no podem fer és enterrar la nostra causa de ser, no? Llavors el que hem de fer és mantenir-la viva i donar-li energia, i ara estem, doncs, preparant, estem amb la part del preoperatorio.
0: Uh-huh. Et presentaràs a les properes eleccions?
1: Encara no he pres la decisió.
0: Mira que us agrada, aquesta frase. No, mira que us agrada quan us pregunten.
1: És cert. Encara no he pres la decisió. Vull dir, vull reflexionar durant aquest estiu.
0: Molt bé, perfecte.
1: Mentre segueixo treballant, perquè malauradament un poble de costa és molt difícil de vacances.
0: Fantàstic. I si no és la política, és a dir, et veus servint a la gent, no? Entenc, des d'aquesta visió de vocació pública.
1: Això segur, i hi ha moltes formes de servir a la gent, sigui des del bar, de nou, que no tindria cap problema en tornar. De fet, moltes vegades el trobo a faltar, sigui un cop acabada la meva carrera sent funcionari. Hi ha moltíssimes maneres de servir, i jo el que tinc clar és que sempre, o sigui, no crec que faci cap altra feina que no sigui la de servir la gent d'una forma o una altra.
0: Doncs escolta, Gael Rodríguez, alcalde de Portbou, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio 4.
1: Gràcies a tu, ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres.
2: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
0: I acabem el programa en aquesta tarda de dissabte, que el d'on ets tu, com sempre, parlant de joves i de temes que exploren aquests marges. Com no podia ser d'una altra manera, ja se n'està parlant molt aquests dies de la visita del Papa Lleó, que tindrà lloc a Barcelona, entre altres localitzacions d'aquí d'Espanya. I com nosaltres sempre tenim aquesta mirada, aquesta predisposició de poder entendre el que passa des d'aquesta realitat social, dels temes que més ens interpel·len, però sempre fent-ho des d'una mirada jove. Per tant, el que ara farem serà fer diverses connexions amb joves que ens donaran diverses visions. Són tres joves que hem triat perquè creiem i veiem interessant la seva visió. Llavors, ho farem des de tres visions diferents. Una, parlarem amb un jove que és practicant, un jove creient d'aquí de Catalunya. Després marxarem fins a València, concretament a Xàtiva, on parlarem amb la Hanan, que és analista, geopolítica i musulmana, que ens reflexionarà també des d'altres confessions com estan vivint aquesta visita, i acabarem aquesta ronda de trucades anant fins a Canàries, on l'agenda també del Papa està bastant vinculada a tota aquesta realitat migrant. De fet, ja tenim per aquí l'Albert Seguí. Albert, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Albert, gràcies per atendre'ns. Ara, d'aquí pocs dies, el Papa Lleó visitarà Catalunya, també visitarà la resta d'Espanya. Els joves creients, joves practicants, com esteu vivint ara mateix aquesta visita, aquesta oportunitat que s'obre davant d'aquesta propera visita que farà el Papa?
3: Home, doncs jo crec que la primera impressió, la primera sensació que podem dir que tenim tots, és una sensació d'emoció, no? Doncs fa gairebé 15-16 anys que no ens visita un papa. El Papa Francesc no va poder venir en tot el seu pontificat. Des de Benet XVI que no rebem la visita del Sant Pare, no? I aleshores és una sensació, doncs, d'alegria.
0: Mm-hmm. Clar, és un moment d'alegria. No sé si tindràs la sort de participar en algunes de les activitats. Sé que hi ha molts joves que s'estan inscrivint que tenen la sort de poder participar-hi. No sé si tindràs l'oportunitat de formar-ne part.
3: Sí, tinc entrada per anar a veure la Montjuïc. Mm-hmm. I estic veient, aviam si també ens estem plantejant amb alguns amics, aviam si ens n'anem en cotxe a Madrid aquest cap de setmana per veure'l.
0: Ah, mira, aprofitar-ho també per veure des de les dues ciutats. També com a joves, a mi em dóna la sensació, els últims anys, no?, que sempre s'ha intentat com ridiculitzar joves amb fe, amb creences, i no sé si us dóna també la sensació que aquesta pràctica de la fe des d'una naturalitat, des d'una realitat que existeix, que a poc a poc doncs s'està començant a formar part de l'escenari i del paisatge social. No sé si tens també aquesta sensació, no?, que podeu aprofitar aquesta visita del Papa per naturalitzar una realitat i unes creences que tenen joves catalans i catalanes.
3: Sí, bueno, jo crec que, com bé dius, és un missatge que potser s'ha intentat transmetre des de la societat, no?, aquest, amb l'ateisme que avui dia impera, però no només els joves catòlics tenim fe, sinó molts joves d'altres confessions cada vegada practiquen més o viuen més aquesta religiositat, no? Jo crec que, doncs, quan el Papa ve, no només ve a parlar als catòlics, no?, i porta un missatge que va més enllà del que són els creients de l'Església, sinó que ve a parlar també de qüestions universals com la pau, la dignitat de les persones, i per tant crec que també s'adreça a tots aquells joves o aquelles persones que viuen la fe en altres religions o amb altres confessions del cristianisme, o inclús a les persones que no tenen fe, no?
0: Clar. De fet, el Papa Francesc va ser un papa que va interpel·lar molt a la joventut. Va ser un papa que, de fet, es va fer famosa diverses frases seves, com el hagan lío, no? Sigueu persones inquietes, però no perdeu mai l'esperança. Ara ho explicaves, fareu un cotxe per anar a Madrid, també intentareu assistir en aquests esdeveniments. Com es viu en comunitat aquí a Catalunya? És a dir, com viviu els joves catòlics aquest moment tan... que, de fet, un moment històric?
3: Bueno, jo crec que, com en la línia una mica del que et deia abans, al final l'Església és universal, i al final el papa representa una mica també aquesta unió i aquest sentiment de pertànyer a algú més gran, que ja sigui la nostra parròquia, la nostra comunitat local o la comunitat de catòlics de Catalunya o d'Espanya, no? De fet, doncs aquests dies s'ha creat una mica també de lío amb el tema de si la Sagrada Família es beneirà en català, en castellà, no? I jo crec que són missatges que venen des de fora, i crec que l'últim que hem de fer és que quan vingui el Sant Pare ens trobi dividits amb aquestes qüestions, no? I el que ha de trobar, doncs, és una comunitat de fidels units, entregats i amb ganes de rebre'l.
0: Ara explicaves que el papa ha de poder conèixer aquesta realitat, societat. El papa ve amb una agenda social molt marcada, i això també diu molt, no?, dels temps actuals. Abans ho deia, parlava de la intel·ligència artificial, entre molts altres temes, i això també fa que connecti amb aquesta generació de joves, no? Té una agenda que posa sobre la taula temes que us preocupa, que ens preocupen als joves.
3: Sí, bueno, com t'he dit abans, no, els missatges del papa sobretot quan fa aquest tipus de trobades, i amb joves especialment, són missatges universals, que no van només adreçats als joves catòlics, sinó que van adreçats a tothom. Parla, doncs, de pau, de dignitat humana, com tu dius, doncs visitarà Canàries, amb el tema dels migrants, visitarà el barri del Raval, aquí a Barcelona. Aleshores, doncs, jo crec que hem d'aprofitar també això, inclús per convidar gent que pot pertànyer a altres llocs, a altres religions, a compartir aquest missatge que és universal.
0: Uh-huh. Em crida l'atenció positivament el missatge que has volgut compartir ara en aquesta intervenció, no? En aquest moment que estem conversant, sobre aquest diàleg interreligiós. Aquest diàleg interreligiós i de fet, com expliques, no? Que el Papa i sobretot els joves catòlics esteu, doncs ara mateix, des d'aquesta mirada, entendre aquest món que és complex, aquest món que és diferent, no? La importància d'aquest diàleg interreligiós. De fet, ara, a continuació de tu, trucarem el Hanan, que és musulmana, i voldrem conèixer també com està vivint aquesta arribada del papa. Aquesta importància, no, Albert, també d'aprofitar per aquest diàleg interreligiós en un moment de profunda fractura social.
3: Sí, bueno, jo crec que el papa Lleó, des que va iniciar el seu pontificat, això ho ha tirat endavant d'una manera significativa. De fet, un dels seus primers viatges, si no recordo malament, potser va ser el primer, va ser a Turquia, no? Mm-hmm. Que és un país amb una majoria religiosa no catòlica. No? Mm-hmm. Aleshores, doncs, crec que sense renunciar al nostre missatge, que és el missatge de l'Evangeli, hem d'estar sempre oberts a poder compartir tot allò que compartim amb altres confessions religioses, no?
0: Fantàstic. Doncs escolta, Albert, et desitgem que gaudiu molt d'aquests dies en comunitat i que vagi tot molt bé. I agrair-te que hagis compartit amb nosaltres aquesta tarda.
3: Agraïm-vos a vosaltres, que també ens doneu veu, i moltes gràcies per tot.
0: Fins aviat. Quasi molt bé.
3: Fins aviat. Adéu.

0: Doncs com ara dèiem, ens crida molt l'atenció conèixer què pensen altres confessions que viuen aquí, a casa nostra. I és per això que volem parlar amb la Hanan El-Ayadi. Marxarem fins a Xàtiva, perquè la Hanan és experta en polítiques socials, geopolítica, migracions, drets humans, i ella és musulmana, però amb moltes inquietuds. De fet, a les xarxes socials el que fa és difondre, entre d'altres joves, informació geopolítica, informació sobre el seu país d'origen. Ella és d'origen marroquí, i precisament el que, i ara ho explicava l'Albert, és molt interessant aquest moment, no? Un moment on, de fet, els últims baròmetres, els últims estudis han apuntat que aquí a Espanya, a Catalunya, hi ha un interès per part dels joves en la fe, en la religiositat, no? I, de fet, en aquest camí que estem fent, des del respecte, intentant entendre també aquesta visió, aquesta mirada de joves creients al nostre país, volem també parlar amb la comunitat musulmana per saber, doncs això, com s'està vivint aquests dies. Crec que tenim per aquí a la Hanan, i de fet la podem saludar ara mateix. Hanan, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, com esteu?
0: Què tal? Molt bé, molt contents de saludar-te. Escolta, Hanan, tu com a analista, com a experta en temes de geopolítica, migracions, ara ho estava explicant, i també com a jove musulmana, com estàs vivint aquesta arribada del papa Lleó aquí a Espanya?
1: Bueno, la visita del Papa yo trobe que es parlar como un actor internacional. Al final la influencia que té, pues ya siga pues política, cultural, incluso diplomática, pues yo pues al final com a persona que està especialitzada en cooperació i en relacions internacionals, pues veig directament una estratègia geopolítica. Sobretot perquè al final és un poquet les ciutats que va visitar, que ja pues, hem començat per Madrid, al final s'ha parlat un munt del diàleg interreligiós, ara pues, cap a Barcelona, com a porta del Mediterrani, pues, ja al final ahir comença a veure pues, un poquet ahir algunes pistes i ja pues, tancar en Canàries i Tenerife, pues, que al final la qüestió migratòria que tractarà pues, és molt activa. Entonces ahí pues yo trobe que hi ha una visita 100% geopolítica, si tendria que fer un resum.
0: Clar, clar. De fet, apunta, no? A mi, a temes, abans ho parlàvem ara amb l'Albert, temes que preocupen molt a la societat, o almenys es vol posar sobre la taula o en el centre aquests temes.
1: Sí, total. Al final, quan parlem un poquet de la qüestió religiosa i el diàleg i les noves narratives, perquè jo pues, com a persona musulmana pues, jo moltes vegades pues, en els últims mesos he trobat moltíssimes notícies de ai, Espanya s'està islamitzant, però no parlem d'una Espanya que s'està pluritatjant. Al final és ahí on jo trobo que hi ha un poquet el canvi de la narrativa i que ell mateix, pues, tots els seus discursos pues, parlen moltíssim d'esta relació que hi ha que tindre dintre de les religions i que inclús que mos si ens posem a parlar a nivell constitucional en Espanya, ja consta que Espanya, pues, com a estat confessional, pues, que reconeix les relacions entre la Iglesia i les altres confessions, però quan parlem en la pràctica, pues, al final hi ha un poquet el debat de, vale, quan parlem de diversitat i d'identitat religiosa, quina aprovem o quina tenim que demostrar que és bona, quina és la roïna, o és que totes són bones, o és que totes són roïnes, perquè al final hi ha com a moltíssima convergència en la forma en la que es parla segons quina religió. Entonces yo trobo que ahí al final el Papa també porta esa nova, ese canvi. Anem a canviar esa narrativa, perquè ho hem vist amb Ayuso. Fa una setmana deia unes coses i ahir en les declaracions pro fe, pro molt dret de professió de religions, que és una forma molt bonica de conviure, i al final dius, ostres, que guai, no? Que al final el Papa també ens porta que nosaltres canviem esa narrativa dintre de l'estat espanyol.
0: Clar, molt interessant el que expliques, perquè està, és a dir, aquesta influència també del Papa com a actor també religiosa, però també i també d'influència de canvi de narrativa, com a poc a poc va posant en el centre aspectes que s'havien perdut amb el temps, que és la dignitat humana, el diàleg interreligiós, el respecte entre cultures. De fet, m'agrada molt perquè tant l'Albert, que és catòlic, jove catòlic, com tu, jove musulmana, i els dos, amb molta vocació social, apunteu molt cap a una direcció d'entendre i sobretot de naturalitzar una realitat, no? Que sembla, i de fet ara ho parlàvem, que fa uns anys o es ridiculitzava o es feia veure que no existien joves que tenen creences o tenen fes diferents, no? Llavors, com a jove musulmana, no sé si tens també aquesta sensació. És una oportunitat, aquesta visita, per explicar que dins de l'amalgama, dins de la complexitat i les diferències que hi ha joves que pensen i que tenen creences amb convicció religiosa.
1: No, total. I al final també ja fos jo com a persona musulmana, que també pues, com a hijabi, on veig molt més pues, visualment, perquè al final jo visc moltíssimes discriminacions, és la manera en la que es llegís a una persona musulmana i a una persona cristiana o que professa una altra religió. I al final, pues, si en parlem en la teoria, pues, n'hi ha drets, n'hi ha el dret a la lliure pràctica religiosa, pues, a nivell islàmic també tenim ahí una llei molt bonica que van fer el 92, pues un poquet pues la Comissió Islàmica en Espanya, i al final és un poquet el debat que jo en trobo on més tenim que parlar és la necessitat de demanar a l'Estat com a estat confessional que d'una vegada es llegisquen totes les religions de la mateixa manera, que no una la llegim la, com a debat constant sobre la seguretat o problemes d'integració o identitat, i una altra la llegim com a cultura, com a part de la rei i el patrimoni nacional. Entonces, ahí jo, per exemple, és on veig molt més el dilema com a persona musulmana, vaja.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs escolta, molt interessant. Per acabar, què creus que deixarà aquesta visita? Creus que de la mateixa manera que s'estan produint alguns petits canvis en la narrativa política, socialment el papa podrà aportar una mirada diferent? Segurament, dins de totes les complicacions, aquest país té coses bones i dolentes, però també és un país que aposta per l'acollida, és un país que ho ha demostrat històricament, i crec que els últims anys s'ha posat una mica en el mapa aquesta visió també d'Espanya com un país que és divers però que està intentant entendre aquesta complexitat. Per tant, tu creus que ho aconseguirà? És a dir, aquesta narrativa anirà més enllà que un discurs polític?
1: Jo espero que sí, però sobretot perquè en menys de 24 hores hem vist com una representant política de la Comunitat de Madrid ha canviat totalment la seva narrativa. Lo ideal seria que aquestes narratives pues, construir polítiques públiques que protegisquen a totes les religions, perquè al final és el que deies, hi ha una memòria històrica i també pues, Espanya en els últims anys ha demostrat els prodrets, la dignitat de les persones, s'ha posicionat un munt en pues, el genocidi a Gaza, que al final són qüestions que són pues, a nivell europeu

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, primera jornada del Papalló 14 a Espanya. Robert Prevost es troba a hores d'ara descansant a la seu de la Nunciatura Apostòlica de Madrid després del primer acte oficial al Palau Reial aquest matí, on s'ha reunit amb els reis, el president del govern espanyol i altres autoritats civils i eclesiàstiques. Allà ha pronunciat el primer discurs del viatge en què ha demanat a la societat espanyola abandonar la polarització i ha fet una crida a la reconciliació.
2: Hoy la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad. Necesitamos trascendencia.
0: El papa ha promès treballar contra els abusos sexuals a l'Església, que els ha reconegut com una nafra encara oberta. També s'ha referit a aquest assumpte el rei Felip VI.
3: El dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial.

0: vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
1: El pontífex ha confirmat que durant aquesta visita a Espanya es reunirà amb les víctimes, però ha lamentat que no pugui fer-ho amb totes les que ho han demanat. A banda dels missatges, unes 130.000 persones han saludat el papa durant el seu recorregut en papa mòbil des del Palau Reial fins a la seu de la Nunciatura Apostòlica. D'aquí una hora, el pontífex reprèn la seva agenda al centre de trobada i acolliment de persones sense llar que Càritas gestiona el barri madrileny de Lucero. Allà el papa escoltarà el testimoni dels usuaris. Centenars de treballadors de Nissan s'han manifestat aquest matí pels carrers de Barcelona en contra de l'ERO que planteja l'empresa per acomiadar més de 200 treballadors. Denuncien que l'automobilística japonesa pretén desmantellar de manera silenciosa el que queda del seu teixit industrial a Catalunya. Asseguren que l'expedient de regulació d'ocupació no respon a una crisi econòmica en els centres catalans, sinó a una deslocalització progressiva. Dimarts de la setmana que ve acaba el termini per negociar i els sindicats no estan confiats en poder arribar a un acord. Juan Carlos Yepes, d'UGT.
2: Hi ha molta gent que el que necessita és un lloc de treball. No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners.
1: En la protesta també hi han participat altres empreses que tenen acomiadaments en marxa com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego Appliance Control. I encara, de la plana laboral, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona convoquen una concentració i assemblea el pròxim dilluns pel matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona després que l'Ajuntament s'hagi aixecat de la taula de negociació. Joaquín Calvente.
3: El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona critica que el consistori s'hagi tancat en banda davant algunes reivindicacions dels treballadors que mantenen una vaga indefinida divendres i dissabtes per denunciar precarietat i manca de recursos i reclamen més inversió i personal. La protesta, que va començar a nivell municipal de Barcelona i Diputació, ja s'ha estès a tot Catalunya. Laura Solà, directora de la Biblioteca Volpelleres de Sant Cugat i delegada de la CGT.
4: El que no pot ser és que continuïn tirant del personal per obrir uns serveis cada cop més tensionats. S'ha d'invertir més tant en personal com dotar més de recursos al servei de lectura pública i invertir més en els equipaments existents.
3: El col·lectiu, que depèn de diferents administracions i està molt feminitzat, reclama un conveni comú que unifiqui les condicions laborals i garanteixi la conciliació familiar.
1: Gràcies, Joaquín. I més qüestions. Els bombers de la Generalitat donen per extingit l'incendi declarat ahir divendres en una nau d'on del polígon industrial Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. Protecció Civil ha desactivat ja la prealerta del pla Procicat. L'incendi no ha deixat ferits i tampoc s'han vist afectades les instal·lacions adjacents. Fins a 32 dotacions terrestres amb un total de 90 efectius han treballat al llarg de la nit i d'aquest matí per controlar i extingir l'incendi. En les últimes hores s'han encarregat de remullar la planta de 20.000 metres quadrats per evitar revifalles i rematar el foc. La nau afectada en un magatzem d'expedició en què hi havia peces de recanvi i vehicles, principalment motocicletes. I en esports... En MotoGP, Marc Márquez aconsegueix la seva tercera victòria sprint de la temporada en el circuit de Balaton Park, a Hongria, per davant del seu compatriota Pedro Acosta i de l'italià Marco Bezzecchi. Amb aquest apunt, hem arribat a les 4:05, actualitzem totes aquestes i altres notícies a les 5.
5: Tots els marroquins roben.
6: Ens treuen treball.
7: Com a trans, et veuen com un monstre.
8: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
9: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
10: Una soledat, la gent gran.
11: Són gent que roben.
12: Paràsit.
13: Marimacho.
14: Existir solo.
15: Terroristes.
16: Menjar plata.
17: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
18: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Ràdio 4.
20: Així que no ets de conservar objectes.
21: No, n'he conservat durant una època. Recordo que vaig conservar durant molts i molts anys tots els fotogrames des de l'any 67 fins al 2020 o alguna cosa així.
20: I què vas fer?
21: Bueno, vaig veure que no me'ls mirava mai. I llavors, doncs, un col·leccionista em va dir que els hi portés, vaig carregar tot el...
20: Home, té un valor, això, eh?
21: Sí, vaig carregar... No explicaré el final perquè és molt trist, però vaig anar...
20: Ara el vull saber.
21: No, vaig carregar totes les caixes que els tenia ben col·locades, vaig anar a casa seu, i a casa seu tenia tant de material allà que tota la casa estava plena que no hi cabien. Llavors es va quedar tres capses, que eren les primeres, les dels 60 fins als 70, i l'altre va dir, no hi cap. I clar, no em vaig atrevir a tornar-ho a casa... I bé, va desaparèixer.
20: O sigui, no sabem què ha passat amb aquelles caixes.
21: Jo sí, però no diré què ha passat.
20: No ens ho diràs.
21: Sempre he volgut, per exemple, cartells de cinema. També sí. N'he arribat a tenir-ne molts i finalment aquests els he donat a un col·leccionista que està a Figueres, que Benejam, que és un recopilador, té molts programes cartells de cinema. Però no, ja dic, no sóc gaire concert. El que sí que conservo, i allò són llibres signats per autors. Tinc molts, i molts de repetits. Que és curiós anar veient... Recordo una vegada en Guillermo Cabrera Infante, que em va signar,
20: sí.
21: Diu, posava Paramli Tocayo Guillermo. I al cap de 5 anys ho vaig tornar a trobar i va tornar a posar Paramli Tocayo Guillermo. O sigui que
20: és de tenir les idees clares,
21: sí,
20: no canvia.
21: Jo era su tocayo.
20: Avui el nostre repetible és el llibreter i moltes altres coses, Guillem Terribas.

0: Guillem Terribas, benvingut a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Baixes poc per Barcelona?
1: Oh, hi vinc bastant sovint, perquè sí. Abans hi venia més en reunions de coses de llibres i tot això, i també en premis i amb esdeveniments que tinguin a veure en el món del llibre. Ara vinc, de tant en tant encara ho conservo, però sobretot tinc dues netes que viuen a Barcelona, i això tira.
0: La família tira molt, eh?
1: Les netes tiren més.
0: Llibreter, ara jubilat, activista cultural, cinèfil, pintor, escriptor, conegut sobretot per ser l'ànima i fundador de l'emblemàtica llibreria 22 de Girona, i acabes de publicar, de fet, de reeditar el llibre Demà serà un altre dia, ara amb el subtítol 20 anys després, amb l'editorial Ara Llibres, que és la crònica de la teva vida. I dius que en tots aquests anys has viscut més coses bones que dolentes, i que les dolentes les has arraconat.
1: Això s'ha de fer sempre.
0: Sí?
1: Sempre s'ha de posar.
0: Però costa, no?
1: Pou. No, gens. No m'acosta gens.
0: No?
1: No, no, no. El dolent...
0: No tens el rum-rum-rum-rum de les coses dolentes?
1: No, però consten en acte. O sigui, sí que...
0: No oblides?
1: No.
0: No.
1: Ja podríem dir que perdono, però no oblido. Però no sóc rancorós, eh? No oblido què m'ha passat, quines coses he fet malament,
0: sí.
1: Però intento que això no consti en acte.
0: 37 anys al capdavant de la llibreria. És i ha estat la teva vida, Guillem. I sé que t'agrada sobretot el títol de llibreter emèrit.
1: Sí, perquè, és clar, a veure, quan vaig fer un pas al costat, podríem dir, perquè encara hi mantenc relació, i fem coses i tot,
0: però
1: ja no venc llibres i tot aquest, però hi vaig de tant en tant i faig coses, dic... És clar, com m'ha dit allò... Què ets? Què te posem? Què d'allò? I resulta que, per exemple, els professors d'universitat, quan es jubilen als 70 anys, llavors són professors emèrits.
0: Sí.
1: I va haver-hi un papa emèrit.
0: Els reis també.
1: No, però és clar, no, el que em fa gràcia és com dir, quan jo dic llibreter emèrit, com aquell desgraciat, dic, no, només n'hi ha un rei emèrit, no conec cap més rei emèrit.
0: És veritat.
1: En canvi, d'emèrits n'hi ha molts. I llavors això, un llibreter ho és fins, i més en el meu cas, de la mateixa manera que tu ets periodista i quan et retiris continuaràs sent periodista, i un metge continuarà sent metge, i un paleta continuarà sent paleta, doncs jo continuaré sent llibreter que no exerceix. Llavors, doncs, he utilitzat la paraula emèrit.
0: Sobretot perquè la llibreria t'ha enriquit com a persona, per tota la gent que hi has conegut i per tot el que has viscut, perquè, de fet, en aquest llibre hi surten desenes i desenes i desenes de noms, Guillem. Quina memòria.
1: Cada vegada menys, també.
0: Per això ho escrius, no?
1: Sí. No, tinc bastanta memòria, és veritat. Me'n recordo. El que passa que a vegades ara me passa que hi ha gent que m'atura o para pel carrer o que ve un lloc i jo que no m'hi han dit, qui deu ser, no? I em sap molt de greu. I diu, no, home, no, que tu i jo vàrem fer això, vaig venir un dia a presentar un llibre, vàrem... Perdona. Però això m'ha passat alguna altra vegada.
0: És que per la llibreria hi ha passat tothom.
1: Sí, molta gent. D'aquí ve que es fes ara fa 20 anys aquest llibre Demà serà un altre dia, que era, és una idea, de fet, de l'editor Ernest Folch, que em va dir, tu que has aconseguit que la llibreria vingui tanta gent i tot això, per què no... No ho escrius, i dic, home, perquè hi ha masses llibres, ja, no cal que n'hi hagi un més. No, escolta, te posaré algú que l'escrigui. No, tampoc no ens posem així.
0: Jo ho faig.
1: De fet, vàrem fer un tracte, escriure-ho jo, però teníem una persona al costat que anàvem arreglant o modificant, o, per exemple, me deia, per exemple, hi ha un moment que jo deia, i vaig anar a París amb autostop, i me deia, escolta, explica-lo què és l'autostop, perquè les noves generacions no s'han dit que escolta, a veure, jo vull explicar que vull anar a París. Si algú no sap el que és autostop, que miri al Google i li explicarà, però el que no li explicarà al Google és què vaig anar a fer a París.
0: Per tant,
1: no tallar molt ritme. Això ho tenia molt clar, no tallar el ritme. Però anava molt bé aquesta escola. I l'Ernest Folch va dir, escolta, hauries de fer 15 pàgines parlant de qui és Guillem Terribas. Unes 80 o 90 pàgines, la història de com es va construir la llibreria 22 i unes 20 pàgines pàgines sobre com ho veus el món del llibre. A mesura que vaig anar escrivint, o vàrem anar...
0: Sí, jo li anava enviant, al final està tot barrejat, li anar, Guillem.
1: Sí, però no. No, però li van anar enviant i resulta que el personatge d'en Guillem ens va agradar tant que llavors, comptes de 15 pàgines, van fer 90 o 100 pàgines d'en Guillem. Perquè un personatge que tant a l'Ernest com a mi ens va enamorar per això que tu acabes de dir que havia fet tantes coses.
0: Sí.
1: I ara revisant-lo, perquè l'hem revisat i tot això... Sí. He quedat una mica parat, eh? És a dir, has tingut temps de fer tot això?
0: Doncs sí. Escolta'm, crida l'atenció que quan t'ho va oferir l'Ernest Folch, tu diguessis que hi havia massa llibres.
1: Sempre n'hi ha hagut massa. Ara diré coses...
0: Això és un debat interessant, eh?
1: Sí, però a veure...
0: Hi ha qui diu que mai és massa.
1: Mai és massa, sobretot quan una persona creu... Jo sempre he pensat que un editor arrisca els seus diners en publicar un llibre, per tant... ell és lliure de fer el que sigui i llavors s'hi va fabricant ell mateix, que arribarà un moment en què ja s'ho trobarà. Però hi ha una cosa que és clar, a nivell de números és molt divertit. Entren 50 títols diaris en una llibreria normal i corrent. Uh-huh. I editats llibres vius, per exemple, les sabates que portes o la samarreta que portes, d'aquí 10 anys, si la vols, no la trobaràs, però el llibre sí. Per tant, hi ha 400.000 llibres vius. Per tant, una llibreria normal té 40.000 llibres, títols.
0: Sí.
1: Quan un entra en una llibreria hi ha 360.000 possibilitats de que no trobi el llibre. Per tant, imagina't la festa que fem els llibreters quan un entra i el llibre hi és. De vegades ens anem al despatx i ens emborratxem perquè hem venut un llibre dels 360.000 possibilitats.
0: Sí. I si no, el lector pot acudir a Amazon.
1: No, perquè no els té tampoc 360.000.
0: Yeah.
1: Amazon només té uns 20.000 allà d'estoc i l'altre també et farà esperar. Però si va a Amazon, té dos problemes. Un,
0: quins?
1: Que el dia que arribi al cartell ell no hi és, i potser passin dies i tot això. Una. Dues, que arribi defectuós i com s'ho fa després per canviar-lo.
0: Sí, sí.
1: En una llibreria pots entrar, passejar, i en una llibreria sempre hi ha el llibre que no busques.
0: Sí.
1: En canvi, a Amazon hi ha aquell que busques.
0: Escolta, alguna... i el valor del llibre té?
1: Aquest és importantíssim. Jo també voldria dir que a vegades hi ha problemes, a vegades passen que els llibreters, el valor del llibreter, però a vegades pot passar, ho dic per si a algú li passa, que hi ha un llibreter que acaba de començar i que no sap exactament com funciona la cosa. Llavors no us poseu malament de dir, he anat allà i aquest llibreter no... Bueno, escolti, és que... No... Jo he tardat 30 i pico o 30 i fins que he plegat, que he dit, potser sí que ara ets llibreter. Perquè mai acabes de... t'has d'anar renovant cada dia, home, amb 50 títols nous cada dia.
0: A vegades, és impossible.
1: Feia la broma de la gent, deia, l'has llegit aquest llibre? No. Llavors, miri, escolti, nosaltres el que solem fer és tots els llibres que ens arriben als 50, a la nit ens quedem aquí i els llegim tots els llibreters. I l'endemà al matí ja sabem... però l'endemà ens tornem a quedar a llegir, eh? Vull dir que és impossible.
0: Tirem la vista enrere.
1: Molt bé.

0: Guillem Terribas i Roca, vas néixer a Salt el 14 de desembre de 1951. Dic Guillem, però et deien Guillermo.
1: Sí, sí, sí, jo he estat sempre en Guillermo. I és una de les coses que allò que explicava d'anar ràpid per explicar sí. El que va representar per a mi l'escoltisme. Dic, l'escoltisme me va ensenyar que no en deia Guillermo, sinó Guillem.
0: Ja.
1: I això és molt important. O sigui, fins aquell moment jo trobava normal que me diguessin el Guillermo, que era de Guillermo, doncs el
0: sí,
1: passava.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I llavors, no, en català és Guillem. I llavors vaig aprendre que en català que existia, no aquell català que jo parlava, sinó que hi havia un català culte, un català de Pompeu Fabra, si vulguis, però jo vaig començar bastant amb en Salvador Espriu, fent obres per la pell de brau de Salvador Espriu.
0: Sí.
1: I per tant, doncs, l'escoltisme me va ensenyar part de la terra, part d'ensenyar el país, me va ensenyar la llengua.
0: Dius al llibre que vas passar molt de temps de la teva infantesa al carrer, al
1: sí.
0: carrer Llarg, que llavors es deia Hernán Cortés, de Salt. Com era aquell carrer, Guillem?
1: Era, al principi era un carrer de terra, o sigui, no estava asfaltat ni res, i,
0: sí, sí.
1: i jugàvem al carrer, totalment, el carrer, que era tota la meva vida eren poder 200 metres, llavors ja era lluny, tot l'altre era lluny, era molt lluny.
0: Sí.
1: I llavors era un carrer on tots, per exemple, a casa meva era Can Nic, al costat era Can Ferragut, a Can Parauler, Cal Carret de Pelut, Can Fandilla, Cal Parauler, Cal La Cinteta, eren tots noms, per exemple, a casa meva, la meva mare era l'Estrella de Can Nic. La meva mare es deia Estrella
0: sí.
1: i casa es deia, la casa es deia
0: de Can Nic,
1: sí,
0: sí.
1: la Nica. I jo era la filla, el fill de l'Estrella de Can Nic.
0: Éreu quatre germans.
1: Quatre germans.
0: El Carles, el Charlie, la Maria Àngels, la Gina i tu.
1: Sí.
0: Què tal la relació amb els teus germans?
1: Es continuen bé. O sigui,
0: sí?
1: Encara ens aguantem molt bé.
0: Encara... Des de llavors.
1: Sí, sí, sí,
0: sí.
1: El meu germà va arribar tard. De fet, ens portem bastants anys entre germans i germans. Menys amb la Gina, que ens portem 2 anys i mig, però amb la meva germana, la Maria Àngels, ens portàvem 7 anys i el meu germà ens portem 7 anys també.
0: Sí.
1: Va néixer quan la meva mare tenia 42 anys, aquella època, l'any 51.
0: Sí, sí, no era habitual.
1: No és gens habitual,
0: sí.
1: i la meva mare va quedar bastant fatuda, ell també, i va ser quan...
0: Molt delicada de salut, la teva mare,
1: veritat? La mare era molt delicada, li varen fer l'operació de tiroides, em sembla la primera que es va fer a Girona, i esclar, tot plegat era bastant complicat, i llavors va ser quan amb la meva germana la Gina i jo ens vàrem portar un estiu a França, a casa del meu tio que era exiliat, i que
0: el Lluís,
1: tio Lluís, Monsieur Rocà, li deien, vivíem en una casa de pagès amb 20 i pico de vaques, 2 gossos, una que es deia Fifi, que era una virgueria, i allà ara hi havíem d'estar-hi 3 mesos, però ens hi vàrem passar 7 o 8 mesos.
0: Els més feliços de la teva vida.
1: Sí, senyor.
0: Per què tan feliç?
1: Era molt lliure.
0: Ah.
1: Era d'una llibertat total.
0: Sí.
1: Els matins m'aixecava, anava a les quadres, sortia al camp amb el meu tio a fer el que sigui, a guardar les vaques també, a llaurar, a fer vendímies, a anar pels diferents cases a batre, a fer el... Vull dir, va ser una època lliure. No anava a classe, no anava a col·legi.
0: Clar. Perquè a Salt no tenies aquesta llibertat? No sé, potser el teu pare era massa autoritari?
1: No, a mi no va ser-ho, va ser-ho molt més amb la...
0: Amb les noies.
1: Com a bon andalús i masclista, les dones era... A mi no.
0: I a més, Guàrdia Municipal de Girona.
1: Sí, que em va costar 20 i pico d'anys...
0: Que no ho deies,
1: no?
0: Per què?
1: Home, perquè jo anava a algun lloc i sentia aquell fill de puta. Home, era... Sí, bueno, era un home...
0: Era complicat.
1: Era un home que llavors amb el temps dius, bueno, mira, ell va fer-me estimar el món del cinema.
0: Sí.
1: La música, per exemple, una de les músiques que m'ha donat, Carlos Gardel, qui va fer entrar amb en Carlos Gardel, me arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Va ser ell, vull dir, i bueno, llegir també, era una persona que llegia, tot i que llegia llibres bèl·lics. Però bueno, sí, vaig tardar 20 minuts. Deia, quan m'ha dit, què fa el teu pare? Jo dic, funcionari de l'Ajuntament. I de fet no deia cap mentida.
0: No, és veritat, sí. Parlem de l'escola. Digue'm què recordes.
1: Que no m'agradava.
0: Crec que no eres gaire bon estudiant, no?
1: No, sempre intentava passar desapercebut i vaig passar-hi molt i molt desapercebut.
0: Sí.
1: Però per aquelles coses que sembla estranya, jo que no m'agradava l'escola, vaig demanar de fer el batxillerat, cosa que em va costar convèncer els meus pares que volia fer el batxillerat, cosa que és al revés ara. No, que costa massa diners, que els llibres són caríssims, però vaig aconseguir. Vaig poder...
0: Això era per marxar a Girona?
1: No, era perquè vaig veure que si tenia el batxillerat... En aquella època hi havia dues coses que eren bones, o tenies batxillerat o el comerç.
0: Sí.
1: El comerç era una cosa molt senzilla, que amb això es podies entrar en alguna oficina, i el batxillerat ja era una cosa molt més sèria. Jo vaig dir, tenia molt clar que la vida havia de fer tenir una base, i llavors doncs vaig dir, encara que no t'agradi, vaig anar i vaig aguantar fins a quart curs, que està molt bé, i a quart curs, que ja tenia el batxillerat elemental, ja vaig poder fer alguna cosa i vaig començar a treballar als 14 anys a l'Hotel Peninsular de Girona.
0: Mm-hmm. I què tal Girona?
1: A Girona hi anava amb bicicleta.
0: La hi venia, amb bicicleta?
1: Sí, anava als matins i tornava a sala a dinar, la tarda tornava a l'escola i tornava al vespre, quatre vegades.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Mentre estudiaves, també treballaves repartint diaris i revistes.
1: Sí, això va ser un estiu. És curiós perquè sempre m'ha fet molt gràcia quan a mi que m'anava al món del cinema, diu, va començar a repartir diaris. I dic, jo sí que vaig començar a repartir diaris, que era la premsa que sortia a les tardes i m'anava a l'estació a buscar els agarregava amb la bicicleta i després els anava a repartir amb els quioscos d'allà. I llavors treballava amb una distribuïdora que es deia Combar, que curiosament estava al carrer Hortes 18.
0: El mateix de la llibreria 22.
1: El mateix
0: 22.
1: Que després vaig fer tot l'altre.
0: Què és la pastera?
1: La pastera era un... O sigui, quan va morir el rector de tota la vida de Salt, que era mossèn Sebastià Puig, va venir un rector més progre, que era mossèn Riu, i va veure que la rectoria era grandiosa, que tenia molts espais i un gran jardí i un hort i tot això, i va dir, tot això per mi no va pas bé. Llavors el que va fer va ser arreglar-se un piset de la rectoria i donar al jardí tot el jardí perquè ell s'hi fes els jubilats petanca, anessin a jugar a la petanca. I llavors hi havia una sèrie d'espais a baix i hi havia una habitació que hi havia una pastera. I allà doncs van començar a fer activitats des de música, festivals de música, i els dijous pastera, que era els dijous invitava personatges del món de la cultura que venien a explicar-nos què passava en el món.
0: I allà va ser quan per primera vegada va sentir parlar de la revista Presència.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, la revista Presència, que era una revista que es feia de Girona, però curiosament no era la primera vegada que et sentia parlar, perquè repartint...
0: L'havia repartit també.
1: Quan un senyor va venir a parlar de la revista, en Joan Ribas, a parlar de la revista Presència, dic, home, però si jo vaig repartir el primer número de la revista Presència. Sí, que llavors hi vaig estar molt de temps portant la publicitat i fent una pàgina que era una mica de broma.
0: I per aquell temps, amb només 15 anys, comences a relacionar-te amb la llibreria Les Voltes, de la plaça del Vi.
1: Sí, que és la meva, podríem dir, incorporació cultural a Girona. Clar. A la Mercè Mas, que era la que estava allà, em va dir que el fes un aparador en el món de la pintura, jo te demanava en aquella època.
0: I què vas fer?
1: Vaig fer un aparador que estava bé, no hi ha fotos, o poder si n'hi ha no les tinc, però era molt bo perquè en aquell aparador hi feien els feien pintors de Girona ja d'una certa categoria, i jo, esclar, poder fer una perdona allà per mi era... I a partir d'aquell moment Les Voltes va ser el meu lloc...
0: El punt de trobada,
1: el punt de trobada, sí. Fins i tot quan vaig anar a la Mili, doncs hi tenia una caixa que la gent anava posant coses que llavors me'ls enviaven.
0: Sí? T'ho enviaven a la Mili?
1: Sí.
0: A la Llun.
1: A la Llun. La playa de Llun.
0: Escolta, i allà també vas fer la teva primera exposició individual.
1: Sí, també allà, sí. Ja... No, sí, vaig fer, i després quan es va fer la Fira del Dibuix van començar, i jo vaig fer els primers cartells de la Fira del Dibuix, que ara ja és una cosa tremenda, ocupa tot el barri vell és Fira del Dibuix, eren quatre parades,
0: Clar, clar.
1: Sí, jo he estat a l'inici de bastantes coses, i sobretot de secundari.
0: Ahà.
1: I jo sempre era...
0: Però t'agrada ser secundari.
1: Ella és el millor que hi ha.
0: Clar.
1: És el millor perquè el de davant, una vegada que aquest noi...
0: Menja la 22, que després hi arribarem.
1: Llavors vaig ser primer.
0: Sí, sí.
1: Però aquest noi, en Felipe González, explicava que
0: sí.
1: Ser president, quan hi ha un problema, hi ha, tothom va trucant, i quan t'arriben a tu no hi ha ningú més per trucar. Tu ets l'últim. Doncs ser protagonista, ser l'últim és... I en canvi, ser secundari encara hi ha un altre. I
0: clar.
1: Per tant... aprens molt i fas coses però no tens la total responsabilitat.
0: Te'n vas a l'Emili,
1: sí.
0: A la Llun, com dèiem. I quan tornes, de quina manera entres en contacte amb la revista Presència?
1: Bueno, m'arribo de contacte a través d'en Jaume Corbet, que era un dels membres de la tribu, que en aquell moment n'era gerent i necessitava una persona que fes publicitat, no tenia cotxe, ell me va signar, me va avalar 12 lletres i vaig comprar un dia en 6 i vaig fer de publicitat a la revista Presència,
0: sí.
1: I llavors aquí jo hi tinc contacte, conec a la gent,
0: alguna gent ja, també, no?
1: Sí, i alguna gent, però ja eren periodistes amateurs, podríem dir, no hi havia cap periodista. Que llavors molts periodistes es varen fer periodistes a base d'anar col·laborant, sobretot gent de Barcelona, que aquí no hi havia cap revista en català, doncs col·laboraven. Jo estava allà, però ja dic més en el departament de publicitat. Allà vaig aprendre molt de Narcís Jordi Aragó, que era advocat i va ser director de la revista, era molt exigent, i tant en Rafael Nadal, que llavors va esdevenir un gran periodista, a vegades ho comentàvem perquè ens empipava molt, perquè ens corregia. I això no s'ha de fer, i això no s'ha de fer. I ens empipava, quan realment és el millor que et pot fer un director, que t'ha corregeixi. Però l'ego d'allò... m'està censurant, m'estàs... I sempre li vam agrair, tant en Rafael Nadal com jo. Però jo ja dic... No estava ben bé la redacció, sentia coses i tot això, però no estava a part. I després va ser com vaig anar a vendre material de construcció. Voltar a país venint...
0: De tot s'aprèn,
1: Tot
0: s'aprèn.
1: Tot, sempre he après molt, sempre m'ho he passat molt bé aprenent. Si

0: Per què has escollit aquesta? De Lluís Llach, que tinguem sort.
1: Per dues raons. Jo vaig començar, i que ara també m'han serrat, però en Lluís Llach, quan jo vaig sonar de l'Emili, ara, això que parlava,
0: sí.
1: Em vaig trobar molt sol, desplaçat. El temps, aquí el temps era molt ràpid. I clar, allà al desert no hi havia temps, vull dir, el dia eren els mateixos. I... Per tant, la gent anava de pressa, parlava de pressa, tenia pressa. I jo... I... per aquelles coses la tribu, part de la tribu se me'n van endur a Canet, que feia el Canet Rock, i sí. També un altre any estava fent un any català i un altre any rock, i vaig anar allà i hi havia en Lluís Llach, que jo ja el havia vist i el havia actuat, i va cantar una sèrie de cançons, entre elles aquesta,
0: sí.
1: Que em vaig sentir identificat. Vaig dir, és la primera persona que m'ha entès. I a més, aquesta tranquil·litat, estava explicant coses que... I per tant vaig connectar d'una manera o altra amb en Lluís Llach. Però també em va anar molt bé, perquè després jo vaig recuperar una mora dels 15 anys i li vaig regalar aquest disc i escolta aquesta cançó.
0: Quina meravella.
1: I llavors, a través d'aquesta cançó, un bon dia em va dir, bueno, ens casem, allò, però no anaves demanant mai que, allò a la mà, allò que es diu.
0: Sí, sí, sí.
1: Com a toves, allò, el dia que vaig regalar aquest llibre. Perquè explica molt la història, el que jo pretenia, de si vens a mi, no demanis un camí planer, si no, i si no és així, doncs llàstima, t'ho vés fent. I així ens ha anat. Ens ha anat 50 anys
0: amb
1: encara,
0: la Marta,
1: encara anem fent amb camí, la Marta. Sí, amb la Marta.
0: Que tinguem sort, del 74.
1: I a part de sí. Que en Lluís Llach sempre ha format part de la meva vida, i ara, curiosament, en els darrers anys, els 10 anys, he arribat a conèixer-lo i a tenir relació, i li he presentat llibres, i bé...
0: També. I li has explicat tot això,
1: no,
0: també, no?
1: No, no, no, no, no, no.
0: Doncs
1: no
0: és hora que ho facis.
1: No li he explicat mai aquesta cosa de la relació.
0: De la cançó. Sí. Dic, Llibreria 22, sí. Carrer de les Hortes, Girona... Com van ser aquells inicis? En un temps en què, d'alguna manera... tot estava per fer. Mm. Estem parlant de l'any 78.
1: Sí.
0: Vau inaugurar el 20 d'octubre de 1978, però m'agradaria que ens expliquessis l'origen de tot, perquè la idea, crec, va sorgir a la botiga de mobles de dos amics teus, el Manel Cassú i la Leli Camps.
1: Senyor, molt
0: a veure.
1: Bé, vas ben informat. A veure, a vegades les desgràcies van bé per reiniciar, per exemple, quan un ordinador no funciona i ha quedat col·lapsat i tot això, el millor és tancar-lo i reiniciar-lo. Doncs sí. Jo em vaig trobar en un moment en què vaig quedar canari, quan dic canari vaig quedar, podríem dir, sense feina per un error tècnic que seria llarg d'explicar.
0: Sí.
1: I això va portar que jo comentés amb Manel Cassú i la Leli Camps, que tenien una botiga de mobles, que ens varen fer els mobles de quan ens varen casar, i els vaig explicar, m'ha passat això. I en Manel, que és un senyor, hem de fer coses. Per què no recuperem l'esperit de les voltes? Perquè ells havien estat a les voltes
0: sí.
1: I recuperem i fem coses i presentacions i actes, però no només tindrem llibres en català, sinó també en castellà i el que calgui. I faríem això, i hauria de ser una llibreria en la que fos l'aparador de fer moltes activitats i moltes altres coses. Fantàstic, vàrem fer un sopar, i va venir uns veïns d'allà on vivien i s'hi varen apuntar. Llavors varen quedar que necessitaríem 2 milions de pessetes i que 200.000 euros 10 persones arribaria. A 200.000 euros, déu-n'hi-do, són cap a...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Seria cap a 6.000 euros d'ara. Vam fer una segona trobada i ja vam aconseguir els 10. Carai, això es anava a venir. Per què no arribem a 20? Tot, si això va tan bé. I vam començar a anar parlant amb gent i vam arribar...
0: 25,
1: sí. Aquí hi ha curiosament, perquè la gent al començament deia, escolta, és veritat que la llibreria hi ha 22 socis i per això es diu 22? I dic, no. Ah, ja m'ho pensava, a mi, 22 socis. Dic, no, són 25. Sí, vàrem arribar a 25, que vàrem posar aquests diners i...
0: En temps rècord, eh? A més, en 3 mesos.
1: Jo encara no ho he entès. No ho he entès mai com del juliol i a l'octubre obríem. que el juliol i agost, sobretot l'agost, no existeix, i per tant aquella època tampoc existia l'agost. Aquella època era pitjor que ara, perquè les distribuïdores i els editorials tancaven tot el mes d'agost. Ara ja no tanquen, perquè han d'anar fent els 50 llibres diaris i tot això. Doncs no, però va ser una d'aquelles coses que només es pot aconseguir en aquells moments, l'any 70. A partir del 75 la gent tenia ganes de fer coses. Per exemple, en aquell mateix moment, molta gent també estava recaptant diners per fer una cooperativa i fer el Punt Diari.
0: El Diari, el Punt, sí.
1: I, per tant, era molt bo perquè gent que posava peles a la vent i es posava peles en el Punt i vàrem créixer. Ells van obrir un any després, perquè també és més bèstia crear tot un
0: diari. Diguem que s'estava creant una xarxa cultural a Girona, no? D'alguna manera.
1: Sí, s'estava creant una xarxa cultural, s'estava creant associacions de veïns, s'estava creant allò, entitats, encara no hi havia els centres cívics, però col·lectius que organitzaven coses. Clar. També en aquella època hi havia hagut l'Assemblea Democràtica d'Artistes, en la qual jo també en formava part. Hi havia el teatre, també funcionava molt bé, a part del grup Procent, hi havia altres grups de teatre. Hi havia molt d'ambient, sí.
0: I era més que una botiga de llibres.
1: I que té el meu objectiu, per això us hi he deixat la pell.
0: Un punt de trobada, fer
1: de tot,
0: milers de presentacions de llibres.
1: Presentacions, premis literaris, relació amb temporada alta, per exemple. Vito, que és la productora, va començar... El primer despatx que va tenir Vito va ser a la llibre.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè podríem dir, l'ideòleg de Vitó, en Quim Masó, el mal agunyat Quim Masó, estava a la llibre, era un d'aquests 200 que allò, i bueno, però vull dir que de la 22 va sortir també un disseny, que se'n deia disseny 22, i al cap d'un temps es van alliberar, que es deien Posso i Vinyeta, que van esdevenir els millors dissenyadors de la Girona i Provins, vull dir, van anar a sortir moltes coses allà a la llibreria. I la meva gran intenció era no baixar la guàrdia, perquè als inicis hi va haver-hi tota una sèrie de gent a Girona que deien, res, això serà flor d'estiu. I vaig voler demostrar que no era una flor d'estiu. I jo em sembla que de l'utopia que es va posar...
0: Resistir ha estat més difícil que crear-la?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, però dir, quan, per exemple, arribàvem allò que fèiem... Sí. Allò, heu arribat a 5 anys, què hi ha a partir d'ara? A partir d'ara aguantar el que anem fent, perquè el més difícil és començar. I llavors, doncs, ja l'altre ja va sortint. Per exemple, jo recordo que al principi les presentacions era difícil que varia, perquè hi són aquesta gent, i a Girona, clar. A Girona era lluny. I per tant, aconseguir que tinguessin fe i que, doncs, 20 anys després d'haver inaugurat la llibreria 22, un dels meus grans problemes era dir no a les presentacions, perquè encara ara hi ha 10 o 12 peticions diàries.
0: Déu-n'hi-do.
1: I això era el que més m'entristia, perquè hi havia gent que pensava, no, escolta, ets un classista. O jo tenia, per exemple, ganes de que fer venir l'Empar Moliner, fer venir en Sergi Pàmies, fer venir autors que jo coneixia, que havien tret llibres, i no tenia dies per donar-los.
0: Sí, sí, sí, el calendari dona de si el que dona.
1: Esclar, i això, doncs... Sí. Jo crec que costa més mantenir que no pas crear.
0: Guillem, escoltem una d'aquestes presentacions, la del llibre Josep Pla inèdit, de Josep Valls, a càrrec d'algú fonamental a la teva vida, mossèn Modest Prats, 24 d'abril de 1982.
2: Ell ens havia vingut molt darrere, no per fer la presentació del llibre, que en aquell moment ni es pensava, sinó per tenir aquesta conversa de record i de vocació del senyor Pla. I molt bé, s'ha coincidit que això ho podem fer aquest vespre, gairebé en el primer aniversari de la seva mort i coincidint amb la sortida del llibre de Josep Valls. Però és veritat,
3: que és trista la vida.
2: Hauria de no fer una presentació.
0: Un document històric molt interessant aquest, eh?
1: Sí, sí, és curiós perquè una de les fames o dels... les imatges que hi ha de... Sí. És veure'm a mi, o presentant, i després filmant, primer amb Super 8.
0: Clar.
1: I després en vídeo, és una de les imatges que fins i tot recordo que en Vicenç Pagès va dir, diu, per mi la meva il·lusió és tenir els 5 minuts de glòria a la llibreria 22 filmats en Super. I per tant jo filmava, però aquesta presentació va venir un amic meu, amb Quim Corbet, que s'havia comprat un Beta, que abans anaves amb un aparell gros, era molt difícil.
0: Un trasto, sí.
1: Un trasto. El va instal·lant allà i va gravar tota la presentació, o sigui, és l'única presentació que està gravada tota. I per allà se m'aveu a mi, bueno, a part de que jo presento voltant per allà i alguna vegada filmant. I és un document fantàstic que està gravat en beta, llavors el vaig passar a VHS, de VHS a CD, i ja, després amb un arxiu, i ara està penjat al YouTube.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: escolta,
1: ha passat coses.
0: Modest Prats,
1: sí.
0: Fonamental per tu.
1: Sí, sí, sí.
0: A més, d'oficiar el teu matrimoni. Eh?
1: Sí, a part d'això. Ella sempre... Bueno, estava molt content de mi en aquest sentit, perquè com a mínim havia oficiat altres matrimonis que no havien funcionat.
0: Ja, i aquest sí.
1: I en canvi aquest li funcionava. Recordo un amic meu que ell el va casar i llavors es va separar, es va tornar a casar i diu, no, jo ja he anat una vegada a casament d'aquest. Això que era molt
0: amic. La segona ja no.
1: M'amodés molt bé, molt bé. I la gràcia, possiblement, de la meva gran relació amb Modest és que jo vaig... Modest era una persona que li feia molt de respecte, perquè era un home amb una veu i que, doncs, era... pontificava, i ell feia de professor de filologia i era impecable.
0: Sí, sí. Jo el vaig tenir de professor.
1: Ah, tu ho vas tenir, sí. El que et dic ha de ser impecable.
0: Donava molt de respecte,
1: Era
0: molt de respecte.
1: En canvi, jo vaig tenir la sort de conèixer-lo jugant al Canari.
0: Clar.
1: Canaries a cartes. I
0: sí, Canari, un context diferent,
1: Home, totalment allò d'orillo, allò. Qui el Canari vol guanyar moltes vegades ha de passar. Per tant, el vaig conèixer des de baix.
0: Clar.
1: I a mi sempre em va tenir com aquell noi que d'una manera o altra es havia fet ell mateix i li queia molta gràcia. Per tant, hi va haver-hi una relació... no com tu, d'acolloniment, sinó que jo li deia, escolta, a mi no m'atabria. I els últims anys vaig estar molt amb ell, a part de que vivíem de costat, com va començar...
0: El mateix carrer, no?
1: Sí, jo el número 3, jo el número 7.
0: Sí.
1: I els matins, cada matí, me venia a buscar a Guillemet a fer el cafè. Això els últims anys, els 10 últims anys. Però durant tota la vida van tenir molta relació. Les tertúlies, ell venia allà a la 22 i... Bueno, un merader, quan ell anava a la universitat i venia allà, sobretot els divendres, i, bueno, jo havia dit, per què no aneu al bar d'aquí al costat? Perquè s'apilonaven i llavors la gent deia, no s'hi pot anar allà, estan tots aquells fent tertúlies, aquells intel·lectuals, jo deia, no? I els aportava a un bar, i llavors, bueno, d'aquell bar se'n va fer un llibre, moltes... I bé, amb Modest, la pena d'haver vist arribar com va arribar, va acabar molt, molt, molt malament.
0: Segueixo amb la llibreria. Li he demanat també al Javier Cercas que ens expliqui...
1: T'ha sortit en Javier Cercas?
0: Sí, clar.
1: Almenys un home
0: afortunat. Li he
1: demanat
0: què significa per a ell la llibreria 22, i ens ho ha explicat.
3: La llibreria 22 va ser, per mi, un lloc fonamental, perquè és el primer lloc on jo vaig anar a comprar els llibres que m'importaven. És a dir, fins que jo tenia, no sé, diria 14 anys, 15, llegia el que hi havia a casa meva, llegia el que hi havia a la biblioteca de l'escola, que estava bastant bé, a les Maristes de Girona, o el que hi havia a la biblioteca de la Casa de la Cultura, que era bastant espectacular. Però eren llibres, no?, antics, tal... Quan jo vaig començar a comprar llibres que jo buscava, és a dir, llibres moderns per entendre, novetats, etc, etc, va ser la llibreria 22, que es va convertir en un lloc de trobada, també, perquè a la llibreria 22 treballava el meu amic, tenia 2 anys més que jo, Felip Ortega, que era molt amic meu, i hi havia el Guillem Terribas, que a nosaltres, clar, jo tindria 14, 15, 16 anys, ens feia una mica de por, o molta por, perquè era bastant més gran que nosaltres, ja em tindria, no sé. Però, esclar, en aquella època es notava molt. I era el jefe, no?, de la llibreria, i en fi, insisteixo, va ser un lloc fonamental, crec que per mi i també per molta gent de Girona, de la meva generació, i no només de la meva generació. De manera que... una abraçada, Guillem.
0: Què et sembla?
1: Sí, home, amb en Cercas, això ho ha escrit ell, eh? Hi ha llocs que escriu que li feia molt de respecte
0: sí,
1: això.
0: Sí.
1: Llavors resulta
0: que
1: m'ha perdut el respecte. No, amb en Cercas, sempre, i això últimament no agrada gaire que ho digui, li he tingut sempre molt de respecte, admiració, I tot i que a vegades ara li fumo un bronca si no estic d'acord amb el que diu, però mai renegaré d'en Cercas. Mai. Per més coses que faci que no m'agraden, que ell diu que no, que no, que sóc jo que faig coses que no li agraden, però bueno, deixem-ho aquí, però sempre perquè és un nano que va començar de jovenet, és molt bon Cercas, i jo me l'estimo, i ell sap que me l'estimo, i tenim molt bo. El que passa que quan m'he quedat parat, perquè... bueno, i parlem tot sovint, però sí. no agafa gaire les coses de...
0: Doncs va contestar al minut.
1: Doncs,
0: el minut, escolta,
1: doncs ho li agraeixo, perquè a vegades doncs és no ho dic en el meu cas, però
0: ja.
1: Gent posar... A mi m'han trucat de tot Espanya parlant una mica, quiero hablar con Cercas y no sé, m'han dit que con usted, i jo dic, bueno, i durant una època vaig fer una mica d'intermediari.
0: De vegades li costa, sí. Per cert, Guillem, en 2 anys la llibreria complirà mig segle.
1: Sí.
0: Tot i que estàs jubilat des del 31 de gener de 2015, encara estàs molt relacionat, suposo que també ho celebraràs.
1: Sí,
0: i seràs present.
1: Sí,
0: no?
1: sí, seré present sempre en tots els esdeveniments, encara hi soc present. Però la meva gran fita és quan se celebri 2.222 anys. Aquesta, aquí vull ser-hi per aquí muntar-hi.
0: Crec que no hi serem.
1: Jo sí.

0: boníssima aquesta.
1: Dius que és boníssima aquesta, què et ve al cap? Amb Novecento.
2: Novecento, que la vaig veure a Perpinyà per primera vegada, la primera part, i la segona ja la vaig veure aquí. Ennio Morricone per mi és el millor que ens ha passat en aquesta vida. Recomano molt un documental que hi ha d'ell, que dura 2 hores i pico, que se'n diu Maestro,
1: sí,
2: que està a Filmin i també em sembla que està a Movistar. És un geni, és una bèstia, és un personatge que a mi cada vegada em ve una tendresa.
1: Aquest sí que és irrepetible, eh?
2: Sí, sí, però ens ha deixat la seva música per mi. I a mi,
1: sí,
2: aquesta música, i a més, recordem d'un test des de 900, al començament les lletres que es va veient, aquells obrers que es van, aquells pagesos camperols que van avançant,
1: sí,
2: té tota l'essència d'una història, d'un moment, d'una mena de... La humanitat avança gràcies a la gent. Moltes vegades ens posem allò que ens ho arreglaran els polítics, ja s'ho faran, i qui ho arregla les coses és la gent. I aquesta imatge de Novecento i aquesta música demostra que ho podem canviar-ho, podem arreglar les coses.
1: Dèiem al principi que el cinema és fonamental,
2: sí,
1: per tu, des de ben petit.
2: Mm-hmm.
1: Ara n'ets membre, però has estat president del col·lectiu de crítics de cinema de Girona, que gestiona el cinema Truffaut.
2: Sí.
1: I parlant de cinema, vull recordar amb tu la pel·lícula Soldados de Salamina,
2: sí,
1: del propi Cercas, en què et van veure fent de llibreter.
2: Sí, senyor.
1: Any 2003.
3: Mira, esto es todo lo que tenemos. Prácticamente están todos agotados. Si quieres encontrar alguno más, tendrás que tragarte polvo en alguna librería de Barcelona, Madrid. O sea, tú misma. ¿Desde cuándo te interesan estos escritores?
4: ¿Estos escritores?
3: Sí, no sé, a mí estos me dan un poco de grima.
5: Oye,
3: ¿sí?
5: Perdona. ¿El gran libro de la cremación lo tenéis?
3: Sí, mira, está aquí, mira. Es aquí arriba, tú mismo.
1: I en aquesta escena, el personatge interpretat per Ariadna Gil té a les mans el llibre La vida nueva de Pedrito de Andía, de Rafael Sánchez Mazas.
2: Sí.
1: Què tal aquesta experiència?
2: Ah, Guillem? Molt bé.
1: Sí?
2: Va ser molt divertit. Era molt bo perquè l'Ariadna Gil la maquillaven cada vegada que fèiem una toma, perquè anàvem fent
1: tomes. I a tu no.
2: A mi no m'ho feia, dic, escolta, i a mi què? Jo m'havia, amb el foco de la càmera...
1: Que jo també
2: sou,
1: no?
2: Sí,
1: també
2: de la càmera m'havia de pentinar i posar-me bé. L'únic que vàrem fer va ser posar-me un tros de guixos allà on m'havia de posar.
1: Ah, perquè no
2: perquè
1: em
2: veia li feia, jo no... I dic, com ho sé jo allà on m'havia de posar? Perquè les tomes es feien no perquè quedessin malament, sinó per...
1: Hi ha classes i classes.
2: Sí, jo... Va ser bo perquè el text, aquest text m'ho van donar 5 minuts abans de...
1: Ah.
2: I jo vaig dir, home, David, no em fotis, ara m'adones el text. Diu, sí, perquè si te'l riu de donar, em vessis posat davant d'un mirall intentant interpretar el text, i jo no vull...
1: Ja.
2: Jo vull
1: havies de ser tu.
2: Jo vull en Guillem Terribas.
1: Clar.
2: I per tant vaig fer de Guillem Terribas.
1: Per cert,
2: que estat... per cert, a nivell, sí, de conya, diu, com ho l'haràs? A lo Clint Eastwood o a lo Daniel Hotel? Això encara fem prop amb en Trueba.
1: Dic que també has estat personatge literari d'alguns llibres.
2: Sí.
1: Entre d'altres, La profecia 2013, de Francesc Miralles.
2: Sí.
1: I ens hem posat en contacte també amb ell, amb en Francesc, perquè ens expliqui què signifiques.
6: Hola, sóc el Francesc Miralles i per mi el Guillem Terribas és l'arquetip de la bonhomia i l'arquetip del bon llibreter com els abans, no? I recordo molt bé la primera vegada que vaig entrar a la llibreria 22, la seva mirada amable, la seva paciència, aquest caminar una mica inclinat, presentacions on ell va estar sempre acompanyant i sempre recolzant, i per aquest motiu a La profecia 2013, doncs, va sortir com a personatge, però és algú molt entranyable, molt estimat, no només per mi, sinó per molts escriptors i per molts lectors, i és un personatge que si no existís l'hauríem d'inventar. O sigui que llarga vida en Guillem Terribas.
1: No et queixaràs, eh?
2: No, jo quedo meravellat cada vegada que
1: es acabaràs per la porta,
2: sí,
1: per sortir.
2: Sí, és bestial. En Miralles, que fa temps que no el veig. Sí, em vaig quedar molt parat, perquè varen fer unes rutes, però jo, el Nadinall, van donar un llibre, dic, però si surto jo, dius, clar que surts tu.
1: Clar.
2: Xavier Bosch també a vegades m'ha fet sortir.
1: Sí, sí.
2: Jo, sí, no, està bé.
7: Saps el gerani afavorit
1: Pots cantar el, si vols.
2: No, que desafino. Ah.
1: Aquesta cançó et va ajudar durant molt de temps a consolar-te del desamor. També el Carlos Gardel.
2: Sí. Allò que passa que als 15 anys, a més en Serrat era l'època que cantava paraules d'amor.
1: Sí, sí.
2: Però saps, és la cançó que me'l sé i que era una mica allò quan quedava desesperadament abandonat. Sentir aquesta cançó de dir saps, s'ha perdut la teva olor, ni recordo el color d'aquells ulls que t'han... Era una manera de dir ho he superat, que no ho superava. Eh?
1: Yeah.
2: Llavors havia d'anar a escoltar Carlos Gardel i Me arrastré por este mundo a la vergüenza de haber sido. Serrat també forma part de la meva vida musical i jo crec que va ser el primer. N'hi ha molts altres, eh? Raimon, Bruce Springsteen, Frank Sinatra, molts, Ennio Morricone...
1: Sí.
2: Però en Serrat... Hi ha una anècdota molt maca d'en Serrat que explicava que una vegada s'anava... Ell tenia molta relació amb Calella de Palafrugell, jo també hi tinc molta relació, i allà és on va escriure ell el Mediterrani, la cançó Mediterrani. Diu, i un dia jo m'anava a Calella de Palafrugell i em vaig parar en un poble passant la Bisbal. Vaig parar-me, vaig fer un cigarro i vi a la Festa Major. I a l'embalat van tocar una cançó que era Paraules d'amor. I al sentir Paraules d'amor en un embolat, vaig veure que ja no era una cançó meva, sinó que era una cançó de tot el... I això és fantàstic.
1: I tant.
2: Amb una persona ja està i de cop i volta sent que allò que ell ha fet ja no és seu.
1: I de fet ha passat amb totes les seves cançons.
2: Sí,
1: té aquesta sort.
2: Sí, sí, sí. I saps, és de les poques cançons que poca gent sap i a mi m'encanta.
1: Guillem, has escrit força?
2: Sí. Bueno, escric, però...
1: Des de 2007, eh?
2: Bueno, he escrit La Martina, els llibres de La Martina.
1: Això. Has escrit força i, a més, has escrit per la teva neta, per la Martina, tot i que en tens un altre, eh?
2: Sí, però l'últim ja hi surt. No fos cas que...
1: I el que et volia preguntar és si elles han canviat la forma en què veus la vida. Més fins i tot que els teus fills.
2: A veure, si elles m'han fet canviar, a mi, sí, home, sí. Sí, sí, jo hi ha dos punts que he quedat bocabadat que no m'ho pensava. Una és ser avi, tothom. Ah, ser avi és maquíssim. Que exagerats, no exagerats. Doncs no, és molt millor del que et diuen. És fantàstic. I d'aquí me ve aquella frase de ser avi són les postres de la vida. I realment és fantàstic. Després de la...
1: T'estan agradant les postres.
2: Home, a qui no agraden les postres? I després també n'hi ha una altra que aquesta és més dura, de dir, val la pena tenir fills per arribar a ser avi.
1: Ja.
2: Perquè has de passar el mal trago que es diu dels fills.
1: Potser els fills no tant.
2: Però arribes a ser avi.
1: Però els avis sí.
2: I ja, no, està molt bé. Man, i després ja la jubilació. Ningú es pensa això de la jubilació. Es pensa que és la decadència de només.
1: Yeah.
2: És la vida és una cosa extraordinària, fantàstica. Tant tu com... Ara està al control, que no sé el nom, però que ens està mirant... resulta que demà...
1: Fran, és el Fran.
2: Fran, sí. Doncs demà ja teniu ocupat tot el dia.
1: Ja, sí.
2: No. I demà passat tampoc.
1: És fantàstic, això.
2: L'ocupo amb coses que me demanen.
1: Tot i que continues fent ràdio.
2: Sí,
1: continuo fent ràdio. A Girona FM.
2: Sí, continuo fent coses.
1: García i t'arribes associats.
2: Carai.
1: García i t'arribes associats.
2: Sí.
1: Però clar, la teva vinculació amb la ràdio ve de lluny.
2: Molt lluny.
1: Ve de molt lluny.
2: Molt.
1: Primer La Voz de Girona.
2: Sí. Sí.
1: Després Radio Cadena, moltes altres ràdios.
2: Radio 4.
1: Ràdio... I vull recordar la darrera vegada que feies un programa de cultura a Radio 5, per Radio Nacional, desembre de 1993, amb Lluís Lladó.
0: Jo estic molt content d'haver fet ràdio. Jo estic molt content. Ara estic llegint una obra de teatre.
7: Ah, sí?
0: Sí,
7: sí. Sí.
0: Sí, sí, sí. Ahir, l'altre dia, encara una gent d'Olot me demanaven una obra de teatre i els hi vaig dir, home, podríeu fer aquesta? Diu, no, la podem fer perquè uns de Sant Joan l'estan preparant i seríem a Proves la que volíem fer, un fanàtic del Barça.
7: Bé, doncs ja m'agrada que m'ho diguis, perquè aquestes coses el que fan més que res és animar-te a continuar treballant. I llavors, com que ara tindré uns dies lliures, doncs
0: a veure, atacaré. A veure si fas més per aquesta gent, doncs, que, esclar, no poden fer el fanatit del Barça perquè ja l'estan estrenant o l'estan preparant una gent del costat. Lluís, gràcies per tot.
7: I jo també, doncs, he de donar les gràcies a en Guillem Terribas per les seves col·laboracions desinteressades, col·laboracions que ha fet al llarg de tot aquest temps en el que jo he estat a la ràdio, també abans, i ben segur, doncs, que també després, i col·laboracions, doncs, que els fa molt de gust i que amb tota puntualitat, doncs, és aquí, tot i que sabem que està enfeinadíssim. I d'alguna manera, doncs, li agraïm que cada dia ens vagi portant aquestes novetats relacionades amb el món de la cultura que nosaltres, doncs, ben segur que se'ns escaparien.
0: Ara ens plorarem, per tant, posem-li música.
7: Sí, no, però no cal que plorem, perquè... Plorem.

0: que ja vaig deixar d'anar i vaig estar uns anys que no feia res de ràdio, ho feia, llavors m'entrevistaven però no feia, molta gent del món editorial deia no, els matins no es pot anar a la llibreria perquè està fent ràdio, i va, no, si només m'anava mitja hora, vull dir que... Però si la ràdio, hi ha un moment del llibre que dic que vaig estar a punt de deixar-ho tot per continuar la ràdio.
1: Era el teu somni, de fet, fer ràdio.
0: Sí, de tot, de sempre. La ràdio és que és fan... La ràdio té un gran avantatge que pot fer i dir el que vulguis. Ara mateix estem aquí, sí, i ens està escoltant algú que no sé qui, però podem moure, podem estar vestits de qualsevol...
1: No, és veritat.
0: No, hi ha una llibertat total a la qüestió corporal, cosa que si estàs a la tele... per cert, que tot això veig que...
1: Sí, ho estem gravant. La ràdio ha canviat una mica.
0: Però a la tele has d'anar sempre molt més acurat, sí, i totes aquestes coses.
1: Guillem Terribas, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 2017, Premi Falcó Carlemany 2020, Premi Sant Roc 2023 o el Premi Trajectòria el 2018 durant la Setmana del Llibre en Català. Mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles. Recordin els oients, demà serà un altre dia, 20 anys després, publicat per Ara Llibres. El llistat de cançons que més t'estimes és com de 200, però marxem amb una d'elles, The River del Bosc, sí, de Bruce Springsteen. Moltes gràcies.
0: Moltes vegades. Gràcies a tu, gràcies, perquè he pogut fer un repàs a la meva vida que sempre m'ha deixat esturat.
1: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà amb més Irrepetibles. Fins la propera.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. D'aquí una hora, a les 6, el Papa reprèn la seva agenda amb el segon acte de la seva visita a Espanya. Lleó XIV té previst reunir-se amb persones sense llar al centre de trobada i acolliment que Càritas gestiona el barri madrileny de Carabanchel. Allà el Papa escoltarà el testimoni dels usuaris i també dels voluntaris que tenen aquestes persones. Mentre, durant el matí, el Papa ha estat rebut al Palau Reial pels Reis i el president del govern, entre d'altres autoritats. 130.000 persones, segons la delegació del govern, han saludat amb emoció el pontífex durant el trajecte que ha fet entre el Palau Reial i el Palau de la Nunciatura.
2: A ver si sale al balcón a saludarnos después que llevamos aquí toda la mañana, lo queremos ver.
3: La visita me parece extraordinaria.
4: O sea, es que es lo más.
5: Ay, súper bendición.
6: Emocionadas de ver al Papa.
0: Tot com a prèvia a la multitudinària vigília amb joves a la plaça de Lima aquest vespre. Al marge de la visita del Papa, continua cuejant el cas Leire Díez amb posicions que mantenen enfrontats el PSOE i l'oposició. Visions diferents amb reiteració de postures. Des del Partit Popular, el seu portaveu nacional, Borja Semper, reclama Pedro Sánchez eleccions ja i que Sumaxi diu que li ha agafat la Guàrdia Civil.
7: Evidencia acreditada por la UCO de que Pedro Sánchez era absolutamente conocedor de todo. Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar.
0: Des del govern, el ministre de Transports, Òscar Puente, manté que hi ha objectius comuns entre partits i institucions i que afirma que l'oposició conegui per endavant detalls sobre qüestions encara en investigació.
8: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado.

0: y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
1: I des de Sumar, l'ala minoritària de l'executiu, la ministra de Sanitat, Mònica García, demana al PSOE que deixi de ser un llast per a l'espai progressista, assegura, i que doni totes les explicacions. Mentre, també de la política, però a casa nostra, Esquerra Republicana de Catalunya engega la maquinària municipalista cap a les eleccions de l'any vinent, en què aspiren a ser la primera força del país. Per a fer-lo, criden a ampliar les bases del catalanisme en contraposició amb els corrents identitaris més restrictius, diuen, de l'ultradreta, dels que estan al mig, en referència a Junts, i dels que gestionen el mentrestant, en referència al PSC. Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra.
2: Quan hi ha un independentisme que ens està dient que ja no és suficient en parlar català, que ja no és suficient en voler ser català, que només els cognoms catalans et donen el carnet de catalanitat. Això ens porta a la derrota. Això ens porta a perdre, a ser més autèntics, a ser més purs, però a perdre.
1: També us contam que un operari de 53 anys ha mort en un accident laboral a una empresa de roquetes al Baix Ebre. Per causes que s'estan investigant, l'home ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'avís s'ha rebut passat 8:15 del matí i fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions de bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. I en successos també, us explicam, la Policia Nacional ha detengut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència per sostreure un rellotge d'alta gamma valorat en 50.000 euros a un turista de Palma. Els fets van passar al voltant de les 3 del migdia de diumenge de la setmana passada al barri d'Esmolinar, quan un dels lladres va abordar la víctima en el moment que aquesta es disposava a pujar al seu vehicle. El delinqüent va fugir en una motocicleta que conduïa el segon detingut. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on han estat finalment arrestats. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. I en els esports... La russa Mirra Andrieva, de 19 anys, acaba de guanyar el trofeu Roland Garros de tennis, el seu primer títol de Grand Slam, en imposar-se a la polonesa Maka Chwalinska, 6-3 i 6-2 en 1 hora i 22 minuts. La tenista de Sibèria, entrenada per l'espanyola, per cert, Conchita Martínez, s'ha convertit en la primera russa en aixecar la copa des de Maria Sharapova el 2014. I un darrer apunt, a aquesta hora el Barça comença la lluita per una plaça a la final de la Copa del Rei d'handbol, que s'està disputant a la capital de la Costa Blanca, a la Els blanquiblaus necessiten una victòria contra el club balonmano Nava. Afronten el seu penúltim obstacle cap a la revàlida del títol com a màxim favorit, mentre que els segovians somien en protagonitzar la que seria, sens dubte, la gran sorpresa del torneig. Hem arribat a les 5:05, actualitzam aquestes i altres notícies a les 6.
3: Ràdio 4.
4: El Papa Lleó XIV visita Catalunya. Ràdio 4 ha preparat un ampli dispositiu informatiu per oferir-te tots els detalls i 2 programes especials. Dimarts 9, a les 7 de la tarda, amb la vigília a l'Estadi Olímpic. I dimecres 10, a les 6 de la tarda, missa i consagració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La història es viu una vegada. Ràdio 4.
3: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
5: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques se capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
3: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

No hi ha pla B, és la cançó que Buhos acaba de presentar amb la col·laboració de Lady Martínez, el que va ser cantant de l'Oreja de Van Gogh. Amb ells, he obert aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Com sempre, a fi de la nostra trobada que setmanal cada dissabte i cada dimensi entre les 5 i les 7 de la tarda a la FM. Recorda, però, que també et pots escoltar en format podcast a través de la pàgina web o bé l'aplicació àudio de Ràdio i Televisió Espanyola o bé en qualsevol de les remissions del Catalunya Express. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, tenim amb nosaltres en Cris Joanico, des de Menorca. Ve a parlar-nos d'un disc que acaba de publicar ja fa unes quantes setmanes i que està inspirat per la Rosa dels Vents. Cada un dels vents que bufen a Menorca li ha inspirat una cançó i un col·laborador. I amb tot això ha confeccionat aquest nou disc que avui compartirà amb nosaltres a la segona del Catalunya Express. Però a la primera tindrem ocasió de tenir l'estudi els Ginestar, just la mateixa setmana en què anuncien la seva gira d'estiu i que també recorden que tenen un Rasmatàs a punt de fer sold out. Els tenim amb nosaltres per parlar d'aquest nou àlbum que estaran rodant al llarg de tots aquests pròxims mesos. El disc es diu Gira tot igual, però diferent. Abans que tot això passi, una altra novetat, la dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo.

0: Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.
1: Gira tot igual, però diferent. Aquesta cançó que acabes d'escoltar és la que tanca el disc dels nostres convidats d'avui, que són els Ginestar, els germans Serrasols. Què tal? Bona tarda, benvinguts.
2: Molt bé.
3: Bona tarda, molt bé, molt bé.
1: Ens trobem a faltar aquí, en aquest programa. Feia dies que us buscàvem.
2: Però mai fallem,
1: quan estrenem. No, és veritat, és veritat. I cosa que us honora, que hagueu tingut el forat per venir-nos a visitar. He volgut començar amb aquesta cançó, perquè és la més estranya del disc, és una cançó així com acústica, i em fa la feta que amb ella resumiu una mica tot el que heu estat explicant just abans d'aquesta cançó, no?
3: Sí, és una cançó que dona nom al disc, una cançó que resumeix una mica com estem nosaltres, com està el món, i una mica intenta també enviar un missatge d'esperança de que les coses poden canviar, que les coses poden ser millors a nivell global i que ens en sortirem.
1: Sí, perquè aquí parleu de vosaltres, però també parleu una mica del país i de tot plegat, no?
2: Sí. Exacte, al final som ciutadans del nostre barri, ciutadans de Barcelona, no podem girar l'esquena a totes les coses que passen, i al final volíem això, explicar-li al nostre avi amb aquesta cançó d'una manera supernatural i senzilla, com és, amb un micro i una guitarra, que és el que està passant, i el que, com deia el Pau, això, doncs, que tenim esperança que es puguin canviar les coses.
1: Has dedicat al vostre avi, cantada per ell.
2: Sí.
1: El canteu per ell, vull dir.
3: Exacte, sí. El nostre avi va morir fa 4-5 anys, i per això també li havíem d'explicar que el Pellicer ha plegat de la tele, que era una persona que l'acompanyava...
1: El Pellicer ha plegat?
3: De TV3, sí.
1: En sèrio?
3: Sí.
2: Bueno, l'altre dia ens va trucar i va dir, escolta, que no he plegat del tot, eh? Però, clar, o sigui, el nostre avi cada dia...
3: Era fidel,
2: mirava,
3: allà.
2: Clar, era fidel i
3: li expliquem que el Barça ja torna a funcionar, que ell va morir en una època en què estava al cúmen.
2: I era un gran culer, molt
1: imagina't.
2: Culer, el nostre avi.
1: Bueno, està bé, perquè després el que ha passat després, bueno, hi ha hagut més i menys una mica.
3: Sí.
1: De totes maneres, clar, aquest lema m'agrada molt, i aquest títol que heu triat pel disc, perquè en el fons és una mica el que passa en el món de la música. Els grups que triomfen i que tenen carreres llargues, doncs segueixen aquesta filosofia de fer sempre tot igual, però diferent, amb cada disc. No sé si també teniu aquesta idea vosaltres.
2: A mi m'agrada que diguis això de les carreres de llarga durada, perquè són aquests grups els que poden arriscar, madurar, evolucionar, els que fan que, i alhora mantenir la seva essència, els que fan que el públic es quedi i s'ampliï. Hi ha grups que creuen que no s'ha de girar ni s'ha de canviar perquè ja els hi funciona una fórmula, i al final això és bastant erroni, perquè et trobes que la tendència canvia i tot has quedat enrere. Llavors, nosaltres molt fans de girar sempre igual però diferent.
1: Exacte. Però mantenir l'essència i ser reconeixible.
3: Sí. Crec que aquest disc té la diferència respecte als anteriors treballs de que hem buscat una mica els extrems del que pot ser Ginestar, explorar i... entendre que una cançó amb una guitarra i un micro pot estar molt bé, i una cançó superproduïda extravagantment, fins i tot com Perdre el cap o com El mirall o com Mua Mua Mua, també és part del que som nosaltres.
2: Sí, i també agafo la idea que està dient el Pau, no? Com explorar també maneres diferents d'explicar les coses, sensacions i emocions que potser no havíem explicat encara perquè són més incòmodes, i també fer exercici que ha fet el Pau de... intentant no repetir algunes paraules que ja són molt Ginestar, no? Llavors, intentar buscar altres maneres d'explicar les coses.
3: Normes.
2: Sí, posar-nos una mica de normes perquè després tot surti una mica diferent.
1: Ho heu aconseguit, de no repetir paraules?
2: Bueno.
3: Sí. O sigui, sobretot ho hem fet perquè veníem d'un EP que es diu Només viure, que és molt existencialista, molt cap enfora, molt de viscar la vida, i també a vegades t'acabes cansant de tu mateix una mica.
1: Estem més normal. Us veig molt bé i penso, amb el tute que porteu, no només d'ara, perquè porteu uns quants anyets que no pareu.
3: Sí, intentem parar, intentem fer les nostres vacances a l'hivern quan ningú
2: la
3: fa.
2: Nostra setmaneta.
3: Exacte,
1: la setmana de vacances.
3: La nostra setmaneta. Sí. I sí, entre discos i gires estem trobant una mica l'encaix per poder descansar, però sí que és cert que hem empalmat molts discos seguits cada 2 anys o cada any, per exemple, l'últim.
2: Sí.
3: I bueno, aquest any serà un any de girar i després de tranquil·litat.
2: I també crec que amb l'experiència dels anys també cada vegada estem més tranquils a l'hora de fer entrevistes, i llavors dona una mica com aquesta sensació de calma. Ens encanta parlar dels nostres...
1: Bueno, ara ja tenim la mà trencada amb això de les entrevistes.
2: Sí. Perquè... ens agrada, eh? O sigui, és molt xulo poder explicar el que has fet.
1: Clar, jo recordo entrevistar-vos amb el vostre primer disc.
3: Sí.
1: Que veniu tres. Veniu amb el Xico, crec. Pot ser.
2: Vam venir amb el Xico...
3: O potser veníem amb el Macià.
1: Amb el Macià, pot ser.
3: Potser sí.
2: Sí.
3: Sí, sí. Bueno, en aquell moment érem una banda i Ginestà era una banda, després van passar coses i al final Ginestà hem sigut només la Júlia i jo, però sí, el grup ha canviat molt, ha evolucionat molt.
2: Algun dia podries recuperar clips d'aquella primera entrevista.
1: Doncs està, si el busqueu a l'arxiu de Televisió Espanyola, trobareu, doncs vull dir que jo ho faré un dia aquest.
2: Sí, i si, no sé si ens vas preguntar alguna cosa del futur, però potser de cop ens estan passant coses que,
1: doncs mira,
2: que somiàvem.
1: Doncs agafo la idea i recuperarem aquesta entrevista, que ja té 8 anys, segurament, no?
2: Sí.
1: Quan fa que va començar?
3: 8 anys.
2: Fa 8 anys. 8 anys. Saps què crec que ja fa més? Deu ser com els gossos, que sempre dius té 8
3: no,
2: anys, té 8 anys, i després en tenen 15.
3: No, perquè el nostre primer disc és del 2018 i estem al 2026.
2: Doncs pues 8 anys.
1: 8 anys. Que déu-n'hi-do la feina que heu fet en 8 anys. Per cert, veniu d'un 2023-24, ara ho deies, de bogeria. Premis d'enderroc, primer disc català de l'any. No sé si amb aquest disc, amb aquest que veu de publicar ara, heu sentit aquesta pressió de, escolta, de tenir llista molt alt, no podem abaixar-lo.
3: Jo crec que no, és que els premis són una cosa que no ens ha preocupat mai gaire.
2: Que ens fan il·lusió.
3: Ens fan molta il·lusió, però no és una cosa que quan estiguem fent... Que
1: parlo
3: quan...
1: més que els premis de les expectatives,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí.
3: Les expectatives sempre són molt, molt altes i la pressió sempre ens la posem i l'autoexigència és una cosa que és una mica marca de la casa meva i crec que, bueno, com a lletrista i compositor i com a Ginestà i com a projecte també. Però vivim molt tranquils, vull dir, crec que estem en un punt saludable de la nostra carrera i les expectatives sempre són altes. Crec que de moment, des del meu punt de vista, sí, estem al lloc on hem d'estar i estem bé.
1: Ara que dèiem això, la Mosca fa 4 dies ha dit que es volia agafar un temps de, sí, de recés. No sé si vosaltres també us ho plantegeu algun dia.
3: No, això és un tema, un tema complicat, no? O sigui, qui de cop i volta fa un pet com una gla i es planta al mig de l'escena, a dalt de l'escena, de cop i volta,
2: sent
3: superjove, és, em sembla molt lògic que necessiti frenar i entendre on està i el que li està passant. Nosaltres sempre hem fet passet a passet, esglaó a esglaó, i crec que hem normalitzat ja amb el pas dels anys tot això que ens està passant i no, bueno, jo almenys crec que no necessito aquesta parada en sec.
2: No, tot i que és veritat que portem, amb 8 anys hem fet... 5 discos, un EP, que és un ritme bastant ràpid, i potser sí que ens agradaria allargar una mica més la sortida del següent per poder-lo
1: gaudir una mica,
2: gaudir, treballar, sí, fer una gira tranquils, però plegar no, perquè a més tenim moltes coses a dir encara.
1: Per suposat. Vosaltres s'ha de dir que en aquests 8 anys heu arribat al cim de l'escena catalana. Això és així, ara mateix sou una de les bandes referents.
3: El cim,
2: no. O sigui, estem... No, perquè al cim hi ha encara molta boira per allà.
3: Hi ha molta
2: muntanya. Sí. I crec que encara podem seguir creixent. I crec que al cim hi ha altres grups, crec. Però, buah, estem molt bé, vull dir que...
1: Esteu molt bé.
2: Sí.
1: En aquest dia la Júlia ha fet una cosa extraordinària, que és fer una cançó pel Pau.
2: Sí.
1: Li has tornat, de fet, perquè ell te'n va fer una per tu, i aquí li tornes, diguéssim, li contestes, d'alguna manera, no?
2: Exacte. Sí, m'he posat una mica la pell del Pau, com a persona que porta tants anys fent cançons i dedicant cançons a persones que s'estima. Vull dir, n'ha fet per mi, n'ha fet per la nostra mare, n'ha fet per la iaia, per l'avi, per molta gent, i per elles, evidentment. I tenia moltes ganes de tornar-li la cançó i ja tenia un punt que deia, ja quasi com d'ego, de dir, és que jo no em puc permetre un altre disc de Ginestà on no tingui el Pau una cançó. I llavors ara ja li he agafat el gustillo, eh?
1: Sí.
3: És que està molt bé la cançó,
1: Sí senyor, ara ho comprovarem. Escolteu, aquesta cançó es diu Pau i és la cançó que la Júlia li dedica al seu germà.

0: Avui estem al Ginestar amb les cançons del seu últim disc. Aquesta cançó és una que ha composat la Júlia, dedicada al seu germà. Ara estava pensant, teniu comptabilitzades les col·laboracions que heu fet al llarg de la vostra carrera? Jo he intentat comptar-les i...
1: No en són tantes, realment.
0: No en són tantes?
2: Els nostres discos no, però és veritat
0: però que... Els discos altres,
2: clar,
0: sí.
2: N'hem fet unes quantes, en realitat. Sempre...
1: Bueno... els nostres mànagers a vegades ens ho han criticat fins i tot.
0: Ah, sí? Que anaves a dir, no, això ens obliguen els mànagers.
2: No.
1: Al final, la majoria de col·laboracions que hem fet és amb amics. I els amics costa
0: Teniu
1: molt dir-los...
0: amics.
1: I els amics costa molt dir-los que no. Clar. Per sí. molt que... Bueno, hem fet coses que potser... Realment, és igual, m'estic fotent... No, que potser no ens agradava tant la cançó, però ens agradava molt la idea de fer una cançó amb un amic nostre.
2: O pensava fins i tot al revés, no? Com que no hem anat a buscar les col·laboracions per aquest rotllo dels els followers ni les escoltes, sinó que ho hem fet més aviat doncs, pel feeling que tenim amb els artistes. I també artistes que no coneixíem i després ens han sorprès molt i que ho hem fet des de l'admiració, com per exemple l'Ernest Cruzats amb aquesta cançó.
1: És a dir, que no hem fet cap col·laboració, realment no hem fet cap col·laboració amb algú que tingui més audiència que nosaltres. Saps?
2: Sí. La Fúmiga. No sé, però
1: en aquell moment, qui sap?
0: Potser no. Però el que és evident és que si la gent us demana col·labos és perquè us aprecia o té ganes d'alguna manera doncs, compartir un moment amb vosaltres o estar, no? Compartir el vostre tarannà, no sé com dir-ho.
1: Bueno, quan tens amics en la música és que surt natural, no? Que et proposin i proposar. Nosaltres també hem fet propostes de col·laboracions i això, amb aquest disc, hi ha l'Ernest Cruzats, que no ens coneixíem personalment, però l'hem admirat sempre.
0: Clar, volia preguntar per això, perquè m'ha sorprès molt trobar aquí, en un disc de Ginestà, l'Ernest Cruzats.
2: És que hem escoltat molt la iaia, nosaltres.
0: Sí?
1: Molt.
2: Durant molt de temps.
1: I l'Àlvar Mengou...
0: És del vostre barri, Sant Andreuenc, o no?
2: Bueno, va estar a Sant Andreu i ja es va.
1: Sí, i res, la vam conèixer fa uns mesos, que ens vam enamorar de la seva veu i d'ella, i bueno, és increïble. Va ser una connexió molt forta.
0: Sí?
2: Sí, canta tan bé.
0: Home, va estar aquí fa unes setmanes, mesos ja, un parell de mesos, en Xico, quan estàveu gravant vosaltres, i em va dir, és que estem fent un discarro amb els Ginestà. Estava emocionadíssim amb aquest disc. Deia, el millor de Ginestà fins ara. Esteu d'acord?
2: Sí.
1: A més, ell s'ha posat el projecte a l'esquena, també, amb aquest disc. Vull dir, li hem de reconèixer la feinada que ha fet, no només com a productor, sinó que també s'ha ficat a fer composició amb mi, a ajudar-me a trobar harmonies... Sí, a ajudar-me a trobar harmonies menys habituals de les que estic acostumat a fer servir, i el Xico s'estima aquest projecte com ningú.
0: A més, l'ho gravat a Cambrils, amb una mena de... Bueno, una cosa que es diu el refugi, que no sé si és un refugi, això, o què és exactament.
2: Una mica refugi, sí.
1: Sí, és un bungalop al mig d'un camp de tarongers i d'oliveres. És increïble, és un lloc per desconnectar i estar allà dues setmanes igual, sense la pressió d'haver d'anar a fer no sé què, a la cantonada del barri o haver de fer no sé quantos.
2: De fet, l'hem fet mig disc, vam començar a fer al Carmel, a la Royela, que és l'estudi del nostre tècnic, del Xavier Clop. Però després va haver un moment, com deia el Pau, que vam tenir la necessitat de dir necessitem tancar-nos tota la banda, mínim, una setmana, després una altra setmana més, per concentrar-nos i fer això més, encara més pur, no? I com deia el Pau, si un ve de la feina i es troba a les 4 i l'altre arriba a les 5 i no sé què, hi ha una part de màgia i de connexió que es perd. I el fet de sortir de l'estudi i... O fins i tot dir, va, treballem de nit avui, no? I sortir a la nit i estar a l'estudi allà de nit...
1: Amb els grills.
2: Sí, la cançó agafa... Igual, si l'haguéssim gravat a Barcelona, per exemple, penso en la cançó de les finestres, no hagués sortit igual.
0: Ara que parles de la feina, tu mantens una feina normal, entre cometes, diguéssim, fora de l'artisteo?
2: Sí, i estic... he anat reduint hores i estic en el procés de...
0: De deixar-ho ja. És que la pregunta anava per aquí. Com és possible que un artista de primer nivell al nostre país encara hagi de combinar una feina, diguéssim, de dia i dues feines?
2: Bueno, tampoc és un tema de hagi, perquè a nivell econòmic, si n'estàs en grup que sosté i que estem bé...
0: És ho, més... fas, ho fas per gust.
2: Ho faig per l'amor a l'educació, per l'amor al cooperativisme, i fa 8 anys que estic a la cooperativa, ara porto 2 anys.
0: Quina és la teva feina? I on treballes?
2: Jo treballo a Més Educació, que és una cooperativa del sector del educatiu, de l'educació comunitària, i llavors portem des de programes extraescolars, portem menjadors, portem programes també de consultoria amb ajuntaments, fem secretaries tècniques, fem moltes coses.
0: Per tant, mantens aquesta feina perquè t'agrada aquesta feina i vols estar tirant el projecte, no perquè ho necessitis, diguéssim.
2: Exacte, tot i que sé
0: això em tranquil·litza, eh?
2: No, sí, tot i que també tinc ganes de poder dedicar més temps a la música i és una decisió de mig curt termini el poder també dedicar-me 100% a ginestar i poder posar també més energia com tota la que posa el Pau al seu dia a dia.
0: Mm-hmm. Igualment, però, sou privilegiats en aquest sentit, perquè hi ha poques bandes que puguin dir el que esteu dient vosaltres, que us podeu permetre doncs, això, viure d'això, mínimament amb dignitat, diguéssim, pagar les factures.
1: En som conscients. Sí.
0: No, perquè això hi ha, de quin tant percent deu haver-hi de grups que puguin dir el mateix que vosaltres? No. Un 10%?
2: És difícil, eh?
1: No, jo crec que és més...
0: I menys i tot.
1: No, crec que és més impactant si et poses a comptar projectes numèricament. No sé si hi ha més de 20 projectes a Catalunya que puguin viure de la música que fan.
2: I clar, i també depèn
1: molt...
2: De
1: cançons originals, eh?
0: Sí, pues ja clar. Versions, aquestes, sí.
2: I que també depèn molt del que ja tinguis tu de casa, no? Vull dir que si tu pots viure o tens un pis que no pagues res o els teus pares t'han aconseguit pagar sempre les coses o posen pasta pel teu projecte, és més fàcil viure de la música. Mm-hmm. Vull dir que...
0: Però segueix sent un ambient això, de certa precarietat per la majoria, per la gran majoria. Sí.
2: No és fàcil, vull dir, no és fàcil els cèntims que guanyes per una cançó, necessites moltes escoltes perquè això funcioni, no? També a nivell de drets.
0: Home, en aquest disseny hi ha una cançó de milió de reproduccions a Spotify, que això no és fàcil.
2: Sí.
1: I no fa gaire que va sortir, sí. Sí, ens estem molt contents amb com funciona, com ens escolta quan ens escolta la gent, i és molt satisfactori, però sí, bé, gravar un disc en bones condicions és molt car. Has de pagar dietes, has de pagar també músics, has de... Bueno, són moltes coses, i quan ho vols fer bé, tot és molt difícil.
2: O fer una gira. Ara aquest any ens movem amb 14 persones en directe, o sigui, entre els tècnics i músics, i clar... És complicat.
0: Ara que parles de la gira, aquest any estic observant o notant que hi ha moltes bandes que us heu agafat la gira d'estiu amb moltes ganes i amb moltes ganes de posar al damunt de l'escenari un bon espectacle. Mm. Això vol dir pirotècnies, més llum, més pantalles, bigger and faster, tot més gran. Sí. El vostre cas també?
1: No.
0: No?
2: Nosaltres no som molt fans de la pantalla distreu una mica. Nosaltres ens agrada que passin, les coses passin a nivell musical i a nivell escènic. Per això aquest any també hem fet una aposta a nivell escenogràfic. Hem treballat amb una persona increïble que es diu Martí Torres i hem afegit un altre músic també, una baixista, l'Anna Cruz. A nivell escenogràfic ara portem... Bueno, ja ho estàs veient aquests dies, eh? Mm-hmm. Un segell, que és el segell del nostre disc. Anem molt guapos.
1: I moltes llums, moltes llums.
0: I moltes llums.
1: Moltes llums.
2: Sí.
0: Però el vostre cas és curiós, perquè en principi un duet com el vostre esteu fent grans escenaris, grans festivals amb públics molt de milers de persones. Vull dir que no és habitual una proposta com la vostra de ginestar. Us heu adaptat bé a aquest format nou, diguéssim, d'estar dintre cometes o de gran festival.
1: Ja fa molts anys, ha sigut tot molt progressiu. El primer cop que ens programen en el Canet Rock és el 2022, si no m'equivoco. 23? Bueno, no ho sé.
2: Un any després de la pandèmia. O sigui, el
0: 22.
1: El 22, clar. Vull dir, ja fa uns quants anys que estem acostumant-nos a aquests grans escenaris i grans festivals, i el directe sempre ha remat cap a la mateixa direcció. Sí, és cert que els discos...
0: Allà has d'omplir escenari d'alguna manera, no?
1: Sí,
0: has de fer gran.
1: Has de saltar, no. Això és una cosa complicada. Nosaltres sempre tenim tendència a tornar-nos o molt bojos i descontrolar-nos, o a fer-nos petits per intentar apropar-nos a la gent, i que en els grans escenaris et queda baix. I el Martí Torres, com deia la Júlia, ha fet una gran feina de... sobretot de saber-nos moure i plantar i entendre que la gent... li hem d'explicar les històries que estem dient, malgrat hi hagi 30.000 persones al davant.
0: Mm-hmm. Quina és la sensació de pujar per primer cop un escenari com aquest, ara que deies, el Canet Rock? Què vau sentir vosaltres aquell dia?
2: Uf, jo crec que estàvem molt nerviosos.
0: M'ho imagino.
2: Molt nerviosos. A més, teníem la responsabilitat d'obrir.
0: Ah, aquell dia sí. I
2: ens va sorprendre moltíssim. Vull dir que el primer any que vam obrir va ser, crec que l'any que va venir més gent a primera hora, O això ens van dir.
1: No, sí.
2: Sí, va ser així. I bueno, això ens va passant, no? Com que saps que vas passant pantalles com un videojoc, de cop toques a un festival, quan tornes a tocar ja estàs més tranquil, però de cop hi ha un altre repte i tornes a estar nerviós. I també està bé, sentir aquestes coses.
0: Està bé, o sigui, us ho preveu com si fos un videojoc, això, anar passant pantalles?
2: Sí, a vegades sí, una mica sí, eh?
0: Com... Esteu al final ja o què? Esteu arribant ja a l'última pantalla?
2: Esperem que no.
1: Queden moltes coses, queden molts reptes. Catalunya, tampoc hi ha molts més festivals els que tocar, però segur que hi ha reptes d'un altre tipus.
2: Sí. Mm-hmm.
1: Segur.
0: En aquest disc de cançons canyeres, com hi ha Mua Mua Mua, que m'ha sorprès molt amb aquesta cançó, que jo crec que també l'heu fet una mica pensant en aquest directe, en aquest punt d'explosiu que pugui tenir la cançó, o no?
1: Sí, és una cançó que parla d'atrevir-se, de lligar, de passar-s'ho bé. Ginestà no havia parlat d'aquest tipus de coses amb aquest llenguatge habitualment, i ens venia aquest... Ens venia de gust fotre-li una mica aquest punt de vista i sobretot aquesta estètica, no? D'anar a jugar al rock and roll, anar a jugar a les guitarres distorsionades i a no tenir cap por a rascar-li el més fort possible.
0: Diuen que torna el rock. Què opineu vosaltres?
2: Sí. Nunca se fue. No, sí. Torna el rock. Saps que també cada vegada hi ha més músics que porten banda que abans no en portaven, i això és una bona senyal.
0: Mm-hmm.
2: Està tornant la música en directe a nivell més orgànic, i això a mi m'encanta. I nosaltres sempre hem tingut alguna part d'allà de fantasia per tornar a fer més rock.
1: I sobre el que deies, amb aquests temes és molt més fàcil omplir escenaris com aquests que dèiem abans.
0: Sí, clar. Sí. Va, escolta'm aquesta cançó, es diu Mua, Mua, Mua. Mua!

0: Avui amb el Ginestar i les cançons del seu últim disc, un disc que començaran a... Bé, de fet, ja porten dies ensenyant-lo pels llocs, però clar, arriba la temporada potent de festivals i de concerts. I com es presenta la temporada per vosaltres? Molta feina, suposo.
1: Buf,
2: molt
1: moltíssima.
2: Bé.
1: Sí. Ara començarem això, festes majors, festivals... Quan s'emet, avui?
0: No, s'emet d'aquí un parell de setmanes.
1: Vale,
0: ara tallarem.
1: D'acord. Doncs res, ara començarem festivals... festes majors i fins després de l'estiu no tornarem a fer una sala, que toca també.
0: Alguna data que us faci especial il·lusió o totes són igual per vosaltres?
1: El Talarn Music Festival.
0: Ah, oh, és xulíssim. Sí. Hi heu estat ja o no?
1: No, mai.
2: És que ni de públic, eh?
0: Us encantarà.
1: Sí, el Festiuet, l'Empordà Music Festival, el Canet, doncs són festivals que alguns ja hi hem anat i d'altres serà la primera vegada i seran importants.
2: I després de cop, una festa major de Viladamat.
1: Clar.
2: Que hi hem anat de festa, però també ens ve de gust passar-la des de dalt de l'escenari.
1: Exacte.
2: A mi em fa molta il·lusió aquesta, per exemple.
0: Sí. Quan esteu en aquestes dates, quan estem a maig, a principis de juny, i comencen a aparèixer els bolos de festa major, de festivals, amb quin ànim ho agafeu? O sigui, teniu ganes de sortir a la carretera? Us fa mandra?
2: No, sempre moltes ganes. Igual, comences el juny amb una energia que el setembre, octubre, novembre ja no tens tant, però és que és tan xulo i a més com que estem tan contents amb aquest disc i també en el directe hem fet aposta per també canviar algunes cançons que portem més anys a l'esquena, fa que sigui una sensació d'estrena, no?, aquesta gira.
1: I és satisfactori, vull dir, estem en un punt molt, molt bonic, el que com a grup ens portem superbé, hem creat una família i la comunió amb el públic sol ser molt maca, així que no vas als concerts amb la por de si vindrà algú i tampoc amb la sensació de, ostres, avui patirem, no, perquè estem tots molt a gust i molt bé.
2: I el que deies de la família, doncs que si ja ho érem amb els músics, també ho hem aconseguit fer amb tota la resta de l'equip que està amb nosaltres, doncs portar a la furgó i que els nostres tècnics també siguin nois i noies joves, amb ganes, amb aquesta energia, amb ganes de compartir, de fer uns jocs de taula, de fer una birra, no, i... És molt guai.
0: Que guai.
2: Sí.
0: No?
1: Sí, no. Sí. Això és... Jo crec que és el punt... Si ens calia millorar alguna cosa...
2: La seguretat...
1: És que els tècnics i tècniques i gent amb la que treballem també siguin amics.
2: I super mega professionals.
1: Sí, home.
2: Això ens dona una seguretat a l'escenari. Saber que si s'ha de córrer ho sabran solucionar tot. Això
1: sí, sí.
2: És molt guai.
0: Porteu un show d'aquells que són cronometrats, que van en metrol, no fins i tot, o què?
1: Bastant. Tenim quatre blocs al directe.
0: Ah.
1: I llavors, depenent si estem a una festa major o si estem a un auditori, per dir alguna cosa, doncs fem uns blocs o uns altres, podem decidir. Però habitualment no tenim tants empalmes seqüenciats com per dir que anem amb el bolo cronometrat. Jo diria
2: no,
1: que no.
2: O sigui, amb claqueta sí, perquè ja gravem amb claqueta i ens hem acostumat a cantar amb claqueta, però l'speech que fas abans d'una cançó, doncs cada dia és diferent, la llarga estan com vols, un dia el fa el Pau, un altre el faig jo, de cop un dia decidim baixar el públic i un altre dia no, com... Bueno, anem jugant. També és que si féssim sempre el mateix seria que ens acabaríem avorrint.
1: Clar, sí.
2: I que hi ha gent que ens va veure moltes vegades al mateix estiu, i llavors tampoc... Se't queda cara de tonto, saps? Si
0: veus, bueno, no com a públic. Sempre hi ha els quatre, bueno, els
1: sí.
0: que siguin...
1: Sí,
0: que us fan 10 concerts de la gira, vull dir que...
1: No, molta.
0: Que ja els saludeu, fins i tot. Bueno, hola.
2: Ja ens coneixem,
0: tant,
2: tots.
0: Sí, sí.
1: Molt.
0: No sé qui em comentava que això que dèieu de portar doncs, el bolo molt cronometrat, hi ha gent que va a Miners amb ordres i tot. No sé.
1: També.
0: Sí?
2: Sí.
1: Sí, depèn com. Ens és molt útil. Per exemple, hi ha cançons on hi ha una pujada de to, sí. Doncs està bé que te la recordin, perquè si no te la menys...
0: Alerta, no?
2: Sí, és el Xico, de fet, que parla.
0: Ah, sí?
2: Per veure. Hi ha algunes cançons que va gravar les ordres encostipat, i llavors és com, canvi de to!
0: Sí,
2: i hi ha altres
0: sí.
2: que...
0: Ah, però està gravat també les ordres.
2: Les ordres estan gravades.
0: Ah.
2: Llavors et diu, entra guitarra. I llavors entra, entra guitarra, 3, 2, 1, i entra, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, oh, entra estrofa, 1, 2, 3.
0: Clar, la cosa que és que al públic no ens n'adonem d'això.
1: No, però...
2: No, però va bé.
1: Ens va molt bé a nosaltres. És,
2: sí.
1: És tot molt pràctic i molt intuïtiu.
2: Sí, pots desconnectar, o si, per exemple, un dia falla la guitarrista i ha de venir una altra persona, i aquesta persona li va molt bé que et digui...
0: Que el vagin guiant d'alguna manera.
2: Sí, fem un pat en do major.
1: Sí.
0: Escolta, no hem parlat de lletres, però vaja, és que no, amb vosaltres... La temàtica sempre és l'amor, pràcticament. Aquí sí. No ho sé, sí. Bueno, aquí no, hi ha alguna cançó que s'aparta una mica d'això,
1: sí.
0: Però...
2: Sí,
1: era un gir més, no? Com diu el disc, parlar d'amor, pensar-hi una mica més des d'un punt de vista més introspectiu i potser més, més sincer i més cru, i crec que la novetat és aquesta. La temàtica sempre gira una mica cap a la mateixa banda, però és que és una mica part de la nostra identitat i de la nostra essència.
2: I que ens hem fet grans, no? Igual explicàvem l'amor d'una manera més innocent fa uns anys, ara hem viscut una mica més de coses, que també som molt joves.
1: També,
2: eh? Però...
1: també et diré, no recordo cap de disco que hagi sortit en català últimament que no sigui un disc d'amor.
2: Yeah.
0: Bueno, la música té això, sí. La temàtica de l'amor sempre hi apareix d'una manera o altra, però vosaltres una mica us heu especialitzat en cançons d'amor.
2: Nosaltres potser ho reivindiquem, no? Com,
0: sí.
2: Sí, ei... ens encanta parlar d'això perquè ens encanta l'amor i som així.
0: El disc fa poques setmanes que ha sortit i per la vostra experiència d'aquests dies que l'heu estat ensenyant i tocant pels llocs, hi ha alguna reacció del públic que us hagi sorprès? Alguna cançó que estigui funcionant especialment bé del disc nou?
1: Jo diria que Les coses senzilles és una cançó que funciona espectacular. Va sortir com a single a l'octubre i va anar bé la sortida, però no teníem la sensació que estem tenint ara als concerts, i també està passant una cosa, que és que la gent la comparteix molt al seu Instagram a Reels amb mascotes i amb nens. Tots són mascotes, nens i Les coses senzilles. I sí, sí, funciona molt, superbé.
0: Està bé. El despit també forma part de l'amor, diguéssim? És una altra cara de l'amor?
1: Sí, del desamor, que també és part de l'amor una mica, però el mirall, que és el que et refereixes, està plantejat des de la cruesa més pura. Els Esquí i jo vam estar unes quantes tardes escoltant ranxeres.
0: Ah, sí?
1: I ens va venir de gust posar-nos...
0: Home, hi ha ranxeres molt, molt punyents, eh?
1: Molt denunciables, fins i tot.
0: Denunciables.
1: Sí, sí. S'ha d'anar amb compte, però igual que amb Mau Mamuà et deia que volíem buscar l'extrem pel que fa a la musical, el musical del que Gina està, o em Gira tot igual, des de l'altre punt de vista, fins i tot més acústic, amb el mirall volíem explorar els límits de com pot ser de cru i de dur Gina està.
0: El disc parla d'un risc. Quin ha estat el risc per vosaltres més gran que heu pres amb aquest disc? Si és que n'heu pres algun de risc, de dir, anem a provar això. Coses, anem a explorar coses inexplorades fins ara.
2: No et diria, no sé si és un risc, però estem acostumats a que els discos de pop o de... fins i tot de, en general, els discos que surten a Catalunya tenen molta cançó pensada per festa major i una balada. I potser en aquest disc hem deixat molt més espai a tenir més cançons de tempos més baixos, més cançons una mica més pausades, però perquè ens venia molt de gust i perquè ens ha sortit així, i pensàvem que en directe també han de tenir espai aquestes, tot i que el directe s'adapta després al format que et demana el festi o la festa major. Potser un risc podria ser aquest, tenir menys cançons allà, bombo negre... No ho sé,
1: sí. El mirall és un risc, per mi mama, sí. És un risc, vull dir, quan fas coses diferents al que la gent pressuposa que faràs, per mi ja és un risc assumible.
0: Però a mi aquest gir m'ha agradat, eh? Sí. Aquesta sortida de to dels Ginestar m'ha agradat.
1: És que crec que és necessària, nosaltres no estem disposats a fer sempre el mateix, nosaltres sabem el que ens funciona i sabem el que no ens funciona, però l'evolució i l'experimentació sempre ha sigut part de nosaltres.
0: Hem d'acabar l'entrevista i no sé si acabar amb Les coses senzilles, que seria fàcil, o amb El mirall. Què fem?
1: Amb El mirall.
2: Que... Va, sí, sí, que perquè... ja l'escoltaràs.
1: Sí, perquè les coses senzilles són a la ràdio, El mirall no.
0: Llavors, doncs escolteu aquesta cançó que es diu El mirall i que està inclosa en el nou disc del Ginestar, que avui ha estat aquí al programa El Catalunya Express. Gràcies, Pau, gràcies, Júlia.
2: Gràcies a tu, l'any més.
0: Enhorabona per l'èxit i gràcies. Fins al pròxim disc, espero.
2: Tidant.
0: A reveure.
2: Merci.

0: Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalan.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
3: I arribem a l'hora en punt amb la col·laboració de Júlia Blum amb Gerard Taledo, amb un dels clàssics d'Animal, només amb tu.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A hores d'ara és previst que el papa Lleó XIV reprengui la seva agenda amb el segon acte de la seva visita a Espanya. Robert Prevost es reunirà amb persones sense llar al CEDIA, el centre de trobada i acolliment que Càritas gestiona al barri madrileny de Carabanchel. Allà el papa escoltarà el testimoni dels usuaris i els voluntaris que atenen aquestes persones. Pilar Alcarte és la secretària general de Càritas Madrid.
2: És un centre d'atenció a persones en situació de sin hogar, donde, bueno, pues acompañamos, hay 71 personas voluntarias, personas contratadas que acompañan las situaciones de cada una de las personas que aquí se encuentran.
0: Y un dels usuaris amb qui parlarà el Papa és l'Elmer León.
3: Lamentablemente, por la situación que pasó en mi país, en Sudamérica, tuve que salir, que sin saber a dónde llegamos, porque venimos a tierras muy lejanas, muy lejos de nuestra familia. És el comienzo de un immigrant.
0: Abans, però, d'aquest acte, el pontífex ha pronunciat un discurs oficial al Palau Reial davant les autoritats de l'Estat, en què ha instat a la reconciliació nacional i ha deixat de banda els discursos divisius.
4: Hoy la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad. Necesitamos trascendencia.
0: I en contraposició amb el discurs del Papa, el del secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, a França, durant els actes de commemoració de la batalla de Normandia el 1944.
5: Sadly, today, different European beaches are stormed by
0: Diu, malauradament, avui diferents platges europees són assaltades per diverses ideologies perilloses. A les platges d'Espanya, Itàlia, Grècia i Bulgària desembarquen vaixells i homes, ha declarat Hegseth, i s'ha preguntat, actuaran les capitals europees contra aquesta invasió o ja és massa tard? Prego que no, diu, i crec que no. I a hores d'ara és prevista una reunió telemàtica dels sindicats de docents en vaga, la USTEC i la CGT per decidir les properes accions. De moment han convocat una nova jornada d'aturades dimarts vinent. Aquesta arribarà després de la d'ahir i del rebuig del col·lectiu a l'acord amb el Departament d'Educació. La comunitat educativa

0: Recordem, reclamen millores que permetin revertir les mancances estructurals del sistema i critiquen que les propostes del govern no resolen aquestes necessitats. Al conflicte entre el govern i el sector educatiu s'ha referit la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, que ha instat el govern a continuar negociant.
1: Que els mestres han de poder fer de mestres. I el govern de la Generalitat necessita una cura d'humilitat per afrontar el conflicte que avui hi ha amb els mestres i donar una resposta que estigui a l'altura del país.
0: Els republicans asseguren que han passat molts anys sense grans acords de país respecte d'una escola que ha canviat molt durant els últims anys. Asseguren que cal un model que doni resposta a la nova realitat, com ara el retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i també a la diversitat. I més de mig miler de treballadors de Nissan s'han manifestat aquest matí pels carrers de Barcelona contra l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la multinacional nipona per acomiadar més de 200 treballadors. Una marxa que ha començat a la plaça Urquinaona i ha arribat fins a la plaça Sant Jaume. Els treballadors de l'automobilística acusen l'empresa de voler deslocalitzar la producció. Dimarts acaba el termini de negociacions i els sindicats creuen que no arribaran a un acord. Per aquest motiu demanen al govern de Salvador Illa que s'impliqui. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
2: Hi ha molta gent que el que necessita és un lloc de treball. No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners.
0: I en esports, Fórmula 1, l'actual líder del campionat, l'italià Antonelli amb Mercedes, sortirà en primera posició demà en la cursa del Gran Premi de Mònaco, el sisè del Mundial d'Automobilisme que es disputa pels carrers del Principat. Antonelli ha aconseguit la pole per davant de Verstappen amb Red Bull i els pilots de Ferrari, Hamilton i Leclerc començaran des de la segona fila en tercera i quarta posició. I en handbol, en joc el partit de semifinals de la Copa del Rei entre el club balonmano Nava i el Barça. En aquest moment, minut 39 de la segona part, amb marcador provisional de 20-29, victòria provisional per al Barça. De moment és tot per part nostra, la informació torna al punt de les 7 aquí a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.
4: Tots els marroquins roben.
5: Ens treuen treballs.
6: Com a trans, et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat, la gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Paràsit. Marimacho.
12: Existir solo.
13: Terroristes.
14: Ven a menjar plata.
15: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
16: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Ràdio 4.

És la nova cançó d'en Forto, es diu 2x3, i és la novetat que ha obert aquesta segona hora de Catalunya Express, que t'acompanya aquesta tarda de dissabte aquí a la sintonia de Ràdio 4. I d'un artista emergent a un altre que ja va emergir fa molts anys, és en Cris Joanico, que ve presentar-nos les cançons de Rosa dels Vents. Música.

0: Només són paraules. Aquesta cançó és la que obre el disc Rosa dels Vents, una cançó que comparteix el nostre convidat d'avui amb en Carles Belda. I el nostre convidat d'avui és en Cris Joanico. Cris, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Benvingut a casa teva, que això és el Catalunya Express. Fa molts anys que ens coneixem, però no cal dir quants, tampoc.
1: No, he perdut el compte. En sèrio, eh?
0: Vull saber, on estàs instal·lat tu ara?
1: Jo estic instal·lat a Menorca. Ah. O sigui, jo vaig, ja saps, o ja sabeu que doncs amb el Jato Vilia vam venir a principis dels 90 a Catalunya, una aventura que va durar quasi 11 anys, i jo el 2002 me'n vaig tornar a Menorca, vaig tornar a instal·lar allà, i tota la feina que he fet, aquesta carrera en solitari fins a dia d'avui, ha estat instal·lat visquent allà, visquent la vida menorquina, i contemplant una mica el món des d'aquella illa, i, bueno, i aquest disc és una bona prova, no?
0: Aquest disc, i gairebé tots, perquè semblaria que el teu principal font d'inspiració sigui la illa.
1: Sí, bueno, jo crec que tothom, els qui fan cançons, s'inspiren una mica amb el que viuen, ja sigui per una informació que els ve de fora o pel que viuen a dia a dia. Jo no podria parlar de segons quines coses que no conec, i el que sí que puc fer és parlar de coses mundanes, com fa tothom, m'imagino, però les vesteixo una mica amb el llenguatge, amb el vocabulari, amb la manera d'entendre una mica... que em dona l'illa de Menorca.
0: Després de diverses dècades de carrera t'ha donat temps de fer molts experiments i fer moltes coses i d'evolucionar la teva carrera, però jo em fa la feina que amb aquest disc tornes una mica als orígens, no? Aquell Cris Joanico de pop-rock, de cançons molt ben construïdes, de melodies.
1: Sí, he fet una mica de tot, sí que és cert, i he vestit alguns treballs amb diguéssim amb vestimentes bastant especials. No sé, ara podria dir, no sé, el Fausta mateix, que és un disc del 2015 fet amb quartet de corda, contrabaix i guitarra acústica pura. Però és un disc de pop-rock, també, eh? En el fons és un disc de pop-rock que sona molt contemporani, però no deixa de ser pop-rock. I ho he fet...
0: Discos de swing, fins i tot.
1: Sí, dos discos d'estàndards de jazz amb la Big Band del Taller de Músics, quan era una big band molt, molt juvenil, sense haver-hi els estudis de grau superior, i de grau mitjà, bueno, experiències que m'han donat molta, o, no sé, l'últim que vaig fer va ser un dels últims és un disc repassant una mica tota la carrera des de Jato Vilia fins ara, amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que també te dona una alta encara, no sé, 70 morits damunt l'escenari, vull dir que és... Sí, una mica de tot, he fet de tot, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però aquest torno una mica als orígens...
0: És el que dèiem, no?
1: Torno a fer cançons. Però crec que aquesta vegada el punt de partida és una mica diferent del que havia fet fins ara. Abans, fins ara fas cançons i els hi busques una mica el contorn per tenir una mica una coherència entre elles, que l'acaben tenint, evidentment, perquè sona allò, no? Sona, en el cas meu, sona Cris Joanico. Però aquest, el punt de partida ja és un punt de partida molt, molt singular, i és la Rosa dels Vents. De fet, es diu Rosa dels Vents, i he situat la Rosa dels Vents damunt l'illa de Menorca i he mirat a veure cada vent que és particular, que és singular i que té les seves característiques, a veure què m'aportava, la direcció d'on venia, què hi ha allà, què hi ha al nord. Doncs al nord hi ha, no sé, sons de chanson francesa, sons d'acordions, no sé què... el vent de tramuntana com és? Doncs és fred, és sec, però que serveix per fer net i per netejar l'ambient. Doncs, bueno, totes aquestes coses són elements que he utilitzat per fer les lletres i per fer les músiques.
0: Ah, per tant, hi ha un concepte.
1: Sí, que no ho havia fet mai. És curiós. Sí, però això sí, el centre del món, en aquest cas del disc, és Menorca, com sempre.
0: Només faltaria. De fet, això, tornant una mica a la meva idea que estàs a la teva zona de confort, també t'has rodejat d'amics, de gent amb certa afinitat.
1: Bueno, primer ho he fet amb un nucli de músics que ja fa uns anys que estem treballant, que són en Pere Moll a la bateria, en Lluís Gené al baix i en Quim Ribó a la guitarra. I després m'he rodejat d'amics, coneguts, alguns no tant, però... I després, i saludats, que tots tenen una cosa en comú, que és que els seus instruments són instruments de vent.
0: Ah!
1: Evidentment, perquè no podia ser d'altra manera.
0: Caramba, és clar, és que estem estrenant un fil i tot això jo no sabia aquí. M'estàs aquí...
1: Clar,
0: sí. No, sovents,
1: hi ha una, hi ha la Laia Gluck a la gralla, hi ha el Carles Bel a l'acordió, hi ha
0: Pep
1: Poblet al saxo,
0: hi ha... En Xavi Lozano, que toca una d'allò.
1: En Xavi Lozano.
0: Una balla.
1: Clar, va venir amb la balla, l'estudi no la vam aprofitar al final, eh? També va venir la cadira aquesta famosa que ha sortit a...
0: Amb la Maia.
1: Sí, amb la Maia, sí. És, però mira, sí, en Xavi fa molts anys que ens coneixem. Sí, és gent que ens hem trobat pel món donant voltes, o el Francesc Sans amb el set de gemecs. Vaig pensar que l'instrument de vent... anem a buscar, a veure, instruments de vent, i no tan clàssics, sinó una miqueta també... que ens trobem en el potent, no sé si en el dia a dia, però sí que en l'espectre musical més proper, que són aquests, i n'hi ha d'altres també, eh? I la veu, per suposat, les veus del Jacint, de la Marina i de la Maria del Mar.
0: Està molt bé que busquis això, algun argument per vestir les cançons. Jo no havia caigut amb tota aquesta història de l'Ros dels Vents. Ara me'l descobreixes, clar, i trobo sentit a tot plegat, i dels convidats, clar.
1: Sí, clar. Bueno, a veure, jo sempre dic que els qui fem cançons, amb el cas, sobretot, bueno, jo ho tinc bastant clar, a l'hora de començar un projecte sempre busco alguna cosa que em motivi. Sigui un concepte, com és aquest cas, la Rosa dels Vents, el vent en si i la Rosa dels Vents. De fet, jo elements com la pedra, per exemple, sí que l'havia utilitzat, a Pedres que Rallen, és un, mm-hmm. és un disc també del 2010, que sí que havia utilitzat aquest concepte. De fet, estem parlant d'elements que són menorquins tots. El vent també ho és, aquest, en aquest cas és molt, perquè l'illa de Menorca és una illa que acull tots els vents, i tots tenen personalitat pròpia. Hi ha vents que, per exemple, la tramuntana a Eivissa no arriba tant, o no arriba de la mateixa manera que arriba...
0: Però també hi és, sí.
1: Molt lleugera. Uh-huh. Nosaltres sí que tenim una tramuntana bastant, bastant forta, sí. tan forta com la de l'Empordà. De fet, passa per l'Empordà, es ve nosaltres. Així que la tenim a prop. I el que et deia, buscava, en aquest cas, un punt... un nus on enganxar-te, no? A vegades el que he fet és l'espai on estic treballant canviar la taula de lloc per tenir una perspectiva diferent. Això ja et dona un altre concepte de les coses, no? Que va molt bé, eh? Posar-te a vegades al lloc de l'altre, l'altre
0: sí,
1: costat. Això està bé, no? Jo sempre dic que a la mata s'ha de voltar, no? Perquè la mata és una mata... Sabeu que és una mata, no? No d'això, però que te la miris, depèn de com te la miris, té una forma o una altra. El volum és el mateix, però la forma és diferent. O comprar un instrument, o treballar amb músics diferents. Bueno, tot això dona resultats diferents. I això és el que busco cada un dels projectes.
0: I crec que ho gaudeixes molt, això de connectar amb altres músics, que ells t'aportin, a portar tu a ells.
1: Jo crec... Mira, a veure, la música... Jo sempre he dit que la música, fer música sola és molt avorrit. Perquè la música no és res més que una interacció entre persones, això. I tot això, si ho aconsegueixes amb músics dins l'estudi o en directe, això ho transmets al públic que et veu. Això no té... És a dir, no hi ha... Això no hi ha ni trampa ni cart... O sigui, el Godot no enganya, que diuen, no?
0: Exacte.
1: Aquell anunci. Doncs sí, la música és compartir. És, jo faig això, provoco aquí, tu em provoques i és una mica una interacció que si no no té gaire sentit. I dels músics sempre intento aprendre moltíssim del que fan, com ho fan, per què ho fan. A vegades no fa falta ni fer-se totes aquestes preguntes, senzillament ho fan i dius, uau... I això és el que mola, perquè tu els hi aportes una peça i els dius, fes el que vulguis. I ells fan. O me diuen, no, m'agradaria que em donessis una línia com a mínim melòdica per mirar per on tiro. Molt bé, doncs jo potser tiraria per aquí. I fan. Però hi ha jo crec que hi ha l'espontaneïtat aquesta de donar el que et surt en aquell moment. I això és meravellós.
0: Mm-hmm. Són 8 cançons, tal com ens explica en Cris, cada una d'elles dedicada a un dels vents de la Rosa dels Vents. I ara ens quedarem amb el Llebeig, que és una cançó que comparteixes, es titula Addicció, i la comparteixes amb la Marina Babyface. Som-hi!

0: Addicció, del nou disc d'en Chris Joanico, que avui està aquí al Catalunya Express de Ràdio 4. Un disc, per cert, que es publica en vinil, si és que li arriba.
1: No, arribat.
0: Ja arribat.
1: A la fi arribat.
0: Perquè es veu que això, el tram et dona pel sac, fins i tot amb això.
1: Clar, imagineu-vos que tu fabriques o tens una fàbrica de vinils i dones un preu determinat i ve un senyor i diu, no, ara el petroli que has de comprar per fer els vinils doncs no val 10, sinó que val 30. Que és el que va passar.
0: Ostres.
1: I paro la producció, perquè aquell preu que he donat jo no el puc. I això, ara han endarrerit dos mesos l'arribada del vinil.
0: Ho han endarrerit i ho han carit encara més.
1: Una miqueta, però sobretot ho han endarrerit. Jo el disc el vaig presentar el mes de març al Barna Sants, aquí a Barcelona. He fet alguns concerts a Lleida i a Sant Feliu de Guíxols. Ara també he estat pues, a l'Hospitalet, he estat a Puig-reig, he fet una presentació, una faceta de presentació a Menorca el dia 1 de maig, també. Bueno, o sigui, algunes cosetes, i hi haurà més, ara vindran més concerts de cara a l'estiu. Però el vinil no l'he pogut presentar fins ara, com aquí, dins aquest mes de maig, a principis de maig, que em va arribar, que és, per cert, és el meu primer vinil.
0: Això anava a preguntar-te.
1: Però el meu, diguéssim, la meva carrera en solitari, que porto, no sé, porto 15 discos. Vull dir que aquest és el primer.
0: En solitari, eh?
1: En solitari, sí, sí. 15, eh?
0: Déu-n'hi-do. Però, clar, això no és el teu primer vinil com a músic, perquè amb els, ja t'ho diré, a l'època que vau començar, aquella època, el que es venia era el vinil.
1: Mira, nosaltres va començar en una època que es feien vinils, no existia el CD encara, quan van començar. Tot just començava.
0: Començava a calcular, trobo que treu...
1: Caset sí, perquè es feien maquetes amb caset.
0: Sí, i tant.
1: Això sí. I no hi havia ni internet ni mòbils. Us ho podeu imaginar, tot això?
0: I vivíem,
1: i arribàvem per tot, i ens coneixia tothom d'una manera diferent. O sigui, la comunicació amb el públic era molt diferent, la transmissió de les idees, de les músiques, de les cançons, també era molt diferent. Ara, a dia d'avui, treus un disc, el cas meu, ja ha sortit ara el disc, però jo el mes de desembre ja vaig treure un primer senzill amb un vídeo.
0: Clar, és que en el teu cas d'aquest disc, tinc l'impressió que heu anat molt amb comptagotes, anar fent...
1: Bueno, és el que es fa avui en dia.
0: Bueno, és això.
1: I abans no.
0: Abans no, un llançament...
1: Què fèiem abans?
0: Pum, aquí ho teniu.
1: El disc, però no enviàvem les discogràfies, no enviàvem tot el treball a les emissores, enviaven el senzill.
0: El single, sí, sí.
1: Un single que... Bueno, pues, miraves en comptagotes i poder, si anaves a fer algunes entrevistes a segons quines emissores, en el cas amb tu, per exemple, segurament que ja a tu personalment, però no posis cap altra cançó que no sigui aquesta que t'hem enviat, perquè diguéssim, la campanya anava molt enfocada a que només sonés una cançó durant tota aquella campanya.
0: De fet, música global va començar amb vosaltres, pràcticament.
1: Sí, no, la primera referència de música global és el 2 o 3 de Ja t'ho diré, de l'any 1993.
0: I jo tinc la imatge del Salvi de Música Global, que ha fet 25 anys de la seva companyia, venien a la ràdio a vendre'm els discos de... Col·locar-me els discos de
1: La referència número 1 de Global és aquest disc. I després, la carrera, diguéssim, de Ja t'ho diré, exceptuant el primer, que va ser en PDI, Les Blaues Fester. Després, a partir d'allà, ja el següent disc de Ja t'ho diré és el Moviment Salvatges, que és el disc que es dona, ja, diguéssim, a conèixer de manera més general, i continuem amb el Ram de Locura. De fet, jo, com a Chris Joanico, també he editat alguns discos. De fet, el Memòria i els Jocs d'Amagat està editat amb Museu Global, coeditat amb el segell que jo vaig crear, que és El Món, que segueixo coeditant. Després ja la següent fase va ser amb RGB Suports, que ja no he deixat d'editar, sinó és amb ells.
0: No volem pecar de nostàlgics, però sí que és veritat que tot això canvia moltíssim. Ara parlàvem d'això de fa 30 anys.
1: Llargs.
0: Però ara estem en el món de l'streaming, dels influencers, de que tot s'ha atomitzat i que has d'estar per mil coses, no arribes a tot arreu a l'hora de...
1: Jo no hi arribo. Em canso una miqueta. O sigui, fatiga una miqueta. I crec que estressa. Jo ja, com que ho tinc molt per mà, arracono i ja està, no? Però entenc també que artistes novells o emergents que surtin i veuen quina és la història i segurament abandonen, alguns abandonen per d'estrès, perquè ha de ser molt angoixant haver d'estar sí o sí creant contingut constantment si hi ha TikTok, si hi ha Instagram...
0: I competint amb tothom, amb el veí, sí, de l'escala.
1: I sense saber... I a vegades, el que és molt decepcionant, o ha de ser molt decepcionant, és que el que tu creus que val la pena, això no arribi. En canvi, la tonteria més gran sigui la que acabi fent...
0: Sí.
1: I a vegades es perd el talent per aquí, no? Una miqueta. Sí. Crec. És una sensació que tinc. A mi jo ja no he de demostrar res a ningú i al final em sembla molt bé que les coses vagin com van, o no m'ho sembla tant, però tampoc no m'hi barallaré. Vull dir, el que et deia, faig un punt i a part i segueixo. Tot i que, evidentment, estic a xarxes i no estic a TikTok, perquè no necessito remenar el cul perquè me'l vegin. Si me'l voleu venir a veure, veniu a un concert.
0: Tens un cul molt maco,
1: per cert. Sí, ho sé. Però podeu venir als concerts a veure'l. Allà es veu millor encara, saps? Vull dir, perquè a TikTok, el cul a TikTok no us aportarà res. En canvi, en concert i en directe sentireu les cançons i segurament us agradaran.
0: Ha canviat pels músics, però també ha canviat la manera que consumim la música. En el teu cas, com descobreixes música nova?
1: No em faig gaire cas, t'ho dic en sèrio. És a dir, em vaig bastant perdut de les novetats.
0: No, però no, potser dius, no, és que aviam, jo me'n refio del meu amic, aquell, el meu prescriptor personal. Abans, hòstia, jo anava a la botiga de discos d'un tio de Manlleu.
1: I te'n fiaves d'aquesta persona.
0: I és la persona que em va modelar el meu gust musical. L'Agustí del Mallot de la Margot de Manlleu. L'hi he mil vegades.
1: I et diré més. Jo encara, abans de tot això, abans que jo em dediqués a la música, encara era diferent. I t'explico el cas de Menorca. És a dir, Menorca, la música que es consumia, que teníem coneixement, perquè al final és la que la descobríem en els bars. I els bars posaven el que ells podien. I algunes vegades, jo havia treballat en algun bar a l'estiu, recordo el primer any que vaig estar estudiant aquí, a l'estiu després vaig treballar en un bar de copes a Ciutadella, i vaig dir, escolta, a finals de juny, per a Sant Joan he de tornar a Barcelona per coses del pis. Ah, vas a Barcelona, té 50.000 pessetes, vés al carrer Tallers, vés al carrer Tallers i... Du els discos. I vas allà i agafes. És a dir, i allò era el que... Clar, avui en dia no. Ara ha canviat tant que ens estan aclaparant de per tot. I tinc la sensació de que tot és tan efímer que ens estem perdent algunes coses.
0: És que jo també la tinc aquesta sensació, no? Perquè dius, no saps cap on...
1: No, i tampoc tirar, no? Ja no sé ni... És a dir, estic supercontent de poder venir a un programa com aquest de fer una entrevista una mica i parlar de música i presentar les cançons, perquè sé que és un format que
0: et pots explicar una mica, clar.
1: Sí, que el conec i que podem parlar de música, parlar d'anècdotes, no? Però jo no sé com dir no sé on i no sé qui, no sé què li he de dir perquè vingui als concerts i escolti les cançons. No sé com fer-ho. Però no és que no sàpiga, és que, bueno, no sé, no és el meu llenguatge, la manera com avui en dia s'estan comunicant les coses, no? I és una... Bueno, l'havia sentit
0: passat. I què vols, que et sents una mica fora de joc?
1: No, gens. Ah, no, perquè la música meva és la meva. I això ho defen... Per això ho deia abans, vull dir, el cul, si me'l voleu venir a veure, veniu als concerts, que és allà on jo sí que sé que estic al lloc on he d'estar, no?
0: Escolta, ara, això que deies que vas començar treballant en bars de copes a Menorca, a Ciutadella, el fet de que sigui una illa turística, no sé si ho era molt o poc en aquell moment, però també devia fer que arribessin músiques d'altres països o d'altres llocs, o no?
1: No, el cas de Menorca no era tal. A Mallorca sí.
0: A Mallorca sí?
1: A Mallorca sí.
0: Però a Menorca no era així.
1: Menorca no. Menorca sempre ha sigut una illa molt més outsider, en molts sentits.
0: Però ara trobo que hi ha molts músics a Menorca últimament.
1: Sí, clar. A veure, de Menorca en surten molts,
0: En surten molts.
1: Però moltíssims. I hi ha molt d'artisteo a Menorca. Crec que a Menorca tenim una cosa que és curiosa, que és el temps. Tenim temps durant tot l'any.
0: Temps, vols dir? Temps de rellotge, vols dir?
1: Sí, el temps. Uh-huh. Això, una cosa tan preuada que no té un...
0: És veritat.
1: No hi ha un preu determinat, però sí que és important. I avui en dia crec que el temps és imprescindible per poder fer les coses amb cara i és per preparar-te i per crear, per fer el que sigui, no? A Menorca en tenim. També la proximitat amb moltes coses, un quilòmetre zero ben entès. Uh-huh. És a dir, quan dic zero, vull dir que... Jo sempre ho he dit. Jo recordo quan estudiava vivia a Barcelona, aquí. O he estat visquent a Girona. Si has de anar a fer un encàrrec o dos en un matí, dos, el segon ja, poder, ja no hi arribes, no? La distància, tot és molt, molt llarg, no? jo a Ciutadella surto, faig 7 encara que és en un matí, me queda temps per fer alguna coseta més encara. Aquesta proximitat, això...
0: I poder sortir al veí, a la carnicera, o qui faci falta.
1: Sí, per tant, els xavals, sobretot el temps, el lleure dels xavals, que la majoria de gent jove, que són gent que fan les classes de 8 a 2, mm-hmm. tenen totes les tardes lliures, alguns es dediquen a fer esport, alguns es dediquen a fer música, a fer pintura, i alguns d'aquests són talents que s'acaben formant, perquè també ha canviat molt. Fa 30 o 40 anys no hi havia escoles de música i avui en dia sí que n'hi ha, amb professors que saben el que fan i que preparen aquesta gent perquè es puguin presentar a les proves de l'ESMUC o del taller de músics o del Liceu i entrin. Uh-huh. Perquè entren, cada any entren alguns de menorquins. Els menorquins, cuidado amb els menorquins, que us estem envaint.
0: Treballes ben molt dit, eh? Amb el món? Publiques molt o què?
1: No gaire. No. Faig... Jo, Aumón és un segell que vaig crear per donar sortida bàsicament a les coses que em venien a l'estudi, i ja sabem que també els estudis de gravació ha canviat moltíssim la realitat dels estudis. De fet, no fa massa, quan, amb aquest disc de la Simfònica que comentava, el vaig estar mesclant als 44.1 a Aigua Viva amb en Toni París. Clar, aquelles produccions que precisament els dos discos de jazz que del 2006 i 2008 es van gravar allà, uh-huh. produccions d'aquest tipus ja no se'n fan. Diu, jo l'estudi, els estudis els tenim quasi bé per gravar vídeos, com aquí diu, no? Fer directes i gravar, fer una edició d'un disc o del que sigui amb un suport audiovisual, però com a estudi quasi bé no s'utilitza. Jo l'estudi el tinc per mi, per fer les coses meves. Alguna cosa he dit, no sé, el tremendo, per exemple, l'he editat jo, perquè som amb en Dani, som molt amics, i sí, faig algunes edicions, però realment no són massa.
0: Ara que parles del Dani Rifà, que és de Roda de Ter, m'ha agradat molt trobar-me en el teu disc amb Pep Poblet, que és el meu poble.
1: En Pep és un estimat de fa molts i molts anys. De fet, mira, en el disc aquest que dèiem abans, el 2 o 3 d'això, ell ja va participar amb els Ja t'ho diré, el 93, i des de llavors no havien col·laborat més, exceptuant el disc en directe.
0: Bueno, és que en aquella època el Pep Poblet havia de sortir tots els discos.
1: Sí, sortia.
0: Sortia tots.
1: I a més ho fa molt bé, és un talent espectacular.
0: Sí, senyor.
1: I ara van coincidir, no fa massa, amb l'homenatge al Centre que li van fer tant a la Mirona com a Menorca, i pensant en el disc, i en Pep, i sí, a la primera de cap s'hi va fotre.
0: La cançó es diu Vida.

0: Això és Beatles, un dels temes de Rosa dels Vents, una cançó que dedicada al vent de xaloc i que comparteix amb Pep Poblet, avui amb en Cris Arinco aquí al Catalunya Express de Ràdio 4, que una mica simbolitza aquesta Rosa dels Vents, aquell univers mediterrani que no l'ha abandonat des dels seus inicis fins ara, perquè segueix sent font d'inspiració, veig, eh?
1: I espera't. Sí, no, a veure, el que et deia, no? Jo crec que explico coses del que visc, d'allà on visc, sobre la gent que, amb la que visc, amb la que convisc, i ho faig amb aquest vocabulari, amb aquests elements que em rodegen. No puc fer d'altra manera. Jo sempre vaig dir que, i fins i tot amb l'època de Jato, que seria complicat fer una cançó parlant del metro quan no el visc, no? Saps què vull dir o no? I, perquè, evidentment, que l'he tocat en les mans. De fet, he vingut aquí amb metro. Però no és la meva vivència i no és el que m'agradaria explicar sobre les coses que em passen, no? I, per tant, parlo molt del que em rodeja, de la natura i de la gent i de les coses que passen. Parlo de coses mundanes que expliquen també els altres artistes, cadascú des de la seva perspectiva i des de la meva més menorquina.
0: Exacte. Bé, ara quan has entrat aquí a l'estudi, aquí a Ràdio 4, t'has creuat amb els Declivi, que és una banda joveníssima de Manresa, abans, els he entrevistat abans que tu, i que parlant de referents, i em diuen els Sant Bust, els Pets, els Gossos...
1: Clar. Sort que tornem a tenir una mica...
0: Jo estava flipant, dic, hòstia, però si teniu prou feines vintanyets, són referents molt antics. I els he preguntat, home, t'ho pregunto tu, creus que hem perdut aquesta capacitat de generar referents nous, que no siguin gent de fa...
1: No, però això és generacional. És a dir, jo crec que és normal que la onada de música rock que hi va haver-hi a principis dels anys 90 i fins a mitjans del 2000 dona pas a una fornada de grups, de formacions molt grans amb instruments de vent, la gran majoria, que es posen molt de moda, i després el que hi ha és una cosa que és que la música es torna molt individualista. Mm-hmm. És a dir, treballar amb un ordinador, un micro i una targeta de so et permet fer un disc. Això és cert. I això fa que hi hagi molt d'artistes que siguin un o dos, com a molt.
0: Jo ara començaré una cosa. En aquest estudi, un productor de discos top, d'aquests que sonen a tope a totes les ràdios, que són els que tenen més ressò al llarg de l'any, és un productor d'aquests d'habitació i de micròfon de comprat el Temu. I em deia, bueno, crec que hauré de comprar la llicència del software, perquè no tinc ni... Soy pirata!
1: Jo ho entenc. Bueno.
0: Un paio que ha fet els discos de bandes molt importants i que...
1: Però si t'hi fixes, que això fa que també, diguéssim, d'alguna manera...
0: I aquest està competint amb això, amb estudis de gravació, com aquest d'Aigua Viva, que em deies, i els que vulguis. I, hòstia... Bueno.
1: Però no sona igual, eh?
0: No, ja clar.
1: El que passa és que, ho escoltem de la mateixa manera. Que
0: clar,
1: això és
0: ho escoltem tot el mòbil.
1: Amb el mòbil, clar, que això clar. Sona de qualsevol...
0: Sí, senyor.
1: Perdoneu, de qualsevol manera. En canvi, amb un bon micro, un bon cable, un bon previ, no té res a veure, una bona sala de gravació i temps.
0: I temps.
1: El que deia abans, el temps és superimportant.
0: Sí, senyor. A veure, hi ha una cosa. El fet que la tecnologia ens ajudi ha permès que aflori molt talent, això és veritat. Abans era molt difícil, era molt més complicat accedir a gravar discos i tenir una carrera artística. Ara està a l'abast de qualsevol que tingui talent. Però, clar, hi ha tanta oferta que destriar...
1: Jo crec que més que talent, el que hi ha està a l'abast de qui tingui qualsevol... Tingui mitjans.
0: Els mitjans són a l'abast de tothom.
1: Per això, són mitjans mínims, no? Una mica és aquesta deixona. El talent normalment no es perd. A vegades sí que se'n perd pel camí, perquè el que et deia abans... jo crec que ha de ser estressant fer una cosa que t'hi has fotut mesos treballant, fent cançons i d'això, que després publiquis alguna cosa i no passi res. Uh-huh. Ha de ser, m'aneu a prendre pel sac, literalment. Val? Però jo crec que això també ha fet ara que ara hi hagin grups, enganxant una mica la pregunta que m'has fet abans, que hi hagin formacions o músics o gent interessada en la música que es trobin molts en la mateixa situació i s'ho contin, s'ho diguin i acabin fent coses junts, col·lectivament, que això són els grups, i probablement els referents que tinguin són grups que en el seu moment van funcionar com a formacions. Jo tinc un fill de 21 anys que li agrada molt la música més urbana, o li agradava
0: va,
1: molt.
0: Va per a músic, també, o què?
1: No. Es dedica a altres coses. Ell va per una altra història. Però, amb la seva feina, ell està estudiant, però els estius fa feina del que està estudiant, que és instal·lador de plaques solars i coses d'aquestes. Treballa en una empresa que posa una emissora de ràdio que posa rock tot el dia. I què passa?
0: Bueno, posa quatre cançons de rock, les mateixes, sempre les mateixes, vols dir?
1: Però va flipar molt quan va escoltar allò. I va dir, hòstia, això què és, això? Oh, que bo, i ara li agrada aquesta música. És a dir, hi ha esperança. Hi ha esperança. El que vull dir és que, bueno, també el món se'ns obre, i hi ha un moment en què no quedes només amb el primer que escoltes, sinó que vas creixent i et vas formant. I crec que a dia d'avui els grups... Torna a haver-hi una onada molt important de rock.
0: Sí, ho estem comentant molt últimament, això.
1: I estic supercontent de tot això, m'encanta que hi hagi una mica de soroll i de cridoia i de afonia damunt l'escenari i de acabar amb un pit a l'orella, saps?
0: Sí, senyor, això, ja toca. Això. Ja toca. A veure, és aquell pèndol que hi ha, no? Que al final sempre, ara són aquestes onades, ara toca tornar una mica al rock, que ja està bé.
1: Sí, jo crec que sí. A més, l'esperit és molt diferent del... El que et deia abans, no? Música més individualista, no, que no vol dir que sigui dolenta, no, senzillament que de concepte, quan ho fas tot solet, doncs, hòstia, però clar, és molt avorrit fer música sol. Uh-huh. S'ha de compartir, crec. En canvi, amb grup, sempre hi ha aquesta... això, tu mires això, tu l'altre, no sé què... Bueno, i després acabes anant fent unes canyes o unes birres, que això és fantàstic.
0: És bàsic.
1: Jo crec que és bàsic.
0: Absolutament. Escolta, des de la teva perspectiva i amb la teva experiència, si ara et trobessis, poguessis parlar amb el Chris Juanico, que començava a gravar fa molts anys discos amb el Ja t'ho diré, quin consell li donaries ara amb aquell Chris Juanico d'aquella època?
1: Ara mateix, jo el que li diria és, tenies tota la raó.
0: Sí?
1: Sí, perquè vas creure amb el que estaves fet. És superimportant creure amb el que estàs fet. Que no vol dir que doni resultats, eh? I, evidentment, jo no canviaria res del que he fet fins
0: com,
1: a dia d'avui.
0: Com més gran, més dubtes tens, a vegades, no?
1: No, jo és que crec que sóc aquí per amb els meus encerts i els meus errors. Això és superevident. I que no som... Realment no som ningú. Perquè som el que som, però sobretot som pel que fem. I les maneres de fer les coses és com acaben sent, acaben esdevenint poder referent de cares a l'altra gent o la gent que t'escolta, que te veu. Has de ser sincer. Sinceritat és important i sobretot creure en el que s'has fet.
0: Mm-hmm. I el que té la joventut és això, que al final...
1: Però això t'ho dona l'experiència.
0: Exacte, clar. Per això.
1: I l'experiència quina és? Doncs això, avui sí, demà també. Picar pedra. Jo, no sé, la meva definició com a artista és que sóc un picapedrer. Picar pedra. No us penseu que la cosa està feta. No. En absolut. Jo, clar que sí, porto 15 discos en solitari, més tots els discos en Menage a Trobar, més els de Ja t'ho diré. Arribem quasi als 30 discos, entre una cosa i l'altra. Són 35 anys de carrera, 30, quasi 30 discos, però segueixo picant pedra, evidentment, faltaria més, perquè és millor això que no fitxar a les 6 del matí en una fàbrica, ja us ho dic ara. Que,
0: això no has viscut mai, tu.
1: Bueno, sí que ho vaig fer, sí? Abans de dedicar-me a la música, clar que sí. Clar que sí. No a les 6, però sí a les 7. Moltes hores de repartint congelats, perquè jo treballava en una empresa de congelats. Repartint congelats allà a Menorca. I la feina és feina, però no regalen res enlloc i que t'hi has de dedicar al 100%.
0: Eres un dels que aquests dos dies va passar per l'Estadi Olímpic a veure els concerts d'última de la fila, per casualitat?
1: No, m'hauria agradat molt, perquè a més me'ls estimo molt. És un grup que ha sigut referent per mi, bastant. De fet, jo els vaig viure. Jo recordo quan van treure Enemigos de la Geno l'any
0: 85, 86.
1: Uh-huh. Jo els vaig anar a veure en directe a Maó aquell estiu, és l'estiu que jo treballava, per tant devia ser el 86, crec, i just després el presentaven a les festes de la Mercè aquí a Barcelona. El que vull dir que allò creixia, però al cap de molt poc, al cap d'un parell d'anys, dos, tres anys, Van tenir la sort de conèixer el Quimi, personalment, a Menorca, amb un amic seu, amb el Toni Coromina, en Pau Descansi, que dos amigassos que, bueno, sempre ens van acompanyar en els jato, en els moments inicials, i fins i tot, jo recordo la maqueta de quatre temes abans del moviment Salvatges, està gravada a l'estudi d'en Quimi, quan l'estava muntant, que no tenia ni cable, jo, porteu el que tingueu i gravarem alguna cosa.
0: A Avinyonet?
1: A Avinyonet de Puigventós, sí, sí.
0: Ostres.
1: Experiències aquestes.
0: Com valores això, aquest revival que de cop has ressorgit?
1: Em sembla fantàstic, perquè a més tenen un repertori que...
0: És increïble.
1: No ha passat de moda,
0: no,
1: en
0: no,
1: absolut.
0: No.
1: I clar, les cançons tenen molt de sentit encara a dia d'avui, després de 30 anys. A mi em sembla fantàstic. I a més, que hagin decidit fer-ho ara, que poden, perquè no ens equivoquem. Per exemple, amb els Ja t'ho diré, l'any passat van fer quatre concerts, però en Sente, desgraciadament, ja no hi era. Es va deixar farà 3 anys, i això és la realitat. És dir, la realitat és aquesta. El voler no és el voler, és el poder, moltes vegades. No? I ells poden, doncs, endavant.
0: Exacte. Tal com explicaves, has estat presentant el disc des del mes de març fins ara en diferents concerts. Com es presenta l'estiu?
1: Bueno, el fet de sortir una mica més tard el disc ha endarrerit una miqueta la contractació, entre cometes, però sí. Estem al mes de juny, estic al Teatre Principal d'Inca, presentant a Mallorca allà en concert. Estic al Festival Fresc de Sabadell el dia 9 de juliol.
0: On es fa això?
1: Ho
0: té al costat de casa.
1: Està, com es diu això? El mercat, just allà darrere, l'antic... un amfiteatre que hi ha darrere el que era la Caixa de Sabadell. Per allà no sé com es diu.
0: Hòstia, no
1: l'espai
0: sé,
1: aquell. Pues allà és un festival... Que
0: sí, si em vols dir, però no em surt el nom, tampoc.
1: I hi ha diverses actuacions i de teatre i de música. Estic al Perifèria Cultural, la Pobla de Massaluca, el dia 11 de juliol. Estic a Sant Cugat el dia 17 de juliol, un cicle que es fa en el claustre. Estic a Menorca, per suposat, el mes d'agost. Bueno, van sortint coses. La veritat és que ara mateix, i ja estem, no sé, avui estava parlant amb una gent de Lleida, que ja hi vaig anar el mes d'abril, però segurament el mes de novembre hi tornarem, cap a Lleida. Vull dir que...
0: Tu portes tu també el management o què?
1: No. Ah. El que passa que jo tinc un management aquí a Catalunya i un management a les Illes. De fet, quan dic les Illes, i Mallorca, Eivissa i Formentera. A Menorca ho porto, sí que m'ho porto jo. I el que sí que tinc és una agenda d'amistats, de sales i de locals, que quan trec alguna cosa, doncs m'hi poso en contacte directament, perquè m'agrada molt cultivar, és a dir, la cultura de les sales de concerts. Que no ens equivoquem, després de la pandèmia va rebre un cop fort. Moltes de les sales no van poder tornar a obrir, i crec que amb la tendència que tenim darrerament d'aquests grans festivals, però no cuidem el circuit de sales, és important, perquè les sales fan que puguin créixer artistes emergents, i si no tenim sales, millor artistes emergents.
0: I que hi hagi promocions més o menys regulars, perquè un festival és una cosa puntual d'un cop l'any o dos.
1: Però aquests grups que estan
0: començant,
1: creixent i començant ara necessiten llocs on poder fer soroll. Ostres, exacte. Fer soroll i quedar-se sords. Hòstia,
0: sí,
1: aquestes coses, no?
0: Ara he mirat, aquest el fresc que es fa als jardinets de l'Espai Cultural Sabadell, que està a l'amfiteatre de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
1: Aquí mateix, exacte.
0: Allà estarem. A partir de les 9 de vespre, en Cris Juanico. Marxarem per Xaloc, amb el Jacint, si et sembla. Ah, no, perdó. No, amb el Jacint marxem per Llevant.
1: Per Llevant. Amb el Llevant, sí, que a més és un dels temes crítics una mica del disc.
0: I què critiques?
1: Home, jo des de Llevant, des de Menorca, si miro Llevant, veig Palestina. I, desgraciadament, és un desastre humanitari evitable, i que no l'han volgut evitar, i encara continua i segueix. I parlo una mica d'això, d'aquests nens que els que sobreviuen en aquest desastre.
0: Doncs marxem amb aquest duet que comparteixes amb en Jacint Vilassent. La cançó es diu Condemna, del disc Rosa d'Esvens, d'en Cris Juanico. Cris, un plaer, com sempre, tenir-te aquí.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada ben fort a tots i a totes.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Primera jornada de la visita oficial del Papa Lleó XIV a Espanya. A Madrid, el pontífex s'ha reunit amb persones vulnerables al centre Sèdia de Càritas, que atén persones sense llar i en exclusió social. L'arquebisbe de Madrid, el cardenal José Cobo, ha donat la benvinguda al Papa.
2: En lugares como este, aprendemos cada día que Cristo no solo nos envía a los pobres, sino que Él mismo se hace presente en ellos. Por eso, comenzar de este modo no solo es una opción pastoral, es también una confesión de fe que queremos hacer hoy junto al Papa. Alza la mirada, esa es la invitación. Y ahora lo hacemos sin despegar los pies de la tierra, con los pies firmes en las calles donde tantas personas siguen buscando vivienda, integración, trabajo digno, compañía y esperanza.
0: El Papa ha fet una crida a estar al costat dels més necessitats.
3: Si lo pensamos bien, en realidad, también los cristianos en muchas ocasiones se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos o económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas.
0: Mentrestant, milers de joves omplen ja el Paseo de la Castellana en un ambient festiu i emocionant per a la primera trobada multitudinària del Papa a Espanya, la vigília a la plaça de Lima.
4: Tenemos muchas ganas de escuchar al Papa, que
5: conocerle, porque
4: sí, conocerle, oírle, pues ver con qué cosas nos quedamos. Encima tiene pinta de ser muy cercano y que los españoles yo creo que vamos a conectar mucho con él, o sea que eso.
5: Y siempre hay buen ambiente porque al final somos jóvenes, cristianos, unidos por la misma religión.
0: I mentre això passa a Madrid, a casa nostra, davant la visita del Papa, des de Protecció Civil activen el pla Procicat en previsió de les incidències que puguin causar la mobilitat dels diferents actes previstos dimarts i dimecres. I la Generalitat fa una crida a les empreses a fer possible el teletreball. Escoltem Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, i Imma Soler, sotsinspectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil.
6: Per tant, totes aquelles empreses que tinguin la seva seu a la província de Barcelona, destaco província de Barcelona, i els treballadors de la província de Barcelona que s'hagin de moure, doncs que puguin tenir aquesta possibilitat, aquesta recomanació de teletreballar.
7: Perquè amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies que sabem que d'alguna manera quedarà afectada.
0: Un 82% dels catalans estan disposats a anar a la vaga general per l'habitatge. Aquest és el resultat de la macroenquesta que s'ha realitzat aquest dissabte a una quarantena de municipis de tot Catalunya. S'ha fet més de 10.000 enquestes amb aquest resultat. Rubén Páez, portaveu de la plataforma Viure ens costa la vida.
8: 9 de cada 10 catalans diuen que volen baixar els lloguers per llei. 9 de cada 10 diuen que volen que sigui obligatori pujar els salaris i les pensions al mateix ritme que l'IPC. I també 9 de cada 10 volen que posem límits de preu als productes bàsics. I el que és més important, el 82%, és a dir, 8 de cada 10 catalans, estan disposats a anar a una vaga general pel tema de l'habitatge.

0: Són clarament un mandat popular que ens diu que Catalunya vol anar cap a la vaga.
1: I unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola afectat per les restriccions per combatre la pesta porcina africana. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu cap entitat en concret. Una de les participants, Cristina Aliera, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies per què volen que es reobri el parc.
2: Aquí entres i és pau. És salut. Hi ha gent que té depressió i li va molt bé anar per la muntanya. Hi ha gent que surti de treballar i necessita desconnectar. Li va molt bé anar a la muntanya.
1: El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. I en esports, el Barça defensarà el títol de campió de la Copa del Rei d'handbol en classificar-se per a la final després de superar el conjunt segovià de Nava per 27-38. Ha estat un partit en què el tècnic culé Carlos Ortega ha reservat alguns dels jugadors més importants en vista a la final de demà diumenge, però també a la final a 4 de la Lliga de Campions del proper cap de setmana a Colònia, Alemanya. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.
4: Tots els marroquins roben.
5: Ens treuen treballs.
6: Com a trans et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest amb un trastorn mental és violent.
9: Una soledat, la gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Paràsit.
12: Marimacho.
13: Existir solo.
14: Terroristes.
15: Menjar plata.
16: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
17: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
18: El Papa Lleó 14 visita Catalunya. Ràdio 4 ha preparat un ampli dispositiu informatiu per oferir-te tots els detalls i dos programes especials. Dimarts 9, a les 7 de la tarda, amb la vigília a l'Estadi Olímpic. I dimecres 10, a les 6 de la tarda, missa i consagració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La història es viu una vegada. Ràdio 4.
3: Ràdio 4. Territori clandestí. Amb Consol Sáenz.

0: Molt bona tarda. Diuen. Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Consol Saez.
0: Diuen les enquestes que quan les barcelonines i barcelonins han de dir quins són els equipaments més apreciats, que més utilitzen, visiten, gaudeixen i que més ben valoren, aquests són les biblioteques.
1: Claríssimament són les biblioteques. Són espais que serveixen, a més, ja no només com per accedir, no, històricament, a la cultura, sinó per trobar-nos, per parlar, per generar activitat. Bueno, avui parlarem d'això.
0: Avui parlarem de biblioteques i no parlarem del conflicte que tenen les treballadores envers les biblioteques, que també ho podríem posar sobre la taula, perquè, clar, dius, a veure, si són l'equipament més ben valorat, poder que se les valorés amb elles amb la justa mesura, no?, també.
1: Com a condició de possibilitat, no? És a dir, si volem bons equipaments, s'ha de tractar bé la seva gent, evidentment.
0: Doncs el nostre suport a les companyes que treballen a les biblioteques. Seguirem la seva lluita, evidentment. Però avui, mireu, avui us volem parlar d'unes biblioteques molt especials. Les biblioteques impossibles.

0: Biblioteques IM, entre parèntesi, possibles, perquè Dani Granados, si hi ha una cosa que no ens agrada en aquest programa, és donar quelcom per impossible.
1: I menys quan parlem d'equipaments culturals i de biblioteques, que fa molts anys que ja estan fent lo impossible, no? És a dir, assumim moltes més competències de les que històricament té un equipament com una biblioteca.
0: Efectivament, les biblioteques, si sou assidus, assídues, aquests espais, aquests centres, ja veureu que en els últims temps, doncs, la imaginació de les persones que hi treballen han fet que vagin més enllà del que són aparadors de llibres o espais on tu t'agafes un llibre i el llegeixes. Són espais on es comparteixen experiències, on fins i tot s'arriba a la possibilitat de poder començar a crear a l'entorn de la literatura o d'altres arts, d'això en parlarem en aquests moments, i també, per què no, de gaudir de les obres, no només de gent que està intrínsecament lligada en el món de la literatura. De tot això i més parlarem avui, perquè el projecte de Biblioteques Impossibles és un projecte del que ja vam parlar l'any passat aquí al nostre programa, però tot just fa uns dies s'ha celebrat una nova jornada i sembla ser que se'n van afegint idees i biblioteques impossibles en aquest projecte. Mario Hinojos, coordinador de Planta 1, el Centre de Recerca Cultural del Districte Cultural de l'Hospitalet, iniciadors d'aquest projecte. La Laura Fraile és la comissària d'aquestes biblioteques impossibles, i avui també, Dani Granados, coneixerem algunes de les noves biblioteques o de les noves idees que s'han afegit en aquest projecte. Però primer de tot, Mario, ens expliques una mica d'on surt la idea i per què i com es desenvolupa aquest projecte de les biblioteques impossibles.
2: Claro que sí, Consols. Antes que nada, muchas gracias por darnos este espacio para mostrar un poco qué hacemos allí. Que es uno de los retos del espacio de Planta 1, hacer llegar gente a que ponga los ojos y la nariz y el cuerpo en el Distrito Cultural del Hospitalet de Llobregat. Bueno, yo trabajo para una empresa que se dedica a la gestión cultural, que se llama Transit Proyectas, y este lugar, esta, digamos, organización, tiene un espacio en la primera planta del edificio donde tenemos nuestras oficinas, que justamente está en una de las intersecciones del llamado Distrito Cultural del Hospitalet de Llobregat. Este espacio se llama Planta 1 y tiene la vocación básicamente de abrir las puertas para conocer gente que está haciendo proyectos que nos resultan interesantes, con quien queremos relacionarnos, y básicamente hacer pruebas. Lo llamamos centro de investigación porque nos interesan mucho las ideas y ir a mirar lo que están haciendo otras personas, pero investigamos mucho desde la práctica, desde la idea de poner en marcha proyectos, ideas de proyectos culturales que puedan después crecer y ir a habitar otros espacios del ecosistema cultural local o nacional o internacional incluso. Y básicamente es esto. Entonces hacemos muchos proyectos con otros y de otras, pero también ponemos en marcha iniciativas que pues salen de nuestras propias inquietudes, y esta iniciativa de las Bibliotecas Impossibles tiene que ver con eso, con proyectos anteriores que teníamos guardados en el cajón y que se habían quedado allí y que digamos que no nos estábamos relacionando mucho con este mundo, y le pusimos una pregunta que solemos poner siempre, que es cómo podemos vincular el trabajo cultural con otros espacios. Y ya lo mencionabas ahora, las bibliotecas son un territorio en donde se hacen muchísimas cosas que están vinculadas con el trabajo que hacemos, y las bibliotecarias y la gente que trabaja alrededor de eso está poniéndose todo el tiempo sombreros distintos para trabajar con la gente, con la comunidad, con el territorio, con la cultura, con las creadoras, etcétera. Y bueno, la inquietud era eso, construir una especie de biblioteca de bibliotecas para ir mirando prácticas, y por eso llamamos a Laura, que es una de las narices más inquietas para ir a oler qué se está cocinando alrededor del mundo de las bibliotecas y de la lectura y el acceso a este mundo, digamos.
1: Bueno, haig de dir que realment Planta 1 és un d'aquests espais que, si no existís, els hauria d'inventar, i segurament els hauria d'inventar l'administració pública, perquè és un d'aquests contextos que, tot i que està dintre una gran empresa com és Trànsit, una empresa històrica de la gestió cultural d'aquest país, el que fan és plantejar les preguntes, a vegades preguntes incòmodes, sobre quin és el futur d'aquests equipaments i com es relacionen a partir dels reptes que tenim, no com a sector cultural, sinó com a societat, no? I aquest projecte, aquestes biblioteques impossibles, d'alguna manera el que s'està plantejant és això, és a dir, quins reptes tenim com a societats, com a municipis, com a país, com a regions, i quin paper juguen aquestes biblioteques, no? D'alguna manera, Laura, aquesta és la pregunta que planta uno i que et plantegen a tu, i a partir d'aquí tu situes alguns temes que vols fer recerca i alguna metodologia. Explica'ns una miqueta quina és aquesta pregunta, d'alguna manera, que Trànsit també et situa o que planta uno et situa, i com esteu plantejant aquesta metodologia, aquesta forma de donar respostes a dos coses. Quins reptes tenim com a societat i quin paper juguen les biblioteques aquí?
3: Sí, bàsicament l'objectiu o el repte principal, no, d'aquestes biblioteques impossibles era poder donar un espai, no, per intercanviar experiències, per poder aprendre, per poder continuar la conversa, sobretot aquelles experiències que fan un entrecreuament, no, entre la cultura, la educació, el món social i com s'articula en la feina que es fa en biblioteques, no? I en aquest cas hem pensat en aquest format, que és un Biblioteques Impossibles, que bàsicament el que fem és cada trobada, portem unes quantes ja, hi ha una primera part en la qual convidem a tres experiències que puguin donar a conèixer experiències que parlin, per exemple, des de com fan les biblioteques que treballen amb les seves comunitats, i vam parlar amb la Biblioteca Gabriel García Márquez a través de Julián Figueras, o com s'ho fan les biblioteques que tenen cura del seu territori, no? Una Virginia Cierco, també de la Biblioteca Sant Pau, va parlar d'això. Unes biblioteques que muten, no? Parlant dels espais, de la importància de tenir una cura de l'espai on fem les coses que fem, i a través d'Elsa Sánchez. Biblioteques que inclouen, Marta Martí, per parlar de la inclusió social i com entenem aquesta inclusió i si es fa on es fa les biblioteques. Parlar de narració oral a través de Montmas, que és fantàstica. Parlar de projectes de memòria històrica a través de l'audiovisual, a través de persones com David Fernández, de Càmeres i Acció. Biblioteques que surten al carrer i que s'impliquen al seu territori, no? Sergi Gapé a la Biblioteca de Roquetes estan fent una feina fantàstica. Biblioteques que també s'inventen com acompanyar a persones que pateixen situacions com una dana i que són capaços de crear dispositius mòbils per acompanyar als alumnes d'escoles com fan Maquia tu vida a través de Mireia Juan, vam tenir aquesta experiència. O també la importància de tenir una cura especial cap a altres territoris, com el món rural, no? Que no parlem sempre pensem en Barcelona ciutat i el món rural s'escapa una mica de les nostres referències. I a través d'experiències com el circ de Nilac, d'Oriol Escursell, uh-huh, vam tenir també una mirada cap a aquest context. Doncs aquest és un exemple de totes les biblioteques impossibles que hem tingut fins ara. Després parlarem de les tres últimes. I sempre la metodologia que utilitzem al Biblioteques és una primera part on poder intercanviar aquestes experiències i un bonus track amb alguna cosa diferent que interpel·la aquest món, no? I vam comptar amb persones com Josep Maria Aragai, que li agrada molt fer preguntes molt oportunes, és educador social també, com jo, Juan David Galindo, no? I la seva oficina de los possibles, també creiem que és important pensar en totes les possibles biblioteques que en les quals podem continuar pensant, o Domènec, no? Que va fer una proposta molt especial per Planta 1, per donar un homenatge a una persona molt estimada per Trànsit Projectes.
0: Tu has ballat un llibre alguna vegada?
1: Ballat un llibre?
0: Sí.
1: Sí. Ara estava pensant que sí. Tinc alguns llibres que em fan ballar, sí.
0: Sí? Ara m'ho expliques, de quina zona.

0: Doncs parlem d'aquestes biblioteques impossibles i de la mà d'en Pascal Comelade. César Compte, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Ja no sé si són tan impossibles, eh? Crec que ja són possibles.
0: Esperem que siguin possibles. Ja ho dèiem a l'inici, César. No ens agrada donar res per impossible.
1: Molt bé.
0: César Compte, gerent de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, codirector artístic del Teatre Artesà del Prat del Llobregat i artífex, a més, d'aquest Ball amb un llibre, cicle de coreografies a partir de textos literaris. Com es balla un llibre, César?
1: Doncs jo crec que després de 12 anys cada vegada comença a ser més fàcil ballar-los. I per tant, la voluntat aquesta d'unir literatura i dansa, que jo crec que ha format part del món de la creació del cos i del moviment, diríem que ara es fa més palesa, diríem d'alguna forma, a dins d'un espai no convencional que són les biblioteques. Per tant, no deixa de ser res més que crear una petita píndola creativa on la base és absolutament literària.
0: Vosaltres, com dèieu, César, ja sou veterans amb aquest projecte, porteu 12 edicions d'aquest Ball amb un llibre. Dèiem abans, César, que aquests espais, les biblioteques, són els espais més estimats, diguéssim, per la ciutadania a nivell d'infraestructures públiques. Com accepten, com interactuen o no les usuàries i usuaris de la biblioteca davant de cicles com ara el Ball amb un llibre?
1: Doncs jo crec que amb la mateixa sorpresa que quan es van a presentar la proposta a la Direcció General i, per tant, diríem, amb aquesta imatge bucòlica de voler crear una biblioteca de llibres ballats, diríem que es queden, jo crec, una mica sorpresos de la presència d'una activitat a la que normalment no és molt present dintre d'aquests grans centres culturals. Per tant, jo crec que tothom té molt clar que les biblioteques és un espai molt, que va molt més enllà de només la lectura i, per tant, que és molt fàcil arribar-hi a una segmentació de públics molt diferent, des dels nadons o els nens més petits, els infants que hi van a la seva especial biblioteca per nens, a la gent més gran que segurament hi va al matí a llegir els diaris, o als estudiants que també hi passen per allà. Per tant, era absolutament tenir molt present que si volem cada vegada intentar que la dansa faci menys por, era un bon lloc per arribar al màxim de públics possibles i, sobretot, hi havia un efecte sorpresa o un efecte de diferenciació sobre quin és el catàleg de serveis que pot oferir una biblioteca, que normalment al voltant de les arts escèniques hi té molt poca cabuda, que gairebé sempre estava molt vinculat a l'hora del conte, a la lectura d'aquesta més infantil, i que ara les mateixes bibliotecàries ho han acollit amb una estima impressionant, els usuaris que hi assisteixen igual, i el que hem fet és intentar créixer el projecte no només en la píndola creativa, sinó acompanyar-la amb les claus necessàries perquè s'entengui aquesta connexió, i amb això la gent d'Explica Dansa, la Beatriu Daniel i el Toni Jodar, diguem que ho fan superbé i aconsegueixen donar unes eines claus perquè allò no se't faci tan estrany, que tenim com sembla que hi hagi com una barrera entre aquesta creació contemporània que es passa pel cos i l'acceptació per la lectura del públic, i llavors nosaltres intentem trencar-la constantment.
2: César, bona tarda. Jo pensant en biblioteques, abans ho deia la Consol, no? Les biblioteques són l'equipament o l'espai cultural millor valorat pel conjunt de la ciutadania. Això s'ha demostrat en diferents moments, en moments tan importants com durant la pandèmia, no? Que quan em preguntava directament sortia a la biblioteca, però també en altres moments. I el segon espai més valorat per la ciutadania, com a espai cultural, i parlo de l'enquesta de participació i de drets culturals que es va fer l'Ajuntament i que continua fent l'Ajuntament de Barcelona, el segon espai és l'espai públic, no? En aquest sentit, el Ball amb un llibre d'alguna manera també pot traçar aquesta connexió entre aquests dos espais de referència, entre aquests dos espais culturals millor valorats, que és un equipament, no?, amb tot el que significa un equipament, i un espai públic que a vegades es posa d'esquena a la ciutadania, però que d'alguna manera la idea de poder ballar un llibre, també, no?, vincular amb aquest carrer, amb aquest espai públic, ens pot vincular segurament els dos tresors que tenim com a espais culturals, que és el carrer i què són les biblioteques.
1: Jo estic totalment d'acord i penso que són espais territori dansa segur. Vull dir que la via pública sempre ha estat ocupada entre d'altres coses, per la dansa, i per tant ha estat l'escenari natural de moltes de les propostes artístiques que porten el cos al carrer, això ho tenim des de fa molts anys, i l'altre és considerar que la biblioteca és molt més que una biblioteca, i això fa bastants anys que ja ho hem superat, i per tant que són absolutament nodes centrals d'una activitat cultural que va molt més enllà que no pas la lectura.
0: César, Agatha Christie, Hans Christian Andersen, Àngel Guimerà, Gabriel Ferrater, a partir d'algunes de les seves obres s'han fet les corresponents coreografies per unes peces que es podran veure, doncs mireu, entre d'altres, doncs per exemple a la Biblioteca Sant Antoni Joan Oliver de Barcelona, a la Biblioteca Fagis de Climent de Figueres, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan i Arbó d'Amposta, i després doncs podríem passar per Falset, la Bisbal d'Empordà, Olesa de Montserrat, Guissona, és a dir, que feu tot un periple, per la geografia catalana. Ara m'estaven recordant de la cançó de l'Albert Pla, de la juerga catalana. Doncs, vosaltres us munteu una miqueta també la vostra festa de dansa per les biblioteques.
1: Total, crec que ens l'automuntem, molt ben acompanyats pel Servei de Biblioteques, però el que va començar també, diríem que fa això, 12 anys, va començar amb un llibre ballat, amb cada una biblioteca de cada demarcació, diríem, que això era el màxim que teníem. Diríem que hem anat incorporant més llibres i, com tu bé deies, l'11 de juny diríem que estrenem la nova peça aquesta que està dedicada als 75 anys de la mort de l'Agatha Christie. I a partir d'aquí, aquest catàleg, diríem que recorre doncs, tot Catalunya. I això crec que s'ha convertit en una coseta que era molt petita, que va iniciar d'una forma molt petita i que de forma natural, diríem, ha anat evolucionant fins a convertir-se en un circuit que molts creadors de dansa agraeixen profundament de poder disfrutar del que són doncs, aquestes petites píndoles creatives, que no deixen de ser entre 15 i 20 minutets de peça ballada, i a partir d'aquí una interacció amb un públic que tant de bo se senti absolutament tocat al seu cor i la seva pell, i que a partir d'aquí no vegi amb ulls d'estranyesa qualsevol proposta de dansa.
0: César, compte, Artifex, com dèiem, d'aquest Balla Llum Llibre, aquest cicle de coreografies a partir de textos literaris que es poden veure a diferents biblioteques d'arreu del territori del nostre país. Moltíssimes gràcies, i que segueixi la dansa i la festa i la literatura.
1: Seguim ballant i llegint. Si llegint fa lliures, ballar potser encara ens fa més lliures. Ja fa falta.
0: Gràcies, César. Fins una altra.

0: Ah, el que costa muntar un grup, això ho saben molt bé els Power Workers des de Vic. D'aquí una estona anirem a Vic, perquè és una altra de les biblioteques, la Pilarín Vallès, la que s'ha afegit a aquest projecte de biblioteques impossibles, que ens conviden a ballar un llibre, que ens conviden a llegir el circ o a escoltar com sonen les biblioteques. Són, Laura, Mario, els tres projectes que s'han afegit, però deien que hi havia moltíssims. Bé, vosaltres ja porteu, diguéssim, un historial. Hi ha receptivitat per part de... O sigui, quina receptivitat hi ha per part de la gent de les biblioteques o dels diferents col·lectius artistes d'arreu del territori per participar a projectes d'aquestes característiques? És a dir, com ho feu vosaltres? Llanceu l'AM o esteu allà vigilant, controlant, què és el que es cou?
1: Perturbar les experiències,
0: sí.
1: Sí, bueno, jo crec que és, en el meu cas, que sóc la persona, no?, que s'encarrega de buscar totes aquestes experiències, a mi em fascinen les biblioteques, o sigui, ara mateix que estan en vaga i tot el suport amb les treballadores de les biblioteques que estan en vaga, estic patint també el no poder assistir. De fet, visc molt a prop d'una i ho veig des de casa meva, no?, la biblioteca tancada, i em fa patir molt. Sort que tinc la meva pròpia biblioteca a casa, però bàsicament totes les persones que hem anat convidant són persones que ja coneixia, que admiro el que fan, no?, que són projectes, propostes que m'agraden, que generen molt de valor i que tenen aquesta mirada, no?, social, compromesa, cultural, que és el que estem buscant, no?, que d'alguna manera serveixin d'impuls perquè qualsevol persona que es dediqui a biblioteques, mediació lectora, educació social, gestió cultural, qualsevol àmbit professional i també com a usuària pugui incorporar aquestes pràctiques i atrevir-se, no? Perquè creiem també que aquest és un objectiu també que busquem, no? Que siguin experiències que puguin donar aquestes ganes de posar-les en pràctica i provar.
2: Clar, és que si un mira el que estan fent avui dia les biblioteques a Barcelona, el conjunt, jo conec la demarcació de Barcelona, diguem, el conjunt de la província de Barcelona, no? La xarxa de biblioteques municipals, per mi és un dels espais d'innovació cultural més importants que hi he conegut arreu del món, i he conegut uns quants, i parlo de la xarxa de biblioteques. Clar, i ara la Laura ho deia, no? És un espai que ens ha de poder inspirar altres espais. Jo no sé si el que ha d'inspirar és altres biblioteques, sinó el conjunt de la societat. És a dir, les biblioteques realment són un espai que estan donant respostes a través de diferents projectes als reptes, no?, que tenim com a societat. Penso, per situar alguns temes, penso en desigualtats, penso en emergència climàtica, penso en fake news, penso en discursos d'odi, penso en aquests temes que per mi són els principals reptes que tenim avui dia, no?, i d'alguna manera les biblioteques estan encarant de cara aquests temes, no, Mario?
3: Sí, además, haciendo una labor que tiene que ver incluso como con acoger a todos los estratos de la comunidad, digamos, ¿no? O sea, es como hay actividades que históricamente han estado aglutinadas en la biblioteca, como ver a gente mayor ir a leer el diario o convertirse después de las olas de calor en los refugios climáticos por excelencia, ¿no? Y después hay una serie de retos que han ido surgiendo. Recuerdo otro tipo de proyectos que hemos hecho desde la organización donde yo trabajo, vinculados con bibliotecas, que tienen que ver un montón con la transformación del rol del bibliotecario, cómo de repente esas necesidades que está cubriendo un equipamiento como este han hecho que mute radicalmente ese rol y tenga que convertirse en un educador social, pero también en un
2: mediador
3: o en un operador
2: de
3: impresoras 3D, o sea, sí, como de todo, ¿no? Y un poco también la inquietud de generar este espacio tiene que ver con eso, como con poner en valor esa figura y rodearlo de otros interlocutores que no solamente son personas que se han formado en la carrera de biblioteconomía, etcétera, ¿no?
2: Por no esquivar el tema, ¿no?, que está situado en el Mario, un de los principales reptes que hi ha en les reivindicacions de les bibliotecàries i dels bibliotecaris és precisament la tensió que hi ha entre el títol, no?, que d'alguna manera obliguen a tenir, i les competències que se'ls demana, no? Això,
3: clar,
2: com ho veieu vosaltres? Després de les converses que esteu tenint, com es pot solucionar això?
3: Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes que han surgido también de esto, además de que lo que comentaba Laura, de que todo el mundo ha sido muy receptivo a venir al espacio, creo que ya simplemente generar un lugar en donde puedan encontrarse, porque claro, esto es un tipo de perfil que está siempre trabajando en el terreno y cubriendo mil necesidades. Entonces, claro, simplemente abrir un espacio para que puedas interlocutar con el vecino de enfrente, que es la otra biblioteca que está haciendo muchas cosas y tiene retos iguales a los tuyos o distintos, pero que puedes compartir eso, ya es al menos un escenario de posibilidad para que surjan cosas. Y luego también eso, como ir ampliando grados de separación para que te encuentres con otros actores que están haciendo, pues activando muchos otros escenarios y que también pueden ayudarte a ampliar ese registro que tiene las demandas que te están exigiendo a ti, ¿no?
0: Anem a seguir parlant d'escenaris de possibilitats, perquè em sembla que sap molt sobre tota aquesta temàtica el nostre següent convidat, i és el Marc Pérez, gestor cultural, mediador artístic comunitari, membre de l'equip de l'Espai La Pausa de la Biblioteca Pilarem Vallès de Vic. Marc, què tal? Molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Escolta'm una cosa. Sí. Explica'm, abans de mostrar-nos aquest projecte de biblioteques que sonen, què feu a l'Espai La Pausa de la Pilarín Vallès a Vic?
4: Ostres, moltes coses.
0: Oh, això està bé.
4: Sí, perquè la veritat és que el que hi ha a Vic és un tro d'espai, diguem-ho així. Tenim un espai molt ben equipat amb un diguem-ne estudi de gravació, mig estudi de gravació, mig plató, en el qual es poden desenvolupar projectes audiovisuals de tot tipus i el qual estem traient molt de profit i del qual estan sorgint moltes idees, molts projectes i que encara està en construcció, perquè portem ben bé 3 anys en marxa, però crec que té possibilitats encara, moltes possibilitats més de créixer i en això estem.
2: Marc, què tal? Bona tarda, sóc el Dani Granados.
4: Hola, bona tarda.
2: Clar, quan un visita la biblioteca Pilarín Vallès, mm-hmm. se't posen els ulls com plats del que hi ha allà dins. Primer, perquè no és només una biblioteca, és un espai moltes vegades més vinculat, no?, a la proximitat, a les cures, a l'acompanyament al conjunt de la ciutadania, mm-hmm. no?, que això es veu a les cues que es formen a la cua. Però quan entres a les tripes d'aquesta biblioteca, trobes el que està explicant el Marc. Trobes un estudi mig plató, pots fer ràdio, pots fer música... Llavors, Marc, sí. Aquí tenim el repte, bueno, primer, demostrar que una biblioteca no és només un espai d'accés al coneixement, mm-hmm. sinó és un espai de pràctica cultural i artística, i això el Marc i el seu equip allà ho fan espectacularment bé. Però situa algun repte que és complicat, no? Que és com acabar d'incorporar o d'interpel·lar a les comunitats que encara, no?, no estan del tot interpel·lades o vinculades a aquests espais. I la biblioteca Pilarín Vallès, per qui no ho sàpiga, està situada en un enclau molt especial.
4: Sí,
2: a la ciutat
4: de Vic,
2: no? En una, jo crec que en una frontera que s'està desdibuixant entre dos Vics, que per sort cada cop ja no són dos Vics, no? I aquí jo crec que la biblioteca és un paper molt important, però com treballo aquesta idea, Marc, de trencar aquestes fronteres en tots els sentits, no? I quin paper juga aquí la biblioteca i la cultura?
4: Sí, com bé has dit, hi ha el punt inicial és aquest, no? On està situada la biblioteca? Està en un espai on el marc mental de la societat de Vic separava, diguem-ne, el Vic 1 del Vic 2, no? Per posar un exemple gràfic. I això significa dos tipus de ciutats, dos maneres d'entendre la ciutat. El simple fet d'estar allà, ja des del dia 1, fou automàtic que anàvem recollint, diguem-ne, a gent que provenia de totes les parts de la ciutat. Aleshores, una cosa és que et vinguin i altra cosa és que interaccionin. Mm-hmm. Val? I aquest és el gran repte. Activitat per activitat, el que fem és intentar donar-li aquest impuls de sobretot de diàleg, de connexió, mm-hmm. de que sempre tenir, diguem-ne, totes les comunitats en relació i tenir totes les comunitats en compte. Aleshores, quan es crea una idea o quan et ve la idea, una idea al cap o un projecte, no es queda amb la idea particular de la persona que organitza, sinó que ho comparteix amb l'equip i tothom li dona la seva mirada. I aquesta mirada sempre va enfocada en aquesta idea de comunitat. Val, en aquesta activitat pot participar-hi tothom, o sigui, està encarada a tothom. A tothom, em refereixo a tothom el que pugui arribar. Evidentment, si nosaltres fem tallers de... Per posar un exemple, tallers de... com en diria, tallers de producció musical, doncs evidentment no tothom voldrà, sinó la gent que està més involucrada en això, però que sí que arribi al màxim ventall possible de persones que els interessi això, siguin d'on siguin i provinguin d'on provinguin.
0: Marc Pérez, t'agraïm moltíssim que ens hagis apropat a aquesta iniciativa. I per cert, estimat, sí, abans estàvem escoltant a Power Burkas, Què sona a l'espai La Bausa de la Biblioteca Vilarín Vallès de Vic? A què sona aquesta biblioteca que sona?
4: A què sona? Sona, ja el dic, a diversitat, sona a fresc, nou, i ja el dic, per exemple, ara que veies els Power Burkas, d'aquí molt poc estrenarem una sèrie de videoclips que han enregistrat aquí mateix, a l'Espai Lab.
0: Ets?
4: Dintre d'un espai que es diu Les Sessions del Lab, apareixeran dintre de tot plegat. Vull dir que tenint-los per aquí, doncs ha sigut un plaer, però el mateix plaer que és cada dia treballar per la comunitat de Vic, per tot el que representa i per sobretot tenir al cap aquesta visió de...
0: Se'ns ha tallat la comunicació amb el Marc. La tornarem a recuperar, Dani, perquè volem anar sabent què és el que va passant en totes aquestes iniciatives de les biblioteques impossibles. Hem ballat un llibre, hem vist com les biblioteques poden sonar. Espera't, que ara llegirem el circ, ja veuràs tu.

0: I mentre esperem a veure si podem llegir un circ dintre d'aquestes activitats de les biblioteques impossibles, Mario Laura, el Marc Pérez de l'Espai La Bausa de la Pilarín Vallès, de Biblioteca Pilarín Vallès de Vic, diu: una cosa és que vingui la gent a la biblioteca i una altra cosa que interactuï, no? Perquè, clar, anar a la biblioteca és un acte que una mica tu penses una mica com en solitud, no? Tu vas a la biblioteca, agafes un llibre, seus amb una cadira, amb un sofà, en el cas que vulguis llegir a la biblioteca, evidentment, i et tanques en tu mateix entre les pàgines d'aquella obra literària, no? Però, clar, quan vas a algunes de les activitats que ens proposen des d'aquestes biblioteques impossibles, tu has de ser una miqueta proactiu, no? Quina és l'experiència al respecte de tot això?
1: Clar, jo estava pensant des de la meva experiència personal o des de les coses que jo veig quan vaig a les biblioteques, no?
0: Des de les coses que tu veus, Laura, que jo sé que tu ets molt proactiva. I si et fan ballar balles i si et fan llegir un circ i el llegeixes...
1: Clar, jo penso que, no?, està l'experiència més bàsica que potser tu vas, no?, i agafes un llibre o participes d'una activitat i pots involucrar-te, no?, i la capacitat que tenen aquestes biblioteques d'incorporar a les persones en funció del que vulguin fer i d'implicar-se també fins i tot en la programació, de poder utilitzar un espai per poder organitzar un festival de música, per poder fer ràdio, per poder estar en un club de lectura, per sentir-te vinculat en una ciutat que potser que no és la teva, però que ho sents com la teva casa, no? que és el que a mi em passa quan vaig a la biblioteca, no? Que sento que és un espai molt proper i jo crec que aquesta capacitat depèn molt d'aquesta mirada i aquest sentir del personal que està treballant, no? Per sort, a les biblioteques de Barcelona s'han incorporat educadores socials i jo crec que aquesta figura professional és crucial per poder incorporar aquesta mirada d'apropament a la gent, de poder mirar més enllà de les teves funcions com a bibliotecari i poder mirar a les persones que van com a persones amb les quals poder oferir moltes coses més enllà de l'imaginari habitual cap a les biblioteques, no?
2: És que, clar, amb això de que les biblioteques estan donant resposta als reptes que tenim, no? I de que hi ha noves figures que s'estan incorporant a les biblioteques, noves figures professionals, hi ha alguns projectes que són al·lucinants, les biblioteques. Hi ha un que a mi m'interessa especialment perquè està transformant, està aconseguint transformar. És el projecte, es diu Llegim al riu. No sé si el coneixeu. És un projecte que s'està treballant amb un grup de recerca de la Universitat de Barcelona, on hi ha una sèrie d'equip de biòlogues que estan treballant amb algunes biblioteques situades en pobles on hi ha, doncs, marges de rius, no? I el que treballen és metodologies de ciència ciutadana des de la biblioteca, a partir de llibres i a partir d'espais de reflexió, per fer, prendre, mesurar la qualitat de l'aire o la qualitat, diguem, de l'ecosistema, de l'aigua, dels rius, i a partir d'aquí treballar per fer algunes possibles millores. Bé, doncs em consta que hi ha polítics d'aquests pobles que han arribat a trucar a la Diputació de Barcelona per dir què és això, que des d'una biblioteca m'esteu generant aquí un moviment social per transformar el riu. Bueno, doncs d'això on va les biblioteques. A la que les biblioteques canvien el paradigma, que ho estan fent de mutu propi, és espectacular. Agafes treballadores socials, com deia la Laura, però també i biòlogues, etcètera, etcètera, i ja des d'aquí pots començar a incidir cap enfora, no? Per tant, el més interessant de les biblioteques és aquesta capacitat de transformar des d'un espai que, com deia la Consola abans, està aparentment, no?, o en l'imaginari més tradicional, que ja no ho són, doncs estan des d'una perspectiva més passiva d'accés a la cultura, no? Són espais de transformació.
3: Claro, sí, yo creo que parte también del espíritu de esta investigación, digámoslo así, en marcha, es justamente ir como coleccionando alternativas de activación, ¿no? Yo creo que eso es lo que está haciendo un poco proyectos como estos y que, bueno, lo único que hacen también es como, o sea, nosotros tenemos como una idea, como un paradigma de que la biblioteca es justo una puerta de entrada de acceso al conocimiento, pero desde hace mucho tiempo, pues en realidad no se trata tanto del acceso al conocimiento, sino de maneras de relacionarte con el conocimiento y con la información, ¿no? Y yo creo que todas esas alternativas que estamos coleccionando tienen mucho esa voluntad, como de crear maneras diferentes para que tú te relaciones pues con la información, con una mirada crítica o con la lectura y la forma más clásica de la literatura o con n cantidad de escenarios en los que de lo que se trata es pues de pensar juntas y conversar y no sé, encontrar caminos distintos, y es un poco eso tanto lo que hacemos desde el trabajo cultural mucha gente como lo que están haciendo los y las bibliotecarias desde esos lugares tan emblemáticos del ecosistema local, digamos, ¿no?
0: Mario Hinojos, Laura Fraile, moltíssimes gràcies. Sugira feina, eh? Perquè a més d'aquestes noves incorporacions, el ball amb un llibre, coreografies a partir de textos literaris, les biblioteques que sonen, que ens proposen des d'aquest laboratori d'experimentació i creació de continguts a la Pilarín Vallès i el Llegir al Circ, que no hem pogut parlar amb la Cristina Tascot, però que evidentment ens proposa doncs, fer de les biblioteques un espai d'altaveus, d'arts en moviment, i aquesta idea que parlava el Dani Granados, que està revolucionant l'ecosistema, mai millor dit, sociopolític, cultural del nostre país a partir de llegir un riu, que dius, ai, vols dir? Ai, mare de Déu, de veritat.
2: Si veiem un llibre, doncs llegim.
0: Exacte, hem de llegir un riu. El que dèiem, si us gira feina, i ens agradaria que ens anéssiu explicant en els pròxims temps, enhorabona per aquesta iniciativa de fer possibles aquestes biblioteques impossibles, i vosaltres mireu per la xarxa, perquè ja teniu tota... Hi ha moltes dates i moltes biblioteques que acullen totes aquestes propostes, que us les podeu i us les heu de fer vostres. Laura, Mario, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Dani, fins dissabte, a la setmana vinent.
2: Setmana que ve, més.

Doncs darrers minuts del nostre programa per l'estricta actualitat musical que passa, ja sabeu vosaltres, per als macroesdeveniments i, evidentment, hi ha música fora d'aquest univers que té a veure, doncs, per exemple, amb el Primavera Sound, que encara té hores per endavant, i res, no ens deixaran recuperar-nos, que arribarà el Festival Sonar. I, per cert, parlant de recuperacions, tornarem a veure els Prodigy. I ens agradaria que estiguessin acompanyats per els Sleep for Mods, però vaja, el tema sonarà fixa.

És la música de Prodigy, acompanyats, com ho dèiem, en aquesta ocasió per els The Sleep of Mords. Prodigy, que seran protagonistes amb aquesta pròxima edició del Sonar, com també ho seran aquests senyors. Històrics, mítics, Cabaret Voltaire. Amb ells ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà amb el Territori Clandestí a les 7 de la tarda i, com sempre, a la sintonia de Ràdio 4.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Continua en marxa la primera jornada de la visita oficial del Papa Lleó XIV a Espanya. A hores d'ara, milers de joves esperen a la plaça de Lima de Madrid per a la vigília que oferirà el pontífex. Abans, però, Robert Prebost ha visitat el centre Cèdia de Càritas, que ofereix aixopluc a persones sense llar i en situació d'exclusió social, i a qui ha agraït la seva tasca.
2: Aquí, l'alegria i el dolor de cada uno són l'alegria i el dolor de tots. Y al escucharnos mutuamente, afrontamos juntos los retos sin ignorar la complejidad de las situaciones y al mismo tiempo sin dejar de lado las exigencias de la caridad y de la justicia.
0: Aquest migdia, durant el seu discurs oficial davant les principals autoritats del país, al Palau Reial, el papa ha promès treballar contra els abusos sexuals a l'Església, que els ha reconegut com a una nafra encara oberta. El pontífex ha confirmat que durant aquesta visita a Espanya es reunirà amb les víctimes, però ha lamentat que no pugui fer-lo amb totes les que s'ho han demanat. En paral·lel, l'arquebisbat de Barcelona ha afirmat aquest dissabte que el cardenal i arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, mai ha encobert casos d'abús sexual. En un comunicat, després de les informacions publicades a premsa sobre diversos casos de presumptes encobriments, l'arquebisbat ha volgut reiterar la seva condemna a qualsevol tipus d'abús de poder o sexual, recordant que Omella ho ha fet en múltiples ocasions a través d'al·locucions, homilies i escrits, tant ara com en el seu mandat com a president de la Conferència Episcopal Espanyola. Un 82% dels catalans estan disposats a anar a la vaga general per l'habitatge, que és el resultat de la macroenquesta que s'ha realitzat aquest dissabte a una quarantena de municipis de tot Catalunya. S'ha fet més de 10.000 enquestes. Amb aquests resultats, que diu Rubén Páez, portaveu de la plataforma Viure ens costa la vida.
3: 9 de cada 10 catalans diuen que volen baixar els lloguers per llei. 9 de cada 10 diuen que volen que sigui obligatori pujar els salaris i les pensions al mateix ritme que l'IPC. I també 9 de cada 10 volen que posem límits de preu als productes bàsics. I el que és més important, el 82%, és a dir, 8 de cada 10 catalans, estan disposats a anar a una vaga general pel tema de l'habitatge. Són clarament un mandat popular que ens diu que Catalunya vol anar cap a la vaga.
0: I més de mig miler de treballadors de Nissan s'han manifestat aquest matí pels carrers de Barcelona contra l'ERO que ha presentat la multinacional nipona per acomiadar més de 200 treballadors. Una marxa que ha començat a la plaça Urquinaona i ha arribat fins a la plaça Sant Jaume. Els treballadors de l'automobilística acusen l'empresa de voler deslocalitzar la producció. Dimarts acaba el termini de negociacions i els sindicats creuen que no arribaran a un acord. Per aquest motiu demanen al govern de Salvador Illa que s'impliqui. Juan Carlos Llepes, de la UGT.
4: Hi ha molta gent que el que necessita és un lloc de treball. No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners.
0: I a aquesta hora està interrompuda la circulació a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona per l'avaria d'un tren a l'alçada de l'estació de la Sagrera. No hi ha previsió de restabliment del servei. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrucat. I abans dels esports, el Primavera Sound 2026 reuneix 287.000 espectadors, 6.000 menys que l'any anterior. En aquesta edició de la pluja, volem dir, la pluja, el vent i el fred han marcat la primera jornada, la de dijous, que va obligar a cancel·lar les actuacions dels caps de cartell Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. El codirector del festival, Alfonso Lanza, ha apuntat que entre un 20% i un 25% del total d'assistents del dijous, que

0: tenien entrada de dia podran demanar la devolució. És a dir, que ho podran fer al voltant de 15.000 persones, tot i que no estaven en l'obligació de fer-lo en no cancel·lar més del 50% de les actuacions.
1: Ni siquiera en el caso del jueves, digamos, si atendíamos técnicamente esto, tendríamos que estar en la obligación de hacerlo. Si nos parecía que aquellos que compraron la entrada para él exclusivamente para el jueves y sin tocar los tres cabezas de cartel, aunque no estuviésemos obligados, nos parece de ley o justo devolver el importe de las entradas.
0: I en vista al futur, els organitzadors han confirmat que el Primavera Sound seguirà al Parc del Fòrum de Barcelona fins al 2030 en renovar el contracte amb l'Ajuntament. L'edició 2027 serà els dies 3, 4 i 5 de juny. Per cert, que fa uns minuts s'ha conegut que l'artista estatunidenca Olivia Rodrigo actuarà per sorpresa aquesta nit al Primavera. I ara sí, en esports, recordem que el Barça defensarà el títol de campió de la Copa del Rei d'handbol en classificar-se per a la final després de superar el conjunt segovià de Nava per 27 a 38. De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.
3: El Papa Lleó XIV visita Catalunya. Ràdio 4 ha preparat un ampli dispositiu informatiu per oferir-te tots els detalls i dos programes especials. Dimarts 9, a les 7 de la tarda, amb la vigília a l'Estadi Olímpic. I dimecres 10, a les 6 de la tarda, missa i consagració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La història es viu una vegada.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
1: Ràdio 4.

0: No em canso mai d'escoltar aquesta sintonia i aquestes veus que d'alguna manera a l'oïda et van xiu-xiuejant el que realment és important a la vida. Cristina Gutiérrez, ben retrobada.
1: Què tal, com esteu?
0: Molt bé, contenta com sempre de veure't, perquè sé que aprendrem alguna cosa més d'aquest univers de les emocions que tu desplegues a lletra lligada cada vegada que entres a l'estudi. I avui amb una nova frase que segur que ens farà aprendre una nova lliçó.
1: Sí, avui la frase és d'en Pau, un nano de 10 anys, que parla de volar alt. Crec que és interessant parlar de les ales que tenim tots invisibles.
0: És important i saber-les desplegar.
1: Sí. El que ens va dir en Pau va ser, he après que sempre ens podem superar i que cadascú es marca el seu propi cim.
0: Això és molt potent, això que diu, perquè no parla de guanyar els altres, parla de superar-se un mateix, els propis reptes.
1: Un bon detall molt important, i crec que aquesta és una de les lliçons més importants que podem aprendre de petits. Vivim en una societat on sovint els infants creixen comparant-se constantment, qui arriba primer, qui treu la millor nota, qui és el més fort, qui més popular, el més ràpid. I per això, quan venen a la granja, tenim activitats com el rocòdrom, que facilita comprendre, com a la vida, que cada persona té el seu propi cim.
0: I ens parles, entenc, d'un nen que probablement va sentir por pujant aquest cim, no?
1: Doncs sí. En Pau va venir de colònies amb l'escola i a Rocòdrom ell va ser un dels infants que, de fet, no va acabar d'arribar a dalt de tot. El cartell també m'ha fet gràcia perquè el cartell, abans de cada activitat, hi ha un cartell que inspirador i que acaba resumint, no?, l'objectiu d'aquella dinàmica.
0: Sí.
1: I a Rocòdrom la frase posa literalment cadascú decideix el seu propi cim. I crec que això ell ho va interioritzar profundament. I és interessant perquè moltes vegades els infants no necessiten més informació, ni més discussions, ni més explicacions. Necessiten simplement experiències reals on descobrir la seva pròpia fortalesa. I en Pau va començar, doncs, el rocòdrom amb dubtes, mirant molt amunt, sobretot estava molt enfocat mirant a dalt de tot, que hi ha una campaneta per tocar quan arribes, i pensant que potser doncs, no podria, no? Però a mesura que pujava, va començar a canviar una cosa, i és que en comptes de mirar dalt, doncs ell va començar a mirar el següent pas, on tenia la següent pressa per agafar-la, i això crec que és una bona metàfora de la vida.
0: És a dir,
1: i que ens passa molt als adults, eh?
0: Centrar-te en el que sí que pots fer i no tant en allò on no podem arribar o que no pots assolir.
1: Clar, no el gran objectiu, sinó petits objectius.
0: Ja.
1: Quan ens obsessionem amb tot el que falta, amb la dificultat o amb la por o amb el cervell, el que fa el cervell és que ens bloqueja, sí? Llavors la queixa, per exemple, ens paralitza el pensament i deixa de buscar alternatives, coses possibles per fer com que dedicar-me o focalitzar-me a com arribar a la següent pressa, no? Uf, és que està molt separada, segur que no arribaré, perquè llavors és quan ho deixo d'intentar, i el que deia, el cervell ens paralitza. Però quan un infant pensa que només és aquesta passa, un pas més, apareix la superació malgrat arribis al cim o no, que això seria una altra qüestió. I aquí entra en joc aquestes ales invisibles, de les quals a la granja també parlem molt amb el conte aquest, que també ets escriure de volar alt, perquè pujar un rocòdrom no és només força física. Vosaltres necessitem per pujar un rocòdrom l'autoestima, per confiar que podrem amb el pes al nostre cor, amb els dits, que no és tampoc tan fàcil. La valentia per continuar malgrat la por, que d'alguna manera quan més amunt estàs això apareix, o la tolerància a la frustració quan rellisques i tornes a caure una passa, o l'autonomia per decidir el moment, el següent moviment, sabent que ningú m'està dient quin, perquè jo el que no farem és dir el següent pas, busquem que ells se'l busquin, perquè també volem que entrenin la responsabilitat de no rendir-te la primera.
0: I aquestes són aquestes experiències, no?, vivencials que t'ajuden a entendre moltes coses més enllà de les aules, no?
1: Exacte.
0: Que és més complicat.
1: No és només escoltar. Això s'entrena vivint-ho. Això és quan queda gravat i quan ens donen aquestes frases tan xules, no? Perquè a la granja no parlem d'emocions, a la granja les entrenem, i aquí això és el que genera impacte. Per això sempre diem que sempre, això saps que ho explico en Entrenar per la Vida, en els llibres, però que educar no és preparar el camí perquè els fills no trobin pedres, és preparar-los a ells i a elles perquè aprenguin a caminar encara que hi hagi pedres enmig d'aquest traçat, no?, que és la vida. I perquè si traiem, recordem el de sempre, que si traiem totes les dificultats, potser els estem traient també la possibilitat de descobrir de tot el que ells són capaços, o d'entendre, com va fer en Pau, com va dir, aprendre que sempre ens podem superar i que cadascú marca el seu propi cim, i que el seu cim no té per què ser amunt o per sobre del teu. El meu cim no té per què ser més alt que el teu, o el teu més alt que el meu. Tant se val, l'important és decidir fins a on volem arribar cadascú de nosaltres.
0: Clar, és que són les circumstàncies de cadascú de nosaltres, no? I això sí que és créixer per dins.
1: Exacte, exactament, sí. És el més bonic, que és quan un infant descobreix això, ja no només puja un rocòdrom, realment el que comencen a pensar, ostres, si he fet això amb el rocòdrom, potser també ho podré fer amb altres coses de la vida, no?
0: Els capacitem, esclar. Això és important, i per això, ja sabeu, al final de cada píndola d'educació emocional de la Cristina Gutiérrez ens arriben aquests deures que ens permeten seguir aprenent i seguir practicant a casa, no?
1: Vinga, uns deures per entrenar aquestes ales invisibles.
0: Jo poso cara de pillina.
1: Que tenen els fills, filles, però també tenim nosaltres. Va? Tres propostes, tres
0: Vinga,
1: idees.
0: Vinga, m'encanta. Vinga, a veure si surten les ales.
1: Primera, podem preguntar, tens algun cim en aquests moments, fill, filla, que t'agradaria arribar, però et fa una mica de por encara? És una mica dir, doncs mira, m'agradaria treure un 10 a l'examen, o m'agradaria jugar a futbol, a bàsquet, o m'agradaria fer una cosa nova que no he fet mai, que és dansa, no sé. Alguna cosa, quin cim, quina fita t'agradaria i que creus que en aquests moments doncs encara et fa una mica de por i encerta.
0: I és una forma del que diem sempre també, d'anar coneixent els nostres infants.
1: Eh? Exacte, compartint, coneixem anhels, il·lusions, somnis. Sí. Segon, quan alguna cosa no els hi surti a la primera, en comptes de solucionar-lo nosaltres ràpidament, que això ens falta temps a vegades, això s'ha protegit, recordem-ho, podem dir-li, quin podria ser el següent pas? Quin creus que podria ser per tu el següent pas? Per provar-los, que veiem, no? És allò que no parlem, no expliquem, sinó preguntem.
0: Clar, i no s'acaba el camí, diguem, no? Encara pots fer un altre pas. I jo afegeixo un altre concepte que la Cristina Gutiérrez sempre diu molt en aquest espai, i és encara. És a dir, encara no t'ha sortit.
1: Exacte.
0: Però això vol dir que ho pots aconseguir, no?
1: Exacte. I la tercera idea és que si fan, per exemple, un esport, sí, habitual normalment avui en dia amb els nostres fills i filles, quan torna d'un partit i no m'ha anat a veure, els podem canviar el típic "he guanyat" per un "vale, què heu après o què, de què t'has sentit orgullós avui?" O com a equip, de què avui us has sentit orgullós, i si és un esport individual, de què tu t'has sentit orgullós avui.
0: Com canvia també la perspectiva, també d'on posem nosaltres el que
1: focus
0: realment és important, no? Cada vegada nosaltres som els primers en transmetre aquestes presses i aquesta competitivitat, que de forma saludable pot estar molt bé també, perquè
1: sí,
0: t'esperona a fer les coses
1: clar,
0: molt millor.
1: Fer esport és però superimportant per obrir les ales i empoderar a les criatures, però ostres, no aixafem quan ens fiquem més del compte.
0: Sí, doncs tres qüestions que ja sabeu que podeu practicar a casa, i com sempre, si les voleu compartir amb nosaltres, lletralligada@rtv.es. Us dono l'adreça de correu electrònic per si voleu més intimitat. Si no, ja sabeu, a través d'X, d'Instagram, ens podeu escriure o podeu compartir-ho també amb la Cristina Gutiérrez. Cristina, gràcies.
1: A vosaltres.
2: No et perdis Lletra Lligada.
3: Amb Maricruz Hernández.
0: El malestar emocional en adolescents és una realitat que sembla que va en augment. És un fenomen que afecta una part molt significativa de la població adolescent. Segons dades del Baròmetre Joventut, Salut i Benestar de Catalunya de l'any passat, 6 de cada 10 adolescents presenten amb més o menys freqüència algun tipus de símptoma de malestar emocional. Malgrat que la generació actual d'infants i joves sembla que és la que té millors recursos educatius i de salut, també és la que ha expressat més malestar emocional i sensació de solitud. En l'actualitat es promouen moltes iniciatives, i nosaltres en parlem molt també en el programa, intentem fer-ho també a través d'aquestes píndoles d'educació emocional de la Cristina Gutiérrez. Hi ha molts missatges també sobre com treballar pel benestar emocional, però és clar, moltes vegades no trobem les bones fonts perquè no tenen cap evidència científica, no? Així que el que farem en els propers minuts és parlar d'un projecte que es diu GENCA, que respon a aquesta necessitat des d'una mirada integral, preventiva i basada en l'evidència científica. Ens acompanya la seva directora, la psicòloga Esther Camprodon, que s'adjunta a la direcció mèdica de l'Hospital Sant Joan de Déu. Esther, benvinguda.
4: Moltes gràcies, bon dia.
0: Quan parlem de malestar emocional, que ja és com un concepte que, sobretot en el programa, ens hem acostumat molt a escoltar, de vegades no sabem ben bé traduir-ho. Què vol dir que els adolescents senten de forma tan continuada aquest malestar?
3: El primer de tot és clarificar que el malestar emocional forma part de la vida i el patim tots davant de situacions complexes, davant de situacions estressants. Què passa a l'adolescència? Que en tenim una miqueta més. Tenim més decisions a prendre, estem en un moment de molts canvis i també el cervell de l'adolescent i el jove està aprenent i s'està preparant per ser adult. I què vol dir que s'està preparant? Que està aprenent a regular-se, a tolerar la frustració, està aprenent a prendre bones o males decisions. I, per tant, aquest increment de malestar té a veure en que, per una banda, s'ha fet molta sensibilització a salut mental i això està molt bé. Som capaços de detectar aquest malestar, que el patim tots. El que passa és que és en diferents nivells, no? Pot ser un malestar puntual o pot ser un malestar més continuat quan m'ha passat una situació més complexa. El tema és com ho fem, com l'afrontem, i sabem que això ho podem aprendre i d'una manera saludable, perquè clar, el malestar el podem afrontar de moltes maneres.
0: Ja. Clar, perquè potser hi ha alguna família a casa que ara ens escolta i que diu, jo això que diu la psicòloga, l'Esther Camprodon, ho relaciono amb un bloqueig, no? Davant de segons quina situació, m'agafa com angoixa, no sé què fer. Però clar, quin impacte té això en les relacions, en el seu desenvolupament saludable, en aquest creixement que tu deies, que està efectuant el seu cervell, en aquestes habilitats que ell o ella ha d'anar adquirint per, al final, per moure's per la vida?
3: El malestar apareix quan em trobo davant d'una situació o que em sobrepassa o que no sé resoldre. Com apareix aquest malestar? Doncs potser en format d'ansietat, de plor, de bloqueig, sensació de que no arribo, amb baixa autoestima, puc tenir una expressió que realment jo la pugui detectar. A vegades no sóc capaç de detectar i, per altra banda, pot ser que sigui el propi cos el que l'expressi en forma de somatitzacions, no? Mals de panxa, mals de cap, diverses molèsties físiques que estiguin expressant aquest malestar.
0: Jo deia abans que parlaríem d'un projecte que es diu Genca, que tu dirigeixes i que té a veure precisament amb tot això, és a dir, veient tot aquest panorama que vosaltres detectàveu a les consultes, que ens indicaven també les enquestes, vau dir, escolta, això no es pot quedar aquí, és a dir, hem de buscar recursos ja per prevenir, és a dir, perquè clar, tractar, ja tracteu quan arriben a les consultes i apareix un problema de trastorn mental, però el més ideal és que hi hagi tots aquests recursos perquè no arribem a aquest extrem. Què significa aquest projecte? És a dir, de quina manera l'enfoqueu i que té molt a veure precisament amb la resiliència, que al final és la capacitat que tots tenim per afrontar una determinada situació, per enfortir-nos, no? Per treure'n un aprenentatge.
3: La diferència també principal entre el malestar emocional i el trastorn mental és que el malestar emocional té un component més contextual, no, del que em passa a l'entorn, i tot és multicausal, i el trastorn mental apareix o bé davant d'una situació continuada o perquè hi ha també una vulnerabilitat més genètica. Llavors és quan el que deies, no? Que hi ha eclosionat l'enfermetat, però abans ja sabem que el que hem de fer és prevenir, i tant la OMS com l'UNICEF determinen que l'antídot per prevenir aquests problemes de salut mental és enfortir la resiliència. De quina manera? Des d'un punt de vista tridimensional, que és el que ens diuen les guies clíniques, que és intervenir a nivell individual, a nivell familiar i a nivell d'entorn.
0: Sí.
3: I com ho fem? Doncs intervenim a les escoles, a primer i a quart d'ESO, fem una formació de formadors en el que els docents aprenen com implementar les sessions a les aules i com ensenyar als adolescents a adquirir aquestes eines que podem aprendre, no? Com l'assertivitat, la resolució de conflictes, l'empatia, i treballem aquesta resiliència individual. També fem sessions de pares de parentalitat resilient i tenen recursos a la pàgina web. I per altra banda treballem la resiliència escolar, que és com l'escola acompanya en aquest canvi de fomentar el benestar emocional. És a dir, determinem com l'escola està de benestar emocional passant un qüestionari que està validat i veiem com estem de participació, d'inclusió, de fomentar les relacions saludables, i a partir d'aquest diagnòstic hi ha un grup que són docents i alumnes que implementaran una acció de centre, una acció per reforçar algun àmbit que faci falta reforçar. Pot ser generar una cursa inclusiva per treballar la inclusió al barri, a fer les cartes d'agraïment, què pretenem? Que aquest canvi no només passa per la persona, del jo aprenc aquestes habilitats, que és molt important, sinó com l'entorn acompanya aquest cervell que està en construcció.
0: Tu has posat sobre la taula dues qüestions que jo crec que són molt importants. Una és recordar aquesta definició que fa l'Organització Mundial de la Salut sobre el que vol dir aquesta paraula, és a dir, salut, no? Que moltes vegades sempre posem el focus en que el meu fill, la meva filla estigui bé de salut, és a dir, que físicament no li passi res. Després, quan hi ha un problema de salut mental a casa, te n'adones de la importància que té a veure també amb tot això que ens passa pel cap. Per tant, quan l'OMS fa aquesta definició, parla de benestar físic, emocional i mental. Són tres vessants que tu d'alguna manera també anomenaves. I de l'altra, posaves el focus en dir l'escola és un espai molt important per poder entrenar precisament aquestes habilitats socials que haurà de tenir a mà, diguem, aquest adolescent per després ser un adult sa. I deies, però no és només, no anomenaves només l'escola, no? Has parlat de la família, has parlat de la societat en conjunt. I això jo penso que ho hem de tenir molt clar també, que aquest és un treball que no només hem de deixar en mans de l'escola, que quan no arribem les famílies sempre mirem cap a l'institut o cap a l'escola per veure què poden fer ells. Tampoc es pot quedar només en el pes en les cases. I per tant, la comunitat ha d'ajudar, no? I això vol dir que al final ens falta un entrenament a tots plegats.
3: Absolutament. Nosaltres decidim anar a les escoles perquè és on passen més hores els adolescents i els infants, i per tant és un agent clau de canvi. I també perquè sabem que l'establir relacions afectives positives, com són els docents, promouen molt, molt millor aquest canvi. Però, com bé deies, si la societat no ens acompanya, els pares en general, a fer aquest canvi, no es produeix. De fet, sabem que és molt important com l'entorn fomenta que aquests canvis es promoguin. Per això, des de gent que també fem accions de sensibilització a nivell de societat, perquè pensem que hem de posar al centre la persona i som els de l'entorn sanitari, social, educatiu, que hem d'acompanyar-los, com entenem aquest benestar emocional i com des de diferents àmbits el podem reforçar. Estic pensant en espais de lleure, les extraescolars, també els entorns laborals, també ens poden ajudar a fomentar el benestar emocional, que són aquestes eines que aprenem en el dia a dia. I per tant és important desviar el foc, no només de l'escola o d'un agent, sinó que som tots corresponsables d'aquest canvi.
0: Com sempre, la lletra lligada, a part de buscar, diguem, la part teòrica i aquesta evidència científica que és tan important, ens agrada sempre tenir la qüestió pràctica, és a dir, d'acord, això sembla que està molt bé, però això com funciona, quan ho portes a l'escola? I per això hem convidat precisament a una docent que ha implementat a la seva escola aquest programa GENCA. Després, per cert, parlarem de la curiositat d'aquest nom, perquè dit així queda com molt estrany, però té molt a veure precisament amb l'essència, amb la filosofia d'aquest projecte. És la Maria José Pizarro. Maria José, benvinguda.
4: Hola, benvinguda.
0: Moltes gràcies. Al vostre centre, a Barberà del Vallès, heu implementat, em sembla, aquest programa que té a veure primer amb la resiliència individual, després l'heu portat a la resiliència escolar. Em sembla que des de fa tres cursos, és a dir, que hi ha dos o tres cursos, veritat?
4: Portem tres cursos.
0: Tres cursos, ja ho deia bé. És a dir, que ja tens una miqueta de perspectiva, no? Uh-huh. De veure com ho estan rebent els alumnes i de quina manera us està ajudant a vosaltres a afrontar aquesta complexitat que parlava la psicòloga, no? De com se senten els adolescents. Quina és la vostra experiència?
4: Nosaltres ja, com hem comentat, portem 3 anys i bueno, sí que notem una millora en l'aspecte de que també ara l'alumne té més habilitat per a resoldre problemes i a més conflictivitat. També hem notat un canvi també de més conflictivitat en els patis, en la forma també de relacionar-se entre ells. És a dir, que sí que jo crec que el programa va funcionant segons anem avançant. Quan vaig començar a primer d'ESO eren 5 professors els que van fer la formació. I bueno, jo soc la cocobe del centre i vaig també participar en la implementació en un grup. Després van a continuar en primer i segon d'ESO el curs passat i este any ja estem en la resiliència escolar en tercer i quart d'ESO, que ahí porto jo el grup de mediació i hem començat a fer una selecció de segons les enquestes que van passar que necessitats tenia el centre. I van optar per dos coses que van sortir menys, que era la participació activa i la sensibilització en salut mental.
0: És a dir, perdona, notàveu per un cantó que els nanos, els vostres alumnes, no participaven prou? És a dir, eren subjectes passius, per dir-ho d'alguna manera?
4: Perquè les costa molt... ell està molt pel tema d'estudiar, de les seves coses, però les costa fer activitat en comú. Activitat de fer coses en grup, el participar en coses del centre. Per exemple, jo, que soc la COCOBE del centre, porto també la coeducació, i també m'ha intentat instaurar els patis coeducatius. Pues costa molt que l'alumnat s'implique en fer coses fora d'horari, de que no siga en el seu esbarjo, no volen participar tant.
0: Ja, perquè, o sigui, és una edat en la que, i l'Ester suposo que ens ho corroboraria, no? És una edat en la que precisament el grup té molta importància i, per tant, sí, vols fer moltes coses amb els teus iguals en grup, però en canvi, això de fer algun extra a l'escola, un rotllo que diuen ara els profes que hem d'implicar-nos amb no sé què, això ja no interessa tant, no?
4: Clar, costa. I en el grup de mediació sí que, bueno, hem començat i al principi es costava, però sí que van dir sí, volem fer, aportar idees, i van començar a dissenyar l'espai este que volien fer, i ja sí que estan implicats i estan més entusiasmats, han acabat més entusiasmats en el tema quan ja han vist que ja estava fet i que podien ajudar en certa manera al centre a crear aquesta cultura de benestar.
0: I després tu anomenaves un altre focus d'interès vostre, que era la salut mental. No sé si perquè havíeu notat precisament a les vostres aules unes necessitats específiques en aquest sentit, és a dir, notàveu que hi havia molts problemes a l'hora de gestionar precisament situacions a casa, conflictes que generaven al final un problema de salut mental?
4: Sí, bueno, suposo també perquè han fet menys xerrades, ara s'estan aportant més xerrades sobre el tema de salut mental, també com va passar la situació del Covid, i van sorgint moltes pues coses de que este tema como que no se trata molt, i és una cosa que a ells les preocupa també en certa manera. També el tema de l'addició, les autolesions, tot això també és una cosa que a ells les importa.
0: Ara que parla precisament la Maria José de les lesions, Esther, com a psicòloga, de vegades ens costa a nosaltres, fins i tot als mitjans de comunicació, parlar d'aquestes qüestions, no? Tot el que té a veure amb intents de suïcidi o amb aquestes autolesions, no? I quedem-nos només amb aquest malestar emocional, no? Que de vegades per no sentir l'infant o l'adolescent es fa mal físicament perquè és molt més fàcil d'afrontar. I de vegades les estadístiques no acaben de mostrar, jo penso, pel que ens expliquen els mestres, els docents, la realitat que hi ha. Tu que estàs a consulta, tu que tens aquesta visió molt més global des de l'Hospital Sant Joan de Déu i ara treballant com a directora d'aquest projecte GENCA, quina és la situació que creus que hi ha?
3: Sí que realment des de la postpandèmia, però ja prepandèmia, perquè posem una mica el foc, li donem la culpa al Covid, però prepandèmia nosaltres ja notàvem un increment de la problemàtica de salut mental i de les consultes. Sí que això es va disparar per diversos factors, no? Pues el tema social, doncs tallar la part social va ser molt complicat, l'aïllament és un factor de risc. Sí que és veritat que hi ha un increment de problemes de salut mental, i realment nosaltres hem posat en marxa a l'hospital diversos programes específics que ens han ajudat a donar resposta. Però sí que la pregunta que ens fèiem era una mica el que apuntaves abans, no? No podem actuar abans, perquè a vegades apareixen problemàtiques que no hi ha un trastorn mental en si mateix. És a dir, el trastorn mental hi ha un diagnòstic clínic específic, hi ha un tractament específic, però el malestar emocional a vegades pot arribar en forma d'una autolesió, per exemple, però l'estratègia de tractament hauria de ser una altra, probablement, no? Evidentment s'ha d'avaluar que no hi hagi algun problema de salut mental, però cal arribar a anar abans de que aparegui tot això, i aquest seria una mica GENCA, no? És el tallafoc de cara, o tots els programes de prevenció, és el tallafoc a que allò no vagi a pitjor, no? I que, per tant, de què es tracta? Una mica de reendreçar la persona i atendre-la allà on toca. GENCA és un programa d'intervenció universal, vol dir que aplica a tota la població, per sana i no sana, amb aquest propòsit de que aquell malestar que jo tinc, com ella deia abans, ostres, ara resolc els conflictes, demano ajut. Una de les claus per equilibrar el benestar emocional és reconec que tinc una dificultat i busco estratègies per resoldre-ho. I una d'elles, i la més important, és el buscar ajut. Per tant, un primer pilar és com aprenc aquestes estratègies per gestionar el malestar de la vida. L'altre tema és aquest increment de prevalències o problemàtiques de salut mental, que és evident aquest increment que hi ha hagut. però no tot és patologia mental.
0: Això és important tenir-ho en compte, és a dir, si hi hagués aquesta prevenció no arribarien a la meva consulta, no? Per dir-ho d'alguna manera. Anem a escoltar, al final estem parlant dels protagonistes que són ells i elles, aquests adolescents que estan a les aules entre els 12, 16, 18 anys, tot i que aquest projecte GENCA s'allarga fins als 25, perquè aquesta notícia ja la sabíeu vosaltres a Lletra Lligada, que el cervell de l'adolescent es va modulant fins a aquesta edat, és a dir, l'adolescència és molt més llarga del que ens imaginàvem. Doncs anem a escoltar precisament a molts d'aquests alumnes que han participat o estan participant en aquest projecte per saber realment com ells l'han rebut i quines eines creuen que els hi donen.
5: El proyecto GENCA en clase nos da más trucos para la vida, para ir viviendo mejor las experiencias sin que nos afecte tanto el que nos molesten o cosas que no nos gusten, y también las cosas que nos gusten, saber disfrutarlas más.
6: Lo recomendaría, y aparte diría que al inicio puede parecer un poco espeso, mucha teoría, pero que luego son conceptos que te pueden ayudar mucho.
7: Hay gente que tiene como miedo de venir al instituto y tienen que entender que no pasa nada y que no estás solo ni sola.
5: El año pasado y este año sí el capitán, y el año pasado más que intentar motivar a los compañeros me enfadaba, y este año es más bacha, ay, es que se puede, no sé qué, y ahora soy un poco más calmado para la forma de decir las cosas.
8: Hay temas que yo no conocía, por ejemplo, la resiliencia, ni idea, autoeficacia, ni idea, y ahora sé lo que es y sé cómo y cuándo las puedo utilizar.
0: María José, ens deia un d'aquests alumnes, diu, al principi parece muy espeso, però després li toben la part pràctica, és a dir, quan aconsegueixes enganxar-los, és quan diuen, ah, això em serveix, no? És el meu kit de supervivència emocional.
4: Uh-huh. Sí, es decir, quan ja los agafas y ellos implican y ten esa emoció, no, de voler ajudar o facilitar la labor als seus companys, se senten de forma comunitària l'acció, ellos implican, clar, els agrada ajudar als demás.
0: Aquest és un projecte que va començar l'any 2022 amb un programa pilot per promoure el que dèiem el benestar emocional des del rigor del coneixement científic. És una iniciativa impulsada per l'Hospital Sant Joan de Déu i la Zeta Zurich Foundation, però ara ha anat creixent fins a arribar a 329 centres de diferents comunitats autònomes, per descomptat a casa nostra, de Catalunya, però també de Madrid, d'Aragó, de les Illes Balears, de Castella-La Manxa. Suposo que això vol dir, Esther, i de vegades hi ha dificultats, que aneu trobant sensibilitat en els claustres, en les direccions, perquè al final, quan passen per Lletra Lligada als mestres, als professors, una de les coses que et diuen és que em falta temps per atendre recursos, no puc ensenyar matemàtiques quan veig el nano que està en un malestar o s'ha generat un conflicte, haig d'aturar i haig d'obrir una finestreta amb una tutoria que no em tocaria, no? I això ja és com un repte afegit, no? Per tant, dir-los, ara has de fer això, que és un esforç, però serà després en benefici de que l'ambient a l'aula sigui molt millor, ells tinguin més ganes d'aprendre, també requereix que aquests docents i aquests directors i directores d'escola i d'institut estiguin sensibilitzats amb això.
3: Sí, el primer pas també ha sigut tenir les complicitats dels departaments. Aquí a Catalunya tenim la sort de la col·laboració del Departament tant de Salut com Educació, que tenim una col·laboració molt estreta i ells també col·laboren en el programa, i per tant el compromís de les administracions és clau, perquè nosaltres el que fem és adaptar-nos a cada territori. Aquí a Catalunya ho treballem d'una manera, però quan hem anat a Madrid ens hem adaptat als requeriments del Departament d'Educació. Aragó el mateix, a València, i treballem sobretot en departaments de salut i educació, entenent la realitat del territori, i a partir d'aquí implementem el programa. L'altra gent clau, els directors de les escoles, quan ells ho posen com a projecte de centre, és un element clau de canvi. I després el docent és la persona més important, pràcticament, perquè estan al dia a dia, els hi dona eines, no? Perquè a vegades el desconeixement et genera molta angoixa, però quan tu et donen eines per afrontar aquelles situacions o detectar situacions de problemàtiques a l'aula, ja dius, ostres, molts ens diuen, és que gent que ens dona estructura, no? I ens dona una formació que fins ara desconeixia, i em dona tranquil·litat, no? Perquè treballar les habilitats socioemocionals s'han d'aprendre. I això ens ho permet. I els pares. Els pares són els altres grans aliats que intentem també acompanyar-los en aquest procés. Sobretot també ha estat la clau és l'equip. L'equip GENCA, que està present i disponible, perquè nosaltres estem molt en contacte amb les escoles, acompanyant-los, resolent dubtes. Per tant, hem de ser coherents amb el que diem, no? Estar presents i disponibles per les persones.
0: allò que dèiem, no? De la família, de l'escola i de la comunitat,
3: I la societat. Tres,
0: exacte. Acompanyeu l'Esther Camprodon, és psicòloga, és directora d'aquest projecte GENCA i adjunta a la direcció mèdica de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Abans d'acomiadar-te, explica'ns la curiositat del nom de GENCA, que és un terme japonès.
3: És un terme japonès que significa camí de transformació en positiu sense possibilitat de retorn al punt d'origen. I és una mica el que pretenem entre tots, no? Primer, gràcies també a la col·laboració de la Zeta Zurich Foundation, que impulsa i col·labora en el programa, que sense ells no seria possible. I després aquest compromís de les administracions, de la comunitat educativa. El que ens agradaria és que la manera com entenem el benestar emocional de l'adolescent i el jove ja no hi hagi volta enrere i es quedi per sempre.
0: Moltes gràcies. Ens ha acompanyat també en aquesta xerrada que estem fent sobre el benestar emocional dels adolescents la Maria José Pizarro, que és professora de secundària, treballa en aquest Institut Can Planas de Barberà del Vallès, a la ciutat de Barcelona, i a la ciutat, a la província de Barcelona. I abans d'acomiadar-te, tot i que esteu ja acabant el curs, vull preguntar-te per la calor. Perquè estan patint a molts centres escolars i no sé com ho porteu a Barberà, si allà esteu preparats, si fa molta calor i si al vostre edifici teniu recursos també en aquest sentit, perquè de vegades també costa, imagino, afrontar segons quines situacions quan estàs, que no pots pensar de la calor que tens.
4: Sí, no, nosaltres nos passa com la majoria dels centres, no tenim aire condicionat ni res, en fi, i ara estem pues, passant calor, la veritat. Però el que farem és reduir, que sí que hem demanat la reducció d'horari, d'estar de sortir un poc més prompte i reduir
0: les hores de més sol, sí, diguem, que no s'agafin.
4: De cara ara al juny, perquè si no... fins que ja que acabin, bueno, que acabin, perquè si no passarà molta calor i no se pot estar allí.
0: Doncs ànims, sí, i molta sort amb el final del curs.
4: Moltes gràcies
0: a tu per acompanyar-nos.

0: de pell.
1: Que hi hagi molts dies plens d'amor i d'il·lusió a les vides dels nostres infants i adolescents i d'aquells que en teniu cura. Tornem en una setmana, si ens escolteu en directe, i si no, en el podcast ens trobareu en qualsevol moment. A la Sònia Rodríguez, a la part de producció i al control tècnic avui, Aro Serén i Mònica Ridruejo.

0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bany de masses del Papa a Madrid durant el recorregut en el Papa Mòbil de camí a la vigília que ofereix a hores d'ara davant uns 3.000 joves que esperen a la plaça de Lima. Durant el recorregut, segons xifres de la delegació del govern, 500.000 de persones han volgut rebre el pontífex. Lleó XIV s'ha aturat en diverses ocasions per saludar als fidels. Abans, però, Robert Prevost ha beneït les entitats socials després de la visita al centre Sèdia de Càritas, que atén a persones sense llars i en exclusió social.
2: Agradezco muchísimo todas las asociaciones representadas aquí. Gracias por este hermoso servicio que hacéis, porque este es el signo de la esperanza en el mundo de hoy. Es el evangelio vivo que todos queremos ver, todos queremos sentir, experimentar, pero que muchas veces va perdido, olvidado por la gran indiferencia que afecta muchas veces nuestra sociedad.
1: I mentre això passa a Madrid, a casa nostra, la visita del Papa ja altera la mobilitat a Barcelona, tot i que no arribarà fins dimarts. Dilluns s'intensifiquen els talls de carrers i les restriccions, sobretot a Sants Montjuïc, Ciutat Vella i l'Eixample. Ens ho explica la nostra companya de Televisió Espanyola, Maria Ríos.
3: Aquest dilluns començaran els primers talls dels carrers a l'entorn de la Sagrada Família, però els dies més complicats seran dimarts i dimecres.
4: Desde ya nos está costando bastante por el tema de parqueo. Imagínate que venga alguien aquí o me tengo que mover. ¿Cómo será la otra semana? Imagínate.
5: Hemos intentado organizar en la empresa de que el reparto de Barcelona salga el lunes, venga el lunes, para que no deje desatendido a los clientes.
3: Des de les 7 del matí de dimarts, veïns i treballadors trobaran controls d'accés fins que finalitzi l'acte del Papa Lleó XIV al temple.
6: M'han dit que porti el DNI perquè hi ha controls.
7: És una cosa que la tenim que respectar i aguantar perquè tampoc aquest senyor vindrà moltes vegades.
8: Pipador, però bueno, ja estava acostumat.
3: El recorregut del Papa Mòbil, un dels moments més esperats però també més complicats, sortirà del carrer Rosselló, travessarà Diagonal i baixarà per Sardenya, però hi haurà fins a 12 carrers afectats als voltants. Aquests dies el muntatge dels preparatius ja complica el pas i alguns comerços de la zona noten una davallada de clients.
9: Que hay menos trabajo por todas las vallas, todo lo que está contado. Gente se ve, mucha gente, pero poco trabajo.
10: Ha bajado un poco la venta, pero esperamos que ese día vender lo que no hemos vendido en estos días.
3: L'operatiu de seguretat comptarà amb més de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i 500 agents de la Guàrdia Urbana.
1: I en previsió de les incidències que puguin causar la mobilitat dels diferents actes previstos dimarts i dimecres des de Protecció Civil, han activat el pla Procicat i la Generalitat fa una crida a les empreses a possibilitar el teletreball. I a hores d'ara continua interrompuda la circulació a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona per l'avaria d'un tren a l'alçada de l'estació de la Sagrera. L'administrador d'infraestructures ferroviàries, Adif, ha informat que ja s'estan evacuant amb l'ajuda dels bombers els passatgers de tren a una zona segura a la via pública. I l'operador, Renfe, està gestionant transport alternatiu per carretera. No hi ha previsió de restabliment del servei. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrucat. I en bàsquet, en joc, el tercer i definitiu partit de quarts de final del play-off de la Lliga ACB entre UCAM, Múrcia i Barça. Ha començat tot just el partit, en aquest moment, minut 2 del primer quart, amb marcador provisional de 5-2. Victòria provisional de moment, tot i que ha començat ara mateix el partit per a UCAM Múrcia. I a semifinals ja espera la Laguna Tenerife després de guanyar les semifinals al Real Madrid per 95-107 en el tercer i últim partit de l'eliminatòria. I en futbol continua la concentració de la selecció espanyola per al Mundial a Nord-Amèrica. El migcampista del Barça, Gavi, ha estat protagonista de l'últim vídeo que ha publicat la federació. Gavi, que ha tornat a jugar amb el combinat nacional un any després de la greu lesió de genoll, ha parlat de com ha viscut la convocatòria mundialista.
11: La verdad que estaba bastante nervioso. No quería, si te digo la verdad, no quería ver la convocatòria porque, bueno, me pongo siempre nervioso. Lamín me dijo que la viese con él ahí, que estuviese tranquilo y cuando escuché mi nombre, pues fue un subidón de felicidad. Al final, representar a España en el Mundial es de lo más grande que hay. Poder ir convocado a mi segundo mundial es para mí un orgullo inmenso.

0: I és moment ara de conèixer el temps que ens espera demà, Juan Carlos Piña.
1: Demà diumenge a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu Occidental amb núvols d'evolució que podrien deixar ruixats ocasionalment amb tempesta. Les temperatures es mantindran amb pocs canvis en general. Arribarem a màximes de 32 graus a Lleida, 29 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona. Per altra banda, bufarà vent fluix de direcció variable amb intervals moderats del nord a l'extrem nord-est, predominant la component sud durant la tarda. És una informació d'EMET.
0: És tot per part nostra. Poden seguir informats en les diferents emissores de Ràdio Nacional i al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
2: Ràdio 4.
3: El Papa Lleó 14 visita Catalunya. Ràdio 4 ha preparat un ampli dispositiu informatiu per oferir-te tots els detalls i dos programes especials. Dimarts 9, a les 7 de la tarda, amb la vigília a l'Estadi Olímpic. I dimecres 10, a les 6 de la tarda, missa i consagració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La història es viu una vegada.

0: L'altra ràdio, amb Sintuniqui.
1: Com cada setmana, content de poder-vos donar la benvinguda més cordial en aquesta nova edició del magazín de la cultura audiovisual i tecnològica de Ràdio 4, des d'aquesta ràdio pública, que enguany celebra 50 anys. Molts més anys té la Patum de Berga. Estem en dies de la Patum de Berga, ja que som programa audiovisual. Deixeu-me dir que a la xarxa Més, aquesta magnífica plataforma de televisions locals, podeu veure el programa de televisió del Berguedà, La Patum de Da Vinci, on es recuperen les imatges de l'any 1979 de la botiga de fotos Da Vinci, de Berga, que aquestes imatges van ser les primeres de la Patum en aquell any 1979 que es van posar a la venda al públic en pel·lícula de Super 8. Va ser la primera pel·lícula el 1979 que es va vendre al públic en format de Super 8 i que doncs ara la televisió del Berguedà ho ha recuperat en un programa i a més contextualitza d'alguna manera també l'evolució de l'audiovisual a la Patum de Berga. Dit això, benvinguts i benvingudes a l'edició del dissabte 6 de juny, 9 i 5 del vespre, que per nosaltres significa obrir l'altra ràdio que porta per número el 2645.
2: Buenos días. Tengan todos ustedes.

0: quieren saber un poco más de qué se trata...
1: ¡Arranca y vámonos!
2: Això és com la Patum, que té diferents salts, que té diferents personatges. Doncs nosaltres faríem la nostra, amb tot el respecte, Patum radiofònica de tecnologia i audiovisual. Començarem amb un enregistrament de Ràdio Nacional d'Espanya del 1957... Escoltarem avui l'actualitat del món de les telecomunicacions amb Guillermo Canal de CCMinte. Crec que avui recuperarà els premis Connexió que es van lliurar fa poques setmanes a la ciutat de Barcelona. Ramon Ribas de la Unió de Radioaficionats de Catalunya amb actualitat del món de la radioafició. Javier Otero i Marcos Matero, també esperem que des d'AICIM UPC passin per aquest estudi per parlar de novetats tecnològiques. S'espera ja també per intervenir Francisco Rubio, freqüències i horaris del món de l'ona curta. Tecnologia i meteorologia amb el biòleg Sergi Corral de Meteoclimàtic. I dones informàtiques amb la Comissió de Gènere del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, COINF. Tot aquest programa, tots aquests salts de la nostra Patum radiofònica del dia d'avui, fet mano a mano amb Cristian Estanescu, control de so, realització tècnica i Sintoniqui a la direcció i presentació.
3: L'altra ràdio vintage amb Sintoniqui, sempre Ràdio 4.
0: L'altra ràdio vintage.

0: I com hi és tradició les últimes temporades, obrim programa amb el fragment històric de l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquest projecte col·laboratiu sense ànim de lucre que trobareu a internet en aquesta adreça: arxiuradio.uab.cat, arxiuradio.uab.cat. I ja que parlem de Berga, i que ara ho esmentava, hi ha molta ràdio feta a Berga per diferents emissores i de diferents èpoques. Per tant, si aneu a arxiuradio.uab.cat, ja que estem en època de Patum, us recomano una volta radiofònica per la història de la ràdio en aquella localitat catalana. Però avui el que escoltarem és la narració feta pel periodista de Ràdio Nacional d'Espanya del pas dels primers ciclistes per l'Alto de los Leones a la Serra del Guadarrama en la sisena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, que en aquell moment es feia entre Valladolid i Madrid, el dia 1 de maig de l'any 1957.
1: Desde el primero de estos puntos hemos observado la nieve recientemente caída a un lado y otro de la carretera. Guadarrama está completamente cubierto de precipitación. Hace un frío intenso y un viento fuerte que azota las cumbres y las laderas. Van a pasar los motoristas que abren camino a los primeros destacados. Comienzan a agitarse los espectadores que están frente a nosotros y de un momento a otro creemos que llegarán los destacados. ¡Es un español! El número 11 seguido del número 6. Nosotros vamos inmediatamente a seguir a estos primeros corredores que han atravesado el puerto de los Leones. Número 6 francés, pero antes el número 11 español. Federico Martín Bahamontes. Este ha sido el corredor español que ha pasado primero junto al Alto de los Leones. Vamos camino de Madrid en este instante, siguiendo a estos dos corredores que hacen la iniciación de la cuesta abajo a una velocidad verdaderamente impresionante.
0: Preu informatiu. Comencem dient que el dijous 28 de maig el Barcelona Supercomputing Center va presentar el seu tercer ordinador quàntic, l'Euro QCS Spain, cofinançat per la Comissió Europea i el Govern d'Espanya a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial. Amb aquesta incorporació, el conjunt Mare Nostrum 5, que es converteix en un dels primers superordinadors de tot el món a combinar computació clàssica amb les particions de propòsit general i l'accelerada i computació quàntica digital i analògica amb els tres ordinadors quàntics instal·lats. L'arribada d'aquesta nova infraestructura converteix el Mare Nostrum 5 en un dels primers superordinadors del món que combina, per tant, computació clàssica i quàntica, tant digital com analògica en aquest cas. La instal·lació quàntica ha tingut un cost total de 9,8 milions d'euros i s'ha fet a la remodelada capella de Torre Girona, on el BSC va tenir instal·lades les primeres quatre versions del Mare Nostrum, i un lloc on nosaltres, l'altra ràdio, vàrem tenir la satisfacció, ja fa anys, de fer un programa en el sí del Mare Nostrum, quan era el número 4. Doncs bé, ara, en allà, els tres ordinadors quàntics que componen el Mare Nostrum ONA ocupen una tercera part de la capella, deixant la resta de l'espai per l'ampliació de les capacitats d'intel·ligència artificial del Mare Nostrum 5, que ocupa un altre edifici. Des del disseny del xip fins a la programació del programari necessari per al seu ús, tot el procés de desenvolupament del nou ordinador quàntic ha estat dut a terme per l'empresa catalana Kilimanjaro Quantum Tech, en col·laboració amb Do It Now, havent delegat únicament la fase de manufactura física del xip que s'ha fet a Göteborg, Suècia. Aquest nou ordinador assoleix així una fita per l'ecosistema tecnològic català i europeu i suposa un pas més en el camí cap a la sobirania tecnològica europea, alineant-se amb l'estratègia de la Comissió Europea per reduir la dependència d'infraestructures clau de tercers països. Mare Nostrum ONA queda configurat, doncs, amb dos ordinadors quàntics digitals i un d'analògic, tots ells amb tecnologia de bits quàntics, el que es diuen qubits, superconductors. Els primers utilitzen transmon qubits, mentre que el nou sistema incorpora fluxonium qubits, una innovadora tecnologia quàntica que, gràcies al seu processament analògic de la informació, ajudarà a resoldre determinats problemes de manera més eficient que amb el processament digital. Gràcies a una codificació analògica de la informació, el nou sistema aporta una tecnologia quàntica complementària a la instal·lada prèviament al centre i estarà disponible per al personal investigador, la indústria i les administracions públiques de tota Europa. El sistema quàntic Mare Nostrum ONA formarà part de la xarxa europea d'ordinadors quàntics de la infraestructura de la European High Performance Computing Joint Undertaking, que fins ara ha adquirit 6 ordinadors quàntics ubicats arreu d'Europa, 4 dels quals Polònia, Txèquia, Alemanya i França ja han estat inaugurats. Aquestes tecnologies són clau en l'estratègia de l'Europa quàntica, que busca convertir Europa en un líder mundial en aquest àmbit d'aquí a l'any 2030 i consolidar la sobirania tecnològica, la competitivitat industrial i la seguretat d'Europa. Canviem de tema per dir que, tot i que les plataformes digitals musicals ofereixen avui un accés pràcticament il·limitat a la música, diversos estudis del sector apunten que el consum real continua fortament concentrat en una petita part dels artistes i continguts més visibles i més populars. Segons dades d'Alfadata, l'1% dels artistes acumula prop del 90% de les reproduccions globals en streaming, una dinàmica que sovint dificulta la circulació d'artistes emergents i projectes independents. Per tant, la música distribuïda a internet no sempre reflecteix tota la música que existeix. En un moment en què les plataformes digitals com Spotify o Apple Music condicionen cada vegada més la manera com descobrim música, ha sorgit el portal musicakm0.cat. El portal vol ser un prescriptor per descobrir música creada i produïda des de l'ecosistema musical de Catalunya i està impulsat per l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals del Departament de Cultura. El portal musicakm0.cat funciona com un mapa sonor amb denominació d'origen que connecta artistes, productores, estudis, segells, editorials i sales musicals amb l'objectiu d'ampliar la circulació cultural de la música feta al nostre territori. Més enllà de funcionar com una suma de llistes de reproducció musical, musicakm0.cat vol construir un relat compartit sobre la música catalana contemporània. La voluntat, per tant, és que l'usuari no només escolti música, sinó que pugui entendre millor el context cultural i creatiu que hi ha darrere de cada escena, de cada segell, estil o projecte musical. I tanquem el nostre vero informatiu dient que la setmana passada el Consell de Ministres va aprovar adjudicar una llicència de televisió digital terrestre d'emissió en obert d'abast estatal a 7 Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo. Al concurs convocat pel govern espanyol l'octubre del 2025 només s'havien presentat dues ofertes, una de Mediaset i l'altra de l'adjudicatària. 7 és una empresa construïda al novembre de 2025 per un grup d'accionistes de Prisa que van intentar que el grup es presentés al concurs públic per adjudicar un canal de TTT, però com el Consell d'Administració del grup Prisa ho va desestimar, alguns directius, com Carlos Núñez, que era el president executiu de Prisa Media, i José Miguel Contreras, que n'era director de continguts, van deixar l'empresa. Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo, 7, està participada al 25% pels empresaris Andrés Varela, Adolfo Utor i Diego Prieto, tots tres accionistes minoritaris de Prisa, i per l'inversor argentí José Luis Manzano, accionista ja de Telefe. La durada de la nova llicència de TDT atorgada a 7 és de 15 anys, renovable pel mateix termini com la resta de llicències actualment adjudicades. Ara el nou canal té 6 mesos per començar a operar.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
0: Ja Després de conèixer l'actualitat de l'univers audiovisual i de les telecomunicacions, saludo ja el primer especialista. Això vol dir que ja establim connexió amb els estudis de Ràdio L'Escala, on ens espera Sergi Corral, de Meteoclimàtic, el nostre biòleg, el nostre meteoròleg i company de feina a l'emissora municipal de L'Escala. Benvingut, Sergi, en aquest mes de juny.
3: Molt bones, Cintu, i companys de l'altra ràdio. Coincidint amb aquestes primeres calors de l'estiu i ja a les acaballes d'aquesta temporada de l'altra ràdio, jo us volia parlar a nivell de meteorologia avui sobre un efecte força curiós i que ho podem detectar gràcies als observatoris de la baixa i mitja muntanya mediterrània, és a dir, del litoral i del prelitoral. I és que últimament estem rebent moltes més afectacions de masses d'aire subtropicals, de que venen del sud, però de caire més continental, és a dir, masses d'aire més càlides, però alhora també més seques, i que es manifesten molt en alçades per sobre dels 300-400 metres d'alçada i fins als 1.500, 1.600, 1.700 metres. Això què ens fa? O que justament en aquestes alçades de la muntanya litoral i prelitoral mediterrània és on estiguem notant més els efectes de la pujada de temperatura i, evidentment, del canvi climàtic de que tant en parlem. És a dir, són uns observatoris altament sensibles per detectar aquests canvis. I us posaré algun exemple actual que podem consultar i podem demostrar. El primer de tot és l'Observatori Fabra de Barcelona, amb una sèrie més que centenària des de l'any 1913, on s'està detectant aquest fenomen. Per exemple, les primeres mínimes tropicals que hem viscut aquest passat mes de maig, o els valors de mínima propers als 29-30 graus, és a dir, mínimes roents, que s'anomenen, a les onades de calor que tenim el juny, juliol i agost dels darrers anys. Un altre observatori molt clau en aquest efecte, i és el de Sant Dimes, el de Montserrat, el de la muntanya de Montserrat, situat també a una alçada al voltant dels 1.000 metres d'alçada, on justament aquesta capa d'aire més càlida i més seca produeix un efecte semblant al de l'Observatori Fabra, mínimes tropicals en aquesta alçada, per sobre dels 20 graus, i humitats extremadament baixes durant les zones nocturnes, que tradicionalment és quan puja més la humitat. Estem parlant de valors del 30% o per sota d'aquest 30%, fins i tot menys humitat i molta més temperatura que indrets de les valls, Collbató, Monistrol de Montserrat, etc., situades fora d'aquesta capa càlida d'inversió, com comentàvem, entre els 200 i els 1.000, 1.500 metres d'alçada. Un altre observatori tenint en compte, el del Turó de l'Home, el de Puig Sesolles, també estació del Servei Meteorològic de Catalunya, i que també es pot veure aquest efecte. Per això és tan i tan important l'observació meteorològica a muntanya, a mitja muntanya i també a alta muntanya. Que acabeu de passar molts bons dies. Ens hi tornem a trobar, a reveure. Que vagi molt i molt bé.
0: A l'inici de cada mes tenim una secció dedicada a freqüències i horaris del món de l'ona curta, la radiodifusió internacional, aquestes bandes decamètriques on a través dels rebots de la ionosfera, amb un rebot o més un rebot, una emissora de ràdio pot abastar un continent o pot anar saltant de continent a continent. Encara l'altra ràdio, des del nostre inici, fa doncs, 46 temporades, tenim el sa costum de parlar de radioafició, però també de parlar de freqüències i horaris del món de l'ona curta. Ho fem d'una manera breu. Avui tindrem una mica més de temps amb una de les persones que en sap més, no únicament a Catalunya, sinó a Europa, que és en Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, ADXB. Paco, benvingut.
4: Gràcies, una altra vegada.
0: Gràcies. Setmana passada estàvem amb la tertúlia. Vam acabar felicitant els companys de ràdio abans arribant a Cuba, deies que havien complert el passat dia 1 de maig 65 anys,
4: correcte.
0: Que està dit aviat, nosaltres a Ràdio 4, al desembre, en farem 50. L'altra ràdio una mica menys, estem al dels 46. Recordem, ADXB, a internet, entitat sense ànim de lucre.
4: ADXB.org, allà donem totes les informacions, l'última hora, els podcasts i les freqüències que estan sortint, que hi ha bastant moviment de l'ona curta.
0: Ara en farem un petit repàs. S'apropa ja Merkaham, si no em falla la memòria, és l'últim dissabte...
4: El 27 de juny.
0: ...d'aquest mes de juny, sí. Cerdanyola del Vallès, Pavelló, Can Guiera, únicament en dissabte, obre portes cap a les 9 del matí, tanca
4: de
0: sempre cap a les 7,
4: 7 8,
0: del vespre, preu d'entrada testimonial, 1 euro per contribuir a les despeses d'aquesta fira, que es fa sense ànim de lucre, ens ho explica el seu director a l'altra ràdio, Miquel Àngel Sáez. Però, en el teu cas, Paco, ADXB, com a president d'honor de l'entitat, també present a l'edició d'enguany de Merkaham.
4: Sí, serem allà en la informació del món de l'ona curta i totes les transmissions estarem allà a l'estand.
0: Per tant, val la pena anar-hi, no únicament per la presència de tantes entitats del món de la radioafició com hi ha a casa nostra, sinó també els radioescoltes, l'ADXB hi és present, també la gent de l'Associació Cultural Amics de la Ràdio, de l'ACAR. Vull dir que val la pena, si us apunteu el dia 27 de juny, treure el cap a Cerdanyola del Vallès. Trobareu gent magnífica de la radioescolta i de la radioafició, però alhora aquell mercat que mai saps qui trobaràs de segona mà, aquelles taules, no?, d'informàtica, de comunicacions, no únicament de radioafició, no? És una mena d'encants de vell caire tecnològic que sempre és fascinant. I si aneu allà i saludeu els companys de l'ADXB, el Francisco Rubio, de tant en tant t'escolto per altra ràdio o qualsevol altra de les entitats que col·labora el programa, ben feliços que els fareu. Anem per informació de l'ona curta. Una estació horària que està a punt de tancar, crec que serà en aquest mes de juny, del Canadà. Ara fa ja unes setmanes va haver-hi el gran premi de Fórmula 1 a Canadà, que és la CHU, C-H-U. Jo l'havia escoltat, que enviava senyals únicament de l'hora.
4: És una emissora de senyals horària. És l'hora oficial del Canadà, amb pulses codificats, que funciona pel tema dels rellotges atòmics, per exemple, i va donant els segons...
0: Pips en segons, com uns...
4: I cada minut s'identifica en anglès i en francès. Diem Estació Experiment d'Expressió de Senyals Horària, CHU, Canadà. Aquesta emissora, durant molts anys, pensa que es va crear el 1923 com una estació experimental. 1923,
0: un any abans que naixés aquí Ràdio Barcelona.
4: Correcte, estació experimental de senyals. El 1929 ja feia les transmissions regulars. Al principi eren una mica provisionals, però des de 1929 regulars. I utilitzant pràcticament durant tota la història, a partir dels anys 30, l'ona curta. Les senyals aquestes, els pulsos codificats perquè els rellotges atòmics agafin l'hora oficial del país, aquestes de Canadà, es fan per ona curta. Tenim de temps fins al dia 22. El dia 22 d'aquest mes tancarà aquesta emissió per ona curta. Tres freqüències, si algú interessa.
0: Sí, home, apuntem-ho.
4: Que algú pugui tintar aquests dies. 3.330, 3.330, 7.000...
0: Això hauria de ser a les nits, quan ja s'ha fet fosc en aquesta freqüència.
4: A l'altra freqüència, 7.850, 7.850, i una freqüència molt a prop de la banda de radioaficionats, 14.670, 14.670. És el que tu dius, ha de ser normalment per la nit, perquè la potència és només de 5 kW i arriba directament des del Canadà aquestes senyals dintre d'unes bandes que són de sorolls, normalment, aquestes pulses perquè indiquen l'hora oficial de Canadà, i que ja pensa que fa uns mesos van tancar les emissores meteorològiques del Canadà l'utilització de l'ona curta, ara també l'emissió de senyals horàries.
0: D'acord.
4: Vull dir que va quedar el tema només per aplicacions i per internet, lamentablement.
0: Molt bé, doncs què he de dir? Un capítol, no?, que mica en mica va apagant-se, no?, que és el món de la ràdio a través de l'ona curta, i que per molts factors...
4: Per les ondes hercianes.
0: Encara pot tenir molta vigència, transmetre a través de les ones hercianes. No tot ha de ser distribució per internet. A vegades fa falta, hi ha moments que pot tenir una claríssima utilitat. No depèn de tercers, com internet, i a més és gratuït, aquest és el punt. Internet sempre exigeix un pagament, però aporta, evidentment, moltíssimes altres coses que la transmissió hercianiana de ràdio no aporta, però encara se li pot treure molt de profit en aquest segle XXI, en aquest 2026, on ens trobem. S'ha reactivat una planta transmissora de la Veu d'Amèrica. Recordem que una de les decisions del govern de Donald Trump va ser el tancament de la ràdio pública internacional, Voice of America, va sobtar molt, tancament de l'emissora com a tal i de centres transmissors, però algun s'ha reactivat molt puntualment, n'has deixat constància a la tertúlia, i avui en aquest inici del juny del 2026 per nosaltres ens portes cap a quin lloc?
4: Ens portem cap a l'Àfrica, cap a Botswana, Mopeng Hill. Aquesta és una planta d'emissora molt important de la veu d'Amèrica cap a tots els programes, clar, no només en anglès.
0: Una zona cèntrica de l'Àfrica.
4: Swahili, tot això.
0: Per abastar Àfrica i mitjà Orient.
4: Emissions de la veu d'Amèrica. Havia estat tancat des de març de l'any 2025. Ja recordem que la veu d'Amèrica ja havia continuat fent emissions en mandarí, en coreà, en farsi, a l'idioma persa, tot això, i ara ha tornat a emetre, però una mica poquet a poquet, perquè només el tema va ser en anglès dimarts i divendres la veu d'Amèrica i pels matins des de Botswana. I atenció, perquè ha coincidit això en una visita que fa poques setmanes va fer el president Trump a Xina.
0: És veritat, sí.
4: Perquè tot això ha continuat. No està molt activada la veu d'Amèrica, però algunes emissions sí que es fan, i també la Radio Free Asia, que és la emissora de la veu d'Amèrica.
0: Van fer algunes programacions en mandarí cap, sí, a la Xina.
4: I ara ja fan també emissions per una curta cap a Camboya i Laos.
0: Pròpiament Radio Free Asia, que era un equivalent de la Radio Liberty que hi havia pels, cap a la Unió Soviètica, Radio Free Asia té una mica el mateix sentit.
4: Idiomes asiàtics.
0: Cap a les zones de Camboya i Laos.
4: Poquet torna la una curta, però ja veurem què passarà.
0: Dic que Radio Free Asia, com passava amb Radio Liberty, també era una emissora que depenia, no?, dels governs, en aquest cas dels Estats Units de Nord-Amèrica. Podríem dir que són emissores públiques, però de lluita política. També ho podia ser la pròpia Voice of America, és evident, però que l'etiqueta de la lluita política, igual que via Radio Liberty transmetent en rus cap a la Unió Soviètica des de Pals, per exemple, doncs Radio Free Asia, com diu Francisco Rubio, en idiomes de Cambodja, de Laos, i ha bifat la ona curta. D'aquest repàs d'actualitat, precisament ens anem ara cap a l'Àsia per parlar de Taiwan.
4: Sí, les poques emissores asiàtiques que emeten castellà, per de Corea, és Taiwan, Ràdio Taiwan Internacional. La podem escoltar totes les nits, a les 12 de la nit. Hi ha dies que s'escolta molt bé, altres no tant, depèn, però a través de Ràdio Miami. És a dir, aquesta emissió arriba des de Miami, però és Ràdio Taiwan Internacional. 12 de la nit, la freqüència 15.770. 15.770, Ràdio Taiwan Internacional.
0: Saltem ara cap a Ràdio Nacional de l'Amazònia.
4: Sí, de les poquetes emissores, que hi ha unes quantes que s'escolten per una curta des de Brasil, però aquesta s'escolta bastant bé totes les nits.
0: Crec que n'hi havia hagut, d'emissores, sí, brasileres, a la banda tropical.
4: Encara hi ha una dotzena d'emissores.
0: Als 49 metres, tu n'havies escoltat, sí, moltes, sobretot moltes, per escoltar futbol, quan aquí no era, sí, factible, no?, d'aquells grans...
4: Ràdio Bandeirante, ràdio de totes aquestes. No? Ara és que escoltem Ràdio Nacional d'Amazònia totes les nits, 6.180. 6.180, Ràdio Nacional d'Amazònia des de Brasília.
0: Fa una estona hem estat a Botswana dient que s'havia tornat a posar en marxa una planta repetidora de la veu d'Amèrica, no era per tant de l'emissora d'aquell país. Retornem cap a l'Àfrica, en concret a Mali.
4: Mali, durant uns mesos havia estat que no funcionava aquesta emissora de la planta transmissora de Ràdio Nacional de Mali, que emet en francès i altres idiomes d'allà, del país, perquè hi havia problemes de l'electricitat i de l'encarament dels preus, però ara torna a funcionar Ràdio Nacional de Mali, 5.995, 5995, s'escolta totes les nits a partir de les 11 de la nit, Ràdio Nacional de Mali.
0: Tanquem aquest repàs, avui hem pogut donar més freqüències i horaris del que és habitual, tenim algun minut més per aquest espai. Al Vietnam.
4: Sí, ultimíssima hora, ultimíssim canvi de freqüència. De tota la vida, la veu de Vietnam estava transmetent per 9.730, 9730, però des del passat 1 de juny ara la farà per 9.835. La veu de Vietnam, 9.835, en castellà, tots els dies a les 8 de la tarda i a les 11 de la nit. 8 i 11, 9.835, novíssima freqüència de Vietnam.
0: Relativament fàcil d'escoltar. Tornem a dir els horaris, ja que és en llengua castellana, des de Catalunya es pot escoltar, diguem-ne, amb certa facilitat.
4: Mitja horeta a les 8 de la tarda i a les 11 de la nit, el mateix programa, repeteix, 9.835, la veu de Vietnam.
0: I tanquem, recordant una altra vegada, la forma de contactar a internet amb l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, ADXB, que ja ha sumat 46 anys, sou coetanis de l'altra ràdio, no? Esteu camí dels 47.
4: 47, ja, al setembre farem 47 anys.
0: A més a prop dels 47 que dels 46, perquè ja estem amb el mes de juny
4: de 26.
0: I més
4: a prop dels 50, si Déu vol.
0: Xino-xano cap als 50, això segur.
4: ADXB.org.
0: Aquesta... Què hi trobem en aquest web?
4: Portem podcast, freqüències, vídeos de gravacions, informacions, històries, és a dir, una mica de tot, informació, sempre per l'últimíssima hora, últimes captacions, aquests canvis de freqüències que estem dient aquí, ho tenim pràcticament dia a dia.
0: I també dic que l'entitat té un canal de YouTube.
4: Sí, el canal de YouTube és que es pot trobar fàcilment a DXB, i allà hi ha totes les informacions, i sortim, i per Twitter també.
0: Doncs, dit tot això, esperem retrobar-nos amb el Francisco Rubio al final d'aquest mes de juny amb la tertúlia de la Ràdio de Televisió Internacional, i si tot va bé, nosaltres hem d'acabar la temporada a mitjans del mes de juliol. Això vol dir que encara tindrem freqüències i horaris de l'una.
4: Buscarem més freqüències.
0: A principis del mes de juliol. El cas és que fins a final d'aquest mes, Paco, bones escoltes.
4: Escoltes. Gràcies.
2: L'altra ràdio, amb Cinto Niki.
0: En aquesta temporada, que l'altra ràdio compleix 46 anys, i a l'any en què Ràdio 4 ja celebra els seus 50 anys, hem tingut la sort d'ampliar la família de col·laboradores i de col·laboradors del programa. En aquest cas és una institució, tenim el plaer, ja de fa uns mesos ençà, de tenir la participació cada mes de les dones informàtiques de la Comissió de Gènere del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, COINF. Avui ens presenta aquest espai l'enginyera informàtica Conchi Pérez.
5: Des de la Comissió de Gènere del Col·legi d'Enginyeria d'Informàtica de Catalunya, Dones COINF, treballem i fem moltes accions per ajudar a conèixer, a visibilitzar la professió, i que som dones i que estem també treballant, no? Que ens fan molta falta que sigui així. Llavors, una de les accions que fem és la de justament anar, doncs, a col·legis, a instituts, a centres, i també a les universitats al final de tot, però sobretot al principi, per parlar amb les noies, nois i noies joves, no? I que coneguin què hi ha al darrere de la professió d'informàtica. La veritat és que és una tasca molt, molt gratificant, i hi ha diferents edats, diguem-ne, amb diferents inquietuds, però crec que és bo i val la pena també compartir-ho, no? Tenim des de les nenes, no? Si estem parlant edats de... Jo almenys el que he pogut participar directament han sigut amb edats de 10 o 11 anys, i aquí el que hi ha és moltíssima curiositat, i la veritat és que no hi ha dubtes sobre el que es pot fer. Bueno, hi ha dubtes en conèixer la professió de què va, quines coses fas... Què pots acabar creant, què pot haver-hi al darrere, però quan expliques tot el que pots arribar a fer, doncs la veritat és que hi ha uns ulls com a plats de curiositat i de ganes i d'emprendre. Per tant, a nivell de les nenes més petites, lo interessant aquí és poder-los explicar i que vegin i que coneguin tot el que hi ha al darrere. Quan vas a les edats ja d'entre dels 14, als 16, 17, 18 anys, les inquietuds i les preguntes són unes altres. I té a veure més amb què cal saber, és a dir, es plantegen realment, jo seré capaç, jo podré, jo arribaria a tot això, ho veuen com a molt difícil. I això té a veure també amb el que s'explica i amb el que hi ha al darrere. És una pena perquè la curiositat que amb 9 o 10 anys estan mostrant, sembla que als 14 o 15 s'hagi minvat. I això és quelcom que necessitem la societat, els professors, els pares, les famílies, doncs acompanyar i mantenir. I quan veuen realment en què pot... convertir-se sabent d'informàtica, tot el que pots arribar a accedir i fer, no cal ser una persona superintel·ligent, que és l'altra pregunta que em fan. Dic, no, o sigui, el que hi ha és voluntat, evidentment, qualsevol professió, qualsevol cosa que vols fer, necessites doncs, estudiar i posar-li la dedicació, és a dir, té que haver-hi una voluntat de voler tirar endavant, no? Però els coneixements... base, és cert que necessites matemàtiques, però pensem que la informàtica té moltes mirades i això obre molts ulls. Mirades des del punt de vista de, si és clar, fan falta enginyers i enginyeres informàtiques de cara a tot el que és construir, no? La informàtica del futur i tot el que hem d'anar fent, però pensem que la informàtica és molt transversal, està absolutament a tot arreu i, per tant, tu pots dedicar-te a fer parts de la informàtica, treballar en àmbits de la informàtica, bé des de formació professional, bé des de diplomatures, enginyeries, diguem-ne, amb una aplicació molt clara, que pot ser doncs, en temes de salut o en temes d'indústria o en temes aeroespacial o en temes molt tangibles comercials, de finances, o sigui, hi ha molts àmbits d'aplicació, no? Llavors, quan expliques realment tot allò on es pot arribar, la mirada canvia, la curiositat sembla que es desperta de nou. I al final sempre els dic, les ganes de voler aprendre i aquesta voluntat, què fa falta absolutament en tot, aquí és el mateix. Mireu més enllà, no us quedeu amb la imatge de la persona friqui, tancada, que té que estar... No, pots viure la teva vida i això amb les que són ja adolescents més grans i també les que estan començant a universitat, havent-hi arribat, també és el fet d'acompanyar-les i de que segueixin endavant. Podem viure la nostra vida, podem impactar molt, podem ser persones, podem ser mares, podem ser el que vulguem ser, no? El que es tracta és de compaginar-ho, de donar-nos el nostre temps i de no perdre mai la curiositat i les ganes d'aprendre. Així que des de Dones Coinf us animem, noies, ens fan falta moltes més enginyeres informàtiques amb aquest futur en la societat on la tecnologia està molt present i serà cada vegada més present.
0: Ho dèiem en obrir, si el programa d'avui fos la Patum, anirien apareguent diferents personatges de l'imaginari de la Patum, sense dir qui és qui, doncs ara sortiria a plaça Guillermo Canal, gerent de la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions, FECEMINTE. Present al programa, Guillermo, benvingut. Inici del mes de juny, va ser mitjans del passat mes de maig, vàrem deixar constància que es va celebrar en gran èxit el DMT Fòrum, tu en vas parlar al programa, però també es van lliurar aquell dia els Premis Connexió que atorga FECEMINTE des de fa ja força anys. Avui serà bo de recordar el palmarès i de felicitar a totes les guanyadores i guanyadors.
6: Hola, Cinto. Pues sí, una vegada més, 25 anys lliurant aquests premis, ja comencen a tenir un cert grau de consolidació, no? I bé, jo crec que val la pena recordar els premiats perquè s'ho valen, no? Recordem que els premis, d'alguna manera, és un reconeixement a la labor dintre de l'àmbit de les telecomunicacions i de les tecnologies digitals a qualsevol persona, institució, projecte que ha tingut repercussió en l'àmbit català. No necessàriament han de ser ni persones de Catalunya ni empreses de Catalunya. Ho dic aquesta salvedat perquè veureu que ja dels premiats ja una miqueta de tot. Les categories dels premis són tres, i comencem per la primera. La primera és el dinamisme empresarial. El dinamisme empresarial és un premi a una empresa que ha destacat perquè d'alguna manera s'ha significat per la seva capacitat de créixer o de gestionar un èxit anterior o partir des de zero. I en aquest cas, a veure, tothom la coneix, el premiat va ser Vera. Bueno, la veritat que va néixer l'any 23 i en menys de 3 anys ha aconseguit consolidar-se com un actor important dels operadors de Catalunya. I per això el jurat va decidir concedir aquest premi. L'altre premi que també que es va lliurar va ser a l'iniciativa institucional. En aquest cas no es premia a una institució, sinó es premia precisament a una iniciativa que té un punt de partida institucional. I aquí, sento, estàs tu també implicat, perquè el premi es va otorgar a la iniciativa de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu objectiu és conservar una mostra de les emissions catalanes i espanyoles de totes les èpoques, presents a les bandes de radiodifusió a Catalunya i de les ràdios catalanes que distribueixen els seus continguts per internet. Crec que també és un premi interessant, perquè d'alguna manera posa en valor no la part econòmica, que moltes vegades és l'única que s'aprecia, sinó també uns altres valors. A l'excel·lència professional, En canvi, és una persona concreta que s'ha distingit els últims anys, per alguna cosa important. I en aquest cas el premi ha anat cap a José Antonio Vázquez Blanco. El nom possiblement no sona a ningú, però José Antonio Vázquez Blanco és el director d'Onivia. Onivia és el primer operador que hi ha a Espanya neutre. És a dir, és un operador que va néixer l'any 2019 i va partir de zero, quan dic de zero, zero, a veure, amb pasta, perquè hi havia, evidentment, fons d'inversió a darrere i es necessiten per consolidar una xarxa pròpia, i a dia d'avui és l'operador neutre primer que hi ha a Espanya. I per últim, a banda dels premis, sempre fem un reconeixement a algú que s'ha distingit per alguna causa que està relacionada amb el sector i també amb FECEMINTE, i ha anat el premi, en aquest cas, al Joan Francesc Fontdevila Cascón. El Joan Francesc Fontdevila, a banda de ser catedràtic d'universitat, participar doctor en periodisme i ciències de la comunicació, president de l'Associació Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans, és el director de C-Cable. És el director i el fundador de C-Cable. C-Cable va ser fundada l'any 95 i, d'alguna manera, van saber veure que la fibra òptica acabaria tenint una importància extraordinària en el desenvolupament
0: de
6: la societat els pròxims anys.
0: Que així ha sigut. Molt bé, doncs guanyadors dels premis Connexió enguany, per la part que em toca com a director de l'Arxiu Sonor de la Ràdio de Catalunya de l'Autònoma, que el lliurament del premi doncs va ser Tomàs Fabregat, el cap de la Biblioteca de Comunicació Hemeroteca General, qui va recollir el guardó en nom de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que poques hores després el propi, en aquest cas, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, el catedràtic Javier Lafuente, en una carta expressava en el propi i Tomàs Fabregat a tot l'equip que el fa possible aquesta iniciativa sense ànim de lucre amb cara a voluntat social, la seva felicitació per part del que seria el premi a una iniciativa institucional doncs molt positiu. Doncs Guillermo, ens trobem d'aquí unes setmanes, principi de juliol, que encara tindrem el programa. Fins aleshores.
6: Molt bé, adeu.
0: Ràfaga alegre, optimista, per endinsar-nos 4 minuts a l'espai dedicat a la radioafició en aquest primer programa del mes de juny, que ens el porta el president de l'Unió de Radioaficionats de Catalunya, Urcat, en Ramon Ribàs, que seu al meu costat. Benvingut una altra vegada.
7: Gràcies.
0: Anava a dir ara gairebé bon dia, com en aquest horari ja de vespre, nit, encara hi ha llum de dia, clar, i el Sant Joan i el tenim a prop, no? Clar, estem fent el programa aquí amb una llum de dia que no és habitual en altres moments de fer-ho. Hem de parlar d'una una activació especial que va fer l'Urcat fa pocs dies, ens ho vas dir fa un mes, per celebrar el 90è aniversari de la Llagosta com a municipi independent. Recordar que Urcat té la seva seu social en aquesta localitat de la Llagosta, a l'edifici de les entitats, no? Com va anar això? Bé,
7: ha anat esplèndid. Hem estat activant l'indicatiu especial Eco Hotel 90 Alfa Lima Lima, EH90ALL, els 90 anys de l'Ajuntament de la Llagosta, durant tot el mes. 18 companys, 18 activadors, socis d'Urcat han estat posant a l'aire aquest indicatiu. Hem fet 16.000 QSOs, 16.000 contactes.
0: Bé,
7: durant tot el mes.
0: Bé, està dit aviat, tot el mes de maig.
7: Tot el mes de maig.
0: 16.000.
7: 16.000 contactes, més de 8.800 indicatius únics. Vol dir que alguns han repetit.
0: Molt bé.
7: I vol dir que alguns han fet només un contacte.
0: Sí, sí.
7: Ha estat molt bé. El dia 30 de maig, el dissabte passat, vam fer la 6a mostra d'entitats.
0: És veritat, que ho vas dir fa un mes, que aniríeu físicament, no? Presencialment.
7: Allà, diguem, aprofitant per celebrar... Va fer una mica
0: sol i calor.
7: Sol
0: i calor. I què tal la rebuda de la gent de la Llagosta?
7: Molt bé, així, molt bé.
0: Veient-vos operar les estacions.
7: Amb la resta d'entitats, allà celebrant el 90è aniversari, amb la inauguració de l'excel·lent renovació de la Masia Can Baquer, que és el símbol de la ciutat, més de 700 anys d'antiguitat, aquesta masia, i una mica és la història viva de
0: la Llagosta, ciutat. Està molt bé, el seu record històric.
7: Molt bé, sí. I volia aprofitar per dir que aquesta activació ha sigut un èxit, també gràcies a primer, a la participació dels 18 activadors i de tota la gent que ha donat suport, però sobretot per una plataforma que ha desenvolupat un company, un soci, el David Acacio, l'Ecoalfa 3 India Papa X-Ray, que ens ha permès gestionar d'una manera molt eficient tots els contactes i donar visibilitat a tots els participants de quants punts portaven, etcètera.
0: Doncs felicitats a l'Urcat per aquest èxit i felicitats, evidentment, a la Llagosta, al seu ajuntament, per haver celebrat d'una manera exitosa el 90è aniversari de la localitat com a ens municipal independent. Una curiositat i tanquem. 27 de juny, Mercaham, Cerdanyola del Vallès, pavelló Can Guiera. I serà present Urcat?
7: Òbviament, és una cita imprescindible a la que estarem presents amb la nostra carpa i tots els companys.
0: Tot el 27 de juny, des del matí, des de les 9 del matí fins les 7 del vespre aproximadament, entrada simbòlica d'un euro per contribuir a les despeses de l'organització, fira sense ànim de lucre, allà trobareu la gent de l'Urcat. Si els aneu a veure, els hi dieu a algú que l'escolteu per l'altra ràdio, de tant en tant us escolto per l'altra ràdio, ben contents que els fareu. Que vagi molt bé l'estada a Mercaham i encara ens trobem a l'altra ràdio el mes vinent.
7: El mes de juliol, sí.
0: Fins aleshores. Por tantas mamas. Todas las mamas. Ens endinsem en el que serà l'última secció de l'altra ràdio de Ràdio 4, la ràfaga de les mamamamamàs, en uns moments quan estem en antena, que el papa, dit més a la catalana, el Sant Pare, Lleó XIV, es troba ja en visita oficial a l'estat espanyol. De moment és impossible pensar en una papessa dins de l'Església Catòlica. Sí que hi ha els dignataris, evidentment, en les angleses anglicanes, no cal dir protestants i tants altres, moltes vegades quan potser el president Trump va prendre possessió del seu càrrec vam veure també dones d'alta jerarquia, però evidentment no eren de l'Església Catòlica, sinó d'altres qüestions, d'altres creences. Hem de parlar, no, d'aquestes qüestions, segueixo estant fent l'altra ràdio, evidentment no és un programa que ens dediquem ara a analitzar si convé, no convé, si és just, si no és just. Algun dia, òbviament, les coses a vegades acaben caient pel propi pes, però no en aquest segle, de moment que ens trobem 21, ha estat el cas, sinó que hem de parlar de Lleó XIV al voltant d'aquesta encíclica que fa poc temps s'ha presentat, on el Sant Pare Lleó XIV tracta de la intel·ligència artificial. Saludo avui a Javier Otero i a Marcos Montero, responsables d'intel·ligència artificial i de transformació digital de ThinkUPC, que són al meu costat. Javier i Marcos, benvinguts.
8: Hola, què tal?
0: Comencem fent una mica ràpidament, amb dos minuts et demanaria potser, Javier, coses positives, negatives, i si pots afegir l'autor gairebé millor, per potser fer una mica de contraposició amb el que després el Marcos ens sintetitzarà del que li ha cridat més l'atenció de l'encíclica de Lleó XIV al voltant de la intel·ligència artificial. Autors, potser comencem per lo positiu, que lloen la intel·ligència artificial.
8: Bueno, aquí, de hecho, el Papa, luego veremos después, ha dado su visión, que es parcialmente positiva, parcialmente negativa.
0: Amb un to humanístic, com sí. És evidentment, i és lògic que
8: correcto.
0: Així sigui, no?
8: Claro. Equilibrada, quizá en el terreno como más tecno-optimista o aceleracionista o superpositivo, sí. Tendríamos las clásicas opiniones de Elon Musk, por ejemplo,
0: d'acord.
8: Que ha afirmado pues, que en el 2030 tendremos una inteligencia artificial que superará la de todos los humanos colectivamente, una visión muy, muy, muy aceleracionista. También tenemos la visión de Darío Amodei, que es el presidente de una de las empresas de inteligencia artificial más famosas, que es Anthropic, que afirma que, por ejemplo, el trabajo de ingeniería y de programación será completamente sustituido por inteligencia artificial en el plazo de 6 meses, desde hoy, por ejemplo. O incluso tenemos otras visiones, como la de Demis Hassabis, que es el presidente de DeepMind, la división de inteligencia artificial de Google, que hace no demasiado afirmaba que en el 2035 todas las enfermedades del mundo se podrán sanar gracias a medicamentos que se han encontrado gracias a la inteligencia artificial.
0: D'acord, tenim tres visions positives, sí. Que no hem d'oblidar que són de tres persones que tenen a veure amb el gran negoci, sí. Que suposa aquesta tecnologia, que no és un tema evidentment menor. Donem alguna visió de coses que es critica abans d'entrar en el que el Sant Pare acaba d'escriure.
8: Sí, en el otro extremo tenemos...
0: No? A veure, sí. Les visions Bueno, a la contra.
8: Claro, tenemos desde muchos inversores de Wall Street que dicen que esto de la inteligencia artificial es una burbuja, como en su momento fue...
0: Las páginas web.
8: Sí, la de las .com, y que por tanto un día de estos esto explotarà.
0: El
8: negoci
0: se demostrarà... no serà tan gran com de moment se suposa.
8: I que el potencial de la IA no és per a nada el que...
0: Això necessita molta energia, això necessita molt de consum, això a lo millor, diguem-ne, es pot donar una patacada en 4 dies a nivell de negoci, o que pot la societat expressar visions molt crítiques pel gran consum que suposa mantenir aquests sistemes.
8: Claro, hay otros que en la parte negativa también creen que esto va a acabar con el trabajo de todo el mundo y que por lo tanto esto
0: no
8: pues,
0: es convenient.
8: Nos sustituirá y esto llevará al caos social y bueno, a l'apocalipsis.
0: Sí, per tant, no? Utilitzar la intel·ligència artificial en determinats àmbits, allò que dèiem, per trobar nous medicaments, acotar-ho, per entendre'ns, i l'altre, mantenir estructures més clàssiques.
8: Sí, i en altres visions també, tecnopessimistes o més negatives, i aquestes probablement són molt certes, hay quien ha hecho estudios que afirman que la inteligencia artificial puede hacernos más tontos a los humanos, porque hace algunas tareas que a nosotros ya pues, no nos exigirá pensar tanto, y hay estudios serios que hablan de que esto nos hará más tontos o más vagos, y que eso es un gran riesgo también para el futuro de la humanidad.
0: Tema interessant, en aquest cas, pel que seria l'aspecte de formació, no? Els estudis, diguem-ne, de primària, estudis de secundària, quin ús, què es farà, com s'hi farà. Ara hi ha hagut ja tot també una visió una mica a la contra de la utilització dels mòbils sense intel·ligència artificial. Per una part sembla que és molt interessant, per una altra crea unes distorsions, les xarxes socials són molt positives, per altres comença a veure persones, diguem-ne, que tenen depressió, qüestions de suïcidi, comportaments addictius, qüestions que no són gens interessants, com sempre, i que cal trobar la justa mesura. Anem ara amb el Marcos Montero. L'encíclica del Sant Pare Lleó XIV porta per títol...
9: Magnífica Humanitas.
0: I sobre intel·ligència artificial, perquè crec que també tracta el tema de la pobresa i de l'explotació de l'ésser humà i de les migracions, que no és només un tema tecnològic, jo diria que dona una visió humana.
9: Però és veritat que aquest és el tema de la...
0: Però que la intel·ligència artificial ha cridat l'atenció que amb la seva primera encíclica també dediqui força pàgines.
9: Exacte, perquè a més diuen que ja fins i tot està vinculat al fet que es digui Lleó, perquè va ser Lleó XIII qui va fer la Rerum Novarum, que va ser l'encíclica que era la resposta eclesiàstica a la revolució industrial.
0: Ah, d'acord.
9: D'alguna manera,
0: sí.
9: Aquesta
0: un
9: és...
0: Un mirall que es troba davant d'un repte,
9: aquest
0: com ara apuntava una mica...
9: el nou Lleó que ara...
0: Javier, en qüestions que poden tenir conseqüències algunes negatives.
9: Exacte, no?
0: I tu què t'ha cridat l'atenció?
9: En quant a la intel·ligència artificial, ell parla d'aquests temes que d'alguna manera parlava el Javier que preocupen, no? La part molt positiva és molt positiva i ja està, no? Però sí, aquest tema del clima, de que si consumeix aigua, no? Aquest tipus de coses també les ha deixat anar el Papa, la seva encíclica.
0: Perquè a dia d'avui és veritat.
9: Clar, no hi ha més.
0: Millorar la tecnologia, no farà falta tanta despesa, però això
9: consumeix recursos naturals...
0: Una qüestió que no és menor.
9: Hi ha temes que no són menors, és veritat, però segurament el lloc on ha fet més èmfasi ha estat en el tema de l'alineament moral de la intel·ligència artificial. O sigui, ell el que s'ha preguntat i on, de fet, ha incidit més és en el... si aquests sistemes, d'alguna manera, estem condemnats a que comencin a raonar per nosaltres i, en molts casos, decidir per nosaltres moltes qüestions, delegarem les decisions en sistemes com aquests, compte perquè s'han de regir per uns criteris morals que qui els posa? O sigui, els posaran aquests quatre senyors superoptimistes, no? El senyor Elon, el senyor Darío...
0: Que els interessa una addicció, que els interessa un ús, perquè quan més gent paga, més diners farem.
9: Clar.
0: Llavors, o més influirem en aquest univers.
9: D'alguna manera, ell reclama que les intel·ligències artificials s'han de dotar d'un sistema moral, que sigui més universal, en el qual tots hi tinguem alguna cosa a dir. Ell reclama el dret a votar, d'alguna manera, de dir.
0: Sí.
9: Què ha de fer? Això no pot ser només cosa d'Elon Musk o de l'altre milionari, no? La societat, com a societat, no només la cristiana, la resta...
0: Sí, tota la societat.
9: Ha de tenir dret a manifestar, com han de ser aquestes.
0: Que això també passa en col·lectius, no?, de tecnologies obertes, de molts àmbits, que estan presents també a l'altra ràdio, que reclamen, no?, conèixer els algoritmes, poder de decisió, conèixer els perdins... i que algunes institucions públiques també veuen que és necessària la transparència d'allò que utilitzen per a la seva ciutadania. Interessant aquest aquest apunt que ens han fet a Javier Otero i a Marcos Montero. Gràcies de veritat. Encara ens trobarem d'aquí un mes amb vosaltres, a tots vosaltres. Fins la setmana entrant. Gràcies per escoltar-nos i, sobretot, molt bona ràdio!

0: ens emprenya és no tenir respostes. I encara 90 anys després, doncs no tenim respostes.
1: Víctor Fernández és periodista cultural, escriptor, editor i investigador, i amb ell ens acostarem avui en aquest capítol a la memòria de Federico García Lorca. Ho fem tot just a les portes de l'estiu, en què es compliran 90 anys de l'assassinat del poeta, però la nostra eina principal per a aquesta conversa seran les cartes, la correspondència de la família García Lorca des de que el poeta era ben petit fins a després de la seva mort. És el material més recent amb el que ha treballat Víctor Fernández i que s'ha publicat aquesta primavera a l'editorial Acal sota el títol No te olvides d'escribir. Víctor, tu evidentment, entre moltes altres coses, ets un especialista en Lorca, li has dedicat molt de temps, li has dedicat molta atenció, jo no sé si també passió, però primer que m'agradaria saber és per què, d'on neix aquest interès.
0: Doncs jo crec que un psicoanalista diria que és perquè els meus pares són de Granada i quan era petit m'explicaven històries de Lorca, veia algun llibre de Lorca a casa i jo m'imagino que ve d'aquí, també m'he estalviat molts diners de psicoanalista d'aquesta manera. Però jo diria que aquí ve l'origen, no? I els estius, doncs, amb els pares visitàvem algun dels llocs que Lorca havia estat, i a partir d'aquí és un fill i t'entra la curiositat i continues fins avui.
1: I Granada té, crec que, un punt, una mena de connexió emocional per a alguns. O sigui
0: que... Sí, no, a veure, Granada és una ciutat molt, molt tancada, de vegades és una ciutat molt, molt difícil, i clar, no deixa de ser l'escenari de la vida i la creació, però a mi més que Granada m'agrada més al voltant de Granada, que és la Vega, i la Vega de Granada és realment el primer laboratori en el qual el Lorca troba els materials amb els quals treballarà i crearà la seva obra.
1: Doncs en aquest escenari, en part, ens situarem avui a Sense Memòria, amb el nom de Federico García Lorca, doncs, en el primer plànol. Però abans de continuar, parem un moment i escoltarem una escena que hem triat de la sèrie de ficció de televisió espanyola El Ministerio del Tiempo. Són els anys 70, García Lorca viatja al futur i escolta a Camarón cantant la lletra d'un dels seus poemes.
2: ¿Y estos pasillos con tantas puertas?
3: No hables muy alto, a ver si nos van a pillar.
2: Ya sabía yo que nos íbamos a volver a encontrar. Bueno, en sueño ya te he visto.
3: Lote.
2: Aunque a veces no sé qué sueño, qué realidad.
3: Sí, a mí me pasa lo mismo. A ver, antes que nada tengo que decirte una cosa. Federico, no vuelvas a Granada. Te matarán cuando empiece la guerra, el 18 de agosto de 1936.
2: Pero, ¿cómo puedes saber eso?
3: Venga, vamos. Si no, no me vas a creer.
2: ¿Hemos viajado por el tiempo?
4: Digamos que ha sido un sueño.

0: Esther López Barceló ha escrit per aquest llibre de cartes de la família García Lorca que en Víctor Fernández acaba de publicar, perquè en el pròleg ella fa referència precisament en aquesta escena. I jo et pregunto, tu, Víctor, ets un dels detractors o dels enamorats d'aquesta escena?
1: A veure, el pròleg que ha fet l'Esther López Barceló és meravellós i no podia tenir una millor prologuista. I el que ha escrit és fantàstic. Sobre aquesta escena, clar, allò de dir al final he ganado jo, no, per desgràcia van perdre tots, perquè el van assassinar i van perdre una persona i després la seva obra. I per desgràcia, en el seu cas, com el de tants altres, doncs el triomf, en aquest cas, del feixisme va ser silenciar-lo, i va silenciar una veu molt, literàriament molt, molt potent i molt necessària. Afortunadament el podem llegir, afortunadament el podem recordar, però no oblidem que va morir amb 38 anys, o sigui que estava en el moment més potent a nivell creatiu. I en aquest sentit van guanyar ells, els assassins, perquè el van matar. Jo ho veig així, perdó.
0: De totes maneres, Federico García Lorca mai ha acabat de desaparèixer de l'escena pública espanyola.
1: No, però...
0: Es manté, vull dir, jo el veig com un personatge, com una persona, com una idea, sempre present, amb més o menys intensitat, però sempre present.
1: Sí, perquè... és el que passa amb aquests creadors, que la seva obra és vigent sempre. Jo crec que a nivell de creativitat, a nivell de geni, podríem comparar fàcilment amb Picasso, els dos andalusos, però el que passa, en Picasso viu molt, molt més temps, però l'obra de Lorca, com la de Picasso, parlen de temes que són tan propers a nosaltres, l'amor, la tragèdia, la natura, i és fàcil sentir-se identificat, però no només identificat un lector, ja parlant de Lorca, ja deixant en Picasso, no només un lector d'aquí, sinó un lector de Xina, un lector de l'Índia. Parlem de l'autor en llengua espanyola més traduït després de Cervantes. Vull dir, la vigència i la potència de la seva obra es veu en aquest sentit, de que tothom l'entén. És un cas únic a les lletres espanyoles.
0: Uh-huh. Et deia això, lo de la seva presència, perquè, per exemple, fa tot just dues setmanes que la pel·lícula La bola negra, sí, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, que són més coneguts com los Javis, doncs ha rebut el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes. Però, per exemple, doncs, durant tot aquest procés informatiu, moltes vegades que seguim un festival de cinema, el que ha alterat el discurs públic, doncs, han estat les declaracions d'ells, sí, declaracions reiterades a les que feien referència a que a Lorca el feixisme el va assassinar per ser gay. Vull dir, i clar, quan sents aquestes declaracions que potser limiten molt la figura i la definició, jo no dic de la persona, sinó potser d'alguns fets, uh-huh, històrics, jo crec que força estudiats, doncs et planteges algunes coses. Tu què en penses d'aquesta manera d'explicar o de reivindicar la figura de Lorca?
1: A veure, l'homosexualitat va ser un dels motius pel qual el van matar. Lorca, quan és assassinat, representa tot el que no li agrada al feixisme. Vull dir, és una persona d'esquerres, és homosexual. No oblidem que, per exemple, l'any 35 a Barcelona, quan a la tardor, quan fa Doña Rosita soltera, els floristes de la Rambla el declaren el poeta del poble. Vull dir, és una persona popular que omple els teatres, que té 5 o 6 edicions al Romancero Gitano en aquell moment, que és tot un rècord. És una persona coneguda, no és un desconegut, i és una persona molt odiada per les dretes. Quan ell posa en marxa la barraca, una publicació que es diu Gràcia i Justícia fa mofa d'ell i se'n riu de la seva sexualitat obertament a titulars. Jo crec que és un motiu, jo crec que no està malament que es recordi aquest motiu. Evidentment hi ha també altres motius, però jo crec que el més important és recordar que el Lorca va ser assassinat a Granada, a la seva ciutat, com una víctima més de la repressió que va tenir lloc allà, perquè allà es va crear una cosa molt semblant a una màquina de matar des del govern civil de Granada, i aquella màquina de matar li importava poquíssim la vida de ningú, ja fos un escriptor, ja fos un camperol, ja fos una costurera, com passava en el cas de la costurera que anava a casa de Falla, que també va ser assassinada.
0: Sí, perquè tu, a partir de la figura de Lorca, per exemple, has pogut estudiar, documentar-te, fer-te la descripció de per exemple, com va ser aquell estiu a Granada, a l'estiu del 1936?
1: Quant de temps tenim? sí, a veure, sí. Sí, jo he investigat, he treballat el tema de l'assassinat en el diari, he pogut parlar amb gent, he pogut consultar documents, etc. No? I jo crec que tenim els fets i els noms, els tenim. Ens falten alguns detalls, no? Però el que sí sabem és això, que el 16 d'agost és detingut a les 5 de la tarda a casa de la família Rosales, on ell estava convidat pel seu amic Luis Rosales, i d'allà se'l porta un grup d'homes amb armes, que un d'ells és Ramon Ruiz Alonso, i el porta al govern civil, i a partir d'aquí es perd el seu rastre, i Lorca es converteix en un desaparegut com poden ser els de Alemanya als anys 30-40, com pot passar a Xile, com pot passar a Argentina. És una víctima més de la repressió, és una víctima més del feixisme.
0: I el seu cunyat, que era l'alcalde de Granada, sí, també va ser assassinat en aquells,
1: sí,
0: dies.
1: Ell és detingut els primers dies de la guerra, i el cunyat és assassinat la matinada del 15 al 16 d'agost, i el 16 per la tarda ell és detingut. O sigui que el mateix, pràcticament el mateix dia, són assassinats els dos. El que passa, hi ha una diferència: el cunyat és afusellat a les tàpies del cementiri de Granada. Afusellat vol dir que hi ha un procés. Lorca va ser detingut i portat a un lloc on el van matar. Vull dir, no va haver cap sentència ni cap judici.
0: A mi, de fet, tant aquest debat de tornar a intentar recordar o repensar les dades, parlo des del meu punt de vista personal, o particular, repensar les dades de què en saps, del que va passar, com va passar, per intentar posar... M'ha agradat, perquè he hagut de fer una mica, una altra vegada, aquest exercici, i tot just, precisament, a partir del debat públic que es va generar, doncs, amb la presentació i premi de la pel·lícula La Bola Negra, que evidentment no he vist encara, amb la qual no la puc valorar ni la valoro, eh? Vull dir, no entro aquí, però i a més amb la proximitat de l'entrevista, de la conversa que teníem prevista tu i jo, doncs m'ha permès, el que passa és que ho vaig haver de fer ahir, i és un document de més de 3 hores de durada, i algunes parts me les he hagut d'anar saltant, però m'ha servit per recuperar de l'arxiu de Televisió Espanyola el programa de La Clave, que presentava José Luis Balbín, i que l'any 1980 doncs va dedicar tot un programa a l'amor de Lorca, i de sobte, quan el recuperava, em vaig donar compte que estava davant d'un document que és un luxe de document, perquè dels 6 convidats que hi ha en aquella tertúlia que dura més de 3 hores, independentment de la pel·lícula, 4 dels convidats van conèixer directament, sí, a Lorca, i un d'ells precisament era el seu amic Luis Rosales, al que tu feies referència ara, i de fet va ser la seva família la que va acollir en aquestes darreres hores amb a García Lorca, quan més o menys ja tots sabien que l'estaven buscant per assassinar-lo, i probablement. I en aquell programa també estava l'historiador, també gran especialista en Lorca, que és Ian Gibson, i que en aquest programa del 80, doncs, per exemple, presentava un document que ell acabava de trobar, que en aquell moment era inèdit, un document de l'any 1939, perquè el 39, on acaba la guerra, doncs, quan es comencen a posar en ordre algunes qüestions oficials, doncs les autoritats, clar, havien de decidir, van decidir que havien de preparar el registre de defunció de Federico García Lorca per deixar-lo, perquè deixar constància al registre civil. I llavors es van demanar una sèrie d'informes. Recuperem el que deia Ian Gibson en aquest programa de la clave de fa, no sé, 40 anys més.
2: Este expediente contiene un documento en el cual el juez, estamos en el año 39, ordena al jefe de los servicios de investigación de Granada que investigue sobre las ideas políticas de Federico García Lorca y que comunique al juzgado si, y cito, era o no afecto al movimiento nacional. Y el documento contiene la contestación, que tiene la fecha 28 de marzo del año 1940. Y el jefe de los servicios de investigación dice, y cito, tengo el honor de manifestar a ustedes que el referido Lorca estaba considerado como desafecto al referido movimiento. Pero es un documento oficial, es interesante. Es decir, para ellos, aquí no consta nada de una riña entre homosexuales.
3: Claro, no.
2: El hombre era desafecto al movimiento.
0: Víctor, t'hauria agradat, ja sé que per edat no és possible, però t'hauria agradat participar en un debat, en una tertúlia com aquesta, amb aquests personatges. I et dic, i era el mateix Luis Rosales, sí. Però també hi havia altres amics, els que van fer en el seu moment l'escenografia d'algunes de les obres de Federico García Lorca. T'hauria agradat estar?
1: Mira, si no m'equivoco, bueno, tinc la sort i el privilegi de poder considerar-me amic de Ian Gibson. Per tant, un dels membres de la taula ho tinc resolt. I jo no estaria segurament parlant amb tu si no fos perquè vaig descobrir els llibres de l'Ian i ell m'ha empenyat moltes vegades a investigar. O sigui que sempre li estaria agraït i és un amic i un mestre. D'aquella taula, si no m'equivoco, hi ha dues persones que jo hagués donat un braç per parlar amb ells. Un és Santiago Antoñón i l'altre és José Caballero. He sigut comissari d'una exposició dedicada a José Caballero i vaig tenir una sort immensa de poder parlar amb la seva vídua, que va morir fa poc, i em va explicar moltes coses i em va donar l'autorització per fer una exposició sobre els dibuixos que el José Caballero va fer del Lorca i remenar en els seus papers. Si ja els papers i els dibuixos són una meravella, que hagués estat parlar amb ell, no, segurament no tindria preu. M'hauria agradat moltíssim, però bueno, aquests dos, però la llista, puc fer una llista molt llarga, no?
0: Bueno, per cert, jo no va preguntar-te que què tal la relació amb Ian Gibson, vull dir, continueu parlant, us ajudeu a investigar, no sé, compartiu material?
1: Sí, compartim material. De fet, aquest llibre de cartes s'ha enriquit amb una carta molt llarga, inèdita, de 4 pàgines de Lorca al seu pare, de 3 o 4 pàgines, que està fotocopiada entre els papers de Gibson, que es conserven al Centre d'Estudis Lorquians de Fontevaqueros, i ell em dona permís per remenar els seus papers i ha estat una sort immensa. O sigui que sí, jo moltes vegades trobo alguna cosa i ell em respon un correu, parlem molt per telèfon, bueno, sí, ens suportem.
0: Doncs anem a parlar de les cartes, anem a parlar d'aquest No te olvides d'escriure. Jo quan mirava el llibre, jo m'imagino la teva feina amb la correspondència de Lorca, perquè a més no és la primera investigació sobre la seva correspondència que fas, ja fa molt d'anys, vull dir, has tractat altres correspondències, sí, també amb Dalí, altres específiques de la seva mare, vull dir que has treballat el món epistolar de Lorca, l'has treballat des de diferents vessants, però jo quan miro precisament en aquesta feina, jo la veig com si fos una prospecció arqueològica epistolar.
1: Sí, hi ha alguna cosa d'arqueologia, i l'Esther en el seu pròleg parla també d'arqueologia. Sí, a veure, Es tracta de... Això és un mosaic, que has de buscar totes les peces del mosaic i tens moltes, però després, a mesura que vas fent el llibre, vas veient que hi ha un arxiu que té una cosa, hi ha un col·leccionista que té altra. Et poso un exemple. La correcció de les darreres galerades, vull dir, ja tot maquetat, vaig colar una carta més perquè va sortir una carta més, i no són totes, perquè sabem que hi ha més, però no han aparegut o s'han perdut per sempre, no? Però hi ha una feina aquí de mirar tot el que s'ha publicat i després de picar unes quantes portes.
0: Què és el que té més d'emocionant aquesta darrera col·lecció epistolar? Vull dir, poder mirar, per exemple, la mirada del Lorca nen, o nen, bueno, o força jovenet, bueno, on és estudiant jovenet.
1: De fet, hi ha una carta al principi del llibre, crec que és la segona o la tercera, que és inèdita i és del Lorca nen. És una carta que escriu a la seva tia, i ell l'escriu la mare, i ell es limita a firmar, però fa un comentari a la firma, t'escriu perquè veus que aquesta és mi firma, una cosa així. Ja del Lorca nen hi ha molt poc, però jo crec que el que és... Hi ha una part de les cartes que a mi el que em sembla més interessant és que podem veure el naixement de l'escriptor, perquè podem veure el Lorca, per exemple, quan està viatjant, els viatges d'estudis que fa un professor de l'Universitat de Granada, que es diu Martín Domínguez Berrueta, que se'n van per Burgos, Toledo, etc. I va escrivint, fa com de cronista, explicant als pares el que està fent, però a la vegada és molt part d'aquests materials ja començaran després a formar part del primer llibre que escriu, que és un llibre de proses de viatges que es diu Impressions i paisatges. I en el llibre es veu això de que estic escrivint, però a la vegada veus a la mare que pregunta què estàs fent, què estàs escrivint, on portes els teus papers, qui els publicarà, no nos dices nada de la persona que te lo va estrenar, etcètera, etcètera, no? I jo crec que en aquest sentit les cartes tenen aquest interès, no? De veure com va sortint l'escriptor, perquè no podem oblidar una cosa, i és que aquest any estem parlant del 90 aniversari de l'assassinat, però a mi m'agrada molt dir que aquest any, a l'octubre, és el 110 aniversari del naixement de l'escriptor, perquè ell en una anotació diu, escriu la data i diu un any que nací hacia el bien de la literatura, i és el naixement de quan ell es considera que és un escriptor.
0: D'aquest viatge d'estudis que fas referència, a mi m'ha fet molta gràcia quan explica quan entren, quan aconsegueixen entrar, vull dir, perquè els hi permeten entrar al... perquè crec que és d'aquest viatge, a un convent de clausura, el convent on estava Santa Teresa, i com explica tot... I ell és conscient, fins i tot, del moment que estan vivint, vull dir, perquè això no és l'habitual, que es pugui entrar en aquell espai, vull dir, el sap valorar-lo, no? Fins i tot em quedo amb el detall de que intenten fer-li o fan fotografies a algunes de les monges que evidentment no poden. Bueno, m'agrada molt aquesta mirada també una mica pícara i emocionada.
1: Sí, ell, seguint amb el que tu estàs dient, ell fa una fotografia en paraules del que està veient, i ell, en lloc d'enviar una postal a la família, envia una carta. I en lloc d'enviar una postal amb una imatge de l'església, del claustre, el que sigui, envia la descripció de cronista. Aquestes cartes, i molt de temps després les de Nova York, jo crec que tenen un punt periodístic, potser també perquè com un, és la feina que té un, doncs veu, vol veure alguna similitud, no? Però ell fa de cronista i ell envia una fotografia en paraules del que està veient, no?
0: Carta de Federico García Lorca als seus pares, Ávila, 19 d'octubre de 1916.
3: Queridos padres, estoy contentísimo. Aquí la gente nos atiende una enormidad. Y la ciudad es una joya del arte. Es como si la Edad Media se hubiera levantado del suelo. Palacios señoriales. Las murallas están intactas que rodean toda la ciudad. Los campesinos visten como antiguamente. Hablan divinamente y están enormemente educados. Como son fiestas de la Santa Madre Teresa de Jesús, aquí hay muchos de ellos y hemos hablado con muchos. Hoy ha sido el día teresiano y acompañados del gobernador y del alcalde hemos recorrido los monumentos de la Santa. ¿Dónde nació? ¿Dónde fue bautizada? ¿Dónde fue monja? Y ahora lo gordo. Con permiso especial del nuncio, hemos visitado la clausura del convento de la Encarnación. A la clausura no entra nadie y hemos entrado nosotros. Es estupendo. Todas las monjas estaban allí cubiertas con largos velos. Nos acompañaron las monjas más viejas. Una iba delante tocando la campana para que las monjas se retiraran y no nos vieran. Yo estaba emocionado de ver aquellos claustros donde vivió la gloria más alta de España, la mujer más grande del universo como es Teresa de Jesús. Mamá, me acordé mucho de todos vosotros porque os hubieran gustado mucho estas cosas que hacen volver la vista a otra parte más alta que la tierra. Estoy contentísimo porque he visto un convento de clausura perpetua todo por dentro. Eso no lo ha visto nadie, nada más que el rey y nosotros. Papá, yo estoy muy contento. Como compro cosas, el dinero merma. Besos a mis hermanos. Recuerdos a las mozas Paquita y Encarna. Os abraza y os besa con cariño vuestro hijo. Federico.
0: Però ho fa en gairebé totes les seves cartes, perquè anys després, no sé si sí. En el 25, 26, quan està a Barcelona, quan està a Cadaqués, no només explica, per exemple, la seva experiència o que anirà a casa de Dalí i com és la... Però ja fa una crònica, primer, de com és la família de Dalí, del que veu de la Barcelona en aquell moment, vull dir, l'any següent també fa el seu dibuix de Barcelona, deixa pincellades polítiques, pincellades socials, hi ha molt.
1: Sí, a veure, per una banda, hi ha també la cosa de que ell quan escriu a la família, per exemple, quan està a Madrid a la residència d'estudiants, ell vol demostrar a la família que està allà, que està estudiant, que està aprofitant el temps, perquè en el llibre hi ha també les cartes que ell rep dels pares i els pares li pregunten això de que com vas anar als estudis, no t'oblidis de que has d'estudiar, etcètera, etcètera, no? I ell compensa una cosa amb l'altra, no? De, sí que estic estudiant, però millor, a la vegada estic aprofitant el temps, si m'ha convidat la família Dalí a Figueres, faré una lectura, ha estat un èxit, la lectura de Mariana Pineda, el pare Dalí m'ha fet un homenatge, han vingut els intel·lectuals de Figueres, etc, etc. Jugar amb aquestes coses també, però per convèncer la família de que no està de vacances, no?
0: Sí, perquè avui a Sense Memòria estem conversant amb Víctor Fernández, que és periodista, escriptor i una persona que durant anys s'ha dedicat a investigar també la figura de Federico García Lorca, però sobretot a partir del seu epistolari, de les cartes amb les que es va comunicar amb amics i en aquest cas família, segurament és la visió més íntima. Tu insisteixes que una mica insisteixes en la vinculació de Lorca amb la seva mare, amb Vicenta Lorca, vull dir, la que realment li dona suport, l'empeny a continuar la seva carrera literària és la seva mare. La seva mare, sabem que era mestra, però què més sabem d'ella?
1: Doncs va tenir una infantesa dura, va trobar una feina com a mestra d'escola en un poble de la Vega de Granada que es diu Fontevaqueros i allà coneix a un senyor que feia, bueno, que havia enviudat i ja estava fent fortuna com a terratinent, que es deia Federico García Rodríguez, i es casen i tenen una família. Ella deixa la seva feina, com passava en aquella època, i es dedica a crear una família. I ella és... això que parlàvem abans d'aquest component social, tot i que ja no era mestra d'escola, per exemple, ella feia lectura a casa de Víctor Hugo, de les novel·les de Víctor Hugo, i la gent del poble, que no sabia llegir, s'acostava per sentir-la. O sigui, continuava sent d'alguna manera mestre. Respecte al seu fill, a Federico, sempre té una preocupació, com totes les mares tenen amb els seus fills, no? Però té una gran preocupació pel futur de fill. Primer, que no li falti res, vull dir que no passi fred a Madrid, a la residència, que tingui mitjons, que tingui la roba d'abric, etc. Les coses normals.
4: Carta de Vicenta Lorca Romero al seu fill Federico, Granada, 23 de febrer de 1921.
5: Querido hijo, mucha gana teníamos de recibir carta tuya y veo que estás bastante ocupado y bastante preocupado con tus cosas. Pero hijo, ten fe, que yo confío en que Dios y su madre te ayudarán y saldrá todo bien. También me alegra saber que se ha inaugurado la imprenta con la cual cuentas tú para muchas cosas. Con qué ánimo y valentía para el trabajo, pues a mí me parece que todo se va presentando bien. Habrás recibido 100 pesetas que te ha mandado papá para tus gastos particulares y pagar las cosillas que habías comprado. Y respecto a tu calefacción, haces aquello que tú veas más prudente, pues yo no sé si una estufa eléctrica gastará muchas bujías y saldrá más costosa que de otra clase. Tía Rosario y lo mismo tío Luis te manda un abrazo, pues se encuentran hoy en casa, porque viene a que le cure Otero todos los días desde Pinos. Muchos besos de tu padre y hermanos, recuerdos de toda la familia y un fuerte abrazo de tu madre, que muchísimo te quiere. Vicenta.
1: Però, a part d'això, es preocupa molt per la seva obra i jo aquests dies he dit que, i crec que és així, ella actua d'alguna manera com una espècie de gent literària, perquè la guiant, hi ha una carta que per mi és l'emblemàtica en aquest sentit. Ella és la primera persona que li diu, el fill ha fracassat en el teatre amb Martínez Sierra en el Maleficio de la Mariposa, i ella li envia una carta i li diu: ahir per la nit vam anar al teatre aquí a Granada i vam veure Margarida Xirgo, i ostres, és que bona que és, i per què no penses en ella? I la Xirgo un temps després es convertirà en l'actriu que posa en marxa el Teatre de Lorca, que realment dona a conèixer el Teatre de Lorca.
0: Amb Xirgo estrena Mariana Pineda, sí. Ho fa precisament aquí a Barcelona, crec.
1: Exacte, al Teatre Goya.
0: Al Teatre Goya, vull dir, i de fet és la primera obra de teatre d'alguna manera. No és la primera que fa, però sí amb la que triomfa, amb la que comença, sí. Amb la que despega la seva carrera com a autor de teatre.
1: Sí, té un èxit relatiu, però la obra del teatre, és que la va estrenar amb Decorats del Dalí. Va ser una aposta de risc de la Xirgo, una dona que estrenava a Guimarà, a Valle Inclán, vull dir que anava sobre segur als Machado, i a un autor desconegut li dona aquesta gran oportunitat, no? Però ella després serà la que estreni Germa, serà la que estreni Doña Rosita, i La casa Bernard d'Alba està escrita pensada en ella. I de fet, quan ella no estrena Bodas de Sangre, molt de temps després, al 35 a Barcelona, és quan es fa realment el que Lorca considera que és l'estrena de Bodas de Sangre, i és amb la Xirgo.
0: Bueno, i de fet, clar, anys després, en el 36, quan Federico viatja a Granada, que és quan el detenen i desapareix. Precisament el que he sentit sempre explicar és que ell viatja a Granada d'alguna manera per acomiadar-se a la família, perquè està a punt de marxar amb Margarita Xirgo a Mèxic.
1: Sí,
0: perquè ells tenien, vull dir, havien d'estrenar allà o havien, m'entens? Fins i tot aquella visita, ella era una visita curta abans de continuar, doncs, aquesta carrera, sí, que estava tan unida o tan pròxima amb Margarita Xirgo.
1: De fet, quan ell arriba a Granada, primer, ell, entre altres coses, ve per acomiadar-se, per celebrar el seu sant, que és també el sant del pare, i Sant Federico és el 18 de juliol, i com publica un diari de l'època quan arriba a Granada, el defensor de Granada, diu: se encuentra estos días en Granada para pasar una breve temporada, el nostre amic Federico García Lorca. Però ell anava a Granada per després agafar el vaixell i marxar a Mèxic on l'esperava la Xirgo, no? Jo, a més, sempre m'he preguntat què hagués passat a Mèxic. Vull dir, la mort és el gran tema, un dels grans temes de l'obra de Lorca, i no sé quin impacte hauria tingut a ell arribar a Mèxic i veure l'altra lectura que es fa de la mort, que és la de la mexicana, no? Que és pràcticament una festa.
0: Sí, i ara que hi dius això, penso això, i ara em plantejo, que no m'ho havia plantejat mai, com ens hauria explicat Federico la Guerra Civil? I el franquisme posterior, és que no sé com, ara mateix, vull dir, mira, era una cosa, com l'hauria explicat ell? Perquè clar, ell va desaparèixer en els primers dies, vull dir que...
1: De fet, d'alguna manera l'explica a Bodas de Sangre, quan la mare diu, aquí hay dos bandos, aquí hay dos bandos, tu con el tuyo y yo con el mío, això és la Guerra Civil, ja l'explica d'alguna manera. De fet, una de les obres que deixa Lorca inacabada és l'anomenada Comèdia sin título, i aquella obra que està escrita l'any 36 és l'esclat d'una revolució al teatre, i d'alguna manera ja veiem ja un ressò del que passarà a la Guerra Civil.
0: Mm-hmm. Bueno, hem parlat de la mare, evidentment sí. La mare ocupa un lloc central en la vida de Federico García Lorca, i el seu pare sempre se'ns el presenta una mica com la persona que volia una mica que estudiés, que fes sí. Dret, però és així, és tan clar i tan lineal?
1: A veure, el pare volia que el fill tingués una carrera, estudiés dret, i un cop acabada la carrera que fes el que volgués, però ell no veia clar que el fill es pogués guanyar la vida escrivint, i no és fins realment fins al final, fins l'any 33-34, quan el Lorca viatja a Argentina i té un èxit espectacular, que ell veu que realment li va bé. De fet, en el llibre reproduïm alguns dels rebuts del que guanya durant conferències, o el tant per cent que se n'emporta per les butaques. Però no oblidem que a Mèxic, per exemple, Bodas de Sangre supera les 100 representacions, que és una barbaritat en aquests teatres immensos, no? Però ja dic, el pare no ho veia molt bé, i de fet en el llibre hi ha dues cartes de Lorca al pare, que és una manera de, en aquelles cartes és una manera de dir-li, escolta, deixa'm que faci el que jo vull, que sí, que estudiaré, però si tu vols jo torno a Granada, però jo tinc ara un deute, que és el que jo entenc que és l'art, i m'has de creure.
0: No, jo ho dic perquè moltes vegades, més enllà del que es manifesta, hi ha també el que es fa, no? Vull dir, i per exemple, clar, el pare sí que té l'interès una mica de que el seu fill estudiï i tingui una estabilitat professional o laboral o econòmica, però tu deixis les primeres obres, que a més d'alguna manera fracassen o no acaben de tirar, de Federico García Lorca, el que les financia és el seu pare.
1: Sí,
0: el pare... El suport econòmic realment del seu pare el té...
1: Mira, una de les sorts que he tingut amb el llibre és trobar carta de la mare a l'impressor del llibre de poemes, Maroto, que diu, no, li pagarem tant, però sí, el pare, tot i que vol que el fill estudiï, el pare li finança impressions de paisatges i llibre de poemes. O sigui, el pare fa una feina de mecenatge, però, clar, a canvi d'això vol resultats acadèmics, no?
0: No, i a més la part econòmica està en moltes cartes, no? És a dir, hi ha moltes cartes en les que explica el que està fent i en algunes demana... O sigui, ell intenta mostrar certa prudència en la seva despesa, però igual, tot i així no li arriba, necessitarà diners, fins i tot des de la seva època d'estudiant, des d'aquest viatge que comentaven abans, que fan sí. Per diferents indrets d'Espanya, fins i tot quan està després a Barcelona, quan ha d'anar a Cadaqués, que explica molt bé la qüestió econòmica de com es finançarà, a qui en conviden, a qui no en pagaran perquè no tenen subvencions, però el viatge el tinc cobert, però no us preocupeu, que
6: que si m'heu d'avançar diners ja us el retornaré jo. Vull dir, em sembla una mica la meva filla quan està fora.
1: Bueno, fins i tot en una carta arribo a dibuixar una passeta per dir això és el que necessito. Sí, jo crec que també en aquest sentit hi ha aquesta cosa de que com la mare ho havia passat tan malament a la seva joventut, hi havia la por de que es tornés a repetir, no? El que passa és que clar, la família és una família econòmicament bona, com passa amb totes les joves que van a la residència d'estudiants a Madrid. Tots són de bona família, no? Dalí és fill d'un notari, el Buñuel és de bona família, el Bello, tots, o sigui que no són persones que tinguin problemes econòmics.
6: Tu has estudiat, o com a mínim has participat també en moltes presentacions per parlar de... crec que tens alguna... no sé si tens alguna cosa aquests dies per parlar precisament de la vinculació de Federico García Lorca amb Catalunya i amb Dalí i amb Cadaqués.
1: Tinc una presentació aquests dies i bueno, estic treballant en un projecte del Dalí en aquests moments, però no, a veure, Lorca té una gran relació amb Catalunya, no? I més enllà del Dalí, clar, evidentment Dalí és qui el convida a venir aquí, però ell ve unes quantes ocasions, ve la primera l'any 25, que cal dir que a mi una cosa que em va cridar molt l'atenció és que l'Ajuntament de Barcelona no fes res per commemorar el centenari de la primera visita. És una cosa que em té fascinat. Figueres sí que va fer coses i Cadaqués també, però a Barcelona es veu que l'Ajuntament no li interessa. I l'any 27 és una explosió aquí perquè estrena una obra de teatre, sembla que és, però una cosa molt important és que fa l'única exposició de dibuixos que faria de manera individual a la seva vida, que la fa a les galeries del Mau. I les galeries són l'esposa Dalí, on l'esposa Miró, on l'esposa Picàbia, Picasso, etc, etc. Considerat, són els intel·lectuals d'aquí que el consideren un artista, un dibuixant d'avantguarda, no?
6: Sí, perquè no sé si és una faceta poc coneguda de García Lorca, però precisament en aquest programa de La Clave, al que feia referència, que es va enregistrar a l'any 80, parlaven d'això, una part de la conversa arranca per aquí, per aquesta faceta de dibuixant o de pintor, i s'expliquen sí. Anècdotes sobre això, i una mica la conclusió, si és que es poden arribar a conclusions, no? Però una mica la idea era una figura, no? Una persona que feia també tantíssimes coses, que hi havia sí. Tantíssimes coses que li ocupaven, doncs que aquesta, bueno, doncs, ho va fer, va ser una faceta més d'ell, però no,
1: sí, no li va dedicar. Ell el dibuix el considerava com una branca més de la seva creativitat. Allò que Joan Brossa feia de poesia visual, doncs ell amb els seus dibuixos feia poesia visual. Jugava, per exemple, amb el cubisme. A la Fundació Foix, per exemple, es conserva el dibuix que... perquè quan va fer l'exposició aquí no va vendre cap dibuix. I després...
6: La veritat és que l'èxit econòmic li esquivava molt, no?
1: I va regalar, quan va acabar l'exposició, va regalar els dibuixos a tots els seus amics, no? I al Foix li va regalar un, i és un dibuix maquíssim, que és com una composició cubista, fantàstica, perfecta. Li regala el Dalí, el Sebastià Gasca, etc. Però el que vull dir amb això és que ell el dibuix el considerava com això, com una branca més, i moltes vegades el que no podia expressar en paraules ho expressava en dibuixos, i també passava que hi ha un moment que el dibuix i la paraula conviuen, i el millor exemple, que passa per desgràcia pòstum, però el millor exemple és el poeta de Nova York, perquè ell quan porta els manuscrits i els materials que vol que siguin l'edició a Bergamín, el José Bergamín porta també dibuixos, i són els que formen part de la primera edició del poeta de Nova York.
6: Hem parlat de Dalí, però hi ha un altre nom, que és el de la germana de Dalí, Anna Maria, sí. Dalí, que realment després ella és la que custodia part d'aquest arxiu de la documentació, sí. De Lorca, de la seva relació amb la família, és la que fa la donació a la sí. Fundació, a la Casa Museu, sí, de Fuente Vaquero.
1: Sí, jo cada any que passa sóc més fan de l'Anna Maria Dalí. I jo crec que hi ha un... Ara que parlem sempre del 27, de les dones que han estat amagades, em crida molt l'atenció que sempre es parlen de les mateixes dones, de Maruja Mayo, etc. No? Però ningú parla de l'Anna Maria Dalí. I l'Anna Maria Dalí va ser escriptora, un llibre de memòries fabulós que es diu Salvador Dalí, vist per la seva germana, va ser fotògrafa. Les seves fotos tenen una qualitat, i no exagero, però tenen una qualitat que està a l'alçada de les que fa el Man Ray molt de temps després, sense proposar-se ella ser avantguardista, no? I jo crec que se li deu una gran exposició a l'Anna Maria Dalí. L'Anna Maria Dalí es mereix una gran exposició i es mereix un reconeixement com a un artista. Entenc que tenir el cognom Dalí és complicat en el fet de que, clar, tens l'ombra allargada del germà, no? I quin germà. Però, ostres, hauríem de reivindicar l'Anna Maria Dalí. I l'Anna Maria va ser una gran amiga del Lorca, que van ser com pinxes, diríem.
6: Home, a mi m'ha sorprès que on té un espai expositiu sigui precisament a Granada. Em dóna la sensació que allà la valoren més. És com si estigués... No. Però... Té més presència.
1: A veure, no? té una explicació. L'espai és a Fuente Vaqueros i modèstia a part...
6: Bueno, tu vas participar, no? Vale, o és cosa teva? Vull
1: dir... No. A mi em van convidar a fer el comissariat d'aquell espai. Uh-huh. Quan es va obrir la casa Museu del Lorca, als anys 80, que la va obrir un poeta i amic que va morir fa poc, que es deia Juan de Loxa, la primera persona que va fer una donació va ser l'Anna Maria Dalí. Va ser la primera persona que va creure en aquell museu dedicat al seu amic. I va regalar una sèrie de documents i crec que no faig cap spoiler. Ara estan preparant precisament una exposició a Fuente Vaqueros, que és on estan aquests documents, i aquest dematí m'enviaven una foto per a veure si em podia identificar una cosa. I m'he quedat de pedra perquè hi ha una foto en una vitrina que surten el Lorca, el Buñol i el Dalí. El Buñuel, el Salvador i l'Anna Maria. I quan l'he vist, dic, ostres, teniu això vosaltres? Jo no sabia que teniu aquesta foto. Diu, sí, va ser un regal de l'Anna Maria. O sigui, va ser molt generosa. Va regalar part del seu llegat i era lògic que havia de tenir un espai al seu nom. I és bonic que quan vas a Fuente Vaqueros vas a un poble de la Vega de Granada a 1000 quilòmetres d'aquí i hi hagi un espai que porti el nom d'Anna Maria Dalí.
6: Tornant en aquest no t'oblides d'escriure, i quan no ens queden molt de temps d'entrevista, clar, al principi han dit que aquest recull, aquesta edició que has fet de les cartes de la família, doncs clar, quan ells més... els primers textos gairebé escrits de Lorca, i realment, però aquesta correspondència acaba fins i tot, acaba després de la seva mort, amb algunes cartes en les que es parla, es posen en marxa doncs el poder editar l'obra de Lorca a Anglaterra en anglès, vull dir, és una mica el després de l'assassinat. Però clar, una de les coses que en si explica el llibre és el que passa amb la seva família, doncs, després d'aquesta desaparició i mort. I és que la seva família, vull dir, els seus pares, com a mínim, marxen de Granada i, de fet, marxen a Nova York.
1: Exacte. Jo, per això, a l'àlbum que hi ha al final del llibre, jo he volgut que la darrera imatge sigui la inscripció dels noms de la família al llibre de registres de l'illa d'Elis, que unes pàgines enrere poso el mateix llibre, però quan el fill arriba a Nova York l'any 29. Sí, la família marxa allà perquè acaben angoixats d'aquí, han matat el fill, han matat el cunyat, són perseguits, aquí no... estaven perduts, i de fet el pare mor allà i el pare queda enterrat allà.
6: Queda enterrat a Nova York. Sí. La mare torna a Madrid, però la mare no tornarà mai més a Granada.
1: Mai més. No. La mare... de fet, ells viuen a Madrid i a Meco, prop de Madrid, intenten reconstruir l'ambient de la Huerta de San Vicente i es queda en una casa que s'assembla fins i tot visualment a la Huerta de San Vicente, però ja no tornarà mai més.
6: La teva introducció d'aquest llibre té un final que sí, és com molt impactant. Vull dir, perquè parles... Bueno, a mi em sembla... És que les emocions m'impacten. Jo no sé si és perquè ja estem a final de temporada, també estem més cansats i tot ho reps potser d'una altra manera. No, vull dir, jo quan llegeixo construeixo imatges, suposo que li passa moltíssima gent. En el final de la introducció parles d'això, doncs, de la mare de... O sigui, de Vicenta Lorca, que mor a Madrid, on és enterrada.
1: Ah, ja.
6: Clar. I ho explico o no?
1: Sí, per favor.
6: No, on és enterrada, i és que és enterrada en el mateix cementiri de Madrid on està enterrat
1: Ramon Ruiz Alonso.
6: Exacte, és que no me'n recordarà.
1: Sí, clar,
6: que és qui pren part en la desaparició i mort de Federico García Lorca, no? Que acabi, vull dir, aquesta cosa del destí, que tots dos acabin enterrats en el mateix cementiri de Madrid.
1: Hi ha una diferència, i és que la gent porta flors a la tomba de la mare. La tomba del Ramon Ruiz Alonso no surt el seu nom. No hi ha inscrit el seu nom. Sabem que està enterrat, és la tomba on està enterrat ell i la seva dona. I durant molt de temps vam estar buscant tots on, què va passar amb el Ruiz Alonso. I un dia vaig trobar l'esquela de la dona del Ruiz Alonso i se'm va ocórrer una idea. Vaig veure que el sacramental de Sant Justo ha sigut enterrada, bla, bla, bla. I vaig pensar, ostres, si ella està enterrada allà, igual ell està enterrat. I vaig fer una cosa tan tonta i senzilla com trucar al cementiri. Vaig dir que era un familiar i volia saber on estava enterrat un parent meu que es diu Ramon Ruiz Alonso. I quan em van dir, està enterrat aquí, no sé què, vaig trucar a Liam Gibson i li vaig demanar, perquè clar, jo soc a Barcelona, i vaig demanar, per favor, pots acostar-te a la Sacramental de Sant Justo, a la tomba tal, aquestes coordenades, perquè crec que hem trobat el Ruiz Alonso. I me'n recordo que em va trucar des d'allà i em va dir, sí, és... qui posa família Ruiz Penella no surt el seu nom, però clar, és ell. I no deixa de ser curiós que tots els responsables de la mort del Lorca estan enterrats en les seves tombes, vull dir, el Ruiz Alonso, el governador civil Valdés, Juan Estras Castro, que va ser un dels que va disparar, i tots estan enterrats a tombes que no porten el seu nom, estan amagats. No deixa de ser curiós.
6: Bueno, curiós, no? Jo crec que té una resposta... Bueno, som periodistes, no donem respostes perfectes que no podem tenir comprovades.
1: No deixa de ser simptomàtic.
6: Sí. Ens queden coses per continuar descobrint o coneixem de Lorca?
1: Sí. A veure, no que canviïn la seva biografia. Bueno, crec que a la tardor hi haurà una sorpresa, en aquest sentit. Però no puc explicar gaire. Però... sí, a veure, sempre cada any surt alguna carta, surt algun dibuix. El que no crec que surti és material literari de pes, vull dir, no sortirà una segona part d'una obra de teatre. Crec que serà molt difícil que surtin poemes, però correspondència, sí, ens falten moltes cartes. Falten cartes, per exemple, de les rebudes pel Dalí, per exemple. Aquí pot haver alguna cosa.
6: I altres cartes que no estan disponibles o que la gent no ha volgut compartir encara, no? Perquè això t'ho has trobat?
1: Mira, bueno, ja... Mira, és una bona pregunta, perquè hi ha un sangral en l'orquisme, que és l'arxiu de Rafael Martínez Nadal, que va ser un confident i un amic íntim del Lorca. Ell va ser el depositari del manuscrit del Público, per exemple. I el seu arxiu, jo ho he intentat, hi ha molta gent que ho ha intentat, és inexpugnable. Es troba a Londres, el tenen els seus hereus, i no sabem el que hi ha.
6: I se sap el per què no es pot accedir a ell?
1: Perquè no.
6: Dir, han donat algun tipus... Evidentment, pot estar la voluntat de no cedir-lo,
1: sí.
6: Però...
1: A veure, abans de morir, el Marcial Nadal, primer es va vendre una part dels seus manuscrits a la Biblioteca Nacional, va vendre al Público, va vendre molts poemes, es va guardar per ell el manuscrit de Sí que passen 5 anys, es va guardar moltes cartes, dibuixos, etc. I ell va publicar un llibre que es deia Mi penúltimo libro sobre García Lorca. I ell deia que encara tenia material per fer un llibre que es titulés Mi último libro. Però va morir i no va fer el llibre. I no sabem d'aquest material. Jo, quan ell va morir, jo vaig trucar a la seva vídua, vaig parlar amb ella, i ella em va dir que dies abans de morir ell havia llançat coses al foc. M'agradaria creure que no és veritat. M'agradaria creure que encara hi ha coses i... probablement algun dia algú s'anima i...
6: A poc a poc, les coses també aniran sortint. Per cert, has de viatjar a Granada d'aquí pocs dies, suposo,
1: sí.
6: Perquè a més no ho hem comentat al principi, hem parlat de que aquest estiu es compliran 90 anys del seu assassinat. Tu parles, per exemple, d'aquí poc, d'aquest seu
1: 110
6: aniversari del seu naixement com a escriptor, però que sí que s'ha celebrat aquests dies i a Granada i a Fuente Vaqueros, i es celebra cada any amb festivals i diversos actes. Precisament el que es celebra allà és el seu naixement, és el 5 de juny. Tu has de participar d'aquí pocs dies en algun acte a Granada sobre això.
1: A veure,
6: no Fuente Vaqueros, crec que és...
1: No, a veure, participo el dia 10 en un acte que tindrà lloc a la Huerta de Sant Vicente. No em puc queixar. Això és una idea meravellosa del Miguel Poveda, que va decidir que havíem de fer alguna cosa del llibre, i la fem el dia 10, i estarem parlant ell i jo, i ens acompanyarà Víctor Clavijo posant la veu a Lorca, i Maria Galeana posarà la veu a Vicenta Lorca. I jo després d'això ja em tallo la coleta, vamos.
6: Però molt bé, no? I ha d'aquí a esperar a la tardor, a veure què ens has d'explicar. Víctor Fernández, periodista cultural i altres coses en forma de llibre,
1: sí.
6: He llegit que has dit alguna vegada.
1: Sí.
6: Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest capítol de Sense Memòria i per haver-nos acostat, encara que sigui a traços, perquè no ens hem ficat en una biografia extensa ni res, sinó que hem parlat una mica d'allò i de l'altre, però en Federico García Lorca, doncs en l'horitzó. Moltes gràcies per aquest temps de conversa.
1: A vosaltres.
6: I també gràcies, doncs, a tots els que ens escolteu en aquest programa que avui hem fet amb la col·laboració d'en Carles Mesa i l'Agnès Batlle, posant veu a les cartes que hem reproduït de Federico García Lorca i la seva mare, Vicenta Lorca Romero. En el control tècnic hem tingut en Lautaro García i Fran Oliva, i a la producció, com sempre, Pedro Blázquez. Nosaltres tornem en un proper Sense Memòria.
7: Sense Memòria. Ens agrada la història.

0: El Papa Lleó XIV visita Catalunya. Ràdio 4 ha preparat un ampli dispositiu informatiu per oferir-te tots els detalls i dos programes especials. Dimarts 9, a les 7 de la tarda, amb la vigília a l'Estadi Olímpic. I dimecres 10, a les 6 de la tarda, missa i consagració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La història es viu una vegada. Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: I ho va ser gràcies a tots els qui us vau acostar fins a la sala La Nau de la ciutat de Barcelona i també als artistes meravellosos que ens van oferir unes actuacions i entrevistes interessantíssimes i on vam poder parlar, per exemple, i reflexionar sobre temes com la tradició oral o la música amb perspectiva social, alhora que també gaudir de l'alliberament des de la irreverència, i és que no tot és tan diferent i tan llunyà. Ho vam fer gràcies a les actuacions de la Júlia Colom, de la Magalí Sare, de Masoni i també de Hipnosi. Gràcies, doncs, a tots els que ho vau fer possible per seguir-nos també a través de l'antena de Ràdio 4, de l'Streaming o també a través de la 2CAT. Recordeu que ho podeu recuperar al RTV Play, però encara no acaba aquí tot perquè avui tenim una visita que ens fa... Ens fa molta il·lusió, precisament actuava la primera edició de l'Acústicament Fest. Ara treu el seu 8è disc i és un àlbum realment excel·lent de principi a fi. Som-hi ja amb aquest Acústicament.
1: Per mi la música és cada segon una cosa diferent.

Som només un punt més teixit per un fil ancestral. Ho escampa el vent, ho acull la terra. Ho broden les notes de Xarim Araster. Punt de creu és el títol del seu darrer treball. 10 cançons i 10 miralls, purs, nus, on s'il·lumina la nit per entendre que ella també és amor, pausa, caliu. Música que reposa sobre el silenci, que travessa la pell, que troba una riba, que troba un lloc sant. Un descens profund cap allò més essencial. Avui a l'Acústicament, la ment acústica de Xarim Araster.

0: I aquest racó pot ser la música del Xerim Araster. Què tal, Xerim? Com estàs?
1: Molt content d'estar aquí amb tu.
0: Jo també, de veritat. Jo també t'agraeixo moltíssim que hagis vingut. Volia començar per felicitar-te per diversos motius. Primer perquè penso que has fet un disc excel·lent, increïble. I a més un disc que no és fàcil fer-lo, on per mi totes les cançons són bones. I no tots els discos, això és molt difícil d'aconseguir.
1: Vaja, moltíssimes gràcies. No sé què dir-te amb això.
0: Tu tens una mica aquesta percepció, és a dir, quan, i ara ja fa un parell de mesos que ha sortit el disc, com t'hi relaciones ara amb les cançons?
1: Pues mira, jo tinc la sensació des del primer moment que aquest era el meu millor disc.
0: És que jo també ho penso.
1: Però per les lletres, més que res, perquè vaig sentir com que aquestes cançons es podria seguir cantant fins al dia que em morís. I en canvi n'hi ha moltes altres de les que he fet que ja no les puc cantar. Igual m'agrada la cançó en si, la melodia, el que sigui, però la lletra, no. Me passa això amb moltíssimes cançons meves, que no les puc cantar perquè sento que no ha passat bé el temps per la lletra, molts cops. Però amb aquestes sí que em sento còmodo. Sento que sí, que els puc dret defensar fins l'últim dia.
0: I nosaltres que ho celebrem, així les podrem escoltar més en directe. I et volia felicitar també, perquè d'aquí molt poquet és el teu aniversari, el dia 13 de juny.
1: Sí.
0: T'avanço ja la felicitació. De fet, jo volia fer coincidir l'entrevista amb el dia del teu aniversari perquè penso que tenia força sentit que coincidís amb l'efemèride del teu naixement per un disc que en realitat parla bastant d'això de què és néixer, què és morir.
1: Sí, sí, és veritat. Estava preparant el concert per l'Apolo i de sobte vaig veure que totes les cançons parlaven de la mort, però no aquest disc, les dels altres també. I després se'm va passar la paranoia, eh? Vaig donar-me compte que la música pot parlar de lo que tu vulguis, no? Li poses el subtítol que vulguis i es pot enfocar cap allà on sigui. Però sí, suposo que l'art a cap i a la fi no deixa de parlar sobre les transformacions de la vida. Tot art parla d'això, de la metamorfosi constant que és viure, i la música, que és una metamorfosi en si mateixa, no? Que cada compàs és una pel·lícula diferent, no? És com l'amor, que a la que s'atura el moviment s'acaba la música.
0: És que l'amor, evidentment, és un altre dels teus temes que està molt present també en les teves cançons, però sí que hi ha la mort també en aquest disc, i ho deies tu ara, aquesta, potser vista com aquesta transformació, és a dir, aquesta gota del riu que va al mar i allà acaba o neix, no?
1: Sí. Sí, penso que les cultures se defineixen per la seva forma d'entendre la mort. I la nostra forma penso que és la pitjor de totes les que he vist, perquè tenim una, com tota l'escola científica al darrere, que, clar, la ciència no en sap gaires coses de la mort, i llavors el que en sabem naltres arrel d'això, no ho sé, no m'ho crec. La ciència no sap veure que hi hagi res més enllà de la matèria, i jo, no ho sé, tinc una relació amb els meus morts molt, molt estreta, el sento respirar gairebé, i la música me fa entendre que la mort és un viatge més de la vida, no hi veig un final, no.
0: De fet, alguna vegada has dit que tens una relació potser més propera, fins i tot ara que són difunts, que abans. Em sembla que ho vas dir també al concert de l'Apolo.
1: Vaja. Doncs sí, em passa especialment amb la iaia, perquè quan ens vam conèixer ella era una senyora molt anciana i jo era un nen, i doncs ens relacionàvem així. Però ara que ja no hi és, de sobte sento que les nostres ànimes tenen la mateixa edat, i de sobte veig la seva nena, veig l'adolescent, veig la dona madura, però veig també com la meva ànima té totes aquestes capes, no?
0: No entendre la mort ens fa estar més desvinculats de la pròpia vida?
1: Completament. Jo crec que sí. Ens fa estar desvinculats i ens fa tindre por als canvis en general. I m'ho dic a mi, això, eh? Però sí, penso que l'objectiu de la vida ha de ser morir en pau. I hi ha un subobjectiu, que és anar a dormir en pau cada dia. És a dir, d'alguna forma, cada dia per mi és una mort. Molts cops em vaig a dormir pensant en la descomposició del meu cos i me relaxo d'una forma increïble. Pensant com que que no tinguin res que sostentar ni que aguantar ni que... I, saps què vull dir?
0: Això està a les lletres. Parles de donar forma i de treure forma, no? També el ninot de fang, em sembla que parles, no?
1: Ah, sí. Sí, amb aquella cançó... bueno, almenys ho veig així, com... Aquella cançó em serveix per a parlar del poder de la paraula, realment.
0: Uh-huh.
1: Perquè les paraules tenen una potència tan increïble. O sigui, ara que estem parlant de la mort, per exemple, o de l'amor, o sigui, és la mateixa paraula, l'amor, però segur que tu l'entens diferent quan tenies 15 anys i quan tenies 7 que ara, no? O sigui, que la paraula és com un túnel que vas entrant allà dins i com més medites sobre ella, més lluny te porta el caminet.
0: El poder de la paraula i també de la paraula amb la música. Potser entendre que som una gota més del riu ens pot servir per alleugerir el pes. Tu dius, el dia que jo em mori serà un dia normal. Això és Qui sap.
2: En el vent sembla que pujo, però el riu sempre

el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un...

0: Qui sap, una de les cançons d'aquest punt de creu, de fet la primera referència d'aquest disc, que no sé si ho has fet expressament, continua una mica amb el que a mi em sembla les grans primeres cançons dels teus discos, perquè per exemple a Un idioma nou hi ha La barca, que és increïble, a Ses entranyes hi ha Ple d'amor, impressionant, a Mercuri hi ha Brilla per tu, que de fet són cançons que continues tocant en directe. El Brilla per tu i el Ple d'amor els continues tocant.
1: Sí, és veritat. Sí, com costa, eh? Ara que ho has dit m'ha vingut al cap la... Sí, costa més escollir l'ordre del disc que no pas fer el disc.
0: Ja ho dieu a vegades.
1: Sí, infernal. I aquest últim cop no me'n recordo com va anar, la veritat.
0: Sabies que Qui sap havia de ser la primera?
1: És que ara mateix no me'n sé recordar. No sé com va aparèixer. Recordo que va costar moltíssim, això sí, però no sé com va ser que vam fer cap aquí. No.
0: Perquè tu com la veus, Qui sap? Perquè a mi em sembla increïble aquesta despulla. O sigui, comença amb el dobro, és un dobro,
1: sí.
0: Catacatang, amb un arpegi, i la veu... A més, en aquest disc situes la veu molt endavant, o sigui, la veu té molt més protagonisme ara, ja.
1: Sí, és veritat. Sí, aquest era un... Això va ser en Josep Munar, el productor, que va... Em va dir, tio, hem de posar guardaespaldes en aquesta veu, no pot ser... perquè sí, és veritat que els últims discs que havien directe, que els havien fet en directe, era tot molt més disbauxós. I sí, a vegades la veu quedava com... agredida, però ja m'agrada, saps? Però mira, amb aquest disc ho han fet diferent.
0: De fet, els altres discos els havies gravat en directe també des d'una certa actitud artística de si surt així és que havia de ser així.
1: Sí, em feia gràcia això perquè justament llavors venia a gravar jo sol, Mercuri, tot allò que vaig fer, ho vaig fer sense banda, jo sol a la mobilització, i per molt espontani que sigui, quan estàs tu sol, hi ha un moment en què és massa conegut, ja, no ho sé. I amb la banda era molt divertit pensar, mira, era com fer fotografies. M'agradava molt, això. Però mira, aquest cop ho hem fet diferent. Hem anat a fer un disc com se feien abans. Sí, i el que em fa més il·lusió d'aquesta cançó que dius, saps què és? Que és un blues i no es nota. Això me fa moltíssima il·lusió.
0: Sí, sí, és veritat, és veritat. Va, és una de les millors cançons del disc. I dèiem com s'havia gravat el disc, de fet, Aflix a la perruqueria de la teva tieta, no? Antiga perruqueria de la teva tieta.
1: Sí. Bueno, és una habitació normal i corrent, només que hi vam fotre una perruqueria. I
0: vale.
1: Va durar uns quants anys, no? Jo no ho vaig ni veure. És una habitació molt petita, que de fet... No... és un estudi molt a plaça, m'agrada dir, però quan va vindre en Josep, pues érem el doble de persones allà, o sigui, dos, i pràcticament no hi cabíem, però vam estar molt bé.
0: I has penjat una imatge a xarxes, vas penjar algunes fotografies de la gravació del disc, era molt xulo, hi havia diverses instantànies de moments, dels gats, dels músics, de tu, i hi havia una fotografia que em va cridar l'atenció, perquè era una habitació senzilla, un llit a terra i el quadre, no?
1: Ah, sí, sí, sí, sí.
0: És això el que es necessita per composar, per fer un disc? Només cal una habitació senzilla i un llit a terra, en el teu cas, o calen més coses?
1: Uf, no cal ni això.
0: Ni això, eh?
1: No, cal haver viscut. I és igual on hagis viscut, no?
0: De fet, alguna vegada havies dit que havies fet fins i tot cançons al cotxe? Això em sona?
1: Sí, bueno, perquè no condueixo, llavors és més fàcil si algú ho porta.
0: Val.
1: Sí, mira, va, apareixen com apareix la música, no? Com és portàtil, és lo bonic de la música. Sí, però al final se tracta de... La vida mos va... Viure és estar constantment envoltat d'informació, no? Els nostres ulls, el nostre nas... Tot nosaltres és una màquina de rebre informació i amb els anys pues, anem omplint la nostra maquineta d'info i l'art serveix per a... No sé com dir-ho, per a sintetitzar a vegades, no? Tot això que anem carregant i descobrint de nosaltres i del món. I de sobte la música pot canalitzar. Jo no fer una cançó, sinó escoltar-la, es refereixo. És el mateix viatge, penso, escoltar-la que fer-la.
0: I aquella habitació és un refugi? Què necessites tu per composar? Perquè sí que, i alguna vegada us he explicat, que sí que necessites un cert espai propi, no?
1: Això sí, és veritat. Necessito intimitat. No podria fer una cançó amb ningú al costat. Bueno, no, dic mentides. Ho he fet, però quan he fet la cançó amb algú altre, amb algun col·lega o algú... Però jo sol, sí, necessito certa intimitat, més que res perquè sóc molt expansiu i llavors acabo sent molest.
0: Molest? No, sí. No. I aleshores, doncs, vas creant cançons, unes cançons com les d'aquest Punt de Creu, i deia jo aquest quadre que hi havia aquesta habitació, que era aquest Punt de Creu, no? Un quadre de Punt de Creu, com anava això?
1: De fet, no sé si és Punt de Creu, crec que no. No sé qui em va dir l'altre dia que en sabia de cosir, em va dir, no, això no és Punt de Creu, això és, no sé què em va dir, macramé, no? No me'n recordo. Però sí, és un quadre que al final ho he descobert. El va cosir una germana de la meva iaia que se van emigrar a Argentina. I és un quadre que he vist tota la vida penjat allà, però que mai ningú mai s'hi va fixar. I de sobte vaig donar compte, li vaig fer una foto i m'agradava més la foto que el quadre en si. Saps? I de sobte el vaig descobrir i ara l'he ficat en un lloc. L'he ficat a l'entrada de la casa, que abans sí? Estava a les golfes. Sí, és un quadre que... Clar, jo tinc 8 cosins d'aquesta iaia i estic segur que tots veuran la portada i no sabran ubicar. Els sonarà moltíssim, però no ho sabran ubicar, perquè bé, està tota la vida allà, però...
0: Hosti, que bo, o sigui, que pot ser que vegin la portada del disc i diguin això em sona i no sé de què.
1: Segur, perquè és com qualsevol casa de qualsevol àvia que està rebossada de petits detalls i petites coses, de records d'aquí i d'allà. Doncs pues això.
0: I Punt de Creu també per aquestes agulles que què? Que es toquen,
1: sí,
0: que fan tirabuixons...
1: Per mi és un... Cabe de... Sí, és un símbol, perquè sento que estem en el moment més polaritzat de no sé quan, dels últims 1000 anys, igual, no ho sé, no tinc ni idea. Però m'agrada això del Punt de Creu perquè al final és unir dos punts que són extrems. O sigui, els dos punts contraris, va d'això el Punt de Creu. Va de creuar dos punts que són contraris per a fer una cosa nova. I tinc la sensació de que és l'únic pas que ens queda. O sigui, conciliar els extrems.
0: Uh-huh.
1: I no parlo d'Aliança Catalana ara, ni dels nazis, ni de l'extrema esquerra. Parlo d'un mateix, dels propis extrems personals. Perquè molts cops assenyalem a l'altre per no assenyalar-nos a nosaltres i odiem de l'altre el que odiem de nosaltres mateixos i això estic parlant de mi mateix, no de ningú més, però sento que quan jo he crescut ha sigut quan m'he identificat amb els meus propis extrems, no?
0: Molt interessant. I penso també d'acceptar les pròpies contradiccions. La contradicció, per exemple, d'acceptar que el dia que et moris, que potser és el dia més important de la vida segons com, doncs com dèiem abans, serà un dia normal.
1: I serà un dimarts o un dimecres.
0: Un dimarts, un dimecres, i per moltíssima gent serà un dia qualsevol, no? Avui és un dia important per nosaltres perquè has vingut amb la guitarra i això ens fa moltíssima il·lusió i tenim ganes d'escoltar una altra de les cançons del disc, també allà. Uf, aquesta cançó, déu-n'hi-do, perquè diu també allà t'hi trobaré, no?
1: Sí, m'ha escrit un col·lega em va dir, escolta, te puc demanar a qui li has fet aquesta cançó? I no parla de ningú, en realitat. Penso que parla de la... O sigui, parla de la idea de que la vida només és possible en un lloc. En tot l'univers només és possible en un lloc la vida, que és ara. No hi ha vida ahir, ni vida demà. I aquest ara és un paradís.
0: Perquè, a més, també la vida només és possible en un lloc ara, però l'amor... fa que, tot i que jo tinc aquesta limitació, que és aquesta pell i està aquí en aquest estudi de ràdio, el meu amor que sento, per exemple, doncs per la música, per les persones que estimo, viatja fins a on?
1: Va més lluny, eh? Sí, és veritat. Ara que estem aquí tu i jo sols i les nostres famílies on deu ensenyar, que deu estar fent la mama.
0: Exacte.
1: I pues, la seguim estimant encara que no... Ara me n'havia oblidat que existia, però el meu amor no.
0: Això mateix. Anem a escoltar aquest també allà, el Seri Maraster en acústic, aquí a l'Acústicament.
2: Entre el verb i la pedra, dins castells de boira blanca alçats en la nit, la més negra d'entre totes les que han ennegrit els camins i les vinyes, els bancals, les eres i els barrancs fins al mar.

0: També allà t'hi trobaré a tu, perquè, exacte, siguem on siguem, doncs també ens podem trobar amb les persones que estimem, no? Com dèiem ara, amb les nostres mares, per exemple. I et deia jo abans també, i penso que en el disc hi ha una dosi important de Dylan, i penso que tu tens bastantes connexions amb el Dylan, que ell deia allò de que una cançó és una melodia i una guitarra. I penso que les teves cançons també ho tenen una mica, això. Per bé, ja faig una altra, perdona que t'he tallat, que també tu treballes molt, o sigui, la melodia és entesa també a través de l'accent i la dinàmica. No? Vaja, bé.
1: No, genial. Sí, la guitarra, clar, és una tecnologia molt avançada per a mi, conté la música sencera, però és molt més que això, la música. Dena. Sí. Podries fer música només amb el so de les onades, és que vull dir. Al final la música no deixa de ser relació entre vibracions. I ja està. És això només.
0: Deies al principi, la música, cada segon que passa és una cosa diferent.
1: Sí, no sabia què dir abans. Però sí, ho he estudiat molt, molt profundament, he entrat aquí dins a saco. I per mi no deixa ser la música una petita... l'univers a escala, saps? Perquè és ordre, al final. I és un ordre que podem comprendre instantàniament. Així com a vegades podem mirar la societat i dir, hòstia, que no veure l'ordre per enlloc, no? Pues la música és com un bosc, de sobte hi ha un ordre que és molt superior a nosaltres, molt més antic, no podem entendre ni d'on sorteix, ni d'on surt, no? I per això que la música és més que una cançó, és més que totes les cançons, no sé com diu.
0: I què passa en el directe? Perquè recordo el concert de l'Apolo que hi vam anar i ja sé que a tu no t'agrada gens els ismes ni que parlem així, però a sensacions tenia moments, tenia la sensació que estàvem tots allà mirant-te com un guia, no sé de tota manera, i que tots estàvem entenent el que, sense que siguin paraules, el que allà passava, no? I el que tu estaves declamant dalt de l'escenari, no? O sigui, hi ha uns moments molt, molt especials en el directe, penso.
1: Vaig flipar molt aquell dia, jo. Perquè no... A vegades foto uns rotllassos entre cançó i cançó, explico les històries i molts cops sento que no se m'està entenent res el que dic. I a l'Apolo estava entre els nervis que tenia i això, no vaig dir gaire cosa, però en canvi em vaig sentir superentès. Però molt, eh? Com si... no ho sé... vaig sentir una força i me va impactar sentir la connexió així de la gent, inclús amb els músics mos miràvem com que mos costava de comprendre què estava passant, perquè hi havia molta energia.
0: Sí.
1: I mira que he fet per tota la puta vida fent concerts i no ho sé, tampoc no havíem assajat tant, no ho estàvem fent tan bé, no vaig notar tanta diferència de part nostra, saps? Com sempre, nosaltres com sempre, però la gent sí que vaig notar que estava com més boja, no ho sé.
0: Sí, va haver-hi això, una sensació a baix de molta intensitat, sí.
1: Igual perquè tothom que hi havia allà era gent estimada, tampoc no ho veia perquè hi havia molta foscor, segurament era això.
0: I hi ha aquell moment que també t'asseus a la guitarra, no? Moment d'ensoledat amb la guitarra, perquè també en aquest disc també hi ha bastanta presència de la guitarra, no? I té un paper molt important... I fins i tot aquell moment, no sé, em va recordar una mica el Toti Soler, també, segons
1: sí,
0: com.
1: Eh? Sí, vaja gran mestre, en Toti. No conec en persona, m'encantaria, és un dels meus grans herois. Sense saber gaire coses d'ell, en realitat. Però sí, és un super bitxarraco de referent, en Toti Soler. Jo no entenc com... no ho sé.
0: Va, és que no s'entén, igual que no s'entén, bueno, no sé... no sé, jo crec que sempre ho dic, que t'hauríem de reivindicar més, que hauríem de...
1: No, aquí vinc molt tranquil, jo.
0: Ja ho sé, com això no... Però, no sé, alguna vegada, perquè, per exemple, a la cançó Núvol Negre, dius, tard o d'hora ho perdré tot. Alguna vegada t'has sentit així en la música, que poguessis perdre-ho?
1: Sí, constantment. Constantment, sí. com perquè quan hi ha una certa màgia en el fet de que de fer una cançó, perquè jo no ho sé fer, això. És com, jo puc pescar un peix, però no ho sé fer el peix, saps? Te'l trobes, el peix, però no, jo no em sé inventar un peix. I les cançons, d'alguna forma, és algo així. Jo no sento que els faci jo. Jo connecto algun puesto i apareix la cançó al cap d'una estona. I llavors penso que sempre... que un dia serà l'última que faré, perquè ja no ho sabré fer més. No em vindrà cap altra. No ho sé.
0: I com es viu una mica, això? Abans parlàvem també, et preguntava fora de micròfon, com vius els diferents moments, perquè hi ha moments de la promo, hi ha moments de la sortida del disc, de concert, després, bum, no? Suposo que baixa una mica, i vas tenint concerts, però com són aquests diferents moments i com els vas visquent, també?
1: Pues, a mi és una esquizofrènia pura, perquè la major part del temps... visc molt pell endins, hi ha molta soledat en el fet aquest artístic, no? Almenys jo ho he viscut sempre així, com molta ombra. I de sobte, pues, te diuen, tio, fa temps que no penges un post a Instagram i jo estic al teu careton allà. I de sobte existeix això més enllà de la meva pell i em resulta... estimulant perquè és divertit, perquè és sortir completament de la meva rutina, però alhora és esgotador. I vull dir, és una part de l'ofici que jo no la sé fer, llavors me sento que gaire com un passatge vaig fent, però tampoc, no, de seguida s'acaba i torno a la meva cova una altra vegada. O sigui, no. Però sort d'això, vull dir, perquè si no fos perquè la música em treu de casa, no, res no m'hi trauria, saps?
0: I què vol dir que hi ha molta ombra?
1: Em vull dir que baixo les persianes. Que... sí, hi ha com molta clausura a l'hora de... No ho sé, jo no... Jo admiro molt la idea romàntica de l'artista que està en una cafeteria escrivint notes a al seu poema, a la seva llibreta. Això no ho he sabut fer mai. Encara que a ningú al poble ningú li importa el que faci, però em sento observat si em foto ja escriure al mig del bar. No sé com dir-ho. Per mi és una cosa molt, molt íntima.
0: Anem a fer, doncs, una altra aturada. Anem a escoltar, perquè tens la guitarra aquí, que és aquesta Martin meravellosa, doncs, bastant especial, no? Perquè... Ui. És petiteta.
1: I perquè és meva, sobretot.
0: I perquè és teva. I t'acompanya en moltes aventures. Ara ja fa... Ara ho dèiem, no? Diu, no fa gaire, el 2008.
1: Ah, no.
0: Diu, calla, que fa 20 anys, quasi.
1: No, la guitarra és del 2009, però jo la vaig comprar fa... No arriba fa un any, fa dos anys.
0: Ah, vale, sí, vale, sí, vale. Sí. I què tal la relació amb aquesta guitarra? Bé, no?
1: Pues estic absolutament rendit als seus peus.
0: Doncs tota una declaració d'amor a la guitarra i també d'amor penso que va aquesta cançó que ens interpretaràs ara, que és... l'escoltem i després parlem d'ella, si et sembla bé, que és aquesta, per exemple, Tu i jo.

el cert que t'estimo. Seu amb mi a veure els llamps i els trons. Són com un poema d'amor, com nosaltres imagino, com tot allò que explota en el...

0: Per exemple, tu i jo. Aquest és el silenci de fons, només sé del cert que t'estimo. Seu amb mi a veure els llamps i els trons. Són com un poema d'amor, com nosaltres imagino, com tot allò que esclata en el cor. De vegades sembla tan estrany, tu ets la clau que obre el meu pany. De vegades no em crec com rima tot, per exemple, tu i jo. És un poema preciós, això.
1: Ai, moltes gràcies.
0: Una cançó preciosa.
1: Sí, la vida està feta de rimes, trobo. No? Anem allà on sentim que la nostra melodia, la nostra rima, rime.
0: És una cançó d'amor?
1: Sí. Segurament és l'única cançó d'amor que hi ha al disc, pròpiament entès.
0: Xarim, moltíssimes gràcies per venir avui. Gràcies per la teva música. Em sembla que properament et podem veure en directe almenys el dia 27 a Ribera d'Ebre, al Castell de Miravet.
1: Sí, em fa molta il·lusió anar al Castell de Miravet, que no hi toco allà des de que tinc 16 anys, penso.
0: Ah, sí? Mira.
1: Sí, abans fèiem molts concerts allà.
0: Sí?
1: Sí, fèiem molts concerts no sense sortir de la comarca, parlant quan tenia això, 15-16 anys. Però ja no queda enlloc on anar a tocar per allà.
0: Ah, sí?
1: Sí, ja, ara és un desert per als músics.
0: I això, per què passen aquestes coses?
1: És un bon misteri, sí. Bueno, no està misteriós, simplement, doncs, res, ha passat en tots els gremis, en tots els aspectes, no? Hi ha menys pagesos i hi ha més macroplataformes gegantines, no? Han mort els petits i els mitjans i els grans són més grans, és això, en general, amb tot.
0: Això passa una mica amb la música, també, no?
1: També, sí, sí.
0: Com és viure en aquest espai de la música més intermig, potser? Com t'hi sents, tu, aquí?
1: Em sento molt incòmode, en general, la vida. La vida és un lloc que t'has de currar per sentir-te còmode. D'entrada, tots són obstacles, no? Però cada cop millor. Cada cop millor, sí, sí, perquè al final l'obstacle és el camí. Allà on hi ha un obstacle és que és on has d'anar.
0: Com és l'ofici del músic ara per tu? Viure de l'ofici del músic.
1: I penso molt en això, perquè crec que ja no és un ofici ser músic. Ara, perquè no n'hi ha prou. És com si no és un ofici treure tornillos, o posar tornillos. No. Ara la gent, pues, ha de tindre una opinió, ha de... Sí, no sé, això m'impressiona molt, eh? Com que no n'hi ha prou a fer una cançó, he de dir que... No ho sé. T'has de ficar en política o sí, jo què sé com diu. No? Respecto el camí de tothom, eh? Però sí que veig que no n'hi ha prou amb la teva cançoneta. Has d'explicar els teus putos problemes, que a ningú li importa els teus problemes. Saps què vull dir? Jo què sé, pues, és igual, perquè ara em fotria... No vull parlar malament de ningú, tampoc. Però me noto així, eh? Noto com, hòstia, què passa? Heu de fer tot això perquè les cançons no són prou bones, tios, o què? Estem cedint tot aquest espai. Flipo que tinc un Instagram com el que té la Beyoncé, saps? O com el de qualsevol altre. I és com que s'ha homogenitzat tant tot... Que jo vaig ficar aquí pel motiu contrari, perquè em semblava una forma d'anar com sense carretera, no? Al mar no hi ha camins, i l'art me semblava un puesto on podies transitar sense camins, i ara és el contrari, ara és tot autopista per tot arreu.
0: Molt, molt interessant això que dius, eh? I bé, no sé, nosaltres també, per les persones que escoltem, penso que això arriba, és a dir, propostes que d'alguna manera, jo deia a l'inici, es construeixen sobre el silenci, no tant sobre el soroll entès com també totes aquestes estructures muntades i tal, sinó que és un tio que a la seva habitació s'ha buidat i d'alguna manera no tens per què entendre que si li ha passat A, B, C o C, sinó que el que està cantant d'alguna manera et connecta i t'interpel·la i no saps ni quasi per què, no? I llavors tu pots fer fins i tot propi. I això és molt fort.
1: Per mi té a veure amb despullar-se. Quan sento un artista que s'ha despullat, em fa veure la meua despulla, no veig la seva, veig la meua despulla. En qualsevol art que a mi m'ha commogut, l'autor desapareix de l'equació, és sóc jo, tota l'estona parles i l'autor diu papa o mama, és la meua mama, no la seua. I és tota l'estona així. Però crec que la intenció aquesta ha variat, de sobte és com, no, és la seua mama, no la meua.
0: Mm-hmm,
1: com l'han posat en un puesto, en un, no sé com diu, en un altar. I l'altar, han de ser altres a l'altar, no ells.
0: Va molt també de l'individualisme, no?, actual que hi ha, o sigui, que és tot tan personalitzat, tot tant, quan al final, doncs, del que es tracta potser és de parlar d'allò col·lectiu, des de, per exemple, doncs, com tu, no?, la reflexió més filosòfica, poètica, però que al final parla de coses, doncs, com la mort, la pèrdua, l'amor, bueno, no sé, i no tant, doncs, jo he fet això... I ho he fet d'aquesta manera i mira, i tot la imatge, no? Molt la imatge, que la imatge està guanyant moltíssim terreny a tot el so, no? I, bueno, en fi.
1: El que em molesta és la finalitat, al final. És que noto que m'estan fent coses amb la finalitat de vendre'm a mi la moto, saps? Com jo no vull vendre-li la moto a ningú. Jo faig això per mi i ja està. Si algú li agrada, estupendo. Però noto que moltes coses que... Molts productes artístics avui en dia... estan fets amb la idea única de que algú cliqui en allà. I si ningú no clica en allà, és un fracàs, ha sigut un fracàs. I uau, sembla grotesc, això. Sí. Per mi, si ningú escoltés la meva música, no seria un fracàs. Perquè el fet que ho hagi fet és l'èxit. Perquè aquesta era la finalitat, fer-ho. I ja està.
0: L'altre dia tenim al programa el Hans Laguna, el baixista, que és sociòleg també, i acaba de publicar un llibre que precisament explica una mica això, es diu El teatro de l'autenticidad, i que parla de com una mica les estrelles del pop i tal venen un producte i que el venen com l'autenticitat d'ells, no? Que ells són els caps pensants de tot el projecte creatiu, quan en realitat també hi ha estructures i despatxos de màrqueting que coneixen exactament, no?, les tendències del mercat i que es treballa més a partir d'aquests números que no tant de la... I bueno, molt interessant.
1: És interessant, sí. Moltes ganes de llegir aquest llibre. Sí, l'altre dia m'han parlat també. Moltes ganes.
0: Doncs, Xerim, marxem amb una altra de les cançons del disc, que és aquesta No sé, que també em sembla espectacular. Què és el que no sap, el Xerim?
1: Pues només sé lo que estimo, l'altre no sé res.
0: Nosaltres també estimem la teva música. Gràcies, Xerim, per haver vingut avui. I ens veiem en els directes. I estàs treballant en algun nom, ja?
1: No.
0: Vale. Ara reposar una mica tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, digue'ns de cansar una mica.
0: Tu mereixes. Descansa i reposa.
1: Tu
0: moltes
1: també.
0: Gràcies. Gràcies, Xerim. I amb vosaltres, no marxeu encara.

I ara el que farem tot seguit és anunciar-vos a qui tindrem properament l'acústicament. I la setmana vinent ens visita Anna Brenes. Ella és cantaora, compositora i docent de referència aquí a casa nostra pel que fa al flamenco. Amb una trajectòria versàtil, el seu cante transita entre la puresa del flamenco tradicional i la experimentació contemporània. Ens visita per presentar el seu nou treball discogràfic, Mientras Camino.

És la música d'Anna Brenés i el seu Romance, i és que cada cançó d'aquest treball discogràfic és un palo flamenco, igual que representa també una etapa de la vida. Ho descobrirem la setmana vinent. I canviant, doncs, d'estil, perquè ja ho sabeu, doncs, que ens agrada ser bastant plurals aquí a l'Acústicament, ens visitarà d'aquí un parell de setmanes la gent de Sandrea, que acaben de publicar un nou treball discogràfic que està tenint molt bona rebuda. Això es diu Paciència Infinita, la que haurem de tenir també per esperar a demà a retrobar-nos amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per ser-hi i fins demà a les 11 a Ràdio 4.

0: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
1: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
0: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
1: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
0: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4, la música clàssica et parla a tu.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori. Ràdio 4.

Ei, família, com va tot? Us dono la benvinguda a un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més. Avui, amb la tercera part d'aquest superespecial dedicat als Beatles, el millor grup de la història, almenys si ens basem en el número de vendes, l'èxit assolit, la influència en els seus contemporanis i en els que van venir després, en les llistes de millors cançons i discos de la història,

i va decidir escriure una cançó sobre un aspirant a novel·lista que envia una carta a un editorial perquè li diguin si estan interessats a publicar la seva obra. És aquesta Paperback Writer.

Lighter també va ser trencadora en el sentit que només té dos acords en tota la cançó, però el que realment la fa destacar és el baix de Paul McCartney, amb un so espectacular que no s'havia sentit fins llavors. No només va tocar un baix diferent de marca Rickenbacker en lloc del famós baix Hofner en forma de violí amb què se sol visualitzar McCartney, sinó que, a més, per captar-ne els greus en plenitud, van utilitzar un altaveu com a micròfon. Però això no hauria estat res si McCartney no hagués tocat el baix com el va tocar, jugant amb notes agudes ben amunt del màstil, una cosa que també va fer amb la cara B del single. I quina meravella de cara B! Una altra de les cançons més innovadores dels Beatles. Per començar, per donar-li un punt lànguid i arrossegat, la van gravar rapideta i llavors van reproduir la cinta bastant més lenta. Així és com la van gravar. I així és com sona la versió final d'aquesta Rain.

Rain, com haureu pogut comprovar, també és innovadora en un altre sentit, amb gravacions reproduïdes al revés. I és que si reproduïm al revés al final de la cançó que acabem d'escoltar, veurem que allò que semblava una frase incoherent era Lennon cantant l'estrofa de la cançó. Ja veieu, amb aquesta cançó, els Beatles van aprofitar el poder de les cintes. Es podien reproduir més ràpid, més lent, endavant, enrere, i com ja hem anat veient, els de Liverpool no deixaven escapar cap innovació sonora. De fet, aquestes Paperback Writer i Rain es van gravar durant les sessions del que seria el seu setè disc d'estudi, publicat l'any 1966, un disc en què la banda va seguir experimentant. I si una cançó d'aquest àlbum engloba tota aquesta experimentació, seria la que tanca el disc, la cançó més estranya que havien gravat fins llavors, tota ella basada en un sol acord, do major, amb una tambura, un instrument indi força hipnòtic, fent un do durant tota la cançó, amb un bucle de bateria que es va repetint sense parar, un solo de guitarra reproduït al revés i amb efectes de so reproduïts també al revés i de totes les maneres possibles. I no us penseu que llavors era com ara, que amb els ordinadors tot és relativament senzill. Llavors tot es feia amb cintes com les de caset o magnetòfon i la gravació dels efectes de so va involucrar diversos estudis diferents del mateix edifici d'Abbey Road interconnectats amb un enginyer de so reproduint la cinta a cada un dels estudis, amb els quatre Beatles movent els faders de la taula de so en directe per ajustar els volums de cada efecte de so i vuit cintes sonant alhora. Tota una aventura. I per si no fos poc, John Lennon agafa i li diu a l'enginyer de so que volia sonar com el Dalai Lama cantant des del cim d'una muntanya. I a aquest enginyer de so, Jeff Emerick, se li va ocórrer passar la seva veu per un altaveu rotatori Leslie, que és el típic altaveu rotatori que acompanya els orgues. Mai s'hi passava la veu per allà, però així ho van fer. I amb tot això van crear aquesta obra d'art anomenada Tomorrow Never Knows.

Never Knows, amb un títol que podríem traduir com El demà mai ho sap, i que com a Hard Day's Night és una frase d'aquelles que deixaven a Ringo Starr de tant en tant, molt adequada per una cançó com aquesta. Ringo Starr potser no feia cançons, només en va compondre un parell i una miqueta d'una altra en tota la discografia dels Beatles, però tenia una habilitat per dir frases ben curioses que els altres van saber aprofitar. I el que també feia Ringo és cantar una cançó en pràcticament tots els discos. En el cas de l'àlbum Revolver, fins i tot va cantar el single principal extret de l'àlbum, una cançó infantil, també amb efectes de so, que la coneixem tots i que l'hem sentit un munt de vegades. Potser massa vegades. Per tant, no cal escoltar-la sencera, oi?

Aquesta Yellow Submarine va ser un número 1 internacional i es va publicar com a single de doble cara A amb una altra cançó innovadora per l'època, que va trencar amb totes les convencions de la música pop, tant per la lletra, que parlava de la soledat, com per la música, en què no hi havia ni un sol instrument propi del rock, ni guitarra, ni bateria, ni baix, ni tan sols un piano, només un octet de corda, amb els músics ben incòmodes, ja que els van posar els micròfons molt a prop dels seus instruments perquè sonessin ben agressius. Tot això amb un arranjament espectacular a càrrec del productor George Martin, inspirat en la banda sonora de la pel·lícula de Hitchcock, Psicosi, i rematat amb la veu solista de Paul McCartney i les harmonies vocals de George Harrison i John Lennon, fan aquesta Eleanor.

Eleanor Rigby, una de les cançons del disc Revolver, un dels més importants de la història dels Beatles i de la història de la música en general per la seva gran dosi de creativitat i inspiració. Recordeu que el primer disc dels Beatles es va gravar amb només un sol dia de gravació? Doncs en aquest van tenir temps per experimentar i provar coses, ja que el van gravar en els 3 mesos de descans que van tenir entre gira i gira a principis de 1966. Un disc amb cançons de música índia... Soul...

i també rock, com la grandíssima cançó composta i cantada per George Harrison cançat a l'àlbum, una crítica al sistema d'impostos britànic que es quedava ni més ni menys que el 95% del que guanyaven els Beatles, de la qual destacaríem també la icònica línia de baix de Paul McCartney i l'esbojarrat solo també interpretat per ell mateix. Parlem de Taxman. 1, 2, 3, 4, 1, 2...

Després de la gravació del disc Revolver, al qual ja vam dedicar un programa sencer la temporada anterior, els Beatles van tornar a anar de gira pel món. Al Japó, la visita va ser una mica accidentada, ja que van tocar el Budokan, un estadi que s'utilitzava per la tradició mil·lenària de les arts marcials, i hi va haver diverses protestes de gent que creien que aquell no era el lloc adequat perquè hi toquessin uns músics occidentals de pop. Però a Filipines va ser molt pitjor. Ja quan van arribar a l'aeroport, de seguida van separar els Beatles dels seus acompanyants i els van entaforar en un cotxe. Els van portar a una base militar per fer una roda de premsa i en lloc de portar-los llavors cap al seu hotel, els van obligar a pujar a un vaixell on un empresari amic del president Marcos estava fent una festa. No en van poder baixar fins al cap d'unes quantes hores. Però el pitjor va arribar el dia següent, en què tenien els concerts, ja que al matí es van assabentar que havien d'anar a esmorzar amb la primera dama Imelda Marcos al Palau Presidencial. Com que els Beatles no solien acceptar aquest tipus d'invitacions, el mànager Brian Epstein la va declinar educadament, però l'empresari que feia d'annex amb la banda no n'havia informat la primera dama, que ja ho tenia tot preparat, amb centenars de convidats i amb la televisió retransmetent-ho en directe. Els Beatles no van cedir i llavors va començar una enorme campanya de descrèdit, amb imatges en directe dels fills del president plorant i la primera dama dient que aquests peluts eren uns maleducats que havien menyspreat tota la nació. Després dels concerts, que com era normal, eren bastant caòtics amb una qualitat de so deficient i amb els crits de les fans tapant tota la música, quan els Beatles van arribar a l'hotel, van notar un ambient hostil. Van intentar agredir-los i el dia següent, a l'hotel, els van deixar sense esmorzar i el govern, a més, els va reclamar una milionada en impostos sense cap mena de sentit. Fins que Brian Epstein no va pagar, no els van deixar marxar del país. I de camí a l'aeroport només van rebre insults i pedrades. Fins i tot un component de l'equip va acabar amb diverses costelles trencades. I van arribar a l'avió com van poder i sense cap tipus d'ajuda. Allà van decidir que mai més tornarien de gira. I, de fet, el 29 d'agost d'aquell mateix 1966 van fer el que seria el seu últim concert a San Francisco, que va ser un èxit, tot i que al març John Lennon havia dit que els Beatles eren més populars que Jesucrist a una revista britànica. Allà al Regne Unit no va passar res, però cinc mesos més tard, una revista d'Estats Units va publicar aquests comentaris i els radicals d'aquell país, inclòs el Ku Klux Klan, van posar el crit al cel i van cremar un munt de discos seus. Després de fer el seu últim concert, els Beatles es van agafar tres mesos de descans, que ho necessitaven. George Harrison se'n va anar a l'Índia per estudiar sitar amb Ravi Shankar i aprendre també de la cultura d'aquell país. Paul McCartney va col·laborar amb George Martin en una banda sonora i John Lennon va anar a Almeria a rodar una pel·lícula. Allà va compondre la que seria una de les cançons més mítiques de la història. No només és una grandíssima composició, sinó que a més va ser trencadora en un munt de sentits, des de la seva introducció amb un melotron, que era un teclat innovador per l'època, en què cada tecla reproduïa una gravació en una cinta, en aquest cas de flautes, fins a la instrumentació de la cançó, amb trompetes, amb una espècie de cítara o arpa índia anomenada Swar Mandal, un final realment sorprenent i experimental, en què la cançó baixa de volum, sembla que s'acaba, però torna a pujar, després torna a baixar, i a més, la versió final de la cançó consta de dues gravacions diferents fetes amb setmanes de diferència, de fet. La primera, suau, lenta, amb tonalitat de la major, i la segona, ràpida i orquestrada i en tonalitat de do major. Però tot i aquestes enormes diferències, no es nota l'enllaç entre una i altra gravació, ja que van fer una obra d'orfebreria jugant amb la velocitat de la cinta perquè acabin sonant a la mateixa tonalitat i al mateix tempo, i el tall està tan ben fet que no es nota. Però si us hi fixeu bé, notareu com la sonoritat canvia de cop. Ja us avisaré quan arribi el moment. Mentrestant, gaudiu d'aquesta Strawberry Fields Forever.

Strawberry Fields Forever va sortir com a single de doble cara A, juntament amb una altra cançó espectacular. Però de manera increïble, aquest single, que per mi és el millor single de la història, no va arribar al número 1 al Regne Unit. Es va quedar al número 2, el primer single dels Beatles des de 1963 que no va encapçalar les llistes al seu país. Aquella música sembla ser que suposava un canvi tan bèstia que molts dels seus fans es van quedar descol·locats i no van saber apreciar aquesta obra d'art, ni el seu canvi d'imatge, perquè de cop els Beatles ja no portaven el cabell com abans, el portaven una mica més llarg o pentinat una mica diferent, tots quatre de cop portaven bigoti, Lennon portava ulleres, en 3 mesos havien canviat de cop. El que no havia canviat era la seva capacitat de fer enormes cançons, i si havia canviat, havia canviat cap a millor, perquè aquest single, juntament amb Strawberry Fields Forever, contenia una altra obra d'art com Penny Lane. Penny Lane.

Penny Lane, aquesta meravellosa composició de Paul McCartney amb el seu tremendíssim solo de trompeta piccolo, una trompeta aguda i petita, secció de cordes, secció de vents, una campana de bomber, una mítica línia de baix i amb canvis de to entre l'estrofa i la tornada, però que estan tan ben fets que flueixen de manera natural, ni els notes. Una de les millors cançons de la banda, que com Strawberry Fields Forever, es va gravar durant les sessions del que seria el seu proper disc. Un altre disc trencador com pocs, potser un dels discos més trencadors de la història de la música pop, començant per la seva portada, la seva música, la seva història semiconceptual, l'experimentació, la varietat d'estils i el llarguíssim títol, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

With a little help from my friends, aquesta cançó cantada de meravella per Ringo Starr i amb una altra línia de baix tremenda de Paul McCartney i que, com hem sentit, va enganxada la cançó que enceta i dona títol a un dels àlbums més aclamats de la història. Per molta gent, el millor de tots els temps, per altra gent no, però el que és clar és que va ser un dels més influents que s'han fet mai, amb cançons que són vertaderes obres mestres de la psicodèlia, com aquesta Lucy in the Sky with Diamonds. Thank you.

Lucy in the Sky with Diamonds, una cançó que encara avui dia hi ha gent que creu que parla de LSD per les inicials de Lucy, Sky i Diamonds, tot i que s'ha dit per activa i per passiva que la va inspirar un dibuix que Julian, el fill de 3 anys de John Lennon, va fer un dia d'una companya d'escola anomenada Lucy enmig del cel envoltada de diamants. La lletra és una anada d'olla monumental, amb imatges surrealistes inspirades pels llibres d'Alícia al País de les Meravelles, dels quals John Lennon era molt fan. I què dir de la música? Ja ho heu vist. Des d'aquest peculiar so de l'inici fet a partir d'un orgue Lowry, tractat amb diversos efectes de so, fins la hipnòtica veu de Lennon a les estrofes, i acabant amb aquestes tornades tan lluminoses i enganxoses i tan diferents de la resta de la cançó. Una cançó que demostra que Lennon estava assolint nivells espectaculars de composició i de creativitat, com ho demostra també la cançó que tanca l'àlbum, en què rep un cop de mà important de Paul McCartney. Entre tots dos van fer una altra cançó històrica de la banda de Liverpool, en què podríem destacar la meravellosa melodia de John Lennon, com Ringo Starr fa servir timbals d'orquestra per fer les seves frases de bateria, com Paul McCartney aporta una part central completament diferent a la resta de la cançó, i sobretot, com abans d'aquesta part i també al final de la cançó, els Beatles van deixar 24 compassos buits. De fet, podem sentir el seu ajudant Mal Evans comptant-los. Per omplir-los, van contractar tota una orquestra de música clàssica i van fer tocar a cada instrument un crescendo des de la nota més greu i suau fins a la nota més aguda i forta. Si les cares dels músics ja devien ser un poema en veure la partitura o no partitura d'aquella bogeria, encara devien quedar-se més a quadres quan els Beatles els van fer posar-se nassos falsos i mans de goril·la. Sigui el que sigui, el resultat és una passada. L'efecte d'aquella cacofonia anàrquica de tots els instruments em posa la pell de gallina cada vegada que sento aquesta A Day in the Life.

Day in the Life, l'obra mestra que tanca el disc Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band amb aquesta nota eterna de piano. De fet, de pianos hauria de dir, ja que Lennon, McCartney, Ringo Starr i el mateix Mal Evans, que comptava els 24 compassos, toquen l'acord en tres pianos diferents mentre el productor George Martin ho recolza amb un harmònium. Entre la compressió de so i el volum que va augmentant fins a sentir-se com grinyola una cadira o com algú remena papers, la nota final acaba durant més de 40 segons. I quan creus que ja s'ha acabat el disc, els Beatles et deixen anar una broma final. Després d'una nota molt aguda, que l'oïda humana quasi no percep, però animals com els gats o els gossos sí, l'agulla del disc acaba encallada en l'últim solc del vinil i entra en bucle reproduint dos segons ben estranys fins que algú no es dirigeix al tocadiscos i aixeca l'agulla. Doncs ja veieu quina manera tan èpica d'acabar un disc com aquest Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un àlbum del qual encara posarem alguna cançó més. De fet, les posaria pràcticament totes, però haurem de fer una selecció, ja que queda poc episodi, però em temo que alguna quedarà per al disc següent, va. Escoltem, doncs, la quarta cançó del disc, una altra cançó amb un gran ritme de bateria de Ringo Starr, un baix molt creatiu de Paul McCartney i certs punts de psicodèlia i detallets. I és que a mesura que la cançó va avançant, cada cop és millor. Getting Better.

En aquest Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band també hi trobem una obra mestra de la música índia a càrrec de George Harrison. Aquí es notava que les 6 setmanes a l'Índia i les classes amb Ravi Shankar havien fet efecte. Amb només un sol acord, una gran melodia i una part central fascinant, amb un compàs ben inusual en la música pop i una espècie de conversa entre un sitar i una secció de corda, George Harrison, acompanyat de músics indis, presentava aquesta meravella anomenada Within You, Without You, una cançó amb què, com ja havia fet un any abans dins el disc Revolver, va donar a conèixer la música índia al públic occidental i amb la qual acabarem aquest tercer programa de l'especial dedicat als Beatles. Una cançó amb instruments tan peculiars com la tambura

Aquesta espècie d'arpa oscítera anomenat Swart Mandel, la tabla o el sitar, que sentirem a la part central de la cançó. Fins la setmana que ve. Moltes gràcies.

0: El Papa Lleó XIV visita Catalunya. Ràdio 4 ha preparat un ampli dispositiu informatiu per oferir-te tots els detalls i dos programes especials. Dimarts 9, a les 7 de la tarda, amb la vigília a l'Estadi Olímpic. I dimecres 10, a les 6 de la tarda, missa i consagració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La història es viu una vegada. Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
2: El Barcelona Supercomputing Center, el BSC, ha inaugurat el seu tercer ordinador quàntic, instal·lat a la renovada capella de Torre Girona. Aquesta nova infraestructura, cofinançada per la Comissió Europea i el Govern d'Espanya, incorpora una tecnologia de codificació analògica que complementa el sistema quàntic ja existent al centre. La incorporació d'aquest nou ordinador reforça la partició quàntica Mare Nostrum ONA i converteix el Mare Nostrum 5 en un dels primers superordinadors del món capaç de combinar computació clàssica amb computació quàntica digital i analògica. El desenvolupament tant del xip com del programari s'ha fet íntegrament a Espanya, consolidant l'aposta del BSC i de l'empresa europea EuroHPC per avançar cap a la sobirania tecnològica amb tecnologia 100% europea. Aquest avenç situa Catalunya i Barcelona a l'avantguarda de la recerca científica i tecnològica mundial, demostrant que el país té talent, coneixement i capacitat d'innovació per liderar alguns dels grans reptes tecnològics del futur.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
3: Hola, Pere.
2: Hola, Núria.
3: La transformació digital està redefinint la manera com vivim, treballem

0: Ràdio 4.
1: Joana Barbany és una professional del sector digital especialitzada en el binomi tecnologia-persones amb experiència en els àmbits públic i privat. Llicenciada en periodisme i diplomada en ciències empresarials, té formació de postgrau i lideratge en institucions com la UOC, ESAD i l'IES. Ha liderat estratègies d'innovació i transformació digital des de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Cugat i empreses del sector digital i tecnològic. Actualment és directora de desenvolupament de negoci a Michael Page i presidenta del Clúster Digital de Catalunya. És autora del llibre Rehumanizando la Tecnología.
2: Benvinguda, Joana.
0: Hola, Joana.
3: Hola, com ha pogut estar aquí?
2: Comencem una mica de com vas començar aquesta trajectòria, no? La consultoria de la transformació digital.
3: A veure, jo crec que avui en dia la tecnologia és per persones curioses i amb ganes d'aprendre, val? Llavors jo ja des de petita sempre m'ha interessat tot, no? I quan et fan escollir a què et vols dedicar, doncs dius, és que tot m'interessa. I crec que doncs, vaig escollir camí del mig, no? Vaig estudiar periodisme, vaig estudiar ADI, que es diu ara, però sempre amb aquesta mirada cap a la tecnologia, no? Perquè crec que és un... et fa estar... bueno, estar atent, veure cap on va el món, i és una cosa que sempre m'ha interessat molt, però que no tinc formació d'enginyera.
0: Eres de tenir joguines tecnològiques?
3: De tot, sí, sí. Però és que tenia... sí, sí. Era de tenir... de provar coses, saps? I muntar-me fletxes i coses d'aquestes. Sí, sí. De do it yourself, saps? Sí,
0: i trobaves amics o amigues per fer-ho? Per jugar amb aquestes coses que t'agradaven?
3: Sempre acabes trobant els més rarets de la classe que es fan amb tu. Però sí, sí. Era una mica ànima lliure, que es diu.
2: Bueno, és que la tecnologia està tot arreu, no? Vull dir que una mica seguint això. Avui en dia, quins són, creus? Treballes molt, no?, amb empreses del sector digital. Quins són els errors quan implementem tecnologia potser a les empreses que podem trobar?
3: A veure, la tecnologia avui ho pot fer quasi
2: tothom.
3: Tot. Quasi tot. O sigui, ho fa tot. Quasi tot. Llavors, jo crec que és implementar-la sense saber per què l'estem implementant, no? És a dir, ara amb la IA, que hi ha tanta... no? Tothom vol implementar la IA. També depèn de si ets una pime, una micro o una gran empresa i dels recursos que tinguis, però has d'anar a tenir molt clar per què la vols fer servir. O sigui, implementar IA per provar, bueno, allò de provem i si ens fracassem no passa res, bé, però no tota l'estona, no? Llavors és tenir molt clar perquè la fa servir.
0: Jo precisament et volia preguntar sobre això perquè amb aquesta arribada de la IA generativa que comentes, moltes empreses estan adoptant eines molt ràpidament i m'agradaria saber si tens la sensació de que el món empresarial va més ràpid que la capacitat dels governs per entendre què està passant i posar les normatives que calgui per regular.
3: Jo crec que la tecnologia va molt ràpida, el sector empresarial depèn de quin, ja et deia, una empresa mitjana de la Catalunya interior o petita, pobra tampoc, si no va al ritme que va una multinacional tecnològica a Barcelona, val? I després a nivell de governs crec que fan el que poden, però tot el tema de la legislació, la regulació, Europa, com sabeu, doncs es posiciona com un espai regulat, que està bé, però això frena la innovació i l'adopció de tecnologia per part de les empreses.
2: I una mica lligat amb això que parlava segons el tipus d'empreses, és que és més difícil canviar, no?, aquesta tecnologia de com les empreses ho fan o la mentalitat de les persones que vulguin, no?, implantar aquesta tecnologia, no?
3: La mentalitat es té o no es té. Per tant, si és difícil canviar algú que no creu en la tecnologia o que no està atent als canvis, no? I això és un tema de lideratge, de tot un líder atent o atenta als canvis o no ho ets, val? I després, jo crec que el més difícil és desfer el que ja hem après. Ahir estàvem en una xerrada a la Salle amb empreses industrials i es comentava que el que és més complicat és digitalitzar processos existents, val? A vegades és millor treure les escombraries i començar de zero perquè canviar... O sigui, no és el que ja està fet, fer-ho digital, sinó que moltes vegades és canviar processos. Per tant, és millor desaprendre i tornar a aprendre des de zero. Aquest és el tema.
0: Home, això deu costar, no? I una empresa, com es planteja què ha de fer per transformar-se digitalment? Quin és el moment en què l'empresari diu, escolta, ara he de fer el pas?
3: Si ens posem el focus en les empreses que jo conec, que són les industrials, és un tema de direcció, ha d'anar bottom-up, o sigui, de cap a baix, no? Top-down. Llavors, si el president, presidenta, la consellera d'administració, el consell directiu, sempre hi ha algú que hi creu i ho ha d'impregnar tot, si no és molt difícil, perquè si no es creu des de dalt de l'organització, és a dir, si la part de tecnologia és informàtica i penja de recursos humans, estem morts. O sigui, ha de ser una cosa transversal. Per mi ha d'estar al nivell 1 de la presa de decisions.

0: les empreses.
1: Després deu venir la pregunta habitual que et deuen fer, no? I quin retorn, a quin termini, això, aquesta inversió que em dius que he de fer, com la rentabilitzo?
0: La pregunta de millor és que s'ha de fer, val? Llavors...
1: De que no pots quedar enrere,
0: no,
1: potser, no?
0: No, és que si no la fas tens un cost d'oportunitat. O sigui, si no ho fas t'equivoques, això està clar. Bueno, hi ha resultats a curt plaç i a llarg plaç. Òbviament, al final el que volen les empreses és ser més rentables, no? Generar més benefici, i està demostrat que si tu apliques la tecnologia surt, no? El que passa que cal una inversió al principi i poder no veure resultats fins al cap d'un temps. Llavors és tenir paciència i tenir molt clar quines són les fites a curt plaç, no? Perquè al final, per seguir amb el teu projecte, necessites inputs positius a curt plaç. Per tant, s'ha de fer una estratègia de quins inputs vull tenir o quins outputs, no? Concrets a curt plaç, però tenir la visió a llarg plaç, perquè si no, tampoc fas res si fas coses a curt tot el dia, saps?
2: I com valores la maduresa digital, no, de les empreses d'aquí a Catalunya?
0: També depèn molt del sector. És a dir, per exemple, el sector farma està molt avançat, però hi ha el sector agrícola, per exemple, que està molt enrere, no? I sobretot jo crec que també hi ha un tema important que ara s'està treballant i s'està evolucionant, que és de tot el tema de l'àrea metropolitana i fora de l'àrea metropolitana, perquè el fet de no tenir proveïdors a la vora i de no poder generar tota cadena de valor, això a la llarga pot, no, pot ser un fre per la competitivitat i l'evolució de les empreses. Però és que és molt variat, depèn del sector i de la mida de l'empresa. O sigui, una empresa petita que facin oli, bueno, en aquest cas potser sí, perquè són, normalment són empreses noves i són més àgils, però al revés, una empresa de tota la vida, amb tercera generació, que fan un producte industrial, no sé, coure, doncs a vegades costa, o agafa algú amb una mentalitat diferent, o costa que aquella empresa es digitalitzi.
1: Tenim un debat obert sobre la sobirania tecnològica europea, la dependència de les plataformes nord-americanes. Catalunya i Europa, creus tu que poden tenir una indústria digital pròpia realment competitiva?
0: Hauríem. Crec que ens hem de posicionar com a un espai referent en drets, però no hem de perdre de vista la rapidesa. És a dir, sí, però no cal, potser ens podem... Alguna vegada són una miqueta més àgils, no? Perquè a vegades la pròpia normativa... Jo crec que sí, però...
1: Ens encantem.
0: Sí, però cal fer una reflexió, eh? I sí que s'està fent, avui en dia, perquè per competitivitat, està claríssim. Però crec que està bé erigir-nos com a defensors dels drets digitals.
2: I a nivell, parlant de les empreses a nivell català, a nivell europeu, com està el nivell de digitalització?
0: És que també són... És que l'Europa... És que Europa, clar, és, o sigui, quan parlem de Xina, Estats Units...
2: Sempre estan per sobre?
0: No, o no té per què? És molt més, o sigui, que Europa és que no pots comparar els països que formen part, o sigui, Espanya, o sigui, cap dels països de la Unió Europea, tots són tan diferents i tenen regulacions pròpies en segons quins casos, són incomparables. Llavors, hi ha regions que excel·leixen, doncs, en tema, potser, de tema de quàntica, etc. N'hi ha que excel·leixen en temes més de programació, és que depèn de la regió, no tenen res a veure els països, no? Per exemple, tota la part del nord-est són molt potents, tot el que era, doncs, tota la part d'Estònia, etc., perquè són països que han nascut ja amb la tecnologia, i després tenim el tema geopolítica, també empreses que hi ha països que poden estar en moments rellevants, doncs, pateixen temes de geopolítica que els fan enrere, no? Jo vaig estar a Ucraïna no fa massa, bueno, sí, fa temps, fa 7 o 8 anys, i ningú hagués dit amb un programa de tema d'innovació de tecnologia que ara estarien així, no? Per tant, bueno, també tot el tema política s'ha de tenir en compte.
1: Dirigeixes, bueno, ets presidenta, presideixes el clúster digital de Catalunya, on es parla, suposo, contínuament de digitalització de la indústria, no?
0: Sí.
1: Aleshores, què feu en el clúster digital?
0: Un clúster és una associació que fa aglutinar empreses, val? En el nostre cas són empreses industrials, i aquí tenim des de, ja et dic, una microempresa a una gran empresa multinacional. El meu afany és que sigui de tot Catalunya, i el que fem és donar-los l'ecosistema per poder, òbviament, generar networking entre aquestes empreses, no? Empreses d'oferta de demanda, que diem. I un tema molt important, parlareu del networking, que està molt bé, i ens ho passem tots molt bé, però després, al final, tu també necessites generar projectes, no? I els acompanyem també a l'hora de demanar uns projectes a Europa, no? Que hi ha molts fons, ja ho sabeu, i llavors gestionem tot el que és la poder presentar propostes conjuntes amb dues o tres empreses per poder tenir fons europeus, i això està superbé, perquè és, jo crec que és el que dona més sentit al clúster. Després fem formacions, òbviament,
1: Quantes empreses formen part
0: som
1: del clúster?
0: Som més d'un centenar, 115 o alguna cosa així, van pujant i baixant. Són 115, et dic, tenim molta varietat, que és el que a mi m'agrada, no? Ara estem fent també pel territori diferents formacions. Ara vam estar amb les cambres de comerç, vam estar a Tortosa fa 2 setmanes, que vam signar un acord de col·laboració amb ells, a través del qual, doncs, les empreses del territori, no, del Baix Ebre, poden formar part del clúster amb condicions especials, i també allà generem un ecosistema d'innovació digital interessant.
2: Què s'ha de fer per formar part d'aquest clúster?
0: Entra a la web, clusterdigital.cat, i allà hi ha tota la informació, facilíssim. I tothom que ve està... O sigui, de fet, tenim les baixes que hem tingut és perquè són empreses doncs, que ja estan... Vam fer un pla estratègic d'orientar cap on volíem anar, i les que han marxat és que no estaven dins el scope que volíem, que era aquest indústria 5.0, que li dic jo. Indústria 5.0, que després us explico què és per mi.
1: Explica'ns
2: ara.
0: I ara estic amb aquest tema. Si va parlant d'indústria 4.0, doncs per mi la 5.0 és que a més és el que em defineix una mica, que és això de com posar la persona al centre, que ara tothom en parla, però abans ningú en parlava, i és que la indústria, òbviament, ha de generar benefici, però ha de tenir molt en compte les persones que treballen i l'impacte que tenen a nivell social, no? I llavors, ara hi ha tot una corrent que parla d'això, no? De com poden ser sostenibles a nivell ambiental, a nivell digital, cuidar els seus treballadors, que també tenim un tema de talent que després, si volem, parlem. Per tant, és posar el foc en les persones una altra vegada, no? I aquest, ara s'està movent cap aquí aquest discurs i m'agrada molt.
3: Rehumanizando la tecnología, claves para sobrevivir como especie en la era digital, de Joana Barbany, és un assaig que reflexiona sobre com la transformació digital està transformant la nostra manera de viure, treballar i relacionar-nos. L'autora defensa que la tecnologia ha d'estar al servei de les persones i alerta dels riscos de la hiperconnexió, la deshumanització i la dependència digital. Amb un estil divulgatiu i proper, el llibre combina reflexions sobre intel·ligència artificial, salut mental, educació i societat digital. L'obra convida a trobar un equilibri entre innovació tecnològica i benestar humà.
2: Acabem de sentir el teu llibre, un dels teus llibres. Creus que la societat està preparada per conviure amb la intel·ligència artificial, no? També és un tema del que tractes.
0: Malauradament, crec que no. Crec que ens ha passat per sobre i la gent no ha fet l'esforç, que és aquí intento explicar el llibre, eh? O sigui, res és culpa nostra ni ens afecta. Ara comença a canviar una mica. Això ho vaig escriure fa 2 anys i mig, val? Imagineu-vos. I ara s'està parlant d'això. Ningú us pensava que ens afectaria d'aquesta manera, no? De fet, quan ho vaig escriure, no hi havia, el ChatGPT no es feia servir. No he fet servir res perquè no el teníem, no hi era. Bueno, hi era per les empreses, però no era usable per tothom. En 2 anys i mig ha evolucionat molt. Ara es comença a parlar tot aquest tema, que jo ja fa 2 anys i mig que en parlava, i crec que ens ha passat per sobre, perquè és que no ho hem vist i ho tenim a davant, no? Llavors, tot aquest debat de si hem de tenir els mòbils a l'aula o no, el debat de com eduquem les nostres infants, el debat de la bretxa amb la gent gran, surt ara i no fa 2 anys i mig, que és quan hagués hagut de sortir.
1: Però també sembla que hi ha un perill en quedar fora, no?
0: És que hem de ser dins, però amb educació i amb formació. Òbviament hem d'abraçar la tecnologia, però hem de fer amb una mirada crítica. O sigui, no pot ser que ens tregui les relacions socials presencials. O sigui, ha de ser una cosa més a més del que som com a persones, no? És a dir, estar jo aquí presencialment amb vosaltres m'encanta perquè ens saludem, ho podíem fer per Teams, però crec que té molt més valor fer-ho així, no? Llavors, la tecnologia sí, soc supertecnòloga, no soc gens tecnòfoba, però no podem perdre els valors humans i socials de les persones.
2: Sí, una mica, volia preguntar això, no? La tecnologia ens connecta més o ens està fent perdre aquesta qualitat de les relacions humanes?
0: Depèn de l'ús que en fas, és a dir, et pot connectar, tots tenim el xat familiar de WhatsApp.
2: A totes hores, tots, a tots moments.
0: Que saps qui s'està anant a parella, qui té un fill, quina àvia s'ha mort, ho saps tot, val? Perfecte, però no pot obviar ni pot deixar de banda ni substituir les relacions humanes, saps? Llavors, si es fa servir amb sentit, 100%. Si només fem servir tecnologia i obviem tot l'altre, desastre. Estem morts com a espècie.
2: I com la podem fer servir amb sentit?
0: Pues sobretot molta formació, molta mirada crítica i qüestionar-t'ho tot, perquè, o sigui, tu quan t'instal·les una app, ja que no llegeixes res del que t'està dient i fas acceptar. El que estàs fent allà, almenys
2: condiciona tot.
0: Almenys que sàpigues el que estàs acceptant, no passa res. Si tu estàs d'acord amb que les teves dades vagin a nodrir, no sé, perfecte, però ho has de saber. Llavors, tot el que fem ho hem de mirar amb mirada crítica. O sigui, tu no surts a passejar al carrer i, o sigui, tu mires a veure on estàs, què fas allà, o sigui, la xarxa, no? La tecnologia, el món digital, no coneixem i hem d'estar atents, no passarà, jo m'encanta, eh? I soc superusuària, però hem d'estar atents, perquè és un entorn que no coneixem.
1: I què et va impulsar a escriure el llibre? És potser alguna cosa que et va passar a tu mateixa?
0: Sí, va ser el moment que els meus fills es van fer grans, que van agafar... vaig ser l'última generació, jo crec, de pares i mares que no hem tingut el problema de el que els hi passa ara als nens petits, que és molt dur. I després també un tema, un canvi laboral, de moment de reflexió, que estava jo al sector públic llavors i volia tot el que havia après i havia intentat transmetre pues, a la societat, plasmar-ho. I vaig començar a fer un esborrany i va acabar amb un llibre. Mira.
2: I creus que la societat necessita aquest rehumanitzar-se amb la tecnologia?
0: Sí, el que intento explicar és el que dic, que la tecnologia està... l'hem de fer servir, però pel nostre benefici, pel benefici de les persones. O sigui, al final, qui fa la tecnologia són les persones, també qui la programa, qui la dissenya. No, o sigui, la tecnologia de per si no és un ens, o sigui, és una eina que alguna persona humana ha programat, o ha pensat, o ha ideat, però ha de ser el benefici social i humanístic. O sigui, el foc és tecnologia. Tu pots fer servir per cuinar-te un bistec espectacular o per cremar una casa, jo què sé. O sigui, tot depèn de l'ús que en fas, no?
1: Sí, és tecnologia. Fa dos programes vam tenir aquí la Fundació Alícia i ens van estar explicant pues això, precisament, no? Que el foc es pot utilitzar de pues moltes maneres diferents, no?
0: Sí.
1: Escolta, es parla molt sovint de la bretxa digital, però ara estem ja a portes de la bretxa de la IA. N'hi ha també d'una discriminació per, en el gust de la intel·ligència artificial.
0: I malauradament el que fa la IA és les bretxes que hi havia existents amplificar-les. És a dir, la bretxa generacional l'amplifica, la de gènere l'amplifica, la social territorial l'amplifica. És a dir, qui no té accés a poder consumir, programar, aprofitar la IA per qüestions de desconeixement, de que viuen en un lloc on no tenen connectivitat, de que no poden comprar-se un terminal, de que estan en un lloc on a nivell educatiu no els ensenyen, aquests, per culpa, anava a dir, però degut al tema de la irrupció de la IA, hi haurà més bretxa amb els que tenen accés a aquest tipus de continguts i coneixement. Per tant, està ampliant les que hi havia existents.
2: La desigualtat, no?
0: Sí. Clar, si ets molt espavilada o molt espavilada, pot ser, eh? Si tu ets una persona molt espavilada i amb moltes ganes d'aprendre i tens la sort de poder-te... Doncs perfecte, perquè tu pots... Tu sol pots formar-te, no? Fer el projecte d'esquilling personal i tu pots acabar, realment entenent, no? Com tot aquest món... Però si no tens aquesta sort, o no tens ningú que t'animi, o no tens aquella guspira que et fa començar, o sigui, estàs molt lluny d'estar... O sigui, és que està ampliant les bretxes claríssimament.
2: Una altra cosa que a vegades es parla molt, no?, és que l'impacte de la IA sobre l'ocupació, no? Sí. Quines professions creus que en sortiran més impactades?
0: Mira, a més, ara va sortir un informe fa molt poc, sortiran impactades les professions que tenen poc valor. Va? Llavors jo això no veig malament, perquè... El que passa que hem d'anar amortitzant aquestes feines. El que no podem fer és la gent que està treballant en aquests sectors, doncs, i mira, un cop a l'esquena i adéu, no? Si jo crec que hi ha feines que no tenen valor, que està molt bé que les faci una IA, perquè ningú les vol fer. I hi ha gent que les fa perquè ningú més vol, no? És a dir, jo què sé, netejar els lavabos de l'aeroport. Escolta, doncs millor que ho faci una màquina.
1: Que faci un robot.
0: És veritat, perquè jo no els he netejat mai, però, sincerament, preferiria no... O sigui, si ho hagués de fer, ho faria, eh? Sí, sí. Perquè estem com... A vegades hi ha feines que no són gens agradables de fer, no? O estar patrullant de nit amb un polígon, que és superperillós, doncs poses un robot i va fent... Perfecte. Per tant, tasques que tenen poc valor, jo crec que seran substituïdes segur. Més que feines, són tasques. I, per altra banda, generaran una sèrie de feines i tasques molt rellevants i molt importants. Però aquí torna a haver el tema de la bretxa. O sigui, o formem gent amb aquestes, no, estudiants que no tenen per què ser gent jove. Hi ha tot un tema de reskilling de persones més adultes que es poden reformar, que dic, però fer un reskilling cap allà, no? Hi haurà canvis segur i l'hem d'acceptar i ho hem d'afrontar, perquè és que si no fem res, morirem. Llavors, què diria la gent que està en una feina que té pues, risc? S'ha de formar. I ara, es diu, aquí a Catalunya ho pot fer. Si hi ha projectes públics i programes públics on... Ja et dic, tenim la sort de viure aquí, tenim un Barcelona Activa que està aquí al costat, que tu pots fer formació amb el que calgui, no? I més gratuïta.
1: El clúster, impulseu projectes sobre IA?
0: Sí, sí, i tant. Tenim un curs amb la Pompeu Fabra per aplicar la IA a les empreses. Sí, sí, és que és clau. Però el que passa que ho fan molt sobretot en tema de processos, i llavors ara on estem mirant cap al tema de tot el tema de prediccions, no? De tot el tema de com aprendre a fer prediccions, no? Gràcies a la IA, que això ja és un pas més, no? De moment és molt... Les dades que ja tenien... perquè les empreses tenen dades. El que passa és que molts cops estan mal agafades, no? Llavors, netejar i donar-los puresa, es diu, a les dades que tenen ara. Això és el que estem fent ara. Ajudar a verificar que allò és real i que aquelles dades serveixen per fer algun tipus de prendre decisions.
2: Has treballat també en el sector públic i el sector privat. Uh-huh. Quines diferències hi ha, no?, a l'hora d'impulsar la transformació digital a cada àmbit? Grosses,
0: bueno,
2: no?
0: Tots tenen el seu bo i el dolent. A veure, que a més m'ho planteja molt això, el sector públic, el bonic és que té un impacte espectacular, o sigui, fas una cosa i impacta, i això a mi m'omple moltíssim, de dir, anem a fer una política pública, que després ara veurem la part negativa, però té un impacte i tu ho veus, o sigui, vaig estar a política municipal i a més té un impacte molt curt plaç. A la Generalitat és més a llarg plaç, però és que és molt bonic veure que fas polítiques que funcionen. Quin problema hi vaig trobar jo? Pues tota la burocràcia és un drama. Va? Llavors, si tu ets una persona inquieta, amb ganes de fer coses, doncs has de baixar una miqueta el ritme perquè no et segueixen. Va? Llavors, crec que per mi és el que em va acabar cremant una mica. I al sector privat, jo li trobo a faltar, depèn de quin projecte aquest impacta, o sigui, està molt bé perquè si et paguen bé guanyes molt bé la vida, però a vegades necessites tenir impacte, a mi, social, no? I quan dic social no vol dir de tercer, vull dir impacte a les persones, no? Fer una feina que t'impacti. On estic jo encara, perquè és una empresa de talent, llavors, vulguis o no, ajudem a trobar feina a la gent, no? Llavors també té un impacte important.
1: Parlàvem a l'inici del programa del nou computador quàntic del BCC. Les grans tecnològiques estan invertint en computació quàntica, doncs, i en centres de dades, que també se'n parla molt, no? Uh-huh. Creus que a Catalunya tenim capacitat per jugar algun paper rellevant en aquesta cursa tecnològica?
0: Bueno, ja juguem, i amb tot el projecte de Gigafactory allà a l'Ebre encara més. Jo crec que aquí és clau el tema de la col·laboració público-privada, o sigui, és que si no estem morts, i en aquest cas us haig de dir que, malgrat tot el que pugui haver, crec que s'estan entenent molt bé les administracions públiques a nivell estatal, global, local, de Generalitat, etc., amb les empreses, siguin d'aquí, siguin d'Espanya. Crec que estem en el bon camí.
2: Ja, per acabar, has estat una de les dones amb més visibilitat, no?, del sector TIC català. Encara existeixen barreres de les dones en tecnologia i lideratge digital?
0: Malauradament, sí, estem bastant igual del que estàvem. Jo diria una miqueta millor, perquè si no tota la feina que hem fet no serveix per res, però jo aquí llenço un missatge una miqueta crític envers les dones, perquè sempre tirem, no?, critiquem els altres, i crec que hem de ser a vegades un pèl més valentes i no marcar els notes als límits, no? I doncs ara em passa amb gent jove que diu, però, o sigui, però com podeu pensar així? No? Com, bueno, les nostres mares també ens ho deien, perquè elles també van ser més, no?, més lluitadores que nosaltres. Llavors, potser és un tema generacional, però jo els diria a les noies joves que segueixin, que hi ha molt camí per fer.
1: Amb una frase, què hem de fer a Catalunya els propers anys?
0: Què hem de fer a Catalunya els propers anys?
1: Bueno, amb dues frases, tranquil·la.
0: No, jo,
1: és a dir,
0: jo diria...
1: Quins gran repte tenim tecnològic a Catalunya?
0: Et diria el que he dit abans, entendre'ns a nivell públic o privat, perquè Catalunya té un ecosistema que no té totes les regions d'Europa i és una sort. I doncs el que hem d'evitar és això tancat net de discursos doncs els altres, això m'has dit, això no m'has dit. Per tant, jo crec que és engranar tota aquesta quadruple hèlix o quintuple hèlix, no? Pues a lo que és acadèmia, lo que és indústria, lo que és el sector públic i la societat, per poder doncs desenvolupar el país a nivell global. Jo crec que tenim les bases i ara és un tema d'actitud.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Joana Barbany, periodista, diplomada en Ciències Empresarials, presidenta del Clúster Digital de Catalunya i autora del llibre Rehumanitzant la Tecnologia.
2: Moltes gràcies, Joana.
0: Gràcies a vosaltres. Fins una altra.
1: Adéu.
3: El sucre indueix hiperactivitat en els nens? El mite que el sucre torna hiperactius als nens està molt estès, però la ciència no ho ha pogut demostrar. Tot i que els dolços augmenten l'alliberament d'insulina, els estudis no han trobat una relació directa entre el consum de sucre i la hiperactivitat infantil. Els experts apunten que es tracta més d'un efecte psicològic i contextual que no pas d'una reacció orgànica. Sovint, els nens mengen dolços en entorns festius, envoltats d'altres infants, amb jocs, riures i molta estimulació. Aquest context és el que acostuma a generar més excitació i activitat. Per això, la percepció que el sucre altera el comportament pot estar influïda per la situació en què es consumeix, més que no pas pel sucre en si.
4: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: S'han commemorat els 20 anys d'un espai que ha esdevingut un referent internacional en la investigació biomèdica. Una comunitat científica que avui agrupa 7 centres de recerca, prop de 1.700 professionals i investigadors, 18 plataformes tecnològiques compartides i un model pensat per créixer, col·laborar i perdurar en el temps.
1: Parlem del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, un projecte que continua impulsant avenços científics i coneixement al servei de la salut i la societat. Per això avui volem mirar enrere per entendre com va néixer aquesta idea, quins reptes ha afrontat durant aquests 20 anys i, sobretot, mirar cap a on camina la recerca biomèdica del futur. Ens acompanya, amb aquest objectiu, el seu impulsor i actual director, Jordi Camí.
5: Jordi Camí és doctor en Medicina i especialista en Farmacologia Clínica. Ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria acadèmica entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, on va impulsar els estudis de Biologia i la creació del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Actualment és catedràtic honorari de la UPF. Ha impulsat la creació i dirigit diversos centres de recerca biomèdica, destacant especialment el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que va fundar i dirigir des de 2005. També va ser impulsor i primer director de la Fundació Pasqual Maragall per a la recerca sobre l'Alzheimer entre 2008 i 2020 i n'és vicepresident. Ha sigut el director de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques entre 1985 i 2005 i ha format part d'organismes relacionats amb la salut i la bioètica, com el Comitè de Bioètica d'Espanya i el Consell Assessor de Sanitat. L'any 2017 va ser escollit membre de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos reconeixements, entre els quals destaquen la Medalla Narcís Monturiol i la Creu de Sant Jordi per la seva destacada contribució científica i social.
2: Benvingut.
1: Benvingut.
6: Què tal? Moltes gràcies per l'invitació.
2: Fa 20 anys, com hem sentit, no?, naixia el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, al costat del mar, a la Vila Olímpica, no? Enhorabona per aquesta efemèride. I una mica en perspectiva, no?, què representa a veure per vostè, no?, en què s'ha convertit aquell projecte inicial?
6: Bé, és un projecte molt madur i que ens sembla, si ja l'hem normalitzat, però han passat 20 anys. Això, i en aquests 20 anys el que hi ha hagut és un creixement i una gran consolidació de tot un sistema de recerca a Catalunya, que en el camp de la biomedicina, la Barcelona metropolitana és especialment poderós, eh? I el que estem veient ara és això. Però fa 25 anys, quan estàvem ideant aquestes coses, tot plegat no era tan obvi.
1: No, anava a dir, per qui no sàpiga què és ni on està el Parc de Recerca Biomèdica, ens situa una miqueta?
6: Sí, és un edifici que no passa desapercebut, que està entre, diguéssim, abans d'arribar a l'Hotel Arts, entre l'Hospital del Mar i l'Hotel Arts. És un edifici molt interessant perquè és un tron, és un con truncat, té la forma d'una elipse, geomètricament parlant, perfecta, i és un edifici que és atractiu també, a part de la seva arquitectura, perquè està davant del mar. I tingueu en compte que això fa 25 anys era una mica una afrenta, no? És a dir, vaig rebre crítiques serioses de què fèiem posant recerca en un lloc tan atractiu per apartaments o per oficines o per què sé jo, no? Perquè es veu que el món de la ciència havia d'estar en soterranis foscos i en prefabricats.
1: Estic segur perquè
6: això
1: fa uns
6: passar,
1: anys
6: eh?
1: ho vaig poder comprovar.
2: Imagina't com estem, no? Com estàvem. Afortunadament hem canviat.
1: Els investigadors jo crec que estan encantats de la vida, de gaudir uns minuts, una estona, l'hora de dinar davant del mar, no? Aquest edifici és aquell que és com de fusta de teca
6: té
1: per
6: una...
1: fora, no?
6: Bueno, té una fusta a l'exterior que és molt rellevant per a la climatització de l'edifici. No és de teca. És d'un cedre roig que està...
1: De fusta.
6: Penseu que tal qual es va posar fa 21 anys i mig, tal qual està, de ben conservat, però és un edifici... La gent ve de gust a treballar allà, no cal que vegi el mar, perquè també, si vas a treballar a un lloc que és agradable, també hi vas més de gust.
2: Clar que sí. I una mica tornem amb aquests inicis, no?, que deies que sembla que els científics no poguessin treballar al costat del mar. Quan vostè s'ho va començar a imaginar, que podria ser aquest parc de recerca biomèdica, quina era, no?, la idea fundacional i què volia aconseguir que en aquell moment no existia?
6: Aquí es combina una oportunitat, com sempre en el món és qüestió a vegades d'aprofitar les oportunitats, amb una concepció de política científica. L'oportunitat era el resultat de tot el remodelatge d'aquella zona posteriors a l'operació olímpica, que van fer que es complessin uns compromisos de l'Ajuntament amb el barri i que van alliberar un solar al costat de l'Hospital del Mar, que és on ara hi ha el parc, que anteriorment era un camp de futbol. Per tant, allà hi havia una oportunitat, no necessàriament estava escrit, estava escrit. Jo, abans dels Jocs Olímpics, vaig tenir ocasió de poder introduir un pla especial d'urbanisme, que aquella parcel·la es deia Parc Biomèdic. Però bé, això no és... Això ha estat molt rellevant després, aquestes coses que...
2: Els anys 80,
6: Però aquesta era l'oportunitat, l'espai. I tenia nuvis i núvies per temes diferents i, per tant, no va ser tot obvi d'entrada. Però el projecte polític de política científica crec que és molt important recordar-lo, perquè aquest jo crec que hem pogut acomplir-lo. Ens hem de situar fa 20 i pico d'anys. I en aquells moments encara Barcelona tenia una llarga tradició molt, molt ben consolidada, que ve de fa molts anys, amb recerca clínica, molt lligada a la tradició assistencial sanitària dels grans hospitals de Barcelona. En canvi, no tenia el gruix que, per exemple, hi havia a Madrid, amb recerca bàsica. A Madrid hi ha una concentració anòmala, encara hi és ara, de centres del CSIC, una sèrie d'etcètres que justificaven plenament el que comencéssim a afegir àmbits de recerca bàsica en un lloc molt aplicat de pràctica clínica, i amb això vam ser predecessors d'una idea magnífica que no la va començar, però la va tirar endavant Andreu Mascovell en la creació de Centre Cerca. De fet, el primer Centre Cerca el vam gestar nosaltres, que és el Centre de Genòmica, no? Però aquest és el concepte polític que crec que és rellevant i que avui això ha canviat, ho considerem normal, però no era així fa 20 i pico d'anys,
1: Tenim experiència que les grans coses, sobretot centres de recerca o infraestructures, quan es posen d'acord les administracions, totes, regeixen molt més, no? Per exemple, el BCCN és un grandíssim exemple, no? En parlàvem al començament del programa. En aquest cas, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Pompeu Fabra, costa molt posar d'acord totes les administracions. Bona relació, crec jo, ara ens ho explicarà, amb l'alcalde Maragall, va jugar també a favor d'aquesta creació?
6: A veure, aquest és un projecte que sense el compromís de l'Ajuntament no existiria. Ara ja han passat 20 anys i millor que ho deixem córrer. Però ja us podeu imaginar fa 20 anys qui governava la Generalitat i qui l'Ajuntament, i un allà entremig, no? Però vaja, jo crec que aquesta és una història menor, i no hi ha dubte que això és el resultat d'un esforç entre diferents administracions, i va tenir molt a veure també, jo hi vaig estar directament implicat, en un canvi formal importantíssim que va fer la Universitat Pompeu Fabra quan va acceptar, això ho vaig promoure jo, obrir estudis en ciències, en medicina
2: i
6: biologia.
2: No?
6: La idea era fer medicina, però la colla que hi havia en aquells moments de rectors i tal va considerar que allò era un excés. És igual, s'ha acabat fent medicina. I aleshores ens van oferir fer biologia i nosaltres li vam donar la volta immediatament i vam proposar una biologia humana que permetia que els estudiants es triessin el títol oficial de biòleg, feien una mica de zoologia i de botànica, així és. Però en canvi se'ls estava formant en les ciències mèdiques bàsiques, i ha estat una carrera molt exitosa que després altres universitats han reproduït amb noms diferents, però la idea era aquesta.
2: Hi ha algun moment difícil, que suposo que n'hi ha hagut molts, i reptes que ha hagut d'afrontar aquest projecte que destacaries?
6: Molts. Home, a veure, a diferència de coses que he tingut ocasió jo primer vagi de fer després, aquest és un projecte, és arrencar cebes, això és molt llarg. A vegades penses que Barranques a pesar de tothom és complicat convèncer a una classe política, ara ja no, la classe política actual ha connectat, o sigui, ja hi té una visió de creixement, d'innovació econòmica del que fem. En aquella època això no era òbvia. Val la pena dir que qui ho tenia clar era el regidor Joan Clos. Mm-hmm. Ell ho tenia clar, ell veia, i de fet ell quan en el seu mandat va jugar molt fort també, 22 arroba, etcètera, en aquestes operacions. No? Per tant, aquesta visió va ser fonamental, aquest suport, però tot va ser molt parsimoniós i complicat, però és igual, ja ha passat, aquí existeix, no? Ja hi som.
2: I en
6: ja
2: quin
6: estem,
2: moment
6: no?
2: Vas dir, això està funcionant?
1: Sí, deu haver hagut moments bons també, no?, en aquests 20 anys i moments de moltes alegries.
2: Vas dir, anem creixent, això està funcionant.
6: No estic parlant de moments dolents, moments complicats, sobretot els 5 anys abans, que són els més complicats, mm-hmm. perquè no és només aconseguir l'acord polític, és encarrilar la viabilitat econòmica, hi havia també les ganes, ara ja és més normal, més corrent, de captar talent de fora i que vingués allà a sumar amb els recursos que hi havia. Es van crear centres nous, de dalt a baix, que no existien abans, una mica remolc de tot això, com el Centre de Regulació Genòmica, que és el primer centre després cerca que existeix de tot el... També eren èpoques, veníem de fer coses que també eren poc freqüents, i una d'elles, que jo la recordo, que va ser molt difícil, i ara em remeto ja a 40 anys, en fi, no ho sé, a finals del 90, que era muntar fundacions per gestionar la recerca en els àmbits hospitalaris. I era una època, als anys 90, que només en Joan Rodés, a l'Hospital Clínic, i jo empentàvem això contra la voluntat de tothom, però això és normal, és això.
2: Els pioners, no?
6: Bueno, mira, anar arrencant cebes, jo en dic, sí.
3: El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona manté una forta aposta per la divulgació i el talent jove. D'una banda, el Premi PRBB, un guardó al millor treball de recerca en l'àmbit de les ciències de la vida, ja acumula més de 3.200 treballs presentats i més de 3.400 estudiants participants al llarg de 21 edicions. L'Open PRBB, la gran jornada de portes obertes del parc, continua apropant la recerca a la ciutadania i els canals com Elipse continuen explicant la recerca i el seu impacte social a través de continguts divulgatius. Un model de comunitat científica pensat per compartir coneixement i construir el futur de la biomedicina.
2: El PRBB tenia una forta vessant, com acabem de sentir, en la promoció, no?, de les vocacions científiques, la divulgació... Com us va portar a desenvolupar aquest model en uns anys en què potser no era tan evident, no?, desenvolupar aquesta vessant de divulgació i de vocacions científiques?
6: Sí, en el parc de recerca tot ha estat evolutiu i, sobretot, jo el que dic és hem après molt. Per tant, hi ha coses que van començar de manera incipient, com aquest premi, que aquest premi ve d'una iniciativa conjunta amb la part docent de la Universitat Pompeu Fabra, no?, i hem anat aprenent. Moltes coses que fem les hem après, n'hem fet moltes altres que ens hem equivocat i hem rectificat, i un descobriment que hem fet ha sigut la importància de multiplicar, de sumar-nos els esforços de divulgació i de promoció de les vocacions científiques que tenen els centres. Nosaltres aquí ens hi hem afegit i ho hem multiplicat. I aquest premi ens estem molt feliços perquè es presenta moltíssima gent, però es presenten de vegades motivats pel professor o professora de l'institut. I aquest premi de vegades serveix perquè les persones que hi participen i fins i tot les que es guanyen, algunes d'elles ara estan fent...
2: Estan fent
6: la tesi doctoral allà.
2: Imagina, no? Això és un clar exemple de vocació científica.
6: Però això ara és òptim, però com tot, ho hem anat aprenent i modulant, eh? Jo crec que és important també que aquestes coses...
2: S'han d'explicar.
1: 20 anys donen per ja tenir una certa perspectiva. Aquí, cada setmana, doncs, tenim la sort de poder conversar amb investigadors, investigadores, tecnòlogues, tecnòlegs que ens visiten. Amb aquesta perspectiva de 20 anys, hi ha alguna diferència entre els científics d'avui i els de llavors, quan es va crear el Parc de Recerca?
6: Sí, però és l'evolució que estem visquent aquí a la nostra societat, la mateixa. En el nostre cas, especialment, hem tingut diguéssim, hem aconseguit atraure molta vent de fora d'Espanya. Un avantatge que tenim és la grandària, que som el que jo en dic és una poderosa cooperativa. En ciència, la grandària, la massa crítica, tampoc és trivial, perquè allà apareixen oportunitats de fertilització encreuada, de relació, no? Nosaltres hem descobert, hem comprovat que això és molt potent en comparació a entorns més petitets, o que no tenen, perquè allò és la suma de moltes coses, no? I la capacitat d'atracció que tenen els centres i el nostre conjunt de talent de fora marca, jo crec, bastant la diferència. Penseu que quasi bé un 30% de tots els residents són de fora d'Espanya.
1: I què fan per retenir-los? Perquè no se'n vagin.
6: És que no és aquest el tema. M'agrada la pregunta perquè en la carrera científica, per ara, això canviarà, el pla és moure't. Si fas la tesi doctoral a la teva universitat, l'etapa postdoctoral a fora, i aquests moviments són fonamentals per formar bons científics. Per tant, aquesta mobilitat és correcta i la retenció del talent passa per la part de dalt. I això passa perquè el sistema creixi i el sector públic i també el privat creixi amb recursos i doni més oportunitats de feina.
1: Però al final no deixa ser un tema econòmic també, no?
6: Sí, bueno, i de prioritat, sí, de prioritat. És a dir, tu, país, tal, amb què te'ls vols gastar? Quina lliga vols jugar? Per on apostes?
2: Vam veure també, no, que la ciutadella del coneixement ja s'està construint, no? Ja està, serà una realitat en uns anys. Quins objectius persegueix, no? S'ha quedat petit el PRBB ja?
6: Bueno, la història natural no comença per aquí. En el nostre món els edificis neixen plens. Això és
2: neixen plens, ja.
6: Això és un defecte, eh? Això no és un avantatge.
2: Els
6: terrenys de l'antic mercat del Peix, que és allà on hi havia l'antic mercat del Peix, abans que anés a Mercabarna, que està davant de l'entrada al zoològic, allò és una àrea de la Universitat Pompeu Fabra, i ja abans de la pandèmia amb el rector Casals vam començar a treballar com convertir aquella zona, com afegir aquella zona al hub, al clúster de biomedicina que havíem muntat, no? I ara ja tenim concreció, perquè aquests projectes, com tot, neixen amb unes idees, després s'han d'anar ajustant, modelant, i de vegades venen altres oportunitats. Però ara ja està perfectament definit que hi anirà allà, i les obres de la majoria d'equipaments ja estan en marxa. Per tant, a partir de l'any 28 veurem multiplicar la massa crítica, i com que més hi aniran uns centres del CSIC, on hi ha uns terrenys al Parc Mòbil allà molt a prop, jo he calculat que de la comunitat actual de 1.700 persones acabarem sent prop de 4.000 si sumem totes les coses que aniran, tots els bolets que aniran allà creixent. Penseu que només en l'edifici que farem nosaltres en allà, que és gran, en allà ja allò tindrà capacitat per unes 900 persones. O sigui que estem parlant de grandàries importants, sí.
2: Entrem una altra faceta del Jordi Camí, la vessant d'il·lusionista. Com aconsegueixen els mags fer veure, no? També estudiaves coses de neurociència, no? Com aconsegueixen els mags fer-nos veure allò que realment, racionalment, diem que és impossible? Tens algun secret?
6: No, bueno, el secret està escrit, no faré publicitat, si algú té interès. El món de la màgia és un món que necessita treballar de manera privada, secreta, si no els mags no es guanyarien la vida, però qualsevol que tingui interès en la màgia no trobarà cap obstacle per conèixer i saber. Llavors, el món de la màgia, en part, no sempre, a part d'utilitzar mecanismes i materials i tot el que vulgueu, també juga bastant amb condicionar i amb manipular la cognició. Però els mags el que fan és aprofitar-se de la manera que funcionem. El ser humà funciona amb unes estratègies molt optimitzades, molt pràctiques, que els mags han descobert que tenen portes a les que s'hi pot entrar, tenen punts flacs, no? I els mags ho han après de manera empírica, això, al llarg dels segles. No?
2: I això és les diferències que tenim del cervell entre la percepció i la realitat?
6: Bé, es basen en això? Bueno, això dona per... Això no hi ha programa per resoldre-ho, però, diguéssim, partim de la base de que el que crea il·lusions no és el mag, sinó el nostre propi cervell, perquè vivim
2: d'il·lusions. La percepció del cervell, no?
6: Sí, nosaltres tenim una percepció de la realitat construïda, que es pot considerar il·lusòria. Tots fem el mateix, ho fem de manera bastant semblant. De vegades ens barallem perquè, no, això és de color marró, no, això és de color verd, i de vegades això crea grans conflictes. Però aquestes diferències les suportem, però formen part de la nostra, diguéssim, percepció interpretadora constructiva de la realitat. I això els mags també se n'aprofiten.
1: No em resisteixo a preguntar-li si utilitza la màgia en la seva vida diària, no sé si a les reunions de feina o en moments complicats.
6: No, perquè això és una concepció idíl·lica de la màgia. Acostumo a contestar que per fer desaparèixer gent tinc llista d'espera i que no ens en sortim encara.
1: Em referia a coses més senzilles, eh? Fer un encanteri perquè al final acabin aprovant allò
6: no,
1: que...
6: No.
1: Bueno, ha publicat també un llibre, no?, amb l'investigador Lluís Martínez, que es diu El cervell il·lusionista, la neurociència, al darrere de la màgia, no? I de què parleu amb aquest llibre?
6: Bueno, sobretot és un llibre de neurociència cognitiva.
2: Sí. Uh-huh.
6: Que utilitza la màgia com a exemple per fer un recorregut modern, avançat, de com funciona la nostra ment. I de passada sí, explica algunes estratègies del món de la màgia.
2: Tens una altra faceta també, has fet conferències sobre el concepte del temps. Per què costa tant definir el temps, no? El temps de la física, no? Parlem de l'Einstein, els calendaris...
6: Molt llargues.
2: Sí.
6: No, jo darrerament he fet transferència, se'n diu, de coneixement.
2: Sí.
6: Doncs jo faig això.
2: Està
6: I
2: molt ben
6: sí,
2: fet.
6: Està gravada per ahí, tinc una conferència sobre el temps. És bastant... és un clàssic, això ho va dir, es veu Sant Agustí, ja, que diu... Jo tinc una idea molt clara del que és el temps, però si em preguntes què és, no t'ho sé explicar. Eh?
2: Com ell, molts científics, per això... D'això suposo
6: però
2: la meva conferència,
6: també. Però el temps
2: també
6: es pot atrapar, es pot mesurar, es pot organitzar. El ser humà ha muntat calendaris, ha arribat a inventar rellotges. Per tant, però el temps passa, el temps transcorre, i a més, també és una concepció subjectiva, com sabeu bé. El temps passa molt de pressa quan tot està molt ple i el temps no acaba de passar mai quan t'avorreixes com un ostre.
2: Cert.
1: Doncs no sé si amb màgia o sense màgia, però sí que segur amb molta il·lusió és el que ens transmet el doctor Jordi Camí, a qui li agraïm moltíssim que hagi estat avui al programa. Director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que celebreu els 20 anys, i per tant, enhorabona. Gràcies.
6: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Jordi.
1: El control tècnic ha estat Eduard Ortega i hem comptat amb la veu de Maricruz Hernández.
2: Si podeu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
1: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
4: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Cot.

0: Tots els marroquins roben.
1: Ens treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràsi, marimatxo.
8: Si estic solo.
9: Terroristes.
10: Vé a menjar plata.
11: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Ràdio 4. L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
14: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts, com cada setmana aquí a l'Hora Clàssica. Avui parlem de les noces de Fígaro, de Mozart, que es podrà veure al Gran Teatre del Liceu entre els dies 4 i 21 de juny. És una d'aquelles òperes que semblen una comèdia d'embolics, amb portes, cartes, disfresses i malentesos, però que en realitat expliquen moltes coses sobre el poder, el desig, la gelosia i la manera com els homes i les dones intenten sortir-se'n quan l'amor es barreja amb l'engany. Al centre hi trobem Fígaro i Susanna, que s'han de casar, però també un comte que vol aprofitar-se del seu poder, una comtessa ferida i un querubino que encara no sap què és exactament l'amor, però ja en pateix tots els símptomes. Avui escoltarem, doncs, alguns fragments d'aquesta òpera extraordinària que Mozart va convertir en una de les grans obres mestres del teatre musical. I ho farem, com sempre, perquè escolteu tota aquesta música i tot el que us explicarem al respecte. Tenim avui a l'altra banda del vidre els nostres companys tècnics, Helena Ramos i Thomas Smith. I al meu costat el Pep Gorgori, que ens porta tota la informació i tota la música. Què tal, Pep? Com estàs?
15: Ai, amb moltes
14: ganes. Les noces
15: ganes.
14: De Fígaro.
15: És, que és
14: bé, no?
15: És d'aquelles òperes tan agraïdes que, sobretot si comences a anar a l'òpera, si no hi has anat mai...
14: Sí, és una que entra bé.
15: Entra molt bé.
14: Entra molt bé.
15: Perquè és tota l'estona la vas reconeixent. Són tres hores pràcticament, és llargueta, però en aquestes tres hores sempre hi ha una melodia que et sona, encara que no sàpigues de què, d'anuncis de bandes sonores, de qualsevol cosa. És d'aquests clàssics populars que en dèiem.
14: Sí, total. No? I a més el que deies, els embolics, no? que et mantenen amb l'atenció posada.
15: La trama, que té aquest punt naïf, aquest puntet de vodevil, com explicaves tu ara, però que deixen a un espunyal.
14: Sí,
15: també
14: sí, al final té un missatge.
15: Té un missatge,
14: profund,
15: tant que sí.
14: Tot i que pots riure i passar-ho molt
15: bé. Doncs avui anem a escoltar música de Mozart arran d'aquesta producció de Les noces de Fígaro, que podrem veure d'aquí a no res al Gran Teatre del Liceu.
14: Doncs ja ho sabeu, si us interessa, us heu de quedar aquí perquè ara comença l'Hora Clàssica.
13: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
14: I el primer...